0: ممکنه که چیزهای بالا پایین بشه.
1: آراچی رکورد که فینس که نوس فیرمی الماموراندوم دانتزه انتر واشنگتن و تهران نو کومنسران لاس نگوسیاسیون سوبره ال پروگراما نوکلیار ایرانیا i apunta la possibilitat que el memoràndum s'assigni de forma remota i no presencial. Els Estats Units, a través del seu vicepresident J.D. Vance, han volgut deixar clar que l'Iran no es beneficiarà de l'aixecament de sancions fins que no compleixi els termes de l'acord renunciant a la bomba atòmica i reobrint l'estret d'Hormuz. En paral·lel, aquesta matinada s'han registrat explosions a la zona de l'estret d'Hormuz enmig de tensions sobre el control militar del pas marítim. Més notícies. Un atac amb drons ucraïnesos ha causat almenys un mort a la regió russa de Bryansk, tocada a la frontera. En l'atac també ha resultat ferida una altra persona. Paral·lelament, el Ministeri de Defensa rus assegura que les seves defenses antiaèries han interceptat 185 drons ucraïnesos entre les 8 del matí i les 8 del vespre. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. Els menors catalans estrenen el primer mòbil als 11 anys de mitjana i 9 de cada 10 tenen com a mínim un perfil a les xarxes socials. Són xifres d'un informe de l'UNICEF que alerta que l'accés de pantalles augmenta els riscos per a l'aprenentatge, el ciberassetjament i l'exposició precoç a la pornografia.

0: L'administració de Donald Trump ha donat llum verda a una de les fusions més grans del sector audiovisual als Estats Units. Paramount podrà adquirir Warner. L'operació, valorada en més de 100.000 milions de dòlars, obre la porta a la creació d'un gegant de l'entreteniment i també de la informació, que reunirà dues productores històriques de Hollywood. Sota un mateix grup també hi haurà cadenes com la CNN i la CBS, així com plataformes de streaming com HBO Max i Paramount Plus, que sumen uns 200 milions de subscriptors. El Departament de Justícia considera que la fusió no perjudicarà la competència ni els consumidors i ha autoritzat l'operació després de mesos d'anàlisi. Esports, el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà 1, Bòsnia 1. Aquesta matinada a les 3, Estats Units, Paraguai. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB davant del València, 90-76, i té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per a la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco.
1: Fins aquí les notícies.
2: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, i bé, som catalans.
3: I demani a la padrina qui és aquest.
4: Aquest que vam acollir el 39.
3: Com? Vosaltres? Tan catòlics? Tan de dretes? Vau acollir un que potser havia cremat iglesis, havia desterrat monges, era un comunista, un anarquista, un no sé què. I la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
2: La Catalunya Nord, una joia que hem de preservar.
1: Sense Fronteres, en Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
5: Atenció!
6: Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
1: A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
6: Des de Colònia amb Ramon Salmurri, Pira Morros i Sergi Camps.
1: A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
6: I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona. I la final de la Champions de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta busca la segona Copa d'Europa.
1: I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
6: Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya València de les semis de l'ACB.
1: A més, connectats amb la Sony Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de Futbol.
6: Tot gira.
1: Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.

0: El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.
1: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
2: Ni cel ni infern. L'altre barri.
1: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
2: Hi ha música després de la mort?
1: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Víctor Villar, als Sons Celestials. El nostre convidat d'avui veu la llum, i ho diem de forma literal. I no necessàriament perquè avui visiti l'altre barri, sinó perquè fa temps que es dedica a donar un espai a la llum, a la llum dels concerts i els espectacles, a la música i a les arts escèniques. Es defineix com a artista intermèdia, però quan li pregunten de manera informal, diu simplement que es dedica al teatre i que fa escenografies i il·luminacions. La veritat és que, diguem el que diguem, ens quedarem curts per explicar què fa, així que comencem pel principi, comencem per com el vam conèixer.
3: La platja és un dels llocs que inspira aquests joves, els components de The Free Fall Band. Van començar a tocar ara fa 3 anys, quan van participar en un concurs que organitzava l'escola. Ara tots quatre estudien a la universitat, però la seva veritable vocació seria dedicar-se a la música.
4: El somni que volem arribar un dia, si pogués ser. Tot i això, no deixem ni els estudis ni estem intentant combinar les dues coses, tot i que a vegades és difícil, perquè la música és una cosa que ens tira molt més.

Era l'any 2012, tenia 19 anys i era el bateria d'una banda que sonava diferent al que es feia aquí i també, d'alguna manera, eren una anomalia temporal. The Freefall Band.

0: Marc Salicru, benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Home, jo ara ja podria començar a plorar després d'això.
0: Sí?
1: Sí, home, em desperta amb molta nostàlgia.
0: Ja fa uns quants anys, d'això?
1: Molts. Sí, sí. Això quin any era?
0: Això, el...
1: Bé, 19 anys.
0: El que hem sentit era del 2012.
1: I em portàvem ja un parell, començant a fer cançons, vull dir... Sí, sí. Home, toca molt això, sí, sí. Van ser els inicis de moltes coses.
0: Ha passat ràpid, però, eh?
1: Ha passat volant... Sí, també com que tenim aquesta mena d'abans de Crist i després que va ser el Covid, queda gairebé això una mena de cosa prèvia de fa una altra etapa, tot i que no ens hem separat mai, és a dir, que ja estem.
0: Encara sou banda.
1: Som banda.
0: Sí, sí.
1: No estem produint cançons noves, però està tot sobre la taula. Sí, sí.
0: Per això hi ha hagut un moment que parlàvem passat, però parlàvem passat perquè estàvem escoltant coses de fa molt de temps.
1: Sí.
0: Edith era el bateria... Però segueix sent el bateria.
1: Ho soc, sí, sí. I continuo sent bateria, diguéssim, però sí, sí, hòstia, és realment una sensació... A part, ho escolto molt poc. Llavors, quan ho escolto de tant en tant o cau o algú ho posa, realment es remou, perquè que ho dites en aquell moment concret...
0: Tornes, on has tornat ara mateix, escoltant això? Allò, quines sensacions t'han vingut?
1: Me'n recordo perfectament d'aquesta entrevista, perquè hi havia Gruixenca, hi havia com altres grups d'aquell moment, crec.
0: Sí, de TV3, de informatius...
1: I m'agrada molt aquesta cosa de... No volem deixar els estudis, no sé què. Aquesta cosa gairebé com... Oh, aquestes ganes de menjar-te el món, jo crec que hi eren molt. Era el meu primer any de carrera, també, de sortir a Mataró, d'anar a Barcelona, i va ser l'inici del primer disc que tot es va començar a fer gros, i durant molts anys va ser el nostre puntal de vida, fer cançons i la música en si.
0: Però tu, paral·lelament, estaves fent una altra cosa.
1: Vaig començar fent una altra cosa en aquell moment, que era estudiar a l'Institut del Teatre Escenografia. Per tant, era un moment de descoberta de tot, perquè jo tampoc no venia al teatre. De fet, volia fer cine, però al final, en lloc d'anar a l'ESCAC, vaig anar a l'institut, i per tant era un món per córrer, però recordo faltar extremadament a classe, sobretot a primer i segon, perquè van ser els dos primers anys de bolos, de concerts amunt i avall, de sortir els primers discos, i sí, connecto molt en aquells inicis de Mataró, Barcelona-Mataró, constantment, i sobretot me'n recordo de quan anava a l'institut, de camí a casa, anar a buscar autobús i parar a FNAC a veure el disc on estava col·locat, de col·locar-lo davant de tots els altres discos i fer veure que jo que no el coneixia i preguntar sobre el disc. Me'n recordo que era això, era el 2012, més o menys, o alguna cosa així.
0: Sí, sí. Hem convidat el Marc Salicru a l'altre barri, que només com a membre de Free Fall Band ja tindríem motius per dedicar-li un programa, però veient el teu currículum i sabent una mica què has fet últimament i que no para de créixer, la veritat és que es queda tot molt petit. Hem volgut començar per The Free Fall Band perquè et vam conèixer així, però ara volem explicar breument les altres coses que fas i posem aquesta cançó, ja ens diràs tu. Va, deixem que tu mateix ens diguis per què l'hem posat, va.

0: Carolina Durante és un dels molts, no?
1: Un dels quants, diguéssim.
0: Clar, tu, per exemple, et ve la Rigoberta Bandini, et venen Antonia Font, et venen els Pets, et venen els Carolina Durante i et diuen, ei, posa'ns una llum maca a les gires, no? Quins encàrrecs et fan i tu... Quin és el segell? Mira, el segell de Marc Salicru.
2: No sé si ja em tiraré pedres sobre la taulada, però hi ha una cosa que t'adones de que la feina l'has de saber fer molt bé, perquè al final és el que acaba com a resultat, però que ve també d'haver conegut prèviament aquesta gent o de gent que ha parlat de tu amb aquesta altra gent, i per tant, tenir una manera de fer com a persona que crec que és la que també penso, hòstia, pues, que bé que la gent tingui ganes de treballar amb mi, perquè ara em dius els noms i penso, ah, vale, hòstia, aquí vaig arribar aquí, o aquí em van trucar per això, o aquí em van trucar per l'altre, no? Però, en definitiva, d'alguna manera, l'objectiu de per què em truquen és perquè, a part de que potser em coneixen o els hi han parlat, han vist coses que jo he fet que els ha captat l'atenció, els hi ha agradat, per ser algú, bueno, no li diré diferent, però que tenia, si més no, una manera de fer que els representava o que els hi agradava o que tenia interès a explorar, a veure què passaria amb això. Tant ha sigut amb... fent escenografies, fent posades en escena o fent il·luminacions, que jo ho concebo més com a una direcció d'il·luminació, com a més conceptual que no pas tècnicament, perquè al final després això es resol amb un equip que sap fer exactament el concret del que jo també m'imagino amb la llum. Però això una mica jo crec que és aquesta mena de fusió de mons, no? Trucar a Rigoberta amb una voluntat de fer un nou gran espectacle que el vol fer que sigui teatral, musical, no? I em truca, diem, hòstia, m'acompanyes i ens inventem alguna cosa. I després s'afegeix l'Enric Cambray com a director escènic i entre tots ens inventem tot un espectacle, no? Aquesta idea que ara també està molt de moda, que no ho estava fer uns anys, que tothom vol fer-ho perquè, òbviament, és molt golós, que és fer el que també nosaltres ja anem fent el dia a dia a dins del teatre molt sovint, que és això, no? Gerar una dramatúrgia més genèrica, o el que feia en David Byrne amb Talking Heads, no? En aquest sí. Stop Making Sense, que és una mena de...
0: Un documental,
2: és una... Allò jo crec que senta les bases de moltes coses, perquè sobretot si entens quins són els seus referents i que venen d'aquest món de l'espectacle, del teatre, no? De la part més real d'aquesta idea, com gairebé de ritual. I després jo també crec que tinc un espai, una manera de fer, diguéssim, de joc o de factisme, diguéssim, que crec que en certa manera pot ser excitant, doncs, per diferents grups.

0: Aquesta cançó de l'estimat Miqui Puig, del Casualidades, després la tornarem a escoltar i explicarem per què, és una de les cançons que sonen en aquest espectacle que vam veure al Grec, també a la inauguració de Fira Tàrrega, que potser és el més bèstia que has fet mai, no? Això.
1: Jo crec que és de les millors coses que m'han passat a la vida, sens dubte, perquè d'alguna forma, i escoltant també això que m'has ficat a l'inici de 2012 o així, és una eclosió de molts anys fent coses, d'imaginar-me coses, de dibuixar, d'escoltar música, de conèixer amb multitud de gent, de generar molts amics al voltant, i arribar a un punt on decidir, després també de picar, òbviament, molta pedra, fer algo que m'emocionés profundament i egoístament a mi, convidar els meus amics, convidar tota aquella gent que estimo a fer allò que vull, a tirar petardos, a tocar bandes de música ben fort, trompetes i trombons, i generar una festa, no? I per mi, a part de tota la importància que també té en Miqui al llarg de tota aquesta trajectòria al nostre costat i ser un bon prescriptor musical, diguéssim, a part de personal, jo recordo molt aquesta cançó, escoltar-la dins del cotxe molt sovint, i sempre em tirava una mica enrere, de dir, tornava aquesta volta, no? I definia una mica aquesta idea de que diu ella a vegades, no? De violins i trompetes, sí, no? I ballar amb les mans a l'aire, que és al final l'únic que ens queda, no? Aquesta idea de celebrar la vida, al final és això, no? Reunir-te amb la gent que vols, i fins i tot la que no saps ni que vols, però que també té sentit que estiguin allà, i ja era un moment que quedi una mica a la memòria, és una mica el que he intentat fer amb aquestes interferències al mig del carrer que passem cada dia, diguéssim.
0: Sí, sí. Celebrar la vida amb petards, per exemple. Què són els petards per tu, la pirotècnia? Et recorda el Marc Nen?
1: Bueno, tu abans, pujant cap aquí, em deies que tu vens de Vilanova, no?
0: Sí.
1: I crec que això es pot empatitzar molt. Jo vinc de Mataró.
0: Les Santes.
1: I és el que hem mamat tota la vida, d'alguna manera. No he format part mai de l'intríngulis, diguéssim, de la colla, diguéssim. Sempre he sigut espectador, però un espectador hiperactiu, fins i tot sobretot als inicis, i m'adono ara mateix, no? Parlant d'això, dels grans espectacles aquests que estem fent ara al carrer, que veuen profundament d'aquesta litúrgia festiva de festa major, de folklore, que és transversal, diguéssim, a tot el territori, però que a part té uns detalls i fins i tot una manera de fer que és una empremta totalment que dec portar a l'ànima, no? Que és, en aquest cas, d'això, no? D'haver nascut en una ciutat per casualitat com Mataró, i que a casa meva m'haguessin abocat a portar-me nit i dia a veure-ho tot, a veure gegants, a veure petardos, a ficar-me sota, a viure-ho com una normalitat, i aquesta idea dels petards, de recordar l'olor de pólvora, no? Aquesta idea que et connecta en moments i que utilitzo jo moltes vegades ara mateix, tots aquests simbolismes o aquests records perquè siguin font fonamental de generar noves idees, perquè doncs, que al final tot el que has de dir ja ho tens, en certa manera, simplement és anar revivint-ho o vivint-ho de noves maneres, no?

0: Aquestes trompetes també connecten molt amb tot el que estaves comentant ara fa un moment, eh?
1: Correcte.
0: I saps per què t'ho poso, no, això?
1: Sí, i tant.
0: Què passarà el 2 de juliol al Festival Vida a la Masia en Cabanyes a Vilanova?
1: Doncs que el Petit inaugura el festival i el Petit tenia una idea que era ajuntar-se amb la cultura popular de Vilanova, també perquè ell que viu a Igualada també la vivia d'alguna forma i diu, hòstia, però i tot això, no? Aquest moment quan comences a mirar les coses des d'un altre punt de vista. I tenia aquest món al cap. Jo amb en Joan ens havíem conegut allò que ell tocava amb nosaltres en Free Fall Band i ell amb algun altre bolo, però ell no sabia qui era jo i òbviament sabia qui era ell.
0: És el que passa també amb els bateries, una mica a vegades.
1: Bueno, ja, sí, malauradament. I va venir a veure l'espectacle inaugural de Tàrrega que vam fer aquest any i va quedar
0: al·lucinant,
1: en xoc. No? Sí. Diguéssim, sobretot jo crec que també perquè estava veient allò que d'alguna forma ell també s'havia imaginat, no? Perquè és això, jo tampoc no és que m'hagi imaginat res de l'altre món, sinó simplement estic treballant sobre un material que més o menys tots podem portar a l'ADN. I llavors em va trucar a veure si li podia fotre un cop de mà per preparar aquest espectacle, aquesta superintro, diguéssim, per entrar en aquest concert inaugural i treballant sobretot amb el folklore de Vilanova, que a part, això ens ho pots explicar tu, hi ha un terreny molt fructífer de...
0: Sí, sí.
1: De balls i altres coses, no?
0: Que... Clar, quan vaig veure que participen els balls populars de Vilanova, és dir, però quants tots? Saps allò com...
1: Sí,
0: perquè, clar,
1: jo...
0: pensa que tots sencers només surten un cop a l'any, no? I després per Sant Pere tornen a sortir uns quants...
1: Aquesta és la gran dificultat, de com a vegades en aquesta cosa que està tan ja tan oficial, com intentes d'alguna forma remodelar aquesta litúrgia. Però bé, jo crec que serà una mica agafar tot aquest món i entregar-lo, diguéssim, a les mans de l'univers de l'Ariel, que és extens, no?, al següent, no?, no? Portar-los en un pla metafísic, com faria ell, i organitzar una processó que d'alguna forma mengi d'aquest folklore que hi ha a la superfície vilanovina, diguem-li, però que es trobi amb el Petit, que és una mica el que està fent el Vida en aquest sentit, no? de convidant-lo a inaugurar-lo.
0: És una iniciativa molt bonica, ho seguirem de prop per a veure què ens surt de tot plegat. Ara et proposaré un joc, que el fem sempre a tots els programes, que es diu Espècies d'Espais, que t'aniré dient espais... Des del més gran fins al més petit, i tu ens has de dir què et suggereix.
1: Vale.
0: Si vols, pots parlar també en termes d'il·luminació, d'escenografia, tu mateix. Som-hi.
2: Espècies d'Espais,

0: Antònia Font, extraterrestres. Clar, tu amb els Antònia Font tens una estreta relació, perquè els hi vas fer, els vas ajudar a fer la gira de retorn, no?
1: I amb aquesta cançó els vaig conèixer, no sé quin any era, que jo anava, me recordo molt que estava de colònies i vam ficar aquesta marcianada d'alguna forma, sí, i vaig dir, què és això? Jo era bastant petit. I sí, menjava Manresa, que és home de teatre també, és el teclista i meravellosa persona. Havíem treballat en projectes plegats de l'Andrés Lima i res, un dia em va trucar allò una mica en secret dient, escolta, que tornem. Ho faig un cop de mà. A mi m'agrada molt aquesta idea del cop de mà perquè permet que tot sigui una mica de dir, bueno, ho anirem trobant. No?
0: Mm-hmm. O sigui, la primera vegada que et preguntin a què et dediques, tu has de dir jo...
1: A fotre cops de mà.
0: Jo foto cops de mà.
1: Sí, m'agrada molt, perquè sí, perquè també baixa una mica la pretensió, que sempre és una cosa molt important, perquè si no tots sempre pensem que fem coses molt grans i després t'adones que no, que tots fem el que podem, més o menys, i és tal qual així. I llavors aquest cop de mà va ser molt bonic, perquè sí, aquests cops de mans... Sobretot...
0: Home, els bateries també foteu cops de
1: també,
0: mans.
1: També, això,
0: no?
1: Clar, que... perfecte. No, i tant amb Antònia Font com... Pets o aquests grups que de cop també ha sigut molt bonic perquè d'alguna forma ha sigut treballar amb gent que jo ha sigut dels primers grups que jo de petit escoltava. Clar. I això la veritat és que em sembla com molt emocionant, no? Perquè en el fons ho estàs fent per diverses raons. Ho estàs fent perquè per feina, perquè et ve de gust, però sobretot per aquest input de nostàlgia, de dir, hòstia, estic coneixent allò que d'alguna forma admirava o escoltava o tenia... o tenia ganes de tenir a prop. I en aquest cas va ser divertit acompanyar-los, sobretot a la jo em vaig encarregar, diguéssim, sobretot a la primera part de gira dels espectacles que vam fer, del que havia de ser només la part d'estadis, diguéssim, sí, la part grossa, que ens vam anar a Inca, vam fer allà Castelldefocs, vam repartir 15.000 ulleres 3D... En el fons, d'alguna forma, l'encàrrec que més vaig gaudir és aquesta idea gairebé atmosfèrica de dir, vale, com englobo aquest univers Antònia Font per fer una posada en escena que d'alguna forma la gent entri de nou allò que porta tants anys esperant, no? Que és d'alguna forma que torni a pujar a l'escenari. I va ser molt gustós. Em passa moltes vegades que després de treballar durant molt de temps intento no escoltar-ho perquè això em porta també llocs...
0: Em contamina,
1: llocs,
0: no?
1: Em porta manera. Llocs de dir, hòstia, necessito sempre una mena de distància, però eren... Era molt emocionant perquè trobes cantant les seves cançons al mig del concert, gairebé allò, amb els braços en l'aire, també, no? I van ser moments molt bonics, sobretot, no? El Sant Jordi, Inca, el primer Primavera Sound que van tornar, van ser moments molt, molt especials, sobretot perquè veies la importància que també era per ells, de quina manera tornaven, no? I de la forma genuïna que, en el fons, també, també estaven tornant-hi, no? Amb aquella fragilitat, també, de dir a veure què passarà.
0: Univers... i galàxia.
2: Història certa dels set cels, set paradisos màgics,

0: Abans escoltàvem a Extraterrestres, d'Antònia Font, i ara pregunto que si haguessis d'explicar qui som precisament a un extraterrestre, quina cançó li posaries, aquesta?
1: Sí, un set de cel... Sí, seria una porta benvinguda, sobretot... Sí, jo quan m'escolto aquesta cançó imagino la cara d'en Cisa a davant. Crec que és una bona, és un bon Sant Pere, diguéssim, amb Galàctic, per sí, poder-nos donar l'entrada tots plegats. Sí, jo crec que sí, jo crec que m'uneix tot aquest món també. M'agrada aquesta cosa dels planetes, dels coets, no? Aquesta cosa de recordar també quan llegia o veia els VHS de Tintín quan era petit, aquelles missions a la Lluna, hi ha un algú, ara que han tornat teòricament a la Lluna, no? que tu mires i realment hi ha una mena de sensació de que se t'escapa de les mans tot, que a mi això m'excita profundament.
0: T'excita, perquè de vegades hi ha gent que diu, ui, això a mi...
1: No, home, sí, també seria molt pretensiós creure que s'ha acabat tot aquí, no? Sí, hi ha un au d'aquesta màgia, d'aquesta volada, que també, quan escolta, no sé, quan vam entrar també al món de Sun Ra i l'orquestra, tots aquests universos, també, òbviament, Riba, o tota la part més surrealista en general, i també profundament absurda molt sovint, sí. em sembla que és molt interessant això, per allò que també et deia abans de la pretensió d'alguna forma permet que l'ambició d'alguna forma s'escapi cap a un lloc de plaent, de diversió, de jugar amb aquest inexistent, no? Que és això, la galàxia aquesta de vés a saber, no?
0: I tu, què somies tu? Tu somies amb creacions?
1: No, somio molt poc. No, quedo platanat al llit, mort.
0: Després de tant fer funcionar el cervell al llarg del dia, no? Sisplau, pausa.
1: Sí, no, somio molt poc, i normalment quan somius no són somnis molt, molt gustosos, i molt sovint, a part, no me'n recordo, llavors. Però em va molt bé. Crec que em genera un nervi somiar. Crec que m'aixeco allò una mica... trastocat.
0: Sí, fas un reset.
1: Sí, més o menys, però no sé si acabo mai de fer reset, però si més no me'n recordo el que ha passat.
0: De la galàxia passem a Espanya, va. El talismán de tu piel me ha dicho
1: que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones.
0: Aquesta la saps tocar, no? Tu?
1: Bueno, això és una mica...
0: La vas aprendre a tocar.

0: tu a les festes agafes la guitarra i et poses a tocar o no?
1: Fatal, no. Mira, una, tinc poques coses que em sàpiguen greu que no hagi fet a la vida, però, per exemple, un tocar el piano, un tocar una guitarra, un saber cantar, això són coses que m'encantarien i que no sé fer. El piano només puc tocar les tecles negres perquè si les juntes sonen totes bé, llavors sembla que sabies tocar, però no pots fer-ho realment. Vull dir, soc un punyetero bateria, que en el fons és el més sorollós del món.
0: No et queixis, Marc, eh?
1: Que, no, però...
0: Que si fem una llista de les coses que saps fer...
1: Sí, però sempre penses en que a vegades no...
0: No, ja, però...
1: Home, si quan veus algú realment que es fica, no? Ja tinc molts amics al voltant que això ho poden fer i que agafen una guitarra i es fiquen un piano davant i et treuen qualsevol cançó, hòstia, és un superpoder, això.
0: Però tocar la bateria com la toques tu també ho és, o no?
1: No, no és un superpoder, però...
0: Quin és el teu superpoder?
1: És que deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder tenir el cap pensant diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur. No, la bateria la toco... És de les coses que considero que sé fer bastant bé i que també m'ho passo molt bé. I ara que no estem tocant amb el grup, m'invento coses per poder tocar la bateria.

0: tant.
1: La vida és bonica però complicada. Els pets, i ja n'hem parlat una mica, d'això d'acabar treballant per qui va ser ídol teu, d'alguna manera, no?
2: Sí.
1: I Catalunya què t'ha donat a tu?
2: Bueno, jo era molt... Sí, sobretot això, quan vam començar... No sé quin any hauria de ser, però el Malacara va ser el primer disc que un amic meu em va donar quan anàvem a, no sé, sisè de primària o alguna cosa així. I vaig veure durant tots els primers anys molt de música catalana, de l'ACS, de tot això. I hi ha una cosa que a dia d'avui em manté la sensació d'estar a casa encara. Hi ha una cosa de... Mira que al llarg del temps, i sobretot quan vam estar amb el grup, vam fer un viatge musical molt enllà per entendre una mica de qui bevíem i què fèiem i per què ho fèiem, d'alguna forma. I tots els del voltant que ens volcaven també amb cançons i informacions per nodrir-nos, però d'alguna manera, a dia d'avui, me'n torno aquí, no? En certs moments me'n torno a posar a dins dels pets com una sensació de mena de comoditat d'estar a casa momentàniament i... En contra una mica d'això que dic, surto al carrer, no? I mires les coses i sempre estàs com una mica pensant o veient què podríem fer, i hi ha moments que quan arribo a casa el que vull és una mena de pitoplar, allò de dir pip, de dir fins aquí, que em pot, que això m'ho permet d'alguna forma, no? És aquesta idea de retorno a Mataró quan era petit, i és film musical d'alguna manera.
1: Barcelona.
3: Això no estava previst.

0: Calle Bailén, de Free Fall Band. Aquesta és la versió de Free Fall Band més actual, no? Més recent,
1: sí,
0: no?
1: L'últim disc, que no sé què és.
0: El ja fa uns quants anys,
1: 2021,
0: però,
1: ja, o 2022. Sí. Hòstia, em sembla que foti no sé quan. Sí, és Barcelona. Free Fall Band és molt Barcelona perquè va ser aquesta època de connexió entre... O sigui, no, perdó, Free Fall Band és molt Mataró, però a vegades va ser molt en conjunció amb l'època que jo començava a ser molt Barcelona d'alguna manera, o Barcelona començava a ser una mica més la meva ciutat, com també ho és ara.
0: Ara estàs vivint a Barcelona.
1: Ara soc barceloní.
0: És barceloní.
1: Sí, gairebé tinc una multa d'Hisenda perquè, en el fons, jo no em volia desempatronar de Mataró. Per aquest punt nostàlgic, no? De dir, no, jo no vull ser de Barcelona, jo vull ser de Mataró. Ara soc oficialment de Barcelona. Soc de Sants, diríem. Això, d'Hostafrancs, que això també és una...
0: Barri de Sants, però posem una mica de Mataró, va. Ara sona això i t'emociones.
1: Sí, home, no? Sobretot el dia, encara hi anem. És, Mataró també s'ha convertit en, tot i que hi tinc part de família, lloc de peregrinació a l'estiu per retrobar-se també amb amics que veus un cop l'any o durant aquella setmana els veus 25.000 vegades, no? Però que és només aquells dies i d'alguna forma el Becquetero era aquest pas doble. També ho veus, això? Vull dir, també reconnecta amb València aquesta idea musical que d'alguna forma ara mateix encara tinc molt present i era el moment àlgid, el primer moment àlgid de les festes on tots ens trobàvem i fèiem aquesta baixada absurda, diguem-li, de durant 45 minuts baixant un carrer que es baixa amb 5, no? Comptant fins a 15, però suant com uns camells i això. I fins i tot algun any havia arribat a tocar amb la banda municipal des de dins, cosa que també era...
0: Quants instruments toques tu, a part de la bateria?
1: No, toco la bateria i llavors m'invento altres coses. L'altre dia va ser bonic perquè justament al menjar a Manresa vam fer una lectura al Born i vam fer un concert de Teremins.
0: Oh,
1: que és
0: boníssim.
1: Que clar, és la cosa més cara del món. Vull dir que és tenir molt de morro. I va ser bastant divertit. Estic intentant aprendre el trombó, però com que no m'hi dedico temps, em costa, però sí, crec que estic obsessionat en trobar algú melòdic per poder fer una altra cosa.
0: I amb el grup, que cada quan us aneu trobant per assajar de tant en tant encara o no?
1: És que ara et podria mentir, inventar-me el futur del grup, però la veritat és que no, que està en una mena de punt eteri.
0: A l'altre barri, una mica, està, no?
1: Està, sí, però bueno, com que a l'altre barri tots ens hi trobem una mica bé, també. Està en aquell llindar a punt de reconnexió, però és veritat que al final
0: hivernant,
1: el temps passa, les vides es construeixen de maneres diferents i t'adones també com això, que d'alguna forma ens anem fent gran i els contextos es van diversificant, apareix gent nova en marxa d'antiga, no? I això, però d'alguna forma tots ens anem trobant, a tots els he convidat a participar quan faig això i que vinguin encara sigui a rascar la guitarra, i això, vull dir que crec que el futur sempre és fins i tot millor que el present, llavors jo crec que trobarem els moments per tornar a fer cançons.
0: L'última gira va ser quan vau acompanyar la Maia o...?
1: No, després de la Maia vam fer aquest disc, el de Calle Bailén i tot plegat, el disc en castellà. I això, però també, vull dir, el món va com va i va quedar allà, no? com un més de tants altres.
0: Una cosa més a...
1: Sí, és que va canviar molt
0: des de currículum.
1: No, però la diferència, hòstia, com un 2012 o un 2022 sembla que hagi passat 50 anys gairebé.
0: Sí, sí.
1: I la manera en com es comunicava el 2012, amb què feia la ràdio, què feia, com funcionava tot, els discos que es venien i tot això, amb com era el 2022,
0: sí, sí.
1: El món ha canviat profundament. En aquest cas crec que profundament en negatiu en molts aspectes de com... de què s'apodera de la música, si les cançons passen un segon pla i què passa en un primer, no? I això crec que fa un flac favor, però d'alguna forma és aquesta cosa a l'engròs que estem tots plegats. No vol dir que si estiguéssim al petit, si continués igual, això hauria estat millor, eh? No això, però sí que d'alguna forma pel propi pes va caure tot una mica tot el projecte.
0: Preguntes metafísiques.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: En una altra vida, si ara tornessis a néixer, voldries tornar a viure la mateixa vida o provaries sort a fer una cosa diferent?
1: No, no, no. No. I quina pujada, tornar a començar, també t'ho dic, eh? Tota la mateixa.
0: La mateixa vida.
1: Sí, o sigui, òbviament hi ha coses que si poguéssim ficar el freno abans o reconduir, pues, tant de bo, no? O estar més present en moments o així, però no, no. Vull, tot està... Tot va venint.
0: I si t'has de reencarnar en un animal?
1: A vegades penso que en una tortuga per, d'alguna forma, obligar-me a lligar allò a mans i peus i anar...
0: Sí?
1: Anar més... Sí.
0: Per ser més terrenal.
1: Sí, hi ha una mena... Hi ha una hiper... Anem tan revolucionats que sí, que crec que estaria bé trobar una manera de reconduir això, però és que és això, no? És tan contextual que hi ha un punt que dius, bueno, et deixes portar.
0: No seria una tortuga ninja, seria una tortuga més...
1: No, seria una tortuga molt vaga d'aquestes de jardí que li donen trossos de maduixa i trossos d'enciam que han sobrat. Okay. No.
0: Una tortuga sí, un gripau crec que no, però posem aquesta cançó.
2: I vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau de blau.
0: Xesco Boix, això t'ho cantaven de petit?
1: Sí, mira, vaig haver de... L'altre dia no sé què parlàvem a casa amb uns pares i ma germana i preguntava això, què cantàveu de petit? Perquè hi ha un punt de dir, jo, sí, no tinc molts records de quan era petit. Sí, vull dir, no soc una persona que diu, hòstia, me'n recordo molt bé allò, on feien això, on feien l'altre. I vam anar a caure aquí. I sí, crec que era menys aquesta cosa de casa, no? De la tieta, dels tiets, de l'àvia, de la iaia, dels pares, de cantar cançons, diguéssim, igual que la Rita Tanet o aquestes coses, que és aquella cosa que jo amb els meus nebots encara els hi canto avui en dia allò a la falda i fotre les mateixes gambarrades que fèiem nosaltres quan érem petits, no?
0: Com ets de tiet?
1: Massa poc present pel que m'agradaria, però crec que és la millor cosa que em deu haver passat a la vida, sí. Va ser un canvi, jo crec, per tothom. És com arribar a una nova peça, desencaixa l'organigrama que hi havia anteriorment, tu passes a un altre pla en el terreny familiar i allò es fica en un centre que és preciós, sobretot per poder-los mimar tant com pugui ser el tiet més guai que hi ha a la capa de la terra i que, com has dit, que vulguin estar amb mi, que s'ho passin bé i sí, ja està, i que mi germana, si cas, que s'enfadi perquè els consento, però sí, no, és meravellós.

0: If You Are Feeling Sinister, Belén Sebastián.
1: Home, allò va ser una... Va ser una gran descoberta i també un molt bon punt de referent quan vam començar amb el grup. I durant anys vam estar mamant aquests discos per demà i per darrere.
0: Sí, sí, és com si fos com un manual d'instruccions de com fer bones cançons pop, no?
1: Sí, sí, 100%, vull dir que és allò...
0: I amb un discurs, amb una estètica...
1: Amb tot, no, és algú que t'abraça i et porta i et transporta en un lloc, i encara a dia d'avui, no?, et permet com gaudir, no sé, saps aquelles cançons que d'alguna forma et permeten relaxar-te i anar una mica com més enllà. Sí, sí, Belén Sebastián va ser un grup molt important, d'aquells grups que per mi sempre amb disc molt millor que en directe, no?, i que fiques allà el vinil o el CD i hòstia, t'hi pots estar hores.

0: Aquesta cançó del Miki, que ja l'hem sentit al principi, però hem dit que la tornaríem a escoltar per un motiu, és la cançó de la teva vida?
1: Hòstia, és fort.
0: O és la cançó que... És una cançó que...
1: És una cançó que sí, que
0: si et quedes aquí a l'altre barri i t'haguessin de fer un comiat...
1: Sí, jo a vegades hi penso, perquè els enterros m'agraden, perquè són un moment de trobada forta i d'exprimar les emocions allò en pocs segons, i seria una bona cançó de final, també perquè ara l'hem posat molt, no? l'hem fet sonar també amb aquests espectacles, i hi ha una sensació gairebé com d'himne coral, que d'alguna forma és el que jo sentia quan jo dins del cotxe, no? Aquestes llargues conduccions que feia cada dia, m'ho posava i m'ho ficava jo en loop i em ficava bàsicament el fragment de la tornada, quan entraven a part les veus de les ties pujant, fent solo, les trompetes, tot això, era aquesta part gospeliana, que sí que crec que resumeix una mica la manera com a mi m'agrada fer les coses, crec. O que a mi m'agrada sentir, si més no, quan veig coses, o també això, quan les estic intentant posar en safata per, entre tots, generar un moment. Llavors, serà segur una de les cançons de la meva vida, i a part és d'en Miki, persona superimportant també a la meva vida, i linkat sobretot amb tota la trajectòria musical.
0: Infravalorat, Miki Puig? Un personatge a nivell musical, a nivell artístic, a nivell compositiu, que potser no se li ha, no se l'ha reconegut prou.
1: A part de que ara té un llibre fantàstic,
0: sí,
1: que cadascú pot treure les seves pròpies... la seva pròpia opinió, és de les persones que més sap de música del país, sense cap mena de dubte. Llavors, és una persona que jo, que sóc xafarder de mena i m'agrada que la gent m'expliqui coses, és d'aquesta gent que et pot explicar la Bíblia en vers, s'ho pot inventar si vol, sí. Tampoc no ho saps, no? I això, i crec que el valor també que tenen les seves cançons i sobretot aquestes seves lletres, que són petites històries, no? Recordo un dels últims discos que, no sé, hi havia una cosa com de l'Ovidi, no? Que t'expliquen com... contes una imatge molt concreta que te la descriuen, i a mi m'agrada molt en les cançons d'en Miki, sobretot les seves lletres, i crec que té perles, i per mi una d'aquestes és aquesta, que resumeixen molt això, o Polvos de Talco, que són peces que descriuen una mica d'aquest estat d'ànim, de pista de ball, de dir, celebrem, ja està.
0: Amb el Miki Puig hem arribat al tram final d'aquest episodi de l'Altre Barri, amb el Marc Salicru, i ara el que fem és sortir de festa amb morts.
2: La festa amb morts.
0: Si passejant per l'Altre Barri tens oportunitat de fer, de formar un grup, de formar una banda musical, a qui aniries a buscar?
1: Crec que l'altre dia, fent-li voltes, una de les persones que m'hagués agradat conèixer, i no en vaig ser l'oportunitat, però es va morir, va ser en Víctor Nuble, que crec que com a músic hagués sigut molt gustós d'enfangar-se. Un Sonrà també seria... Un Sonrà o l'orquestra de Sonrà, diguéssim. I una veu així de pit, de cap, una Tina Turner, una cosa així rembombant, diguéssim, més alguna que sí. No sé, tot el rato, a mi la música aquesta, que d'alguna forma et porta en una mena d'estadi superior, de gent que fa coses que no saps ni com les fa, a mi això em pot.
0: Passem a Carles Santos.

0: qui t'emportaries al món dels vius?
1: Mira, avui pensant una cosa, m'emportaria al món dels vius en Lluís Permanyer, perquè vaig pensar que realment m'hagués agradat molt conèixer-li, que m'expliqués moltes coses, moltes intimitats en general. I un dels altres seria en Carles Santos, que el vaig conèixer poc abans, un any abans de morir-se, i és aquella gent que vaig només acabar de conèixer una petita part, i és d'aquestes persones que m'hagués anat molt bé saber molt bé què pensava en general.

0: Tu sents que d'alguna manera estàs agafant el relleu de tota aquesta generació, Carla Santos, comedians, La Fura dels Baus, etc, etc, i que tu ets un dels creadors que estan allà agafant el relleu de tota aquesta gent que ja es van jubilant, altres es van morint.
1: O sigui, no sé si sóc el relleu com a tal, si més no, jo bec d'això i és el que tinc ganes de fer. Llavors, tant per tant, jo vull intentar ser un... no un relleu, sinó seguir una manera de fer que s'estava fent fa uns anys enllà, també, però, òbviament, perquè la situació era una altra, el context polític, social, econòmic d'aquest país era un altre, però recuperar algo que he entès que he fet fent aquests nous espectacles és recuperar una mica aquesta idea que jo crec que em ve molt de dibuixar molt. Jo quan penso algo la dibuixo i, per tant, dibuixar és molt fàcil, vull dir, ho pots fer bastant a tot arreu, i això crec que em permet pensar en gran. I d'alguna forma pensar en gran, no per la pretensió de voler-ho fer gran, sinó de pensar en... m'imagino un món, no? M'imagino un món nou, que és d'un altre color i gestionar el cap revés del tot, que crec que és algo que feien aquestes companyies, quan encara la companyia tenia aquest tarannà també, de fer espectacles que d'una forma també treballaven, diguéssim, acord amb el seu propi context, embevien i d'alguna forma el transformaven, no? I aquesta idea de treballar al carrer, d'utilitzar la pròpia ciutat com a material base, o el folklore, o la quotidianitat, que és el que han treballat Fura, Cubana, Comedians, i tants altres, no sé, per mi és fantàstic, perquè al final hi ha una connexió directa, no? amb qualsevol, perquè treballes amb allò del dia a dia, amb aquella quotidianitat que simplement, igual que feien les avantguardes als 60, vull dir que simplement l'únic que les tergiversaves, i tergiversar-la et porta a poder-ho amplificar cap a un lloc molt més surrealista, absurd, oníric, el que sigui, no? Però el material de base al final és el dia a dia, és la gent que trobes pel carrer, allò que has vist, tot allò que passa al nostre voltant i que simplement s'accentua o hiperbolitzes d'alguna forma.
0: Ara estava pensant que si s'haguessin de celebrar els Jocs Olímpics aviat aquí, potser t'ho dirien a tu per participar-hi.
1: És aquestes putades així que avui, si no sortien, soc fatal, sortien titulars horribles de mi, però clar, unes Olimpiades porten moltes coses dolentes, segurament per una ciutat, però clar, jo m'encantaria fer una inauguració d'uns Jocs Olímpics. Òbviament, sí. M'agradaria, o que no sé si m'agradaria que vinguessin unes Olimpiades, aquesta és altra cosa. Però per això també hi ha aquesta cosa de l'obsessió d'intentar fer aquests grans espectacles, que és de dir, hòstia, per què no generem projectes que simbolitzin d'alguna forma la part més bonica d'aquests llocs, que és aquesta idea, aquesta nova generació de punt de trobada, de comunitat, de treballar amb diferents actors de la societat i catapultar algun nou un dimecres qualsevol, no? Aquesta idea de dir, no, el cava només l'obrim quan has de dir per molts anys, hòstia, però un cava a mitja tarda, un dilluns, per dir alguna cosa, és igual, o un got d'aigua amb el braç anal, però aquesta idea de poder celebrar un cap d'any un dia qualsevol, encara que no sigui dia 1 o dia 31, no? Crec que hi ha un algú d'això que crec que... jo estic una mica obsessionat en què pugui passar això.
0: I ara estàs treballant en alguna cosa així grossa? Bueno, són com moltes coses allò com petites?
1: Diguéssim, a part, jo segueixo fent els meus projectes com amb el meu ofici, diguéssim, com a escenògraf o il·luminador, però diguéssim, amb el meu terreny més artístic, on jo hi poso totes les cartes. Continuo el projecte de teatres de campanya, que no sé si aquest paraigües, on t'abraço totes aquestes accions o tot aquest material que d'alguna manera està en constant evolució i, per tant, espero que hi hagin interferències d'aquest tipus pròximament.
0: Sonen les campanes...

0: fer realitat un desig, podràs fer realitat un desig a nivell col·lectiu. I opció C és tornar al món dels vius. The Free Fall Band ho pateu, com mai ho heu patat, però has de renunciar a tota la resta de coses que has fet. Només Free Fall Band.
1: I només pot ser una cosa, no? O sigui, clar, sí, cadascú, sí. Cada causa té la seva bona.
0: Ah, la gràcia és que et mullis i que triïs una de les tres opcions.
1: Hòstia, és que en el fons fer bolos és molt gustós, eh? Si jo oblidés el fet de que he renunciat a totes les altres coses, en el fons em quedo amb la tercera. També en contra de generar algo positiu per tota la comunitat, però això som tan egoistes que seria quedar massa bé.
0: Doncs et quedes amb Free Fall Band, ho pateu.
1: Vinga, va, sí.
0: I...
1: sí, perquè l'altre barri, si no... Està molt bé, jo defenso molt celebrar la mort en vida, però clar, llavors si ja la celebres mort, llavors ja és una suma que ja no,
0: sí, sí.
1: Ja no hi ha marxa enrere.
0: I res, sempre estàs a temps de tornar-ho a aprendre tots els teus coneixements.
1: Perfecte.
0: I ja t'hi posaràs d'aquí.
1: I al final convertir-me en una tortuga i fer el bé comú.
0: Sí, sí. I quan arribes a l'altre barri...
1: Ja està.
0: Ja, també podràs fer la delegació aquesta de... Fantàstic, ha estat un plaer, Marc Salicru.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, molta sort en tots els teus projectes. També moltes gràcies al Nil Vi a la producció, Víctor Villar, al control de so, dels Sons Celestials. I què et sembla si ens tornem a veure d'aquí 7 dies amb Free Fall Band i a Patano? Però mentrestant, escoltarem aquests 7 Days dels Dexys Midnight Runners, per això això dels 7 dies.
1: Els millors.
0: I que em consta que és una de les teves bandes favorites.
1: I tant.
0: Marc Salicru, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Dexys Midnight Runners.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, ara per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx, en total prop de 80 peces. L'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre la seva compra és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina. Zapatero, que té previst declarar el 17 i 18 de juny a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges sense especificar. Més notícies. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts però que se n'estan enllestint els detalls. Amb tot, aquesta matinada s'han registrat explosions a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons alguns mitjans, l'exèrcit nord-americà ha abatut diversos drons iranians. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per endurir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. La família del pare del nadó maltractat que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron al març diu que durant les visites que li han fet a la presó ha reconegut que va tenir algun gest brusc amb el nen, com agafar-lo fort per les cames. Tant els familiars paterns com els materns asseguren que els pares del bebè els van demanar que no anessin a vigilar-lo la setmana abans de l'ingrés a l'hospital. La fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. Entén que hi ha indicis de mala relació entre ells i també risc de fugida, i per això rebutja el recurs de la defensa.

0: Poques gràcies. Ha posat la cirereta del pastís a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Poques gràcies ha tocat temes icònics com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, de Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre aquest divendres i dissabte reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones. Esports, el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà 1, Bòsnia 1. A aquesta hora comença el partit Estats Units-Paraguai. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB davant del València 90-76 i té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per a la final si guanya a la pista del Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà a la competició masculina l'Atlètic Barceloneta jugarà a la final contra el Prorreco.
1: Fins aquí les notícies.
2: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
3: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
4: I la gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
1: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
5: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
6: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
5: El divan, el valor de la conversa.
6: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
5: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% només es pot dir. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Està, ja. És que...
1: Només es pot dir. És que cada dia la presentació és millor.
0: Cada dia és més pomposa, eh? Cada dia et demostro més estima, eh?
1: T'adoro.
0: Ai, senyor, igualment. Deixa'm saludar també, em salta una mica el protocol, però he de saludar Malcom Otero, bon dia.
2: Bon dia.
0: És el dels efectes de son. Nia.
1: La classe dels estornells.
0: Marta Bonnou, bon dia.
3: Bon dia.
0: Escolta, i vaig recordar-me de tu.
3: Per què?
0: Perquè la Marta, lluny del que pugui semblar-vos...
3: Plora.
0: És una persona molt sensible.
1: Ai, sí.
0: I ahir estàvem dinant, la Marta, Malcom i jo, ens va explicar, diu, ostres, vaig mirar allò de la Sagrada Família i em vaig fotre a plorar. I jo vaig dir, ostres, ho vaig trobar molt emocionant, em va semblar deliciós. I ahir ho vaig tornar a mirar, sola, i 11 de la nit, resultat, dic, soc Marta Bonnou. Plorant com una magdalena. No, quin virtuosisme que tenim a Catalunya, nena.
3: No li dic que plorar de coses de desconeguts. O sigui, i a vegades coses que no... Un senyor tornant de... Un soldat dels Estats Units tornant de la guerra, és com... Ni m'interessa el senyor dels Estats Units, ni m'interessa la guerra, ni... Però ploro per aquell retrobament.
0: Ets carn...
3: No, de la Sagrada Família, veure aquells...
1: M'agrada aquest gènere. Sí, sí. És un gènere on ens trobem bastant.
2: A mi els anuncis em fan plorar de vegades.
0: Mare,
2: va. Aquest moment emotiu i jo ploro. I dius, a mi què m'importa això, però és igual.
0: I
3: veure plorar altres persones.
0: Això també, eh?
3: Que vaig a un enterrament d'aquests que ni m'hi va ni bé, que hi has d'anar per compromís, que no conec a ningú...
0: Que maco, això que
3: dius. I ploro. Ploro, però no perquè d'això. I em fa vergonya plorar perquè penso, miraran i diran, aquesta perquè plora si ni tan sols el coneixia, que és amiga de l'amiga i bé perquè...
0: Ai, senyor.
2: El meu fill una vegada, quan tenia 6 anys, al cine em va dir, no ploris, no és veritat.
0: Criatura amb 6 anys, ja hauríem de parlar de l'excés d'empatia que de vegades ens amara a tots els membres de la solució. Va, tot això, com sempre, no podem deixar de saludar el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio. I avui he de fer un advertiment. Habitualment els divendres ens posem a riure, comentem coses... Com dir-ho? Quotidianes, no? Problemes quotidians.
3: Més banals.
0: Més banals, més epidèrmics. Frívols. Avui ens posem molt seriosos, de veritat. Avui serà un programa molt intens, diria, però molt interessant i, sobretot, molt necessari. Ja sabeu que aquesta setmana s'ha parlat moltíssim de com gestionaria el Papa la gestió, valgui la redundància, amb les víctimes d'abusos de l'Església. Parlaven de 440.000 casos de nanos afectats per aquests abusos soferts per membres de l'Església. Doncs avui, arran d'això, ens hem posat a pensar i hem dit que creiem que cal parlar sobre aquest tema tabú. Avui ho plantejarem, com sempre intentem fer-ho a la solució, en positiu, que és com podem protegir millor els infants dels abusos. Segons l'OMS, una de cada 5 dones i un de cada 7 homes declara haver patit abusos sexuals durant la infància. Com podem protegir millor els infants dels abusos? Quin paper tenim les famílies en la prevenció d'aquests abusos infantils? Per què segueix sent encara un tema tabú? A partir de quina edat cal parlar sobre això a casa? Quines eines els podem donar? La UNICEF també assenyala que moltes situacions de violència contra infants tenen lloc en entorns propers. Com podem crear espais més segurs per als infants? Quines conductes, que tenim molt normalitzades en moltes capes de la societat, hauríem d'evitar els adults? Com hi ajudaria si corregíssim aquestes actituds? Avui té la solució a aquestes preguntes una persona que potser no teniu ubicada en aquesta faceta. Però, és un, diria jo, un 80% de la seva feina actual. Mariona Ribas, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
4: Molt bé, feliç d'estar aquí. Feliç de poder parlar d'aquest tema, de contribuir a destabuitzar aquest tema i donar-vos les gràcies per posar-lo sobre la taula i en antena per tothom.
0: La Mariona l'heu sentit aquí més d'una vegada com a col·laboradora, l'heu vist a la tele, com a col·laboradora també a l'Estelva, sobretot, últimament, l'heu vista a milions de llocs també fent d'actriu, però és que la Mariona també és psicòloga i és, encara més interessant, formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadette. Mariona, les violències sexuals contra les criatures són malauradament molt més habituals del que ens creiem o pensem?
4: Jo crec que sí, però sobretot el foc és en com no identifiquem certes conductes que tenim assumides per tots el, per, potser venen d'enrere, no? De tradicionalment, de com l'adult, com la societat mira l'infant i com s'hi relaciona. Mm-hmm. I, per tant, no és que siguem conscients que estem exercint violència contra els infants, és que no som conscients, potser, de que certes conductes normalitzades poden arribar o esdevenir a ser violentes, a ser abusives, o potser no contribueixen a la prevenció.
0: Aquest és molt interessant, perquè us posarem exemples pràctics, no?, en aquestes situacions que no contribueixen a la prevenció, perquè moltes vegades tractem els infants i els obliguem a fer coses que no ens n'adonem, però estan configurant el seu petit cervell, a que en el futur, ostres, si l'hem ensenyat que ha de passar a parlar-ho en X situacions, que, insisteixo, us posarem exemples, com pretenem que després als 7, 8, 9 anys diguin no a una conducta que ells no volen fer si tot el que hem estat fent durant la seva infància és obligar-los a fer segons quines coses? No parlo de coses abusives, però parlo d'obligació en general, per exemple, de gestos que ells no volen fer. El clàssic, i faig una mica d'espoiler, fes-li un petó a la iaia.
4: El fer-li un petó a la iaia, no? Aquest gest, nosaltres en parlem directament, quan fem prevenció, parlem directament de petó forçat, una mica perquè entenguem una mica, és l'eina més important de prevenció que tenim contra l'abús sexual infantil. Aquest petó implica una mostra d'afecte, un contacte entre cossos i un acte íntim, perquè és molt important deslligar la intimitat de la sexualitat. Uh-huh. La sexualitat implica intimitat, però no tot allò que és íntim és sexual. Uh-huh. Per tant, aquest petó, el missatge que donem és que, vulguis o no, has de donar una mostra d'afecte. No? Llavors, quan fem prevenció, sobretot en les famílies, plantegem molt aquest escenari. Perquè el petó, aquest petó, està vinculat de manera indivisible, no inseparable, a l'educació. L'educació és ser educat, hola, adéu, sisplau, gràcies, no implica aquest contacte amb el cos. Vivim en un país, en una cultura mediterrània, tot i que els catalans no tenim fama de ser més aviat una mica rancis, no, amb el tema de l'afectivitat física, però el contacte és habitual. Mm-hmm. Llavors, també què passa? Que un infant et vulgui fer un petó diu molt de tu com a adult. Mm. Ser carinyós està premiat en la societat, en els infants, no? Perquè de grans ja et diuen, bueno, ui, és que és una mica tocón. Ui, és que... Però, en canvi, els infants... No? I té més a veure amb el sentiment i la frustració de l'adult que no pas amb el desig de l'infant.
0: Això és molt interessant, perquè també rebrem, segur, el típic comentari, ah, sí, aquests exagerats, aquests wokes, no?
4: Bueno.
0: No, jo us pregunto. Ara no estem parlant de nens. Imagineu-vos que parlem d'un gos. Uh-huh. I si fa una conducta X, jo el premio. Què estic fent? Reforçar aquella conducta?
4: Totalment. Per tant, positiu, sí, sí.
0: Per tant, si nosaltres obliguem a una criatura, oh, que bé, que bon nen ets, perquè has fet això que tu no volies fer...
4: Clar, aquí la pregunta sempre és, per què no tenim en compte el desig de l'infant? Uh-huh. Nosaltres treballem molt en això. Per què? S'ha de preguntar. És a dir, vols fer un petó? També saps què passa? Que llavors el petó, de cop, és l'única manera, de cop, en aquesta situació, l'única manera de demostrar que estimem algú. Mm. Jo a les aules, als infants, els dic, quantes maneres tenim de demostrar algú que l'estimem? Puf, fent un dibuix, preparant l'esmorzar a la mama, fent una sorpresa, dient-ho, fent una abraçada...
0: Xucar la mà,
4: preocupar-te per una persona que estimes. Llavors també el missatge és... Ningú t'ha d'obligar a fer res que tu no vulguis amb el teu cos i no has de fer mai res que tu no vulguis amb el teu cos perquè una altra persona estigui contenta o estigui feliç.
0: És que això és el tema. I després haurem sentit, sense mala intenció, però molts, dic avis perquè estàvem en aquest cas.
4: Sí, pobres,
0: fes un petó a la iaia, és igual, o fes un petó a la tieta o fes-li un petó a la Conxitín, perquè si no es posa trista.
4: Clar.
0: Aquest xantatge, no?
3: Ara em poso trista. Però si no m'abraces, ara em poso trista.
0: És com un xantatge.
4: No, és un gran xantatge emocional. Posem-nos en la ment de l'infant. Com percep això per part d'una persona, i aquí també entrarà la culpa ja. No? Si jo no faig això que no desitjo, la meva àvia, que segurament la iaia ocupa el top 3 de persones preferides de la vida d'aquest infant, es posa trista. Jo sóc responsable.
0: Sóc el culpable.
4: Exacte. Perdona, que t'he tallat.
2: No. A mi la pregunta és com detectar... Jo explicaré una cosa íntima meva, que no havia explicat mai, però bueno, és igual. Jo vaig tenir un intent d'abús d'una persona, una persona propera a la meva família. Jo tenia 7 anys i aquesta persona 17, i em va demanar que toqués algunes coses. I no ho vaig fer perquè... alguna cosa, em va dir que hi havia algú raro allà, que no, com que tèrbol, però no vaig, fins molts anys després...
0: No vas entendre, no?
2: No vaig entendre què havia passat allà, ara ho entenc perfectament. I aleshores, vull dir, jo sempre penso, clar, jo tinc criatures en aquestes edat, 8 i 11 anys, i sempre penso que, sobretot, que tinc l'eina per detectar que alguna cosa no està bé. Jo sempre, jo li sé que això de el teu cos és teu, ningú pot tocar, coses d'aquestes que ja més o menys no m'ha après, però tinc la por de que, perquè els meus fills són d'aquests que fan petons a tothom, però no per ells mateixos, no perquè nosaltres els diem.
4: Això és com, meravellós, clar, no hem de condemnar tampoc l'efectivitat.
2: Però em fa por que no detectin
0: comportaments.
2: El mal, per dir-ho d'alguna manera. Senzill.
0: Ara hi anirem, també. Ara hi anirem. Mm-hmm. La Mariona, hem de dir que també ha estat la coordinadora d'intimitat de la sèrie Pubertat, que podeu veure al 3CAT, i també ha estat coach actoral dels nens que hi apareixen.
5: Saps per què som avui aquí?
6: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
7: Jo, però és que tot això és un error.
6: Un error de qui?
8: Per què no em parles del que vas fer per celebrar la rebel·lió de...
0: Pubertat és una sèrie de la Letizia Dolera, on la trama principal gira al voltant d'un cas d'abús infantil en el context d'una colla de castellers. De seguida parlarem de la feina que hi fas, també, o que hi has fet. Abans, però, l'eix central de la sèrie, quin és?
4: Això segurament respondria molt millor la Letizia, no? Però jo crec que l'eix central podria ser, des del meu punt de vista, posar sobre la taula un tabú i veure com, en una situació d'abús sexual infantil, en aquest cas s'ha de recalcar, bueno, no sé si estem fent molts spoilers, no?, però que es tracta d'una conducta abusiva entre menors. Sí, a més aquí entra tot el que ella vol obrir aquest debat, entenc, sobre com es tracta a nivell judicial, que també és meravellós, o sigui, tot aquest aspecte. Jo crec que és la víctima directa, no?, parlem de la víctima directa com la víctima directa de l'abús sexual infantil, la víctima per se. Però un abús sexual infantil, especialment en un context intrafamiliar o a dins d'un entorn de confiança o en un entorn de certa familiaritat i de vincle, com és una colla castellera, genera moltes víctimes indirectes. No? La bona expansiva d'aquell abús afecta a tothom. I crec que aquí és on ens convida la sèrie a veure com reaccionen els personatges, com ho viuen, com es relacionen amb l'abús, amb la víctima, amb els suposats presumptes agressors, no? I veure una miqueta aquesta una expansiva com fa trontollar els pilars, no? Mai tan ben explicat, de la societat.
0: Digues, Marta.
3: A mi de la sèrie, el resum, la frase seria d'aquestes mares, sobretot, en aquest cas és mares, que diuen, no, el meu fill això no ho faria mai. Saps? És el resum perfecte de tota la sèrie. No, però ja ha portat a tots els aspectes, no? Quan dius, no, és que el teu fill pega al llarg d'infants, no, és que el teu fill ha fet això, no, és que el teu fill... I, no, el meu no ho faria. I això ha portat al món dels adults, a l'Antonius, el violador.
0: Aquí vaig, no? També imagino que en el cas de moltes víctimes la por a explicar-ho per no ser cregut, no? És una de les pors més habituals.
3: I la doble,
0: no?
3: Victimització.
0: I quantes vegades nosaltres n'hem parlat aquí obertament a Catalunya Ràdio, nosaltres durant la tarda de Catalunya Ràdio vam tenir el cas d'una víctima d'abusos sexuals per part del seu avi, no?, i que no l'havien creguda, o que inclús li havien dit ara cal callar-ho, no?
4: Sí, això també, això és quan el tabú parla, no?, és quan es manifesta més clarament. Primer de tot perquè el ningú et creurà és una de les amenaces de la persona, de la figura agressora, quan un infant diu prou o quan comença a insinuar que no vol continuar amb aquella situació, quan diu que ho explicaré a la mare, què passa? En aquí és molt important entendre com funciona una conducta o una relació abusiva, perquè la base de tot tipus de situació abusiva, també evidentment en l'abús sexual infantil, és l'abús de poder, la desigualtat de poder. Llavors, clar, la figura abusadora, no?, per això la culpa hi té molt a veure, no? és un tema complex, espero que s'entengui bé el que diré. Quan un infant... No? L'exemple que ha posat el Malcolm, gràcies per compartir aquesta situació, perquè és increïble com a exemple. Perquè ell diu, no sabia què passava, era algo raro. Sí? Això s'expressa molt en les víctimes. No sabia el que era algo estrany, però sabia que no estava bé. És a dir, alguna cosa en la intuïció de l'infant ens diu aquesta situació no és correcta, per tant, part de la prevenció la farem en l'educació emocional i que entenguin les senyals del seu cos. Si la societat ens diu els nens sempre diuen mentides, no? Bueno, aquesta conversa típica. Sí. Bueno, els nens
0: ja saps.
4: Ja se sap,
0: ja se sap.
3: I és cosa de nens. Sí.
4: I és cosa de nens, no? És com els hi restem importància.
3: És molt bon nano.
4: Exacte, no? Però clar, si ja partim d'aquesta base de que els nens s'ho inventen tot, no? Llavors, com em costarà explicar una situació, no?, que no té paraules. M'ha costat molt entendre el que... No? Tu ho has explicat molt bé. Per tant, part de la prevenció també serà posar paraules a les coses.
0: Ara hi anirem.
4: I, per tant, tot això no té, té el seu significat. Però el ningú no et creurà és quan aquella situació que la figura abusadora ha intentat... No? Ho expliquem gràficament així, no? Ha intentat reanivellar les diferències de poder, de tots els poders infinits que té aquella figura abusadora sobre l'infant, amb el parlar de nosaltres. Mm. No?
0: A través del llenguatge.
4: Clar, a través del llenguatge es crea una il·lusió...
0: Una falsa sensació que estem al mateix nivell.
4: Clar.
0: I que és una cosa de tu i jo conjunta.
4: Exacte. No? Més enllà de és especial, els altres no han de saber, no ho entendran. El fet de parlar de nosaltres crea aquesta complicitat, aquesta igualtat. Quan la frase "ningú no et creurà", aquí, pam, aquí, de cop l'infant entén on es troba, pot ser un dels detonants on entengui on es troba, entén la realitat, i per tant se sent sol, se sent culpable, no? I a més, per desgràcia, moltes vegades, per això hem d'educar en el creure els infants i en el dret a ser escoltats que tenen els infants, perquè moltes vegades es compleix. El "ningú no et creurà". Per què? I aquí és on la Marta ha donat la clau, també, no? O el meu fill no ho faria mai, perquè ens costa molt acceptar aquesta realitat. La societat adulta tenim una feina a fer, no?
0: I tant, el com pot ser? Ostres, jo no ho hagués dit mai.
3: No ho hagués dit mai.
4: Clar, clar, és que no ho hagués dit mai, òbviament, no? Però passa. I llavors aquí és la barrera, jo crec, que encara ens falta. A mi no em passarà, és una protecció pels adults... que no és real.
0: Perquè... Clar, també part d'aquest tabú el fa gros, el fet de que és dolorós afrontar-nos aquesta realitat, no? La Mariona, perquè treballa a diari, no?, en aquesta Fundació Vicky Bernadet, però jo el que he fet, el primer que he fet quan he entrat en aquest estudi i el primer que he fet quan he vist avui en Fran, li he dit, ostres, des que sóc mare, a mi aquest tema em costarà molt abordar-lo. Però és clar, quan una cosa ens fa mal i ens provoca dolor, tendim per protegir-nos de manera incorrecta, perquè és que al final no ens protegim, sinó que li donem l'esquena, a girar-nos, de dir, no ho vull veure, no em vull parlar perquè em genera massa dolor, no?
4: Totalment, perquè és incòmode. Unes altres paraules, no?, que jo convido quan faig formacions a famílies és què ens genera parlar d'això, no? Doncs intentem... Clar, és natural, és comprensible, però hi ha en joc la protecció dels infants. Llavors nosaltres som adults, hem de tenir les eines per sobreposar-nos i veiem coses que ens incomoden cada dia al nostre voltant. Li diem amb gent que ens incomoda cada dia al nostre voltant. I aquí hi ha algo molt important en joc, que és la protecció de la infància. Llavors, aquest a mi no em passarà, el que em farà és no em vull sentir parlar, no aniré a xerrades, no escoltaré aquest programa, perquè em genera coses, no?, que no vull sentir. Però el que em portarà és a no tenir informació. I la falta d'informació porta directament a la desprotecció.
0: I per això el programa d'avui, per això la solució d'avui, i per això la Mariona Ribas ens acompanya avui en una hora que se'ns farà, ja us ho dic ara, curta, perquè queden 5 minuts perquè siguin 2:45. Com sempre, línies obertes, si teniu alguna pregunta en concret, al 93-201-7474 o al 677-38-77-19, ens la podeu fer arribar. Aprofiteu que tenim la Mariona aquí, pregunteu-li el que vulgueu, aprofiteu. Si hi ha alguna conducta i volem saber com reexplicar-la a les criatures, no? Com li explico, no, això? O alguna... Mira, una pregunta que hi ha en el meu entorn de mares, que jo em dedico a dir, jo crec que s'ha de fer això, però no ho sé, no soc experta.
4: Anem a veure.
0: Per exemple, ai, no toquis la tita, ai, no sé què del cul. Tita, cul, no, tu has dit paraules a les coses, posar paraules a les
4: tita encara, perquè tothom més o menys tita, titola, titolina,
0: això, però
4: sabem una mica.
0: La coseta privada i aquestes coses,
4: sí.
0: No, eh?
4: Primer, diminutius, bueno, tot això. És molt important, de cara a la prevenció, poder nombrar els òrgans del cos, els òrgans sexuals, les parts íntimes. Conforme els infants van creixent, van entenent, i això es veu molt bé ja quan arrenquem les formacions a 6è de primària, que ja estan entre 6è i primer, quan jo dic, vinga, anem a nombrar, no?, quines parts del vostre cos posaríeu al grup de les parts íntimes i per què. I ja comencen després a sortir altres parts del cos, no? Quan treballem amb els infants, delimitem i els expliquem què són les parts íntimes, que he de dir que jo aquest any he començat a fer formacions a primària, si les tenen molt clares, pel seu nom. No pot ser que jo arribi a primer de batxillerat i no siguin capaços de dir penis. No siguin capaços de dir vulva. Vulva i anus són les paraules que generen més reticències o més vergonya. No? Per què nombrar-les? Perquè, a més, és important nombrar-les. Per molts motius. Però el principal és què passarà si un infant de 6 anys, en un entorn, el monitor, l'avi, la professora de no sé què, li toca aquesta part i ell no desitja i ho explica. Que aquí ens trobarem davant d'un del que nosaltres diem revelació. I la vulva té un nom que no té absolutament res a veure amb la vulva, que jo puc entendre. Què passarà?
0: Que
4: la persona adulta, a qui li expliqui, per sort aquest infant està fent un procés meravellós de revelació, no serà comprès i, per tant, no podrà ser acompanyat. Per tant, ens estarem perdent una detecció precoç, que és molt important. Va haver-hi un cas, no, que vaig llegir en premsa, que deia és una nena li va dir a la seva mestra que l'avi m'ha llepat la galeta. La mestra va dir, bueno, doncs que n'agafi una altra. No era la galeta. Aquesta nena estava explicant, no, un abús per part del seu avi. Llavors, és molt important. Les coses que no tenen nom o el pensament confús genera paraules confuses. El pensament clar genera paraules clares i viceversa. Per això era estrany, no sabia el que era. I de gran, quan has pogut poder redefinir i t'han donat aquesta informació, sabem de què parlem.
0: Per tant, penis, vulva, anus, vagina.
4: Exacte, vagina, pits, boca. Parlem dels petons, no? I els nens ho diuen, eh? Dic, i per què? Per què la boca? Jo els faig parlar, no? Perquè fem petons. Que ens ha quedat una mica pendent el tema del petó. El petó és una mostra d'afecte desitjada, lliure i espontània. I així ha de ser. I així. Però no és a canvi de res. No? Ni a canvi de... Perquè llavors els avis, no? Pobres, s'esglaien. No, però què vols dir? Que jo abusaré del meu net? No, no estem
0: no,
4: dient
0: tu.
4: Això.
0: No, exacte, tu. No, estem fent servir aquest exemple perquè no caigui en mans de...
4: Clar, perquè si no és un petó la galta i no és la iaia, el mecanisme de, malgrat jo no vulgui fer això, ho he de fer perquè l'adult quedi complagut, i això passa després, pot generar futures revictimitzacions en l'àmbit sexual, no? El complaure l'altre, malgrat faig coses que no m'agraden.
0: Mariona, deixa'm fer una pausa.
4: Totalment.
0: Abans, però, sí que ens queda un minut per dos quarts de dues del migdia, al 677-38-77-19. Frank, què em diuen?
1: Doncs mira, la Irene, sobre això que explicava ara la Mariona, diu que ella és de l'època de que s'havia de fer sempre petons, i diu, la tradició ha acabat amb mi, perquè mai he obligat a les nenes a fer petons davant dels adults.
0: A més, que et ve de gust un petó a la iaia? No. I una abraçada? No. Li dius adéu? Adéu.
4: Clar, si volem nens educats, doncs eduquem en l'adéu i el sisplau i el gràcies i tot.
1: I l'Anna explica sobre el tema d'avui. Jo, el meu fill petit, quan tenia 8 anys, ja li vaig començar a introduir en el seu nivell, i ara que en té 15, us he de dir que ho té superclar. I tenim una pregunta de la Maria José, precisament sobre...
0: Abans de la pregunta
1: de
0: la Maria José, en deixaré una que respondrem després de la publicitat. A partir de quina edat comencem a... és aquesta, ara he fet espòiler.
1: No, és aquesta, la pregunta de la
0: Maria José.
1: Digue-ho,
0: Maria José.
1: No, quan es pot dir a les teves criatures que tu has patit un abús?
0: Ah, d'acord. No, jo parlava de...
4: Diferent.
0: A partir de quina edat podem començar a parlar de sexualitat? A veure, la sexualitat vol dir parlar-ne explícitament, o podem parlar d'intimitat des dels 0 anys? I en segona instància, aquesta pregunta de la Maria José, a la tornada de la publicitat us la responem.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minuts de dos quarts de dues del migdia i hem marxat a la publicitat formulant-li dues preguntes a la Mariona Ribas, que la coneixeu com a la seva faceta d'actriu, com a col·laboradora de diferents mitjans de comunicació, però ella és psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet, a més d'haver estat la coordinadora d'intimitat de la sèrie Pubertat, que podeu trobar al 3CAT, i també coach actoral de les criatures que hi apareixen. A veure, a partir de quina edat hem de començar a parlar de, ja no et dic sexualitat, intimitat? O de consentiment? Perquè sempre diuen, no, és que és molt d'hora per parlar de consentiment, però potser podem treballar el consentiment, no consentiment sexual, sinó el consentiment en general, tenint en compte l'opinió de la criatura, no?
4: Super, quina pregunta tan... Tot això entenc que també va lligat a partir de quina edat comencem a fer prevenció.
0: Correcte.
4: Des del naixement. Primer de tot, entendre que la sexualitat no arriba quan els nostres fills tenen relacions sexuals o duen a terme conductes sexualitzades. Que també ampliar el concepte de sexualitat, d'intimitat, tot això forma part. Un altre dels pilars de la prevenció és educació sexual. Poder parlar de sexualitat amb naturalitat. Perquè necessitem que els nostres infants, que no condemnar la seva curiositat pel sexe, curiositat pel cos, curiositat per les relacions sexuals, no? Que això toca amb el nostre tabú de la falta d'educació sexual. Ens fa por la sexualitat perquè ens ha educat en la por, no? En la sexualitat. Llavors, a partir d'aquí, entendre que l'infant té un desenvolupament sexual des que neix. Uh-huh. Val? Que la sexualitat no només és tenir relacions sexuals amb altres persones, sinó que té un desenvolupament. Els nens es toquen el penis, tenen curiositat. Jo recordo els meus nebots, el meu nebot, que és un nen, me'n recorden que li estaven traient el bolquer i un dia se li van posar el penis erecte perquè havia d'anar a fer un pipí. Bueno, ai, està superagobiant.
0: S'has
4: picat el penis, jo, per favor, quiet, no? Vull dir, no passa res. El cos, el meu, el de l'altre, el seu cos canvia constantment, el dels altres també, però és que no només el de l'altre. El de l'altre, entre els altres, i ara parlo, per exemple, de diferències de gènere, també són diferents. Per què jo sóc així i la meva amiga és això? Llavors aquí hi ha, per tant, acompanyar, no? Entendre que la sexualitat no ve només a partir de l'adolescència, preadolescència. Perquè si no podem parlar de sexualitat i resoldre les inquietuds, dubtes que tinguin, ja sabem, no?, que tenen una eina superpotent, que és la xarxa, no?, i doncs podem acabar...
0: Omplir els forats.
4: Que... Exacte, exacte. Val? Per tant, a partir d'aquí, quan comencem a fer prevenció? Parlar d'intimitat des del minut zero. Tu ho has dit molt
0: exemples.
4: Bé. El consentiment no només és sexual. El consentiment té a veure amb el respecte i el bon tracte. Exemples, per exemple, quan els infants juguen, no? És que... No, típic. Mama, és que jo vull jugar això, però la meva germana no vol.
0: Si no vol?
4: Clar, no vol. No, és a dir, entendre, respectar el no. No dir, bueno, juga una estona i després...
0: Mm. Interessantíssim, no? Perquè això són exemples pràctics, clar, de situacions que veiem com inofensives, de què li costa jugar. Ja, però és que aleshores li estem dient que el seu desig no l'està sent escoltat, que és el mateix que el petó a la iaia.
4: Exacte, exacte.
0: Això és treballar el consentiment.
4: Clar,
0: no és treballar el consentiment des de la sexualitat.
4: Solucions. Exacte, però és que hi ha solucions. Per tant, si jo entenc que he de respectar l'espai personal dels altres...
0: Posa més exemples, Mariona.
4: Més exemples, com em relaciono jo amb el cos dels meus infants, no? Parlàvem de bolquers i tal. És veritat que tu no estem acostumats. També hem d'entendre que, és a dir, les mares, pares, persones que estem al voltant dels infants, ens relacionem amb els seus cossos constantment. Depenen de nosaltres per ser vestits, canviats, banyats, dutxats, des dels inicis. Però això canvia. I, evidentment, un bebè no et pot dir si canviem el bolquer. Però tu li pots explicar, mira, la mama, et canviarà
0: el bolquer. Això és el que passarà, eh?
4: Clar, això és el que faré. Quan nosaltres anem al ginecòleg, que ara poso un exemple molt clar, o quan ens fan un procediment mèdic que entra en contacte amb el nostre cos o fins i tot l'invaeix, no agraïm, i és de protocol mèdic, que t'hagin d'explicar el que et van a fer.
3: No, o sigui, a mi, amb 40 i tants, vaig canviar de ginecòleg d'un home a una dona, una ginecòloga, i em va dir, bueno, ara, com si fos la primera, ara posaré això i t'ho introduiré, no sé què, i li vaig dir, com? Diu, puc? I dic, què? Vaig escriure una columna, quasi que l'abraço, clar, i demano matrimoni.
0: Perquè no estem acostumats.
3: Perquè em va demanar permís quan l'altre, el senyor aquest que em portava des dels 18 anys, clar, fotia allò fins a dalt i venga...
4: Exacte. I per tant, és el mateix, no? Jo, ara, mira, te netejaré la vulva o el penis i ja posem nom des de zero a aquestes parts, perquè t'has embrutat. Mira, mira que neta, que neta que estàs. Mira que sé què. Anem creixent.
0: Hi ha una cosa que fan a la llar d'infants, al Molí de Molins de Rei, que són extraordinàries. Totes les mestres són extraordinàries, que jo vas flipo. Una cosa que em va deixar frapada, que és una... Pot, aparentment una tonteria, però quan van a canviar el bolquer informen a la criatura i ara farem això i a part aprofiten, no?, que si la cama dreta, esquerra, li fan triar entre... Li diuen, quin bolquer vols, aquest o aquest? No, clar, ja estan treballant la capacitat de... Noi, la teva opinió importa. Exacte. I tindràs capacitat de decisió. Quin camí vols prendre?
3: És una absurdada. No et diu aquest, et diu...
0: Bueno, jo el primer que toca, no? Agafo, no? No sé.
4: Clar, doncs això igual, no? Conforme van creixent, mira, ara t'ajudo a desvestir-te. Sí, no. Fomentar l'autonomia, la seguretat, baixar la dependència emocional, són factors preventius, també. No?
0: Pels pares exagerats, tipus jo.
3: O els avis que ara estan dient... Mira les tonteries que diuen.
0: Ara anirem a aquesta
3: tonteria,
0: banda.
3: Eh?
0: Ara anirem. Queda pendent la pregunta de la Maria José.
4: Sí.
0: Queda pendent el comentari
3: dels avis.
0: De que tanta tonteria no hem sortit tan malament. Home, estem tots a teràpia,
3: home,
0: eh?
3: Sí. Sabíeu el general que ens estem...
4: Exacte. Parlem-ne.
0: No. Nosaltres vam sortir molt bé i vam veure tele i aquestes xorrades... Tots a teràpia. I els que no hi van no és perquè estiguin bé. Fet el disclaimer. Ara no sé què anava a preguntar.
4: Pares exagerats.
0: Pares exagerats, com jo. Clar, i a vegades que els nens... Ostres, porta un cagarrasso d'aquí a Girona, no, i no es deixa canviar perquè està... Va, jo ja l'explico, Guillem, t'he de canviar
4: no,
0: el bolquer.
4: No, diferenciar en propòsits, perquè quan ens relacionem des del respecte amb el cos, no? Ara anem de dutxar. Vols que t'ajudi a desvestir-te o ho fas tu? Consentiment, les dues respostes són vàlides. Perquè si li deixes triar i després dius, bueno, ja t'ho faig jo. Estem tirant per terra tot el que hem fet. Però hi haurà casos, per exemple, propòsits mèdics, o quan és d'higiene, que aquí hem d'entendre que el propòsit no és simplement relacionar-me amb el teu cos, sinó que és curar-te, no? Per exemple, a mi em va passar l'altre dia amb la meva filla, no? Li picava la vulva. Diu, mama, em pica la vulva. Vale, me la vols ensenyar? Que així podré saber què passa. I ja, en el moment que ja tenen certa autonomia, també anar evolucionant nosaltres amb ells, amb la seva autonomia. I li vaig dir, ensenya'm, obre't aquí perquè miri. Vale. I jo li anava a dir, et posaré la crameta, d'acord? I de cop vaig dir, no.
0: Posa-te-la tu.
4: Exacte. I li vaig dir, posa't tu la crameta, que tu saps on et pica. No? Vull dir, una mica aquesta cosa, no perdrem tant de temps. Estem acostumats a fer prevenció sobre milions de coses cada dia amb els nostres fills i les repetim fins a la sacietat.
0: El clàssic, fer molta prevenció quan l'abús sexual ve d'un desconegut. Aleshores, aquí sí que en podem parlar.
3: No acceptis, no
0: vagi a la discoteca, no pugi al cotxe. Ara, quan és un membre proper a la família...
3: Clar,
4: el desconegut, no? L'abusador desconegut, la figura abusadora desconeguda és entre un 10 i un 15%. Entre el 85 i el 90% dels casos, l'abús té lloc en l'entorn de confiança. No? Quan parlem d'entorn de confiança, incloem família nuclear, pares, mares, germans, germanes, família extensa, tiets, cosins, avis, amb femenins associats, i totes aquelles persones de l'entorn. No? Monitors de, professores de...
0: És una borrada,
4: veïns, amics de la família, companys de classe, parella sentimental del menor, si en té. No? Per què? Perquè és molt important entendre quina estratègia, quina eina utilitza la figura abusadora, que és la manipulació i la confiança. No és la violència o l'agressivitat física.
0: Els avis, sou unes exagerades, hem sortit prou bé, ta-ta-ta. Dóna'ns un argument o una resposta. O potser la resposta sigui, val, però feu-ho així.
4: Exacte. Depèn. El tema és un... Quan som pares ens col·loquem en un lloc molt curiós i molt complicat de gestionar, i això té molt a veure amb els petons i tot això.
0: Estem a punt de molts avis, és un genèric.
4: No, exacte.
0: Per favor.
4: Sí, però pillen, pobre, em sap greu, aquí pillen. No? I tenim per sobre, no hem de perdre la vista el que hem dit de l'abús de poder o de les rols de poder, les jerarquies. La família... té una jerarquia. És com una empresa qualsevol, més complicada, perquè tenim vincles afectius entre nosaltres. No? Llavors, jo estic al mig, tinc el meu fill per sota i el meu pare o la meva sogra, o qui sigui, per sobre. En aquí jo sempre recomano a les famílies mirar cap avall, posar el focus, no? Quan fem prevenció, a part dels pares obrir la mirada per la detecció i fer un bon acompanyament, l'objectiu és crear petits agents de detecció i prevenció, que són els nostres fills. Per sort, i o per desgràcia, no estem les 24 hores amb els nostres fills, no els podem prevenir de tot, i per tant, així com els ensenyem a creuar en verd, a posar-se el cinturó, els hem d'anar ensenyant altres coses, no? I per tant, aquí, els límits, el dret al propi cos, el no fer res, no? Com em fa sentir aquesta situació, l'educació emocional per relacionar les emocions, no? Connectar amb el cos. Això, repeteixo, és que lo estrany, lo raro, això que ha
0: posat el Malcolm. La intuïció que deia el Malcolm.
4: Exacte. Sí, és molt important, no? Aquestes persones diuen, és que era algo raro, no sabia què era, però sabia que no estava bé. Això és el diu.
2: I la por, jo també tinc una por, que és el pudor. Vull dir que el pudor en el sentit de que el pudor, el recat... és una eina de repressió, també, en cert sentit. Mm-hmm. Perquè, de fet, neix perquè quan comencen les herències, els homes volen saber que el que qui heretarà les seves propietats és el seu fill i no d'un altre, i així comencen a controlar el cos de les dones. Aquí comença tot i comença a anar, el pit comença a ser perillós i comença el cos de la dona a tapar-se perquè ningú altre mantingui relacions amb la seva dona. No? Llavors, a mi també em fa por alimentar la idea del perill del cos, saps què vull dir? Perquè la meva filla, per exemple, que és 8 anys, té una relació, però no té pudor, òbviament encara no té... I no sé on està el límit de cuidar el teu cos, però que no el vegi ningú, o sí... Saps? Aquí tinc una mena de dubte mental.
3: Un exemple, no? Que això, la meva filla de 10 anys, recullo el que tu dius, no té ben pudor, no els hi fa vergonya res, i estava l'altre dia al tren, i ella portava uns pantalonets molt, molt, molt curts, i estava asseguda al meu costat, i estava amb les cames completament obertes. Mm-hmm. I estava tot ple de senyors asseguts davant. Clar, jo estava...
0: Patint. Que et venien ganes de dir-li tanca les cames.
3: Tanca les cames, però clar, jo no li vull dir tanca les cames, perquè el problema no és ella, el problema són els senyors que estaven davant.
0: Interessantíssim exemple.
3: Llavors, sense dir-li, li vaig fer tancar les cames, perquè vaig fer així, ai, vine cap aquí, saps? Li vaig tancar les cames sense d'això. No sé si els senyors de davant s'ho miraven, si no, però ets dona. I saps que
2: hi ha un parell.
3: Llavors, sense dir-li... els nostres pares ens diuen, nena, tanca les caves, consells tot, no?
0: Què hem de fer en aquests casos?
4: Uf, no sé si tinc resposta per això, eh? Em sembla, clar, és interessant la reflexió de la nostra mirada, la nostra por, el nostre pànic de perills que són reals. Les estadístiques ens parlen, tu has parlat, no?, d'estadístiques. El Consell d'Europa va treure un estudi fa uns anys, no?, que un de cada cinc infants ha patit, pateix o patirà algun tipus de forma d'abús sexual infantil abans dels 17 anys, no? Com que el silenci, el secret, la revelació tardana, no?, el 90% de les víctimes no ho explica o no ho pot explicar fins a l'edat adulta, l'edat adulta no són 18 anys i un dia.
0: Des de partida.
4: Fins que, no? Llavors, clar, aquí tot això ens pesa, pensarem, ens porta a pensar tot això, no? Que aquest 20% serà més. Però, clar, en aquest cas, jo penso que la intuïció de la Marta no... Ara jo parlo de la meva intuïció personal, no, aquí no parlo en nom de la prevenció que diu la Fundació, sinó la meva intuïció personal em diu que no està malament, en el sentit de que, clar, si tu li poses la càrrega a sobre, no?, de tanca les cames, perquè la mirada de l'altre és sexualitzada, és perversa, no?,
0: ja l'estàs condicionada.
4: Ja, exacte, ja hi som una altra vegada amb tapem-nos, no fem, no sé què.
0: La pregunta de Maria José... Però abans de la pregunta de la Maria José, estem parlant, no, vigila, eduquem els nostres nens que identifiquin les parts del seu cos perquè no els hi pot tocar qui sigui. Epa, però aquí hi ha un gir que també surt a la sèrie Pubertat que és molt interessant. Que és? No només no et poden tocar, sinó que tu tampoc.
4: Sí, és molt important fer aquesta doble prevenció, no?, en els dos sentits. Jo a les aules, no?, dediquem estona a parlar, sobretot el que he dit abans, del poder, no?, i que el poder no és el president de la Generalitat o no és el director d'Endesa. Tots tenim diferents tipus de poder que estan en joc constantment en situacions quotidianes. Per exemple, teniu germans petits? Sí. Feu fer alguna cosa als germans petits perquè que no voleu fer? Sí. Per què? Perquè sóc el gran, no? I aquí entendre els diferents poders.
0: Perdona, quantes vegades, eh? Jo sóc germana gran. Malcolm, tu ets germà gran.
3: Jo també.
0: I tu també, Marta. I tu, Fran, ets fill únic, clar.
4: Jo petita.
2: Però germà gran sense autoritat.
0: Però les germanes grans, jo era una mandona. Per tant, jo estava abusant del meu poder com a germana gran. Ara, Gerard, juguem això. Clar, l'altre pobret no s'hi posava, perquè ell el que volia... Bueno, aquí, en aquest cas, no anava en contra del seu consentiment, perquè ell, bueno, jugava tot, no? Però sigui els germans grans... Ara juga... I tu fas d'això, i jo faig de cuinera...
4: La pregunta
0: i tu fas de no
4: interessant
0: què.
4: És... Li diries el mateix a la teva mare? I tots no! Per tant, l'ús del poder és conscient. Sabem perfectament, tenim la capacitat de detectar sobre qui tenim poder i sobre qui no. I aquí és on jo els hi dic. Per tant, l'ús del poder... Ara no vull ser banal, no vull ser frívola, però un gran poder comporta una gran responsabilitat.
0: Com deia Spiderman.
4: Exacte. És una frase que jo la connecto molt amb el que fem, no? Perquè és això. Tots tenim poder en algun moment, però el poder primer no és per sempre i és conscient.
0: Tot i que molta gent s'ho pensa.
4: Exacte.
0: Després
4: exacte.
0: Que terra cremada.
4: Després les sorpreses, no? Llavors és conscient com jo decideixo utilitzar el meu poder. Jo puc utilitzar el meu poder per beneficiar els altres, no? O en benefici dels dos i generar una situació de benefici mutu. Però si només jo obtinc un benefici i l'altra persona en surt perjudicada i acaba fent una cosa que no desitja i jo a través de l'ús del meu poder i les meves estratègies aconsegueixo que allò que ha dit que no ho acabi fent, és un mal ús de poder.
0: És una manipulació.
4: Exacte.
0: Eh?
4: Per tant, aquí també és on diem cuidado, no hem d'obligar els altres a fer res que no vulguin, no hem d'obligar, no?
2: Clar, però els pares també tenim autoritat. Jo faig que les meves criatures facin coses que no volen fer, per a la taula.
4: Clar, però hem de diferenciar. I jo també els dic,
0: interessant. Clar, perquè si no després sembla que anem amb... Com es diu això? No, que ens fumem alguna cosa. No? Ara no se'ls hi pot dir res. No, ja les seves obligacions són les seves obligacions.
4: Jo poso molt èmfasi en que tingui a veure amb el teu cos.
0: D'acord.
4: Sí? Per tant, i aquí també els explico. Si hem d'anar al metge, el pare o la mare o la persona, el teu adult de referència, ha d'estar davant. Jo em vaig trobar una situació a urgències amb la meva filla i vaig placar al metge. Perquè no, la meva filla estava tombada, sospitàvem d'una infecció d'orina, per tant, com que la van descartar, van haver de mirar que no fos una irritació de la vulva. I jo entenc, i puc entendre la sobrecàrrega, ho entenc, però jo, com a mare, vaig fer... Txt, perquè li anava a baixar els pantalons sense explicar-li. I vaig dir, m'hi vaig posar davant... I li vaig dir, mira, ara el metge t'ha de mirar la vulva, la mama, si et sembla bé, t'ha baixat els pantalons, i tal i que qual, no?
2: Clar, clar, clar.
4: Llavors, sempre, jo sempre els dic, dic, això no té a veure amb recull l'habitació, o fes el que et toca fer, o fes els deures, no? S'ha de quedar clar que estem parlant de coses, sobretot, que tenen a veure amb el cos i la intimitat.
0: La Maria José ens feia una pregunta a través del WhatsApp. Sé que tenim algunes reflexions interessants al telèfon. A mi avui m'interessa especialment sentir la Mariona, per tant, si entra algú, us demano que sigui molt breu, perquè més...
4: Espero poder respondre,
0: No, jo crec que més informats que la Mariona, que és experta en, i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet, serà difícil superar-ho, això. La Maria José ens deia, a partir de quina edat puc explicar a les meves criatures, si mal no recordo, Fran, sí, que ella havia patit un abús, oi?
4: Jo personalment crec que això és una decisió molt personal i que recau sobre ella en el sentit de... No vull dir que no tinc una resposta, és que no tinc una resposta genèrica per a aquests casos. Depèn molt de l'edat que tinguin les criatures, del que ella senti que vol compartir. I això ho deixo molt a la seva... És part de la seva intimitat. Una revelació, no? Entenc que potser l'ha fet abans, però cap als fills, no?
0: I també
4: entenc
0: sabrà...
4: que és amb el propòsit de dir, mira, a mi em va passar això...
0: Però també has de conèixer el procés maduratiu de les teves criatures, no? Clar. Ho entendran, els farà més mal que no pas en puguin treure un aprenentatge.
4: Jo li diria que confies en la seva intuïció i en el vincle que té amb les seves filles.
0: El 677-38-77-19, el 93-201-7474. A veure, tenim al telèfon una persona que vol fer una reflexió que ja d'entrada dic, demano brevetat perquè encara tenim un bloc de publicitat, però la Núria crec que té una cosa interessant a dir-nos, a posar sobre la taula. Núria, bon dia.
10: Hola, bon dia. Mira, intento ser molt breu. Sé que avui va sobre la prevenció més aviat, però jo volia fer una reflexió. Si malauradament hi ha hagut un abús en una nena o un nen, doncs per mi crec que és molt important la intensitat, de cara a la intensitat d'aquest trauma, que si aquest nen en el moment de l'abús o en el futur, encara que sigui molt tard, poder-ho expressar a la família i poder sentir-se recolzat i apoyat. Mai és tard, és a dir, un familiar mai serà tard que et pugui apoyar.
0: Núria, em sembla superinteressant la teva reflexió, perquè fixa't, abans fora d'antena, amb la Mariona hem dit ho enfocarem amb la prevenció, i tu ara ho has dit, sé que esteu enfocant molt en la prevenció, però també, si ha passat o si hi ha algun indici que això està a fases iniciàtiques o ja s'ha produït malauradament, també podem treballar en que no torni a passar, que això és important.
4: I podem treballar molt en el que ella diu, que és molt important. La prevenció ens dona eines per intentar que no passi, però ens donarà eines per detectar, fer una detecció precoç i ser conscients de que l'acompanyament de les persones de referència, de la família, família sí que és un concepte molt ampli, però ja parlaria potser de l'entorn més proper, és clau i canviarà radicalment l'evolució d'aquesta experiència per l'infant. Perquè un dels factors que facilita una revelació, és que l'infant detecti que té un entorn que li donarà suport. Per tant, si donem suport als nostres fills per defecte, jo aquí cadascú deixo també, jo parlo de la prevenció, en termes educatius, sí?
0: Els mestres saben,
4: No, i els pares també, vull dir que jo parlo sobretot enfocada en això. Si els creiem, si els donem suport, si els acompanyem, si permetem que expressin les seves emocions sense jutjar-los, si creem un espai on es pugui parlar d'emocions agradables i desagradables, que no bones i dolentes, si l'infant generem una bona xarxa...
0: Que interessant això,
4: Sí.
0: Emocions agradables o desagradables, no bones ni dolentes.
4: O incòmodes. Perquè...
0: Que no tinguin por d'explicar-nos una sensació dolenta.
4: Exacte. Per tant, l'infant detectarà. No? Tirem d'arxiu quan prenem decisions a la vida. No?
0: Que
4: per
0: en el fons és el que devien fer els pares del mal, com
4: totalment.
0: La teva mare en concret, no? Potser, perquè tu vas detectar que alguna cosa no rotllava i ho vas aturar.
2: Sí, però no li vaig dir a ningú... Bueno, li vaig dir a ma mare fa 5 anys.
0: Uau. Mira, dèiem les revelacions,
4: Revelacions tardanes.
2: També, perquè aquest familiar va morir en un accident de moto i quan mors jove, amb 18 anys, ets com un sant.
4: Era una
2: figura que no es podia tocar, diguem-ne, no? Perquè com parlar d'aquesta persona que s'havia matat i dir que tal... És veritat que no va arribar a passar, saps què vull dir? Però la sensació, vull dir, a mi això se'm va quedar a l'adolescència, quan ja vaig ser conscient una mica de què estava passant. Jo recordo que això em removia una mica com... També la incomprensió de que algú que se suposa que t'estima pot fer mal o pot fer alguna cosa... Vull dir, hi havia una... Vull dir, que això se'm va quedar molt de temps.
0: És que això, si ens passa els adults en situacions no sexualitzades, imagina't un infant que no té la capacitat per racionalitzar-ho tot, com t'has de sentir que una persona que suposadament t'estima t'estigui generant aquests sentiments, la Mariona deia, no parlem de bons i dolents, sinó d'incomoditat extrema,
4: sobretot,
0: com pot ser, com t'ha de patar el cap?
4: Molta confusió, perquè això genera molta confusió. No? Algú que diu que m'estima, algú que jo estimo, algú que admiro, algú que tenim una relació, no? Com pot ser? I això és una cosa que costa molt de significar per un infant. Per tant, hi ha molta confusió. I aquí, a més, hi ha un altre afegit que ell ha explicat molt bé, que és com dic que el germà de la meva mare, l'abús intrafamiliar encara costa molt més de verbalitzar.
0: Ara hi anem. Núria, t'agraeixo moltíssim la trucada, la reflexió. Mira si ha donat per debat. Una abraçada
4: moltes
0: única.
4: Gràcies.
10: Sí, moltes gràcies.
0: Ara.
10: Bon dia.
0: Adéu, adéu.
10: Bon dia.
0: Ara tornem, va.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Dos minutets i posarem punt i final a una de les solucions, jo diria, més interessants, i totes ho són, que hem tingut en aquesta primera temporada. Avui estem parlant amb la Mariona Ribas, ella és psicòloga, és formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet. Ens han quedat moltes coses pendents, però ara, durant la publicitat, estàvem parlant d'una cosa, i és que habitualment es tracta els abusadors com... És que tenen una patologia. Perquè nosaltres, des de la nostra realitat, no podem arribar a comprendre com una persona pot arribar a fer tal atrocitat. Jo, personalment, se'm disparen ganes de... Bueno, és igual, és que és un delicte el que se'm disparen ganes de fer, d'acord? Aleshores, pensem, ostres, no pot ser que una persona, en la seva sana ment, pugui fer això. Però, i ara em deies, no, és que no té res a veure, no són patologies, eh?
4: No, tendim a pensar-ho, jo crec, per el mateix que dèiem abans, de la resistència de les persones adultes, no? Jo, quan parlo amb famílies, dic, generarien les mateixes resistències parlar d'assetjament escolar perquè els protagonistes són dos infants, no? Que també tenim, casos d'abús sexual entre menors, però... Què implica mirar-nos entre nosaltres, reflexionar sobre la societat adulta? Per tant, forma part també de la resistència a acceptar la realitat.
0: És el que dèiem ara dels familiars, que ens plantejava el Marc com abans de la publicitat. En tot cas...
4: Exacte. No és un trastorn mental.
0: No és un trastorn mental?
4: No tenen cap trastorn mental.
0: I això vol dir que tampoc no hi ha prevalència de persones abusadores dintre de persones que tinguin altres trastorns mentals.
4: Aquesta dada no la conec amb certesa, però el que sí que és, m'atreviria a dir, és que el fet de tenir un trastorn mental del tipus que sigui, no, fins on jo sé, no implica més risc de cometre un abús sexual infantil.
0: Doncs avui hi ha un programa per tatuar-se, per passar-lo. Us penjarem el programa, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio perquè el pugueu passar a tots els pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes i persones d'aquest món que han de treballar en un món millor, sobretot protegint els nostres infants. Mariona Ribas, actriu, però també psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet. Un plaer sentir-te.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Mariona. Gràcies, Malcolm, Marta. Gràcies per les vostres aportacions i gràcies per la vostra generositat.
3: Marxem una mica tocats, sí, però esperançats.
0: Ens sentim la setmana que ve, Malcolm.
2: La setmana que ve.
0: Gràcies, Malcolm. Fran Domènech, tornem dilluns.
2: Bon cap de setmana. Catalunya Ràdio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump assegura que una operació militar nord-americana ha acabat amb la vida del líder del Tren de Aragua, una de les principals organitzacions criminals d'Amèrica Llatina. Segons el president dels Estats Units, el Comandament Sud ha fet una operació ràpida i letal contra Héctor Guerrero Flores, conegut com a Niño Guerrero, a qui descriu com el cap més destacat d'aquesta banda d'origen veneçolà. Trump ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa Truth Social que l'acció s'ha fet en estreta coordinació Venezuela, tot i que no ha donat més detalls ni sobre el lloc exacte de l'operació ni sobre com s'ha desenvolupat. El desembre passat, la Fiscalia Federal del Districte Sud de Nova York ja va acusar Guerrero d'ordenar, dirigir i facilitar activitats terroristes als Estats Units. Des del 2023 estava en cerca i captura. Més notícies. Els Estats Units i l'Iran asseguren que estan a prop d'un acord per signar un memoràndum d'entesa que hauria de servir de base per aturar la guerra i obrir negociacions sobre el programa nuclear iranià. El Pakistan, que actua com a mediador, dona l'acord pràcticament per tancat. El seu primer ministre diu que ja hi ha consens entre les parts, tot i que encara se n'estan ultimant els detalls. Amb tot, la tensió es manté. Diversos mitjans informen que l'exèrcit nord-americà ha batut drons iranians que presumptament intentaven interferir el trànsit de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. Diverses entitats i ONGs també han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori després que aquest divendres ha entrat en vigor el nou model que endureix el control de les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Sònia Díaz, d'Oxfam Intermón, denuncia que es prioritza el control policial per sobre del factor humà. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos.

0: de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad.
1: Elon Musk s'ha convertit aquest divendres en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com l'home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, en debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió a un preu de 161 dòlars, un 20% més que el seu preu de sortida. A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut a 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello és intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
2: Augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
1: Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
3: Ràpidament pongo un sedante, pongo un element distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
1: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària. Esports, el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà 1, Bòsnia 1. A aquesta hora juga el partit entre Estats Units i Paraguai. El marcador és a 2-0 a favor dels nord-americans. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB davant del València, 90-76 i té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per a la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'en vol jugar aquest dissabte les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda.
4: Fins aquí les notícies.

0: Bonet és pintora, escriptora, va néixer a Vila-real, València, però ja fa molts anys que la tenim per Barcelona. Tot el que pinta i escriu té un regús autobiogràfic, però li hem d'estar eternament agraïdes perquè despullant-se ella ha explicat la història de moltes de nosaltres. Parla d'abús, de violència contra les dones, de les pèrdues que ella ha viscut en primera pell. Podria haver-se quedat paralitzada, però no ha parat de moure's com una anguila, però aquesta no se'ns escapa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Paula Bonet, com estàs?
2: Molt contenta d'estar així amb tu.
0: Benvinguda a les dones i els dies. El que dèiem, que amb tot el que has viscut, podries haver-te quedat paralitzada, és a dir, inquieta.
2: Això és el que esperen que fem, no? Comencem fortes. Sí, però crec que no seria just. I a més tinc la sort, tinc el privilegi de tenir la pintura i de tenir l'escriptura, que pense que són ferramentes molt valuoses, no només per a denunciar, sinó també per a sanar. I això sí que és una cosa que sé que ningú em treurà mai. Encara que t'intenten treure la veu, la pintura acabarà parlant des d'un altre lloc i l'escriptura, evidentment.
0: T'he llegit amb el llibre de l'Anguila, justament, que vas treure fa uns anys, que des de l'ataca és com comences a entendre les coses, o alguna cosa així, deies, eh? Ara ho estic dient de memòria, però és a dir, que fins que no dibuixes, a vegades no entens el que et passa, i suposo que amb l'escriptura també passa una mica això, que escriure i pintar et serveixen per entendre't i per entendre el que et passa.
2: Sí, per a mi, pintar i escriure és no deixar de fer preguntes una darrere l'altra, no? Amb el temps he entès que la pintura és estar pintant i l'escriptura és estar escrivint, no? I que no puc pretendre mai que trobar quelcom definitiu, no? Vaig a intentar explicar-me millor. Habitualment, quan ens formem en belles arts o quan ens iniciem en el món de la pintura, pensem que pintar és fer-se amb una sèrie de ferramentes, no? Cultivar unes habilitats, fer servir la repetició, no? Per a interioritzar-les i per a poder tenir-les a l'abast sempre que les necessitem, i després pensar en una imatge i amb aquestes habilitats resoldre-la. Jo amb l'Anguila vaig entendre que pintar no era aconseguir resoldre una imatge prèvia, sinó que pintar era justament, m'ha agradat molt quan has començat a parlar, no? Que parlaves de llum i de foscor, trobar aquestes esquerdes a la foscor on es va filtrar la llum, no? Perquè no ens queda una altra. Hem de ser capaces d'il·luminar algunes parts fosques que malauradament encara estan en llocs terribles, però que jo sóc optimista i penso que a poc, perquè tot això s'ha de fer molt a poc, sí que anem desvelant, sí que anem descobrint territoris que no són el que semblen.
0: Tu, que ets una dona guapa, ho ets, eh? No, no, no, falses modèsties no. Eh? Tu, que ets una dona guapa, ensenyes la lletjó del món, del que has viscut. És a dir, hi ha aquests clarobscurs, molt de Velázquez, en el sentit de... amb mi potser des de fora veieu bellesa, però dintre em passen moltes coses. Hi ha moltes textures dintre de la Paula Bonet.
2: Avui, i dintre de tothom.
0: Sí, evidentment.
2: Aquest també és un problema del context, que tendim a definir-ho tot d'una manera o d'una altra, no? I que ens oblidem de tota la gamma de grisos que hi ha i que són importantíssims també de transitar. Ara podria respondre molt poèticament i quedar-me amb la gust, no? De dir, no, també hi ha bellesa en allò terrible, no? Marlene Dumas crec que diu alguna cosa així, com que sí, que si no es veu la bellesa d'això terrible és com si no haguessis viscut, no? O la Louise Bourgeois, no? He baixat a l'infern, no? I deixeu-me dir-vos que ha estat meravellós. No faré servir aquestes metàfores perquè durant molt temps estava molt d'acord amb aquesta frase de la Louise Bourgeois, però ja no estic d'acord. Pense que el més preciós de tornar de l'infern és que ja no estàs allà. I justament aquests dies que estic pensant molt en la idea de bellesa, no? Que és una idea tan complexa, pensava que trist... que certs individus o certes institucions o certes maneres de fer s'apropiïn de la bellesa i la facin servir des d'aquest lloc tan terrible, no? Aquí és on crec que està el problema, no? Quan s'utilitza la bellesa per a portar-nos a aquest lloc tan fosc del que estàs parlant.
0: Doncs, escolta, estem amb Paula Bonet, és divendres, això és Les Dones i els Dies, passa un quart d'hora de les 9 de la nit i ja sabeu que és divendres i li demanem a les convidades que ens enviïn una llista de cançons. I m'encanta que després de començar i parlar de foscor i parlar d'aquest món que ens fa mal, comencem amb aquesta cançó de Violeta Parra. Gràcies a...

0: M'encanta aquest cant d'esperança que ens proposa la Paula Bonet triant aquesta cançó. M'agrada molt que hagis triat aquesta cançó. On te porta? Em sembla que et porta a un temps a Xile, però explica'ns
1: sí,
0: tu.
1: Sí, em porta a Xile. Hem de buscar la bellesa, Montse.
0: Sí,
1: no ens la podem treure. No ho hem de permetre, no ens poden llevar la bellesa. Violeta Parra va patir molt. Va tindre una vida molt, molt difícil i un final de vida encara més terrible. Però aquest cant a la vida, a la bellesa d'allò no, més normal, és el que jo estic buscant ara mateix en la meva obra. Necessitem la normalitat. I a mi aquesta cançó em porta a un moment molt vell i molt normal, no? Que és quan ets jove i vols fugir on sigui, perquè no acabes d'estar a gust en el lloc on has nascut, no? Aquest conflicte que habitualment tenim amb el lloc de procedència. A mi se'm quedava tot molt petit, no en tenia res, necessitava fugir molt lluny. I l'atzar em va portar a Xile i tinc mig cor allà perquè vaig aprendre molt, vaig aprendre que tot i que estem sols, no? Som sers socials, però per a poder estar socialment has d'estar bé amb tu mateixa. No? Jo allà a Xile tenia 20 anys, no teníem telèfons intel·ligents, estava totalment aïllada, vaig marxar sola. I
0: estaves feliç com un anís.
1: Em va fer molt vertigen perquè vaig entendre que la vida podia ser llarga i que jo hauria d'estar amb mi sempre. Llavors em vaig proposar convertir-me en la persona amb la que m'agradaria conviure, no? Em vaig proposar allà cultivar les coses que em feien feliç, que sabia que podien fer feliç també les persones que m'estime. I la cosa més preciosa que és que vaig abraçar la pintura i el gravat.
0: Clar, i posant a prova, perquè jo m'imagino sortint de Vila-real amb una família, podríem dir, clàssica.
1: Molt clàssica.
0: Que el que volien és que la xiqueta fes una feina de profit, perquè sí. És el que volen totes les mares de família treballadora,
1: sí.
0: Que la xiqueta faci una feina de profit, i tu volies ser artista. O sigui, com la Concha Velasco,
1: sí.
0: Perdó.
1: Jo mai ho hagués dit així, jo volia pintar. Jo volia pintar, però era molt bona estudiant, no? I la meva mare això no... La meva mare volia que jo fos fiscal.
0: Claro.
1: Però tot i així m'apuntava sempre a acadèmies de dibuix, de pintura, em deixava molt espai per a pintar, em deixava molt espai físic també. Jo no sé si moltes mares deixen a les filles que ho pringuen tot de pintura, la taula bona del menjador o la cuina, no? que jo envaïa tota la cuina. Llavors jo li agraeixo molt perquè penso que una part inconscient seva es projectava en mi i veia aquesta felicitat i la volia per a mi.
0: Mm-hmm. Recordes aquell moment d'enamorament amb la pintura? És a dir, aquell moment de dir això és el que vull fer?
1: No, recordo que ho he fet sempre.
0: Sí.
1: I el que sí que recordo és quan vaig entendre que no era una manera de passar el temps, sinó que formava part de mi. I agraïa molt això de tindre aquests espais. I quan sí que vaig tindre la revelació, va ser a Itàlia, va ser a Florència, a la Piazza de la Signoria, veient el Palazzo Vecchio i la lonja. Bueno, és que em vaig quedar paralitzada, em vaig posar a plorar, la meva amiga Lídia es va morir de vergonya i després em va passar molt a prop en el temps al Reina Sofia veient el Guernica.
0: Sí, el teu moment estandalanià ja el vas tenir, però sí que tu t'has fet un fart de viatjar per la pintura,
1: sí.
0: És a dir, perquè vas anar doncs, aconseguint beques i vas sortir d'aquest Vila-real, d'aquest poble gran, ja,
1: sí.
0: Però vas poder marxar de casa. Tot i així, en el llibre de l'Anguila i en molts moments hi ha molt agraïment per la teva família,
1: sí.
0: I parles molt de la memòria, de l'herència i del que hem heretat, eh? M'agradaria una mica que expliquessis per què és tan important per tu això i també la relació tan especial que tenies amb els teus avis.
1: Sí, jo em sento molt afortunada perquè vaig tindre una infantesa molt feliç. Molt feliç, molt plena, molt rica. Després, ara quan miro enrere, no? I veig realment d'on vinc, encara ho valore més, no? Perquè pense, uau, els meus pares van aconseguir realment que jo sentís que érem rics, perquè tot i que no, gairebé no viatjàvem, no viatjàvem, de fet recordo els pocs estius, que van ser tres, que jo vaig poder anar a Irlanda, clar, per a la meva família era un esforç molt gran, no? Els meus pares no, mai van anar de viatge en lloc a l'estiu, no? I sí que ho van fer per... sí que van estalviar i ens ho van regalar, no? A la meva germana i a mi.
0: Sí, després... Per les filles. Sí. Aquest també... Clar, amb això penses també que quan s'han sacrificat tant, tu els has de tornar d'alguna manera. Això també és un pes.
1: No.
0: No?
1: No, és que tinc molta sort en la meva família.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, no, perquè realment parlo amb molts amics i amigues, autors i autores, no? que tenen una història molt potent i diuen no, fins que no mori ma mare, i espero que passi molt de temps, no podré explicar això, no? O no, perquè li puc fer mal. O... I ja els entenc, però és que a casa meva confiem tant els uns en els altres.
0: A tu no t'ha passat això, eh? Perquè
1: mai.
0: Mira que n'has explicat de fortes.
1: Mai. I a la meva mare l'he posat a l'anguila, de fet, ningú veu. Però hi ha molt poquetes imatges. Però hi ha una que està més dialogant amb un fragment d'una pintura de Velázquez, que és el Deumart. Hi ha un quadradet molt petit, que és el genoll del Deumart, i quan passes hi ha un altre quadradet molt petit, que jo faig una al·lusió a una pintura de Francis Bacon, que interpreta una pintura de Velázquez, al retrat del papa. I realment no és la boca del papa oberta amb tota la sang, és la meva mare parint a ma germana. Llavors, clar... aquí sí que li vaig demanar permís. Habitualment no li demano permís per a res. Jo vaig fent i ella em deixa fer i mai m'ha tirat res encara. Vull dir, ella entén que és part de la meva búsqueda i que no hi ha cap maldat, no?
0: Però clar, m'imagino que hi ha moments que ha patit, perquè t'ho has explicat,
1: sí.
0: Doncs, que has tingut pèrdues gestacionals, que has explicat doncs, els abusos que has patit, fins i tot a la novel·la, clar, no és Paula Bonet, perquè és un personatge de ficció, però s'assembla molt a tu. Mm. Expliques violacions, expliques abusos, expliques relacions tòxiques de parella... Tot això, clar, per una mare és dur. No sé com ho heu portat, això. No sé si heu tingut la conversa.
1: Sí, hem tingut la conversa, però és el que tu dius, no deixa de ser una obra. Jo amb l'Anguila, evidentment, hi ha part autobiogràfica, però jo sabia que tenia que estava fent una obra. Allò no era el meu diari, ni era anar a comissaria a posar una denúncia. Allò era un deixar-se portar per la meva història, que és la història de moltes, i per compartir-la, omplir-la, vincular-la, restregar-la, fondre-la amb la història de moltes altres. Hi ha molts fets a l'Anguila que no m'han succeït.
0: Que ens podem reconèixer moltes dones.
1: Sí, i que no són meus. Uh-huh. Comença amb un avortament triple, que és un regal que em va fer, malauradament, una noia a Xile, explicant-me la seva... aquesta experiència, no?, d'un triple avortament, a més en moments de gestació diversa dels tres embrions. Llavors, la meva mare pateix més quan no tant a través de la meva obra, sinó quan veu una amenaça real.
0: Com la que estàs vivint ara, no?
1: Sí, ahir sí que patim. Això sí que és terrible, no? Però una autora, quan fa una obra, ja ha agafat distància amb aquesta obra. Vull dir, ja està, d'alguna manera, ja està en un lloc segur, per això pot abordar-la, no? Jo no sé qui s'atreviria a escriure en directe i publicar en directe una obra que com, és que la pintura és evident, però en l'escriptura encara és més bèstia. S'ha de deixar reposar a l'obra. T'has de poder apropar des de molts llocs, no? Has de tindre un respecte per aquesta obra i establir un vincle amb ella. No te la pots menjar i ella no se't pot menjar a tu. I els temps de creació són variables, però s'han de respectar.
0: I també perquè totes aquestes coses que has viscut també les has hagut de pair. Vull dir, avui, aquesta tarda, estàs aquí a la ràdio i no vens sola, vens... Portes dos escortes, perquè portes 8 anys patint un assetjament furibund que fa que hagis d'anar acompanyada allà on vas.
1: I estic aquí. Jo crec que estic aquí i puc parlar amb tu d'això i de fet, penso que és bo que parlem d'això, no? Fins fa un any no t'hagués respost d'així, t'hagués demanat que no es parles d'això, potser et demanaria que talléssim o que anul·léssim, o no sé, potser em desestabilitzaria molt, però clar, ja són 8 anys, no? Quan parlaves de l'obra, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, jo el puc fer perquè he viscut dos cops l'avortament, no? El primer cop que el vaig viure vaig ser incapaç de parlar d'això. El segon cop ja tenia una experiència, ja ho vaig viure d'una altra manera. Ja vaig tindre una templança, no? Ja vaig entendre que aquella cosa que m'estava passant podia transformar-se en fet artístic, no? En el cas de l'assetjament, jo he tingut molts anys de negació. Primer de negació i després de destrucció. Perquè, clar, fixa't, l'Anguiles de l'any 2020, però es va escriure abans. Jo encara no he publicat un altre llibre.
0: Era el 2021.
1: M'he abraçat a Rafael Chirbes. Gràcies, Rafael Chirbes, on estiguis. Gràcies, Anagrama, per permetre'm apropiar-me d'una veu que sento meva i pintar a través de la seva experiència, perquè jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant. Però i la persona que està patint una violència per part... I la dona que està patint una violència per part d'un home que és la seva parella o exparella, que viu a casa seva, que tenen amics en comú, que a més aquests amics estan posicionant. Vull dir, una persona que té el seu agressor a la seva vida i que... És que jo no entenc, de veritat, com no estem fent res perquè canvien les lleis. Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: Està clar, però a la Paula Bonet, artista i persona també, quina factura li ha passat tot això?
1: És evident la factura que m'ha passat. El que passa és que, clar, tu començaves dient i no has parat quieta, no? No he parat quieta perquè... hi ha maneres, al final, de trobar per on treure aquesta veu, no? Jo he tingut la sort d'haver construït un espai físic aquí a Barcelona, que es diu La Madriguera, al que venen dones d'arreu del món, de classe social diversa, d'edat diversa, de vincle amb els arts divers, i he pogut...
0: crear el teu niuet, podríem dir, no? El teu niu, el lloc on estàs còmode.
1: No sé si dir-ho així, però crear a través d'elles. Vull dir, jo a La Madriguera tinc tot disposat perquè tu vinguis amb el projecte que vinguis i jo et pugui dir, doncs jo crec que això s'ha de fer amb aquesta tècnica o amb aquesta altra, o anem a tirar una paret perquè necessitem enganxar una tela molt més gran. Llavors...
0: Hi ha unes ganes potser d'ajudar a d'altres dones o de crear xarxa quan crees La Madriguera, per exemple.
1: Que hi ha molt d'inconscient i molt de... Sí, d'inconscient i de lluita contra el que ens estan imposant, no? Ens estan imposant la individualitat, l'individualisme. Ens estan dient que hem de competir com a artistes, que hem de competir com a dones. Això és terrible.
0: Tu el que vols és comunitat.
1: Sí, perquè quantes més veus escoltem, quantes més experiències tinguem a prop, més rics i riquecerem, no? I després, hi ha aquesta cosa, jo La Madriguera la vaig construir perquè pensava que m'agradaria que la gent, les noies de 18-19 anys, poguessin anar a un taller que fos un lloc segur, no? Que no es passés el que m'havia passat a mi i a tantes altres dones artistes. Llavors vaig crear La Madriguera amb aquesta cosa molt... Al final era molt egoista, no? Perquè estava parlant del meu jo anterior. Jo volia cuidar a la nena que vaig ser, no? Que això també m'ha costat d'entendre, que l'he de deixar anar i no he de cuidar a les altres, he de disposar, he de deixar-ho tot allà perquè les altres parlin, no? Cadascuna amb la seva veu i de la manera que puga, no? Llavors, jo penso que és una cosa molt orgànica, La Madriguera, i que és una cosa que ens fa molt bé perquè, a més, quan un es permet parlar, hi ha cops que parla amb una pintura, perquè hi ha coses que ens costa molt verbalitzar-les perquè ens fa mal, no les volem dir, però acaben apareixent, no? En una planxa de coure.
0: Sí, que vols dir que també és un lloc on parleu i on expliqueu i on us compenetreu d'alguna manera.
1: Sí.
0: No només esteu fent art.
1: Sí, hi ha un rigor evident per les tècniques,
0: sí,
1: que després pots destruir també, si vols. Jo, allà
0: tot tenim, obert.
1: Està tot obert. Però hi ha una cosa que penso que és la més important, que és la cura, el cuidar de l'altre. I jo m'he sentit cuidant de les altres tots aquests anys i ara estic rebent tota aquesta cura. Vull dir, estic sentint...
0: mira, també aquest amor, també aquest amor,
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: d'aquestes dones que t'envolten.
1: Sí,
0: eh?
1: Que al final ens estem cuidant les unes als altres. Just

0: M'encanta que hagis triat aquesta cançó de la Katie Lang, A Case of You, que et porta aquesta cançó a la joventut, eh?
1: A la joventut, i just això que et deia, no? De quan la bellesa està en les mans d'algú que vol fer mal. Aquesta cançó em porta a la meva joventut més ingènua, no? A quan pensava que l'ésser humà és bo per naturalesa, no? I que és impossible, no? Que algú faci servir l'amor o la idea de l'amor per a fer mal.
0: Hi ha una cosa que ens ha encantat, que ens explicaves l'altre dia, que és que a casa teva tenien una botiga de mobles.
1: Sí.
0: I tu jugaves per la botiga de mobles i t'imaginaves una vida una mica de mestressa americana.
1: No, clar.
0: Estic aquí amb les sabatilles esperant el meu marit.
1: Clar.
0: Perquè és en el que ens han educat a totes, eh? I en tot l'imaginari, sí, de la cultura popular, les pel·lícules, etc. Clar, jo imaginava aquest món que potser... O sigui, és a dir, tu havies tingut una mare treballadora, o sigui, unes dones que havien sigut actives, però l'imaginari aquest pesava i ens ha fet molta gràcia i m'agradaria que m'expliquessis una mica quina és la pel·lícula que tenies muntada, no?
1: Uau, aquella època també va ser molt bonica perquè és que, clar, teníem una botiga de 3.000 metres quadrats d'exposició, quan no existia la compra online, quan no hi havia ni què és, quan no hi havia cap tipus de grans magatzems, no? de moble econòmic. Mm-hmm. I llavors, clar, allà...
0: Hawaii, Bombay, aquí me la monto mi piso.
1: Clar, jo tenia molts menjadors, moltes, sí, habitacions per als nens, moltes habitacions, sí, de matrimoni.
0: Era com una casa de nines, però només
1: gegant,
0: per tu.
1: Gegant, i que podia anar canviant, clar. A més, els aparadors solien estar al costat de la finestra. Jo sempre estava en aquella zona de llum. No? I clar, podia tindre una família de 3 persones, una de 12, perquè clar, allà hi havia taules gegants. I amb el temps... En aquest despertar en el feminisme, no? que quina sort, pensava que terrible, no? Que, a més, ho vaig pensar un dia que estava a casa, jo durant molt temps he viscut sola i era molt feliç a casa meva sola, no? Li vaig demanar al meu pare que em fes una taula enorme per a les amigues i els amics, per a que fos un lloc de reunions, una taula literalment ocupava tot l'espai del saló. És gegant. De fet, ara està la madriguera i és la taula on treballem. I pensava, que trist, quantes coses han de canviar encara, no? Perquè deixem de normalitzar coses que no són normals, no? Com abans normalitzàvem que la nena jugués allà a esperar al marit. Jo m'avorria molt, no? En lloc d'estar pintant,
0: però llegint... D'on creus que sortia aquell imaginari de pensar això, de pensar aquestes coses? De les pel·lícules?
1: De les pel·lícules, de les lectures... Sí, perquè és el que tu dius, la meva mare ha treballat sempre i, a més, en llocs de poder, i tornava a casa molt enfadada, no? Quan queremos ver al director, no? Del centre. I clar, i ella
0: la mare deia,
1: soy
0: el director. Soc jo.
1: Sí, sí, la recordo molt enfadada. Però no enteníem les paraules. No teníem, sabíem que allà alguna cosa no estava quadrant, i evidentment que era una violència, però no teníem els arguments, no? De la mateixa manera
0: mil coses, no?
1: Clar.
0: Perquè la fantasia de la nena va cap a això, cap a esperar el marit, cap a la idea aquesta de la mitja taronja, la parella ideal... Sí. Això t'ha fet molt mal,
1: Això
0: Paula Bonet?
1: Això m'ha fet molt mal, però pense que també m'ha fet molt mal perquè... I ara seré una mica mala jo, però perquè no m'he trobat unes persones a la vida. I ho dic així, perquè l'amor romàntic... També vull confiar encara en que si et trobes amb una bona persona és una altra manera d'estimar. I és una manera que pot ser preciosa d'estimar.
0: Mm-hmm. Però clar, això t'anava a dir, amb tot el que t'ha passat, tu pots tenir amics homes, pots tornar a confiar en ells, per exemple?
1: Jo no he deixat de desconfiar mai dels homes. Sempre he tingut amics homes i de fet... ja tinc pilars, tinc amics homes pilars, els que estimo moltíssim, que han estat sempre ahí i que sé que continuaran estant, així que no et puc respondre això perquè
0: no, sí. Jo sí, pregunto, sí. Tu respons el que vulguis.

0: Escolta, ens has fet conèixer aquesta dona, la Carmen Consoli, una cantautora siciliana que diu aquesta cançó que es diu Amore di Plastica i que justament parla d'això dels amors tòxics, d'aquest funcionament patriarcal que tant ens ha fet mal. Aquesta l'has cantat a crits, m'imagino, no? Alguna vegada tens d'imaginar...
1: És que jo, la Carmen Consoli, mira, va ser tornar de Xile, saber que aquesta dona existia, jo tenia 21 anys, i no l'he deixat mai. És l'única... l'únic projecte artístic que segueixo des de sempre i que no deixa d'impressionar-me i veig que a més és una dona que fa, salvant les distàncies, evidentment, el que jo faig també a la meva obra, que és buscar-se, no?, i equivocar-se i canviar d'idea, no?, tenim moltes coses molt properes, no? Li interessa molt la mitologia, no? La connexió amb la terra, la tradició i la no tradició. I jo crec que ja en aquests primers discos, ja et dic, del 2001-2002, que és quan la vaig començar a escoltar, ja el feminisme està allà... Potser no l'identificàvem, però està allà galopant amb una bellesa sí.
0: Escolta, parlem d'art, perquè la teva popularitat va esclatar el 2013. Tu ja feia molt de temps que estaves pintant amb aquell cartell famós del Festival de Cinema de València, del Conill i de l'Alícia, tot allò, que vas acabar enfitada perquè la gent anava arrencant el cartell per València. I aquí va començar el moment de la fama.
1: Va ser terrible, allò.
0: Això no, com ho vas portar, tot
1: molt
0: això?
1: Malament.
0: La gent arrencava el cartell.
1: La gent arrencava el cartell. Els responsables del festival em responsabilitzaven a mi de que la gent arrenqués els cartells.
0: Perquè era massa bonic. Era massa bo.
1: Que no us diré el que es va pagar per aquest cartell. Saps? Vull dir, va ser tot molt, molt, molt desagradable i, a més, allà va arribar el meu primer titular masclista, que es va publicar en un mitjà del que jo després he escrit, que deia el següent: "Todos quieren el conejo blanco de Paula Bonet".
0: Uau.
1: Llavors, allò a mi em va fer un mal, no t'ho pots imaginar.
0: Clar, perquè t'havien sexualitzat
1: ja. Des que vaig començar a agafar la veu per a denunciar, el titular va anar canviant en la versió online. Ara ja posa "Todos quieren el cartel del conejo", no sé com, però ja és "ilustrado por" o "dibujado por". Ja la frase ja és una altra, no? Uh-huh. I a més, jo em vaig enfrontar amb el periodista.
0: Els agradava aquest equívoc, m'imagino.
1: Els encantava, no? Perquè jo els deia...
0: Segur que algú va pensar: "Que brillant, quin bon títol, com se m'ha acudit".
1: Em callaré.
0: D'acord.
1: Em callaré. Sí, no, allò va ser molt desagradable perquè, a més, era el moment previ a aquest esclat, no? Aquell 8M. Mundialment vam sortir totes al carrer i vam entendre que el problema és que estàvem aïllades, no? I que el problema és el gènere, i que el problema és l'heteropatriarcat, no? I que no tenim el problema a nivell individual. Llavors, però en aquell moment no ho sabíem, no? Jo em sentia molt, molt, molt, molt
0: clar,
1: sola.
0: Això t'anava a dir, que et vas sentir molt sola en
1: molt
0: moments.
1: Molt sola. Sí, perquè a més, si tu deies alguna cosa, tot se't girava en contra. Era difícil.
0: No es podia parlar. No es podia parlar.
1: Sí.
0: Ha evolucionat molt l'obra des de llavors. Estem al 2026, ha canviat moltíssim. I ha canviat el color, ha canviat la textura. Abans hi havia imatges més definides, ara menys. Has fet una evolució molt gran. Han passat moltes coses també a la teva vida. Com ho vius, això? A mi em fa la sensació de que és menys clar el que dibuixes ara, però tu estàs més clara, tu saps més el que vols. Però, escolta, això potser també... és una psicoanàlisi molt barata.
1: No, també partim clar, que tu parles des de molts inicis com aquests dibuixos, però la gent que em coneix des de sempre, per a mi aquests dibuixos eren una broma.
0: Era una feina.
1: Jo pintava i gravava des dels 19 anys, des dels 17 anys. Llavors, aquesta cosa fàcil, que en aquell moment jo veia com fàcil, que era complexa, perquè allà hi havia una cosa, o sea, un treball de composició, de línia sensible, important, que ningú el veia, tothom veia l'anècdota del dibuix, no? Hi havia molt dolor en aquells dibuixos, també. Però bé, jo crec que és el moment, no?, en el que van sortir, que es van quedar... Jo vaig veure el perill, no? Vaig veure el perill de l'embolcall, de la bellesa per la bellesa, o de l'aparent bellesa per la bellesa. Llavors, allò va durar molt poc, En la meva vida, després es va allargar molt, de fet, ara ja fa temps que no, però fins fa molt poc em arribaven propostes de dibuixos d'aquell tipus que deia, pues que han passat 15 anys.
0: Ja. Però suposo també, tu creus que se t'ha dit molt il·lustradora quan tu has sigut sempre pintora i creus que també has sigut una manera de fer-te petita o perquè eres dona? Aquesta manera de titllar-te sempre com acompanyant o com decoració, però no, com a...
1: No, però hi ha molta il·lustració molt bona i molt potent i la il·lustració no és un art menor. No. També va coincidir moltes coses, no? Que va haver un boom, que és la figura de la dona jove i que formava part del cànon, convidava a fer-la servir per a... Jo em vaig adonar d'això, no? De que vaig començar a fer entrevistes i em preguntaven quin era el meu color favorit. Em preguntaven... Bueno, va haver una
0: creus
1: molt
0: heavy. Creus que potser no es prenien seriosament la teva feina?
1: No, i de fet... va haver una entrevista en la que volien fer unes fotos en calces. I allò va ser molt heavy, també, no? De dir, però és que no... Parlaven de termes que a mi se m'escapaven i se m'escapen de... outfit, shooting... Jo soc d'un... No, és que no forma part del meu univers, tot això. Ah. I
0: el que passa és que
1: difícil.
0: Crec que veuen el personatge, veuen a la noia, i tu creus que, per exemple, d'alguna manera la teva bellesa... Ha sigut un pal a les rodes per tu? Perquè han vist més a la dona que a l'artista?
1: Saps què? Que em dona igual. Perquè això també ho vaig entendre en aquell moment, que m'havia de donar igual el soroll que es creés al voltant de mi com a figura, com a físic, o de mi com a autora. Vull dir, jo no puc estar pendent del que està passant fora, perquè si estic pendent d'això no podré estar treballant en el que a mi m'importa. Mm-hmm. I va costar, perquè tu estàs centrada en lo teu, però evidentment van arribant coses. Però arriba un moment en el que tu entens que no pots fer una altra cosa que seguir el teu camí. I el meu camí és seguir buscant. I potser ara les imatges estan més desdibuixades, com tu dius, o estaven més desdibuixades, perquè ara estic tornant a la figuració, estic tornant a escriure...
0: Vols que quedi tot ben clar, ara?
1: Em dona igual. Jo crec que això és la llibertat, que et dona igual.
0: Clar.
1: No? Que a mi l'única cosa que m'importa és la bondat i la bellesa. I que en la madriguera hi hagi bondat i bellesa, i búsqueda, i sororitat, i entusiasme, i també, evidentment, quan s'hagin de transitar moments difícils, doncs s'han de transitar, no els podem obviar, perquè estan allà, i si no... És com quan parlem de victimització, no? Si a tu t'estan victimitzant i tu no ets conscient que ets víctima, mai deixaràs de ser víctima. Tu t'has d'expulsar això. I això Fora. Només es pot fer enfrentant les coses i amb informació. Ara vinc de recollir a l'Anne Leishon, a l'autora anglesa, que he tingut la sort de que ens hem fet amigues ja fa molts anys que som amigues, i demà donarà un taller a la Madriguera. I estàvem parlant d'això al cotxe, no? De com d'important és tindre la informació, perquè només així tindrem el poder.
0: Filla de la tempesta.
1: Uah.

0: Dones fortíssimes que ens ha portat la Paula Bonet a la seva llista d'aquest vespre. Ara estem sentint a La Niña, i amb aquesta cançó també és una cantautora napolitana. És que tota l'estona m'estàs portant senyores italianes de pubilles de cuixa forta.
1: Soc valenciana.
0: Sí, sí, sí, m'encanta. O sigui, sí, aquesta connexió amb Itàlia que tens.
2: Ja de molt joveneta, eh? El primer viatge que vaig fer-ho serà a Itàlia. I sempre he tingut aquest vincle, una de les meves millors amigues, la Vittoria Drau, que també és artista, és italiana. La meva parella és de Nàpols. I de fet, vaig conèixer La Niña per ell, no? Me la va fer conèixer ell i em vaig quedar impressionada. Fa un any que la conec i és que no puc deixar d'escoltar-la, de seguir-la. Quina fortalesa, no?
0: Ens encanta aquesta dona i ens agrada molt que l'hagis portat. Tu també has tingut molta fortalesa, has demostrat molta fortalesa. No sé si en algun moment, per això, en tot el que has fet en la pintura i també en el llibre, que ara parlarem de l'anguila, ja sé que estàs tornant a escriure ja, sí. Ja a lo millor l'anguila va molt lluny, et queda molt lluny, però clar, allà explicaves moltes coses. T'obries moltíssim i ens explicaves pues això, relacions d'abusos, aquests homes, no?, que li deies l'hombrecito, els hi posaves com uns títols, però això que dèiem, no?, són també les històries o podien ser les històries de moltes altres dones.
2: Sí.
0: Per què rius?
2: Sí, no, perquè intentava dir-te sí i quedar-me ja callada, no?
0: No, pots fer-ho.
2: Sí. És que és la... Et respondré el mateix que abans, però és que per a mi l'escriptura i la pintura, pintar és estar pintant, i estar pintant és desaparèixer i fondre amb el que estàs fent i no tenir cap concessió.
0: I per escriure també passa
2: així? I per escriure també. En el meu cas sí, perquè jo escric com pinto.
0: I tu escrius per saber què passa o per pair coses que t'han passat, perquè com dèiem al principi hi ha una cosa molt autobiogràfica en tot el que fas.
2: Sí, o per posar-les en perspectiva, o per enfrentar-les i perdre'ls la por, o per enfrentar-les i perdre's la por i després riure'm, poder-me riure d'allò, no? Per deixar-ho ja...
0: Per passar pàgina?
2: Sí, perquè es desenquiste. Vull dir, tenim la sort... Com deia Violeta Parra, no? Que estem vives. Jo no puc estar arrastrant un dolor d'una violència que algú en un moment de la seva vida va decidir exercir sobre mi. Evidentment, això forma part de la meva vida i forma part de mi, però no vull tindre-ho present, no vull tindre la meva vida, no vull transmetre-ho als meus nebots, transmetre-ho a les noies a la Madriguera, no vull que hi hagi ombres negres que estiguin volant per ahí, no? Llavors, què fem? Ho cantem, ho pintem, ho escrivim, ho cremem, ho distorsionem. Jo, l'anguila, com mate? Jo, a mi m'encanta Paula Rego, que és molt figurativa, la pintora portuguesa, no? Ella deia una cosa molt preciosa, no? que és que la pintura tu pots fer tot el que no faries a la vida real. Tu a la pintura pots assassinar algú, no? I també ho pots fer mentre escrius, perquè estàs fent una ficció, no? Llavors...
0: Però m'imagino que vas tocar molta gent. Vas tocar moltes dones i vull pensar que et van escriure moltes dones.
2: Moltes.
0: I et van dir... Això que expliques, aquest professor, aquesta situació de control, de poder, jo també l'he viscuda. Com ho vas viure, això?
2: Va ser excessiu, perquè durant molts mesos arribaven molts missatges. No dos o tres a la setmana, eren diaris. I després és evident que clar, tota aquesta vessant de la que tu parles, no?, autobiogràfica, doncs clar, era molt fàcil fer càlculs, no?, i anar a la universitat tal i buscar tal. Llavors, clar, el més bèstia era a mi també m'ha passat molts cops, era amb el mateix victimari, no? I això és molt bèstia, això fa molta por. Fa molta por i al mateix temps fa
0: veure
2: molta alegria...
0: Veure que tantes dones han passat pel mateix, ja.
2: No, fa molta alegria perquè estem parlant les coses, perquè el problema és que callàvem. No? És aquest silenci que no et protegeix a tu, protegeix al qui t'ha agredit. No? És aquesta frase que ja, per sort, hem escoltat tants cops els últims anys, que la vergonya de canviar de bando. És que no ens podem responsabilitzar dels fets dels agressors.
0: I això, per exemple, també t'ha fet tenir... amigues, podríem dir, d'això n'han sortit amigues, n'han sortit històries d'amistat, sí, o de sororitat. Sí. Perquè, clar, jo crec que hi ha molta gent que té necessitat de sentir que no és l'única que li passa això.
2: Sí, i a més, amistats fortes i lo més bèstia és que són divertides, perquè també hi ha hagut, en concret, dues amigues que haurien hagut de ser amigues des de fa 20 anys i no van poder ser amigues i ara ho som. De fet, quan ens vam trobar vam dir d'aquest tema parlarem només avui i ja no parlarem mai més. I així el vam fulminar i així celebrem que estem vives, que sabem estimar, que no ens han tret la pintura, però tampoc ens han tret la capacitat d'estimar i no ens han tret la capacitat d'enamorar-nos i de tindre amics homes, com tu deies, i d'estimar els homes. No pot ser que aquestes violències taquen tota una vida de ningú. No ho podem tolerar.
0: Escolta, jo crec que ha arribat el moment de sentir Pink Martini,
2: Uau.
0: Perquè una mica això que deies d'alegria, sí, de bon rotllo, que fa falta sempre.

0: Ah, Bonet, també és això. També és aquesta alegria, aquest deixar-se portar, aquest viure, aquest gaudir. El que passa és que sempre ens has ensenyat aquesta part, no sí. sempre, però moments més fosca, més dura, més d'obrir-te en canal, d'encar viva. Però clar...
1: Sí, però jo crec que també hi ha molt... Potser el que estic escrivint ara es veu aquest humor. De fet, les meves amigues, la gent que em coneix, sempre em diu trobem a faltar una mica la pallassa, no? La broma, l'alegria, no? Aquesta joia.
0: Com aquesta cançó, que és vives, molt alegre.
1: Sí. No, i a més, Nàpols. És que jo vaig arribar a Nàpols, jo volia anar a Nàpols abans d'anar a Xile. Però, clar, jo tenia 20... No, sí, tenia 20 anys i en aquell moment Nàpols era molt perillosa i em van dir que l'Erasmus a Nàpols no me la recomanaven. Llavors vaig acabar a Xile i després em vaig oblidar de Nàpols fins fa res, fins del 2023, que es va inaugurar una exposició d'Artemisia Gentileschi, de la pintora barroca, que és una... Aquesta sí que era una dona... poderosa i valenta, no? I que s'enfrontava a través de la pintura a les violències i que va patir violències i les va fulminar gràcies al seu art, no? I a la seva capacitat d'imposar-se. Llavors, jo no sé quan...
0: Quina pols aquest portava, tu?
1: Aquest... Jo vaig anar perquè sí. Vam programar a Artemisia Gentileschi.
0: Sí, te n'hi vas anar.
1: Vaig anar a veure l'exposició i allà vaig recordar que jo volia haver estat allà. I estic descobrint una terra, perquè no ens quedarem a la ciutat, no? Perquè tenim Pompeia, tenim Ercola, al sud està Campi Flegrei, que és tota una caldera volcànica.
0: I ara t'has buscat un napolità perquè porti casa, eh? És que és molt pràctic, això. Ho veig molt bé.
1: No, és que sento que, com et deia, no? Tinc mig cor a Xile i quan vaig arribar a Nàpols vaig sentir que jo pertanyia a aquella terra. No ho acabé d'entendre.
0: És que potser ho ets, eh? Potser vens d'allà.
1: Sí,
0: Paula Bonet.
1: Busques els teus referents, no? I gairebé tots o totes, o molts d'ells o d'elles, no, han viscut a Nàpols i Nàpols m'està portant molt la Cris Ubach, que va publicar el llibre El fuego del Mediterrani fa just un any, que s'entra també, comença a Campi Flegrei, de fet, també ens hem fet amigues gràcies a l'amor que sentim per una terra, que sabem que no és la nostra, però que sentim...
0: Que la sentiu com pròpia.
1: Nostra. Sí.
0: Mira, una cosa que hi ha molt a Itàlia són les mames i les nones, tot aquest món maternal, etcètera. El tema de la maternitat també ha estat un dels seus temes. D'una manera, és a dir, l'has patit, podríem dir, amb les pèrdues que has tingut gestacionals, i també... Jo crec que, com totes, l'hem patit també, perquè no sé si has sentit en algun moment també que era una obligació ser mare. És a dir, que havíem de fer totes aquest camí.
1: Mira, clar, la vida de cadascuna és la de cadascuna. És evident que totes estem en el mateix...
0: Però ens qüestionen molt. A les dones ens qüestionen molt. Quan tindreu xiquets?
1: Sí.
0: Quan sereu mares?
1: Des del principi. No? I des del principi et donen allà un nadó de plàstic i un bebè, no? I jo veia la granja Playmobil dels meus cosins i jo volia jugar a la granja Playmobil. De fet, li vaig robar al meu cosí una figureta d'un porquet que me la guardava, que ningú sapigués que jo tenia un porquet de la granja Playmobil, o l'escalèstric. Sí, evidentment és un mandat social. Jo ara, quan començava a parlar d'aquesta manera, ho deia perquè jo mateixa, que he transitat les maternitats de tantes maneres, no? Primer no, tenia pànic a ser mare, després pensava que volia ser mare, després vaig pensar que millor no. Després vaig dir, s'ha mort del meu avi, l'herència. Vull dir, jo he de ser capaç de transmetre tota aquesta bellesa que m'han transmet, que em va transmetre el meu avi, l'he de poder seguir transmetent. Després he sigut madrastra. Llavors, clar, les maternitats, no? I jo m'he anat explicant la història com he pogut per a sobreviure, perquè durant molt temps vas pensar no, tu no volies ser mare, per això vas poder fer aquest llibre i vas poder fer aquesta promoció, perquè tu no volies ser mare, perquè és que m'ho havia d'explicar així. Després vaig pensar, no, tu sí que vols ser mare, no ho sé. Vaig canviant fins que arribarà...
0: Però sí que és veritat que se'ns obliga una mica que tinguem aquesta pregunta, que ens fem aquesta pregunta. Potser un home no se la fa tants cops, aquesta pregunta.
1: Totalment. Deu ser, eh? Sí. Sí, és
0: el... Avui estem molt atrevessades. I, de fet, vull dir, a l'anguila, a les pintures de l'anguila, és un tema que hi has abocat molt. Durant una temporada vas estar dibuixant fetus.
1: Durant molt temps. De fet, pintava fetus sans. Fins que vaig entendre, i això m'ho va donar una tècnica que es diu el grafia, que et deforma la taca, fins que vaig entendre que... que el que havia d'enfrontar-me jo era la deformitat, no? I una cosa que estava en una analítica, jo era capaç d'entendre una analítica, un document objectiu. No m'arribava la informació, però si ho pintava i se'm deformava la taca en aquest procés íntim, no? d'estar creant, allà sí que en tenia, que és que jo havia gestat un ser amb malformacions, no? I que era incompatible en la vida i que el dol jo l'havia de fer per aquest ser amb malformacions, no per un nen sa que no va arribar a néixer, no? Llavors, clar, és tan complicat aquest tema que no és un tema. És que pense que...
0: Però tu has parlat molt també del dol perinatal, sí. Perquè, clar, els teus avortaments van ser doncs, en els primers mesos de gestació i, per tant, això ara es comença a pensar i se'n comença a parlar, però durant anys ha estat un tabú, una pedra, sí. O un forat negre.
1: No, jo quan ho vaig dir pensava, ara em caurà aquí... Bueno, estava preparada, saps? Arriscant-me. Però és que sentia que ho havia de fer, perquè és el que et dic, si... Quan tu expliques què t'ha passat, després a tothom li ha passat, però ningú t'ho havia explicat. Vull dir, hem de tindre la informació.
0: I jo em vaig... Tens una mica aquest paper de justiciera? Perquè a vegades em fa la sensació que és en plan, jo posaré aquí, jo defensaré les dones que pas...
1: No, jo faig el que puc i de la manera... Sí. I hi ha cops que tu no esculls del que escrius. A mi m'agradaria... estar escrivint i parlant d'altres coses.
0: De floretes, del bosc.
1: Sí, mira, aquest cap de setmana vaig anar a València amb un grup d'alumnes i vam estar al taller de Mary Sales, que és una pintora increïble, al taller de Maria Herreros, que és una pintora increïble, i amb la Cristina Chumillas, que és una comissària d'art increïble. I clar, totes tres t'explicaven la feina amb una... clar, totes estan buscant, totes tenen un dolor o no, o un... Sempre hi ha una pulsió de vincle estret i a lo millor aquesta paraula que tu estàs dient, no?
0: De justícia, de buscar la justícia.
1: No? I després vam anar al taller d'un pintor molt gran, meravellós, també, i li vaig preguntar, no? Perquè, clar, venim de tot un argumentari amb l'obra i, clar, quan li vaig preguntar i tu què busques en la teva obra? I em va dir... plaer o felicitat o m'agrada, saps? I vaig dir, que sort tenen. I no som conscient...
0: No, tu creus que és pel fet de ser home, clarament.
1: No vull dir que tots els homes, evidentment, pinten només per plaer. Evidentment, hi ha molts que estan amb la seva obra buscant també justícia. Però el gruix que pinta per plaer no és conscient del privilegi d'estar pintant per plaer. Perquè a mi m'encantaria estar pintant per plaer.
0: Tu creus també que moltes dones, moltes artistes dones... tenen molta por, tenen molt de dolor, és a dir, hi ha molt mal en les dones, o estan enfadades fins i tot?
1: I ja hem d'estar enfadades. Jo ara no estic tan enfadada, perquè ja he passat la fase de l'enfado, potser després em torna per una altra cosa, però jo sóc conscient que en el moment en què estava enfadada, havia d'estar enfadada.
0: I t'ha anat bé, també, l'enfado.
1: Sí, i és necessari. Clar que hi ha dolor, però si és que ens estan matant... Si és que ens assetgen, ens manipulen, des de ben jovenetes amb l'amor romàntic, ens expliquen mentides en nom de l'amor, ens fan creure que ens han educat igual que ells i que tindrem les mateixes possibilitats que ells, ens quedem embarassades i ens fan fora de la feina, ens parlen de conciliació, Roser Bru deia, conciliació, ¿eso qué es? ¿Existe la conciliació? Clar, com no anem a estar amb dolors? I com no anem a estar enfadades?
0: I tu ets l'exemple, per exemple, ara, no? I ho dèiem en un moment de l'entrevista, d'aquest patiment que continua. Podríem dir que encara que tu t'has revelat i vols parlar, estàs encara amb aquesta història d'assetjament que fa 8 anys que dura i que estàs pendent de què es dilucida al final. No?
1: És que no passarà res. Jo crec que hi ha una part també...

0: casos de violències contra les dones. Sí, i han passat moltes coses molt bones. Els Mossos d'Esquadra, hi ha una perspectiva de gènere en el cos increïble. Jo, cada dia que els veig, els agraeixo, perquè jo no sé, que, no sé com estaria si no fos per ells.
1: Tu ara vas a comprar pa amb escorta.
0: Sí. Sí, no tinc la meva gossa amb mi. No puc tindre la meva gossa amb mi. Llavors, clar, que és, estic tractant de fer el cor el més fort que puga i que no em treguin la meva felicitat. No me la poden treure. I no em poden treure la veu. No, és que no, no ho permetré.
1: I ni la brillantor. Doncs, Paula Bonet, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per venir aquesta tarda per explicar-nos tot això. Marxem amb la música de Sílvia Pérez Cruz.
0: Que bé.
1: Que sempre és un regal.
0: Bé, sí.
1: I t'agraeixo molt, sí, que hagis vingut i que siguis tan valenta d'explicar-ho això.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I de somriure tota l'estona. Sí. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Donald Trump assegura que una operació militar nord-americana ha acabat amb la vida del líder del Tren de Aragua, una de les principals organitzacions criminals de l'Amèrica Llatina. Segons el president dels Estats Units, el comandament sud ha fet una operació ràpida i letal contra Héctor Guerrero Flores, conegut com a Niño Guerrero, a qui descriu com el cap més destacat d'aquesta banda d'origen veneçolà. Trump ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa Truth Social que l'acció s'ha fet en espleta coordinació amb Venezuela, tot i que no n'ha donat més detalls ni sobre el lloc exacte de l'operació ni sobre com s'ha desenvolupat. A més, ha penjat un vídeo on es mostren imatges aèries de l'atac que suposadament ha acabat amb Guerrero. El desembre passat, la Fiscalia Federal del Districte Sud de Nova York ja va acusar Guerrero d'ordenar, dirigir i facilitar activitats terroristes als Estats Units. Des del 2023 estava en cerca i captura. Més notícies. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total de 1,3 milions d'euros. L'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Estats Units i l'Iran asseguren que estan a prop d'un acord per signar un memoràndum d'entesa que hauria de servir de base per aturar la guerra i obrir negociacions sobre el programa nuclear iranià. El Pakistan, que actua com a mediador, dona l'acord pràcticament per tancat. En tot, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha refredat l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països.
2: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
1: L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic suspèn l'accés als seus dos models més avançats, Fable 5 i Mythos 5, només 3 dies després del seu llançament comercial per un ordre de seguretat nacional dels Estats Units. Segons ha explicat l'empresa, Washington ha ordenat tallar l'accés a qualsevol ciutadà estranger, tant dins com fora dels Estats Units, inclosos els empleats no nord-americans de la mateixa companyia. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat per desactivar de manera generalitzada tots dos models per a tots els clients.

0: Oques Grasses ha posat la cirereta del pastís a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat els temes icònics seus com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tyets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre aquest divendres i dissabte reunirà 24 artistes dels països catalans amb un aforament de 60.000 persones. El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà 1, Bòsnia 1. Els Estats Units han debutat al Mundial de Futbol aquesta matinada amb una victòria contundent contra el Paraguai per 3-1 al partit inaugural del grup D disputat a Los Angeles. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB davant el València, 90-76, i té la sèrie 2-0 en contra. Avui el Barça es classificarà per a la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'handbol juga avui les semifinals de la Champions. A Colònia, els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Avui a la competició masculina, Atlètic Barceloneta jugarà a la final contra el Prorreco.
1: Fins aquí les notícies.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un minut i arribem a un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Tu, que acabes de tornar de Madrid.
4: Ay, me voy otra vez. Ay, te dejo Madrid.
2: Quin any és, això?
3: Doncs de fa 20 anys, com a mínim.
2: Totalment.
3: No?
5: Que bona és, Déu meu.
3: Això sí que és un clàssic,
5: m'entens? 2004, 2005.
2: Uau.
3: Quin any?
2: No, jo deia uau del 2004, que tu has dit.
3: No, però pues ho has preguntat i no ho estàs buscant. Vols que ho busqui jo com, com a noia del programa? Vols que ho busqui? Vale.
2: No, ja l'he trobat.
3: Shakira, Ahí te dejo, Madrid.
2: No havia ni nascut la Juli.
3: Oh, del 90, què? 7?
2: 98.
3: M'estaven fent. Quina barbaritat. No havia nascut ni Madrid, pràcticament.
5: No, se'l van inventar just després.
3: Clar.
2: Uau, ara això m'ha deixat tocadot.
3: Bueno, no passa res, el temps passa per tothom.
5: I tant, nena.
3: I la Shakira també omplirà Madrid, eh?
2: Totalment, sí. Que munta allà aquella mena de
3: aquell
2: poblat
3: per ell,
2: i tot allò.
3: Per ella.
2: Clar, Marta, han estat unes hores a Madrid de turisme pop i he vist que de jornada laboral bastant intensa.
3: No era la idea, era anar a Madrid amb la meva germana per oci.
2: Totalment. I,
3: al final,
2: no
3: has doncs, mira.
2: D'investigar a fons tota la ciutat.
5: Això és el que passa quan es barreja la passió professional amb la vida personal, no? I per això avui, abans de res, Marta, si ens permets, llegirem un còmic d'aventures trepidants i de pur periodisme d'investigació. La Marta visita Madrid. Per mi ha sonat així tot el teu viatge des del moment en què vas posar els peus a Sants, perquè imagino que hi vas anar amb AVE.
3: Correcte. La petita Tintina cap a Madrid,
2: La Tintina.
3: La Tintina.
2: Meravellós. A veure, han estat poques hores, però molt mogudes, ens consta, per tot el que ens has anat explicant i tot el material
3: que has
2: anat enviant.
3: A part, tot us ho narrava en directe pel grup de WhatsApp.
2: Increïble.
5: Si hi ha un problema de dependència greu, que espero que segueixi existint durant molt de temps.
2: A veure, anem a pams amb les preguntes del periodisme. Vinga. Amb qui vas anar a Madrid i per què?
3: I vaig anar amb la meva germana Júlia, que té 3 anys menys que jo, i anàvem per veure el concert de Bad Bunny.
2: Per tant, vosaltres arribeu unes hores abans el mateix dia del concert.
3: Correcte, vam arribar allà a les 2.
5: Que anàveu a Madrid només perquè us havíeu quedat entrades...
3: Sense entrades a Barcelona, i clar, com que Madrid fa 10 shows, clar, allà sí que en vam aconseguir.
2: Llavors, baixeu de l'AVE i el primer que feu és...
3: La meva germana, que és molt oient del Que no surti d'aquí, va dir... Marta... M'agradaria anar al restaurant de l'Espombo. I jo vaig dir, mirem... Dic, jo hi vaig anar l'any, fa just un any, amb vosaltres dos, amb vosaltres, sí, Juliana i Roger. Jo hi he anat, sé que pica una mica i que no és tan bo, però entenc que pot fer gràcia com a cosa de turisme pop.
5: Clar.
3: I llavors vam mirar la web i no tenien taula.
2: Ep.
3: Però la meva germana, que és una tia que insisteix i que lluita per les causes justes, ella és metge, va dir, anem-hi. S'ha d'insistir, s'ha de provar.
5: S'ha de ser tossuda i tenir poca vergonya.
3: S'ha de tenir molt morro en aquesta vida. I guarda't bé aquesta frase perquè la sentirem després.
2: Per tant, us planteu el
3: Camino.
2: Amb
3: taxi, sí, de Totxa cap al Camino.
2: I allà feu algun tipus de gestió perquè us acaben dient que sí, que efectivament podeu menjar-hi.
3: El restaurant estava a rebentar. O sigui, quan hi vam anar l'any passat, jo el vaig veure pràcticament buit, val que era per sopar i no per dinar.
5: I també
3: però jo no
5: anar...
3: vaig veure gaire moviment.
2: No estava ple.
5: Però us recordeu que hi vam anar una mica d'hora i que ja se sap que a Madrid té gent que trasnuita?
2: Llavors es va anar omplint, però vam arribar bastant sols.
3: Estava a rebentar i a part tot de gent tan madrilenya que és que hauries pogut endevinar perfectament on havien nascut. Saps allò dels fatxalecos fins i tot a 40 graus a l'ombra? Era una cosa al·lucinant. Total, que nosaltres ens vam atensar a un dels cambrers i vam preguntar. Oye, ¿tenéis mesa? I em van dir, ui, molt, està tot ocupat. Però va fer allò de dir, deixa'm mirar.
2: Te lo miro.
5: Tot plegat, perdona, Marta.
3: Te lo miro.
5: Us hem d'imaginar amb les maletes.
3: Amb les maletes. Crec que la meva germana portava una motxilla com de backpacker, d'aquesta gent que se'n va fer un viatge a Tailàndia amb la motxilla i prou.
5: Perquè, per ser justos, quantes hores anàveu a Madrid?
3: No, menys de 24, 30,
5: no?
3: 30 hores.
5: I així anaves amb la maleta
3: d'un bonic. Una maleta groga molt discreta, sí. I ens vam plantar així, però perquè com es diu?
5: Allà dintre, Marta?
3: La pregunta és què no hi porto, no ho sé. Jo necessito emportar-me molta cosa i després ja anar fent.
2: Sí.
3: El cas és que, amb molt carinyo, ens ho van mirar i van dir, mira, dona la casualitat que aquestes dues taules en marxen. Llavors, teniu taula per dos.
2: Cap a dins. Quanta moneda i què vau menjar? Va estar lentíssim.
3: Ja preguntes pel preu directament?
2: Sí.
3: Mira, estic mirant el tiquet. Vam prendre beguites de atún, que per qui no ho sàpiga, una cosa molt característica del restaurant Camino, que de fet és del Pepín, el pare de l'Espombo, és que hi ha un petit homenatge a cada membre de la família.
5: Que se li gira feina perquè cada any té 15 nets.
3: Bueno, bueno, sobretot els nets. Llavors, hi ha un escalope milanesa Martín, que és el net gran, que és un escalope més chiquitín. Després hi ha les beguites, que és la segona de la Maria Pombo, que al final era com una espècie de torrada amb tonyina crua. Hi havia també les flors de carxofa amb bou, una amanida de tomàquet amb anxoves, i ja està. I això ens va costar 81,50 €.
5: Va ser bo? Era bo el menjar?
3: Vam menjar molt bé, però va ser bastant car, total, per no fer ni postres, perquè us en recordeu d'aquelles postres que eren molt característiques, que copien aquella galeta d'en Nando Jubany, que és com molt rodona, que
2: es deia
3: Oblea Matilda.
5: Sí, no ens va agradar
3: gens. És com una galeta i a dins hi ha gelat. Doncs era per 4 persones, i clar...
5: No calia.
3: No podíem.
5: El servei, què tal? Més enllà del detall d'haver-vos trobat la taula, clar.
3: Molt bé el servei. I de fet hi va haver un moment que a mi em va provocar un salt al cor, que és quan vaig veure un membre del servei recollint plats. Però aquest membre del servei no era un cambrer qualsevol, sinó que era en Pepín.
5: Era ell!
3: En Pepín baixant...
5: Era ell!
3: En Pepín baixant al fang per recollir plats. Ma germana estava d'esquenes a ell i jo el veia de ple. I li vaig dir, Júlia, hi és. Pell de gallina.
2: És un home que té presència,
3: no,
2: que és gros, alt.
3: És un home, més aviat... Tampoc és esquifit, però no és ni alt ni gros.
5: És una mica com sembla, doncs, perquè per això tampoc diries que és ni un tros de tio ni petit.
3: Però saps això que es diu don de gentes? Mm. Aquesta persona que ja veus que és una persona que s'ha dedicat a relacions públiques.
5: I és un nen que des dels 5 anys que està servint birres.
3: Correcte. Vull dir que té com una connexió amb aquesta professió, que és que ho fa sense voler. Li surt, li brolla de dins. Aleshores anava saludant la taula, tothom li deia, Vituco, ¿cómo estás? Hi havia com una familiaritat amb tothom, que no sé, i fins i tot en un moment es va seure amb uns senyors que lluïen milionaris per prendre una copa de vi.
2: És de tocar l'espatlla i tocar molt l'interlocutor?
3: Toca molt.
2: Veus?
3: Toca
2: molt.
3: És
2: la gent que dominen, toquen.
5: Això és molt d'espanyol, i molt d'espanyol amb, com diríem, don de gentes, amb aquesta... Ell sempre ha estat el més simpàtic dels Pombos, sense cap mena de dubte.
3: Com amb aquella...
5: Ho traspassa ja a la pantalla.
3: Hi ha aquella confiança en un mateix, també, no?
5: Mm, aquella seguretat que poder en tenim en excés, que ens aniria una mica bé, síndrome d'impostor, també.
3: Exactament, és el contrari de síndrome d'impostor. Sí.
5: És un tio que segurament està convençut sempre de tenir la raó. O sigui, no crec que mai a la vida hagi pogut acceptar un error. Aquest tipus de tio.
3: Segurament, mentre et fa així amb el braç, no?
5: Sí.
3: I t'agafa i de dir, creu-me, hazme caso.
5: I mai t'ha dit tenir raó. Perdona, m'he equivocat.
3: Tant no sé, jo.
2: Tu estàs una estona observant-lo, veient com...
3: Molta.
2: Va parlant amb la gent.
3: I de fet us ho dic.
2: Avises i la Júlia et diu, Marta, fes-t'ho com vulguis, tu has d'interactuar amb el Pepín.
5: Una puta foto sí o sí.
2: Exacte.
5: No hi ha alternativa. Som un equip exigent, però un equip també resolutiu, Marta, i de vegades la pressió del grup funciona.
2: Què passa després?
3: Jo vaig assumir aquest encàrrec amb un punt d'emprenyament.
5: Tu vas dir que no t'atreviries.
3: Jo vaig dir que no m'atreviria, sabia que al final ho aconseguiria, però m'estava tocant els nassos, perquè no em venia de gust sortir de la meva zona de confort d'espectadora que feia fotos d'estrangis, que és el que jo estava fent.
5: Jo no parava fotos a la teva germana Júlia i en realitat eren...
2: Que no ho vèiem.
3: Petit detall que no he explicat, que ha canviat bastant de l'última visita al Camino de fa un any. Han col·locat una bandera espanyola.
5: Que tinguis clar, Marta, on ets?
2: A on?
3: De 3 metres d'ample... al balcó. Te'n recordes que té 2 pisos?
2: Sí.
3: La planta baixa, diguéssim, i la primera. Sí. Doncs allà...
2: Tros com un màstil i surt una bandera descomunal.
3: És que no és tan alta, però és molt gros, és molt ample. Mm-hmm. Em va impactar, i totes les fotos que li feia la meva germana, doncs hi havia la bandera espanyola de fons i en Pepín tenint les taules. Vaig assumir l'encàrrec, Juliana, amb molta valentia. Vaig pensar que estaríeu orgullosos de mi.
2: Ho estem.
3: I un cop vam haver pagat el dinar.
5: Els 80 i pico...
3: Sense cap euro de propina, per cert.
5: Ben fet, que es noti que som catalanes.
3: Exacte. Vaig aprofitar que algú altre havia saludat en Pepín i ell s'havia aixecat de la seva taula per dir-li, mira, ho sento molt, però és que per mi ets un més de la família. Em vaig tirar un rotllo
5: tot això
3: de falsa hipòcrita Bueno, de fet, això no és mentida.
5: No.
3: Per mi és un mes de la família.
2: Clar, ara bé, tu,
3: a la família, la família no sempre t'agrada, no?
5: Això és així.
3: Doncs això va anar una mica així.
5: Tot en un perfecte castellà.
3: Tot en un no, no tan perfecte, però vaig fer el que vaig poder. I ell, amb una cara d'il·lusió, amb una cara de dir m'encanta que em demanin fotos,
5: es va aixecar, ser el protagonista.
3: Es va aixecar i no només va deixar els seus companys, sinó que va dir veniu, veniu.
2: Claro,
3: i
2: amb, sí, clar,
3: ma germana i a mi ens va fer anar a una zona que jo crec que ell tenia dominada per... perquè sabia que hi havia millor il·luminació.
5: Quin geni, per favor.
3: A la terrassa,
2: on,
3: això.
2: On porta la gent sempre, no?
3: Ja ens té va apartar cap allà i ens va donar molta conversa. D'entrada, una de les coses que li vam explicar, també jo estava d'un xerraire que no sé d'on em va sortir, suposo que dels nervis.
5: És el millor però li que vaig pot dir... ser en aquests casos, a més, perquè quedar-te callat també és molt estrany.
3: Li vaig dir, mira, hem vingut a Madrid pel concert de Bad Bunny, però que sàpigues que hem passat per aquí expressament per dinar al Camino i per veure't, a veure si hi eres.
5: Cap mentida, tampoc.
3: I ella m'ha dit, i ella em va dir, ai, Bad Bunny. Ai, dic, mira, diré el que li dic a la meva filla, que és que canta molt malament.
5: Bé.
3: I vaig dir, escolta'm, no em vaig atrevir a dir-li Pepín, però li vaig dir, escolta'm, al final hi anem, perquè no és el meu pare, aquest senyor es diu Vituco.
5: Li vas dir Vituco, que també és molt gros, Vituco.
2: Que gairebé és pitjor dir Vituco que Pepín, no?
3: Vaig, no, no,
5: m'agradaria que li haguessis dit Pepito, com aquell dia que en Roger es va equivocar.
3: Bé, total... que li vaig dir que nosaltres hi anàvem, sobretot pel show, per l'espectacle que ofereix aquest artista. Mm. Aleshores em va dir, mira, la meva filla em diu el mateix. I vaig pensar, quina d'elles, perquè en tens moltes. I em va dir, la Gabriela.
5: Però no era l'única filla que hi va anar a Bad Bunny.
3: Que la Gabriela, per cert, és la filla com adoptiva de la família, que després es van fer aquell test que va resultar que d'ADN, que en realitat no era ell el pare.
5: Perquè hi havia tota la rumorologia de que el Pepín, alias Vituco, que
3: alias Vituco,
5: més.
3: Sí. Resulta que ell va ometre part de la informació. O potser no la sabia, potser no parla tant amb les seves filles, tot i que crec que sí. Tot i que crec que sí que ho sap tot. Resulta que la Maria Pombo també va anar ahir dimecres al concert de Bad Bunny. I va anar amb un grup d'amigues amb qui abans va anar a sopar, entre elles la seva germana Marta, que va acabar lesionada del peu, per cert. També la Maria G. de Jaime, amb qui últimament se les estava enemistant perquè una no havia anat al bateig de l'altre fill i no sé què, no sé què.
5: Se les estava enemistant?
3: Sí, us estava dient, la relació s'ha refredat, no es conviden als batejos... No
5: es pots perdre ni un instant d'aquestes fatxes, és que et despistes
3: un
5: dia, pas detox i ja està.
3: També hi havia la Frubies, la Laura Matamoros, o, detall important, la Gemma Pinto. Parella de Marc Márquez.
2: Important.
3: I molt amiga de la Laura Escanes. I, de fet, ens ho va ensenyar per stories, i un dels stories més destacats és un on ella es veu, no?, totes les seves amigues brindant amb aquest refresc, perquè al final era una trobada per celebrar, doncs, aquesta estrena de la marca que ha tret.
5: Imagina't que ets amiga de la Maria Pombo i t'obliga a prendre't aquest
3: suc. No, et segresta.
5: Que me l'he intentat prendre avui a l'oficina, perquè teníem allà refredat i m'ha fet un fàstic que no m'ho he pogut ni acabar.
2: Fins i tot fred.
5: Sí, fred. A veure, fred millora.
2: Fred millora molt, diuen, però bueno.
3: Doncs la Maria Pombo publicava aquesta promoció del refresc amb les seves amigues amb aquest text. Mai m'ha tocat un trèvol de 4 fulles, però m'han tocat unes amigues que em fan suport en tot. Mm. I això ho estem destacant perquè internet està bullint després del que ha publicat aquest matí la Laura Escanes. Estem parlant d'un stories on surt ella, molt mona. Tot i que no l'acabes de veure bé a ella.
5: Tot això perquè abans de les 10 del matí, eh?
3: Sí, sí, no, ha sigut un matí de molt neguit, de molta activitat. Hi ha un text que està a Marial 84 que t'impedeix veure-li el cos. Diu la Laura Escanes. Amb quina facilitat els surt a alguns la paraula amiga? Nosaltres seguim amb aquest context i molt dins de la possible guerra que hi ha entre la Laura Escanes i la Maria Pombo des del mes de setembre, amb allò de la polèmica de la lectura, que la Laura va anar a una entrevista, que li van treure el tema de llegir, ella va riure, etc etc, i sembla que a partir d'aquí es va obrir la caixa de Pandora. Doncs bé, això ha quedat més o menys aquí, però la gent ha començat a fer les seves especulacions. I les nostres oients perfectes, per exemple, ens enviaven aquest matí missatges al 677 27 10 58 dient bon dia, equip del que no surti d'aquí. És impressió meva o la nostra perfecta Laura Escanes està contestant aquest stories de la Maria Pombo?
5: I de seguida també tota mena de comptes dedicats als safrets d'influencers se n'han fet ressò, però molt a l'instant ja la gent ha vinculat aquests dos instastories.
3: És que semblava que dos i dos feien quatre. Però aquest migdia hi ha hagut un nou gir dels esdeveniments.
2: Aviam.
3: A tot això encara no he acabat de dir què em va dir el Pepín, eh?
5: No,
3: perquè la conversa, van ser de 4 minuts ben macos, o 5, eh?
2: Es poden dir moltes coses en 4 minuts, eh?
3: I ell que no para de xerrar? No, no. Conversa íntima, et diré, fins i tot. Doncs bé, el nou gir dels esdeveniments. L'oracle del safareig i el periodista que corre més ràpid que el vent, és a dir, Javier de Hoyos, ha contactat la font primària per saber si aquestes indirectes anaven o no per la Maria Pombo.
6: Al ver que ella decía, amigas que me apoyan en todo, y Laura Escanes diciendo esto, pues muchos han interpretado que podía ir por María Pombo. Directamente he hablado con Laura Escanes para saber si iba o no, y me ha dicho que en absoluto, que no va por María Pombo y que estaba flipando con la que se estaba liando en redes por este tema, que no tiene nada que ver, que son cosas suyas. Pues nada, Laura Escanes ya me lo ha cerrado, seguiré informando, seguidme para más salseo.
7: Bueno, bueno, bueno.
3: A veure, us la creieu?
7: No.
3: O preferiu creure-us una altra Laura, que és la fa, que diu tots els famosos menteixen?
5: Jo em crec Laura Escanes.
2: Jo crec que ho ha fet amb una intenció i llavors ha canviat d'opinió, però el dart ja havia estat llançat.
3: Clar, era massa tard per esborrar les stories perquè l'havien vist tots.
2: Sí.
3: No sé, tampoc ha de ser fàcil tenir una de les teves millors amigues en aquella colla, no, sabent que segurament es porta bé amb l'una i amb l'altra i amb qui també té una relació d'interès. Perquè, clar, la Maria Pombo també és de l'agència Vertical, on hi és ella, diria,
2: clar,
3: i on hi ha el seu company de vida, en Márquez.
5: I que la Gemma avui mateix ha penjat un Instastory dient a les meves Marys, tal, arroba Maria Pombo, tan i tan contenta, vull dir-te, no ha de ser fàcil, no.
3: No ha de ser fàcil.
5: Tornant a la conversa amb el Pepín.
2: Clar, que ens hem quedat amics. Quatre minuts de conversa,
3: amic,
2: dius.
3: Tan xerrar era ell, quina xerrameca.
5: La Júlia deia alguna cosa de tot això?
3: Sí, ella anava parlant també, perquè estava molt simpàtic. Hi va haver un moment que jo li vaig dir, escolta, m'agradaria molt, perquè jo tenia la missió entre cella i cella, m'agradaria demanar-te una foto. I em va dir, i tant, passa'm el mòbil. Li passo, ja el prepara per fer la selfie, va costar una mica allò dels botons d'invertir la càmera, però no passa res. I em va dir, ui, hay neblina. Cosa que vol dir que veia que el mòbil estava brutíssim. I llavors agafa el seu polo que portava, comença a fregar la pantalla del meu mòbil i diu, para eso sirve tener barriga. I jo sense fer cap comentari, jo només volia la foto.
5: Mica de riure,
3: allà,
5: inclús, Marta, poder.
3: No, i tant, un
5: riure. Mica de riure nerviós tipus flash.
3: No, és un riure de supervivència i punt. Ens van fer moltes fotos, llavors li vaig dir si em podien fer una d'ell i jo sols. La meva germana es va sentir una mica exclosa, però vaig dir pel programa.
2: A vegades, sí.
3: A ell no li vaig dir en cap moment que treballava aquí. I aleshores va veure que jo de fons de pantalla tenia la meva filla, una foto de la Nina, i em va dir, esto, li vaig dir, de fet vaig dir-li jo, és mi niña, mira.
2: Molt bé, Marta.
5: Està genial, tranquil·la, no passa res, Marta.
3: I em va preguntar...
5: Obre que sigui sincera.
3: Sí, i em va preguntar que quan tenia, i em va dir, te vas a cagar cuando seas abuela.
2: Ai, per favor.
3: I vaig dir, com? No, que és el millor que et pot
5: clar,
3: passar
5: a la
3: vida.
5: És positiu,
3: diu que si ja t'agrada ser mare, imagina't quan siguis àvia. I aleshores ens vam acomiadar després i em va dir que si veia la seva filla al concert de Bad Bunny, que per favor li digués, li fes saber que ens havíem trobat aquest migdia amb el seu pare.
5: Que també li dius això a una filla seva i la seva... Ah!
3: Doncs pues molt bé,
5: vale.
3: Gràcies.
5: A tot això, com sempre, Pepín, no concebent en cap cas, és a dir, imaginant ja que la Nina sí o sí serà mare.
3: Voldrà ser mare, exacte.
5: No existeix una possibilitat que la Nina digui, mira,
3: no tenir fill, de no voler tenir fills,
5: exacte. O que no pugui, mil coses.
3: Bueno, tantes coses. Jo en aquell moment, per això, la persona més falsa del planeta. També et diré que en el tracte de tu a tu...
5: És que és simpàtic.
3: És simpàtic.
5: Però és que ja ho és també la pantalla. Ell és un simpàtic professional.
3: Sí, sí. Mira, noi.
2: Passa a ser el meu preferit de la família, aquest home, ara mateix.
3: Em va tractar molt bé i penso que és molt cordial i molt amable amb qualsevol persona que se li acosta i li demana una foto.
2: És que si ho fa amb tu no és per treure, diguéssim, mèrit, però
3: ho fa amb tothom.
2: I això té molt mèrit saber tractar així la gent.
5: Sí, perquè això passa... Li deu passar cada dia.
2: Clar, perquè és molt famós. Sí, sí, sí. Bravo. Clar, a tot això, Marta, jo també he vist que ens vas enviar aquí unes fotos que vas anar al Maison Mar.
5: Directe després de Camino, no?
2: Clar, vull dir que potser sí que t'haurem de pagar un extra, perquè realment no has pogut parlar ni amb ta germana. Per
3: no, pràcticament no.
2: A veure, què és aquest lloc?
3: A veure, jo tampoc no tinc gaire idea, però és un dels negocis de la Violeta Mangrinyan, de Violeta, la gran influencer...
5: Aquesta noia que és influencer valenciana que es va fer famosa amb els realities de Telecinco. Primer va començar amb Mujeres y Hombres, després va passar per Supervivientes i ara va amb aquesta cosa de gran empresària.
3: De gran empresària, sí.
5: Hi ha moltes botigues,
3: de matxa. En té diversos, de matxa.
2: Que és un local petit, que tu entres
3: molt petit.
2: I et demanes...
3: És que no pots, no hi ha ni taules.
5: Ara n'ha fet de gros ja que pots seure.
3: Ah, vale, perquè aquí era demanar i fugir, pràcticament. Res, com que no m'agrada el matxa, jo vaig demanar un cafè amb llet, amb gel.
5: Ja es veu que devia ser barat.
2: Tampaques
3: no molt.
2: Gaires?
3: Ui, tant.
2: Sí?
3: I és que ara t'hauria de mirar quan em va costar, però crec que... No, dos cafès amb llet, segurament 12 euros o alguna cosa així.
2: Molt bé, perquè també és l'experiència.
3: No, és que no, l'experiència de poder-te fer una foto mirall amb un post a Maison Matcha...
5: És com Starbucks. Ja ho saps tu, que ho diuen tots els especialistes en publicitat. No et venen cafè.
2: És l'experiència.
3: Ah, l'experiència.
2: Com entrar en un hotel.
3: Exacte. Déu meu.
2: Meravellós. Bé, i finalment...
3: M'ha sortit molt car aquest viatge, estic pensant.
2: Marta, mira, jo...
5: Per haver-hi estat 30 hores, seré el xiquet, Roger.
2: No, passa-me'l perquè...
3: Perquè entre el camino i...
2: Jo tinc un remanent de producció que crec que puc donar un cop de mà amb això.
3: Molt bé.
5: Remanent.
2: Sí, no sé per què.
3: No, està molt bé aquesta paraula i s'ha de fer servir més.
2: A veure, finalment, clar, és que tot això, portem mig programa i encara no hem anat a Bad Bunny.
3: Doncs per fer, avui ja es veu que avui no hi cap tot.
2: No, no hi cap tot, però de moment anem al concert de Bad Bunny.

0: al Metropolitano, tu hi havies estat mai?
1: Mai de la vida, mai. No sabia que estava tan apartat del centre, o sigui, una cosa impressionant. Per tornar va ser un caos absolut.
2: Van sortir d'aquest estadi ha de ser...
1: Clar, imagina't, arribar ja és una cosa perquè ho fas de manera esgraonada, però per marxar...
0: Clar, i a
1: més... No havia ni cobertura, no sabia ni com havia de tornar a l'hotel.
2: Sempre t'has de saltar les últimes cançons.
0: No, hi ha la il·lusió, ja. Saps que cada cop em trobo més gent que em diu les últimes dues cançons...
1: Has de...
2: Ja, però hi ha les bones i les famoses.
1: Hi havia el Devi tirar més fotos, no? I no podies marxar.
0: Clar, per això ho fan, també.
2: La sents ja mentre l'estan agafant el taxi.
0: Què tens? Ah, una mica de...
3: Del souvenir.
0: Què?
1: Et regalen.
0: Ah, és molta gent amb això.
1: Bueno, doncs és el que et donen. És com una espècie de... Saps les pulseres que il·luminen dels concerts?
0: Sí.
1: Doncs Bad Bunny ho ha adaptat en format càmera, que te la penges del coll, és molt cutre, ja
2: però
1: ho sé.
2: Però tant...
1: I llavors això va il·luminant-se de colors durant tot el show. No sé com s'apaga.
0: Ah, si algú li pot donar un cop de mà,
1: sí,
0: va fer
1: no
0: una llumeta verda.
1: No sé com s'apaga, he hagut de dormir
0: no
1: amb aquesta llum.
0: No hi ha cap interruptor ni res, eh?
1: No.
2: Hi ha
1: no
2: gent amb moltes
0: crisis.
2: Potser
0: ho fan Bad Bunny, això, ho fan allà, no? Això canvia de color en funció de...
1: sí?
0: Del que volen ells.
1: Sí, però semblo l'ET ara, des de fa 24 hores.
2: Marta,
1: molt bé.
2: Quins famosos hi havia a la casa?
1: A la caseta, ningú. No vaig identificar ningú, però en canvi després, a posteriori, a banda de saber que hi va anar la Pombo i la seva Chupipandi, he vist que hi va anar també l'Alexia Putellas, la Laia Codina i la Quica Nazaret. Ah, i també la Clara Serra Jordi.
0: Home, un bon equip.
1: Però no, i per què no estaven a la caseta?
0: O no les... Potser no les van convidar,
1: o potser no volien
0: o no
1: elles,
0: venia
1: tampoc.
0: De gust anar a la caseta i passar-s'ho.
1: Sí, perquè em va fer un cringe, la casita, cada
2: sí,
1: cop més, eh? O sigui,
2: sí, fa una
1: com tothom es posava per sortir guapo i no per gaudir del concert, no em va agradar gens, això. Però el concert va ser un 10, de veritat. Em va encantar.
2: O sigui, val tant la pena com la gent diu.
1: Val tant la pena.
0: I no et feia com por, crec que ho vas dir l'altre dia, d'aquell estigués poc motivat perquè porta no sé quants concerts.
1: Doncs em va sorprendre molt veure-la així. Estava superconcentrat, connectat amb la gent, va fer uns discursos molt macos. Em va encantar el Benito, un 10, nens.
0: Doncs fins aquí aquesta crònica de la Tintina anant a veure Bad Bunny i coneixent el Papin, perquè realment ha valgut molt la pena aquest viatge. Bé, passen 6 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida comentarem la iniciativa que ha tingut un dels participants de la gran cita i de la que haurem d'estar molt pendents.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Dos quarts tocats de 7... Marta, és que t'hauràs de fer, jo crec, cronista de viatges, perquè un oient ens diu: bona tarda, sou els millors, porto mitja hora aparcada al cotxe i escoltant-vos. Volia saber cada detall del viatge de la Marta a Madrid. Per tant...
1: Doncs mira, crec que ja m'he buidat, eh? Ho he dit
0: crònica.
1: Tot, no va donar per més, ja.
0: Per això.
1: Ho he explicat tot.
2: Home, han sigut 30 hores, eh? Vull dir
1: no, és que menys, crec.
2: Ja, algunes has dormit.
1: És que han estat menys de 24, ho estava pensant ara.
0: Sí, sí.
1: Si he marxat a les 8 del matí.
0: I no has dormit pràcticament.
1: He dormit molt poc.
0: Has viscut tant.
1: He viscut
0: que no
1: molt,
0: ni,
1: però
0: ni,
1: ja està bé.
0: Dormir.
1: Ja està bé viure molt.
0: Sí,
2: per tu,
0: sí,
2: Marta,
0: sí,
2: ja tens 34 anys. Ja està tot fet.
1: Mientras uno esté vivo... Què?
2: Una d'estimar el més que pugui.
1: Sí.
0: Oh, que bona.
1: Sí.
0: Que bona, que bona.
2: Posa't el disc en algun moment.
1: Sí,
0: això és d'ell.
1: Sí.
2: Va, està...
0: Vale? A mi em dius que això és de Plató i t'ho compro.
2: Va, sisplau, sigues seriós i avancem.
0: Deixa'm contestar abans un oient que també ens demana ajuda per WhatsApp. Hola, perfectes, aquest cap de setmana és el Cabró Rock a Vic. Haig d'acompanyar el meu fill al concert i jo quedar-me a sopar amb la meva parella perfecta. M'encanta aquesta logística i aquesta escena. Com que el Roger és de la zona, em pot recomanar un restaurant per un soparet? Gràcies per fer-nos riure cada tarda. Aquest oient, dir-li que truqui directament al Tinell, a Sant Miquel de Balanyà, li agafarà el telèfon l'Olívia, que és la propietària, i de part meva li dius que ja us he dit que vingueu aquí a sopar.
1: De part meva, eh?
0: Sí.
1: Com et tires el rotllo.
0: No,
2: increïble.
0: No, molt bon rotllo amb l'Olívia, i ella us buscarà una taula. Està sempre ple, com a Can Papin, però sempre hi ha una tauleta de reserva per si vens recomanat.
1: És el nostre camí, no, eh? El Tinell.
0: És el nostre.
2: Sí, està molt bé el Tinell, he de dir, que jo hi he anat fins
0: sí.
2: Molts cops.
1: Jo ho tinc
2: cops.
1: Pendent, eh?
0: I ara ja es pot sopar a la terrassa i estareu la mar de bé mentre espereu el fill al Cabró Rock. Dit això, hem de parlar d'un dels participants més icònics, o almenys un dels nostres preferits, del programa de cites més virals de Catalunya, que és La Gran Cita, i ell és ni més ni menys que Xavi Furriol.
2: Xavi Furriol, el personatge que Catalunya mereix.
1: És aquest noi de Sabadell, tan fatxenda, amb moltíssim amor propi, una mica escola Pepín, que poder ni sobra, que quan parla a càmera sembla que s'estigui fent l'amor a si mateix. Un tio que, per ser justos, té les coses molt clares. Un tio que parla molt i molt bé, té un gran discurs. A més, parla de manera molt respectuosa i pacient, però com amb un punt de violència latent de fons.
2: Sí, sí, sí.
1: Que fa que la situació sempre sigui una mica tensa, que mai saps si t'abraçarà o et patirà la cara.
2: Per això sempre estàs tan atent quan ell parla.
1: Ah, mai
0: no saps quan
1: no saps
0: pagar.
1: Per on, exacte. I com que coneix el país i es coneix a ell, ha decidit fer l'únic que realment podia fer després de veure l'enrenou que havia generat la seva persona a la gran cita. Crear un podcast.
0: Va, sí que és...
1: Última hora!
0: Sí que és,
1: Xavi Furriol! Altra. Està a punt de revolucionar tot el panorama comunicatiu català. El món tal i com el coneixem està a punt de desaparèixer.
0: Que espavili la sotana. Que
1: Xavi Furriol, ahir a la nit...
2: La sotana is over.
1: Va anunciar que crea un podcast.
0: Vale.
1: Territori Xavi.
2: Uau.
0: Bon naming, eh?
1: On entrevistarà tota mena de gent i ho farà, atenció, de manera irrellevant i políticament incorrecta. Ell mateix explica així el projecte a les seves xarxes. Ho va publicar ahir al vespre.
3: Què tal, família? Com esteu? Pels que no em coneixeu, sóc el Xavi Furriol, ex-participant i guanyador de la Gran Cita i ex-tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. Estic aquí per dir-vos que estic molt, molt, molt, molt content d'arrencar aquest projecte, un projecte que farà que tot Catalunya li voli al cap.
1: Tot
3: vosaltres
1: Catalunya.
3: Em veu demanar preguntes i respostes, vosaltres em veu demanar entrevistes, així que ha creat un podcast amb el que parlarem amb gent de tot el panorama català, gent de tots els àmbits, de tots els sexes, i vull que sigui un podcast políticament incorrecte. Parlarem de l'art, de lligar, de sexualitat i de totes aquestes coses que sempre volem escoltar en un podcast i mai escoltem. Així que només em queda dir-vos que això comença, estigueu atents i benvinguts al meu món. Benvinguts a Territori Xavi.
0: Tens un oient ja, Xavi.
1: No, aquesta guitarra canalla.
2: No, ell és.
1: Com el Xavi no em convidi a Territori Xavi, tindrem un problema molt seriós.
2: Clarament, t'hi vol convidar des del minut zero.
0: I tant.
1: He de dir que ell té aquesta pretensió ja de presentar el podcast com si ho hagués de canviar tot, i ell ja ho diu, és el que Catalunya necessita, és el que Catalunya m'ha demanat a crits. Ell va pel carrer i sent: Xavi, fes un podcast!
0: Ell ha sentit la crida
1: i l'està executant. Ell es pensa que no hi ha cap podcast on es parli sobre lligar i sexualitat? Quedant bé, és de l'únic tema que es parla en un podcast en general, qualsevol podcast del món.
2: El nostre, per exemple.
1: El nostre, per exemple. Però a mi el que més m'agrada de tot això és la descripció del vídeo que ha publicat, que tampoc acaba de ser breu. Tampoc tinc del tot clar qui ho ha escrit.
2: Ai.
1: I si em permeteu, ho llegiré. Diu així. Avui neix un somni. He estat temps en silenci, però era perquè estava creant això. El meu podcast ja és una realitat. Conversa real, gent del panorama català i zero filtres.
0: A dins.
1: Sense postureig, sense guions forçats.
0: Molt bé.
1: Només veritat. Aquest projecte és meu, però també és vostre. Vull saber, dos punts, amb qui us agradaria que parlés?
2: Qui li diu la gent, a veure?
1: Si t'agradaria, si t'agrada el que surt de la norma, el que no sempre es diu, et quedaràs. Disponible demà. Això només acaba de començar. Coixinet, podcast nou, Coixinet, sense filtres, Coixinet, Catalunya, Coixinet, la gran cita 3CAT, i el meu preferit, Coixinet, nou projecte.
2: Doncs mira, la gent li demana que et convidi a tu, Juliana.
0: Home, clar, clar.
2: I un altre li diu, guanyador de què?
0: Sí, perquè això...
1: Bé, aquesta és la meva part preferida, aquest text escrit amb ChatGPT, però a tot això...
0: Què passa?
1: Ja sabeu que aquí no ens agrada quedar-nos només amb la informació superficial. Aquí anem amb tot, com en Xavi. I us puc avançar en exclusiva, ara des de Catalunya Ràdio, que el primer episodi de Territori Xavi...
0: Quan surt?
1: Es penja avui mateix a les 8 del vespre.
0: Hòstia puta, mig tot costa, tio.
1: Queda una mica...
0: Mig tot costa. Llarga aviso,
1: a dalt. Només queda una mica més d'una hora. I no només això.
2: I no durem la programació, com hem fet amb el papa.
0: Bueno, ara,
2: el
0: que hauríem de... jo parlaré en direcció.
1: Perdoneu, però és que també he pogut posar-me en contacte amb una font protegida. Una font protegida i misteriosa. que m'ha pogut enviar l'avançament del que serà aquest primer episodi de Territori Xavi. Ets la millor. Que es penjarà també l'avançament a les 8 del vespre, però com que esteu escoltant Catalunya Ràdio, vosaltres ho tindreu abans. I ja de pas podreu descobrir, també en exclusiva, qui serà el primer entrevistat de Territori Xavi. Atenció.
6: Ai.
1: Això sonarà així.
7: Bueno, família, què tal? Benvinguts a la primera edició de Territori Xavi. Alexis, ets gigoló?
8: Oh!
7: Hi ha moltes vegades que penso més amb lo de baix que amb lo de dalt. Bueno, la famosa paraula heterobàsic.
8: Fins quin punt és interessant només ficar el pitu? Jo valoro molt més un cap ben amoblat que unes tetes ben fetes.
0: Bueno, ja es veu que... Això...
1: Això promet?
0: Tocarà temes...
1: Això canviarà el sistema de pensament, canviarà el cànon...
2: L'ordre mundial canviarà.
0: Et dic una cosa, estic a dins, eh?
1: Si sortiu al carrer i veieu que el cel ja no és blau, no vull sorpreses, perquè ja hem avisat que això és un canvi còsmic. Això ho canvia tot.
2: Osta, ells dos junts...
1: Ells dos junts són bèsties.
2: És una bona bomba, eh?
1: El problema és que l'Alexis parla tan a poc que venen ganes... O sigui, jo tinc por de dormir-me entre paraula i paraula.
0: No,
1: però, clar,
0: et
1: quedes pendent perquè diu cada barbaritat que vol saber què dirà després. I, a part, jo vull resoldre ja si l'Alexis és gigoló o no. Això és un tema que a mi em té molt inquieta perquè ell ve que té per fila Gigolos Barcelona, que per mi és en castellà, i si no és ell, m'agradaria que ho gestionés i ho denunciés.
0: A
1: perquè l'estan suplantant.
0: Perquè hem sentit la pregunta.
1: Ho sabrem avui a les 8 de la tarda, això i tantes altres coses. Per tant, a nosaltres no ens queda cap altra opció que seguir de prop aquest contingut màgic, perquè el món és un lloc estrany però també bonic. I jo estic segura que apreciarem moltíssim tot el que Territori Xavi ens regalarà. Estarem pendents.
9: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: 7:45. Anem un moment fins a Vilassar de Mar perquè l'Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal, ha pres una decisió que, malgrat semblar petita, ha revolucionat els seus fans i ella ha hagut de donar algunes explicacions.
1: Sí, i tot té a veure amb una de les seves marques personals, o fins i tot, Roger, amb com és ella coneguda, perquè ella és Alba Farelo, Bad Gyal, però també és el Pussy que mana. Cuando entro tú te aparta, Pussy que mana. Pussy, está muy caro este Pussy. No te acerques. Qualsevol fan de Bad Gyal sap que ella es fa dir el Pussy que mana des de sempre. Des de la seva primera cançó, Pai, que és aquesta versió de Rihanna que es va publicar a YouTube ja fa 10 anys exactes. Pel barri se sap quin bussi és el que mana, així que ja saps qui és el que toca ara. Deixa la pau. Ella és el con que mana i aquest és l'eslògan en català que sempre més l'ha acompanyada durant aquests 10 anys, que sempre ha cantat i que, a més, tenia la descripció d'Instagram. Era, de fet, el primer que veies quan entraves a les seves xarxes. Tu entraves a Instagram, acaba et guial, i veies ben gros el Pussy que mana. I dic era en passat, perquè això ja no és així. Perquè fa pocs dies Alba Farelo va entrar al seu perfil, va pitjar editar i va esborrar el titular que tenia la descripció del seu Instagram. Aquest Pussy que mana.
2: Derrota nacional.
1: Derrota nacional, però també derrota per molts fans que s'han tornat bojos dient que està perdent l'essència i tot el que la caracteritzava, que està renunciant, no?, als seus orígens. Què passa? Que després de 10 anys el Pussy ja no mana? Això és el que van preguntar-li, en realitat, ahir a l'Alba, a una entrevista que va concedir a Patria y Familia, que és un programa de molt èxit argentí. Alba, ¿por qué te has esborrat Pussy que mana de la descripción?
10: Mi nombre icónico que tenía desde el principio, y si sois como, si conocéis mi proyecto desde que yo empecé,
0: obvio,
10: sabréis que yo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos, y era un proyecto muy autogestionado. Ahora, 10 años más tarde, con 29 años, siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
1: Claro.
10: Siento que quizás es un poco demasiado y que es una palabra muy explícita que me puede como cerrar algunas oportunidades.
1: Claro. O sigui, que s'ho ha tret per treballar més.
0: Clar.
1: I per no tenir aquesta connotació tan sexual ni explícita. Però és que però... jo també diré que és aquesta la seva gràcia, justament, i que tampoc és que el seu àlbum, Mascara, acabi de ser poc explícit del tot.
2: Home, té d'arès.
1: Vull dir-te que hi ha cançons que són pura pornografia i així ens agrada que sigui. Això és Badgiel i això és el que ens enamora d'ella.
2: És la seva essència, clar.
1: Que canti una cançó que és pussy, m'entens? No ho sé, jo no ho acabo de tenir clar ni acabo d'entendre ben bé aquest moviment, però entenc que sí que era més, encara que hagi estat clarament una decisió que ha pres ella, però en realitat sí que és més per influència de l'entorn i de la indústria que no pas una decisió pròpia.
2: És una cosa que ja podíem intuir perquè ja no signava així les cançons. No. Deia la, la flaquita, que te gusta, que deia ara.
1: Ara també ho diu bastant.
0: Canviat pussy per flaquita. Que posés
2: i altres coses,
0: Que a vegades potser no cal justificar-ho, que és perquè simplement ja no li grava.
2: Sí, potser que ja no n'ha cansat, ja no representa.
1: Ja no representa. Però llavors pots dir això, tot i que jo crec que sí que la... Bueno, que som nosaltres per dir-ho, no? Però jo crec que...
0: Ella, sí, però...
2: A mi m'agradava perquè era una signatura en català.
1: Era increïble el pussy que mana. És que el pussy que mana
2: que hi havia
1: és...
2: molt castellà que no entenia que mana és que manda, i que entenia que era que emana. Com que
0: brolla,
2: com
0: brollava,
2: una font,
0: no? Com una font. La pussy font.
2: Que també es podia interpretar
1: també,
2: així.
1: També podria ser Mont Batguiel.
9: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Què tal, doncs?
6: Molt bé.
0: Molt bé.
6: Bueno.
0: Estàs guapo.
6: Gràcies.
0: Mira, abans de res, un oient ens ha escrit preocupada, dient, bon dia, guapos, volia preguntar-vos si per demà al teatre s'ha de vestir d'alguna manera especial, ja que el Teatre Coliseum ha enviat vestir per l'ocasió i adjunta com un comprovant de l'entrada, que hi ha un punt...
1: Hi ha instruccions. Sí. Això és com va dir la Chiara Ferragni, un error de comunicació.
0: Podràs veure la fitxa de l'espectacle aquí, gaudeix d'una experiència completa, parca fàcil, pren alguna cosa i al final de tot hi ha un...
2: Penja-robes.
1: Sí, penja-robes. M'encantaria que vinguéssiu despullats.
0: Vesteix-te per l'ocasió i gaudeix de la funció. I això ha despertat, diguéssim, dubtes amb aquesta noia que diu és el meu primer teatre que vinc i vaig sola i no voldria fer el ridícul. Merci.
2: No el faràs, reina, tranquil·la.
1: Tot normal.
2: Sí, com, si vens... o vés mudada, si vols.
1: Si,
2: és que...
1: si et vols sentir molt a gust, tu posa't Converse.
0: Dress code,
1: si
0: vestida.
6: Exacte, sí, no. Això, sisplau.
1: No, no, Juliana,
0: despullada, jo no puc garantir que la deixin entrar.
1: Ja, això és un problema.
0: Saps?
1: Ni allà, ni al metro, ni enlloc, és no, que ens priven de totes les llibertats, no és al·lucinant. No, lliure el vir, lliure el vir, lliure el vir, una puta merda, lliure el vir.
6: Demà a les 6, al Coliseu,
0: a la tarda,
6: que teniu penjat a Instagram.
1: Jo
6: sortiré
1: despullada.
6: No, Juliana.
0: Bé, ha dit això, novetats televisives que fa dies que no...
6: Que no en parlem, sí. I justament aquest diumenge hi ha una novetat molt important, i és que... S'estrenarà un nou episodi de Que no surti d'aquí,
1: ja
6: un descobert!
1: Ja era hora! Home.
11: Tota aquesta gent que ve a veure'ns també es pregunta si renovarem o no renovarem.
12: Hi ha dies que tu no pots ser el seu amic.
13: Per què has de donar alguna mala notícia, ara?
1: El Roger té més coses amagades de les que semblen. Ui. Totalment.
13: La Juli dirà que sí. Espero.
14: Anem de passeig! Sí, sí.
15: Sou un trio molt curiós, de veritat.
16: Sí, ho sembla, també. Sí. Som sexy sensibles.
17: Ja, sexy sensibles.
18: Segur que hi serem sempre,
19: Sí.
20: A mi em preocupa que acabem tan malament com vosaltres amb algú.
6: És un episodi increïble, que ja sabeu que sortirà a les 8 del matí d'aquest diumenge.
1: Bueno, ja ho sabeu. Capaç és que s'hagin oblidat, bueno, perquè és que sembla que faci 100 anys que no es publica la
6: capaç. S'ha fet etern. Era molt llarg.
0: Jo encara no ho entès, cada quan surt?
1: Cada segon diumenge de mes.
0: És a dir,
1: el llançament és mensual,
0: sí?
1: Però el moment de publicar és el segon diumenge de cada mes.
6: Va, a les 8 del matí està a la plataforma 3CAT i com m'heu pogut sentir...
0: De què va?
1: I quants capítols que queden?
6: Aquest és el 5è i encara en queden 2 per...
1: Caram, o sigui, a l'agost estarem publicats.
6: A l'agost allà.
1: Molt bé.
6: Que ja ho recordareu.
1: No tanquem per vacances.
6: Apunteu-vos al calendari ja,
0: no
6: perquè
0: podem
6: no
0: dir-ho a l'agost.
1: A l'agost no podrem recordar. No,
6: però bueno,
1: és que ni el del juliol que podrem.
0: No podem ficar 2 al juliol.
1: Ja podrem comentar-ho a la tarda, no? Que ja que faràs la tarda, o no?
0: Quina tarda?
1: La tarda d'estiu, no? La fas tu, Roger?
0: M'ho han dit, però no ho he signat.
1: Ah, vale. Doncs no, diràs, no ho farà. Però diràs que sí o no? No saps dir que no, aquestes coses, tu.
0: No, de fet, ja m'han passat les fotos de com serà.
1: Ei, enhorabona,
0: Que no surti d'aquí perquè no està signat. Ara hi pot passar qualsevol cosa.
1: Queda entre nosaltres.
0: Perquè realment tothom té.
2: I el nostre està signat o tampoc no se sap què passarà
0: amb
2: nosaltres?
0: Home, no, aquí anem pas a pas.
2: Ah, molt bé.
0: Lo primer
2: si no tenim
0: que ve,
2: signat l'estiu que hem de tenir signat al setembre.
0: Bé,
2: és veritat.
0: De fet,
2: aquest és el ritme de
6: Trescat.
2: És una de les trames
6: també d'aquest episodi que s'estrena diumenge i, entre altres coses, conversem amb Santi Val, Mestre of Lesbian, la Muixca, i hi ha un dinar-sopar molt interessant amb l'Albert Tom i el Jair Domínguez, que es diuen molt grosses.
2: Què vols dir un dinar-sopar?
0: No, és un dinar o és un sopar?
6: És un dinar-sopar.
0: O era un dinar...
2: Va ser un sopar.
0: Es
2: va acabar allargant a un sopar. Ah. No, va ser un sopar, no?
6: No se sap ben bé. Mireu l'episodi i ja veureu si és un dinar, un sopar, a veure què es diu. I també tot el que va passar a la festa de 150 anys d'Estrella d'Am, que realment...
2: Que ha sortit l'anunci, per cert.
6: Ai, sí.
2: Increïble.
6: Ah,
2: l'anunci d'Estrella.
6: Sí.
2: I Déu sap que jo sóc dura. Increïble.
6: La Muixca tallant-li els cabells a la Greta.
2: No només està ple de vips, sinó que m'agrada realment la història. Crec que està superben entrellaçat, la narrativa. Hi ha molt cameo de famós i això ens dona de menjar aquí el que no surti.
15: I molt cameo de famós que normalment no el veiem parlar en català, com per exemple un Relsby parlant en mallorquí.
2: Jo crec que hi hauries d'haver sortit tu, Juliana, en aquest anunci.
15: Bueno, Marta, doncs parla amb la gent d'Estrella.
2: Molt bé, ho faré.
15: Marta, és que ets com si fossis la meva Sandra de la Goico. Però sense ser-ho, només t'enfades molt quan no m'han trucat.
2: És que et mereixes tantes coses.
15: Gràcies, Marta.
2: Tot.
6: També surt, la Goico.
15: La Goico surt.
17: Ho fa molt bé. Fa molt bé perquè jo patia per si...
15: No és el primer cop que ella fa d'actriu.
17: No, perquè ella no és especialista, diguéssim, sent actriu.
6: Són segons.
17: Però a vegades, quan tens només una línia...
15: Clar, és més pressió.
17: És molt difícil tirar-la i que encaixi, eh? Pot sortir allà com un bolet.
2: No et dona temps de construir un personatge amb una línia, clar.
17: No pots treballar, no saps qui ets. Qui sóc jo?
2: Qui era? Feia de Goico o feia d'Eulàlia?
17: Qui era jo?
6: Diuen que anava acompanyada del rodatge, eh? Que van acompanyar
2: d'en Manu Moreno, sí. Clar, perquè és quan es van filtrar aquelles fotos a la Costa Brava.
6: I mentre rodava el Manu banyant-se allà.
17: Bueno, què has de fer?
6: Molt bé. Mm. Doncs, si voleu, podem també anar cap a Honduras, nosaltres.
17: Ellos cochinos.
2: Dona temps.
17: Sí, mira.
15: Ja saps que avui en dia no sé què passa, que hi ha un vol molt directe.
6: Doncs ja som allà. Avui arriba la gran final de Supervivientes.
15: És avui?
2: Per fi, sí, perquè llueix.
6: Ho hem oblidat
2: mig any a les illes, aquestes.
6: L'Alba Paola està allà concursant i és una de les finalistes.
18: Soy finalista, soy finalista, sí! ¡Toma! Esto ni en mis sueños. Gràcies.
6: Realment ella ja és a Madrid, perquè avui es farà la final al plató.
2: Molt bé. Ha estat tot aquest temps sense fumar?
6: Clar, en principi, sí. Sempre es diu que fan una mica de trampes i tal, i els càmeres els hi donen, però entenc que sí. Han sigut 98 dies que ha passat a Cayos Cochinos.
15: M'agafen calfreds, o sigui, de l'horror que em sembla.
6: I, de fet, avui encara no se sap si guanyarà o no, perquè primer ha de passar una salvació. Vull dir, ara mateix està nominada, després, si avança, diguéssim, arriba com a finalista oficial, perquè hi ha quatre altres persones que opten al premi.
2: Però li estan fotent una campanya des d'InManagement, que fins i tot han activat la Belén Esteban, que crec que ha fet un story dient voteu l'Alba.
15: A tot això, quan parlarem de la casa nostra?
6: En algun moment podem parlar de la casa nostra, també,
15: potser. S'ha publicat segona temporada, jo ni me n'havia assabentat, perquè com que només me n'assabent totes les novetats de 3CAT a través d'en Marc Andreu...
6: Home, doncs mira què s'ha dit, eh? Vas passejant pel metro, per exemple, tu no la...
15: Jo no agafo
17: el metro. Jo no agafo el metro.
6: Sí que hi ha molts cartells,
15: Hi ha gent, ara fliparàs, que viu fora de Barcelona.
6: Hòstia puta.
15: Sé que sembla mentida, però hi ha gent que viu fora.
6: Doncs està dient moltíssim, i n'hem parlat també aquí a Catalunya Ràdio.
15: A Cardedeu no han penjat cap cartell.
6: Arriba ara.
15: No, i a Vic tampoc.
17: A Vic fa dies que no hi vaig,
6: però
17: no ho sabem.
6: Si mires TV3 aquest dilluns, vas poder veure-la.
15: Jo no miro mai TV3. Mai. Fa anys que no obro TV3.
6: Doncs un dia d'aquests comentem, perquè hi ha famosos que
17: han sortit
6: a la... Com per exemple la Melero. Podem en un altre moment escoltar-los.
17: Molt bé, doncs escolta'm, en un altre moment ho farem. Víctor Navarro, molt bona tarda.
19: Bona tarda, com esteu?
17: I molt content de tenir-te aquí a l'estudi.
19: Jo també, de ser aquí amb vosaltres. Per ser, us he portat de la visita papal a Montserrat.
2: Uau.
19: Una coca de Montserrat.
15: Tu ja ho saps, oi, que el papa va venir només per veure-te tu?
17: Sí, de Montserrat o de Perafita? Perquè la...
2: Ostres, és molt flexible aquesta coca. Mira com es plega.
15: Sí, fa molt bona pinta, Víctor. Bona gràcies.
2: Moltes gràcies, carinyo.
19: Normalment la posen en una carpeta d'aquestes, però és que era...
17: Maco,
15: gràcies.
2: Però mira, es plega
17: com si fos...
15: Com si fos una tovallola.
17: Es
15: plega molt i molt, és molt bèstia.
17: Com si anessis de...
15: Mira, així jo tinc faldilles que es pleguen menys.
19: Sí, és veritat, és veritat. per tot l'equip, per
1: moltes
19: gràcies. Marc Andreu, pel Miranda, per totes.
1: Qui les fabrica?
2: Ja marxat, no?
19: Sí, una mica. Mira, jo un dia més hagués fet cap papa. I ara ja que visités, no ho sé, és que no sé què dir.
1: Casa teva, directament, ja.
19: El Tibidabo m'hagués agradat. A l'avió, saps l'avió vermell? Ja no sé si encara...
0: I el Camp Nou, t'hagués fet il·lusió una visita del Camp Nou?
1: Ell és tan del Madrid.
19: No, però el Camp Nou, a la Porta va parlar al Barça i al Vaticà. Què passa? Que estan obres. I llavors el Vaticà no volia portar el papa a un lloc en obres i tal, perquè encara, bueno, no està acabat. Si estigués acabat, doncs hagués anat 100%, estic segur.
1: A nivell d'esdeveniment històric d'interès per Víctor Navarro, diguéssim, aquest jo crec que està en un top 3 claríssim, sí. Què hi hauria per sobre?
19: No us, clar, la gent parlarà dels Jocs Olímpics del 92, jo no havia nascut, no sé res, no sé res, sé el que he viscut després, però clar, no tinc aquella sensació.
0: Tu podries tornar boig amb uns Jocs Olímpics a Barcelona,
1: no,
0: imagino.
1: No, ho podem fer.
0: No ho
1: podries.
0: Sort que
1: ja van passar. No podria assumir el cos d'en Víctor.
19: A veure, no ho sé, que ja per damunt... No, això ja està, o sigui, és una barbaritat. És una barbaritat, o sigui, estic per aquí, tot el que es va fer, tot, i molt emotiu, molt millor. O sigui, a Madrid ho vam fer bé, les coses com són, però molt millor que Madrid, perquè és molt més emotiu. O sigui, només, mira, el can... més que ara voldria donar cosa de l'Escolania de Montserrat, però és que tenies tanta raó en el que vas dir. I l'Escolania de Montserrat cantant a Montjuïc i cantant al Virolai i cantant a la Badia de Montserrat, o sigui, va ser, la gent estava plorant allà, o sigui, era, o sigui, encara que no hi creiessis, no hi creguis en Déu, o sigui, la gent plorava, o sigui, era molt emotiu.
1: Sort que et tenim a tu per representar tota la societat, perquè nosaltres, el tema del papa, que ens ha més aviat
0: jo l'he seguit a través
1: d'en Víctor. Jo vaig fugir d'ell.
0: Que anava dient brutal, brutal, tan maco, emotiu,
19: molt maco.
0: El Virolai,
1: no, a mi el Víctor em va enviar uns missatges. Jo li preguntava coses sobre una temàtica totalment diferent,
19: un
1: procés d'investigació que estem tenint el Víctor i jo, i ell em responia coses de l'Escolania.
2: Això passa amb en Víctor, que sempre. Tu li preguntes unes coses i ell va amb una conversa absolutament paral·lela.
0: Jo això ho valoro molt, és a dir, una línia editorial claríssima, de dir, si avui vols parlar amb mi, el tema és aquest.
1: Exacte, ja està, i t'adaptes. I ja respon, saps? Tu li dius i ell et respon, però respon el que li dona la puta gana, com el Maxi Iglesias en aquelles declaracions de Sant Jordi, que parla del seu llibre. I ell parlava del llibre.
0: A veure, Víctor, fa quants dies.
19: Aquí vam veure el Primavera, que van sortir imatges l'altre dia.
1: El Manu Ríos.
19: El Manu Ríos, això.
1: Morrejant-se amb el nòvio. Sí. Però té nòvio. En principi, sí.
2: Pot ser un gris, Juliana?
1: Jo crec que és nòvio.
19: Ah. És nòvio.
1: O sigui, pel...
2: Font, dos punts.
1: Ah, panots. Panots i estómac. No. Fluixetes, per dir-ho
0: en veu alta. A mi també em van dir que havien vist l'Àlex Moner i l'Enric Auqué com ballant junts i fent-se petons.
1: Els actors són així, els encanta morrejar-se.
19: Sí, però en el tema de Manu Ríos, jo crec, si ha de ser parella, o sigui, ella va anar allà amb, saps, no me l'imagino de sobte, ah, mira, tal, ens coneixem, i al Primavera, no me l'imagino, perquè és Manu Ríos, no sé, no me l'imagino. Saps?
1: Manu Ríos és humà, també.
19: Sí, però és una persona coneguda, tal, anar allà i de sobte en la multitud, ah, mira, ens hem conegut ara, tal. No, jo crec que és que...
1: Tu ets d'aquest rotllo?
19: No, jo amb l'últim que soc, no. Jo t'he de ser tot un procés.
0: Una cosa, ara que parlem del Primavera, en Pep Guardiola hi va anar, sí, amb tota la seva família, això va ser la setmana passada, vam veure una foto amb la Maria, que això ja és habitual, que es comparteixin fotos d'ells dos, però llavors en Pep va penjar un post, que jo crec que és el primer, ensenyant la Valentina, la seva filla petita.
19: Sí, la primera vegada, que ara té 18 anys, i no l'havien vist, l'havien vist a les celebracions, sí, l'havien vist, o sigui, no en un post, l'havien vist a la gespa, a vegades, tal, perquè, clar, com és entrenador de futbol, doncs l'hem vist a celebracions i demés, però mai en un post així. I, home, jo crec que ve de que ja té 18 anys, doncs, bueno, ja, al final té la seva vida, no, o sigui, mostra públicament, doncs, lo feliç que està, sobretot ara, ja, que jo crec que s'ha tret un pes del damunt, deixant d'entrenar ja al Manchester City, vull dir, ell ara necessita una etapa de descans, de relax, i per ell estava encantat. I al Primavera s'ho van passar, i a més vaig parlar amb gent que estava allà al voltant d'ells i em van dir que estava, però, feliç amb la família, amb les seves filles.
0: La família complet, hi havia la Cristina Serra, també.
19: Sí, també, que havien estat també a la celebració, al comiat, diguem, que li van fer un comiat impressionant a Manchester, doncs també hi va ser molt maco, hi era tota la família, amics de la família, i sí, i aquestes imatges que són del divendres, o sí, del
0: i van anar divendres i dissabte.
19: Sí, van els dos dies, però les imatges jo crec que són del divendres a The Cure.
0: A mi em deien que en Pep s'està a la casa familiar. Vull dir que, a banda de que tu sempre ho dius...
19: Sí.
1: Va qui dir és la teva font, Roger? Ja m'ho diràs.
0: Jo tinc una font així, que m'explica coses que són bastant interessants.
1: Però, a part, crec que t'ho explica sense que tu preguntis. O sigui, és un informador que decideix actuar proactivament.
0: Jo tinc això. Si t'interessa,
1: digue-ho.
19: Pues molt bé.
0: I aquesta mateixa persona em va explicar com es va gestar una mica l'aparició d'Olivia Rodrigo al Primavera Sound.
1: Que avui ha tret àlbum, per cert, que em fa una il·lusió horrible, i suposo que ara tornant-te'l posaràs, Roger.
0: Sí.
1: Home, Olivia Rodrigo.
0: No sé cantar ni una cançó de l'Olivia,
1: sí,
0: i una
1: Driver's License. Sí,
19: i ara que s'ha... Aquesta Driver's License. I Vampire.
1: And my heart
5: is full of poison.
2: Vampire, no? També.
19: Vampire, aquella, sí. No, són les dues que tinc descarregades.
5: Serà preciós.
19: Bueno, llavors, com es va gestionar, que això m'interessa.
0: Ah, perdona, que ella va fer l'actuació també sorpresa, sí, amb Spotify al Teatre Grec pel Barça.
19: Sí, exacte.
0: Els promotors, el Barça ho va encarregar al Primavera Sound, diguéssim, sí, muntar tot el muntatge aquest.
19: Val.
0: I llavors ella va sentir que parlaven que The Cure vindria a Barcelona i va dir que la seva família era molt, molt, molt fan i va demanar entrades
19: i va demanar
0: de conèixer-los. I a partir d'aquesta relació, d'aquesta conversa...
5: L'Olivia Rodrigo?
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Però, perdona, l'Olivia Rodrigo, en el concert va estrenar una cançó amb el cantant de The Cure, que és la seva primera col·laboració, que en ell es coneixien, no?, abans de...
0: Suposo que sí, però vull dir que la família era molt fan i va demanar, sisplau, conèixer i estar allà, sí, no, i quedar-se uns dies a Barcelona.
5: Si no els coneixia tots, saps?
0: No sé com va anar.
5: Poder no.
0: Un altre tema, Víctor, a veure si ho saps. 20 minutos... Tampoc seria una capçalera, diguéssim.
5: Bueno, no sé, ho deuen fer.
0: No, segur.
5: Tu imagina't que ens jutgessin a nosaltres així.
2: Ui, no és una capçalera que tal.
19: Roger,
2: home,
19: tu te'n recordes segur quan donaven el què? Tu te'n recordes el què, el diari El Què, aquell gratuït?
0: M'encantava.
19: Sí. M'encantava.
0: Per 20
19: minuts.
5: Això també és molt Víctor, eh?
19: Jo vaig a una cafeteria que encara el tenen ara 20 minuts i jo me l'agafo sempre i agafo ja i me'l miro.
5: Que clar, es deu dir així perquè trigues 20 minuts a acabar-te'l, no?
0: Molt primer.
5: El dia de la teva vida, Víctor, és que és una cosa...
19: Va superbé i ha llegit perquè el tens a casa, si frega qualsevol cosa que necessitis a casa.
0: El que era la competència de 20 minuts directament, perquè tenia a vegades edició de matí i de tarda.
19: I després l'altre, com es deia aquell? Hi havia un altre.
0: No sé, el Metro.
19: El Metro aquest, sí. Que em sortia al Mundo, dic, al Mundo.
0: Quan hi havia paper, anaves pel carrer, estava tot ple de diaris.
19: Que era mític, allò, sí, sí.
0: Doncs bé, el 20 minuts, que és una capçalera com qualsevol altra, que hi ha els seus periodistes, publicaven un article que el titular deia... L'estreta amistat de Guardiola amb aquesta periodista.
5: Ui.
0: I no sé si tu tens alguna idea de qui
5: important,
0: és.
5: Important, perdona, l'estreta amistat entre cometes.
0: Sí, que
5: com
0: clar,
5: volem
0: que les
5: dir cometes... entre cometes.

0: il·lusió, i jo he pensat, dic, no sé, potser en Víctor sap alguna jo, cosa, no sé, per primer cop...
1: A mi no m'ha... O sigui, almenys, per exemple...
0: Un periodista i un esportista s'enamoren.
1: Jo quan vaig sortir això...
2: Uf, és molt cliché, eh?
1: I jo vaig preguntar sí. i tal, si és molt cliché, jo vaig preguntar i tal a Barcelona, dic, a veure si han aparegut alguna... No, mai. I a més, quan ha anat a restaurants, no... O sigui, clar, a Manchester, jo què sé, és important la intimitat, però a Barcelona segur, bueno, pel que em diuen, a mi no ha aparegut mai amb ella ni tal.
2: Tant de bo un moment d'aquests de periodista i futbolista amb Sonia Gelmà durant el Mundial. Ho estic manifestant cada nit. Molt bé.
0: Algú de la selecció espanyola.
2: Amb qui sigui.
1: Ell amb una...
2: No n'hi ha cap que li arribi la sola de les sabates. També per edat poder algun no li generarà interès perquè són
3: però
2: ben petits.
3: Però un dia tontollar al Mundial. Un...
1: Bueno, no sé. Mira, si hagués anat...
0: Que li vingui de gust.
1: El porter de la Real Societat que no ha anat. El
2: Ramiro. T'agrada per la Sonia
1: Gelmà? El Ramiro, sí.
3: El Ramiro, busquem-lo. Com es diu?
1: Ramiro. Es diu Àlex, jo crec.
0: Real Societat.
2: Què és el que et fa que... Què és el que t'agrada de l'Àlex amb la Sònia?
3: Sí, aviat? Sí, perquè és un noi que no vol protagonisme. Oh!

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 13 de juny del 2026, després d'aquesta setmana intensa, arriba un suplement amb una tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, els últims detalls del tiroteig amb un mort, una persona assassinada al carrer Balmes de Barcelona i també el nadó abusat presumptament per part dels seus pares. Avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula Viva arribi als cinemes catalans. S'estrena divendres que ve, una pel·lícula que val la pena i que avui retratarem amb la seva protagonista, la seva directora i la seva productora, totes elles, la mateixa persona, l'Aina Clotet. A les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, el Mundial que ja camina, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants del món, avui sota la mirada el suplement de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Panenca, Aitor Lagunas. També saludarem el Xavi Aldecoa, com sempre amb les seves aventures, avui també marcades pel futbol africà. Avui l'Aldecoa ens porta fins al riu Congo i seguint el Mundial tenim la nostra Sònia Gelmà, a qui també saludarem en algun moment d'aquest suplement. A partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui ens atem el dia pendents d'un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra que han engegat per mirar de localitzar armes de foc després dels dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu que han fet aquesta passada nit s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
3: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
2: Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. Més notícies. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1.300.000 euros. Del món, Donald Trump assegura que una operació militar nord-americana ha acabat amb la vida del líder del Tren de Aragua, una de les principals organitzacions criminals de l'Amèrica Llatina. Segons el president nord-americà, el comandament sud ha fet una operació ràpida i letal, diu, contra Héctor Guerrero Flores, conegut com a Niño Guerrero, a qui descriu com el cap més destacat d'aquesta banda d'origen veneçolà. Trump ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa Truth Social que l'acció s'ha fet en estreta coordinació amb Venezuela, tot i que no ha donat més detalls ni sobre el lloc exacte de l'operatiu ni sobre com s'ha desenvolupat. I els Estats Units i l'Iran, mentrestant, asseguren que estan a prop d'un acord per signar un memoràndum d'entesa que hauria de servir de base per aturar la guerra i obrir negociacions sobre el programa nuclear iraní. El Pakistan, que actua com a mediador, dona l'acord pràcticament per tancat. Amb tot, el ministre d'Exterior iranià, Abbas Araghchi, ha refredat l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països.
4: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles, del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
2: Més coses. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la seva sortida al parquet. I tornant a casa nostra, la pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudada a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies d'aquí de Catalunya Ràdio.
5: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint el blanc d'aquesta acció violenta.
2: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa d'un trastorn que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys. Oques Grasses ha posat la cirereta del pastís a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Durant aquest concert al Cabró Rock, Oques Grasses han tocat temes icònics com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival que entre aquest divendres i dissabte reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament previst de 60.000 persones. I en esports, la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB davant el València per 90-76 i va perdent en la sèrie per 2-0. Avui el Barça es classificarà per a la final si guanya a la pista del Tenerife. En handbol, el Barça juga avui les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Avui l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Pro Recco italià. El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, el Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Luis de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve, en el primer partit contra Cap Verd.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
6: Aquest diumenge, el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
7: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
6: El divan, el valor de la conversa.
7: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
6: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
8: El meu amor dins el puny floreix el maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: L'esperit de cap de setmana també és al mans del Quim Rutllant, Cultura d'Arrel.
11: A Catalunya Ràdio comença el mans. L'Arrel a la Ràdio Nacional.

0: Si estem parlant de dansa, és evident que nosaltres doncs, ens han ensenyat tot el que han recollit els folcloristes, aquests passos determinats, que evidentment un o altre se l'ha inventat. La dansa, per mi, el folclore, en aquest concret la dansa catalana, és tota l'herència aquesta. I és una dansa, evidentment, mediterrània, que té un caràcter.
1: Bon dia i bona hora. Avui comencem una mica diferents aquest Mans, i és que aquesta setmana ens ha deixat una de les figures capdals en el camp de la dansa d'arrel als Països Catalans. Estem parlant de l'Albert Sans. L'Albert és, de fet, ha estat una de les figures més importants de la dansa d'arrel contemporània, mestre, coreògraf i referent indiscutible dels esbarts dansaires, especialment vinculat a l'esbart dansaire de Rubí, al Vallès Occidental. Nascut en aquest municipi l'any 32, Sans ha dedicat tota una vida a la renovació i la dignificació de la dansa tradicional, incorporant-hi el llenguatge escènic, teatralitat i una mirada contemporània sense perdre mai el vincle amb l'arrel. Al llarg de la seva trajectòria va crear més de 60 coreografies, va treballar també en el Gran Teatre del Liceu, l'Institut del Teatre i nombroses companyies i creadors escènics. Entre les seves obres més reconegudes hi ha Les Gitanes del Vallès, Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat o El Carnestoltes, ell, entre moltíssimes coreografies. Entre els guardons que va rebre l'any 1992 s'hi compta la Creu de Sant Jordi i en destacava la seva aportació decisiva a la dansa catalana i al patrimoni cultural del país. L'Albert Sans, com us hem dit, va ser membre de l'Esbart Dansaire de Rubí i durant 35 anys el va dirigir. Va convertir l'entitat en una de les grans referències de la dansa tradicional catalana contemporània. Des d'aquest municipi va impulsar una manera nova d'entendre els esbarts, incorporant llenguatges escènics, dramatúrgia i recerca coreogràfica, sempre mantenint aquest profund respecte a l'arrel i a la tradició. Una vinculació amb la ciutat que va ser absoluta. Va ser el seu espai de creació, de formació i d'assaig, però també el lloc des d'on va projectar la dansa catalana arreu del país i també del món, a través d'aquest esbart. En Joan Camps és el president de l'esbart de Rubí. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, una abraçada. N'estem convençuts que ens falti l'Albert a partir d'ara. És una figura que, en general, al país la trobarem a faltar, però Rubí especialment, està clar.
2: Sí, estem tristos, però també estem emocionats per totes les mostres de condol que vam tenir i, evidentment, un pilar de la dansa catalana, el mestre de mestres, la seva falta, doncs, bueno, la trobarem a faltar. Però també agraïts també per el nom de l'esbar i el nom de la família, per totes les mostres de suport, condols i tots els agraïments que ens han fet a través d'aquests dies, arran de la seva mort.
1: Una de les coses que aquests dies hem anat comentant amb la gent que, més enllà de la feina, doncs estem vinculats a l'àmbit dels esbarts, era la capacitat de l'Albert d'haver reconvertit d'alguna manera la dansa d'arrel, seguint la baula, no?, o seguint aquella estela d'un Verdaguer, d'un Cubeles, d'un Melo, d'agafar les danses del seu màxim coneixement del territori, no només del Principat, sinó d'arreu dels Països Catalans, saber desempolsar, posar dalt de l'escenari i ser capaç de crear un nou llenguatge a partir de la dansa d'arrel.
2: De fet, tenia un talent extraordinari per transformar el que és la tradició, no? el que anava a observar. Vull dir, eren estudiosos de la dansa catalana. Primer anava a observar el territori, la dansa, com es ballava, anava a buscar l'arreu, i després això ho transformava en emoció, amb un criteri artístic, amb una coreografia, amb una posada en escena, amb un rigor també venint del Verdaguer. Vull dir, és a dir, va agafar les danses que es ballaven al territori, a la plaça, la va portar dalt de l'escenari, no? I això, tots en som hereus, vull dir, tots els esbarts de Catalunya i del món són hereus perquè tots han ballat danses de l'Albert Sans. Vull dir, aquestes danses han transcendit molt més enllà del que va fer que Rubí i són danses que han estat replantejades o refetes o reballades, mai millor dit, amb altres esbarts. Però aquest rigor, aquest respecte per les nostres arrels, aquest coneixement que tenia i, sobretot, una persona absolutament disciplinada, exigent, meticulosa, va fer que tot això, aquestes danses que estaven a la plaça, passessin dalt de l'escenari i actualment la seva obra encara continua vigent i les seves danses es continuen ballant.
1: Sí, sí, sens dubte, fins al punt que es confon a vegades que són peces que això és tradicional. No, és de l'Albert.
2: De fet, parlem dansa tradicional i surten les danses que va fer l'Albert.
1: Sí.
2: Escolta, quan l'Albert les va posar dalt de l'escenari, la gent s'estirava els cabells perquè deia, això no és dansa tradicional. I actualment donem per fet que això és dansa tradicional. Vull dir, bueno, és l'evolució, no? Vull dir, al cap dels anys, allò s'ha convertit en tradicional quan al seu moment era absolutament trencador i deien, bueno, quina barbaritat és aquesta, no?
1: Sí.
2: Barbaritat. En tots els sentits, positiu i negatiu, no? Però és veritat que relacionem dansa d'arrel amb el que feia l'Albert i en el seu moment. Mira, fa 15 dies aquí a Rubí, com la part vella és un poble, d'alguna manera, i ens coneixem tots, anant esmorzant, anem esmorzant als mateixos llocs on me'l vaig trobar, i recordo una de les anècdotes que explicava l'Albert, i diu, escolta, si, a veure, tu ara tornaries a fer aquestes danses? Dic, no, no faria cap de les que vaig fer. És a dir, potser trencaria més encara amb tot el que està fent, no? Vull dir, que les seves danses, no que renegava, sinó que actualment ell no faria aquestes danses, faria altres coses.
1: Escolta'm, exigent i meticulós fins a l'últim minut, que va deixar molt clar com volia aquest dijous passat que l'acomiadéssim.
2: Sí. Mira, aquest dijous passat, tot el que va passar a l'església de Sant Pere era una última voluntat feta per ell, però una última voluntat que jo vaig tenir coneixement fa 12 anys. Uh-huh. Quan jo vaig entrar com a president de l'ESBAR, una de les primeres tocades va ser de l'Albert, em felicitava, i però vull parlar amb tu. I vaig parlar amb tu i ens va deixar, a mi personalment, em va deixar el llegat de dir, escolta, quan jo mori vull que feu això. I és el que vam fer, va cantar l'obra del coral, la Càmera de Teatre de Rubí va recitar versos d'Espriu i l'Esbar va ballar el Mortit Sol, que és les voluntats que va fer l'Albert Sans. Com dius tu, era tan meticulós que això ho tenia pautat. Vull dir, no vull dir les coses, però això sí que ho vull. I aleshores, amb això, bueno, vam seguir la seva última voluntat. Meticulós fins a l'últim moment, segur.
1: Segur.
2: I exigent.
1: Molt, exigent molt.
2: Molt.
1: Hi ha una frase que ens ha ressonat moltes vegades dins l'àmbit dels esbars. No sé si m'ha arribat com a mite o és un fet, que l'Albert deia, després de veure qualsevol actuació, o una actuació o alguna estrella, sempre deia allò de quanta feina, no?
2: Sí. Sí.
1: I et quedaves amb el dubte de quanta feina, què?
2: Tenia aquesta ambivalència de deixar alguns comentaris que te'ls podies prendre per les dues bandes.
1: Sí.
2: Positiu o en sentit negatiu, no? Vull dir, i aquests, sí, és veritat, això de quanta feina, com dir, o quanta feina et queda, o quanta feina has fet.
1: Sí.
2: No és un mite, és cert. Sí. I a vegades la ironia era tan fina que et quedaves dic, no sé
1: per on cau això.
2: Molt educat.
1: Doncs escolta'm, Joan, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa. Una abraçada ben gran a tota la família, a tota la gent de l'Esbar de Rubí. L'obra es quedarà, la seva figura ens marcarà i, sens dubtes, tenim Albert Sans per molts anys, això sí.
2: I tant. Continuarem ballant a la seva memòria, i tant que sí. Gràcies a vosaltres.

0: Ho apuntàvem amb en Joan, aquesta capacitat que ha tingut l'Albert i la seva obra de saltar de Rubí arreu del país. Ens ajudarà a entendre-ho la Marina Escoda, coordinadora del programa d'impuls de la dansa d'arrel. Bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Estem recordant aquesta figura, l'Albert Sanz, segurament una de les persones més influents en l'àmbit dels esbarts els darrers anys al nostre país.
1: Sí, totalment. Una persona de referència, no només pels esbarts, sinó també per tota la gent jove, no? No pots posar-te a crear sense tenir en compte aquesta figura.
0: Què va representar, al teu entendre, la seva aportació artística en l'àmbit de la dansa a Catalunya i de la dansa catalana?
1: Parlant només del nom, no?, d'Albert Sanz, em ve la paraula llegat. Hi ha un llegat que ha deixat molt important d'una gran quantitat de coreografies que fins i tot no sabria dir el número, no?, perquè segurament que encara n'hi ha alguna en els fons d'algun escenari que no coneixem, però la paraula llegat per mi és molt important, no?, que, vull dir que era com un creador incansable i sobretot amb aquesta mirada escènica molt global, no? Però amb aquest llegat potser m'agradaria diferenciar que hi ha dues mirades a dues capes diferents. Per una banda, la reinterpretació que feia de les danses populars com les gitanes de Rubí, que tot i posar-les i ballar-les en escenari amb una estilització i amb una mirada més frontal, es mantenen actualment a peu de carrer, ben vives i atravessades per totes les generacions. I l'altra part del llegat és una part més de creació de noves coreografies. Per mi són les dues parts del llegat que són més importants d'ell.
0: Aquesta capacitat, per això, més enllà de fer o de crear un, com deies, no?, una peça de caràcter totalment popular, com són les gitanes de Rubí, que tenen la força d'escenari però que alhora són viscudes pel poble, però a l'hora d'agafar peces o fer aquella recerca que feia, no?, anava a algun lloc, coneixia una dansa i era capaç de pujar-la a l'escenari, però que s'arrelava bé al que era la tradició.
1: Coneixia molt bé el territori, havia begut molt de tota aquesta cultura popular que ell vivia i que ell, d'alguna manera, li entrava, deixava que li entrés i tenia la intuïció de reinterpretar-la. El fet de patejar-se el territori tenia una intuïció a reconèixer aquelles danses que podien portar-les a escena i com ell les volia portar. Llavors, les seves coreografies, tot i ser una, si ens fixem en el moviment, no?, tot i ser una estilització de tots aquests punts, de tenir aquesta mirada escènica, hi ha una part que es continua mantenint, que és aquesta part de punts popular, aquesta part de llenguatge que era molt de peu de carrer i que malgrat aquesta estilització ho veies i es continuava mantenint, no? Mm-hmm. I crec que això és una de les parts que ha fet que aquestes danses es vagin perpetuant, perquè són danses que d'alguna manera hi ha molta dificultat al darrere i demanaven molta fisicalitat, però en canvi són molt orgàniques i a l'hora de ballar hi ha una part que d'alguna manera són senzilles, no simples, no són senzilles de movida de dificultat, però sí simples de recordar per aquesta organicitat que d'alguna manera connecta molt amb aquesta cultura popular que ell tenia tan passada pel cos.
0: Era una persona que sabia bé el que volia i et treia el màxim possible.
1: Sí, ell tenia molt clar què és el que estava buscant. Ell sabia què és el que havia vist, sabia d'on bevia i cap on ho volia portar. Llavors, al tenir-ho tan clar, ell era molt exigent. Jo recordo que una vegada venia amb un assaig d'uns alumnes i que no deixaven de ser unes jotes i això, però ell tenia claríssim que aquella jota s'havia de ballar d'una certa manera i que si no hi havia aquell rebot o no hi havia l'aire que ell li volia donar i la part interpretativa d'aquella dansa, ell no el donava per bo. I sempre era com, bueno, sí, està bé, però una mica més, no? Una mica més. I clar, aquesta exigència el va portar a tenir un esbart de Rubí o totes les seves peces a desenvolupar-se d'una manera molt física, molt acurada, amb molt de rigor al darrere i amb un resultat molt agradable de veure i que el va portar en llocs molt importants. A vegades ha dit, no?, i s'ha dit d'ell que hi ha una posada en escena com molt moderna, no? Però no crec que ell volgués ser modern pel sol fet de ser modern, no?, sinó que era permeable, igual que bevia d'aquesta cultura popular, era molt permeable a totes les corrents que passaven a la seva època, o sigui, molt permeable a tot el seu present.
0: Sí.
1: I no li feia por estar acompanyat de grans figures del seu moment, no?, que d'alguna manera ell deia, bueno, jo porto la part de moviment, però jo sé que si em poso gent al costat, creixerem tots plegats, no? Per tant, treballar el test, José Deudaeta, Pitxerbé, són personatges que en aquell moment eren els innovadors d'aquella època i ell es va nodrir de tot això. Vull dir que ell no era modern per ser modern, sinó perquè era permeable tota la seva època i la seva època el va fer molt contemporani en el seu moment, molt innovador i a la vegada molt present en tot l'àmbit artístic d'aquell moment.
0: Marina, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa i que ens hagis ajudat una mica a dibuixar i a glosar la figura d'Albert.
1: Gràcies a vosaltres.

0: de fet, aquests dies són molts els esbarts i les persones que a nivell individual i també col·lectiu han volgut fer-nos conèixer la seva experiència. Coneixem qui va ser també molts anys president de l'Esbart de Rubí i company amb l'Albert Sanz, l'Isidre Rubió.
1: Però ara ja no hi ets, Albert. Ens hem quedat orfes dels teus aplaudiments discrets i de les teves crítiques ferotges. Ens hem quedat sense el pal de paller, la feina en la que tu vas rellevar els primers directors d'esbarts fins a fer de la dansa folklòrica catalana tot un espectacle, des de la seva immensa curiositat, fent cues diumenges al carrer Sant Pau per poder veure els espectacles del Liceu, assegut al Palau aprenent del Verdaguer, robant hores de sol a les nits per tirar endavant l'esbart, conversant amb l'un i amb l'altre, visitant aquí i allà, rodejat d'un equip que et van fer costat en tot moment, és veritat. Però capdavanter entusiasmat de la famosa utopia del ballet català en la que tants s'han esmerçat i en la que molts continuem creient, perquè sense haver ballat mai, som en el món de la dansa per haver col·laborat en el teu projecte.
2: Soc Josep Maria Fuentes i vaig poder treballar amb l'Albert Sanz per la meva vinculació amb l'Esbart Ciutat Comtal.
3: L'any 1981 dirigia l'Esbart Sant Jordi de Badalona amb la Mireia Pera. Celebràvem el 30è aniversari amb un espectacle en el que també ballava l'Esbart Ciutat Comtal. L'Esbart Sant Jordi estrenava el Ballet de Déu, coreografiat per l'Albert Sanz de feia poquet. Érem dos primers esbarts que el ballava i l'Albert va venir a veure l'espectacle. En acabar, la Mireia i jo vam anar corrent a demanar-li la seva opinió, esperant el normal afalac que fa qualsevol mestre. La nostra sorpresa va ser que l'Albert, en plena confiança, amb tota la simpatia, però també amb tot el rigor, ens va dir totes les coses que el seu parer necessitàvem millorar, que eren bastantes. I això em demostra el mestratge. El mestratge no és dir sempre aneu molt bé, aneu treballant bé, sinó precisament qüestionar les coses que cal millorar. En la meva època de dansaire de l'Esbart Ciutat Comtal vaig tenir la sort de tenir algun assaig dirigit per l'Albert Sanz. En recordo un en el que treballava amb la Marina. A mi no em sortia massa bé el primer moment en què s'ajunten ja el cos de ball amb els solistes. No ho sabia fer, no ho grandava bé. L'Albert em va venir i em va dir: Josep Maria, això és com una onada. S'aixeca, es plega, s'agira i ve la calma. Qui em va fer entendre aquell pas? Mestratge no només copiem, sinó t'explico el per què una cosa és com és.
4: Hola, sóc l'Albert Borrell de l'Esbart Olot. Vaig entrar el primer dia d'assaig al cos de dansa, em va tocar fer molt passeig, moltes línies de passeig, per aprendre a fer bé la dansa de Castellterçol de l'Albert, per entendre que som un país auster, de posat seriós, però amb una força interna descomunal i que s'ha de saber executar. Després d'això, d'aquest passeig, va venir el galop, molt galop, per fer l'entrada de gitanes. I com si fos un entrenament de karate kid, unes hores de patiment necessari, pensades expressament per assegurar després un nivell digne per tot el que vindria després, perquè això era una penitència que acabaria portant un regal en forma de xotis, i un altre xotis, i encara un altre, i unes catxutxes, i una jota, per entendre que som un país divers, molt ric, i que tot ballant-lo apreníem a estimar-lo. I vull insistir en l'aprenentatge, perquè en un moment on l'internet era quelcom incipient, la primera frase en aranès que vaig llegir a la vida era: un punet volia jo, enu, clavat a la porta de la sala d'assaig, però també vaig aprendre a dir: ses alotes de selva tenen salero, i visca la margeleria, que és el goig de Castelló. Anàvem a fer dansa i apreníem de música, de llengua, de vestuari, de costums i de coses que no sabíem ni que existien, però que ja eren nostres. Però el major aprenentatge que vaig fer va ser entendre que res diu visca la terra amb la contundència que transmet una peça musical i coreogràfica ben executada. I com a país ens falten moments d'orgull desfermat i l'Albert ens n'ha regalat a cabassos.
5: Soc l'Enric Martínez i parlo en nom propi i en nom de l'Esbart Maragall de Sant Andreu del Palomar. Vaig tenir l'Albert durant molts anys com a director i mestre a l'Esbart de Rubí. Més endavant, i durant més de 3 dècades, vaig dirigir l'Esbart Maragall, on vaig portar a escena una quinzena de les seves coreografies. També vaig col·laborar en el muntatge de les seves obres per diferents esbarts. Tinc clar que hauria estat un director diferent sense el mestratge de l'Albert Sanz. Com a dansaire de l'Esbart de Rubí, em va emocionar poder ballar el Carnestoltes. I com a director de l'Esbart Maragall, vaig veure com el Mortitxol emocionava tothom.
6: Soc el Marcoll de l'Esbart de Blanes i ens sumem a les mostres d'afecte i condol per la mort de l'Albert Sanz. un gran llegat tindrà la història de la dansa a Catalunya. Les seves danses seran el seu llegat i els esbars tindrà la recompensa de seguir ballant i seguir fent dansa amb totes les seves coreografies.
7: Som l'agrupació folklòrica igualadina. Si fa molts anys no haguéssim coincidit amb l'esbar de Rubí, a Montserrat i arrel d'això amb l'Albert Sans, avui en dia segur que l'entitat no fora el que som, no? Amb ell vam aprendre una altra manera d'entendre la dansa, la vam entendre a dalt d'un escenari. Ell ens va fer veure aquest canvi de visió, aquest altre prisma de la cultura i de la tradició, i amb ell vam tenir unes relacions espectaculars en diferents àmbits, no?
8: Soc l'Albert de l'Esbar Sicoris de Lleida. Una figura irrepetible que va transformar els nostres balls de plaça en autèntics poemes escènics. Per a l'Esbar Dansaire Sicoris, Vella Ciutat de Lleida, acomiadar l'Albert Sans és acomiadar una part de la nostra pròpia història. En Paco Viladric, fundador de l'Esbart i que ens va deixar el setembre passat, és qui va obrir les portes de Ponent a la mirada d'Albert Sans, unint per sempre Lleida i Rubí a través de l'emoció, la tradició i el moviment. Un llegat que forma i formarà part del nostre Esbart.

0: acabem aquest recorregut on hem volgut recordar l'Albert Sans amb una coreògrafa i ballarina belga establerta a Catalunya, directora d'ITE Dansa, jove companyia de dansa de l'Institut del Teatre, que a més va treballar en forces ocasions amb l'Albert Sans. És la Catherine Alar. Bon dia, Catherine.
1: Bon dia.
0: Tu amb l'Albert hi vas coincidir, com a mínim tenim documentat un parell de vegades, oi? O sigui, coincidir molt, però a nivell artístic, d'alguna manera, sí que van haver-hi un parell de projectes que us van posar en contacte.
1: Sí, i bueno, va tornar a ser una amistat molt gran, també. Però vam començar, jo crec que estava procurant recordar-me quan el vaig conèixer. I crec que va ser en el jurat de Can Toni Gros. I vam coincidir un par de vegades i, bueno, ens vam veure també... Bueno, després també, bueno, jo vaig coreografiar la moixaranga del GMSI i li vaig demanar d'ajudar-me, va fer com una mica d'assessorament, era un duet, perquè a mi m'agrada molt la fusió entre la dansa tradicional i contemporània. Entonces volia una mica d'assessorament de l'Albert. Mm-hmm. I després també vam fer el contrapàs llarg, que va ser més amb ITE Dansa, amb la... Bueno, jo no feia un contrapàs, però em volia inspirar de... i tenir més element coreogràfic i d'esprit de la peça, no? I entonces ahí també l'Albert ens va ajudar molt.
0: Veient les obres, aquest Deia Mater, en el seu moment, la moixaranga que vas versionar i que vas contar també amb la participació de l'Albert, i aquest treball que vau fer a través de Fira Mediterrània, si no recordo malament,
1: sí,
0: aquest treball de contrapàs, clar, què destacaries de la col·laboració que vas tenir amb l'Albert, del seu coneixement, m'imagino, suposo, que té d'aquestes danses més ancestrals, no?
1: Sí, sí, bueno, era molt respectuós tant de la dansa contemporània amb nosaltres, que, bueno, sabia molt de la música, però també de l'esprit, no?, que necessitava la peça, que, no sé, era com molt respectuós amb tot, amb el moviment, amb l'esprit, amb... contava d'on venia, no sé, va ser sempre... Jo crec que també ens vam enriquir mútuament.
0: Sens dubte. A més, l'Albert va ser... Ja, amb les seves creacions ja ho era, però m'imagino que posar en contacte amb creadors com tu, també aquesta capacitat de com utilitzar les arrels per posar a la contemporaneïtat aquests moviments tradicionals o aquestes litúrgies, fins i tot, més tradicionals.
1: Clar. Ens van trobar una bona simbiosis, no? Mm-hmm. Perquè tant jo li demanava, no, però sí que era molt discret. I jo dic, no, com es fa això? I com es fa aquest pas del cavall? No sé, bueno, i ens explicava tota la composició també de les peces, no? Però sempre estava molt respectuós amb el que fèiem. No volia imposar res. Era molt, molt especial treballar amb ell. I per ell també crec que va ser molt maco poder fer aquestes aportacions seves, no?
0: Posava molt en valor el fet la creació contemporània des dels contemporanis també es faci una mirada a l'arrel. És el que ell va fer també sobre la dansa tradicional.
1: Exacte.
0: En el seu moment.
1: Sí. I, bueno, ja va haver també el Salvador Melo, el Manuel Cubells, però l'Albert ho feia i volia fer-ho. I, a més, li interessava molt ampliar la visió, no?, més contemporània ara.
0: És necessari, no?, per qualsevol cultura, tenir gent que sigui capaç de fer-ne aquestes relectures?
1: És molt important conèixer la història, no?, i la tradició. Només et pot enriquir. I si parlem de les danses, bueno, és tan rico en moviment, en composició, en la relació amb la música. Hi ha realment una unió, no?, música, dansa, i això... Jo crec que és molt important conèixer la història de la dansa, no? I la tradició només... No, especialment per tot el món contemporani. Jo vaig treballar amb un coreògraf que s'inspirava moltíssim tant de la música com de les danses d'arrels, que era que és el Yeri Kilian. Uh-huh. I entonces jo vaig saber molt les seves coreografies. La riquesa més gran de les seves coreografies i de la música que utilitzava eren els arrels que tenia. També treballava amb Stravinsky. Stravinsky també tenia molta història ahí, no?, de la dansa en la música, en la dansa. I entonces jo crec que és molt important portar la història amb tu, no? Mm-hmm. I l'esprit, sobretot.
0: Caterina Lar, sí. Gràcies per atendre la trucada del programa. Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Som mans, som l'Arrel a Catalunya Ràdio.

0: Balatori, en aquesta versió de Jonathan Penalba des del treball Tarquim, que acaba de sortir al mercat. Ens ha semblat adient poder recollir, poder tancar aquesta glosa a l'Albert Sanz amb aquesta nova visió de la dansa del balatori.
1: Catalunya Ràdio.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Canviem de qüestió, parlem de temes i de festes que passen avui en dia. Aquest divendres a Durro, a l'Alta Ribagorça, han arrencat les primeres falles de la temporada del Pirineu, una tradició ancestral vinculada al foc, el solstici d'estiu i els ritus de purificació que durant les properes setmanes tornaran a encendre desenes de municipis tant dels Pirineus com dels Prepirineus catalans. Les falles consisteixen en baixar torxes enceses des de la muntanya fins al poble en una gran celebració comunitària. Històricament, el foc simbolitza el sol i serveix per purificar els camps, els boscos i les persones, allunyant els mals esperits i celebrant l'arribada de l'estiu i les collites. Festa profundament arrelada al món rural, reconeguda des del 2015 per part de l'UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, dins la candidatura conjunta de les festes de foc del solstici d'estiu als Pirineus. En total, la Festa de les Falles se celebra en 63 pobles dels Pirineus, entre els 34 de França, 17 de Catalunya, 9 d'Aragó i 7 d'Andorra. A la Vall d'Uboí, a l'Alta Ribagorça, les falles, que van començar a Durro aquest mateix divendres, ara continuaran les properes setmanes coincidint amb les festes majors dels municipis. Després de Durro toca avui, la nit del dia de Sant Joan, i seguiran fins al mes de juliol.
3: Bona, soc Moisès, de Taüll. Comentar-vos que aquest cap de setmana comença la Festa de les Falles i del Foc al Pirineu, concretament aquí a la comarca de l'Alta Ribagorça, al poble de Durro. Destacar, per exemple, del poble de Durro, tot i que són és una tradició pagana, recordar que el poble de Durro, abans de començar, s'aginollen amb la falla encesa, resen un pare nostre rapidet a l'ermita de Sant Quirc de Durro i baixen corrent cap al poble. Destacar que és un ritual de celebració del solstici d'estiu, que ens serveix per purificar-nos a nosaltres, per purificar la terra, per trobar-te amb gent que habitualment no veus i que les nits màgiques del solstici fan que les puguis veure. Normalment se corren just cap a Sant Joan, que és el solstici d'estiu, però ara mos hem adaptat i tots els pobles baixen les seues falles durant la festa major. Des que és patrimoni material i cultural de la UNESCO, els pobles s'aplenen de gent i és una mica bastant estressant. Abans la festa era bastant local i és a la gent dels pobles de la vora, gent que té família aquí, que pujaven expressament a córrer falles, ara està tot ple de gent i és una mica estressant. No us comento que vingueu a veure-ho, perquè hi ha molta gent, però bueno, simplement que sapigueu que és una bona festa i que el foc mos agermane.
0: Una tradició molt vinculada al culte solar i al sentiment comunitari d'aquesta vall, que continua plenament viva. Al Pallars, tant al Pallars Sobirà com al Pallars Jussà, la temporada fallaire també arrenca aquest mateix cap de setmana. Avui dissabte, Sort celebrarà la seva baixada de falles en una festa recuperada que uneix els pobles de la Vall d'Àssua i el Batlliu. En Ramon Aités, des de l'Associació de Fallaires de Sort.
4: Sí, la nostra particularitat és que són dos baixades en paral·lel i el que fem és unim tots els pobles del municipi. O sigui, la gran particularitat de les falles de Sort és que són unes falles que uneixen tots els pobles del municipi de Sort i acaben confluint a Sort, on fem l'encesa de la falla major. Aquesta és la gran particularitat. De cada poble baixen uns quants fallaires que s'uneixen els del poble següent, surten des del cap de la vall, com si diguéssim, i llavors van baixant, es van unint als altres pobles fins que arriben a Sort. I aquesta és la gran què de les nostres falles, que és una festa que els pobles s'han fet molt seva i ho esperen amb molta il·lusió. De fet, un dels pobles on es viu més és a Bressui, que és un petit poble que està aquí molt a prop de Sort, a 30 minuts a peu de Sort, que és des d'on es fa una de les baixades principals. I penseu que Bressui és un poble que viuen molt pocs habitants, que no tenien ni festa major. La festa major es va perdre a Bressui fa moltíssims anys perquè hi havia tan poca gent que no es feia, i la festa major, les falles, s'han convertit en la festa major de Bressui. Vull dir que es viu amb moltíssim respecte a la festa, però amb moltíssima il·lusió perquè s'ha convertit en un esdeveniment importantíssim per tots els nostres pobles.
0: Cal dir que a Sora aquests dies, a més, s'hi pot visitar una exposició sobre els solsticis. Ens explica en Marc Escolà, de l'entitat Redort.
5: Aquesta és una exposició que... Bueno, és una exposició i també un llibret. Està formada per l'exposició i pel llibret. I es tracta d'una obra no acabada i recuperada, sinó que són transcripcions, informacions sobre festes, rituals, creences al voltant dels solsticis de Sant Joan i Nadal, que va recollir l'etnògraf Ramon Violant i Simorra. Està agrupat en quatre grans àmbits, que seria un àmbit de Sant Joan, de falles i fogueres, un altre de Sant Joan que parla de cendres, de plantes, d'aigües, no? D'aquesta part màgica de la nit de Sant Joan, aquestes tradicions i rituals. Després hi ha una altra part que parla del solstici d'hivern, en aquest cas del Nadal, de les fogueres i rituals, i una altra quarta part que ens parla de les falles de cant i dansa.
0: Segur, al Pallars Jussà, vendrà en el relleu aquest proper 17 de juny, dimecres, coincidint amb la festa de la Verge de la Ribera. En Gerard Samsó és de l'Associació de Fallaires i Pobilles de la Pobla de Segur.
6: Bueno, normalment la gent o corren falles o els porten, però no van amb pobilla, i nosaltres el que sí que anem vestit tradicional de català i de pobilla, i anem en parella. La diferent en la desfilada és que nosaltres anem en parella, és el fallaire i la pobilla, i per tant el tipus de falla també s'ha adaptat a que desfilem en parella.
0: I la nit de Sant Joan seguiran el gran moment de les falles d'Isil, Alins i Espot, probablement les més multitudinàries del Pallars. Més endavant ja arribaran també les de València, d'Anna Ullà, Borsí, el 27 de juny, a l'Os Isil, el 4 de juliol, i finalment a la Guingueta de Nau l'11 de juliol. Així que des d'ara i fins ben entrat el juliol, si teniu ganes de falles, doncs tindreu forces oportunitats.
1: Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullan.
0: Anem tancant aquest Mans i us parlem de propostes festives també d'aquest cap de setmana, que destaca la Festa Major de Bellver de Cerdanya, la festa també de la parròquia d'Escaldes d'en Cordany, Andorra, amb activitats populars i música i cultura tradicional. A Cassà de la Selva, el Gironès, nova edició de la Fira del Tap i el Suro, dedicada a la tradició surera i al patrimoni d'aquesta indústria del municipi. A Lloret de Mar, a la Selva, aquest cap de setmana hi ha la Fira dels Americanos, que recreen el passat indià de la vila amb mercats, música i ambientació d'època. També aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament avui, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, es fa la tradicional festa de la sega, una jornada per reivindicar els treballs agrícoles tradicionals vinculats a l'arròs. I demà diumenge, parlant d'arròs, a Pals, doncs, la popular plantada de l'arròs en demostracions al camp, música i gastronomia. I acabarem a Sant Feliu del Llobregat, al Baix Llobregat, que avui dissabte acull la 44a Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya. Durant tota la jornada, colles d'arreu del país, una trentena, participaran en cercaviles, galejades i actes institucionals que ompliran la ciutat de pólvora, trabucs i cultura popular. En José Fernández és el president de la coordinadora de Trabucaires.
7: Doncs sí, la veritat és que és una ocasió doncs, per veure'ns, per fer germanor i, com no, també per mostrar aquesta idiosincràsia del món trabucaire dins de la cultura popular. Com a coordinadora fem una valoració positiva en tant al creixement que s'està donant amb noves colles a nivell de Catalunya, amb les noves formacions que anem fent de trabucaires novells, doncs que hem passat de fer-ne una anualment a haver-ne de fer dues per la quantitat de persones que s'estan fent trabucaires, i per tant això és important. Per una altra banda, sí que és cert que és un espai de la cultura popular que genera soroll, i la veritat és que hem d'acabar d'adaptar-nos una mica a la societat moderna, no? Amb aquests espatecs que quan venen per sorpresa ens espanten, però quan els esperem doncs ja no són tan desagradables, no?
1: A Catalunya Ràdio, Mans.

Aquests són els Bon Vent. Amb aquesta terra és la nostra terra. Aquest cap de setmana actuen a Sant Pere Pescador, on s'hi celebra el Festival Festipot del Pot Petit. I així tanquem a mans i hem estat amb la Rosa Silloé en muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i qui us parla, Quim Rotllant. Per marxar, sardana de Conrad Saló, benvolença a la Bisbal, que sonarà a l'aplec de la Bisbal, que se celebrarà demà diumenge amb els Montgrins, la Bisbal Jove, la principal de la Bisbal i la Juvenil a Sabadell. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí mateix al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam continuar parlant un dia més sobre el cas Endic, aquesta vegada centrant-nos concretament en la terapeuta de la família i la seva possible influència a la gestió de l'herència d'Isaac Endic pare.
6: Estem parlant de l'abril del 2024, que havia unes fortes desavenències entre pare i fill, perquè el fill li exigia al pare rebre la seva part de l'herència o part de la seva part de l'herència en vida. I aquí estava treballant en aquest conflicte on Jonathan, doncs, segons a l'auto, feia un xantatge al seu pare, i això ho escriu la jutgessa, feia xantatge al seu pare dient o revoca els diners o la relació paterno-filial aquí s'acaba. I aquí la magistrada el que diu és que la terapeuta influeix perquè en favor de Jonathan per rebre aquests diners.
4: Com ho sabem que Jonathan li deia això al pare, o rebo aquests diners o la nostra relació es trenca?
6: Un element fonamental en moltes investigacions, que és el telèfon mòbil.
5: I també vam convidar tres joves fans del Papa Leo XIV per parlar de la visita del Pontífex a Catalunya, que aquesta setmana ens ha donat tant a parlar. Un d'ells, el Carlos Martínez, va confessar el seu canvi de relació espiritual des de l'última vegada que va venir el Papa al país, que va ser l'any 2010.
7: Pensava que sabia coses i no sabia absolutament res. Ara sé molt poc, però sé molt més que abans. La perspectiva, el canvi de perspectiva és un canvi vital impressionant.
4: Què faràs aquests dies que ve el Papa? Vas a l'Estadi Olímpic, vas a Montserrat, vas a la Sagrada Família?
7: Vaig a la Vella Adoració, que hi ha a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què? Pues sí,
4: i ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
7: Ara sóc un d'aquests friquis, sí, sí. De fet, la meva dona em diu moltes vegades, Déu no ho vulgui, però si em moro, si em moro abans que tu, et faràs mossèn o et faràs monjo. A vegades m'ho diu.
4: No ho descartes, veig, eh?
7: Jo ja, després de la meva conversió, no descarto res.
5: I coincidint amb els 5 anys de la mort d'Arcadi Oliveres, vam conversar amb la Mònica Terribas i amb els dos fills de l'economista, el Bernat i l'Arnau Oliveres, debatent, entre altres, sobre la necessitat de generar nous referents.
8: El Roger va programar aquest homenatge a l'Arcadi ja fa unes setmanes i coincidint amb l'arribada del Papa d'intentar trobar referents, no? Ahir tenia una discussió amb unes persones que em deien que tot el dia parlen del Papa. Dic, això és el retrat de la manca de referents intel·lectuals i espirituals, no? I l'Arcadi era un d'aquests referents. Per tant, parlar d'ell vol dir segurament generar-ne de nous en d'altres persones que ho escoltin i diguin, com deia l'Arcadi, saps? I això és necessari, més necessari que mai.
5: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
5: Al cinema es torna Steven Spielberg amb el dia de la revelació. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Are they people?
9: El director torna a endinsar-se en el cinema d'alienígenes per explicar aquesta història protagonitzada per Josh O'Connor i Emily Blunt sobre el dia en què el món coneix per primera vegada l'existència definitiva de vida extraterrestre.
10: Daniel, you need to be in Miss Cruz's office in 5 minutes. Have you met Miss Cruz?
11: She's tough.
12: She hates the sound of breathing. Don't breathe. But if you have to...
13: I a Netflix una nova comèdia romàntica, Office Romance.
9: Brett Goldstein, conegut per Ted Lasso, escriu i protagonitza aquesta pel·lícula amb Jennifer López sobre una executiva d'alt nivell d'una aerolínia que fa un esforç per mantenir clares les línies entre la vida privada i la personal. Però tot trontolla quan arriba un nou advocat a l'oficina.
14: I el TNC s'hi pot veure Peeping Tom Chronics.
9: La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre 5 figures atrapades en un laberint temporal. Avui a funció a les 7 de la tarda.
15: Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
16: Bon dia.
15: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem 3 propostes avui per la comarca del Garraf. La primera, la Fira d'Art de Primavera de la Rajola a Vilanova i la Geltrú.
16: Després de l'energia i la bona acollida de les darreres edicions, la Rajola, aquest espai creatiu, es torna a omplir de creativitat, color i talent local. Durant tot el dia es podrà passejar entre parades d'art, il·lustració, ceràmica, joieria, artesania, tèxtil i moltes altres propostes fetes amb cura i estima. Una nova edició que reunirà una selecció de creadores i creadors que compartiran les seves peces i projectes en una jornada pensada per descobrir, conversar i donar suport a l'art local. La fira obrirà a les 11 del matí i tancarà a les 8 del vespre.
15: I podem sopar a la nova premsa de Sant Pere de Ribes.
16: Situada al carrer de la Torreta, número 7, molt a prop de l'Escola del Pi i de la plaça de Francesc Layret, una taverna gastronòmica catalana de plats per compartir amb una pissarra que canvia amb el mercat i una carta de vins del Garraf i el Penedès. Es troba dins un antic masia amb més de 50 anys d'història, envoltada de vinyes, on menjar és gaudir sense pressa. I podem tastar la truita de bacallà o la de botifarra blanca, el tataki de vaca vella, l'espardenya d'ensaïmada amb sobrassada i formatge de maó, les croquetes de melós de vedella o les clàssiques mandonguilles de postres, brownie, pastís de formatge, xuxu farcit, en aquest cas de xocolata a la brasa, o bombetes de Catània amb gelat de coco. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies, menys dimecres, només a la tarda i a la nit, de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit.
15: Música.

0: perquè si som per Sant Pere de Ribes, podem anar al concert d'abril.
1: A partir de les 6 de la tarda, al Pati del Castell, la cantant i actriu valenciana Abril Giné és un talent fresc i vibrant que transforma l'energia amb la seva veu potent i unes lletres sinceres. En el seu primer treball, Instruccions per estimar una cirera, que va publicar l'any passat, barreja diversos estils musicals que connecten amb públics de totes les edats. Fusiona el digital i l'acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero, creant una proposta única i personal amb composicions que ballen entre ritmes enganxosos i melodies emocionals. Èxits com Desig, Afortunada o Una història infinita refermen la seva identitat artística i la consoliden amb una de les veus més prometedores de la nova escena musical valenciana. Avui la podem escoltar en directe al Festival Monocicle, un festival autogestionat que vetlla per la música de proximitat i la cançó d'autor. Ho farà acompanyada d'altres artistes com Kelly Isaia, Anna Andreu o Miqui Puig. Si hi voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar a la plataforma Entradium per 17 euros.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Afortunada de la valenciana Abril, que avui actua al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa i de moment està dissenyat pels qui els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití-Escòcia o d'un entretingut Austràlia-Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits, un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar. Però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que, per la seva procedència, no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, el president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau. Per compensar el disgust que es van dur en veure com el guanyava Maria Corina Machado, Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu moment José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos als Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per fer veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Després dels dos últims morts a trets a Barcelona, aquests dos últims en pocs dies, s'ha posat en marxa aquesta nit un dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc.
2: En l'operatiu que va començar, com deies, ahir al vespre, s'han detingut 13 persones acusades de robatoris o furs, però de moment no s'ha trobat cap arma de foc.
0: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana, Tren de Aragua.
2: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Veneçuela i en col·laboració amb el govern del país.
0: S'amplia la investigació José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que li han confiscat.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx i que s'han taxat en 1.300.000 euros.
0: El govern estudia si paga un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
2: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros. Els sindicats demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que fan tota la jornada de forma presencial.
0: Els esports són dies de semifinals a la ACB. La penya va per sota en aquestes semifinals contra el València, 2-0 ja. Per tant, està a una sola derrota de l'eliminació, Albert Benet.
3: El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva aquesta semifinal després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit.
0: El Barça busca avui la classificació.

0: classificació per la final de la CB per la via directa.
1: Amb el 2-0 a favor, després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana, avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre.
0: Debut en victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol.
1: Una victòria clara contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: Néstor Gómez, el temps, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs avui tenim un dia totalment estable. Diríem que tenim un cap de setmana esplèndid, de sol, de ple estiu, amb un cel serè que predominarà tant dissabte com diumenge, i només diumenge a la tarda sí que s'espera alguns ruixats només al Pirineu, i el que sí que podem esperar és moltíssima calor. Ahir les màximes van tocar a la xifra dels 35 graus a Vinebre. Avui s'espera que bona part de l'oest del país arribin als 35 i fins i tot arribin als 36. És el cas de Tortosa o de la mateixa ciutat de Lleida. I si avui fa calor, demà encara en farà més. Demà s'esperen valors de 37 graus a l'oest del país, a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre, i a la Catalunya central màximes de 35 graus. I tot això amb nits cada cop una miqueta més càlides. Avui la més càlida cap a Portbou, no ha baixat dels 24 graus. Ara mateix Mataró té 22, i si volem una mica més de fresca cal anar cap a Maials, amb una temperatura actual de 11 graus.
3: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Marc Molins i Antoni Jalón. Molt, molt, molt atents a les 9 en punt del matí avui al suplement. Tothom atent a l'antena. Passaran coses que encara no podem explicar perquè no volem que s'espatllin. Dues hores. Avui a les 9 us poseu una alarma. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula Viva arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora. És una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure. A partir de les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Panenka, Aitor Lagun, també la Sònia Gelmà i el Xavi Aldecoa. A partir de les 12, Pantalles i Cor, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
7: Esclat. Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
8: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: Passen 7 minuts de les 7 del matí. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona, els Mossos d'Esquadra engeguen un dispositiu per mirar d'identificar i de localitzar armes de foc. Els Mossos van detenir 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest vespre, aquesta nit, per evitar el tràfic i la tinença d'aquest tipus d'armes. Ara bé, no se n'ha trobat cap. Oriol Pujador.
10: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de país al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
11: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
10: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
0: En aquest context, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper clau en la millora de la seguretat als carrers. La patronal PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una vigilància informal que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament.
12: El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, explica a Catalunya Ràdio que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten.
13: He vist que tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Aleshores, un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
12: Una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Explica també a aquesta emissora la sinergia entre la qualitat del comerç i el carrer.
14: Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés, que tractar i fer agradable un espai de carrer dinamitza i millora el comerç.
12: Catalunya ha perdut prop d'11.000 petits comerços en 10 anys. Hi ha diverses causes, com l'augment del comerç en línia, els preus dels lloguers o la manca d'un relleu generacional.
0: Notícia d'aquesta matina dels Estats Units. Han matat el líder del tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Tot plegat suposa un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro.
12: Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. El Niño Guerrero era el líder del tren d'Aragua, de la banda criminal més poderosa de Venezuela. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder del tren d'Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador, acusats de pertànyer a aquesta banda.
0: I en paral·lel, els Estats Units diuen que aquest matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, malgrat que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Pendents, doncs, si aquest cap de setmana finalment es materialitza una entesa entre Washington i Teheran, que tots dos diuen un altre cop que és imminent, tot i que algunes versions no acaben de concordar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
0: El jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros. L'expresident espanyol està citat a declarar davant del jutge aquesta setmana. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Déu-n'hi-do. Avui, a partir de les 9, al suplement sumem també la tertúlia del Marc Molins, advocat penalista, que ens ajudarà a desxifrar també algunes claus del cas Zapatero. En paral·lel, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació dels danys que causava la Dana des de primera hora del matí. El seu equip de govern li passava documents pel xat que compartien per actualitzar la situació en carreteres, en centres educatius i també en d'altres punts del País Valencià. Des de València, Alba Barbosa.
17: Abans de les 11 del matí, Carlos Mazón havia rebut en aquest grup de WhatsApp la situació a les carreteres i que a la província de València ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Els consellers també li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i que hi ha inundacions en una residència de gent gran. Carlos Mazón només intervé en aquest xat a primera hora del matí. Demana a l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. La jutge de la Dana ja ha incorporat aquests missatges de WhatsApp a la causa.
0: La militància de Junts per Catalunya decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable de la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida de la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
19: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias doncs em doni aquest suport personal i polític.
20: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió.
21: És públic que el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre. Tinc l'espineta clavada.
22: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona.
18: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
0: Ja tenim en marxa a la Unió Europea la nova política migratòria comuna que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs, com Oxfam i Intermón, denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. El govern alemany ha valorat positivament l'acord durant la inauguració d'unes noves instal·lacions d'internament en frontera a l'aeroport de Berlín. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
23: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
24: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
23: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes.
1: no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats d'aprovar són realment efectius.
0: I ara anem fins a Belfast, on continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, el Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana s'han viscut episodis violents.
2: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vance. Aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
2: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
5: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
2: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
0: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores.
12: El Sindicat Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Sentim Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, i Yolanda Adroé, d'UGT.
6: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
25: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
12: Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja a la setmana. La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.
0: Un quart i mig de 8 del matí, al Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Omar o Pol Guasch, també. Marta Vives.
26: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa, Montserrat Caballé van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ho ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
27: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació i també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
26: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montse Alcañiz i Macolomer i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de 2 exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol amb una revisió de la Bella Helena, la inaugural l'Òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Una nova missió del programa lunar que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar, malgrat que l'objectiu encara és no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Des de l'Associació de Dones, lamenten la falta de presència femenina des de Hipàtia Mars.
12: Sí, en el que portem de dècada, des del 2020, la NASA només havia exclòs les dones en una de les tripulacions de l'Estació Espacial Internacional. Aquest és el segon cop i això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els convenç l'argument de meritocràcia que ha fet servir la NASA.
4: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
7: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
12: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
0: I ara música. Són els primers acords toques grasses que han desfermat l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda usonenca ha tancat la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet embogir les 30.000 persones que han assistit al recinte de la zona esportiva de Vic. Amb aquest concert toques grasses ha estat l'últim abans de les 4 actuacions de comiat que farà a l'octubre a l'Estadi Olímpic. La primera jornada d'aquest festival també ha comptat amb els Amics de les Arts, els Tiets, Buhos i les sorpreses de l'argentí King Àfrica.
8: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
11: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
13: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
14: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
28: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: L'informatiu del suplement.
0: Avui els esports comencen amb bàsquet. La penya haurà de remar molt, molt, molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat el 2-0 ja en les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça en aquesta final, que podria ser catalana, tot i que aquesta derrota de la penya ho complica. Albert Benet, bon dia.
29: Bon dia. Una derrota a la pista del València per 90-76. Això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà demà mateix per la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
30: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
29: El València va dominar el partit en tot moment, va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per a la final, l'aconseguirà si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
31: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
29: Recordem que el Barça domina la semifinal per 2-0. Avui la vol liquidar per la via ràpida. Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd. Una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
1: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
29: Són declaracions de La Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontaran a l'Alborg danès a partir de les 6. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. El partit és a les 9 del vespre. Bronze del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11 a 9. I aquesta tarda, a partir de les 4, Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins a la pista del Liceo per 8 a 2. Demà, segon partit, també a la pista de l'equip gallec. I el Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol, al camp del Zamora.
8: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè i l'Ol Gàbalos, posem un artista més celebrat que d'altres. Avui, per petició popular, l'Oreja de Van Gogh, una dona que, enregistrada, ja no desafina. Blai, Olga, bon dia.
1: Bon dia.
2: Per començar, dic que l'Oreja de Van Gogh és més que una dona, eh?
1: És un grup.
2: És un grup. Però bé,
0: que ha sobreviscut a la seva cantant.
2: Ja se t'ha vist que,
1: 30 anys,
2: que, no, seria, que no seria el teu grup preferit.
0: No. És a dir, no l'he escollit jo, cosa que està molt bé, també, d'altra banda.
2: Ah, no? Pensava que sí.
0: No, aquesta no l'he escollit jo.
1: Home, per petició popular...
0: Però escolta'm, no seré jo qui ompli, que són 4 Sant Jordis?
2: 4 Sant Jordis.
0: Imagina't, vull
2: 6,
0: dir que...
2: 6, 7, 26 i 27 de novembre.
1: Encara queda alguna entrada, eh?
2: I aniràs, Olga?
1: No.
2: No?
1: No. Hi ha aquest silenci dramàtic.
2: Home, però per què?
1: Doncs perquè és un grup que tampoc ha format part de la meva joventut, per dir-ho així.
2: I a treballar t'agradaria anar-hi o no?
1: A fer la
2: crònica?
1: Home, m'agradaria comprovar certes coses en directe, això sí.
0: De tots els retrobaments sonats que hi ha hagut els últims anys, l'operació econòmica més descarada, per mi, és aquesta.
2: Sí, sí, imagina't si és descarada que el Pablo Benegas, el guitarrista, que és una de les peces importants de la banda, va dir que no per coherència, perquè tot el que va passar amb la Leire, primer deien que no tornarien, que s'acabava el grup, em sembla una marranada, tot plegat, i un despropòsit, com van gestionar tot plegat, perquè sigueu clars.
0: I els vídeos dels primers retorns d'ella se la veu molt desfeta, se la veu una dona que no està bé, o sigui, no està bé ni per cantar, ni per estar dalt d'un escenari, ni per haver de suportar les crítiques que l'havien enfonsat altres vegades. És a dir, veus una persona que està molt vulnerable i la resta de la banda que s'està aprofitant d'ella per fer calés.
1: Totalment, i a més vas veient com que hi ha, a veure, almenys des de fora, com que hi ha males decisions, fins i tot, veient d'on ve Amaya Montero, està prenent unes decisions també fins i tot d'outfit, de com es vesteix i tot plegat, que crec que ajuden a crear encara més rum-rum al seu voltant.

0: Les cançons les coneixem de sobres perquè les hem sentit els últims 20 anys a totes les radiofórmules. Explica'm una mica la història de la banda, perquè Amaia Montero, que és la cantant històrica, la primera i la que ara ha tornat als escenaris, ha estat durant molts anys doncs, fora de circuit i fora de l'oreja. Què va passar exactament i per què ara han tornat, Olga?
1: Doncs Amaia Montero va sortir del grup també perquè hi va haver una sèrie de moviments dintre de la banda que volien buscar doncs, nous objectius, canviar una mica de registre. Això va ser com cap al 2007, aproximadament, on es va incorporar...
2: Sí, l'últim disc va ser Guapa, sí. 2006, que ara fa 20 anys.
1: Doncs llavors es va incorporar Leire Martínez, també Amaia Montero volia fer la seva carrera en solitari, etcètera, etcètera, però...
2: Ho va intentar,
1: Ho va intentar, però... no li va sortir, el que... Però va ser un moviment una mica estrany, perquè si realment vols canviar de direcció, no agafes una cantant que té exactament la mateixa veu que Amaia Montero, no? I aquí és on comença aquest camí una mica estrany del grup, perquè segueixen... És com si haguessin trobat una còpia de Amaia per seguir una mica fent el mateix i seguir revivint o tornant a... Bueno, sí, revivint tots els discos anteriors, sí, i revivint de renda, bàsicament.
2: I poder seguir fent gires i sí, seguir cantant aquestes cançons, sí, que la gent espera, no? Es passaven unes coses als concerts, que era que la gent anava allà a escoltar les cançons velles, no? Escoltar els hits.
1: Clar, llavors,
2: I sí, que, cançons, sí que havien anat traient discos, però són discos que no, tenen, no passen a la història, saps?
1: Això és
2: no tenen
1: com si se t'hagués mort el cantant, per dir-ho així.
2: Sí,
1: és com un
2: totalment.
1: Queen, diguem,
2: o,
1: que intenta rapar.
2: Sau.
0: O sigui, casa nostra, sau.
1: El que passa és que, clar, i després la teva cantant no s'ha mort, sinó que està intentant fer una altra cosa que, pobra, no li va... No, ha publicat dos discos en solitari, no li han sortit bé, i Amaia Montero doncs, va entrar en una espiral doncs, de depressió, excessos, atacs d'ansietat, i també...
0: Això va ser prèvia a la seva sortida o arran de la seva sortida o de que la partessin de l'oreja?
1: Jo crec que ha estat després.
0: Es va marrejar,
1: després, perquè ella va publicar un primer disc on se la veia com molt, com dient, és la meva nova etapa, vull triomfar, vull ara vull fer les meves cançons, vull canviar de registre, i no li va sortir bé.

0: Això és La Playa, que és una de les cançons més conegudes. Anem movent el cap tots dos, eh?
1: És una cançó brutal, La Playa. és que, a veure, L'Oreja de Van Gogh és un manual de cançons pop perfecte.
0: Sí.
1: És jo com dir, anem a buscar la cançó perfecta. Ells ho van aconseguir, no una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc.
2: De qui és mèrit, això? És el compositor, qui
1: del
2: és?
1: Del Pablo Benegas, jo crec, sobretot, el guitarrista.
2: O sigui, el que s'ha esborrat d'aquesta gira.
1: El que s'ha esborrat i que, per cert, és fill de...
0: Anava a dir el mateix.
1: Digue-ho tu, va.
0: És fill de Chiqui Benegas, històric dirigent del PSOE basc.
1: Sí, imagina't.
0: Vull dir que imagina't tenir...
1: O sigui, un nepo baby, no? Que diríem.
0: Sí, més o menys.
1: I jo crec que ell és qui portava el grup Millors Idees, que havia escoltat moltíssima música, i després es va trobar, doncs, una gran cantant, que és Amaia Montero, amb molt de carisma, jo crec, i amb una veu d'aquelles que se queda i una vocalització perfecta. Jo crec que és la cantant pop ideal per un grup.
0: Saps qui em pensava que era catalana?
1: Per la pronúncia,
0: aquesta. Perquè fa les L's així com molt pronunciades, veritat, i pensava, sí. Aquesta noia d'una sortida.
1: Sí, a mi
0: no,
1: també
0: no,
1: em resultava molt familiar, aquest accent. Però era que vocalitzava molt. Sí. De fet, no sé qui va dir que els catalans som els que parlem millor castellà, perquè vocalitzem millor i diem tot el son.
0: Jo sempre he tingut el dubte de fins a quin punt L'Oreja de Van Gogh, que és un grup nascut als 90, realment han deixat llegat. O sigui, tenen fans, hi ha gent que ha recollit la seva forma de fer cançons, de cantar, etc. I sí, i és cert, perquè ara mateix ens trobem a gent com Nil Moliner que fan aquest tipus de versions.

0: et sembla aquesta versió?
1: M'ha recordat una mica Jarabe de Palo, eh?
0: Ostres, sí.
1: No? Que de fet, Jarabe de Palo, juntament amb l'Oreja de Van Gogh,
0: pot ser.
1: I Estopa, són els tres grups, i jo crec que van marcar el principi de dècada i de segle i de mil·lenni a l'estat espanyol. I, de fet, l'Oreja de Van Gogh, amb el permís de Mecano, és el grup espanyol que més discos ha venut de la història. Em sembla una fita brutal. I el que diem del llegat...
0: O sigui, estàs dient que segurament no caldria ni que fessin concerts, ja?
2: Puc explicar una intimitat?
1: Ah, no, clar que no. I tant, intimitat.
0: Vinga, va.
2: El saxofonista de Jarabe de Palo, l'històric Jimmy Jenks Jiménez, és el meu veí.
1: Ho has d'explicar, això.
2: És que cada dia que ens trobem llançant les escombraries... Dic, hosti, quina llegenda.
1: I no hem fet Jarabe de Palo, eh?
2: I no hem fet Jarabe de Palo.
0: I l'escoltes, no... assaja a casa. Assaja...
2: I tant. Li ensenya el saxo a la meva criatura.
0: I toca el bonito i totes aquestes coses.
2: No, perquè... van fer també tornar amb Jarabe de Palo sense Pau Donés.
0: Això és un altre tema.
2: I van fer una gira per Sud-amèrica.
0: Si obrim aquest meló, potser no tornem a la ràdio.
2: Però ara ell té altres projectes.
1: Jo crec que hi hauria d'haver una legislació amb això.
2: No, és que a més, o sigui... Clar, com que el tinc de veí, vaig dir... I em va dir, no, ara me'n vaig a fer les Amèriques un temps i tal. I vaig dir, vas a veure què ha fet, perquè com que evidentment tot està enregistrat, i vaig buscar l'espectacle, el show que van fer. I ell lidera molt amb el saxo al mig. Però després hi ha moments que em van semblar pornogràfics que posen la veu del Pau Donés a través de la pantalla, amb vídeos enregistrats... Hi han dos cantants que es van alternant... és a dir... un exercici molt agafat amb pinces. Molt agafat amb pinces.
1: I el problema és que els interessos són purament econòmics.
0: Sí, totalment.
1: I no de retre homenatge.
2: Sí.
0: S'hauria de veure
1: en general.
0: Qui gestiona el llegat, no?, també de Jarabe de Palo, perquè es pugui fer un projecte
1: així. El seu germà.
0: Sí. Això és com quan Supertram o Pink Floyd es van separar, que hi havia una part del grup que podia tocar un repertori, podia utilitzar el nom del grup, i altres no.

0: Això no és l'oreja de Van Gogh, no és Amaia Montero, però és una cançó per fer, per parlar d'un moviment de el Donosti Sound, que va ser una escena musical dels anys 90 a Sant Sebastià, a Donosti, de grups com Le Mans, La Buena Vida, Family, que es basaven en fer un pop molt minimalista, d'arrel independent, molt alternatiu, però a la vegada també molt dolç. I aquí hi ha molta controvèrsia amb tot això, que és si l'Oreja de Van Gogh van rebre la influència de tot aquest moviment que arribava a Donosti. La meva teoria és que una mica sí.
1: Jo crec que
0: van créixer amb això, sobretot potser la Maya no tant, però el Pablo, el guitarrista, que es movia en aquests ambients i tot això. I aquest coneixement del pop portat en aquest cas al més sofisticat,
1: i també,
0: no?
1: Diré una,
0: jo, va fer que l'Oreja fos diferent.
1: I crec que també van rebre influència del Donosti Sound a l'hora de fer les lletres, no? Perquè tant Donosti Sound com l'Oreja de Van Gogh parlen de coses com molt quotidianes, no? De tal dia, tal hora, et vaig trobar, vaig anar a aquest bar, parlen de llocs concrets, i crec que aquesta quotidianitat en les lletres també és d'aquí.

0: Maya a Maya i tira perquè Maya em toca, no?
1: De Montero Romero.
2: Sí. Sí, home, ella sempre, ja quan estava a Operación Triunfo, a Maya Romero, en aquest cas, sempre ha dit que l'Oreja de Van Gogh era una de les seves grans influències. I, de fet, hi ha algun vídeo de l'època d'Operación Triunfo on ella fa versions a la guitarra de l'Oreja de Van Gogh. I, per tant, és una, allò que dèiem de les influències, no? Doncs mira, a Maya també ha recollit el llegat.
0: Sí, sí, i aquí a Catalunya mateix tenim la Maria Jaume, que és gairebé presidenta del club de fans de l'Oreja de Van Gogh,
2: sí,
0: també.
2: No?
0: O sigui que hi ha... El llegat de l'Oreja de Van Gogh...
1: Sona una mica diferent, Maria
2: Sorella
1: Jaume.
2: De Van Gogh.
0: Sí, sí, però la influència hi és.

0: això què és? Això no és... És Lady Martínez, eh?
1: En solitari.
0: Això és el primer single que va gravar Lady Martínez després de sortir de l'oreja.
1: Això és la venjança.
0: Això és la... Sí. Home, aquesta, aquest tema, que es diu Mi nombre, està ple de frases que es pot, tenen un doble, doble lectura. De fet, ja la primera frase és com... que se creen que és que mi culpa, no? Van a escuchar un... no sé, vull
2: dir que... Té una bobassa, per això.
1: Sí, sí, sí. I... jo crec que al final li han fet una mica un favor a Leire Martínez, perquè fins que va passar això, Leire Martínez era la substituta de la Mai a l'Oreja de Van Gogh, no sé què, i ara s'ha fet un nom. Jo crec que la coneix molta més gent i està fent una carrera en solitari que ja ho veurem. Ja ho veurem què passa.
0: Ha demostrat una personalitat que fins ara no podia, sí. No podia demostrar-la.
2: Va, acabem amb Nostàlgia de la Bona, un dels clàssics de l'Oreja de Van Gogh. Va, som-hi.

0: meus ídols del suplement, l'Oreja de Van Gogh, que ben aviat aterra al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la potser presència de Blai Mercè i Olga Veloz, si és que algun oient generós els convida.
1: Jo no pararia per anar-hi, però...
0: No, si algun oient, home, potser si després d'aquesta...
1: Si ens conviden, hi vaig amb molt de gust. I a pista, eh?
2: Sí, sí, i a ballar, i a escoltar
1: a saltar,
2: com la gent canta,
1: sí.
2: i aquestes coses.
0: Gràcies a tots dos. Arriben els anuncis, va. No tan interessants, potser, que amb l'Oreja de Van Gogh. Ara tornem al suplement. Salut.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en els iogurts grecs de Danone Pack de 4. En compres un i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
7: una cullerada de silenci,
8: dos reflexos de llum,
7: 5 quilos de cadira
8: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11: Passen 5 minuts de 3 quarts. De 3 quarts de 8, Núria Pujades, titulars, bon dia.
12: Molt bon dia.
11: El dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc acaba amb 13 detinguts.
12: Ha estat aquesta nit, però no s'ha trobat cap arma de foc. L'operatiu arriba després de 2 tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona.
11: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
12: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Venezuela i en col·laboració amb el govern del país. És la banda criminal més poderosa de Venezuela.
11: Tot això mentre Donald Trump confia signar l'acord de pau amb l'Iran aquest cap de setmana, mentre continuen els atacs a l'estret d'Hormuz.
12: Sembla que el pacte està més a prop que mai, confirmat també per l'Iran, però les versions sobre l'acord de Washington i Teheran no coincideixen.
11: El PSOE conté l'alè per l'ampliació de la causa de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies trobades al seu despatx.
12: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband per unes joies que s'han taxat en 1.300.000 euros.
11: La fiscalia manté les mesures cautelars contra Jonathan Andic, entre altres motius per uns missatges privats amb el seu pare.
12: I per un de molt concret, enviat del fill al pare 5 mesos abans de la seva mort, i deia: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te".
11: Maica Navarro, avui a les 10 al suplement. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre l'amnistia el proper 16 de juliol.
12: Si el pronunciament del tribunal és favorable, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a la tardor.
11: El govern estudia pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
12: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros.
11: El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari.
12: Per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació del proper curs.
11: Elon Musk ja és la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. La primera persona.
12: Consolida així la seva posició com l'home més ric del món, ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX.
11: I als esports, la penya es complica la vida per passar la final de la CB de bàsquet després de perdre contra el València, que posa el 2-0 en les semifinals.
12: I avui, en canvi, el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final a les 8, Gran Canària, Barça.
11: Marina Laminos, avui les portades dels diaris, titulars per Zapatero i per Elon Musk.
13: L'Ara i la Vanguardia, avui amb portades pràcticament idèntiques. A la part superior, un titular. En el cas de l'Ara, el jutge investigarà Zapatero també per delicte fiscal i contraband, i en el cas de la Vanguardia, el jutge també investiga si Zapatero va cometre algun delicte per les joies. A sota d'aquests titulars, imatges d'Elon Musk projectat en un edifici de Times Square a Nova York. Musk, primer bilionari del món, diu l'Ara, i Musk ja és el primer bilionari de la història, diu La Vanguardia. En canvi, el periòdico en titular avança que la Generalitat compra les tres xemeneies del Besòs. I a sota, la imatge en aquest cas és del Lleó 14 d'en Felip VI, ahir a l'aeroport de Tenerife, destacant les tres paraules que va pronunciar el pontífex: tots som immigrants. I el punt avui, objectiu, canvi polític. Tots els escenaris estan oberts al País Valencià a un any de les eleccions.
11: Felip VI i Lleó 14 també són protagonistes de la premsa que s'ha dit a Madrid, excepte El País, que també destaca en la imatge la celebració d'Elon Musk després de l'exitosa sortida a borsa de SpaceX.
13: I en titular, el jutge investiga Zapatero per frau fiscal amb les joies. També El Mundo, més valorat, el jutge impedeix que Zapatero s'alliberi del delicte fiscal de les joies. I imatge per al Papa i el Rei a l'aeroport de Tenerife, els dos mateixos protagonistes també a la portada de l'ABC, Pontífex i Felip VI somrient, i titular, Zapatero perseguit per delicte fiscal i contraband per les joies. I a La Razón, no només dedica la imatge al Rei i al Pontífex, també un titular sentimental. El Papa va tornar a Roma en l'avió del Rei després d'un viatge emotiu i inoblidable.
11: Albert Fusti, els anys i anys per molts anys. Avui bufarà 63 espelmes, Adrià Puntí.
14: Ui, per ui, anem perdent, i saps si tots som més.
15: Artista polifacètic i inclassificable, influït per figures com Pau Riba i Jaume Sisa, va fundar el grup Un Papà a finals dels 80, en què va publicar fins a 5 discos abans de fer carrera en solitari.
11: 46 espelmes, Juan Carlos Navarro.
16: Trobo a faltar el tema de la competició, de jugar partits, de la rutina.
15: Llegenda absoluta del bàsquet, la Bomba va jugar 20 temporades al Barça i va aconseguir 23 títols, una trajectòria que contrasta amb la seva vida als despatxos. Aquesta serà la seva última temporada a la direcció esportiva del Barça, on ha viscut més misèries que no pas èxits.
11: 31 espelmes, Mapi León.
17: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida.
15: La central aragonesa va arribar al Barça el 2017 per 50.000 euros. En aquestes 9 temporades s'ha convertit en una llegenda del club i ha aixecat fins a 23 títols. El curs vinent, però, els culers ja no la veuran més vestida blaugrana.
11: Vida social. Marta Ferrer, aquests són els Figaflaues, caps de cartell d'aquest dissabte al Cabra Rock.
18: Per la segona i última nit del festival també hi passaran Uineta, Lax en Busto i Joan Dausà, entre d'altres. Els concerts arrenquen a les 5 de la tarda i s'allargaran fins que surti el sol a la zona esportiva de Vic, que encara es poden comprar entrades de dia per 60 euros.
11: Al TNC es pot veure Peeping Tom, Cròniques.
18: La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre 5 figures atrapades en un laberint temporal. Avui, a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 34 euros.
11: El Teatre Condal, Joan Pera, desplega tot el seu repertori.
18: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 5:45 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
11: Al Masnou es pot assistir al festival La Sal.
18: El Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia celebra la seva segona edició amb una programació centrada en alguns dels grans temes del periodisme contemporani, com ara la guerra a Gaza, les migracions, la crisi climàtica o la lluita contra la desinformació a les xarxes. Serà al recinte La Calàndria des de les 10 del matí a 9:45 de la nit.
11: I avui també és un bon dia per comprar vinils al Mercat de Sant Antoni.
18: La fira de discos Grand Prize Vinyl Fest reuneix més de 1.000 vinils entre LPs i singles i comptarà amb expositors de Catalunya, França, Alemanya i Estats Units. S'hi pot passejar de manera gratuïta de 10 del matí a 8 del vespre.
11: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De formació professional.
19: Walker Water ho havia fet tot damunt d'una planxa de surf. Havia viatjat arreu del món, havia evangelitzat les platges més indòmites. I fa poc, el gremi l'havia reconegut com el millor entre els millors en una cerimònia oficiada a Hawaii. Però avui s'ha llevat i ha decidit que plega. Per commemorar-ho, s'ha vinclat davant de la seva planxa de surf que presideix el menjador i ha besat el terra, el seu nou ecosistema. Estrenar una vida no era una cosa fàcil, ni tan sols per a un campió com en Walker Water. I un cop s'ha incorporat, ha sentit una profunda desorientació. Ha trucat un amic perquè li suggerís un pla terrestre i l'ha convidat al futbol. El cert és que en Walker Water s'ha atabalat de tanta gent que hi havia. Però de sobte s'ha presentat l'onada. Milers de persones s'han aixecat del seient per estirar els braços en una coordinació marcial. I en Walker Water s'ha deixat emportar pel seu instint. Ha utilitzat el seu pobre amic de planxa i s'ha col·locat al damunt per surfejar la grada. ha aconseguit donar una volta sencera enmig d'una gran ovació, fins que dos taurons amb armilles llampants se li han llançat a sobre.
11: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn de Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb Olivia Rodrigo i aquest tema que es diu You Plus Me Equals a Heart. L'artista californiana va presentar ahir el seu tercer treball titulat You Seem So Pretty Sad for a Girl So In Love. Un disc ple de cançons d'amor, algunes tristes i altres no tant, com aquesta, You Plus Me Equals a Heart.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa. De moment està dissenyat pels que els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití, Escòcia, o d'un entretingut Austràlia, Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits d'un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot, perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar, però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que per la seva procedència no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau per compensar el disgust que es va endur en veure com el guanyava Maria Corina Machado. Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu dia José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos dels Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: De seguida, l'informatiu del suplement. Avui tots molt, molt, molt atents a l'antena a les 9 en punt del matí. Sentirem una veu que fa molt temps que tothom busca, però que fins ara ningú ha aconseguit convèncer. A les 9 en punt, el suplement. No puc explicar res més perquè no vull que s'espatlli. Ben atents a les 9, sisplau, al suplement. Quin temps farà avui, Néstor Gómez? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs un temps molt càlid, ambient d'estiu, el que ens ha d'acompanyar tant dissabte com diumenge, temperatures enfilades ben amunt cap als 34-35 graus a punts de la Catalunya central, però cap a ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es pot enfilar cap als 36 graus. I la cosa no queda aquí, perquè de cara a demà encara en farà més, s'esperen valors de 37 graus i no descartaríem que alguna població de ponent o de les Terres de l'Ebre demà arribés als 38. Tot això amb un cap de setmana que és el darrer de la primavera amb ambient d'estiu, però recordem que el proper dissabte, la setmana que ve, ja canviarem a l'estació astronòmica de l'estiu, doncs aquest darrer cap de setmana amb temperatures d'estiu i ambient estival, perquè el sol ens acompanyarà durant tot el dia i només diumenge a la tarda s'esperen alguns ruixats a l'àrea del Pirineu. Ara mateix tenim 12 graus a la Seu d'Urgell i a Batea 21 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquesta nit els Mossos han desplegat un macrooperatiu contra el tràfic d'armes de foc, un operatiu que arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana, l'últim al carrer Balmes en plena llum del dia. En l'operatiu s'han detingut 13 persones, però no han trobat cap arma de foc. Més detalls, Oriol Pujador, bon dia.
3: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de paisà al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
4: Donant-se a veure, ocupar la...

0: l'espai públic, augmentar la visibilitat. Al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
1: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furs, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
2: Aquesta tendència a l'alça d'assassinats a ple carrer derivada del crim organitzat i el tràfic de drogues ha provocat que el govern es plantegi canvis legals per endurir les penes per delictes de tinença d'armes, tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. De 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana. Fiscals i sindicats dels Mossos aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar aquestes penes. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixaus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, en declaracions a aquesta casa.
3: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
4: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor doncs, tenir més recursos, més protecció.
2: En canvi, des de l'Associació de Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu.
5: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
2: I enmig de tot aquest debat, qui reivindica el seu paper per la millora de la seguretat dels carrers és el comerç local. La patronal PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una mena de vigilància informal que contribueix a reduir la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament. El vicepresident de la petita i mitjana empresa és Antoni Torres.
6: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
2: De seguida entrem en les darreres novetats del cas Zapatero i de les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, però abans destaquem una notícia d'aquesta matinada i és que els Estats Units han matat el líder de Tren de Aragua, és la banda criminal més poderosa de Veneçuela i per la qual es va crear la megapresó del Salvador, on Trump ja hi ha deportat més de 200 migrants veneçolans acusats de pertànyer a la banda. El líder de Tren de Aragua feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'operatiu per matar-lo l'han fet els Estats Units amb la col·laboració militar de Veneçuela, un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Veneçuela. Trump n'ha anunciat la mort a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i de letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. En paral·lel, el que encara no pot anunciar Donald Trump a bombo i plateret és l'acord de pau amb l'Iran. Tot i que sembla que el pacte està més a prop que mai, així ho confirma també l'Iran, i que podria signar-se fins i tot aquest cap de setmana, no acaben de posar-se d'acord amb la lletra petita i les versions de Washington i de Teheran no coincideixen del tot. A l'espera d'aquest acord, aquestes últimes hores han continuat els atacs a l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i de després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
2: 5 minuts per un quart de 9 del matí. El cas Zapatero s'amplia als jutjats i sobretot es complica pel PSOE, que espera si la declaració del seu expresident aquesta propera setmana als jutjats els pot fer respirar més tranquils o no. Ara el jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra José Luis Rodríguez Zapatero i ho ha fet per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. En un primer moment, la portaveu de Zapatero va xifrar entre 30.000 i 50.000 euros i ara, en una taxació d'experts, ho eleva fins a més d'un milió d'euros, 1,3 milions. Per això el jutge ha obert una altra causa per un possible delicte fiscal i de contraban. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
8: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies.
2: Déu-n'hi-do, les preguntes que ens venen al cap són moltes. Com justificarà Zapatero la tinença d'aquestes peces d'alta gamma? Si és una herència, s'ha de declarar?
9: Si ha vingut via herència, s'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació específica a qui es van adjudicar aquestes joies i declarar-ho amb el seu valor en l'autoliquidació de l'impost de successions.
2: I si és un regal?
9: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït s'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
2: Són les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas. A partir de les 9 també incorporarem avui a la tertúlia el Marc Molins, advocat penalista. La situació de Zapatero arrossega el PSOE i, per descomptat, també el president espanyol Pedro Sánchez. Avui Isabel García Pagán titula la seva anàlisi de La Vanguardia Sánchez entre el cel i l'infern, Núria Pujades.
10: Sí, i ve a dir que, malgrat la visita del papa ha estat un bàlsam per Sánchez enmig de tots els casos judicials que l'envolten, el papa no ho arregla tot. Per García Pagán, la nova peça que ha obert el jutge Zapatero per possible frau fiscal i contraban enterra el seu llegat polític i Sánchez es queda sense banderer de l'exemplaritat i dels drets socials. De fet, afegeix, la preocupació per la corrupció s'ha triplicat entre l'electorat del PSOE i la valoració i la confiança en el president han caigut fins a 5 punts, segons l'últim 6. I tornant al papa, recorda García Pagán que la visita no es tradueix en vots perquè la bossa electoral del PSOE es nodreix de catòlics no practicants i ateus. Per tot plegat, diu, Sánchez està entre el cel i l'infern, però amb Lleó 14 de nou a Roma, ara el PSOE és qui està més a prop de les brases.
2: També els jutjats continuen la investigació per aclarir com va morir Isaac Andic, el fundador de Mango. Un dels detalls que han transcendit aquestes últimes hores són alguns dels missatges que s'han pogut recuperar del telèfon mòbil de Jonathan Andic. Per exemple, un missatge que li va enviar el seu pare 5 mesos abans de morir i que deia, obro cometes, no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. Tanco cometes. És un dels missatges en què es basa la Fiscalia per oposar-se a aixecar les mesures cautelars contra Jonathan Andic. Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, va demanar que es retiressin aquestes mesures cautelars, com la prohibició de sortir del país i les compareixences setmanals, però la fiscal que porta el cas, Teresa Ioldi, s'hi nega perquè considera que hi ha risc de fuga per la seva alta capacitat econòmica i per la duresa de les penes a què s'enfronta. A més, el Ministeri Públic també suposa a tornar-li el milió d'euros de fiança que va pagar. A partir de les 10, com sempre, la Maica Navarro, amb tots els detalls d'aquest sorprenent missatge al mòbil d'Andic Fill, el seu pare, 5 mesos abans de la seva mort. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, el suplement. També parlarem amb la Maica sobre el cas del nadó maltractat que va ingressar a la Vall d'Hebron amb lesions importants. Ara hem sabut El pare del nadó va admetre davant familiars que alguna vegada l'havia tractat de forma brusca. És el que han declarat aquest divendres a la Ciutat de la Justícia els familiars paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home de gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Per la seva banda, els familiars de la mare han afegit que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. Tot plegat en una setmana en què el Departament de Salut ha sancionat amb multes de 6.000 euros als hospitals Sant Joan de Déu, Sant Pau i Vall d'Hebron, així com el CAP Roger de Flor per no haver activat el protocol a temps. Encara als tribunals ja tenim data marcada en vermell al calendari. El 16 de juliol serà quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre si avala o no avala la llei d'amnistia. Es pronunciarà sobre unes qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes i que tenen a veure amb el delicte de malversació que el Suprem defensa que no és amnistiable. Si el pronunciament de l'alt Tribunal Europeu és favorable a l'amnistia, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a partir del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
11: Hola, bon dia. El lletrat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que els jutges avalaran la llei d'amnistia, tenint en compte l'opinió favorable de l'advocat general de la Unió Europea, que acostuma a marcar la decisió final.
12: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
11: En canvi, són més prudents des d'Alerta Solidària, l'entitat que defensa activistes independentistes. Martí Majoral n'és el portaveu.
13: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
11: Si la sentència avala la llei, fonts del Tribunal Constitucional descarten a Catalunya Ràdio que l'amnistia de Puigdemont es desbloquegi immediatament al juliol. Diuen que resoldran el cas després de l'estiu.
2: Doncs a l'espera de la resolució de l'amnistia i d'un possible retorn de Puigdemont, la militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà el seu alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que marcaran també el futur del partit, Jordi Corbalán.
14: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
15: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys.
16: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
17: És públic que el president Puigdemont m'ho va oferir fa 8 anys. Tinc l'espineta clavada.
18: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona.
14: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
2: Gràcies, Jordi Corbalán. Passant 2 minuts d'un quart de 9 del matí. 17 minuts d'informatius i encara no hem parlat del Papa de Roma. Hem acabat una mica empapats aquesta setmana. Ahir ja va marxar cap a Roma amb una sortida lleugerament accidentada.
19: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia. A solucionarlo para que podamos iniciar.
2: El Papa Lleó XIV ha tancat el seu viatge oficial a l'Estat amb algun problema tècnic. L'avió que havia de portar el pontífex de Tenerife a Roma es va espatllar. Lleó XIV va haver de baixar de l'avió i després d'uns minuts a la terminal el rei li va oferir el seu falcó per tornar cap a casa. La resta de passatgers, en canvi, van haver d'esperar un altre vol que Ibèria va enviar des de Madrid. Ha estat al final una mica accidentat d'un viatge de 7 dies en què el Papa ha recorregut 2.500 quilòmetres i ha fet 21 actes. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles.
20: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial.
2: Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració l'interpel·la tota la societat. Precisament a la Unió Europea ja està en marxa la nova política migratòria comuna que endureix precisament el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs, com Oxfam i Intermón, denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. En canvi, el govern alemany valora positivament l'acord. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
0: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
21: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
0: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats d'aprovar són realment efectius.
2: Mentrestant, Belfast continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar precisament més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. De fet, organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana, una d'elles aquest migdia. El nostre enviat especial a la capital d'Irlanda del Nord, el Quim Olivares, ha visitat algunes de les àrees on aquesta setmana s'han vist imatges d'encaputxats cremant contenidors, autobusos i cases d'immigrants.
22: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vans, aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
22: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
24: They have the night duty.
25: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
22: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
2: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi haurà Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Lluís Omar o Pol Guasch, entre molts d'altres. Ens ho explica la Marta Vives.
26: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa a Montserrat Caballé, van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Així ho ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
27: Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un assumpte de safreig i també ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
26: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montsal Canyiz i Macolomer i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol, amb una revisió de la Bella Helena, la inaugural l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
2: Més qüestions. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és el centre de recanvis del Prat de Llobregat, la planta més afectada per l'ERO, però fins i tot aquí el 60% dels treballadors també hi han votat a favor. Recordem que l'última oferta de la multinacional japonesa era rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys del que plantejava inicialment, i oferir 50 dies per any treballat als empleats que entressin a l'ERO. Amb tot, Nissan començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura damunt la taula per aplicar la jornada de 35 hores. Els sindicats, per la seva banda, ho rebutgen i demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, també reclama que es compensi els qui ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet.
1: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
2: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. Recordem que actualment els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Elon Musk ja és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida d'aquesta manera la seva posició com l'home més ric de tot el planeta. Ho ha assolit després de la sortida a la borsa de la seva empresa SpaceX, que ha estat el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq amb d'aquest divendres a 161 dòlars. Això és un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut 2 hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Musk diu que aquest finançament els acosta als objectius.
3: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
2: Amb aquestes xifres, SpaceX ja té un valor de gairebé 2 bilions, bilions en B de Barcelona, de dòlars. Precisament la companyia d'Elon Musk és una de les empreses privades que ha de desenvolupar els mòduls lunars del programa Artemis. La missió 3 serà l'encarregada d'assajar la maniobra d'acoplament de la nau Orion perquè la humanitat pugui tornar a la Lluna. Aquesta setmana, de fet, la NASA ha presentat la nova tripulació.
4: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca...
2: Una nova missió que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Núria Hart, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta és la segona vegada que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial en el que portem de dècada i la primera que deixa fora les astronautes femenines de la carrera lunar. Això ha provocat indignació entre les dones del món aeroespacial, que asseguren que hi havia grans noms entre les candidates. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els ha convençut l'argument meritocràtic que ha fet servir la NASA.
6: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
7: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
5: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
2: Gràcies, Núria Hart. 2 minuts per arribar a 9:15 del matí. Ara música.

Sonoques Grasses, que ha posat el colofó a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet vibrar les 30.000 persones reunides a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions consecutives a l'Estadi Olímpic el mes d'octubre. És una jornada del Cabró Rock per on també han passat els Amics de les Arts. Els Amics de les Arts, que han dut la seva gira de celebració dels 20 anys damunt dels escenaris, també hi havia els Tiets. Camila, podríem anar a dormir. I una actuació sorpresa de la Bomba.

Ara. Bé, ja en tindríem prou. Avui, segona nit d'aquest Cabró Rock, punt final amb les actuacions de Figaflauers.

0: Joan Dausà també hi serà. La Fúmiga, entre d'altres, encara queden les ultimíssimes entrades. Pràcticament no. Són senyals horaris de 8:45 del matí. Ara sentirem la veu de Paula Bonet, entrevistada a aquesta casa a Les Dones i els Dies. Reconeix Paula Bonet que pintar i escriure han estat els millors antídots per superar els moments més complicats que li ha tocat viure. L'escriptora il·lustradora de Vila-real, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, ha reconegut que aquesta circumstància no li ha fet canviar les ganes de crear i de viure. Paula Bonet, això sí, ha criticat que la llei no protegeix més la víctima. També ha afegit que, per sort, ella pot tenir escorta policial, una protecció que no tenen totes les dones afectades. Ho ha explicat, com diem, a Les Dones i els Dies de la Montse Virgili.
1: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom t'escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa d'un trastorn eròtico-maníac que té. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys. I ara anem a l'avançament d'esports, amb la penya que està en una situació límit en la seva semifinal de l'ACB amb el València. Està 2-0 per sota, mentre que el Barça, amb un 2-0 a favor contra el Tenerife, pot segellar avui la seva classificació per la final.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
6: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Angie Ange!
8: Ho veus?
9: Okay.
8: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
9: Molt.
8: Tan nostre com dir... Posarem llum?
9: A la foscor.
8: O com dir, aventureres, aventurers.
9: Ens hi apuntem o què?
8: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
9: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
8: O el Catalunya Ràdio.
12: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
8: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
8: Molt nostre.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca, vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Catalunya Ràdio.
18: Ocasión Plus.
19: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts passen de 8:45 del matí. La penya haurà de remar molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat ja el 2-0 a les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final. Albert Benet, bon dia.
18: Bon dia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del València, 90-76. I això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà ja demà mateix per a la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
20: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
18: El València va dominar el partit en tot moment i va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per la final. L'aconseguirà si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
21: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
18: El Tenerife, tot i ser semifinalista de la CB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides. No hi guanya des del 15 d'abril.
0: Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai, 4-1.
18: I una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra una altra de les seleccions amb potencial en aquest Mundial, el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
22: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
18: Són declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal s'haurà de quedar a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
0: El Barça d'en Vol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia.
18: S'enfrontarà a l'Alborg danès a partir de les 6. La primera semifinal la jugaran abans el Magdeburg i el Fuchsia Berlín a les 3 de la tarda.
0: També avui l'Atlètic Barceloneta, que jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià.
18: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. El partit és a les 9 del vespre. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9.
0: I, escolta'm, el Sabadell, que avui juga contra el Zamora, juga la vida, eh? Sí. A les 9 del vespre, no? És que a casa estan com un flam.
18: Sí, sí,
0: Sabadell-Zamora.
18: Anada de la final del play-off.
0: Zamora-Sabadell.
18: A la segona divisió de futbol, sí, és el camp del Zamora, sí.
0: Vaig convidar el Toni Padilla perquè vingués a parlar del Mundial i em va dir, no puc, que sóc a Zamora.
18: Clar, hi ha prioritats en aquesta vida.
0: No, hi ha prioritats a la vida. O sigui, ja pot haver-hi el Mundial de Futbol que si el Sabadell es juga la vida per pujar a segona divisió, vull dir que això és cruixut ja, eh? Anada i tornada. Avui em diuen que està tot venut, ja la nova Creu Alta, divendres que ve, que serà decisiu això a les 9 del vespre, No és un horari que ens vagi la mar de bé els que ens llevem tant d'hora, però bé, aquell dia sí que anirem a dormir tard. A veure, motor, hoquei, patins i futbol per acabar.
18: El futbol amb aquest apunt del Sabadell, amb aquest partit d'avui al camp del Zamora. En motor, a partir de les 4 a casa nostra, a Montmeló, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. I en hoquei, patins, derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo per 8-2.
0: Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Ja ho vàrem advertir, que tenim aquesta parella tan brillant al cel del vespre, Venus i Júpiter, que ja han intercanviat la seva posició després de l'espectacular acostament que hi va haver els darrers dies, i ara ja començaran a separar-se a poc. Els veurem, com deia, al cel del vespre, mirant cap a l'oest, i si ens hi fixem, un xic més avall de Júpiter, potser el virarem el sempre difícil Mercuri. I de matinada, Saturn treu el cap per sobre de l'horitzó est.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a la Sénia? Al Montsià.
1: A les 6 i 27 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
1: A les 21:30.
0: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
0: Temperatura a la Sénia a aquesta hora, Néstor Gómez.
3: Hola, bon dia. 20 graus en aquests moments.
0: Quin temps farà avui, Néstor?
3: Doncs calor, un ambient plenament d'estiu, no només avui, podríem dir ja tot el cap de setmana, un cap de setmana de sol, de cap a cap, tant avui com també demà. Demà, amb la novetat, que sí que poden aparèixer alguns ruixats cap al sector de la Vall d'Aran, Pallars, la Cerdanya o Ripollès, sempre coses puntuals, localitzades i localment poden anar amb tempesta, però aquest cap de setmana ve encapçada per aquestes temperatures molt altes. Ahir ja vàrem tocar a Vinebre els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Poblacions com Lleida o Tortosa poden arribar a aquestes xifres. I si avui fa calor, perquè a bona part de la Catalunya central superarà els 32-33 graus, demà encara més. Valors a la Catalunya central i a les comarques de Girona, que poden arribar als 34-35 graus, i les més altes cap a Ponent i de nou cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, a l'entorn dels 36-37 graus, i no descartem que alguna població arribi als 38.
0: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
4: Vaig fer la primera comunió amb trampes, perquè aquell dia hi havia molta cua i aleshores no els hi va donar temps de confessar-me. Per tant, no m'he confessat mai.
0: I des d'aleshores, a pecar.
4: No, d'aleshores, quan m'havien de donar l'hòstia consagrada, clar, jo pensava que, clar, si no m'havia confessat, aniria a l'infern. Saps, quan el dia de la comunió, quan em donen l'hòstia, doncs me la vaig treure de la boca perquè pensava, és que no puc perquè no m'he confessat.
0: O sigui, el papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
23: Molt més.
0: Et fa molta més il·lusió veure el papa a l'estadi Olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
23: 100%.
0: Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
23: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
24: L'altre dia, la periodista Mamen Mendizábal ens explicava que li va passar que també es va llançar i no li funcionava el paracaigudes. I ho estava fent, a més, per la cadena SER, s'estava gravant, i diu que només està cridant i cagant-se en tot quan veu que s'està a punt d'estapar contra el terra, i afortunadament va poder obrir el segon paracaigudes de seguretat.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 13 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
2: Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia a favor de l'amnistia, el proper 16 de juliol Puigdemont tindria més a prop el seu retorn. Pel seu advocat, que ara sentíem, Gonzalo Boye, no hi ha motius perquè no passi, seguint el criteri de l'advocat general. El retorn, però, no seria immediat i el Constitucional podria pronunciar-s'hi a la tardor.
0: Declaracions ahir al Catalunya Migdia. José Luis Rodríguez Zapatero.
3: També ha de tributar, en principi.
2: Els experts asseguren que les joies trobades al despatx de l'expresident havien d'estar declarades tant si eren una herència com un regal. Justament per això, ara el jutge ha ampliat la causa en una altra peça per possible delicte de frau fiscal i contraban.
0: Lluís Pasqual.
4: Era l'any 1988.
2: Un dels fundadors del Teatre Lliure no formarà part de la programació de la propera temporada arran de la polèmica per suplantar la identitat de Montserrat Caballé. Ho ha anunciat el director del Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Avui també és un dia que es pot comptar amb tres xifres. La primera és el 13.
2: Detinguts aquesta nit pels Mossos en un operatiu contra el tràfic d'armes de foc a Barcelona. S'han desplegat més d'un centenar d'agents, però no s'han localitzat armes. L'operació arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat.
0: El 4.
2: Els aspirants de Junts que avui comencen la campanya de primàries per convertir-se en el cap de llista de l'Ajuntament de Barcelona són Jordi Martí, Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa.
0: 161.
2: Dòlars, el preu de sortida de les accions de SpaceX a borsa, el debut més gran de la història, amb un 20% més que el preu que es preveia de sortida. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i es consolida com l'home més ric del món.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalón, l'Eduard Voltes i el Marc Molins. Un mateix 13 de juny, en aquest cas de l'any 1992, els jugadors del Barça van pujar en bicicleta a Montserrat per oferir-li a la Verge els títols aconseguits aquella temporada. Entre ells, la Copa d'Europa de Wembley.
5: Els jugadors del Futbol Club Barcelona han viscut avui una jornada molt emotiva, però també esgotadora. La pujada a Montserrat ha resultat més dura del que tothom esperava. Però finalment, i gràcies a la col·laboració de ciclistes professionals com Perico Delgado, Melcio Mauri, Lale Cubino, Vicenç Belda, tots han aconseguit arribar.
0: Alguns jugadors van arribar fins a dalt pedalejant.
5: Finalment, els vols de la una han arribat els primers a Montserrat. Guardiola i Ricardo Serna han estat els guanyadors.
0: D'altres es van cansar a mig camí i van preferir fer via a dalt del cotxe, demanant als càmeres que no revelessin el secret.
5: Tots han aconseguit arribar. Clar que alguns han preferit fer un cotxe. I Chiqui Pequeristain, com sempre, ha demostrat que és de la broma.
6: Com veus les imatges de corriendo, mira. Però solo d'aquí per arriba, eh? D'aquí per arriba, no?
0: Parafrasejant Manel, va ser el juny en què es va fondre el Wittgenstein. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'abadia de Montserrat, des de les coves de Sal Nitre o des d'una parada del Bicing, on li pregueu a la Moreneta perquè a la bicicleta que heu agafat no li fallin els frens.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: De seguida el suplement, a partir de les 9, ben atents, perquè sentirem la veu d'una persona que té ganes d'explicar-se. 14 minuts falten. Marina Laminos, obrim els diaris. Encara no ho podem revelar qui és. És el papa de Roma? És la Míriam Al, a punt d'estrenar pel Mundial? És José Luis Rodríguez Zapatero, que té ganes d'explicar-se potser aquests dies? És Lluís Pasqual? Qui serà, serà. A veure, Marina, el papa de Roma ja és a Roma. Els diaris van plens d'articles que analitzen què ha donat de si el seu viatge en parada a Catalunya. El diari Ara, el David Miró, parla d'una gran victòria de l'Església que demostra que és un autèntic poder fàctic.
8: I que es protegeix de cara a possibles intents futurs de restar-li els enormes privilegis de què gaudeix. Prova d'això són els 7 minuts d'ovació al Congrés o la decisió de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Generalitat de penjar banderes del Vaticà a les façanes. Desenganyem-nos, diu Miró. Espanya no és un estat confessional a l'estil de Gran Bretanya i menys encara laic com França. Darrere del somriure de Robert Prevost s'amaga una organització amb una gran potència d'intimidació sobre poders públics i en aquest viatge l'actuació d'aquests poders públics no ha estat, com diu Salvador Illa, compatible amb la confessionalitat de l'estat. Ha estat pròpia d'un estat que es considera ras i curt catòlic.
0: En fa una lectura diferent Jordi Évole, La Vanguardia, que diu, sense ironia, que ningú no ha passat per Espanya els últims anys i ha deixat tan bon record en tantíssima gent.
8: I afegeix, no cal que siguis catòlic practicant perquè aquest papa t'hagi caigut bé, que no és gaire, però tenint en compte els líders mundials, no està malament. Argumenta que els organitzadors han entès el caràcter plural d'Espanya i va més enllà encara, llegeixo, diu, no hi ha una institució tan antiga que es mantingui tan en forma com l'Església quan es tracta de donar espectacle. El pontífex, afegeix Jordi Évole, ha atacat els estats per la seva actitud inhumana respecte a la immigració, el gran tema que la dreta i l'ultradreta fan servir per guanyar eleccions. I acaba preguntant-se, no sé l'efecte que deu fer el discurs del papa entre aquests votants d'ultradreta, molts d'ells catòlics, em temo que poc, però queda dit.
0: I avui també ens fixem en el periòdico que avancen que la Generalitat comprarà les tres xemeneies del Besòs, per tant l'equipament passarà a ser de titularitat pública.
8: La Generalitat, que ja es va agenciar una part del conjunt sense cost l'any 2023, la nau de turbines, concretament per convertir-la en un hub tecnològic, i ara el govern gastarà uns 42 milions d'una subvenció de 60 milions d'euros que l'Estat li va concedir també l'any 2023 per quedar-se amb les tres xemeneies al complet. En conclusió, tot el terreny que allotjarà les empreses del parc audiovisual passa a ser de titularitat pública. En total, gairebé 68.000 metres quadrats per futures oficines i companyies. D'aquests metres, gairebé 22.000 s'ubicaran a les tres xemeneies i els restants a l'edifici d'oficines que s'hi aixecarà.
0: A la premsa internacional, Suïssa votarà demà en referèndum limitar la seva població a 10 milions de persones. Una idea terrible, segons el The Economist, Albert Pustils.
9: Per posar en context, el país té poc més de 9 milions d'habitants i els experts calculen que arribaran als 10 l'any 2041. La votació, impulsada per l'extrema dreta del país helvètic, té com a rerefons el rebuig a la immigració. Al voltant del 30% de la població suïssa és d'origen estranger i l'extrema dreta culpa els immigrants de l'augment del preu de l'habitatge, el dany al medi ambient, els canvis en la cultura suïssa, l'expansió de l'anglès i, atenció, les llargues cues que hi ha per accedir a les piscines. En aquest context, Economist dona diversos arguments a favor del no. D'entrada, diu que Suïssa està envellint i sense l'impuls de la immigració, la població disminuiria ràpidament. Després, Suïssa acostuma a liderar els rànquings d'atracció de talent internacional i aquesta restricció, llegim, només aconseguiria frenar el flux d'innovació estrangera que dinamitza l'economia suïssa. I, per últim, aquesta mesura també podria pertorbar la relació de Suïssa amb Europa. El país helvètic és membre de l'espai Schengen i un incompliment d'aquest acord significaria renegociar la seva relació amb tot el continent.
0: Obrim també els diaris esportius, dues entrevistes destacades a l'Esport i al Mundo Deportivo.
9: A l'Esport, a dos dies del debut de la selecció espanyola, el protagonista és Joan García i el titular, Il·lusió Mundial. A Mundo Deportivo llegim Alonso Sincer. Entrevista al pilot asturian que assegura que no sap si deixarà la Fórmula 1 aquest any, en dos o en tres, perquè sempre pensa que la següent temporada serà millor. El faldó superior de la portada, imatge de Rafinha amb el Brasil, que debuta aquesta mitjanit contra el Marroc. Més entrevistes també als diaris editats a Madrid. L'AS parla amb el seleccionador Luis de la Fuente, que diu, per descomptat, que podem guanyar aquest Mundial. I el Marca surt amb Marc Cucurella, amb una fotografia on apareix somrient mentre sacseja la seva cabellera, i el titular, no tenim pressió, tenim il·lusió.
0: Vocabulari digital, Ismael Ibrahimi, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui comencem amb disfressats.
10: De mascota per detenir narcotraficants. Aquesta ha estat l'estratègia que ha utilitzat la policia del Perú. Els agents sabien que el narcotraficant era un fanàtic del futbol i van decidir disfressar-se de dues de les mascotes del Mundial, un an i un àguila calva, per passar desapercebuts i acabar detenint-lo a la capital Lima. Ho llegim a 20 minuts.
0: Sense.
10: Llicència per volar. Un pilot d'Air Canada de 59 anys està acusat d'haver transportat milers de passatgers en vols comercials amb una llicència falsa, durant 17 anys. L'aerolínia ha declarat que el pilot comptava amb la formació completa, però que li faltava la credencial per exercir com a capità. Ho explica la BBC.
0: Shakira.
10: A les xarxes s'ha generat un debat sobre si la cantant colombiana va actuar a la inauguració del Mundial o simplement hi va posar una doble. Un cop va sortir a interpretar Dai Dai, la seva cara inflada, unes faccions diferents i menys energia de l'habitual van fer saltar totes les alarmes. A més que Shakira fes playback, només va fer alimentar la sospita sobre si era ella qui s'amagava darrere de les ulleres de sol o no. Ho explica El Món.
0: És l'hora de parar l'orella. Gràcies, Ismael. El que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
11: RAC 1. Your elections are crooked and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN.
12: But, Mr. President...
11: You're one-sided crooked network. So let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
12: Mr. President, let's please... I traveled all the way to Wisconsin.
11: I've sat in the rain with you.
12: I know. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you
11: for an hour. On and off in the rain, and I've given you enough time.
13: Fa gràcia, perquè figura que som un país tan laic, tan descregut. Quan és hora d'anar a veure el papa, hi ha unes empentes.
14: A ver, Renzo, tengo 6 años. Te quiero hacer unas preguntas. ¿De pequeño querías ser papa?
15: No quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el señor llama, hay que decir sí.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
16: Avui, el suplement...
0: De seguida, el suplement, obrim tertúlia. Avui, Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Jalón i sumem també el Marc Molins, advocat penalista, ens ajudarà a aclarir dubtes sobre les joies de Zapatero. A les 10, a partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, és l'Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula, Viva, arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora, una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure, sobre el desig femení. A les 11, al Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants del món, sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí i el director de la revista Panenca, Aitor Lagunas. També hi sumarem la Sònia Gelmà i el Xavier Aldecoa. I a més, avui també a partir de les 12, les pantalles i el cor del Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata. Ara els millors moments de la Renaixença.
17: El redactor de successos, la periodista de successos, no ha d'estar a la redacció. Ha d'estar al carrer.
18: S'ha de moure.
17: A tu no et venen així i et regalen les històries, les has d'anar a buscar. I, doncs, mira, doncs, últimament a Montserrat hem anat molt als de successos.
19: Ja, ja. És bonic el paisatge.
18: A posar un ciri. És
17: preciós. Heu fet la ruta de...
20: La tia, el meu fill m'ho ha dit.
21: Des de Collbató.
20: Sí. Anem a caminar i ens quedarem a casa.
17: I l'havia... Ah, te va dir d'anar-la a fer.
20: Sí, i no.
17: I tu vas dir... Mira, no.
20: Vam anar a futbol.
17: No. No ho veig.
18: És una ruta que no s'estila fer. Pare i fill, millor no fer-la.
17: És una altra. No toca,
18: això
17: no?
18: Pot passar, eh? Que hi ha el turisme de l'assassinat, també, no? De gent que van a veure...
17: Sí? Sí? Però no pots imaginar...
18: Bueno, el fenomen de Tor, del Carles Porta, no? Tor, estaven ja farts de la gent.
17: Un moment que estaven absolutament col·lapsats.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
23: Peugeot.
24: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
25: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
26: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
27: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
28: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
29: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
30: Arriba la venda privada amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
1: Baltasar Garzón, el pare a Peles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
3: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
2: Yo me he hecho 50 clientes en un día. Con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
3: Un retrat íntim sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
2: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
3: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
4: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
3: Lorena Ros, cineasta.
5: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
6: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
3: Vides als marges.
8: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
3: 63.925-63985 de la sèrie 115.
9: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
10: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
21: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat amb gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
23: I la gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
31: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

rebut tota mena de reconeixements i distincions nacionals i internacionals. El seu talent és indiscutible i així s'ha guanyat el respecte de l'escena. El seu nom, però, els últims anys també ha anat vinculat a diverses polèmiques. L'última, la denúncia de l'actriu Judit Martín, explicant que l'any 2019 Pasqual li va encarregar d'enregistrar un seguit de frases imitant la veu de Montserrat Caballé. Unes imitacions que es van fer servir en l'homenatge que el mateix director va presentar i dirigir al Liceu per homenatjar la cantant d'òpera que feia poc que havia mort. Aquestes últimes setmanes la notícia ha agafat tanta revolada que el mateix Teatre Lliure ha hagut d'apartar Pasqual del seu 50è aniversari. Ara, per primera vegada després de la polèmica, Lluís Pasqual s'explica al suplement.

0: Lluís Pasqual, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com està?
1: Bon dia, Roger. Bé, acabat de llevar.
0: Lluís, vaig directe al gra. Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
1: No. Suplantar és una paraula molt grossa. L'any 85 es va fer la inauguració del Teatre Fortuny, que em van encarregar a mi. Jo vaig dir que el millor que podia fer era fer un recital de la Montserrat Cavall, ja que el Fortuny havia estat on s'havien conegut o s'havien declarat el Bernabé Martí, el seu marit i ella. I va venir la Montserrat Cavall, evidentment. Després del tercer bis, la gent no se n'anava. Jo li vaig sortir, li vaig dir: Montserrat, no has de cantar una altra. Ella va parar els aplaudiments i va dir: jo cantaré si el Lluís es queda amb mi i canta. Jo, naturalment, vaig fer el que vaig poder, vaig fer sobretot playback, perquè cantar amb la Cavaller és una cosa molt... I després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, jo no mai es va poder saber, podia ser de Ràdio Riudel, de Ràdio Vilaseca, ens podia dir que era de Ràdio Reus perquè li féssim cas. I aquesta entrevista no es va emetre mai perquè tenia molt de soroll de fons. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però em dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavaller, i em van dir: endavant, fes el que vulguis. Així va sortir, i amb això va consistir tot. Després la noia, jo he vist l'entrevista molt tard, perquè quan tot això va esclatar jo estava al Marroc rodant una pel·lícula, i me'n vaig entrar molt més tard. La noia deia que no li havien pagat i que no l'havien convidat a la gala, cosa que no tenia res a veure amb mi. Hi havia una producció al Liceu que no la devien contractar, i res més. Aquí està tot.
0: El problema és que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Cavall, i a Judit Martín tampoc se la va avisar que això passaria.
1: No, això no és veritat.
0: El que no és veritat?
1: El que no se li va avisar.
0: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Cavall el dia de l'homenatge.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
0: Del Liceu.
1: Amb permís del Liceu, i reproduint exactament el que va dir la Montserrat Cavall. Jo no em vaig inventar res.
0: Recuperem el moment polèmic perquè també el Lluís Pasqual es pugui defensar. Ens situem any 2019 en l'homenatge al Liceu que Lluís Pasqual presenta i dirigeix, i aleshores fa referència a aquest concert de la Cavall al Teatre Reus, en què diu això.
2: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus amb un concert de la Cavall. Sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però, en canvi, sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
3: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer bis a duo amb Lluís Pasqual.
4: Mort de vergonya.
3: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Cavall al Teatre Fortuny, què li demanaries a la Montserrat?
4: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
3: Oh. I vostè, senyora Cavall, què li demanaria a Lluís Pasqual?
5: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
2: Ho entenen? Ho havia decidit ella.
0: En directe al suplement, conversant amb Lluís Pasqual, clar, aquest ho havia decidit ella, és qüestionable si és que l'entrevista va ser un muntatge, Lluís?
1: No, no és qüestionable perquè és exactament el que va dir la Cavaller.
0: Clar, però sí que tota l'entrevista és un muntatge, no? Aleshores, jo no sé...
1: No, a veure, aclarim-ho. Primer, això passava damunt d'un escenari. Encara que jo ho hagués ficcionat...
0: Que és el que va passar?
1: Érem damunt d'un escenari. No, no és el que va passar, no vaig ficcionar. Jo ho vaig reproduir exactament el que havia dit la Montserrat Cavaller perquè això no, perquè no es podia emetre. De fet, és una entrevista que no es va emetre mai degut al soroll de fons que hi havia.
0: I que Ràdio Reus tampoc ha pogut demostrar mai que existeixi aquesta entrevista, aquesta conversa.
1: Tant és així que l'entrevista la va fer una noia i jo la vaig reproduir amb un noi justament perquè no hi hagués equívocs de que allò era inventat. No inventat, sinó reproduït.
0: Ho tornaria a fer tot igual?
1: Sí. Oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
0: No et penedeixes de res?
1: No. No.
0: Hi ha un punt, o hi han hagut lectures, de gent que pensa que, d'alguna manera, volies fer veure que tenies l'autoritat de la difunta amb aquesta entrevista i d'alguna manera, guanyar l'empatia del públic i el protagonisme de la nit. Què hi dius, això?
1: No, el protagonisme de la nit va ser de la Montserrat, perquè el que va proposar el concert vaig ser jo. I jo no vaig tenir un protagonisme molt relatiu. Jo vaig emetre aquesta entrevista perquè aquesta entrevista existia.
0: Tu conserves el document original de l'entrevista de Ràdio Reus?
1: No. Era un casset que es va perdre en una de les moltes mudances que jo vaig fer. I que va desaparèixer, estava dins una caixa, junt amb una arracada de la Cavaller del seu debut al Carnegie Hall, que també va desaparèixer.
0: Clar, jo em pregunto si... què li hagués semblat, per exemple, a Montserrat Cavaller, ella que precisament vivia de la veu, que li suplantessin la veu amb una imitadora el dia del seu homenatge?
1: Jo crec que no li he semblat bé. Jo era molt amic de la Montserrat, igual que mantinc un lligam d'amistat amb la seva família, i són els únics als quals em semblava que els havia de demanar permís. Quan es va produir la setmana passada, o fa 15 dies, ja no me'n recordo, tot aquest enrenou, vaig tornar a parlar amb la família i vaig parlar amb el Liceu, que són les úniques persones, l'entitat i persones a les que jo havia de donar explicacions. El Liceu em va contestar: coincideix exactament amb les informacions que tenim. I la Montse, la que assistia, l'ajudant de la Montserrat, la que li feia de secretària i d'acompanyant, ni se'n recordava. Em va dir: què et vaig dir? Dic: Montse, em vas dir fes el que vulguis. I em va dir: esclar, el que et diria ara. I aquí es va acabar tot.
0: Lluís Pasqual és evident que representa el que representa pel teatre català i de molt més enllà de Catalunya, perquè té una carrera internacional, i és un dels fundadors del Teatre Lliure. Ahir, precisament, que el Teatre Lliure va presentar els actes amb els quals commemorarà aquest 50è aniversari. Finalment, Lluís Pasqual no hi serà. Per què no hi serà, Lluís Pasqual?
1: Doncs no hi serà perquè el dia... Jo no me'n recordo molt bé, em faig un embolic, però crec que és el dia 6. Vaig rebre un missatge del director del Lliure i estem molt preocupats per tot aquest enrenou que ha sortit. Fem una reunió demà. I vam fer una reunió online, em sembla que el dia 6. Els vaig veure tan preocupats, em van preguntar si això perjudicava el Lliure, i li vaig dir: no, em sembla que no. El Lliure no l'ha nomenat ningú, això en tot cas, si amb algú perjudica, em perjudica a mi, però fem la reunió. Vam tenir una reunió online, els vaig veure tan amoïnats que vaig dir: escolteu, si això us sembla un problema tan gros, jo em faig un pas enrere i em quedo a casa i no passa absolutament res. Em van dir: ho pensarem, I el dilluns a la nit, o sigui, al cap de 48 hores, em va trucar el Julio Manrique per dir-me hem decidit no fer-ho. I fins aquí. Hasta aquí puedo leer.
0: Creus que hi ha una conspiració contra teva?
1: No, jo no sóc conspiratiu. Jo sé que Catalunya és un terreny minat per mi.
0: Per què?
1: Perquè cada vegada que apareixo hi ha alguna cosa. Es produeix alguna cosa que impedeix que tranquil·lament jo pugui fer un espectacle a Barcelona.
0: De fet, tu vas dir que la teva etapa final al lliure, el fet de no ser independentista no et va ajudar a que acabés d'aquella manera.
1: No, no em va ajudar, no. Tot i que això de que jo no sóc independentista és una manera de definir-me que no és molt exacta. Jo crec que si Catalunya decideix ser independent s'ha de fer un referèndum, ho ha de decidir la gent, ho vaig dir en aquell moment i ho torno a dir ara, ho ha de decidir la gent i ja està. No s'ha produït, no s'ha produït. El teatre es continuaven venent pins grocs i sense cap problema.
0: T'ho pregunto d'una altra manera. Tu creus que és casualitat que tota aquesta polèmica de la imitació surti ara que fa mig segle del lliure i que Lluís Pasqual havia de tornar a Catalunya amb aquesta obra?
1: No, no crec que sigui casualitat.
0: No creus que sigui casualitat?
1: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
0: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
1: No ho sé.
0: Home, deus tenir alguna intuïció.
1: No em fio de les intuïcions, sóc molt racional. No ho sé. Algú hi deu haver.
0: On vius actualment, Lluís?
1: A Madrid.
0: Què hi fas a Madrid?
1: Què hi faig a Madrid? Doncs puse com... Ja jo vaig viure a Madrid del 83 al 89. Vaig estar dubtant, quan me'n vaig anar de Barcelona, entre Milà i Madrid. Madrid és més a prop de la meva família i tinc amics de tots els dos llocs, però Madrid és més a prop de la meva família, per això vaig decidir viure a Madrid.
0: Enyores Catalunya?
1: Enyoro el mar.
0: El mar. Amb Judit Martín hi has parlat aquestes últimes setmanes?
1: No. No. No, no entre altres coses, perquè... Jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu. I el Salvador Espriu, quan es parlava coses d'aquest tipus, deia això són xafarderies. I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
0: Ho tornaries a fer exactament igual tot, eh?
1: I tant.
0: Doncs t'agraeixo molt que hagis volgut donar les explicacions que fins ara no havíem pogut sentir. Són les paraules i les explicacions de Lluís Pasqual, que finalment no podrà participar d'aquest 50è aniversari del Teatre Lliure. Avui, Lluís Pasqual, que ha parlat al suplement. Moltes gràcies, una abraçada i fins aviat.
1: Gràcies a tu.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Dora Revoltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Salong i el Marc Molins. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I puc saludar també a aquesta hora el meu company de la tarda de Catalunya Ràdio, el Francesc Garriga. Garriga, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Que amb els companys de la tarda doncs també havia fet recerca amb els companys de Ràdio Reus, sobretot aquest afer del Pasqual, de la Judit Martín. Garriga, què t'ha semblat a tu?
3: Uau, testimoni bastant impressionant. M'ha semblat que només em quadra el que explica en la segona part, amb el tema del lliure i de com va anar la seva desaparició i la seva cancel·lació del lliure, però tot el que ha explicat al voltant de la Judit Martín no és que dubti del que explica, que també, sinó que no em quadra amb allò que hem anat preguntant aquests últims dies i que ens van anar dient tant el Liceu com la Judit Martín. Per tant, jo crec que aquí el relat que ha fet Lluís Pasqual doncs intenta salvar-se com pot, però no quadra. Ni la Judit Martín sabia que això era una era per suplantar Montserrat Caballé, o que es vendria de la manera que es va vendre això. I pel que ens consta a nosaltres, a la tarda, el Liceu no va voler fer declaracions públiques sobre la qüestió, però el Liceu ens va dir que ells es rentaven les mans, que no havien tingut res a veure en la direcció artística d'aquest acte i que, per tant, totes les decisions que va prendre Lluís Pasqual les va prendre ell, que amb ells no se'ls va consultar res, i fins i tot ens van dir estem revisant factures per si se'ns va facturar per les veus de Judit Martín i després ella diu que no ho ha cobrat, aquí ha passat alguna cosa.
0: Ella mai no va cobrar. Crec que hi ha dues preguntes, després de sentir-lo molt, molt rellevants, que les intentarem resoldre o aquest cap de setmana, o si no, també amb vosaltres, evidentment, que és si realment el Liceu estava al cas que aquestes imitacions es durien a terme o no, i de la manera que ho va fer, i després també si tenia el consentiment de la família de la Caballé, que és el que ha assegurat Lluís Pasqual fa uns instants, que tant el Liceu com la família de la Caballé sabien que es suplantaria aquesta identitat, el que passa és que en cap moment, el públic se li notifica que això és una imitació. El
3: problema de tot plegat... S'ha conservat una gravació.
0: Sí, el problema és que tu fas passar aquest muntatge com a real. Perquè aquí, si dius, escolta'm, això va passar però no s'ha pogut conservar i ho hem reproduït d'aquesta manera, aquí no hi ha cap problema i et pots penjar fins i tot la medalla igualment. El problema és que aquí, jo el que interpreto, i ho dic així perquè li he dit a la cara, que ell... agafa aquesta autoritat de la difunta manipulant i falsejant una entrevista i d'aquesta manera es guanya l'empatia del públic i el protagonisme de la nit. I aquí jo crec que és on ell comet un error que en cap moment reconeix.
3: Eduard, deixa'm dir que la família Caballé, vam anar al darrere de la família Caballé quan va patar tot, no vam rebre cap resposta, no es van contestar cap missatge. Vull dir que aquí ens falta encara saber què diu la família.
0: Eduard.
4: Bueno, a veure, en primer lloc felicitar-te per l'entrevista de temporada, l'entrevista que volíem fer tots els periodistes d'aquest país, i l'has fet tu, i estic molt content que l'hagis fet tu i haver-ho vist en directe. Dit això, a mi no m'ha convençut en absolut l'explicació de Lluís Pasqual, és exactament el que tu dius, i especialment m'ha molestat la part final insinuant, després de dir que no és conspiratiu, però insinuant una conspiració, diguem-ne, no? Quan tot això neix, en un podcast que es diu La Ruïna, on la Judit Martín està convidada, i el podcast consisteix en explicar el teu moment de ruïna a la teva vida, diguem-ne, no? I a ella li surt explicar això. O sigui, pensar que al darrere del sorgiment d'aquesta polèmica hi ha una operació contra Lluís Pasqual perquè Catalunya no se'l vol, vaja, em sembla el mateix pecat de vanitat que hi ha al darrere de l'incident que estem jutjant. Val? És un pecat de vanitat, de voler ser el centre i pensar que el món gira al teu voltant. I no explicar, per exemple, com tu has dit, en el públic del Liceu de l'homenatge d'aquell dia, que aquella veu que estaven escoltant no era la Montserrat Caballé, sinó que era una suplantació.
0: Qui s'hi vol afegir?
1: Sí, jo vull fer algun comentari. Primer, alguna de les coses que moltes ja les heu dit vosaltres, alguna de les coses que no m'han convençut gens és la forma d'adreçar-se a la Judit, no? Jo quan vaig parlar amb aquella noia, o aquella noia és una de les millors actrius còmiques del país i és una companya seva, que fa art, també, això per començar. Segon, aquí hi ha un punt molt important, que no és menor, perquè molts actors i actrius que treballen per encàrrecs i que encara no tenen un nom es guanyen la vida, entre d'altres coses, fent projectes per events o per homenatges, etc, etc, i més si, com en el cas de la Judit Martín, doncs entre d'altres virtuts, que són moltes, imites veus de persones conegudes, no? I aquí hi ha una realitat, que és que t'encarreguen treballs i després et diuen, al final no ha sortit o no tornen a dir res més i no et paguen aquella feina. I no és un tema menor, perquè en definitiva el que també denunciava la Judit és que no li van pagar mai per aquesta feina i després va saber que allò que a ella li havien dit que era una imitació per un homenatge a la Montserrat Caballé es va convertir en un fet real, no? I després és que per mi, ho heu dit els dos, però jo m'hi vull afegir de veritat, o sigui, és que tot passa per no dir en directe en aquell homenatge, primer, una cosa important, si tu tens una gravació de la Montserrat Caballé de l'any 1986 real, per molt que hi hagi molt soroll de fons, tu la poses. Entre altres coses, perquè avui dia hi ha programes, hi ha especialistes, i estic convençuda que la gent que va organitzar l'event pot tenir contacte amb ells, que el que fan és eliminar-te part del soroll de fons. Però en qualsevol cas, si no ho aconsegueixes, dius, mireu, anem a escoltar un testimoni que és fantàstic de la Montserrat Caballé, entendreu que el so no és el millor, però crec que el testimoni paga la pena. I poses el testimoni real, i si de cas després dius, i com el testimoni no l'hem pogut sentir bé, hem reproduït amb una actriu el que diu la Montserrat Caballé. I poses el testimoni interpretat per la Judit Martín. Però aquí el principal problema és que jo ho he tornat a escoltar i ell diu es conserva una entrevista que es va fer a Ràdio Reus i que vull que l'escoltem.
0: Garriga, vosaltres vau parlar amb Ràdio Reus, oi?
3: Sí. Sí, sí, i a Ràdio Reus ens van dir que l'acte el van cobrir dos periodistes, el que vam entrevistar nosaltres, que ja estava jubilat, i Carles Franzino, i ens van dir que aquesta entrevista no recordaven haver-la fet i que, en tot cas, no es va produir segur com passava aquí, que era a peu d'escenari, amb el públic encara aplaudint, com si això acabés d'acabar. Diu, no recordo si la van fer o no la van fer, però en tot cas no es va produir així i tampoc cap de les veus que sortia, com ja ha quedat evident, no era de Ràdio Reus. També és estranya l'explicació que dona Lluís Pasqual, de dir, no, l'he reproduït, però hi he posat un noi, però realment va ser una noia, però és que no sé ni si es va arribar a emetre, no sé ni si era de Ràdio Reus o de quina ràdio era... Sona molt rocambolès tot.
1: I una cosa, perdona, però una cosa molt important també que he caigut és que ell, quan li preguntes, Roger, diu, perdona, és que ara em faig un embolic i no tinc bona memòria per les dates i tal, crec que va ser el dia 6 que vaig a una reunió, no se'n recorda de les dates, però recorda perfectament fins al punt de reproduir paraula per paraula el que va dir la Montserrat Caballé l'any 1986.
0: Salom.
2: Bé, primer de tot, felicitats per l'entrevista. Em sap molt greu per Lluís Pasqual, perquè és un gran home de teatre i ha elevat el nivell del teatre català d'una manera molt considerable. I aquest final de Lluís Pasqual, ja des de fa temps, comença a ser penós i dificultós. En aquest cas, a més, posa en dificultats la memòria de qui era l'homenatjada, que és Montserrat Caballé, i posa en dificultats en el Liceu com a la família Caballé, perquè han de validar o no una tesi que, sigui quin sigui el cas, no farà cap favor a la memòria de Montserrat Caballé. I jo he trobat, jo he sentit una persona molt dolguda, molt ressentida, amb un ego que ja coneixíem d'altra banda, perquè per ser un gran director de teatre normalment s'ha de tenir un ego també bastant considerable, però un ego que no li permet reconèixer els errors. I això en un context que és el món de la cultura, on les enveges també funcionen.
0: Lluís Pasqual, no cal presentar-lo, però només per fer un repàs d'alguns premis i condecoracions que té, a banda de, evidentment, la Creu de Sant Jordi, Cavaller de les Arts i les Lletres, Distinció de la República Francesa, Premi Ciutat de Barcelona, Premi de Teatre de la Generalitat de Catalunya, Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, Premi de la Cambra de Comerç de París, Títol Oficial de les Arts i les Lletres de França, Premi Honorífic del Ministeri de Cultura d'Egipte, Cavaller de la Legió d'Honor Francesa, Premi de la Comunitat de Madrid... bé, és un dels tòtems més grans que tenim de les últimes dècades a Catalunya amb el món teatral, i no és la primera polèmica que protagonitza, n'hi ha hagut d'altres. L'actriu Andrea Ros va denunciar públicament uns abusos laborals. Una part de l'escena i del talent del país es va posar al costat del director, d'altres no, i finalment va acabar marxant de Catalunya. Marc.
5: Sí, molt ràpid. El fil d'aquest currículum és evident que té moltíssims motius per tornar a fer les coses igual, però jo crec que en determinats escenaris s'ha de poder dir, no? Ostres, doncs potser m'he equivocat. I ho sento, i potser ho podia haver sigut. A mi el que em colpeix aquesta perseverança en la confiança, a la seva confiança, no? És a dir, jo si pogués retrocedir, probablement no faria res igual. Intentaria millorar el que he fet, no? És a dir, aquesta idea de, a la llum de les dades, jo m'afirmo i ratifico, doncs penso que no el pot, que no l'ajuda, perquè tenint com té tantíssims motius per sentir-se orgullós, el fet de l'Andrea Ros va quedar en res, finalment. És a dir, també es va generar un conflicte important i no es va deduir ni inferir cap tipus de responsabilitat, no? És a dir, té molts motius, perquè efectivament és un referent al món del teatre i de la cultura a Catalunya, però també les referències ho són al fil de les capacitats de realitzar contriccions, de demanar perdó, de disculpar-se, i penso que aquesta era una bona oportunitat.
0: Garriga, hi vau parlar amb el Julio Manrique, el director del Lliure, justament ahir, que presentaven aquest programa amb aquests 50 anys, que preveia la participació del Pasqual com un dels fundadors, però que finalment justificava... Bé, ho ha reconegut, això sí, el Pasqual, que arran d'aquesta conversa doncs es van fer enrere.
3: Sí, de fet, ahir es va presentar la temporada del 50 aniversari del Lliure, i a la roda de premsa oficial i on hi havia tots els mitjans, el Julio Manrique ho va explicar amb moltíssima habilitat, però sense explicar-ho. I creiem que feia falta una explicació i anar una mica més enllà, i més quan sabíem, perquè el Lluís Pasqual ens va atendre, diguem-ne, en off, és a dir, ens va explicar el que havia passat amb el Lliure en off, doncs vam entendre que el Lliure havia de donar una explicació. I per una vegada van coincidir les dues versions. És a dir, que el Lliure li diu a Pasqual, escolta'm, això és un enrenou important, què penses fer? Pasqual els va dir el que t'acaba de dir a tu, no faré res, no he fet res malament, i el Lliure els diu, doncs dona'ns 2 dies per pensar-nos-ho, i al cap de 2 dies li diu, mira, creiem que el millor és deixar-ho córrer. També et diré que el Julio Manrique ahir, de forma subtil però també molt clara, va dir, el procés de creació d'aquesta obra que finalment no es farà, el gran inquisidor, a més, vull dir que tot plegat té gràcia. Aquesta obra, el procés de creació va durar 2 anys i també va ser difícil, i va reiterar diverses vegades difícil. I quan li vaig preguntar, escolta'm, què vol dir difícil? Em va dir, prefereixo que quedi en l'àmbit privat, en l'àmbit del treball, en l'àmbit professional, però dificultats que et pots anar trobant quan tens entre mans un projecte d'aquest tipus. Per tant, també es podia inferir que la negociació i el treball i el dia a dia amb Lluís Pasqual doncs deu ser també complicat, i que deu ser també una feina que et va fent sortir pedres pel camí, a vegades potser més grosses de les que t'esperes.
0: Voltes.
4: Si tornem al dia de l'homenatge a la Cavallana al Liceu, i que ell dirigeix i presenta, ell quan posa la gravació és amb el propòsit, amb un propòsit certament estrany, perquè és col·locar-se en el centre, no? En un homenatge a una tercera persona, tu muntes tot un tinglado i busques una actriu que imiti, truques a l'altre, ho graves o no sé què, tot amb el propòsit de posar-se al centre, perquè si t'hi fixes, un cop surt acaba la gravació falsa, la imitació, la suplantació, la seva primera paraula és: ho enteneu? Ella volia que fos jo, diguem-ne, no?
0: Ho havia decidit ella.
4: Ho havia decidit ella. Esclar, doncs tenim tot el dret a dubtar que ho hagués decidit ella. No a dubtar que fossin amics, evidentment, no?
0: No, perquè el que sí que és indiscutible que va passar és que aquell dia el va acompanyar a l'escenari en aquell concert arreu.
4: Sí, allò... Ara, la...
0: Sí, tota la resta.
4: La cosa justificativa de per què jo... I, escolta, és que no m'importa per què tu Sí, avui és un homenatge. Sí. És el pecat de vanitat que, al qual em referia i que avui ha tornat a cometre, diguem-ne, no? Aquesta cosa de... No, no, jo ho faria absolutament tot igual.
2: No fa cap favor a la memòria de la Cavaller, amb tot això.
0: Més enllà del cas concret del Pasqual, sí que és veritat que a vegades la vanitat i l'ego es menja i fa caure tot temps amb un talent que ningú els discuteix.
1: Clar. És molt difícil.
2: Ho he dit abans, que l'ego se'l menja.
1: Sí, jo crec que és molt difícil continuar de peus a terra quan en el teu currículum hi ha aquestes condecoracions, aquests reconeixements, aquests premis. Jo crec que deu arribar a un punt, no tothom, perquè no sé quin company deia abans que per ser un gran director de cinema has de tenir aquest ego, no? Director de teatre. Jo vull pensar que no, que hi ha excel·lents directors i directores de teatre que no tenen un ego absolutament desmesurat, però a la vegada entenc que hi ha un punt en el que quan a tu t'ho han reconegut absolutament tot, et creus la importància de fer i desfer com tu vulguis. No només un apunt perquè la família, no? Parlàvem amb Garriga abans que la família no ha respost cap missatge, no s'ha manifestat. Jo entenc que la família, òbviament, ell també ho ha dit, en Lluís Pasqual, no? Pasqual, que manté una relació també estreta amb la família. Clar, jo m'estic preguntant si fos la meva mare, la Cavaller, i sé que en Lluís és amic de la meva mare i jo no hi era, i em diu, és que la teva mare aquell dia em va dir que havia de ser jo el que havia de fer l'homenatge i vull que quedi clar, i com no existeix l'entrevista, doncs posaré una entrevista ficcionada. I jo què sé si li va dir a la meva mare o no. Jo no hi era. Jo què sé si li va dir a la meva mare. M'ho he de creure, perquè eren amics i era un moment determinat després d'una estrena o després d'una funció, no? Per tant, clar, és que la família diu, sí, què responc? Què responc exactament?
0: Voleu afegir alguna cosa més?
2: No. No hi ha cap testimoni d'aquesta entrevista. Per tant, pot dir que va existir, pot dir que no va existir, pot dir que va dir això, pot dir que va dir una altra cosa. El que passa és que, coneixent una mica el món de l'òpera, a vegades, quan vens de fora d'aquest món, i és el cas de Lluís Pasqual, has de justificar per què ets el que dirigeix aquella gala aquell dia. El que passa és que jo dic que per ser un gran director de teatre s'ha de tenir un ego, no aquest ego.
1: Un determinat, que no té per què ser aquest, no?
2: Exacte.
0: Passen 5 minuts de 9:45 del matí. Tanquem aquest capítol aquí. Garriga, una abraçada ben forta. Et sentim a la tarda a partir de dilluns.
3: Enhorabona, ens has fet molta ràbia, però enhorabona.
0: Però és companyerisme sa, ja ho saps.
3: No, home, ja ho saps.
0: A veure,
3: sí,
0: aquí falten dos elements per a sentir. Crec un ara és el Liceu i l'altre és la família. Si s'animen a fer-ho al llarg del cap de setmana, evidentment, micròfons oberts, i si no...
3: No ens deixaràs res per dilluns, eh?
0: Bueno, ja ho pactarem. Una abraçada, Garriga, gràcies.
3: Vinga, una abraçada, que vas
0: ara
3: molt bé.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
10: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
11: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
13: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
14: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades. Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
15: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
16: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
15: De la mà dels que hi treballen.
17: Soc part d'una cosa immensa.
15: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
19: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
20: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
21: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que ha estat sens dubte...
22: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
25: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
25: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
24: Cada dissabte a les 11 de la nit...
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
24: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
24: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
28: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
24: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement, tertúlia, Antoni Gelón, Olga Ruiz, Eduard Voltes, i hem sumat també el Marc Molins perquè ens il·lustri sobre la setmana que li espera, especialment a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquests dies seran intensos judicialment. Dilluns a la tarda, Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, compareix davant del jutge que li comunicarà que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i tres delictes més pels seus negocis privats, però és que en paral·lel, dimecres i dijous, Zapatero també ha declarat davant del jutge com a investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, una causa que aquestes últimes hores s'ha ampliat. Ara el jutge ha decidit obrir una investigació separada per un presumpte delicte fiscal i de contraban per les joies trobades en el registre de la seva oficina valorades en 1,3 milions d'euros. Avui totes aquestes joies formen part de les portades de la premsa amb la taxació una per una. El jutge diu que a hores d'ara no se sap d'on han sortit totes aquestes joies i demana a Zapatero que n'acrediti la procedència. Fins ara l'entorn de l'expresident ha assegurat que provenen d'herències familiars i hi havien les declaracions que han envellit molt malament d'aquest portaveu de Zapatero dient fa unes setmanes que res, això era... bisuteria i que totes juntes, com a molt, 50-70.000 euros. Doncs bé, 1,3 milions d'euros. A veure, Marc Molins, com pot demostrar... A veure, tenir joies donant valor no té per què ser cap delicte. Aquí el que ha de demostrar és si tenen origen lícit o il·lícit, i aquí deu venir el problema, no?
5: Exacte, és a dir, el tema, el que s'ha plantejat el jutge Calama és, a la vista d'aquesta taxació, d'aquests 1,3 contra els 50.000 euros que a priori es manifestava que podia tenir, el que fa el jutge Calama és aplicar estrictament una conseqüència fiscal tributària. És a dir, la llei de l'IRPF ens diu que quan tu no pots acreditar l'origen d'un actiu, en aquest cas unes joies, aquest actiu passa a considerar-se un guany patrimonial. I els guanys patrimonials han de tributar. És un guany patrimonial injustificat, però s'ha de tributar. I s'ha de tributar un tipus marginal del 46%. Per tant, l'IRPF que grava aquest actiu està netament per sobre, estaria, si hagués sigut públic, netament per sobre dels 120.000 euros que estableixen el topall entre l'il·lícit administratiu i el delicte de tributari. Per tant, el primer retret que li fa és, a la mesura en què vostè va ocultar un actiu patrimonial que jo passo, que jo tributo, que jo suggereixo que tributi, perquè ho diu la llei, el 46%, el primer supòsit, és el delicte fiscal. I el segon retret que li fa és, a la mesura en què vostè no em pot acreditar el pagament dels drets arancelaris que es poden imposar al transport de joies a nivell internacional i de més, en tot cas l'entrada en territori nacional, com que en desconec l'origen i, per tant, desconec si ha complert o no amb aquesta obligació tributària, li aplica també el delicte de contraban. Són dos delictes, entre cometes, menors, a la llum de la situació en la que està, però, evidentment, tenen la seva importància.
0: Clar, si venen d'una herència familiar, han de constar el testament de l'àvia?
5: Efectivament. A veure, el testament, és a dir...
0: De l'àvia o de qui sigui?
5: Hi ha mecanismes testaris, testamentaris, que no exigeixen aquest nivell de detall, no? Tu pots fer un testament deixant algú hereu universal sense que hi hagi una relació exhaustiva, en aquest cas, de les joies. Per tant, el que passa és que sí que s'hauria hagut, en el context de l'acceptació, s'ha d'explicar quins són els actius que composen aquella herència, i a la llum d'aquella composició s'ha de tributar, en aquest cas per successions. Per tant, si aquestes joies les té de forma legítima, com a mínim dic legítima, evidentment no en funció de l'origen, sinó a nivell tributari, hi ha d'haver una traçabilitat. Has hagut de pagar un impost de successions, has hagut de pagar un impost de patrimoni. Hi ha 30.000 espanyols aproximadament a Espanya que tributen per tenir joies amb un valor superior als 900.000 euros. És un actiu comú, no? Comú.
0: Bueno, i a més, l'or, com que s'ha revaloritzat molt els últims anys, també té un altre valor. Vull dir que no sé si és que també pot ser que algunes de les joies hagin guanyat un valor extraordinari aquests últims anys.
5: En tot cas, s'ha de poder explicar, i casa molt malament amb aquella primera declaració que es va prestar de... Això és poca cosa, són quincalles, i que tenen un valor aproximat de 50.000 euros. Casa molt malament, no?, una cosa amb l'altra.
0: En qualsevol cas, clar, aquí també hi ha el debat de si això ho va rebre quan era president del govern espanyol, si va ser després, i la llei de transparència vigent des del 2013, això és després del pas de Zapatero per la Moncloa, assenyala que els alts càrrecs no poden acceptar regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia, però no estableix una valoració econòmica concreta. A les Corts sí que tenen la xifra de 150 euros com a referència orientativa. És a dir, tu no pots acceptar un collaret com a president del govern espanyol, segur?
5: Rotundament no. La mostra és els regals que hem fet al papa, no? Se li regala un llibre, se li regala una reproducció facsímil de la fundació del monestir. És a dir, són regals que tenen un profund significat simbòlic, perquè si tenen un efectiu valor econòmic, em refereixo, és difícil deslindar fins a on hi ha una relació consular, diplomàtica o de representació, i on comença la prevaricació, el tràfic d'influències. Per tant, la llei és claríssima, no es poden acceptar regals.
0: Al cap de quan prescriu aquest delicte, o de no haver declarat, o de quant temps, amb quant de temps... O sigui, si això fa 15 anys que té aquestes joies i no pot demostrar d'on ve l'origen?
5: No em voldria equivocar, perquè la regulació de la prescripció és molt complexa al Codi Penal i depèn de múltiples factors, però a priori, sense assumir un risc massa gran d'equivocar-me, als 10 anys.
0: 10 anys. A veure, sigui com sigui, i expliqui el que expliqui, fa de mal explicar dimecres, i almenys la persona que en una primera instància et va fer de tall a foc va fer una declaració que segur que no t'ajuda de cara a la declaració d'aquest dimecres, dijous, crec que és dijous, quan Zapatero realment haurà de respondre les preguntes del jutge. Eduard, Olga, Antoni.
1: Bueno, aquest tema té moltes capes, i aquesta és la darrera, diguem-ne. Qui va posar el focus sobre la qüestió dels viatges i de la possibilitat que això fossin regals va ser la pròpia secretària, que en el moment de és ella la que, quan li pregunten els agents de la UCO, no sé si va ser la UCO o la UDEF que va fer l'escorcoll en el despatx, i li pregunten què són aquestes joies, ella diu herència de les Sonsoles i regals de viatges. És ella que ho diu de forma espontània, diguem-ne, no? Clar, regals de viatges és una mica estrany, això. És una mica estrany també que, sent herència de la dona, estiguin en el despatx professional de l'home. És a dir, tot plegat realment jo crec que tindrà dificultats per explicar-ho. Li volia preguntar al Marc si aquest delicte fiscal, si es confirmés, quin tipus de pena significa? Si és simplement és multa o hi ha penes de presó previstes per aquestes qüestions?
5: No, el delicte fiscal té pena de presó, a banda, evidentment, de la multa i de la responsabilitat civil. És a dir, l'agència tributària et pot arribar a demanar fins a 6 vegades l'import de la defraudació. És a dir, té un tall essencialment econòmic, però també porta una pena de presó que s'hauria de posar en relació amb el conjunt dels, fets.
0: Antoni.
2: Jo crec que tot això afecta molt a l'esquerra espanyola, en aquest cas. Perquè Zapatero era el referent moral de l'esquerra. I era el que es passejava per totes les eleccions per dir aquest sí que és bo. Clar, si et cau el mite major i involucra no només a l'esquerra política, també a l'esquerra cultural. Per exemple, qui feia de representant, diguem, del senyor Zapatero, és el senyor Luis Arroyo, em sembla que es diu, que és el president de l'Ateneu de Madrid, que es llança a la piscina dient això són 50.000 euros, quan jo crec que ni les havia vist. I després, clar, això estava a un despatx com a expresident del govern, amb un edifici que és del PSOE i que no volen obrir la caixa forta. Que la UCO diu o la obren vostès o la obrim nosaltres. I llavors l'obren, llavors troben aquest pastís. Vull dir que la gent sabia que allí hi havia alguna cosa, perquè si no, tu no t'oposes a que allò s'obri. Per tant, això té moltes dificultats. Evidentment, s'ha d'esperar, perquè, clar, aquí també hi ha un altre problema, que és el mateix problema sempre. Dos problemes. Un són les filtracions. Aquí, abans que ho rebi en aquest cas el senyor Zapatero, tothom ja sap que s'ha obert una nova branca i que se li imputen dos presumptes delictes més. I després la condemna de Telediari està feta. Vull dir, i perquè se'n surti d'aquesta, ho té molt difícil, l'opinió pública la té absolutament en contra, i una altra vegada la presumpció d'innocència en aquest país és, si és dels meus, presumpció d'innocència, si és dels altres, llenya al mono que és de goma, no? Vull dir, clar, és molt desesperant aquest tipus d'actuació.
0: Olga.
3: Sí, jo crec que és absolutament important, imprescindible escoltar les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero, entre altres coses perquè haurà d'argumentar-les molt bé, aquestes explicacions, perquè fins ara el que li està dient l'Audiència Nacional és no tenim la traçabilitat d'aquestes joies, però vostè sí que l'ha de tenir, vostè està obligat a tenir aquesta traçabilitat fiscal, sigui una herència, sigui una adquisició, sigui el que sigui, vostè ha de poder demostrar d'on provenen i de quina forma ha justificat fiscalment la tinença d'aquestes joies, no? I, per tant, aquí no hi ha mitges tintes, ni hi ha interpretacions lliures, ni hi ha posicionaments ideològics. És a dir, hi ha un element que és tangible, que són unes joies, que d'entrada entenc que si són possessió teva has de saber el valor que tenen, ja vinguin d'una herència o vinguin d'un regal o vinguin d'una adquisició pròpia. És a dir, tu quan compres, quan reps d'una forma o una altra unes joies d'aquest valor incalculable, que les primeres tassacions que es van fer extraoficials, quan se li preguntaven experts als mitjans de comunicació, només veient-les en fotografies, ja deien que eren joies absolutament exclusives de col·leccions, algunes d'elles, de col·leccions difícils d'aconseguir i que ni molt menys tenien la pinta de tenir el valor econòmic que havia dit el portaveu de la família. Però qui és l'interessat en saber des del moment en el que les adquireix o les rep com a regal, quan valen, és la persona que les té en la seva possessió. I entenc que per això les té en una caixa forta i no les té al calaix de la tauleta de nit, com puc tenir jo un anell, que mira, escolta'm, m'és igual si em desapareix o no, perquè com a molt m'haurà costat X. Per tant, ell és coneixedor del valor econòmic d'aquestes joies. I ara, com dic, el que ha de venir és una explicació també tangible de la procedència d'aquestes joies. I aquí sí que, com dic, no entra ni argumentaris, ni ideologia, ni lawfare, ni absolutament res de res. Hi ha un objecte, un valor i una traçabilitat fiscal. I el problema és que, precisament per ser un fet tan absolutament tangible i que requereix una demostració també tangible fa tremolar i fa trontollar el nerviosisme absolut del Partit Socialista en aquests moments.
0: Clar, Marc, aquí hi ha dues històries diferents. Una és la investigació pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquí comença tot. Aquí hi ha l'entrada al registre al despatx de Zapatero, i allà és on troben aquesta caixa forta, com pot tenir tothom, però, o sorpresa, es troben un munt de joies. Bé, com pot tenir tothom, ser ric no és delicte. El que passa és que has de demostrar d'on ve la riquesa, no? Però clar, que ara t'investiguin per contraband, doncs no mola.
5: En realitat és una conseqüència bastant accessòria del fet principal, eh? O sigui, a mi la troballa d'aquestes joies em fa venir diverses reflexions, probablement conseqüència de la meva deformació, però recordeu que la interlocutòria d'entrada i registre, el jutge Calama considera que no ha d'entrar al domicili personal, és a dir, sap perfectament on estan les joies, no? I això demostra la consistència...
0: Com vols dir? Les joies se les troben, no?
5: No, les joies... Aquesta escena que planteja l'Antoni de la UCO, la UDF, entrant al despatx professional i posant-se, obstinant-se en l'obertura, en que s'obri la caixa, que s'obri la caixa, que s'obri la caixa...
0: I per què les guardava al despatx?
5: Probablement perquè no les podia guardar enlloc més, perquè si l'hagués guardat en una entitat financera hi hauria hagut una traçabilitat. La titularitat de la caixa és una de les circumstàncies que l'entitat comunica a l'agència tributària. Aquest ciutadà té una caixa d'aquest volum, és a dir, és una circumstància que és transparent. En canvi, una caixa forta que tens en el teu domicili, no. Però el que demostra... O en
0: la però és que no la té al domicili, la té a l'oficina.
5: En aquest cas, a l'oficina. No té aquest nivell de transparència que exigeix una entitat financera, no? Amb bona lògica, amb la legislació i amb les normes de tributació nacionals. Per tant, insisteixo, amb la potència de la investigació que havia portat a terme la UCO i que justifica l'entrada i registre amb aquestes singularitats d'excloure el domicili però incloure de forma explícita l'oficina. Però si em permet, Roger, crec que hi ha una reflexió molt interessant al fil del que comentava la Olga, no? Aquestes explicacions que molts esperem. Per mi, jo lamento moltíssim el que li ha passat a Zapatero. Jo sóc un ferm, crec moltíssim en la seva acció de govern, crec que és un polític que va posar al dia la legislació d'aquest país... m'afecta moltíssim a títol personal i per tant espero una explicació. El que s'embarreja és aquesta espera, s'embarreja amb el plano de jurista, i tinc els meus dubtes que el dimecres no la vulgui, però la pugui donar, per una raó, perquè la seva defensa ja ha advertit, és un tecnicisme que em sembla que és interessant, i la seva defensa ja ha advertit per on van els trets. Els primers trets que està plantejant amb bona lògica estratègica processal, els primers trets que pensa disparar són els que tenen per objecte torpedinar la licitud de la prova. És a dir, tota la causa neix d'unes trucades que els serveis d'intel·ligència nord-americans, unes punxades, posen al servei, en aquest cas, del servei de les autoritats nacionals espanyoles. Però, per tant, l'origen de la prova, l'origen primigeni, està en una intervenció telefònica realitzada extramurs de la nostra legislació i de les nostres, regles, en aquest cas, i garanties nacionals. Per tant, el primer que fa la defensa és dir cuidado, perquè potser això és nul. Hi ha un munt de jurisprudència que estableix quines són les regles d'importació de prova que s'ha fet a còpia en territori no nacional. En principi, tota la jurisprudència la valida, perquè diu que no hem d'importar les garanties alienes, les podem enjuiciar aquí quan la fem nosaltres, quan aquest a còpia el fem nosaltres, però no és imprescindible que ens arruguem la capacitat de jutjar la licitud de la prova que s'ha generat en territori nacional estranger. Però en realitat, i amb això acabo, aquesta impossibilitat o aquesta dificultat de donar explicacions ve donada perquè la jurisprudència del Suprem ens diu que tu no pots estar simultàniament negant la licitud d'una prova i a la vegada manifestant-te sobre aquesta prova. És a dir, si ella es manifestés sobre el contingut d'unes trucades, unes converses, estaria validant la seva licitud, perquè seria prova pròpia, no? Per tant, veurem fins a quin punt aquests dos planos, la necessitat de donar una explicació social o una explicació, inclús diria, política, i la necessitat de defensar-se d'un retret greu com el que li plantegen, són compatibles.
0: 3 minuts per les 10. Allargarem una mica la tertúlia perquè tinc diverses qüestions, paraules demanades, però he de fer una pausa abans. 3 minuts per les 10. Mira, tot. Em vols posar al Barcelona? Va, en fi. Metem mala llet al Macià avui, eh? Ara vols posar al Barcelona, d'acord, va. Poca estona, eh? A veure si el Pasqual encara s'està sentint i... Molt bé. Doncs Montserrat Caballé i Freddie Mercury, avui, que també fan una incursió a la tertúlia del suplement. Ara continuem amb l'Eduard Voltes, el Marc Molins, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
9: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Benvinguts, benvolgudes, oients de Ràdio d'Esvern. Això és una altra edició de Just Sardanes, el programa de sardanes més instructiu dels que es fan i es desfan. Avui farem un programa molt especial. Ens visita el Joaquim Rabasseda i Mates, que és estat el comissari de l'any Juli Garreta, que es va celebrar entre el març de l'any passat, 2025, i el març d'enguany, és a dir, de març a març. Ha estat un any ple d'actes i concerts commemoratius del 150è aniversari del naixement d'en Juli Garreta i Arboix i també del centenari de la seva mort. En Juli Garreta i Arboix va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 12 de març de 1875 i ens va deixar el 2 de desembre de 1925. En realitat, doncs, va viure 50 anys i va ser una vida prolífica com a músic i compositor. Precisament, l'acte inaugural de l'any Garreta va ser el 12 de març del 2025, precisament la mateixa data de naixement, però 150 anys més tard, al Palau de la Música de Catalunya. Joaquim, benvingut al programa, gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Moltes gràcies a vosaltres i molt de gust de trobar-me en el programa.
0: Amb el Joaquim Rabasseda repassarem l'esdevenir de l'any Juli Garreta. El què i el com es va donar a conèixer la dimensió real del mite i es va posar en valor i difondre la seva obra. Abans de res, Joaquim, et vull donar la benvinguda musical. I programarem una peça, en realitat un fragment, perquè és una peça llarga, que no t'he dit quina és, els oients ho han de creure, i que tu m'endevinaràs, n'estic segur. És a dir que, aviam si és veritat, afina l'oïda i sentim aquesta peça i em diràs quina és.

0: Joaquim, què? Ho veus?
1: I tant, les inversions sinfòniques, el tercer moviment.
0: Molt bé, molt bé. Sabia que no podia fallar, però no perquè ho hagi impactat abans, eh? Saps qui m'ha informat d'aquest tema?
1: Qui?
0: Doncs l'Anna Costal.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que és molt amiga meva, és una col·lega teva, professora de l'ESMUC, i amiga entenca també. I la vam entrevistar a un dels primers programes aquí, parlant, naturalment, del Pep Ventura.
1: El Pep Ventura.
0: Molt bé, deixa'm dir que hem la versió que hem escoltat, perquè durava 9 minuts, l'hem retallat una mica només per entrar i donar-te la benvinguda, intercalar-la dins del programa, és de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció de Miguel Ortega. Que... Sí. Ara et preguntaré una cosa que no sé si és veritat. La documentació que he consultat diu que es va estrenar el 1907, però malgrat això, aquesta obra va romandre inèdita durant més de 100 anys. I, segons sembla, aquesta que hem escoltat és la primera enregistrament que es va fer d'aquesta obra. Potser no és veritat.
1: Sí, és força exacte això. A veure, és una obra que és la primera simfònica que estrena Juli Garreta a l'any 7, estrena al Teatre Principal de Barcelona, amb un concert, és una obra llarga, dura gairebé una hora.
0: L'enregistrament que jo he trobat eren 9 minuts, però devia ser només el...
1: Aquest moviment.
0: Aquest moviment, el tercer moviment.
1: I segurament ell hi va estar treballant durant gairebé 10 anys, perquè Garreta treballava molt les seves obres. Fins al punt que el segon estrena simfònica que fa és l'any 18, per tant, durant 10 anys no estrena res més simfònic. I és una obra que entre el 7 i l'any 21... Sí que es va fer unes quantes vegades, es va fer Figueres, es va tornar a repetir al Palau de la Música l'any 21, es va fer Girona un parell de cops, després desapareix completament. Fins i tot l'any 40 va haver-hi un dels músics que el coneixia que la va copiar de nou perquè es considerava que s'havia perdut la partitura. Mm. I de fet la partitura no es conserva. La partitura l'hem reconstruït a partir dels papers dels instrumentistes, perquè és dels poques partitures que està localitzada. Fins que fa uns mesos vaig comprovar a l'arxiu de l'Orquestra Municipal, bueno, de l'Orquestra Nacional de Catalunya, que en aquell moment havia estat municipal, etc., tenien una fotocòpia dels anys 80. Per tant, aquesta partitura apareixerà algun dia d'aquests, sí. I és una obra que certament és el primer enregistrament. En va haver-hi un d'anterior, l'últim moviment només, és un enregistrament de l'Orquestra de Cambra de Girona dirigida per Lluís Albert, però certament és el primer enregistrament que es fa i aquesta ja ha sonat unes quantes vegades. És una obra que des que es va editar a l'any 2007 s'enregistra, ha circulat.
0: Molt bé, em va dir l'Anna Costal, que era una de les teves preferides del Garreta, i que l'havies estudiat a fons.
1: Sí, perquè és això, van començar l'edició de les obres de Juli Garreta amb aquesta obra conjuntament amb en Joan Gai, també musicòleg i amic, que treballem habitualment. I és que és una obra que lliga molt amb els inicis de tota la feina més institucional de Juli Garreta, perquè és la primera que podem editar. No com ens agradaria treballar amb un màxim de profunditat, perquè és clar, això no tenim. Tenim un país que no dedica necessàriament la riquesa a totes les accions culturals i això fa que bueno, és un per sortir del pas, vull dir, bueno, són treballs molt millorables.
0: Ho anem intentant, no, Joaquim?
1: Entre tots ho fem.
0: Molt bé. Doncs, com faig habitualment, a mi m'agrada presentar als nostres convidats una mica breument la seva trajectòria professional amb grans titulars, que és el que faré ara. I tu, ja si alguna incorrecció, ja me la revisaràs. Doncs en Joaquim Rabasseda i Matas és destacat musicòleg i compositor, professor de percepció auditiva, història de la música i anàlisi musical de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Va ser cap de Departament de Musicologia a l'ESMUC entre els anys 2013 i 2020. Des del 2020 i encara actualment és cap de Recerca en Qualitat i Innovació de l'ESMUC. I entre temàtiques que ha anat investigant, el seu interès més principal, és sobre el patrimoni musical català, especialment noms, músics del segle XIX-XX, entre els quals, naturalment, destaca en Juli Garreta i Arboix. I com hem dit, doncs, suposo que per aquest motiu, i per altres, vas estar designat com a comissari de l'any Garreta per dirigir els actes que s'han esdevingut o que s'han desenvolupat durant aquest any. Tens algun comentari?
1: No, no,
0: Quedes...
1: no, no,
0: És un retrat.
1: és un retrat que pel tema d'avui va més
0: Molt bé,
1: calent,
0: sí,
1: passa
0: és
1: que
0: clar, ho
1: passa.
0: podíem explicar tot perquè ets un home
1: No, no, no
0: molt,
1: cal.
0: molt prolífic en temes de recerca musical. Bé, doncs entrem a l'entrevista i per això et remenaria primer el retrat del personatge. Diguem breument qui va ser en Juli Garreta i Arboix.
1: Mira, possiblement la millor manera de resumir qui va ser Juli Garreta és en dues paraules. Va ser músic i va ser, dintre la música, sobretot compositor. És a dir, és una persona que no va deixar mai la interpretació musical. El primer concert que va fer amb 9 anys, el seu pare tocava i dirigia l'orquestra de Sant Feliu de Guíxols, i això va propiciar que amb 9 anys ja fes un concert en un ball i que fes una primera actuació. Va estar sempre tocant, també quan té una etapa de formació a l'ofici del rellotger a Vilanova, continua trucant, per tant, bastant actiu, i fins i tot setmanes abans de morir està en actiu. Per tant, va tocar en els aplecs, toca al cinema, que es veu que no li agradava gaire, toca davant del mar en els banys de Sant Elm, que això ja li agradava bastant més. S'ha dedicat a tocar el violí,
0: Ah,
1: i
0: molt
1: el
0: bé, això no ho
1: piano.
0: sabia.
1: És a dir, que ell era violinista i també tocava el piano, no tocava cap instrument de la cobla. Això és un detall important, hi ha informacions errònies, perquè el que tocava era el pare, i aquí ha portat algunes confusions. Per tant, ell violinista i sobretot tocava el piano això, amb balls, amb música d'ambient. Ara, el que característica, sobretot, la seva principal vocació és la composició, perquè de ben jovenet que ja vol escriure música. Tenim obres de l'any 91. De l'any 91, aquesta és la que tenim datada segur, ja fa una instrumentació per a orquestra
0: 1891, eh?
1: 1891, sí,
0: No ens
1: perdó, fa 1.000
0: confonguem.
1: anys, sí,
0: Sí,
1: sempre, eh?
0: perquè
1: El
0: estem...
1: 1891, que fa com un ballable a partir d'una sarsuela que s'acaba d'estrenar a Madrid, i aquesta hi posa la data. Hi posa la data i és una peça que ja instrumenta ell, ja la regla, és la primera composició. És a dir, Garreta l'any 91, és que té 16-17 anys,
0: Sí.
1: és a dir que no és gran, no? I a partir d'aquí anem veient com va produint composició. Es coneix sobretot les sardanes, la composició de sardanes, que ell comença més tard de la música de ball, més tard de la música per piano, que és el que primer va començar a escriure com molts i molts compositors. Les sardanes les comença a finals del segle XIX, dedicada a un amic que ha tingut una filla i es diu la Pubilla, i a partir d'aquí comença a escriure sardanes. Però en paral·lel, mentre fa sardanes, continua pensant en música de cambra, possiblement en un registre ja més seriós, en música simfònica, com aquesta que acabem d'escoltar, i això serà el que voldrà dominar gairebé tota la part més madura de la seva vida. És a dir, un cop ell ja té els 25 anys, podríem parlar de... O sigui, es casa, comença a guanyar concursos de composició de música per cantar i comença a estrenar obres simfòniques, eh? Per tant, aquest és el cor de la seva vocació musical. Resumidament, com he dit al principi, músic i compositor.
0: Molt bé, ens acompanyarà durant tota l'entrevista si li repetim alguna cosa o pots fer-hi referència en aquest preàmbul, eh? Molt bé, doncs com també faig amb tots els nostres convidats i programes, intercalem peces musicals o sardanes, principalment sardanes, però avui també intercalarem algunes peces musicals perquè ja hem començat amb una obra simfònica, amb un fragment d'una obra simfònica, i t'he demanat a tu una selecció. La primera que m'has suggerit és Pedregada. I ara, si la vols comentar una mica, la sentirem interpretada per la jove orquestra de les comarques gironines, la van enregistrar el 2025. Si la vols comentar una mica, naturalment és de Juli Garreta, i després la sentirem.
1: Val, doncs mira, aquesta obra és interessant perquè no podem separar la creació que fa Garreta a les sardanes de la que fa simfònica. Generalment s'ha dit, és que Garreta porta el simfonisme a les sardanes, i és cert, però el que és interessant també és que Garreta practica el simfonisme amb les sardanes. Per tant, quan escriu sardanes ho pensa sinfònicament. I al final de les de la, bueno, al final no sé, al final de la seva vida, hi ha un moment, una etapa ja de la vida força avançada, quan acaba la Guerra Mundial, quan estem sortint de la grip espanyola de l'any 18-19, comença a escriure, a reescriure les seves sardanes per a orquestra sinfònica. I en va fer 7 així. Per tant, és un repertori que fa al final de la vida amb aquesta voluntat de que allò que havia fet per a cobla i pensant per ballar passa a ser per orquestra sinfònica i per sales de concerts. D'aquestes sardanes n'hi ha diferents, però a mi m'agrada molt aquesta, la Pedregada, perquè és una obra que em sembla que havia sonat 3 vegades en tota la història i fins ara, més de 100 anys després de l'última interpretació, que l'orquestra de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, és una de les accions de l'any Garreta, però que sense ells no s'hagués pogut fer, van estar disposats a participar-hi, i van interpretar-la i l'hem enregistrat, i per tant una obra que no s'havia sentit, possiblement no quedava cap persona viva que l'hagués pogut escoltar, i ara la podrem escoltar i veure com realment és una obra sinfònica, però la primera versió que em va ser per a cobla.
0: Una sardana reconvertida en obra sinfònica.
1: Exacte, vull dir, les notes són les mateixes, però ha desplegat els timbres i el pensament que acompanyen les notes amb l'orquestra sinfònica, i ja veureu que funciona molt i molt bé.
0: Doncs endavant, sentim Pedregada.

0: Jo no sóc músic, però m'atreveixo a dir que, com a persona que m'he escoltat aquesta peça, primer, no he sapigut identificar cap tret de sardana. Eh? Això. Segon, una interpretació molt lluïda, no? Aquesta, la jove orquestra de les comarques gironines,
1: toquen,
0: doncs
1: toquen
0: sembla que...
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: Això està tret d'un vídeo, el que ho vulgui buscar a internet ho pot trobar, i hi ha un vídeo, aquesta és la versió curta, hi ha també una versió llarga, que no l'hem posat per raons de temps, i el vídeo es veurà que són ben bé un munt de jovencells tocant, i jo penso que molt bé, no ho sé, no sóc músic, però tu em diràs que està molt ben enregistrat.
1: Sí, de fet, aquí, això és el repositori del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que és el DRAC, té nom de Sant Jordi, no? Té el
0: sí,
1: DRAC,
0: sí.
1: I en allà hi ha aquest apartat que es posant pedregada de garreta et sortirà, hi ha els enregistraments audiovisuals, el curt, el llarg, també hi ha els arxius sonors que es poden descarregar, tot això és lliure de lliure accés,
0: sí.
1: I també hi ha un reportatge. També un reportatge on els músics expliquen aquesta gent jove, el director, el mateix, les persones que coordinen l'orquestra, van explicant la seva vivència de la sardana. I realment quan l'escoltes així dius, això és una sardana, això sembla un repertori simfònic d'aquests compositors de finals del segle XIX, principis de l'XX, que pot estar a totes les sales de concert europees i americanes.
0: Sí. Molt bé. Doncs continuem amb l'entrevista. Ara intentarem fer una valoració general i d'impacte de l'any Garreta, que es va cloure el 13 de març al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, oficialment, i jo et preguntaria si quina valoració global en fas. S'han complert els objectius que tu et vas proposar o que vas definir de bon començament? Deixa'm en llegir un, que potser és el que faríem més referència ara, que és el primer dels objectius que em vas passar un document resum, i és que us havíeu marcat situar les sardanes i el conjunt de l'obra musical d'en Juli Garreta en el context cultural, social i polític del seu temps i país. I això, la pregunta és, fes-me una valoració global de com ha anat l'any i si aquest en concret objectiu s'ha complert i n'està satisfet.
1: Sí, de fet, la clausura que va tenir una... com la inauguració, va tenir una lliçó. És a dir, un parlament, en aquest cas l'obertura va tenir la participació de la Marisa Ruiz, que és cap de col·leccions del Museu de la Música, i la clausura va ser en Joan Gay, perquè amb en Joan Gay i la Marisa Ruiz van començar a fer el catàleg fa més de 15 anys ja, que ens hi van posar a treballar amb el catàleg, que està consultable online. No? Mm-hmm. I a part d'aquesta lliçó, la meva intervenció va ser bàsicament com un retiment de comptes. Jo vaig agafar els objectius i vaig anar exposant amb exemples, amb il·lustracions, com els havíem assolit amb l'any. Vull dir, no eren objectius sobre paper mullat, sinó que realment va fer la seva funció d'orientar una miqueta la proa del vaixell cap on hem d'anar. I concretament aquest jo crec que sí que l'hem assolit. Ja s'havia començat a fer abans, per tant, jo diria que és un objectiu molt genèric, que probablement el podíem aplicar a molts compositors i compositores catalans patrimonials que necessiten aquesta contextualització per entendre i per poder valorar i fins i tot apreciar musicalment amb més profunditat el seu llegat artístic. I això ja s'ha començat fa temps i ha començat gent diferent, no només una persona, ni dues, ni tres, ni els que treballen, sinó que hi ha molta gent que hi va treballant. Què hem fet aquest any concretament per aquest adjectiu? Una feina que encara no tenim tancada, en què de la feina a mi de supervisió, vam organitzar 12 taules rodones entre el setembre i el mes de novembre arreu de Catalunya. És a dir, vam fer 6 a Barcelona, totes amb institucions diferents, és a dir, el Museu de la Música, el Museu d'Història de Barcelona, el Museu d'Història de Catalunya, etcètera, etcètera, diferents espais, i 6 fora de Barcelona. A Girona, a Olot, a l'Escala, a Palafrugell, o sigui, vam fer tot unes taules rodones i vam encarregar una cinquantena de persones diferents, sense repetir ningú, de perfils que van des de filòlegs, a historiadors, a musicòlegs, evidentment, a pianistes, a cantants, a directors, perquè vam voler barrejar no només aquells que es dediquen a l'estudi de la cultura, sinó aquells que formen part activa en la música. I aquesta barreja de taules rodones va servir per fer una mirada diferent a Juli Garreta, que en aquests moments ells ja han lliurat els seus textos, jo estic tancant feines i aquest estiu em posaré a fer la revisió dels textos amb l'objectiu que quan acabi aquest any 26, com molt serà al principi del 27, tinguem el llibre resum de l'any Garreta amb tots aquests textos que queden lligats a un lloc i una cronologia diversa concreta i que s'obriran amb la lliçó inaugural de la Marisa Ruiz i a la lliçó final de clausura de Joan Gay. I que tot això esperem que ajudi a mirar, amb algunes contradiccions, que també s'ha de posar en valor, a la figura de Juli Garreta i que, per tant, coneguem més el seu context i coneguem també el nostre context i el paper que hi juga Juli Garreta.
0: Bé, ja m'ho faràs arribar. Mira, això de la proa del vaixell que has dit, doncs està molt bé, perquè aquests objectius m'han semblat molt ben orientats, perquè és que si no és com anar a la deriva, no? I naturalment... Sí. Molt bé, doncs una última qüestió sobre aquest tema és aquestes taules rodones, diguem-ne, han estat concorregudes i han participat públic nou, més enllà de sardanistes habituals. Quina valoració en fas?
1: No, ja era l'expectativa. No han estat pas molt concorregudes perquè l'oferta cultural de reflexió i de debat no és la més cridanera a nivell de número de persones assistents. Això ho sabem, hem estat quan dic un màxim, el que va ser a l'escala que van tenir 50 o 60 persones, que és molt. Sí. Hem tingut taules amb poques persones, però tampoc ens ha preocupat això, perquè l'objectiu principal era que les persones, hi havia 4, 5, alguna de 3, persones parlessin entre ells i obrir aquest diàleg que podien haver encarregat en format més congrés o format més reduït, obrir-lo en diferents espais. Certament Barcelona costa més que no pas els altres llocs, això ja és habitual, i en cap cas ens havíem plantejat de fer una xerrada que fos com una mena de gran difusió on tinguessin a parar. A vegades, tant a la Gustava com a mi, ens contracten per fer xerrades i tenim 150-200 persones al davant, que no era aquesta la finalitat. La finalitat és fer una cosa més de caràcter íntim. I ja deixarem el llibre. És un llibre que tenim la intenció de fer també en anglès i sobretot ha servit per voltar el país, per conèixer molta gent, per contactar amb la gent que s'hi ha afegit i això ha estat i compartir-ho als que podien assistir i volien afegir-se.
0: Sí, en petit comitè de vegades sí, aquests assistents que hi van doncs també tenen capacitat de difusió perquè realment estan interessats, no és simplement per quedar-s'ho, sinó també per fer-ne difusió, vol dir que també és una qüestió a mirar. Continuem amb una altra de les peces que m'ha seleccionat, que d'en Juli Garreta, que és Nídia, si pronuncio bé, amb Y, oi?
1: Sí.
0: I que la sentirem interpretada al piano per en Mario Blasco Pavón i en Ruggero Bugló. Ho dic bé?
1: Sí.
0: Molt bé. El Mario Blasco és el pianista i el Ruggero Bugló és el...
1: Tots dos toquen el piano, piano quatre mans.
0: I com que està, és una peça cantada, qui la canta? Ho saps?
1: No, és cantada.
0: Aquesta no és cantada. Ah, doncs em dec.
1: És una peça de piano, o sigui, és una sardana...
0: Sí, és veritat. És una altra la que sortirà...
1: La següent ja ho serà, la
0: cantada. Sí, exactament, perdona. Molt bé, doncs per què l'has seleccionat i la sentim de seguida?
1: Mira, per dos motius. Nídia és possiblement una de les sardanes més conegudes de Juli Garreta. Va donar nom a un programa magnífic de la Televisió de Catalunya que va ser clau per aprofundir en la música de la cobla, amb les sardanes i aquest univers, i que justament començava amb aquesta música de Nídia. Però l'he seleccionat no només perquè són les sardanes conegudes de Juli Garreta i emblemàtiques, sinó també per posar sobre taula una altra realitat de les sardanes, que és que es tocaven en piano, que circulaven en els salons la seva versió per piano. És a dir, quan la primera vegada que Pau Casals va sentir Nídia, segurament va ser amb aquesta versió que estem escoltant ara amb aquests dos joves de Barcelona que la toquen. Perquè a l'estiu de l'any 12, Juli Garreta va a casa de Pau Casals a la platja Sant Salvador, al Vendrell, perquè Pau Casals el convida, el vol conèixer, i quan torna el que fa Juli Garreta és enviar-li unes versions per a piano quatre mans de les sardanes, perquè així Pau Casals i Horowitz, que és un gran pianista, que és qui el va acompanyar gairebé tota la vida, en aquell moment era un jovenet que tocava i emplenava els teatres, doncs en aquest context de Sant Salvador, si aneu al museu de Pau Casals, doncs en allà és on Pau Casals i Horowitz devien tocar i conèixer les versions de sardanes de Juli Garreta. Per tant, m'ha agradat molt tornar a posar sardanes al piano, que és el nom que té aquest projecte, i que en aquest cas és tocat per aquests dos estudiants del Conservatori de Barcelona, joves, joves, vull dir, no sé si tenen 18 anys o els acaben de fer.
0: El Mario Blasco Pavón i el Ruggero Bugló. Oi? Molt bé, repetim els noms. Ara la sentirem i, doncs sí, això és una sardana realment, eh? Per tant, convido a l'audiència a identificar curts i llargs. No sé si se'n sortiran.

0: Molt interessant això que ens has dit, de que les sardanes es tocaven també a principis de segle XIX amb piano, no? Vull dir, no ho sabia.
1: Sí,
0: I crec que...
1: I és també per recuperar aquest context de la seva època,
0: sí,
1: on les sardanes, al seu lloc era la ballades, era també, es comencen a fer concerts de sardanes. Això s'està escampant per Catalunya. Estem parlant de la primera dècada del segle XX, que va escampant aquesta música. Pues un dels llocs on s'escampa, a part dels enregistraments de disc de gramòfon, és en la música de piano.
0: Està bé.
1: I aquest repertori no s'havia tocat, ni mai s'havia enregistrat. Aquí hem fet una campanya d'enregistrament. També he de remarcar que hem aprofitat l'any Garreta per treure el primer disc del segell de l'Smuc, amb un enregistrament d'aquestes peces a quatre mans de Juli Garreta, que no havien estat mai enregistrades, que són les sis sardanes i un nocturn a quatre mans de Juli Garreta, que qui vulgui està a totes les plataformes, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube. Diguem, fet, ara en aquests moments, qualsevol persona que posi en les seves plataformes Juli Garreta també sentirà les sardanes per a piano. I com li va escriure Pau Casals el mateix setembre de l'any 12, després de rebre-les a casa seva, li va dir que el que estava fent Juli Garreta és el mateix que havia fet Chopin amb les masurques. És a dir, agafar una música pròpia del seu país i transformar-la en música per a piano. I això també ho deia, sobretot el que estava fascinat és el Horowitz, que era pianista, que tocava molt Chopin i que era polonès, per tant, coneixia molt bé el repertori. També li diu que està fent el mateix que va fer Haydn amb el minuet. Per tant, aquesta coneixença que va ser clau, i aquesta carta que la tenim conservada, ens explica aquest univers per veure que les sardanes van fer un impacte més gros del que ens pensàvem a la seva època.
0: Molt bé, molt interessant. Realment, avui l'he encertat el dir que aquest és un programa divulgatiu i d'explicar coses. Sí, per una part més de l'entrevista. Un altre dels objectius que us havíeu proposat en aquest any era anar més enllà de la identificació de Juli Garreta com a músic local i compositor de sardanes i ampliar el seu valor dins del patrimoni musical català. I això, doncs, ja m'has anat dient que, pel que m'has explicat, s'ha aconseguit, no? Creus que aquest any ha ajudat a redescobrir la figura del Garreta com a compositor més enllà de sardanes?
1: Jo crec que sí. Dir,
0: amb les peces ja que m'estàs proposant i els objectius, i per què, ja m'estàs contestant.
1: Per demostrar-ho, però hi ha unes dades que són bàsiques. Vull dir, tenen una variació menor. Vull dir, Juli Garreta en tenim localitzades, documentades 67 sardanes, que és un nombre important. D'aquestes 67, totes han estat enregistrades. Per tant, que no es conegui de les sardanes, no n'hi havia cap, això abans de l'any Garreta. Per tant, tenim una part que són les sardanes, que ja estava conegut, enregistrat, etc etc. De la música de cambra, que n'hi ha 36 de localitzades, n'estaven enregistrades 7. Després de l'any Garreta, n'hi ha 20 més. Per tant, aquí el nombre ha estat important, de creixement, perquè ens estem acostant al 36 i en tenim 27, n'hem fet 20. De la música simfònica, aquí és on es queda feina. En queda feina perquè n'hi havia 16, en té 16 en total, n'hi havia 7 enregistrades, hem aconseguit que n'hi hagi 3 més. Que poca broma, que n'hi hagi 3 més,
0: sí.
1: És important, sobretot perquè hi han participat l'Orquestra Simfònica del Vallès, que va tocar més de 100 anys després per tercera vegada la història Mediterrani, que és una obra que només havia sonat dues vegades i que la van registrar a Catalunya Música, i és una obra meravellosa. És aquesta segona composició simfònica que va estrenar després de les impressions simfòniques, la Pedregada que hem sentit, i també l'orquestra, la Gira Orquestra de Girona, el març, dies abans d'estrenar-se l'any Garreta al mateix Palau de la Música i també l'Auditori Girona, va recuperar la sardana simfònica amb Pau Casals, que no s'havia tocat des de des de feia molt, molt i molt de, molt de temps. No, no perdoneu, no, la Pau Casals no, m'equivoco. Va recuperar Sardana, que és l'última sardana que va fer, que ja la va fer directament per Orquestra Simfònica. M'he confós perquè la va estrenar a Pau Casals. I de la música, diem de conjunt, que podria ser música de ball, alguna cosa així, en tenim 11 de segures que documentades, hi ha un parell que ballen, d'aquestes 11 les hem tocat i enregistrat 10. Per tant, el panorama, l'abast de la seva composició, realment s'ha fet el focus en allò que no es coneixia, que bàsicament hi havia 14 peces d'un total de gairebé 60, i d'aquestes 14 peces doncs, n'hi hem afegit 33. Per tant, hem fet més del doble del que s'havia fet fins ara, sobretot al segle XX, diu.
0: Molt bé. És aquí on l'Esteve Molero també hi ha participat, que ell en el seu programa va comentar que havia treballat molt amb les peces ballables del Juli Garreta.
1: No, l'Esteve no... Tot i que vaig intentar fer una taula rodona amb ell, no ens en vam sortir perquè tot ha sigut molt complicat, coses de gestions. Fer-ne 12, la Generalitat ja em van dir que estava tocant el límit de les seves capacitats.
0: No, i ell igual no? Que tu, deveu anar de boli tot el sentit.
1: Segurament, sí. I no, la gràcia de Garreta és que molta gent fa molta cosa i l'any Garreta bàsicament ha intentat propulsar aquests aspectes, però hi ha coincidències com aquesta, vull dir que ells també estan fent una recuperació d'aquestes músiques ballables i fantàstic, perquè tot això ens ajuda a conèixer avançar més el personatge.
0: Molt bé. Bé, ara sentirem una altra de les peces que m'has seleccionat, que es diu Les 10. I aquesta, no sé si, no m'atreveixo a dir si és una sardana o un tema musical.
1: No,
0: és una aquest sardana. És un tema simfònic.
1: És un lit, és una cançó.
0: És una cançó. Ah, i aquesta és la que, hi veurem la veu d'aquí, del...
1: Roger Padullés.
0: Roger Padullés. I el Francisco Poyato també intervé com a...
1: Pianista.
0: Pianista, molt bé. Doncs Francisco Poyato al piano, Roger Padullés, quin tipus de veu? Tenor?
1: Tenor.
0: I sentim Les 10, d'en Juli Garreta. I lletres, si no m'equivoco, que això de vegades jo vaig documentar-me, però no sempre l'encerto, a Peles Mestres.
1: Correcte, sí,
0: Peles Mestres. Aquesta l'ha encertat. Endavant.

0: Interessant, sí. Per què ens va seleccionar aquesta peça?
1: Mira, per dos motius. El primer és perquè aquesta peça és una de les que guanya el primer concurs de composició Juli Garreta a l'any 1901. I el guanya a Barcelona. Per tant, és un concurs de composició que presenta i guanya com a compositor de cançons. En un certamen on te va conèixer, per exemple, a Jacint Verdaguer, o va conèixer en Joel Guimerà i altra gent. Per tant, es presenta aquest Juli Garreta bastant més ric i més complex que el compositor que fa només sardanes i ens el situa en un context bastant culte, de lector de poesies, de veles mestres. Aquest és un motiu per acabar d'ensenyar aquest personatge i perquè té unes cançons meravelloses. S'ha de dir que és de l'apartat on ens falten localitzar encara força partitudes. Tenim força tot trobat, menys les cançons que crec que encara en podem trobar una vintena que estan més es veuen. Per tant, aquí tenim una feina de localització. L'altre motiu, possiblement, és més lligat a l'any Garreta, perquè el dia de la presentació al Palau de la Música, la Federació d'Entitats Corals Catalanes em va dir no hi ha res coral de Garreta, i els vaig dir sí, hi ha una única obra que l'hem editat, que està a mans dels cors i que encara no s'ha estrenat, per tant, però està tot a punt perquè s'estreni, està editada i per tant és una obra, l'única coral que té. I de seguida vaig pensar, i si fem una versió d'una de les cançons de Juli Garreta per a corals infantils i juvenils? Després ens vam posar en contacte amb en Joel Díaz, que és pedagog, doncs compositor també, és una persona que ens ha fet unes versions molt boniques, adreçades a cors infantils. Infantils vol dir des d'infants de primera infància fins que tenen 12 anys, tant per cantar una veu amb acompanyament de piano, per cantar a dues veus amb el mateix acompanyament, ens ha fet aquesta versió. També ens ha fet una versió per a veus iguals, tant per cors de noies com de nois, que puguin cantar, en aquest cas, la peça. I també una versió que és molt habitual en cors juvenils, de dues veus femenines i una de masculina. De manera que aquesta cançó ara ens ha fet reforçar aquest objectiu que també era important de l'any Garreta, i han sentit aquests dos joves del Conservatori de Barcelona. Hem engrescat molts joves dels conservatoris, però també hem preparat tot el material perquè en el context del cant juvenil, del cant infantil de la Federació d'Entitats Corals, coneguin Juli Garreta i coneguin una cosa molt important, que Juli Garreta fa una estructura molt senzilla, però molt rica, molt entretinguda. Hem sentit una cançó que és estròfica, però aquests minuts que passen no cansen. Per què? Perquè trobo un joc melòdicament molt entretingut que al mateix temps acompanya molt bé el sentit poètic del text. I per tant pots entendre, pots aprofundir en la poesia i pots aprofundir en com la música, de manera molt senzilla i complicada d'escriure, reforça el mateix poema.
0: Sí, et referies a l'objectiu de promoure el coneixement de la música de Garreta entre els infants i l'alumnat de les escoles de música, tal com el vas
1: Correcte.
0: Definir.
1: I tant, i tant. Doncs i s'ha de dir que el primer producte de l'any Garreta va ser un llibre infantil adreçat a nens de 3 a 6 anys, que és el llibre que hem presentat, que ha donat peu a fer un espectacle infantil que en aquests moments circula en biblioteques, circula en escoles, circula en llibreries, i que és això, ens adrecem. El primer que vam fer va ser adreçar-nos a nens i nenes de 3 a 6 anys a través d'un llibre infantil que puguin conèixer Garreta i el seu univers i la vida del que era un músic de fa 150 anys, no gaire lluny a vegades del músic actual, perquè el llibre comença amb ell fent un concert com els que fan les escoles de música i acaba tocant els Champs-Élysées de París, per tant, una estrena. Per tant, és un joc per conèixer el seu context, però a mirar dels infants, que també s'ha de posar sobre la taula si volem tenir algun futur en la qual la música catalana i el patrimoni existeixi també.
0: Sí. Bé, sí, amb això ja m'has contestat un altre tema que et volia comentar, que era la producció musical i editorial. De fet, m'ho has anat explicant amb totes les preguntes que t'he anat fent, no? I aquest llibre infantil, doncs, ja és revelar el clau d'una producció editorial i musical, enregistraments, que jo penso que això ha fet molt bé, o farà molt bé pel coneixement.
1: Farà perquè encara ens queda, estem treballant en aquests moments amb l'edició d'aquestes partitures de piano, hi havia edicions del 1907, alguns manuscrits, i les estem arreglant també per penjar-les al RAC, i per tant que els estudiants de conservatori no són fàcils, ja són un nivell superior, però també els concertistes les puguin incorporar i per tant puguin treballar. I això ara és el punt que estem treballant en aquests moments per intentar deixar-ho tot preparat per la maquetació a partir d'aquest juny, o sigui, intentarem no arribar al juliol sense que això estigui tancat.
0: Ja sé que no som encara al final, aviat, però deixa'm felicitar-te, perquè és que les expectatives d'aquest programa ja eren bones per mi, però ara m'estàs deixant bocabadat amb el munt de coses que heu fet, el ben planificades que estan. Deixa'm dir, encara que no vull fer-me protagonista, que jo he fet de professor tota la meva vida a la Universitat Politècnica de Catalunya i sé del que costa organitzar una cosa així, si vols que, a més, tingui, funcioni bé i tingui seguiment. Per tant, jo deixa'm felicitar-te.
1: Gràcies, ets
0: Que no me
1: molt amable,
0: n'oblidi
1: eh?
0: abans d'acabar.
1: No, ets molt amable,
0: No,
1: vull dir
0: no,
1: que...
0: però és que les coses s'han de reconèixer, Joaquim. Molt bé. I llavors ara entrarem en una de les peces que també m'has seleccionat, que aquesta sí que és una sardana, la mosca.
1: Finalment sentirem la cobla.
0: La cobla, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, aquesta sardana, sota la direcció de Bernat Castillejo. Aquest és un disc que em sembla que es diu Sardanes d'en Juli Garret, oi? Hi ha un
1: Sí,
0: CD.
1: és una feina meravellosa que va fer l'entitat Músics per la Cobla, que va enregistrar totes les sardanes de Juli Garreta. I clar, això és una meravella, perquè les podem escoltar, les podem aprofundir. I per tant, està dintre aquesta feina que va tardar anys a fer-la, perquè és això que dèiem, és un país que no tota la riquesa sempre va parar a la cultura, però finalment, gràcies a aquesta entitat i a les cobles i als músics que hi han participat i al mateix director, doncs podem escoltar aquesta sardana que després en parlarem.
0: No, però és que hi ha molta gent en el país que es dedica a la cultura i a la recuperació de tradició cultural, que també és important, eh? El Vicenç Villatoro, que vaig entrevistar i que possiblement deus conèixer, ens va dir al programa, digues, és que la recuperació de la tradició cultural és molt important, diu, perquè sense tradició no hi ha avenç, diu, tradició és el
1: No.
0: punt de partida, diu, no és oblidar-ho i ja està, ja ha passat. No, la tradició l'hem de tenir com a punt de partida. Amb jo, una frase que em va agradar molt i que em sembla que té molta raó. I aquí ho esteu també treballant en aquest àmbit. Doncs sí, sentirem la mosca, és una sardana, i després també en aquest mateix CD, també interpretat per la Cobla de la Cambra de Catalunya, la deixarem pel final, la sardana Juny, que és potser també de les més paradigmàtiques, no? Però ara sentim la mosca.

0: Bé, Joaquim, tenia un munt de preguntes més, però el temps és inexorable i, per tant, em quedaré només amb una. Eh? Sí, i després sentirem la que hem comentat abans, la famosa sardana Juny, eh? També d'aquest disc, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, sota la direcció de Bernat Castillejo. La pregunta que et volia fer per acabar és si hi hauria algun moment especial o emotiu que pugui ser simbòlic i que sigui mereixi destacar de tot aquest any Garreta, segons tu, que hi has estat, diguem-ne, conduint-lo.
1: Mira, no te'n destacaria cap, perquè és que crec que els destacaria tots. Tant des del primer dia que vam presentar el llibre infantil al moment de fer aquest enregistrament i documental de l'Orquestra Simfònica de l'Orquestra Simfònica de les Comarques Gironines, tots els actes que hem fet a Sant Feliu de Guíxols, el dia que feia l'any que havia mort, van anar convidat amb tot l'Ajuntament, van anar a posar una corona de flors, vull dir que hem fet molts actes i per mi la gràcia és que tots han estat molt bé. Hi ha actes molt, molt diversos, eh? Des d'anar al Pau Casals a presentar un concert de violoncel, que es fa molta emoció d'estar en aquest espai, o també el dia que van inaugurar una exposició de la Thyssen, que hi havia un apartat de Juli Garreta, que pot ser un parlament amb molta gent. O sigui, jo crec que tots m'han arribat a un nivell d'emoció important. O el Parc Güell, l'any passat, que van presentar un concert de violí piano, també va ser un moment molt emotiu, un vespre d'estiu allà explicant-ho. Per tant, no puc donar-te la resposta, però podria dir...
0: No, bueno, ja te la donaré jo. Per mi, un moment destacable o un aspecte destacable és que jo penso que tu has passat molt bé. Perquè de la manera, amb la passió que ens ho expliques, i quan un s'ho passa bé per fer una feina, és que la feina surt bé. Doncs moltes gràcies, Joaquim, per la teva presència, amabilitat, comentaris i explicacions, i ens n'anem en juny, i també adeu-siau, amics i amigues de Ràdio Desvern, fins divendres que ve.

Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: rondalla va, rondalla ve, no us cregueu res del que us diré.
1: La Margarideta, popular catalana. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Se l'estimaven molt, era una família molt ben avinguda, el rei estava molt content amb les seves filles i les filles estaven enamorades del seu pare. Però vet aquí que un dia el rei li va semblar que sí que se l'estimaven les filles, però volia saber una mica més. I com m'estimaven? I no sabia com fer-ho i se li va acudir que els hi preguntaria. Un dia va cridar la filla gran i li va dir: «Escolta'm, tu m'estimes, oi? Ai, pare, quines tonteries que dius! És clar que t'estimo, ja ho saps. Però mira, a mi m'agradaria que em diguessis com m'estimes». «Ai, mira, escolta'm, jo t'estimo com el pa». I el rei va estar molt content i va dir: «Si m'estimes com el pa, vine ençà». A cap d'uns dies li va voler preguntar una cosa semblant a la filla mitjana. I la filla mitjana també li va dir: «Però pare, si ja ho saps que t'estimem, què dius ara?». «No, no, però tu m'estimes com què?». I la noia va dir: «Pare, jo t'estimo com el vi». El rei va estar molt satisfet i li va dir: «Si m'estimes com el vi, vine aquí». I li volia fer la mateixa pregunta a la filla petita, que com sempre a les famílies la petita era la preferida. I la va cridar: «Escolta'm, Margarideta», perquè la filla petita es deia Margarideta, «tu com m'estimes?». «Ai, pare», i feia broma, «quines preguntes em fas? Si ja ho saps, pare». «No, però digue'm com m'estimes». «Mira, pare, jo t'estimo com la sal». El rei, quan va sentir això, es va enfurismar, es va posar nerviós i vermell i va dir: «Si m'estimes com la sal, marxa d'aquest hostal». I la va treure de casa. La Margarideta es va quedar sorpresa, no s'ho esperava de cap manera, però què li ha passat al pare, però què és això? Però li va dir tan seriós i tan fort que no hi havia dubte, havia de marxar de casa. Ella anava vestida molt elegant, de princesa, amb els seus cabells pentinats, el seu vestit brodat d'or. «Així no puc anar pel món a buscar feina». I se'n va anar a l'estable i va buscar uns vestits espallaringats que hi havia per allà de quan netejaven, i en va trobar un que li anava a la mida, se'l va posar, va buscar un mocador pel cap per amagar-se els seus cabells daurats i un gorro que encara la tapés una mica més. Després, a poc i molt trista, va marxar de casa. Va agafar un serronet i va posar una mica de pa, una mica de formatge, una mica de llangonissa i se'n va anar a Corramont. Va caminar, caminar, caminar una bona estona, quasi tot el dia. Estava cansada i de sobte es troba una casa gran, molt gran, que semblava molt important, amb molt bestiar i plantes a l'entrada. Hi havia la mestressa que estava acabant de regar una mica les plantes. I entra i diu: «Bona dona, no tindríeu pas una feina per mi?». La mestressa se la mira i li diu: «Ah, mira, doncs vens en bon moment, perquè no tinc ningú per portar les oques a pasturar». «Ah, doncs molt bé». Es va quedar a dormir a aquella casa. L'endemà al matí, ben d'hora, va portar les oques al camp que li van dir. Però resulta que en allà, aquell prat, hi havia un llac petit al mig amb una aigua tan neta que semblava un mirall. Quan van estar allà, les oques es van repartir pel camp, com fèiem sempre, allà al prat, amb herba, i la Margarideta es va treure el gorro, es va treure el mocador del cap i va agafar una pinta d'or que s'havia posat a la butxaca per poder-se pentinar els seus cabells tan llargs i tan bonics. Com que l'aigua li feia de mirall, es va posar de cara a l'aigua i es va començar a pentinar els seus llargs cabells daurats. Les oques, quan ho van veure, es van quedar embadalides i se'n van anar totes al voltant de la princesa. I l'anaven mirant com es pentinava, i van estar quasi tot el dia fent això. A l'hora de marxar, corrents, corrents, la princesa es va posar el mocador al cap, es va posar el gorro a

sobre i se'n van anar cap a casa. Arriben a casa i la mestressa els hi diu a les oques: «Oques, heu ben menjat herba avui, que us han acompanyat». I les oques li diuen: «Oc, oc, oc, d'herba no n'hem menjada, però hem vist molt bella dama». I la dona diu: «Què dieu?». «Oc, oc, oc, d'herba no n'hem menjada, però hem vist molt bella dama». La mestressa no entenia res, però va pensar. Bueno, se'n van anar a dormir. L'endemà van marxar i va passar el mateix. La princesa vinga a pentinar-se i les oques vinga a mirar-les embadalides. Tornen a casa i la mestressa li pregunta: «Què, oques, heu menjat?». I les oques: «Oc, oc, oc, d'herba no n'hem menjada, però hem vist molt bella dama». La mestressa es va enfurismar, va dir: «Què és això?», i volia treure aquella noia de casa. Però va passar que el seu fill havia vist la Margarideta i se n'havia agradat i no volia que marxés de casa. Llavors va anar i li va dir a la seva mare: «Ai, mare, que malament em trobo. Tinc molt mal de panxa, molt mal de panxa, em trobo molt malament. No sé si el berenar se m'ha posat malament, no ho entenc, però em trobo molt malament. M'aniria bé unes herbes». I la mestressa diu: «És veritat, unes herbes curen el mal de panxa. Ara les preparo i te les pujo». «Ah, però l'hereu va dir: no, no, mare, que me les pugi la Margarideta». «Ai, ves, perquè te les ha de pujar la Margarideta, mare, mare, que me les pugi la Margarideta, que tu tens molta feina». I la mare va pensar, doncs, que els hi pugi la Margarideta. I l'hereu se'n va anar al llit i va esperar la Margarideta. Quan puja la Margarideta, se la comença a mirar, mirar, mirar, i va veure que allà hi havia alguna cosa que no quedava molt clara. Li va preguntar: «Escolta, Margarideta, tu qui ets?». «No, jo sóc una pastora». «Tu vols dir...». «Sí, sí, mira, a casa som 6 germans i els pares no tenien diners per poder-nos donar menjar a tots i ens han dit que anéssim pel món a buscar feina. I els meus altres germans estan fent el mateix que jo. Vols dir que això que em dius és veritat?». «Ho veig molt estrany. Mira les teves mans. Les veig molt fines. Una pagesa no té les mans tan fines». «Oh, és que és la meva pell. És herència de la família». «No ho sé. I escolta'm, aquest vestit tan espallaringat que portes, per sota, sembla que es vegi un vestit com brodat d'or. Margarideta, digue'm qui ets». I la Margarideta es va veure descoberta i va dir la veritat. Es va treure el vestit, es va treure el mocador del cap i el noi encara va quedar més meravellat del que era abans. Però també es dirà una cosa: la Margarideta també se n'havia enamorat del noi. L'havia vist molt bona persona, molt amable, i mira, també se'n va enamorar. I l'hereu diu: «Margarideta, et vols casar amb mi? Va, casem-nos. Ara li direm a la mare». Van baixar i li van dir a la mare. La mare primer no li venia gens de gust perquè pensava que aquella noia era una noia pobra. Però quan va veure-la i va saber que era princesa, no hi va posar cap obstacle. Ràpidament va dir: «Preparem el casament». Van preparar el casament, van arreglar el palau, van posar tot, van convidar tota la gent més rica de la contrada i més important. I també van convidar el rei, perquè sabien que al rei li agradava molt anar a festes. El van convidar i van preparar: «Demà passat farem el casament». Doncs molt bé. Tothom a palau netejant, una feinada. I la Margarida, quan se'n va enterar que el seu pare aniria al casament, va posar com a condició que ella volia preparar el dinar. I van dir: «Dona, però tu ets la que et cases, com has de preparar el dinar del dia del teu casament? Això és cosa meva, jo ja m'espavilaré». «Bé, doncs si tu ho vols». I la Margarida se'n va anar a la cuina amb tots els cuiners, va preparar, dir que hi havíem de posar. Van fer un dinar exquisit. Hi havien macarrons, pollastre rostit amb prunes i panses com les de Nadal. I van posar llom arrebossat, i van posar xocolata desfeta, i van posar vi, cava, tot el que tenien. Era un dinar excel·lent. Va arribar l'hora del casament, es van anar a casar amb tots els convidats i, és clar, després de casar, havien d'anar a dinar. Van anar a dinar. Quina taula parada si la veiéssiu! Preciosa, llarga, amb canelobres, amb copes de colors, amb plats lluents,
amb coberts també molt lluents, tot perfecte. Van començar a servir el dinar i van dinar. I el dinar era molt bo, però el rei no deia res. I al cap d'una estona, la Margarida, que va veure que el seu pare no l'havia reconegut, va anar i li va dir: Majestat, us ha agradat el dinar d'avui? I el rei va dir: podia ser un dinar excel·lent, però llàstima que ha fallat una cosa. S'han descuidat de posar-hi la sal. Mira, hagués preferit encara millor menjar sense vi i menjar sense pa que menjar sense sal. Llavors la Margarida es va acostar més a l'Eva i: pare, que em reconeixeu? Ai, Margarida, filla meva, Margarida, quina raó tenies, perdona, perdona, que malament ho vaig fer, perdona'm, perdona'm. I la Margarida va dir: pare, no se'n parli més. I des de llavors, la Margarida va tornar a casa al palau amb el seu marit i van ser molt feliços i van menjar nissos. I conte contat, ja està acabat. Ah, però també us volia dir una altra cosa. Dalt de la muntanya hi ha un sabater que fa les sabates totes de paper. En fa unes de cansalada, passa un gat i li pega mossegada. I vet aquí la rondalla acabada.

0: El soldat, rondalla popular catalana. Vet aquí que en aquell temps que de la palla en feien fems, hi havia un soldat que va estar molt temps a la guerra i quan la guerra es va acabar va tornar-se'n cap a casa seva. Pel camí se li va fent de nit i va trucar a una casa per veure si li donaven posada. A la casa només hi havia la mestressa. L'amo havia sortit de viatge. La dona va donar acolliment al soldat i el feu anar a dormir a la pallissa. Quan ja feia estona que el soldat era a la pallissa, va sentir tot un soroll. Ell que sí, que mira pel pany per tal de veure què passava, i va veure com la mestressa i un frare, asseguts al vol de la taula, es feien un gran tip de botifarres, pollastres, capons i tota mena de bons menjars. El soldat tot s'hi delia, amb la gana que tenia el pobre. Però com que era foraster i desconegut, encara gràcies que li haguessin donat posada. Quan ve aquí que, tot d'una, es va sentir que trucaven a la porta. Pom, pom, pom, pom. La mestressa i el frare tots es van esborronar. De seguida la mestressa va obrir la pastera, va fer-hi amagar el frare. Aleshores els tràfecs eren per on amagar el menjar i ella que sí que obre el forn i ho amaga tot a dintre. De seguida va obrir la porta i va entrar el seu marit, que a mig camí havia canviat de pensament i se n'havia tornat cap a casa. La mestressa, tota malhumorada, ni sabia què dir-li. El soldat, que era molt llest, va pensar, aquesta és la meva. I esclatà en uns grans gemecs. Ah, ah, ah. L'amo va preguntar a la mestressa què eren aquells gemecs i la seva dona li va contestar que devia ser un soldat que havien allotjat i que dormia a la pallissa. L'amo li va dir, què hi deu fer, pobre minyó, tot sol a la pallissa i a les fosques? Millor serà que vingui aquí amb nosaltres i que escalfi vora de la llar. I de seguida l'amo anà a cercar el soldat, el feu acostar a la llar, el cuidar una miqueta, quin fred deveu tenir, podeu dormir a dins de casa nostra. I què, oi, pobre, pobre, anant pel món deu haver passat molta gana, molta son i molt de fred amb tantes lluites com heu de sostenir. Home, us diré, va dir el soldat, de fred i de son sí que n'he patit. Ara, com a gana, no me la passo del tot malament, perquè tinc un llibre que li faig fer tot el que vull. Quan tinc gana, no he de fer sinó de demanar-li una bona vianda i de seguida me la porta. Així deveu tenir un llibre de virtut. Sí que teniu una bona eina i una bona sort. Si jo el tenia, ja us asseguro que em faria uns bons tips. El murri del soldat es va treure de la butxaca un llibret a mig esgavellat. Eren les ordinacions de l'ofici de soldat i el va ensenyar a l'amo. Però com que aquest no sabia llegir, li va semblar que sí que era un llibre de virtut i es va posar tot cofoi en veure'l. El murri del soldat va dir a l'amo, bé, què us menjaríeu ara? No us agradaria un bon plat de botifarres? Doncs ja les farem portar pel llibre. On les hi podríem fer dur? Potser dins del forn. Apa, doncs, provem-ho. Llibretet, llibretet, per la virtut que Déu t'ha dat, fer sortir un plat de botifarres de dintre el forn ben aviat. Apa, ja les hi podeu anar a buscar. Les hi trobareu. L'amo digui a la mestressa que anés al forn a veure què hi havia. La mestressa, tota furiosa, no hi volia pas anar. Però no li va quedar més remei que dissimular i treure el plat de botifarres. L'amo no s'hi veia de content. Entre ell i el soldat es van ben atipar de botifarres fins que no deixaren res en la plata ben neta. Tips de botifarra, el soldat li va dir a l'amo. Bé, nostre amo, ja ho acabà la gana? Un pollastre rostit no us el menjaríeu? Ja ho crec. Doncs direm el llibret que el porti. Llibret, llibret, per la virtut que Déu t'ha dat, fer sortir un pollastret de dintre el forn ben aviat. Ja podeu dir a la mestressa que el vagi a cercar. I la mestressa, tota reganyosa, va obrir el forn i va treure el pollastre. Amb quatre queixalades l'amo i el soldat se'l van menjar i per bé que van quedar molt tips, els restava encara una mica de budell buit. El soldat li va dir a l'amo, em sembla que un caponet encara ens el menjaria. Ja està dit, va dir l'amo. Llibret, llibret, per la virtut que Déu t'ha dat, fer sortir del capó de dintre el forn ben aviat. L'amo va manar la mestressa que anés al forn a secar capó i en un moment se'l van menjar. I aleshores sí que van restar tips a rebentar. El murri del soldat li va dir a l'amo: «I no us agradaria conèixer el cuiner?» «Sí que m'agradaria. Doncs ja el farem sortir». «D'on? D'on?» «Potser de dintre de la pastera. Vejam». «Llibret, llibret, per la virtut que Déu t'ha dat, fes sortir el cuiner de dintre la pastera ben aviat». Quan el frare va sentir això, ell cobra la pastera i: «Cames, ajudeu-me». I qui no corre sinó ell, perquè l'amo no el pogués atrapar. El soldat va preguntar a l'amo: «Heu vist si ha sortit?» «Sí que l'he vist. Oh, i semblava que anava vestit de frare». La mestressa patava de dents. «Però què és cas? Si hagués descobert el soldat, encara hi hauria sortit perdent. El soldat l'hauria descobert a ella. No tenia més remei que callar i mossegar-se els llavis». L'amo no va comprendre res del joc i estava ben cregut que tot s'havia produït per efecte de la virtut del llibre. Molt entusiasmat, no parava de dir al soldat que li vengués. El soldat feia el desmenjat i feia veure que no ho volia, però l'amo no parava de pregar-lo fins que el soldat va fer veure que es deixava convèncer i li va vendre aquell rònec llibret per tota una bossa plena d'unces d'or. A l'amo no li recà ni gota de donar-les-hi, que feu pensament de posar hostal ben cregut que li bastaria el llibre per al moment unes grans taulades de viandes cuites i guisades, dels millors i més sabrosos, i que en aquests 4 dies es faria riquíssim. I tots van quedar d'allò més contents, i segur que si no són morts és perquè ara són vius. I si aquesta rondalla us agrada, mengeu-la fregida. I si fregida no us agrada, mengeu-la guisada. I si tampoc no us agrada, mengeu-la pelada. Aneu a Montserrat a cercar el gató vell i us el fregueu ben bé per la pell.
1: Vet aquí una vegada.

0: El rector que feia ploure. Una vegada, dalt d'un poblet de muntanya, es va morir el senyor rector que tenien. Era un home molt bona persona i tothom el va plorar molt, perquè era caritatiu, amable, virtuós, acontentava tothom i tot ho feia a gust dels seus feligresos. Ai, rector, com el que se'ns ha mort per anys que visquem, mai més en tornarem a tenir cap, deia la gent pensant en el difunt. Vet aquí que un dia el senyor bisbe va nomenar rector del poble un capellanet jove, simpàtic, bellugós, i van a prendre possessió de la rectoria. I a la casa on anava recomanat, ja me li van dir: benvingut sigui, però ja li donarem feina ja si es vol guanyar la voluntat de la gent. Ui, i això? Va preguntar l'home tot angoniós. Oh, és que de senyor rector com el tenien no en corren pas, eh? Allò sí que era un rector. El rector nou de mica en mica va parar pis i es van portar una germana de majordoma i allò que s'ha de menester un paleta per tapar un clot, un fuster per penjar un quadre i tothom li deia el mateix. Ja es pot escarrassar, ja. Que van la gent no li tindrà una mica de llei, ha de passar molt de temps, eh? L'altre senyor rector sí que era un gran home. I la majordoma anava al forn o a la tenda i també: ah, vostè és la germana del rectoret. Ai, pobre home, ja el planyem, ja. L'altre sí que era una joia. En arribar el diumenge, durant l'ofici, des del peu de l'altar, el rector es va dirigir als feligresos. Quan la gent sortia de l'ofici, hauríeu sentit que deien: sembla una bona persona, eh? I no parla pas malament. Però tant és que digui santa com salva. Com l'altre? Mai més. I un altre hi afegia: el sermonet estava bé, però clar, no arriba a la sola de la sabata de l'altre rector. I encara n'hi havia un de més enllà que deia: fa el que pot per aparentar amabilitat, eh? Però com l'altre... És a dir, semblava que el poble s'havia conjurat per cantar les excel·lències del rector vell i s'havia tancat en banda per no trobar-li cap gràcia al rector nou. Ell i sa germana van passar 8 dies més anant aguantant el xàfec de lloances per al rector vell, però ben decidit, en arribar el diumenge, acabar l'ofici, ell que puja la trona i els diu: gent que sou a l'església, em sentiu, vull parlar-vos. Per tant, us agrairé que aquesta nit vingueu a la rectoria, soparem tots plegats. Els que no tingueu aquí els marits o les mullers els hi dieu el mateix. I jo us explicaré una cosa i desitjo que tothom l'escolti. Un rumrum de sorpresa va acollir les paraules del rector i homes i dones no se'n sabien estar de parlar-ne en sortir de l'església. I allà sí que es van desfogar les llengües. Què de voler? Potser es pensa que ens mamem el dit. Ah, ja pot dir ja, que no es torçarà pas. Ah, fos com l'altre... En ser a boca de tard, els que passaven per davant de la rectoria van començar a sentir una oloreta. S'acostava l'hora de sopar i, fent temps, els convidats s'anaven seient a la plaça, no gaire lluny de la rectoria, i fins allà arribava l'olor de l'estofat o d'alguna altra cosa, però bona. Què ens deu voler dir? Feia un. Vés a saber. Ui, el cas és que sembla que, com a mínim, avui soparem bé, eh? Doncs anem-hi. I els 10 o 12 que van anar a la rectoria van ser amablement rebuts pel rector, el qual, en saber que no em mancava cap, ja va dir: seguem. Tot sopant parlarem i tot parlant ens entendrem. Bé, a veure on anirem a parar, comentava l'un a l'altre. Si no us digués per què us he cridat, no us sabríeu. Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant. Doncs ara us ho diré. Com que han arribat a les meves oïdes les grans virtuts que reunia el meu antecessor, he decidit reclamar-li alguna d'aquestes virtuts per ser-vos útil. I a través d'ell, que era un sant, he obtingut la gràcia de fer ploure. Això és el que us volia dir. Caram! Senyor rector! Aquesta sí que és bona! Oh, i tant, i tant! Tots contents. Sí, senyor, jo entenc que la pagesia, sense tenir aigua, li manca el millor. I per això li he demanat el do. I me l'ha concedit. Amb això només m'heu de dir que plogui demà. I l'endemà ja teniu pluja. Home, bé, tant com demà, Bueno, qui diu demà, diu un altre dia. No teniu més que posar-vos d'acord i m'ho demaneu, això sí. Ha de ser de comú acord amb tot el poble. Si no, no hi ha pluja. Ah, molt bé, anaven dient tots. I van marxar contents. I no s'ho podien acabar de creure. Allò de que mai més haurien de patir set, la majordoma no sentia dir a partir d'aquell dia sinó paraules de lloança del seu germà. A partir d'aquell moment tot era aquell rectoret jove tan maco que sabia tant. I com que aquell era un poble perjudicat per la secada, va venir un moment que les plantes van començar a haver de menester l'aigua. I llavors van anar al rector perquè fes ploure. I esteu tots d'acord? Va preguntar el rector. Home, no hi pot haver ningú que no n'hi estigui. En tanta secada... Ah, doncs mira, demà ho preguntaré, que és diumenge, i si tothom hi està d'acord, aigua avall. I l'endemà l'ofici els diu, estimats germans, ja que m'heu dit que l'aigua és molt convenient, si tots ho voleu així, demà faré ploure. Precisament demà, salta un. A mi no em va bé, que haig d'anar a fira. Bé, doncs, dimarts. Dimarts, diu un altre, això sí que no. Dimarts tinc llogada una colla d'homes per portar llenya al bosc. D'acord. Dimecres, salta una dona. Senyor rector, faci ploure dijous, que dimecres tinc pensat de fer bugada, no vindrà d'un dia. Dijous no, va dir un altre. És mercat a la vila i haig d'anar-hi. Per què dijous? Això sí que no. Divendres, dissabte, diumenge. I en tan poca gent com eren, tots es posaven taps. En veure això, el senyor rector va dir, prou, prou. I ja ho fem masses balot. Esperarem que us vingui bé tots. I jo ja us ho vaig dir. Contra la voluntat d'una sola persona, el meu poder no hi arriba. De manera que quan tots estigueu d'acord, ja m'avisareu. I encara és hora que no han arribat a un acord. Ara, això sí, estan molt satisfets el senyor rector perquè és un dels pocs que saben fer ploure.
1: Vet aquí una vegada.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B, girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.
2: Cinema sense límits.
3: Cinema sense fronteres.
4: Cinema sense mesures.
5: En definitiva,
6: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
7: Quan el cinema es fa ràdio.
8: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
9: Això és un blues, tip.
8: Com que un blues?
9: Sí,
8: per just... Què? Per què un blues?
9: Just blues.
8: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Veus de la parròquia. Programa de formació i informació humana i cristiana de la parròquia dels Sants Just i Pastor de Sant Just d'Esvern. A Veus de la parròquia, avui, lluem amb els salms.

Avui treballarem el Salm 94, que té com a títol «Veniu i adorem-lo». L'adoració és l'actitud que escau a l'home davant del seu creador. Ens posa en disposició d'escoltar avui la seva veu i, interpel·lats per ella, convertir-nos i entrar en el repòs de Déu.

El text del Salm 94 és el següent. Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa. Aclamem la roca que ens salva. Presentem-nos davant seu a lluar-lo. Aclamem-lo amb els nostres cants. El Senyor és Déu sobirà, el rei dels reis de tots els déus. Té a la mà les entranyes de la terra i són d'ell els cims de les muntanyes. La mar és d'ell, perquè ell l'ha feta. Les seves mans han modelat la terra ferma. Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat. Ell és el nostre Déu, i nosaltres som el seu poble i el ramat que ell pastura. Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu, no enduriu els cors com a Meribà, com el dia de Massà en el desert, quan van posar-me a prova els vostres pares. I em temptaren, tot i haver vist les meves obres. Disgustat, durant 40 anys, vaig dir d'aquella generació, és un poble de cor esgarriat que desconeix els meus camins. Per això, indignat, vaig jurar, no entraran al meu regne de repòs.

Després de llegir aquest text del Salm 94, passarem a escoltar-lo ple de música. Endavant el track número 8.

aquest tant de bo acaba amb el salm número 94. Però el punt de poesia es ve a continuació. I és el text de El vaixell, és un cant de comunió, amb lletra i música d'en Xavier Morlans.

Els cants del Salm s'acaben avui. Serà fins a la temporada que ve que ens retrobarem. Però no volem acabar sense un cant de comiat com Déu mana. Hem sentit una paraula. És lletra i música d'en Xavier Morlans.

Amics oïdors, aquest ha estat el programa de Veus de la Parròquia que es repetirà el dissabte a 11:15 del matí. Per acabar, posem la sintonia de Lluem amb els Salms.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

Al llarg de les dues properes hores escoltaràs totes les entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana aquí a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM a l'espai de la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, conductor d'aquest magazín, i és un plaer estar avui dissabte amb vosaltres aquí a les ones del 98.1 FM i també al www.radiodesvern.com. Recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes entrevistes al nostre web i també al nostre canal de YouTube. Comencem, com sempre, aquí amb ganes, amb il·lusió, compartint el cap de setmana amb vosaltres. Bon dia!

I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. I ara és moment d'una entrevista molt especial perquè avui parlarem amb Salvador Cardús sobre les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, els desafiaments actuals. I a molts de vosaltres us sonarà aquest titular, aquest títol, perquè així es va nombrar doncs, la tertúlia que es va realitzar el passat mes de maig a l'Ateneu de Sant Just. Una tertúlia d'Ateneu Conferències i en aquest sentit doncs, es va convidar a Salvador Cardús i en aquest sentit

0: Que en aquests moments sobre la immigració hi ha un debat obert, diguem que es mou entre el que són el voler conèixer quina és la realitat exacta, diguem, precisa, per dir-ho així, les xifres i les conseqüències o les circumstàncies d'aquest moviment migratori, que ha sigut molt important aquests darrers anys, i els debats més pròpiament polítics o ideològics que giren al voltant d'aquestes qüestions. Diguem, una cosa són els fets i l'altra és les percepcions, les utilitzacions, les manipulacions, i per tant al voltant d'aquesta realitat, que és el fenomen migratori, doncs es tractava de veure, de mirar d'entrar en alguns detalls. Naturalment no és fàcil ni saber-ho tot ni encertar-ho tot, però sí que es pot mirar de trobar algunes claus que ens permetin una millor comprensió del fenomen.
1: Totalment. Quan parlem de desafiaments actuals, clar, estem parlant també d'aquest allau, no?, de persones que venen al nostre país, a casa nostra, persones estrangeres, que d'alguna manera doncs, se'ns ha fet creure, jo no sé fins a quin punt, perquè amb aquest tema doncs, és un tema delicat i sempre intentem parlar des del que coneixem, perquè tot el que veiem a la televisió, tot el que veiem als mitjans de comunicació, a vegades està enfocat des d'un punt de vista, des d'una perspectiva, i sempre s'ha doncs, de conèixer també l'altra cara de la moneda. No? En aquest sentit, la situació actual és tan greu, és a dir, estan tantíssima gent al nostre país, tanta que no la podem arribar a vestir?
0: A veure, que al llarg d'aquest segle XXI i sobretot els últims anys hi ha hagut una arribada molt important de població estrangera a Catalunya, això és un fet. Això és, diríem, probablement fins i tot una mica més del que les xifres oficials donen, perquè moltes vegades les xifres oficials impliquen que la gent es registra, s'empadrona i que fa constar on està, i això no sempre és del tot exacte. Però sí, diguem, a Catalunya ha arribat una quantitat molt gran de població estrangera. Som el territori, el país, en què ha arribat més gent estrangera de tota Europa, més que altres països que també han tingut una recepció gran, com per exemple Irlanda, però aquí som el número 1 de tots els països. La quantitat de població estrangera que hi ha a Catalunya és molt més gran que fins i tot a països on estan fent, on també estan, diguem, debatent sobre aquesta qüestió. Per exemple, si a Catalunya es considera que hi ha un 26, aproximadament, un 26% d'estrangers, després ja matisarem això dels números, però, jo què sé, a França n'hi ha un 14, i en canvi a França està clar que el debat migratori també és molt important, també està donant molta força als partits de dreta extrema o d'extrema dreta, com se'n vulgui dir. Per tant, diríem, sí, la quantitat és gran. Dic que a vegades els números són complicats, i això és una cosa de la que vam estar parlant, perquè, a veure, ho puc explicar de manera molt, molt resumida, no? Però quan es mesura quants immigrants hi ha a Catalunya o quants estrangers, moltes vegades no es té en compte que hi ha població estrangera que es nacionalitza. Per exemple, en un sol any, no sé si era el 2024, ara estic parlant de memòria, no tinc els papers al davant, però em sembla que era el 2024, es van arribar a nacionalitzar estrangers com espanyols, una proporció d'uns 50.000 o 50 i pico de mil persones en un sol any. Aquests, en la mesura que s'han nacionalitzat, a les estadístiques deixen de ser estrangers, però de fet han nascut fora del país i, per tant, diguem, les condicions socials, de coneixement de la realitat on ara viuen, de coneixement de la llengua, de condicions moltes vegades socials, per molt que es nacionalitzin, segueixen sent les d'un estranger que ha arribat aquí fa poc temps, no? Dificultats de trobar un lloc de treball, etc. Per tant, les xifres a vegades són unes, però amaguen, per exemple, amaguen, diríem, no tenen en compte aquesta realitat, el fet que una bona part d'estrangers, sobretot els que venen de països llatinoamericans, tenen la possibilitat de nacionalitzar-se només o bé perquè fa 2 anys que són aquí, o bé perquè poden al·legar que tenen familiars, antecessors, diguem, que han sigut espanyols, per tant, tenen vies més fàcils per poder nacionalitzar-se. Hi ha encara un altre element que també, abans ho deies, que tots aquests temes són delicats, eh? Però és curiós que quan parlem d'immigrants a Catalunya, resulta que no contem tots els que han vingut de fora de Catalunya, perquè hi ha una quantitat important de gent nascuda a Espanya que ha vingut a Catalunya. Si Catalunya fos un país independent, quan parléssim d'immigració, també comptaríem tots els espanyols no catalans que són a Catalunya. I això fa que la proporció encara creixi més. Ras i curt. Uh-huh. Si ara mateix diguéssim quants catalans o quants ciutadans de Catalunya o quina població catalana no ha nascut a Catalunya, pràcticament ens n'aniríem al 50%. Si no el 50, el 47, el 48, el 49% dels que actualment viuen a Catalunya no han nascut a Catalunya. Per tant, sí, són xifres importants, cosa que no vol dir que sigui assumible o no assumible. Diguem, això és una altra cosa que podem discutir després. Però les xifres són les que són i, per tant, no ens podem enganyar sobre la magnitud a base de posar, de començar a dissimular les coses. Aquestes són les xifres.
1: Mm-hmm. Salvador, permetem també que et pregunti sobre aquest terme que està fent servir l'extrema dreta de prioritat nacional. Això fins a quin punt, no? És a dir, estem escoltant també els polítics, els experts també en la matèria, com d'alguna manera desgranen aquest terme. El significat d'aquest terme és tan... És tan important i per què ven tant o per què funciona tant en la societat d'avui dia?
0: A veure, és veritat que aquesta proporció de població estrangera hi ha qui la utilitza per, diguem, en benefici propi, en benefici polític propi. Esclar, nosaltres, com a catalans, això de la prioritat nacional... no només no ens interessa massa perquè estan parlant d'una altra nació, no de la nostra, sinó de la seva, de l'espanyola, i per tant, diguem, és un debat que de fet no ens hauria ni gairebé, podríem dir, no ens hauria ni d'afectar perquè estan parlant d'una altra nació, estan parlant d'un altre país, estan parlant d'una altra situació. Mira, l'altre dia el CEO de Bancaixa, no, de CaixaBank, en un acte públic, deia d'aquí 25 anys la meitat de la població espanyola haurà nascut fora d'Espanya i cal que ens ho prenguem seriosament. Bueno, doncs ja es veu que a Espanya els problemes són molt diferents, perquè nosaltres ja hi hem arribat a aquesta situació i ells diu que hi arribaran d'aquí 25 anys. No és el mateix, diguem, no són les mateixes xifres les que apliquen o que es poden aplicar a Catalunya de les que es poden aplicar a l'estat espanyol, diguem, i menys si restem Catalunya, diguem, si ho comptéssim només sobre el que és Espanya sense Catalunya, la xifra d'immigració és molt més petita, és molt més reduïda, i encara, a més, ells tenen una situació diferent en la qüestió, per exemple, en una qüestió tan elemental com la qüestió lingüística, perquè resulta que bona part de la immigració dels últims anys, que és llatinoamericana, parla espanyol i, per tant, des del punt de vista de la llengua, crea diguem, no crea dificultats especials. Fins i tot la senyora Ayuso ha dit que els llatinoamericans no els hauríem ni de considerar immigrants. Bueno, tot això a Espanya és d'una manera, però a Catalunya és diferent, perquè a Catalunya la nostra llengua no és l'espanyol, per tant, diguem, sí que és un, sí que crea unes dificultats afegides el fet que sigui població llatinoamericana, que a més, com que ve amb la convicció de que arriba a Espanya i aquí es parla espanyol, moltes vegades la sensibilitat per l'aprenentatge d'una segona llengua és més limitada, cosa que no passa a vegades en població subsahariana, per exemple, que ja estan acostumats a parlar dues o tres llengües o més i, per tant, s'acomoden molt més fàcilment a l'aprenentatge d'una llengua nova. Uh-huh. Vull dir que el debat aquest sobre la prioritat nacional és un debat espanyol, per dir-ho així. Nosaltres no en parlem, d'això de prioritats nacionals. Nosaltres el que tenim és... el que hauríem de tenir, no sé si ho tenim, però el que hauríem de tenir és una preocupació perquè la població estrangera s'incorpori amb tots els seus drets i també tots els seus deures al que és la realitat catalana, la realitat del país, a la nació catalana, i per tant hauria d'acomodar-se a l'ús de la llengua catalana amb el temps que faci falta, uh-huh. perquè això no és d'un dia per l'altre, i diguem, i el que són el respecte dels drets bàsics, diguem, que ja hem assolit en aquest país, que ha costat molt i que està costant molt encara, però que naturalment la gent que vingui hauria d'entendre quines són aquestes regles de joc en les que es viu en aquest país.
1: I com haurien de ser aquestes passes? Com hauria de ser aquest acolliment i com també les persones estrangeres haurien de procedir en aquest sentit?
0: A veure, des del meu punt de vista, un dels problemes que tenim és que nosaltres mateixos, els catalans, tenim dificultats per identificar-nos amb claredat sobre quines són aquestes condicions. És a dir, que no sembla que en aquests moments estiguem massa en condicions de poder explicar què som. Vull dir... L'altre dia ho escriví en un article, no? Si una persona estrangera arriba a Catalunya, se n'entera que ha arribat a Catalunya i que això no és exactament Espanya o que no és Espanya tal com se l'imagina, ho sap que aquí fem servir una llengua que no és que sigui una llengua més, mira, un caprici, sinó que és la llengua del país. I, per tant, que no és com l'altre, diguem, que és una llengua imposada per l'Estat, sinó que és una llengua que té a veure amb la pròpia tradició cultural, amb la pròpia identitat, podríem dir. Quan arriba aquí, té consciència de quines condicions, diríem, polítiques, en quines condicions polítiques està Catalunya com a país... podríem dir, amb una situació quasi colonial, amb un espoli fiscal brutal, etcètera, etcètera. És a dir, totes aquestes qüestions, quan algú arriba aquí, hauria de poder-les identificar bé. Jo tinc la impressió que no és així, que moltes vegades tota la bona fe del món, però per fer les coses més fàcils... Hi ha entitats que pensen que més val que aprenguin l'espanyol o que nosaltres mateixos no som capaços de fer-los, de transmetre'ls quines són les característiques pròpies d'aquest país, diguem, i quines són les regles de joc, aquestes regles de joc que tenen a veure, bàsicament, amb els drets i deures que hem sigut capaços amb el temps d'anar assolint de dignitat de la dona, de respecte a les persones amb dificultats, de no violència domèstica, no només entre homes i dones, sinó també en l'educació amb els fills. A vegades penso que no som prou clars o no expliquem amb prou claredat quines són aquestes regles de joc a les que haurien d'anar-se acostumant o anar adoptant com a pròpies pel fet de venir a viure a Catalunya.
1: Clar, el tema de la llengua és un tema molt recurrent, que surt molt sovint i que està clar que les dificultats en matèria, diguéssim, potser de formació, potser són les més evidents, no? El fet de que potser haurien d'haver més formadors, més formadores, o no ho sé, no sé quin és el problema ni tampoc la solució, Salvador. Però també hi ha un punt de por, no?, d'aquestes persones que venen i veuen el fet d'afrontar l'idioma com un tema complex, no?, de dir, és que si no l'aprenc i no el parlo com ells, doncs em renyaran o hi haurà... Tenen com a vegades por a parlar-lo, no?, i t'has de seure amb aquella persona i dir-li, si el problema no és que el parlis bé o malament, és a dir, el problema està clar que si portes 10 anys aquí parlant català i el parles malament, tenim un problema. Però si acabes d'arribar i estàs fent l'esforç de vendre aquest idioma, de parlar-lo, està clar que nosaltres això ho rebem amb els braços oberts, no? I potser també és aquest el sentit que hem de generar, no? Aquest espai de confort de que les persones migrades que arriben doncs, a casa nostra també sentin còmodes d'aprendre aquest idioma.
0: Sí. A veure, dues coses. Una, en general, si parlem del que és majoritari, més aviat podríem dir que no es posa massa dificultats per la qüestió de la llengua. I la veritat és que si vas pel carrer només sense parlar espanyol i que si vas a una botiga el difícil és que t'atenguin en català i que la major part de catalans el que fan és, davant d'algú que pensen que no parla català, és d'entrada ja parlar-los en castellà. Per tant, el que és habitual no és que se sentin atemorits, és exactament el contrari, és que potser ni tan sols veuen quina és la importància o la necessitat d'aprendre la llengua. Jo crec que aquesta és la situació general. Però, a més, en segon lloc, en situacions públiques, en el que és l'espai públic institucional, també emetem missatges contradictoris o confosos. Podríem agafar molts exemples, però un dels exemples és el tema de la polèmica al voltant de si el papa feia o faria servir el català o no el faria servir. Per dir-ho així, quan el cardenal de Barcelona deia escolti'm, és que potser al papa li costaria dir algunes frases en català. I a vegades tens la impressió que nosaltres mateixos no som capaços, a través, per exemple, de circumstàncies com aquestes, com una visita del papa que crida l'atenció de tothom, no se sap aprofitar l'ocasió per fer notar que, efectivament, en aquest país es parla una llengua diferent i, per tant, que el papa Diamada és el primer que, aconsellat per les autoritats d'aquí, hauria de saber fins a quin punt ha de fer servir la llengua del país. Ho dic perquè, és el que deia abans, el problema no és tant si se senten malament o si hi ha coaccions o no hi ha coaccions, el problema és si d'una manera clara s'expressa, es manifesta que el català, no només hi hauria la qüestió de la llengua, però que el català és la llengua del país. Si un estranger arriba a França, tindrà cap dubte de quina és la llengua que ha d'aprendre? Si va a un establiment i no parla francès i no l'entén, oi que de seguida s'adonarà que té la necessitat d'aprendre aquella llengua? És que hi ha coses que són... hi ha problemes que sembla que només que ens els inventem aquí per ganes de molestar, però és que són situacions, que qualsevol que vagi... O si te'n vas a Anglaterra o te'n vas a França o vas a Alemanya, és que hi ha cap dubte que hauràs d'aprendre la llengua del país per poder-t'hi desenvolupar correctament.
1: Això és un problema, per exemple, de la cooficialitat que tenen aquestes dues llengües, tant el castellà com, sí, com el català?
0: Sí, home, cooficialitat, a més, desigual, uh-huh, perquè la Constitució diu que diem el castellà o l'espanyol no només tens dret a usar-lo, sinó que és obligatori saber-lo. I del català no diu el mateix. Uh-huh. Del català no diu que els que viuen a Catalunya és obligatori que el sàpiguen. Per tant, diríem, no és que hi hagi una situació d'igualtat, hi ha una situació que se'n diu, que els experts tenen perfectament descrita aquí i a tot arreu, que se'n diu de diglòssia, no? Que hi ha una llengua que és dominant, perquè és la llengua de l'Estat, és la llengua que s'imposa a tothom, i hi ha una llengua que està, diguem, que se la minoritza i que alguns està clar que, a més, voldrien fer-la desaparèixer. Per tant, les condicions polítiques en les quals es desenvolupa aquesta, diríem, acollida d'immigració, de població estrangera, no es fa en les mateixes condicions que s'hauria de fer o que es podria fer, o, diguem, si tinguéssim les eines pròpies d'un estat quan acull població estrangera. També he de dir una altra cosa, que perquè si no sembla que diguem que només veiem les pegues. De fet, la condició d'immigrant no és una condició per sempre. La condició d'estranger no és una condició per sempre. Tu pots haver nascut on vulguis del món, arribes a un país, t'hi acomodes, t'hi adaptes, t'hi incorpores, aprens la llengua, acceptes, diguem, et fas teus els costums bàsics d'aquest país i deixes de ser immigrant. La immigració, diguem, jo sempre deia a la universitat, en els meus estudiants, deies que les xifres, quan et diuen xifres d'immigrants, compten els que han nascut a fora o els que no estan nacionalitzats. Però això és una mesura equivocada, perquè hi ha molta gent que ha nascut a fora, o fins i tot que encara no té la nacionalitat, però que ha entès a quin país estava i ha abandonat o ha superat la seva condició d'immigrant i ja és una persona, diguem, incorporada a la nació catalana, al nou país en el que ha anat a viure. Per tant, fins i tot quan jo mateix al començament deia que hi havia això gairebé la meitat de població no nascuda a Catalunya, mm-hmm, això no té res a veure, per dir-ho així, amb la condició d'immigrant. La condició d'immigrant és caduca, no és per sempre. Hi ha qui vol ser immigrant tota la vida i no es vol incorporar a la societat a la que arriba, però hi ha també molta gent, molta, que, diguem, entén que, o que vol fer del país on ha anat, vol fer-lo al seu país i arrela, i té els fills, i té, diguem, i té els descendents, i en molts casos, no et diré la majoria, perquè ara estem en una situació, diguem, de trànsit, però en molts casos aprèn la llengua, la fa seva, és capaç, diguem, per sort, la qüestió de la llengua és de les coses més fàcils, perquè tu en pots aprendre una de nova i en pots parlar dues o tres, i ningú t'obliga, o això no t'obliga a deixar-ne una, és a dir, no per tenir-ne una has de deixar-ne una altra, no? Uh-huh. Per tant, per dir-ho així, els temes aquests, els debats sobre la migració, no els podem fer, no poden ser debats, per dir-ho així, estàtics a partir d'un moment concret, sinó que s'han de veure en una perspectiva temporal, i en una perspectiva temporal mitjana d'una generació, a vegades de dues generacions, depèn de les condicions socials en les que s'està, el més habitual és que la gent acabi, les persones acabin incorporades a la nova societat, acceptin les regles i visquin ben acomodades, diríem. Això és, però és clar, diríem, això no ho pots demanar que en 24 hores es produeixi o que en un procés com ha sigut aquest tan intensiu els últims anys, que això no produeixi desajustaments o tensions o preocupacions que són legítimes i que cal veure com es poden anar afrontant, com es van resolent.
1: Salvador, ja per tancar, què augura a Catalunya pels propers anys? No tenim una bola de vidre, però aquests desafiaments que ara són els actuals, els que hem resumit avui en aquest espai, creu que seguiran sent desafiaments de futur a Catalunya?
0: Jo crec que societats modernes, avançades com la nostra, cada vegada tenen més recursos per poder afrontar les dificultats que representa uns processos d'immigració massiva com la que hem tingut darrerament. Si bé població immigrant és perquè hi ha feina, mentre hi hagi feina aniran venint, el que cal és assegurar que hi hagi un procés d'allò que en diem l'ascensor social i que aquesta població que arriba, sobretot la que arriba en condicions més justes, més limitades, que es pugui anar incorporant cada vegada més en el que en podríem dir les classes mitjanes, diem que pugui anar resolent les seves fragilitats laborals i de tot tipus, però tenim una sanitat que és igual per tothom, una sanitat pública fantàstica que necessita millorar, necessita més pressupostos, però que malgrat tot està donant molt bons resultats i que atén a qualsevol persona que acaba d'arribar i s'empadrona i ja té targeta sanitària. Tenim un sistema escolar que, amb tensions, però que qualsevol criatura que arriba té escola, diguem, té una plaça a l'escola, per tant, també l'escola necessita més pressupostos, però jo crec que es tracta de que els vagi tenint, no? És veritat que vivim, que Catalunya viu una situació d'espoli fiscal tan bèstia que té dificultats per disposar dels recursos que el mateix país genera, que ja, per dir-ho així, ja són nostres. Si hi ha 20.000 milions que cada any es perden perquè se'n van a altres llocs, és veritat que és difícil donar tots els recursos que caldria donar a la sanitat i a l'educació i a altres col·lectius per tal de poder atendre millor i de poder facilitar aquesta incorporació de la població immigrada. Però jo crec que, diguem, que les coses estan fent raonablement bé i que per això també venen aquí i no se'n van a altres llocs, i per tant que el futur jo crec que tindrem capacitat per poder anar resolent aquestes situacions, estic segur. No, pot tardar més o menys, pot ser una generació i mitja, però que, per dir-ho així, que això acabarà bé, jo n'estic convençut, fins i tot en el tema de la llengua. Ara vivim en un moment de molt estrès lingüístic, per dir-ho així, però és d'esperar que amb el temps siguem capaços de redreçar la situació i que el català torni a ser la llengua majoritària, perquè és la pròpia i és la nostra d'aquest país.
1: Salvador Cardús, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Desvern, en aquest matí on hem pogut aprofundir en les claus del debat sobre la migració a Catalunya i també dels desafiaments actuals. El tema de la immigració, un tema que avui hem pogut parlar, com dèiem, amb en Salvador Cardús. Una abraçada, gràcies.
0: Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.

0: I seguim avançant en el nostre magazín, seguim a la Rambla, és moment de l'entrevista del dia. Avui parlem del Casal Popular La Sala. Ho fem, doncs, marxant cap al carrer Josep Ensenc, clavé número 20, i saludant, doncs, a la Maria Granados, que tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Maria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa. Doncs comencem amb les dues activitats que venim a destacar avui. Per una banda, volem parlar de la Revetlla del Poble, aquesta Revetlla de Sant Joan que es celebrarà el 23 de juny a la plaça Malaret, a Sant Just, i també parlarem del Mercat de Segona Mà i Artesania dissabte 13 de juny. Aquest, com que per calendari ens cau més a prop, si et sembla, és amb el que començarem. Tercera edició del Mercat de Segona Mà i Artesania, que feu també conjuntament amb l'Ateneu. Explica'ns una mica d'on neix la idea i per què d'aquest mercat ara el mes de juny.
1: Bàsicament la idea era fer alguna cosa diferent i es volia apostar per potenciar un tipus de comerç més petit i més alternatiu, artesania, sobretot, i també es volia proposar de fer alguna cosa amb alguna entitat. I, a més, l'Ateneu, com que té reconeixement al poble, es va creure que estaria bé col·laborar amb ells. I bàsicament és aquest dissabte, i és a les 10 del matí, i és a la Camoapa. I s'han apuntat un munt de comerços, la veritat, i hi haurà barra, també, amb música.
0: Ah, perquè fareu també implicació, diguéssim, per part dels comerços de Sant Just, eh?
1: No són comerços, o sigui, són gent que fa artesania.
0: Entesos.
1: A Sant Just, però no és gent que té un local amb un comerç.
0: Val. Gent que, diguéssim, doncs té aquesta feina, no?, que realitza peces d'artesania o inclús també de segona mà, perquè és un
1: Exactament,
0: mercat que
1: sí.
0: També ofereix aquesta possibilitat, i a partir d'aquí, doncs, a lo millor doncs no tenen la facilitat de tenir un local, i aquest tipus de mercat el que fa doncs és obrir-los una mica de cara a la ciutadania, entenc, no?
1: Exactament, sí.
0: I de fer-ho de la mà de l'Ateneu, una mica doncs també pel que deies, no?, per ser doncs punt neuràlgic de la cultura al nostre municipi. De 10 a 1 i mitja, a 2:15 del matí, a la plaça Camoapa, amb servei de bar i música. A la plaça Camoapa, ho heu fet sempre allà o heu anat rotant?
1: No, ho fèiem a la Malaret, perquè l'espai realment és més acollidor, el que passa és que l'any passat ja ens va quedar petit. També pel tema de l'ombra, no teníem prou carpes, i finalment hem decidit fer-ho a la Camoapa per tenir més espai, bàsicament. A veure com funciona.
0: Molt bé. Doncs aquesta prova també una mica pilot, no?, al barri sud, a la plaça Camoapa, que els caps de setmana doncs hi ha una mica de moviment, perquè la gent doncs surt.
1: Totalment.
0: També
1: sí, això serà un benefici, perquè al barri sud sempre hi ha més moviment, no?, que potser al barri centre. Per tant, jo crec que en aquest sentit anirà bé.
0: Perfecte. Doncs recordem aquest mercat de segona mà i artesania el dissabte 13 de juny a la plaça Camoapa, de 10 a 2:15 del migdia. Hi haurà aquest servei de barra i de música. I bé, passem a parlar també de la Revetlla de Sant Joan, perquè ja fa uns anys, no?, que esteu amb aquesta Revetlla.
1: Sí, aquesta és el tercer cop que la fem. I bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar-la a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la Revetlla d'una manera popular, perquè tothom la celebra al jardí de casa, no?, i creiem que és un bon dia per celebrar-ho al carrer i, a més, celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. I bàsicament volíem potenciar una mica això.
0: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
1: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent, i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat. A la gent que organitza la Flama també els hi anava bé que després hi hagués esdeveniments allà, i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: D'aquesta manera també el que aconseguiu és lligar una activitat amb una altra, no?, i quan acaba la Flama del Canigó, doncs la gent que es pugui quedar allà als voltants del barri centre, concretament doncs a la plaça Antoni Malaret i Amigó, per celebrar aquesta Revetlla de Sant Joan que ens ofereix la sala. I què és el que ofereix la sala? Com ho organitzeu? Què és el que ha de tenir en compte cadascú doncs per participar a aquesta Revetlla? Explica'ns una mica com es desenvolupa aquesta activitat.
1: El que farem és un sopar popular, i la gent el que té és un formulari que s'ha penjat a les xarxes socials i s'ha enviat als socis per correu electrònic, i la gent s'apunta en grup. Hi ha gent que s'apunta en grups de 20 persones, hi ha gent que s'apunta en grups de 5. I aleshores el que es fa és menjar per compartir. Cadascú gestiona la taula, i un cop arribes allà es fan fileres de taules i sopem tots junts, però cadascú una mica com amb el seu grup.
0: Val.
1: I hi haurà música també, hi haurà servei de bar. De música hi haurà un grup de versions i un parell de PDs. I acabarà a les 3 de la matinada.
0: Perfecte. Pel que fa al menjar, comentaves, no m'ha quedat clar si serà de dur cadascú de casa seva o també ho organitzeu vosaltres.
1: No, cadascú de casa seva.
0: És a dir, el que fa la persona és reservar la taula.
1: Exacte, reserves la taula i cadascú porta plats per compartir. Perquè creiem que per Sant Joan és més fàcil, no? La gent també té ganes de menjar millor i creiem que al principi volíem fer seques amb botifarra, però no ho vam veure una bona opció. Aleshores, ens ha funcionat molt bé el fet que la gent porti el seu menjar. I aleshores doncs, compartim una mica entre tots, també, però bàsicament la gent el que fa és compartir la seva taula.
0: I si ja porta feina organitzar una activitat d'aquestes, si afegim el menjar, doncs encara és més, no?
1: Sí, no, i a més que ve moltíssima gent. O sigui, vam obrir el formulari fa una setmana i ja hi ha 100 persones inscrites.
0: 100?
1: Sí, o sigui, té molt èxit i seria complicat gestionar-ho.
0: Totalment. D'aquesta manera cadascú també es pot fer la festa seva, no? A partir de, doncs això, de que l'espai el poseu vosaltres, les taules, tot, i a partir d'aquí, doncs, qui vulgui menjar una cosa, doncs que mengi una cosa, i qui no, que mengi una altra.
1: Sí, totalment. També ens agrada molt perquè és un espai, és dels espais que tenim més intergeneracionals. És un espai que té gent gran, dels 70 cap amunt, tens moltes criatures i tens molta gent jove. I es crea un clima bastant bonic, la veritat, molt de revetlla.
0: Et refereixes que aquesta activitat és una activitat que toca moltes edats, no?
1: Exactament, sí.
0: Clar, perquè hi ha molta gent que deu anar amb la família, amb l'àvia...
1: Sí, jo crec que vam aconseguir també poder suplir una necessitat que realment hi havia al poble, que era la revetlla de Sant Joan, poder fer alguna cosa al carrer. I fins a dia d'avui ens està funcionant molt bé.
0: Sí, sí, perquè sí que és cert que fa uns anys ja no hi havia revetlla al poble. Sempre hi havia com molts impediments, no?, per realitzar una revetlla i en aquest sentit doncs, el que passava doncs, és això. No? Trobem a faltar també una mica de foguera, que no sé aquest any com funcionarà, no?, perquè no tenim foguera. Primer l'excusa o el justificant era el tema de la sequera, el tema del risc d'incendi. Sí que és cert que les temperatures són molt elevades i que pot haver doncs, una mica més de sequedat a Collserola, però aquests dies ha plogut. La setmana passada vam tenir una bona pluja, un bon ruixat, les temperatures han acompanyat. Veurem, no? Però tot fa pinta doncs, que de moment aquesta opció que ha quedat una mica més reduïda, no?, que és aquest espai on doncs, s'encén la flama de forma simbòlica, aquesta espècie de paveter, no?, que s'ha inventat, doncs, sembla que ha vingut per quedar-se. Vosaltres, d'això què hi penseu?
1: Nosaltres creiem que per Sant Joan, evidentment, hi ha d'haver la foguera i creiem que la foguera hauria de quedar encesa. Tot i això, tampoc és un tema que nosaltres l'haguem tocat massa perquè és una cosa que gestiona la flama del Canigó i no nosaltres. Però sí que és veritat, l'any passat es feien al parterre i es quedava encesa una estona però s'apagava. No sé com ha quedat aquest any, no n'estem informats perquè no ho gestionem nosaltres.
0: Clar, jo és que me'n recordo quan era petit i tu també et deus recordar, no?, de Jocs Juvenívols, va haver una temporada, si no, a dalt al Canigó, no?, que s'encenia aquella gran foguera amb les andròmines doncs, que cadascú tenia, no?, a casa, a vegades doncs, o passaven a recollir els serveis de l'Ajuntament, a recollir fustes o el que fos, i es feia aquella foguera, era maco de veure i al final doncs, és part de la tradició, no?
1: Totalment, sí, sí. Passa, no?, sovint que la normativa a vegades ens impedeix poder celebrar les tradicions com realment creiem que s'haurien de celebrar, però sí, sí.
0: Clar, en aquest sentit, la sala de moment no ha fet cap passa ni...
1: No, hem fet reunions, tenim contacte amb la gent de la flama, però ara per ara no hi participem de manera activa, podem dir. Tot i això, hi anem sempre a títol individual, però com a entitat normalment no hi participem.
0: Doncs com estàvem comentant avui amb la Maria Granados de la sala, la revetlla del poble, aquesta revetlla doncs, que celebra a la plaça Malaret, tindrà lloc el 23 de juny, el dia de Sant Joan, amb aquesta festa per tothom, per tots i per totes, i que en aquest sentit doncs, també inclourà en la seva programació punxadiscos i també doncs, un grup de versions. Alguna cosa més que vulguis afegir respecte a aquest tema o que vulguis comentar aquí també doncs, els micròfons de Ràdio d'Esvern o convidar la gent que ens estigui escoltant?
1: Ja tenim un acte programat el 19 de juny, que és un taller de ratafia, que la fem conjuntament amb el celler de Can Mata. Hi ha places bastant limitades, perquè normalment quan fem aquest tipus de coses no s'hi pot apuntar molta gent, però si algú s'hi vol apuntar trobarà el formulari a les xarxes socials de la sala.
0: Molt bé, perfecte. Doncs sí, ho estem veient també nosaltres aquí en pantalla a l'Instagram de la sala, aquest taller popular de Ratafia, divendres 19 de juny a les 6 de la tarda. I bé, amb inscripció d'un màxim de 5 grups de 4 persones, en aquest sentit, doncs, una activitat que inclou tots els materials, no? O la majoria, menys l'envàs de vidre, que en aquest cas doncs, s'ha de dur de casa. Doncs bé, Maria, si et sembla, anem tancant aquí l'entrevista d'avui. Abans, però, aprofito per preguntar-te també, us vam entrevistar fa no massa per parlar dels casals i ateneus, concretament d'aquesta acte de trobada de casals i ateneus dels països catalans. Com va anar aquesta trobada?
1: Molt bé, la veritat. Sí? Sí, va haver un munt d'assistència i de gent d'arreu, a més, i res, molt bé, la veritat. També va venir molta gent del poble, d'aquí de Sant Just, jo crec que va ser un bon espai de trobada i també de reivindicació política i de formació política, o sigui que molt bé.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, Maria Granados de la sala, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern i us emplacem a tots i a totes a seguir-los a xarxes i també a actualitzar aquestes activitats que ens proposen, veure què ens interessa més i també participar-hi de forma oberta. Maria, gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: I seguim els matins de Ràdio d'Esvern. Avui a l'espai de l'entrevista del dia posem el focus en el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el 28 de maig del 2026, una sessió amb decisions rellevants en l'àmbit clau com habitatge, normativa municipal i també polítiques socials. Entre els punts més destacats, el govern va aprovar definitivament, inicialment, les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública, una mesura vinculada a l'accés de l'habitatge. També s'ha aprovat, en aquest cas sí, definitivament, la modificació de l'ordenança d'horaris d'obertura d'establiments i control d'activitats, així també com el reglament d'ús dels equipaments socioculturals. A més, el ple ha fixat les festes locals del 2027 i s'han ratificat dos decrets d'alcaldia per interposar recursos de cassació davant del Tribunal Suprem. Per analitzar tot plegat, des de la mirada de l'oposició, avui ens acompanya Laia Flotats, cap de l'oposició a Sant Just i també portaveu d'Endavant Sant Just. Laia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa. Comencem, com sempre, amb el primer bloc. Avui parlem d'habitatge, habitatge i política pública, i és que l'habitatge ha estat un dels punts centrals d'aquest ple, amb l'aprovació de les bases per l'habitatge de lloguer de protecció oficial, com dèiem, i bé, ens agradaria saber quin balanç en feu des de l'oposició d'aquesta mesura aprovada inicialment i si creieu que aquestes bases responen realment a la situació d'emergència d'habitatge que viu el nostre país.
1: Bé, el que respondria a la situació d'emergència d'habitatge seria que hi hagués una gran oferta d'habitatge, d'habitatge públic de lloguer. El problema és que no n'hi ha. Val? Aquest és el problema. Nosaltres aquí a Sant Just, afortunadament, gràcies a un conveni de col·laboració público-privada, ben aviat podrem disfrutar d'uns 150, podrem tenir, l'Ajuntament de Sant Just podrà tenir i gestionar un parc d'habitatge d'uns 150 pisos de lloguer, val, que són els que s'estan construint a la carretera Reial, davant dels Miralls, en part aquestes bases que es van aprovar la setmana passada venen a respondre, no?, i a començar a iniciar el punt de partida que determinaran a partir d'aquí totes les convocatòries que s'aniran fent a mesura que aquests pisos es vagin posant a disposició de l'Ajuntament i es puguin fer servir. Nosaltres el comentari que tenim a fer respecte a aquest plec de bases és que es demana un arrelament, des del nostre punt de vista, molt curt. Per justificar l'arrelament a Sant Just es demanen 3 anys d'antiguitat d'empadronament o 5 anys d'antiguitat de treball a Sant Just. I des del nostre punt de vista, això no garanteix que els fills del poble realment puguin accedir a aquests pisos. És a dir, hi haurà persones d'altres llocs que també podran accedir a aquests pisos. A veure, no ens sembla malament que vingui gent, cap problema, escolta'm, tampoc no volem pas aquí que se'ns titlli de discursos que no són, val? Però, és clar, quan estem estrictament parlant dels fills del poble, estem parlant, de nois i noies que porten tota la vida vivint a Sant Just, o uns quants anys vivint a Sant Just, que arriben als 18, 19, 20 anys, o 25, 30 ara ja, perquè, clar, el problema s'està es va allargant, sí. No? I, clar, no poden accedir a l'habitatge a Sant Just, i a l'hora de poder-se beneficiar dels habitatges de protecció oficial, que en part es financien amb els impostos que paguem als veïns i veïnes de Sant Just, d'alguna manera no tenen aquesta preferència que potser... que aquests 3 anys no acaben de garantir aquesta preferència que entenem nosaltres. I ja ens van dir que això era la llei. Bé, vull recordar que el Partit Socialista està manant a tot arreu. Per tant, quan diuen això de la llei, no val perquè les poden canviar tranquil·lament. Gràcies.
0: Clar, no, parlaves del tema d'aquestes condicions. Ens agradaria saber també, perquè aquí en aquests micròfons s'ha parlat a vegades des de l'oposició se senten els grups municipals a vegades ignorats, no?, perquè no s'escolten des del govern algunes opinions o algunes propostes que es fan respecte a algunes qüestions, i ens agradaria saber si heu trobat prou participació o consens en l'elaboració d'aquestes bases o si us ho heu trobat fet.
1: Bueno, és que precisament el Consell Municipal d'Habitatge, per exemple, que és el fòrum, no?, el fòrum on, per exemple, es poden debatre aquestes coses, ja no només consensuar aquest tipus de documents, de plecs de bases i altres coses, on no només participem els partits polítics, sinó també altres entitats del poble amb interès en l'àmbit estrictament d'habitatge, està convocat per avui, per exemple, i fa molts mesos que no es convoca. Aquest és un document que no ha passat per aquest Consell Municipal de l'Habitatge. Però, més enllà d'aquest cas concret, en general, l'equip de govern, com sempre, s'ho fan entre ells tot i ja està. No consulten mai res amb l'oposició. O sigui, sempre ja es garanteixen tenir un acord de govern de majoria absoluta i ja està. I com que normalment el Partit Socialista és el partit més gran i acaba fent aquest acord de govern amb partits més petits, bueno, normalment amb els comuns, sempre amb els comuns, i els comuns són un regidor, dos regidors, versus 7-8 regidors del Partit Socialista, doncs, bueno, pràcticament podríem dir que això ho fa el Partit Socialista en solitari. Uh-huh. Sí. Aleshores, doncs, bé, no, mai demanen la nostra opinió, no ens la demanen. Uh-huh. Arribem al ple i està tot fet, no...
0: Doncs seguim avançant, marxem ara a parlar doncs, de normativa municipal i convivència. El ple també doncs, va aprovar modificacions en ordenança d'horaris d'activitats i el reglament d'ús d'equipaments socioculturals, i ens agradaria saber si valoreu o de quina manera valoreu aquestes modificacions des del punt de vista de gestió municipal i també si creieu que s'ha trobat doncs, un equilibri adequat entre activitat econòmica i convivència.
1: Sí, és correcte. Al uh-huh. final, el món va més ràpid que les lleis. L'administració pública o els polítics anem al darrere, no? Regulant quan es donen situacions de mala convivència o de conflictes, no? De convivència, que és el cas, perquè no havia fet falta fins ara tampoc tocar massa aquesta ordenança, i arran d'un cas concret, d'un restaurant concret, doncs tot això ha saltat una mica pels aires, doncs perquè s'ha donat una nova situació, una nova mm-hmm. realitat, que ha provocat determinats problemes de convivència i s'ha vist necessari fer aquesta ordenança. Nosaltres des del principi vam estar a favor, creiem que s'ha de poder fer tot de forma que tots hi capiguem, i també sempre hem demanat, sobretot quan estem parlant de fer normatives i ordenances, i això ja va pel següent punt, que per part de l'Ajuntament autoritzin, permetin els privats, no? Tant empreses, persones, cooperatives, és igual, tots, no? Tots són privats per al uh-huh. sector públic. Hagin de donar autorització o permís al sector privat per fer activitats, sempre demanem que no hi hagi un abús de normes i burocràcia pesada que acaba provocant que aleshores les empreses, les persones, les entitats no fan res perquè és massa difícil. Uh-huh. Al final hem de pensar que l'espai públic és per tothom.
0: I pel que fa als equipaments socioculturals, que parlaven també doncs, de les entitats, associacions que en fan servir, que fan ús sí. d'aquests espais, quin impacte pot tenir aquesta nova regulació?
1: Bé, és això. Sé que en el ple hi va haver un debat respecte a això pel tema de la burocràcia que he comentat abans. No estava gaire clar si aquesta bona voluntat, deixem-ho així, de voler unificar criteris i funcionaments, realment pot acabar revertint en una dificultat afegida, especialment per les entitats, doncs, a l'hora de poder fer ús dels espais municipals, doncs, per papers i càrregues i uh-huh. qüestions que potser van més enllà, que potser estan sobredimensionades.
0: Uh-huh. Molt bé, marxem a parlar ara de les festes que ha fixat aquest ple. El ple del maig del 2026 va fixar les festes locals del 2027 i ha ratificat també dos decrets d'alcaldia per portar recursos al Tribunal Suprem. Primer parlem d'aquestes festes, que bé, aquí no sé si hi ha massa debat, no? Però senzillament com valoreu aquesta manera de prendre decisions com les festes locals, i si doncs bé, s'ha dut a terme com vosaltres, doncs, o haguéssiu fet?
1: Bé, bueno, s'ha decidit la segona Pasqua uh-huh. i com no pot ser d'una altra manera,
0: la festa major,
1: el festa dia major. De Sants Just i Pastor, el 6 d'agost. Però nosaltres el comentari no el volem fer tant amb això, sinó uh-huh. amb el fet que, per exemple, també va passar que ja ha passat aquest any i passa altres anys, que el dia de Sant Jordi, per exemple, no el celebrem el dia de Sant Jordi, el celebrem abans, o el que passarà aquest any, que és que la Diada de Sant Jordi, doncs, l'acte de reconeixement a les entitats, persones...
0: Ja la, no... diada de... la Diada de... La Diada 11 de setembre.
1: Sí, no sé què dir.
0: Sí, Sant Jordi.
1: Perdó, la no. Diada... Sí. Perdó, la Diada de l'11 de setembre, mm-hmm. que cada any es feia el reconeixement a persones, entitats...
0: Correcte.
1: I, bueno, veïns i veïnes del poble, doncs, aquest any es canvia el 10 de setembre, en lloc de fer-se l'11 de setembre. I llavors, clar, és... o les caramelles, que tampoc es fan el cap de setmana de Pasqua. Aleshores, bueno, som un municipi que tenim tendència a celebrar les festes fora de les celebracions tradicionals, les festes, uh-huh. els homenatges, fora del dia que toca, perquè històricament sempre se'ns ha dit que és que així, perquè quan arriba la data assenyalada, la gent de Sant Just vol anar a Barcelona, uh-huh. per exemple, a Sant Jordi. Entenc que el tema de la Diada deu anar per aquí.
0: Clar, el tema de la Diada, jo el que tinc entès és que es fa el canvi per no solapar qüestions, no? És una cosa d'un reconeixement que es fa al vespre del dia 10 i el dia 11 entenc que la celebració es mantindrà igual, entenc, però ho haurem de veure quan surti l'agenda d'activitats.
1: Bé, jo l'únic punt que vull fer és que anem en compte, perquè al final la identitat de Sant Just i la personalitat de Sant Just pròpia, no?, l'enteresa del nostre municipi com a un ens diferent, no?, de la resta de municipis, també passa doncs, perquè reivindiquem la nostra pròpia celebració de les festes el dia que toquen.
0: Molt bé, doncs marxem a parlar d'aquesta segona qüestió que comentàvem en aquest mateix bloc, no? Parlàvem del posicionament d'Endavant Sant Just respecte als recursos de cassació aprovats. Val. I també doncs, si aquest tipus de decisions jurídiques tenen un impacte polític en el ple o passen per sobre i poc més. Explica'ns una mica.
1: Vale, sí,
0: també que els oients entenguin una mica què és això, no?, dels recursos de cassació.
1: Sí, bàsicament anem a parlar de què va, de quin tema estem parlant.
0: Exactament.
1: Bueno, doncs és el tema del segon conveni de la Vall, pel qual els metres quadrats van recaure a la carretera Reial, a lo que és el sector de Bomer, on hi havia la fàbrica d'Aceros Vergara, i quan es va fer aquesta modificació de planejament, es va afegir també la nau del costat de Frigicoll, doncs perquè, clar, no es podia requalificar una sola nau, s'havien de requalificar dos, sinó no quedava ben lligat al tema de l'interès general, i els metres quadrats de la Vall es van fer recaure tots en exclusiva a la nau a la zona de la nau d'Aceros Vergara, i a la nau de Frigicoll, al solar de Frigicoll, no els hi va recaure cap metro quadrat d'aquest, de manera que hi ha dos densitats edificables diferents en dintre del mateix àmbit d'actuació. Aleshores, aquí podem entrar ja amb una sutilesa de conceptes urbanístics, que si els sectors, que si els polígons, que és molt sutil, molt complexa d'explicar, perquè és molt sofisticada la normativa urbanística, però al final anem a tirar una mica de sentit comú. Està clar que si tu vols fer una actuació i vols reconvertir una part del polígon industrial en habitatge, per les raons X, però vols fer això, lo lògic i el que té sentit comú és que sigui tot igual. Val? No a uns han de tenir més que als altres, ja està. I bàsicament el que ve a dir la sentència judicial ve una mica a dir això. Val? Òbviament l'Ajuntament té els seus arguments per defensar que en el seu dia ho va fer d'aquella manera i totes les parts tenen els seus arguments, però al final hi ha hagut un jutge que ha dit, no, sentit comú, si recalifiquem ha de ser tot més o menys igual.
0: Val? Molt bé,
1: i bàsicament doncs és això, el que està passant, i és com que no és la posició que va defensar l'Ajuntament vol presentar un recurs, que en aquest cas es diu de cassació, però bueno, forma part del procediment judicial, per intentar doncs, a veure si es pot rascar alguna cosa o no, però al final acabarà sent el que ha dit el jutge.
0: Molt bé, doncs marxem als darrers blocs.
1: O jutgessa, perdó, no sé, en aquest cas.
0: Entesos. Marxem als darrers blocs de l'entrevista d'avui. Parlem també de mocions i, en aquest cas, de debat polític, perquè en l'apartat de mocions es va aprovar doncs, diverses propostes de caire social i s'han rebutjat mocions, com per exemple de Vox, sobre la regulació massiva. Quin balanç feu de les mocions d'aquest ple i si compartiu el sentit de vot del ple en les mocions socials aprovades?
1: Val, en quant a la moció de suport a la vaga dels mestres...
0: Correcte.
1: Bé, nosaltres ja ho vam manifestar, tal com es va manifestar el ple, el nostre grup municipal, el meu company el Francesc Corbella, ja vam dir que ens sorprenia molt que Esquerra Republicana presentés una moció ficant-se en el tema aquest dels mestres, quan Esquerra Republicana fins fa poc estava al capdavant de la Conselleria d'Ensenyament i bueno, sembla que el lío que tenen allà no és des de que hi ha el Partit Socialista governant, es veu que ja ve d'abans. Aleshores, bé, potser el que hauria de fer Esquerra Republicana és mirar de solucionar el tema i no ficar més llenya al foc. I en quant a la moció de Vox, doncs, bé, vam votar en contra perquè no estem gaire d'acord en fer demagògia respecte a això. I és un tema delicat perquè ara hi ha molta sensibilitat social respecte a bueno, tota la immigració, la regularització massiva, però el que està clar és que hi ha un munt de gent que ja porten molt de temps treballant en aquest país, no tenen papers i per tant ho fan de manera, bueno, doncs cobrant en negre, no? I clar, el problema és que no estan cotitzant, no estan pagant els impostos vinculats al treball. Però aquestes persones sí que estan consumint serveis públics, perquè això sí que ho estan consumint. assistència sanitària, ensenyament, serveis socials, ajudes de tot tipus. Aleshores, clar, creiem que aquesta situació s'ha d'aclarir i s'ha d'arreglar. Val? Uh-huh. I si no estem d'acord en el model de treball que tenim en el nostre país, no? El model econòmic que genera, que provoca, que fa que la majoria dels llocs de treball que generen o que ocupen aquesta, no? O que la gran demanda de mà d'obra la tinguem per llocs de treball de poc valor afegit, això ja requereix un debat molt més seriós i profund sobre el projecte de País Catalunya i el projecte per Sant Just també, que volem, perquè això ja ho determina més un projecte de país, no tant una política de regularització massiva o una moció de Vox.
0: Mm-hmm. Fem un repàs de les tres mocions que es van presentar, una d'elles que no l'hem mencionat encara, que era el suport a la reforma a la llei de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència. En aquest cas, endavant Sant Just va votar abstenció, dos vots abstenció, de fet va fer el mateix vot a les tres mocions. L'altra era el suport a les mobilitzacions que ja hem comentat a la comunitat educativa i per últim la regularització massiva, que bé, aquesta última va ser rebutjada, recordem, una moció d'urgència de Vox.
1: Clar, van fer abstenció perquè, com sempre diem, val, no són mocions estrictament de temes competencials o de l'àmbit de l'Ajuntament. Però, esclar, a nosaltres no ens agrada que l'Ajuntament de Sant Just i el ple de l'Ajuntament de Sant Just s'acabi convertint en un mini parlament o mini congrés debatint lleis que no són decisió nostra, sinó decisió d'altres càmeres institucionals i de representació ciutadana. Aleshores, ja vam dir des del principi del mandat que faríem sempre abstenció i fem abstenció. Uh-huh. Opinem perquè, bueno, opinió tenim, però... Uh-huh. Però el sentit del vot és abstenció perquè no és un tema competència de l'Ajuntament de Sant Just. Uh-huh. I, entres, per exemple, amb el tema d'ensenyament, de la moció d'ensenyament, sí que hi ha un tema que afecta Sant Just, per exemple, no? Que a més ens ha arribat ara fa poc. Uh-huh. Val? I és, clar, els equipaments municipals d'ensenyament han d'estar en condicions perquè els alumnes puguin fer bé la classe i els mestres també. I ara fa poc ens ha arribat una queixa de l'Institut de Sant Just per part d'una família que els estan demanant a les famílies que paguin els ventiladors de les aules. Nosaltres fa uns anys vam aconseguir que una part del romanent de tesoreria del pressupost de l'Ajuntament es destinés precisament a condicionar climàticament les aules de les escoles de Sant Just. Si a l'Institut de Sant Just, en aquest cop, l'equip de govern no va determinar que fos necessari que es beneficiés d'aquesta partida pressupostària que vam aconseguir nosaltres, bé, doncs ara que s'ho replantegin i que l'incloguin i que tornin a donar una partida pressupostària per pagar els ventiladors de les aules de l'Institut de Sant Just. Perquè per molt que diguin, no, és que l'Institut de Sant Just depèn de la Generalitat, sí, val, però al final els nens i nenes, nois i noies que van a l'Institut de Sant Just són els nostres fills i filles. I per tant, escolta'm, doncs amb els diners de l'Ajuntament, que n'hi ha i que n'hi ha, doncs que es paguin els ventiladors. Uh-huh. Com van fer amb l'escola Canigó, l'escola Montseny, l'escola Montserrat, etcètera, etcètera.
0: Molt bé. Doncs ara sí, ja per anar cloent l'entrevista d'avui, tanquem amb un últim bloc, tot i que després li vull fer també una pregunta a la portaveu d'Endavant Sant Just relacionada amb les eleccions del 2027, però abans parlem de seguretat ciutadana, parlem del ple d'abril del 2026, perquè sabeu que cada partit polític doncs ve a l'emissora en representació doncs, dels vots que ha tret, en funció dels vots que ha tret i dels representants que té a l'Ajuntament, doncs té assignats, diguéssim, unes visites, siguin mensuals, siguin trimestrals aquí a casa nostra. Ara ja feia un parell de mesos que no ens sentíem, Laia, i avui doncs volíem preguntar-te també pel ple d'abril respecte a que Endavant Sant Just va presentar una moció per reforçar la seguretat ciutadana i impulsar nous models de vigilància de proximitat. La proposta va ser rebutjada per majoria en el ple enmig d'un debat intens sobre el

0: I va defensar que ja tenia, ja n'hi havia prou amb recursos com l'app M7 o les càmeres o els altres serveis que ofereix l'Ajuntament.
1: No n'hi ha prou quan en un barri, en 10 dies, entren a robar 3 vegades de la mateixa manera. És evident que no n'hi ha prou. Uh-huh. I sobretot perquè quan la gent, a més, t'està demanant. O sigui, l'alarmisme no el generem nosaltres presentant una moció. L'alarmisme ja s'ha generat a la societat, ja existeix, i l'únic que fem és intentem canalitzar això, anem a fer propostes que es tirin endavant perquè la gent estigui més tranquil·la, es quedi tranquil·la de dir, vale, el meu ajuntament està tirant endavant noves accions per tal de que aquesta situació de perill que serà més real o menys real, amb més percepció o menys percepció, però existeix, la percepció de perill ha existit, val? Doncs es mitigui, ja està, n'hi hagi menys, la gent digui, vale, veig que l'Ajuntament ha decidit emprendre noves accions i, per tant, això que ha passat ara ja no tornarà a passar. Aquest era l'objectiu. I, increïblement, el Partit Socialista i els comuns, que són els responsables del govern, en lloc d'agafar i treballar per mitigar l'estat d'alarma i calmar a la ciutadania, van agafar i van treballar tot el contrari. Fent veure, o sigui, amb una línia política i amb una argumentació, com dient, va, això que dieu no és veritat, no passa res. Que és el pitjor que pots fer amb la ciutadania quan hi ha situacions d'alarma. És el pitjor. Uh-huh. Bueno, no sé, potser és una estratègia, perquè quan tu fas això, el que acaba passant és que aleshores t'apareixen partits d'extrems, dels extrems, tant extrema dreta com extrema esquerra, fent-se seves aquestes reivindicacions socials, però defensant-les des d'un punt de vista molt radical. Aleshores, no sé, potser al Partit Socialista ja li interessa que passin aquestes coses.
0: Uh-huh. També aquí, en aquests mateixos micròfons, Ramon Figuerola deia i justificava el seu vot en contra per errors en el text.
1: No, van fer abstenció, junts.
0: Van abstindre's, correcte, al final les van abstindre, i justificaven el seu vot per errors en el text.
1: Bueno, no els direm res perquè van fer abstenció i...
0: Cert, sí.
1: I encara no ens van votar en contra. Però bueno, no, potser hi havia algun error, però no, tampoc és rellevant. L'important eren els acords i les mesures que es proposaven. Mm-hmm. No... Bueno, no, crec que no, senzillament... És una mica la sensació de que a vegades, això ha passat amb altres vegades també, però que a vegades presentes bones propostes i com que no són de l'equip de govern, no te les accepten. Tot i que després per la porta del darrere les acaben fent. Bueno, si al final les han d'acabar fent, nosaltres ens donarem per satisfets i satisfetes.
0: Mm-hmm. Sentiu que després d'aquest rebuig teniu doncs, encara més ferma la idea i la convicció de que el vostre model de seguretat de Sant Just era viable?
1: Sí, clar. Sí, perquè era reforçar coses que ja s'estan fent, o sigui, fer-ne més, i després proposàvem implementar el model del Sereno, val? Que ja s'està fent a altres municipis i que està funcionant. Ja està, tampoc no... No és que no estàvem demanant fer videovigilància amb drons i, no sé, coses hipermega cares o de ciència-ficció que no existeixen, no, o robots, ara l'altre dia m'explicaven, no?, que hi ha robots policia ja, val?, que patrullen els carrers. No estem parlant d'això, perquè això costa molts diners. Estàvem parlant d'una sèrie de mesures que es pot finançar perfectament.
0: Si no vaig errat, a Sant Feliu ara crec que han començat amb els mediadors de nocturns que treballen també per la nit per mediar i
1: resoldre problemes. Sí, és com els serenos, perquè hi ha diferents figures de serenos, hi ha com diferents models, però al final la idea és... Això se li diu sereno, val? Perquè antigament, bueno, potser les generacions més joves no s'hi sona de res, perquè a mi m'ho explicaven els meus avis, amb la qual cosa, òbviament, la gent més jove potser no ho sap, però és com un vigilant de nit que està pendent de que no, bueno, que patrulla el carrer, per d'una manera, no és ben bé un policia, pot ser un policia, pot no ser-ho, sí, per això dic que hi ha diferents models, però al final és com una espècie d'autoritat pública, una persona doncs, que està vigilant els carrers, que ajuda la gent, que pots contactar, doncs, m'explicaven casos de doncs, persones que saben que un familiar ha de fer un itinerari concret a la una de la nit, doncs la poden acompanyar aquella persona, vull dir, no sé, per exemple, pel tema de la violència masclista o de la seguretat ciutadana des del punt de vista femení de la dona, és una bona mesura aquesta, per exemple. I clar, els socialistes s'omplen la boca i els comuns també, que són superfeministes i no estan d'acord amb això. O sigui, és que no... Bé, reitero, jo crec que...

0: va ser, creiem que era una molt bona moció, les propostes eren totalment raonables i es podien tirar endavant, i la sensació que vam tenir és que, com que no havia sigut una iniciativa del Partit Socialista i els Comuns, doncs no la van voler recolzar. La podrien haver recolzat. Si algun punt del text no els agradava, ens ho podrien haver dit i l'haguéssim transaccionat, perquè no hi ha problema per aquestes coses, des de per part nostra. I, però la sensació que tenim és que va ser això. Si al final ho acaben fent, i ho acaben fent, diguem, per la porta del darrere, doncs, i es volen emportar el mèrit, doncs ja ens semblarà bé. Mentre es facin coses, estarem sempre bé.
1: Doncs recordem, fem una petita pinzellada, hem pogut recuperar el document d'aquell ple. La moció va ser rebutjada pels vots en contra del PSC, d'Esquerra, d'En Comú, de la CUP i de Vox. Va votar a favor, PP endavant, i en aquest cas abstenció per part de Junts per Catalunya. Molt bé, doncs ara sí, tanquem aquesta entrevista amb la pregunta que estem fent a tots els portaveus que van passant pels micròfons de Ràdio d'Esvern. Arriba 2027, arriba doncs una nova campanya electoral, i ara què, Laia Flotats? Tindrem doncs de nou Laia Flotats al capdavant d'això, doncs de la proposta que vulgui fer endavant Sant Just com a partit municipalista?
0: Sí, en principi sí, és la intenció.
1: Uh-huh. Entesos. Doncs aquí tanquem l'entrevista, Laia,
0: molt
1: si no
0: bé,
1: vols afegir
0: gràcies.
1: Res més. I doncs ens emplacem al proper programa, que entenc que ja serà de cara al curs vinent.
0: Sí, no serà el juliol.
1: Ho mirem ara fora
0: vale,
1: de micròfons,
0: res, si no,
1: però
0: m'acomiado.
1: Aprofita per acomiadar.
0: Val, per dir sí. Doncs, que ens veiem per la festa major.
1: I tant que sí.
0: Tot i que falta molt.
1: Laia Flotats, gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, i ara és moment de l'entrevista del dia. Avui parlem de la Vall Festival, que va néixer l'any 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguessin amb l'entorn natural de la Vall de Sant Just, un projecte que entén el paisatge no només com a escenari, sinó també com a part essencial de l'experiència. Per parlar d'aquest tema, avui hem convidat a dues persones que formen part de l'organització, l'Amador i el Pol. Bon dia, família, com esteu?
1: Bones, què tal?
2: Bon dia, què tal?
0: Benvinguts al programa. Doncs, si us sembla, comencem a parlar una mica de la Vall Festival. Ens la presenteu una mica, que la gent, doncs, que potser no n'ha sentit a parlar mai, que sàpiga de què funciona, com funciona aquesta iniciativa.
1: Mira, doncs, la Vall Festival, com bueno, tu ja havies dit així a introducció, té la primera edició a 2019, ha resultat de buscar una fórmula de fer un festival de música i una proposta cultural que no teníem en el poble en aquell moment, que bàsicament a nivell festiu musical el que teníem així com a referència és la Festa Major i alguns esdeveniments perifèrics que hi ha durant l'any, però sí que és veritat que molt enfocats a la cultura popular com més clàssica. Faltava potser una mica com aquest espai més de festival i portar una mica unes propostes com més alternatives, més contemporànies, que creiem que podien encabir-se en el poble. I va sortir de forma molt orgànica que l'espai fos a la zona del Molí Fariner, ja des de la primera edició. Es van valorar diversos espais, però creiem que era un lloc com molt idoni, que ens podia donar doncs, molt de simbolisme i podia generar una narrativa de quin era el festival que nosaltres volíem tenir.
0: I arrel d'això, la iniciativa es va fer més gran fins a arribar al festival que coneixem a dia d'avui, no?
1: Sí, exacte. Hi ha hagut gent que ha estat participant des del principi, hi ha gent que ha anat participant en diferents edicions, però bueno, sempre amb un nucli sòlid que ha anat consolidant el projecte. I bé, aquesta ja serà la cinquena edició, que amb problemes de pandèmia i meteorològics sí que ens hem trobat amb alguna cancel·lació de forma desafortunada, però bé, seguim i amb aquesta cinquena edició doncs molta il·lusió, la veritat.
0: Recordo perfectament que una de les primeres entrevistes que vaig fer en aquest mateix programa, perquè jo he començat aquesta temporada a portar la Rambla, va ser a vosaltres, concretament al Pol i l'Imanol, que vau venir a principi de temporada a parlar de la Vall Festival. No es va poder celebrar perquè va ploure. I amb què us heu quedat d'aquella edició que no es va fer? És a dir, d'alguna manera heu rescatat algunes de les idees, algunes de les propostes musicals, o heu començat de zero, per dir-ho d'alguna manera?
2: La veritat que hem començat de zero, perquè bueno, cada any va canviant, hi ha coses noves i ens encantava aquell cartell, però volíem pues, donar-li un altre aire i actualitzar-lo una mica.
0: Doncs explica-nos una mica quin és el cartell d'aquest any i què ens hi podrem trobar a la Vall Festival, que recordem que celebra el dissabte 20 de juny.
2: Doncs tenim a 6 artistes, 4 bandes i 2 DJs. I bé, per començar tindrem el Quirebla, que segurament molts de vosaltres ja coneixeu, que és el Guillem Albaric, un santjustenc i membre de la banda extinta Boira, que ha començat un projecte en solitari i ens feia molta il·lusió, doncs, també com a part de la Vall, donar-li aquest espai a la primera hora, que és a les 6 de la tarda, el primer grup. I bé, doncs és una proposta que transforma la sensibilitat de banda en un univers electrònic, íntim, intens i ple de contrastos.
1: Bueno, també tenim a D'Amor i D'Amor. Us els anirem dient així per
0: perfecte.
1: Ordre
2: sí, per
1: cronològic
2: ordre.
1: De com esdevindrà la jornada. D'Amor i D'Amor, que és un duo que fa electrònica pop experimental i tenen un directe bastant potent amb un format performàtic i d'avantguarda que jo crec que és bastant hipnòtic perquè connecta amb el públic. I llavors bueno, serà com la continuació d'aquest festival. Tot seguit tindrem a Galgo Lento, que és una veu personal magnètica de l'escena independent catalana. Fa una fusió de gèneres, jo crec que pivota sobre el ritme en blues i l'indie, però té influències hip-hop claríssimes. Sempre diu que és un dels gèneres que han influenciat més la seva música. I bé, bueno, vindrà en banda, o sigui que crec que estarà molt xulo, també.
2: Després seguirem amb la 126, que són unes noies d'Elx que fan pop-rock amb una mena de punk i tenen un directe bastant explosiu. I després seguirem amb uns altres nois d'aquí de Barcelona, que són Palma, que fan una mena de pop experimental amb EDM i altres influències de la música electrònica.
1: I, bueno, Palma és l'última banda, estrictament sí, parlant, del festival, però crec que el seu pont amb l'electrònica ens connecta molt bé amb el que seran les últimes hores, en les quals a l'escenari del Molí Fariner ja tancarà portes. Mm-hmm. I a l'altre escenari que tindrem, que serà més enfocat a les propostes electròniques, no hem dit, però d'Amor i de Mort actuant en el escenari d'electrònica, tindrem dues propostes de música electrònica per acabar la jornada amb energia, ball i de forma més desenfadada ja. Primer tindrem la Meiglet, que és una DJ que punxa afro amb piano, funk i world music, o sigui una fusió d'estils contemporanis de l'electrònica del món.
2: I després acabarem amb la Mia Flau, que és una de les veus més potents ara de l'escena electrònica, que fa entre Latin Bass, Techno, Funk i The Constructed Club.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Clar,
1: bueno, perdó.
0: No, tranquil, tranquil. Anava a dir, per contextualitzar una mica, que hi haurà aquests dos escenaris, no? El del Molí i el del Cub, que entenem que el del Molí potser és una mica més recollit, no? És un escenari més recollit, i l'altre, doncs, un escenari més gran, més distès, per poder fer aquestes propostes una mica més grans i que potser, doncs, també puguin acollir més públic, no? Perquè aleshores seran les hores de màxima afluència, entenc, també, no?
1: Sí, exacte. De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut, perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors, vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, uh-huh, i deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí. I després hi haurà un escenari d'electrònica que queda la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els DJs residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música.
0: Mm-hmm. Diguéssim que no hi ha sessions paral·leles, sinó que tot és, diguéssim, cada moment té el seu artista, no?
1: Exacte, així tothom podrà gaudir de totes de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure'n una o una altra i escollir, sí, sí.
0: Mm-hmm. Us considereu un festival de petit format en creixement que aposta per l'oci cultural alternatiu i per l'impuls d'artistes emergents. Com ha estat això també important a l'hora de fer-ho factible i viable en un cartell? És a dir, creieu que us heu ensortit, que l'essència de la Vall Festival està en el cartell d'enguany?
2: Sí, jo crec que sí. Al final seguim tirant per propostes alternatives, petites, aquí de proximitat. Sí que és veritat que les noies d'Elx pues, estan allà a València, però es mouen bastant i just els coincidia que estaven per aquí, també ens feia il·lusió portar alguna banda de fora, com ja ho havíem fet anys anteriors.
1: Sí, i també basant-nos en que mai hem portat artistes de gran cartell en el moment de l'esdeveniment, sí que hem posat caps de cartell que ja tenien un nom llaurat, però crec que no estaven en el moment de boom de que hi ha hagut bandes com, per exemple, Aiko el Grupo, que van venir el 2022, si no m'equivoco, que han tocat el Primavera Sound ara aquesta setmana, per exemple, i no són els únics.
2: Sí, Galgo crec que està al Cruïlla enguany, vull dir que aquestes bandes realment es mouen, sí que en hores pues, més 4 o 5 de la tarda, i aquests són els noms que més ens interessen, de fet. Jo crec que no volem ser tampoc un festival tan gros, sinó tenir doncs, aquesta curadoria d'agafar aquests artistes, tenir com aquest spotlight i pues, que també formin part d'aquí, d'això.
0: Mm-hmm. Doncs anem una mica també a resoldre alguns dubtes, perquè si parlàvem de la proposta més musical, més cultural pròpiament dit, també hi haurà altres accions al llarg del festival, com per exemple doncs el servei de barra, el servei també de menjar, entre altres qüestions, i ens agradaria saber una mica què hi trobarem al festival a part de música, expliqueu-nos.
1: Perfecte.
2: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que bueno, pues ja lo clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos així i tal. I després ja hi hauran dues food trucks, una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà en forn de llenya, i les dues tindran doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten perquè ningú es quedi fora.
0: Mm-hmm. Perfecte. I pel que fa a les activitats, hi haurà alguna activitat paral·lela, hi haurà alguna cosa doncs, que estigui en funcionament mentre es duen a terme els concerts? Explica-nos també una mica això.
2: Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki, d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar doncs, unes paradetes també de... doncs d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Mm-hmm, perfecte. Doncs això també serà clau en aquesta festa, en aquesta doncs, proposta que ens fa la Vall Festival, el fet de que hi haurà també aquesta activitats paral·leles amb Meraki. Parlem una mica de les entrades. Com podem adquirir les entrades i a on?
2: Totes estan a la plataforma de Dice, s'han de comprar des d'allà, i per arribar doncs, és tan fàcil com posar al Google la Vall Festival entrades o alguna cosa així, o si no, doncs, al nostre Instagram, també trobaran l'enllaç, o a la nostra web, que és lavallfestival.com.
0: Mm-hmm. Aquí clicant al requadre que ens surt a la dreta, marxem directament a la web Dice, on podem comprar, com bé deia el Pol, la nostra entrada, i en aquest sentit doncs, podem gaudir d'aquests concerts, de tota la programació de la Vall Festival 2026, i bé, important també doncs, fer-nos amb l'entrada abans, perquè no sé si hi haurà taquilla allà presencialment, hi haurà? Explica'ns una mica, expliqueu-nos.
2: Sí que hi haurà taquilla, però bé, sempre és millor
1: venir... Us recomanem que us ho mireu ja, perquè hi ha escalat de preus, com, bueno, sí. Com a fórmula, i per tant, si agafeu l'entrada ara, us estalviareu uns euros.
2: Sí, a veure, dos euros crec, però sí, sempre està bé tenir-la comprada de casa, perquè també realment ens ajuda a nosaltres saber una miqueta la previsió i
1: facilita la gestió. També,
2: i facilita moltíssim la gestió a la porta, això 100%. S'anirà molt més ràpid per la cua d'anticipada, que de taquilla.
0: Mm-hmm. I expliqueu-nos una mica el vostre procés amb aquestes edicions. Com ho heu viscut i com viviu també l'edició d'enguany de la Vall Festival? Entenc que, com comentàveu, també heu tingut doncs, aquests impediments, no? Tant meteorològics com la pandèmia, que han fet doncs, que el festival també hagi de lluitar, no? Contra aquestes inclemències, però aquí esteu, el 2026, després d'uns quants anys ja del seu inici el 2019, i ens agradaria saber també com heu viscut aquest procés.
2: Doncs jo crec que cap de les persones que formem la Vall ens esperàvem arribar fins aquí.
1: Sí.
2: O sigui, per començar per aquí. I jo crec que és un procés molt xulo en el qual cap de nosaltres sabia fer res de lo que... No sabia què implica fer un festival. I arran d'aquests anys, ostres, doncs hem anat aprenent moltíssim i ja n'hi ha gent que ens dediquem a aquestes coses. I no sé, vull dir que al final tot el que sigui fer cultura i promoure-la... de proximitat i més aquí al poble, doncs jo crec que ens fa
1: sí,
2: molta il·lusió.
1: Jo crec que el terme, per part de qualsevol de l'organització, crec que estaríem d'acord que és aprenentatge, sobretot.
2: Sí, la paraula seria aprenentatge.
1: És com és fer un festival i tot el que implica.
2: Tot, clar, perquè nosaltres acabem el festival, l'any passat anava a ser al setembre, aquest és tornem a fer-ho al juny i ja s'establirà aquesta data, per cert, i clar... Ben bé, quan s'acaba el festival ja estàs... De fet, o sigui, ara ja estem pensant en l'any vinent en coses en què podem fer. Ja començar a tancar alguns grups. Vull dir que realment és un no para, és un 360. Bueno, 365, de fet.
0: Clar, no és allò de dir acaba el festival i ja descanso uns mesos i m'hi torno a posar, no? Sinó que ja ben bé, de forma paral·lela, estàs acabant de tancar aquells temes que et queden penjats de l'edició d'enguany, però ja comences a obrir d'altres de l'edició del 2027.
2: Sí, però tant com artistes que dius, ostres, aquest ens fa moltíssima il·lusió i s'ha de quedar fora, doncs, hòstia, potser ja el podem tancar per l'any vinent abans de que pugi més... O també en el cas que ens queda més a prop a la Mauri i a mi, doncs amb coses de la gràfica que voldríem haver aplicat, doncs ja les guardem per altres anys i jo què sé, igual les rescatem o igual no, però
1: sí.
2: Ja anem pensant coses, anem fent una checklist i...
1: O sigui, el procés creatiu, que és el que ens implica més a nosaltres dos a nivell de comunicació i disseny gràfic, també és non-stop. Sempre coses que veiem a l'insta ens les passem.
2: Tenim una carpeta de referències de...
1: Escolta, mira't això, que l'any vinent per la Vall és una bona refe, que aquesta cosa és molt guai.
2: Sí,
1: que, vull dir, al final és això, és un 365 amb activitat relacionada amb el festival.
0: Sí. Tenir el cap allà, no?, tot l'any, sí, sí. I anar absorbint aquestes idees com una esponja i anar-les aplicant i també fent les vostres, entenc.
1: Sí, no, per,
2: sí, total.
1: Per suposar que, òbviament, les referències no són per copiar, són per inspirar-se.
0: Doncs avui hem parlat de la Vall Festival, ho hem fet amb l'Amador i el Pol, que ens han visitat aquí als estudis de Ràdio d'Esvern. No sé si voleu afegir alguna cosa abans de tancar, però jo recomanar doncs, a tothom que s'hi passi el 20 de juny pel festival que doncs, emmarca una mica també el nostre municipi, ara en una època en la que la Serra de Collserola està també amb el tema de la pesta porcina.
1: Sí, sí.
0: I no,
1: sí.
0: No sé si amb això heu tingut alguna dificultat o l'estar...
1: De moment no.
2: Ens
1: hi trobarem. I sí. Seria una llàstima, però bueno, haurem de gaudir de les edicions i de sí. Impulsar que aquest espai es mantingui com...
2: Al final tampoc estem tan endinsats, estem com... diguem-ne a la frontera i no sé bueno, el que deia l'Amador, igual ens hi trobem el mateix dia, igual la setmana que ve, de moment no hem tingut cap problema.
0: Clar, perquè el tema, tot i doncs que no estigueu dins, diguéssim, del parc o dins de la muntanya pròpiament dit, els ports anglès sí que baixen fins allà, ho
2: sí.
0: Sabem els que som de Sant Just, que ens els trobem per allà a vegades i...
2: Inclús pel mercat, o sigui...
0: Sí, sí, esperem que no hi hagi problemes i que pugueu fer la festa en pau i en aquest sentit doncs, poder-la gaudir. Que la gent de Sant Just té ganes, que ja esperava la del setembre, que no la va poder tenir i ara al juny, doncs, ja que hi heu dedicat també esforç i hores, que la gent doncs, la pugui gaudir un any més. Amador, Pol, gràcies i que tingueu bona setmana.
1: Igualment.
2: Igualment.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui l'entrevista del dia ens acompanya un esportista que acaba de fer un pas importantíssim en la seva carrera. Ell, després d'anys de feina, entrenaments i constància, ha debutat a la màxima categoria del bàsquet estatal, a la Lliga ACB, formant part de la base santjustenca al Club Bàsquet Sant Just. Ha continuat fent camí, demostrant que el talent i la perseverança poden portar-te molt lluny. Adrià Rodríguez, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, benvingut al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, primer de tot, com estàs vivint aquests dies després d'aquest debut?
1: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc, potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim.
0: Recordes el moment exacte en el que et van fer saber que debutaries?
1: Bueno, sí, me'n recordo que bueno, l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar reaprofitar al màxim.
0: I què és el que recordes? Quines emocions vas sentir quan vas trepitjar la pista per primera vegada en aquesta màxima categoria?
1: Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva.
0: Que bé. I seguim parlant una mica en aquest bloc, parlant d'aquest instant, no? Del debut que vas fer. Què és el que t'ha quedat marcat d'aquell partit? Recordes alguna cosa amb lucidesa o tot va passar com molt ràpid?
1: Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre del que cap. I res, vam guanyar el partit, que al final era l'important aquell dia.
0: Totalment. I pel que fa doncs, als inicis, ara marxarem, o més ben dit, tornarem aquí a Sant Just, perquè ens agradaria saber com vas començar a jugar a bàsquet.
1: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a, bueno, diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador.
0: I què és el que recordes amb més carinyo, amb més nostàlgia del Club Bàsquet Sant Just, que està d'aniversari ara, està celebrant doncs, una fita històrica, aquest 70è aniversari de 70 anys de vida. Un club que m'imagino que a part de ser la teva base, també doncs, Déu guarda bons records.
1: Sí, la veritat que guardo molt bons records. Al final és on vaig començar a jugar. Jugava amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No, sí, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quant teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula.
0: Quina importància té per tu aquests clubs formatius, aquests clubs base? Tu vas tenir la sort de poder-ho fer a Sant Just, el Club Sant Just també va tenir la sort de poder-te tenir entre aquests equips base. Quins records tens i per tu què és el més important d'aquesta etapa?
1: Bueno, el més important és que bueno, quan ets tan petit jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, sí, la competició és una mica com... queda com una mica segon pla, potser, però igualment, no sé, al final, en aquestes edats jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
0: Clar que sí. No, és important això, tenir aquest record positiu i també, doncs, en aquest sentit deies, no?, quan eres petit, doncs, el que vols és jugar, gaudir, i a vegades penses, a vegades somies. Tu havies somiat alguna vegada amb això que t'està passant ara? Imaginaves arribar fins aquí?
1: Bueno, crec que és el somni de tot jugador, no? Tant quan comences a jugar com vas creixent, però potser hi ha algun punt de la teva carrera, diguéssim, que no ho veus tan assequible, però bueno, has de seguir treballant i al final jo crec que, no sé, amb el treball i la constància, al final les coses jo crec que es poden aconseguir. Està clar que és molt difícil i molt poca gent ho pot aconseguir, però bueno, he tingut tant la sort a nivell de que m'han donat confiança a entrenadors com que jo també al final he rendit, que he aconseguit fer-ho bé, la veritat.
0: Uh-huh. I què creus que et va portar a créixer esportivament en un entorn més local i més de poble?
1: Bueno, crec que començar una mica des de... Potser hi ha molts jugadors, no?, que comencen en equips més grans i des de quan són petits ja es pensen que tothom arribarà i tot, però potser al final anar creixent en clubs més petits et fa que tu hagis de treballar una mica més, no?, i que tinguis com aquesta humilitat, diguéssim, des del primer dia. Que has de ser conscient de la posició on estàs, posar els peus a terra i dir, vale, això és molt difícil, es pot treballar, està clar, però has de tindre una mica... Has de ser conscient de la situació on estàs.
0: Totalment, totalment. Hem parlat del teu debut, és a dir, del món, del moment actual que estàs vivint. També hem parlat del teu inici, dels inicis aquí a Sant Just, i ara parlem del camí fins a arribar aquí. Molta gent veu el debut, en aquest sentit, tu ens l'explicaves, els records que tens, les emocions que vas viure, però la gent es queda amb aquest debut i no amb el procés, no? Com ha estat el camí real fins a arribar en aquest moment?
1: Bueno, el procés, sincerament, és una mica dur, perquè potser veus altres jugadors que arriben amb més facilitat i, no sé, és el que tu has dit, al final començar... Bueno, a canteres que potser no tenen tant de nom, doncs és més difícil, no? Has de picar una mica més de pedra que altres persones, veus que altres persones els hi donen mèrits que potser tu també creus que et mereixes, i a vegades no és així, no? Llavors has d'anar construint tu el teu propi camí i des d'allà arribar.
0: Uh-huh. I quin ha estat el moment més difícil de la teva carrera?
1: No sé, hi ha vegades durant la carrera esportiva que et diuen que no i et toca seguir remant, no? Et poden dir que tu o que ja en aquell moment creuen que no vals. Sobretot quan era petit, recordo un moment que em va ser una mica difícil perquè em van dir que no podia seguir a un club i no m'ho vaig prendre una mica perquè al final aquestes edats tu prens falling com s'acaba aquí al món, però no és així. Al final has de seguir a la teva, seguint passant-ho bé i treballant a tope.
0: Parlaves de remar. Has pensat algun dia de deixar de remar? En algun moment donat que diguessis ho deixo estar, m'hi poso en una altra cosa?
1: Sí, la veritat que sí. O sigui, al final la carrera esportiva és el que tens moments molt bons i moments molt dolents, però bueno, que al final tampoc ni un dia estàs superbé ni un altre estàs supermalament. Llavors és quan has de pensar en fred, potser en calent sí que penses de, ostres, no sé si això m'està compensant o val la pena. Doncs allà és quan has de pensar en fred, potser, i valorar les coses que tens i intentar-ho.
0: Uh-huh. Parlaves d'entrenadors que t'han marcat, que han confiat en tu. A part d'entrenadors, hi ha hagut persones clau en la teva vida, en aquest recorregut?
1: Sí, la veritat que sí. Jo crec que, no sé, la meva família, al final, els meus pares sempre m'he sentit superrecolzat des de que vaig començar el bàsquet. I sé que sempre estan allà, tant després d'un partit bo com un partit dolent. Són persones que m'han ajudat moltíssim a créixer. Després, al meu entorn, a nivell d'amics, també m'han ajudat molt. Entrenadors o excompanys d'equips que he tingut en altres moments, doncs crec que és... No sé, m'han ajudat a seguir aquest procés.
0: Uh-huh. Parlem una mica del present, també de l'exigència professional. Quina és la principal diferència entre categories inferiors i l'ACB, Adri?
1: Bueno, potser, bueno, el que tu acabes de dir, jo crec que és l'exigència, no? El nivell de professionalitat que has de tindre. Has de ser conscient de que cada dia hi ha entrenament, has de posar a vegades hores extres per seguir treballant, i més quan ets jove. No sé, jo crec que és difícil també mantindre's a la categoria, així que has de seguir intentant millorar els teus punts febles o seguir potenciant els teus punts forts. Així que jo diria que la gran diferència és que potser quan ets més petit ho veus com algo més lúdic i això, pues, quan ets més professional, doncs cada dia, potser al cap de setmana toca viatjar, els dies de festa doncs no tens festa, els dies festius, no sé, de Nadal, potser has d'estar entrenant. No sé, són coses que crec que al final marquen la diferència amb l'esport professional o no professional, diguéssim.
0: Clar, parlem una mica d'això. Com és el dia a dia d'un jugador professional?
1: Bueno, jo ara mateix, doncs, em llevo. Depèn, per exemple, ara estava jugant als Estats Units i estava entrenant moltes hores. Allà als Estats Units em llevava, m'anava a entrenar a les 7, que era un entreno voluntari de 7 a 8, després, bueno, esmorzàvem una mica, fèiem un altre entreno que no era el voluntari d'una hora, anava a estudiar, una hora més de gimnàs i 2 hores després de pista, o sigui, pot ser bastant dur. Al dia entrenes bastantes hores.
0: Sí, totalment. I pel que fa, doncs, en aquest sentit, amb allò que estàs treballant, ara mateix, en què estàs treballant més per continuar creixent?
1: Bueno, al final, els uns jugadors joves és el que em toca ara, jo crec. Treballar una mica tot. Estic intentant treballar en posar-me una mica més fort perquè potser el ser jove, doncs, encara no he treballat, no? Tan muscularment o no estic tan desenvolupat, diguéssim. I, no sé, després facetes com millorar el bot, el tir, seguir aprenent de jugadors que potser tenen més experiència que jo.
0: Mm-hmm. Sí, sí, totalment. Al final, doncs, és una carrera de molt de temps, en el sentit, doncs, de que ara ets molt jove i entenc que també t'emmiralles, no?, amb algunes figures que tens al teu voltant o que sempre, doncs, has admirat. I parlant una mica d'això, parlem de mirar cap a futur, perquè al final jo crec que tots i totes, quan tenim una carrera, un somni, alguna cosa que ens agrada especialment, també pensem amb això, precisament, amb mirar cap a futur. Quins objectius et marques per aquesta temporada que ve?
1: Doncs una mica potser consolidar-me més a la Lliga, que al final aquest any he arribat una mica tard, he estat només 2 mesos, els 2 mesos finals del tram de la Lliga. Llavors, no sé, suposo que intentar consolidar-me més de cara a l'any vinent i ser un jugador amb rol més important a l'equip, potser, per ajudar-lo.
0: Dius, has arribat una mica a les acaballes de la temporada, però t'ha donat temps una mica, doncs, de viure, no?, aquest moment, aquest debut. Com has gestionat la pressió i les expectatives en aquests moments de canvi i també d'incertesa?
1: Bueno, la veritat que molt bé. O sigui, no m'esperava jugar tant com el que he acabat jugant, així que he intentat aprofitar-ho al màxim i pressió al final cap l'entrenador. També m'ha ajudat molt en això, els companys també m'han acollit molt bé, així que no m'he posat cap pressió a sobre. O sigui, al final és la millor lliga que tenim aquí a Espanya i és una de les millors lligues d'Europa. Així que, no sé, he intentat prendre-m'ho com que això era un premi de tot el treball que porto a sobre i darrere, i ara tocava aprofitar-lo al màxim.
0: Per tant, podem dir que encara està en una lliga tan potent com la ACB, hi ha espai, no?, per gaudir. És a dir, no tot es converteix en exigència, sinó que també has de gaudir a la pista.
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, al final, potser ens oblidem una mica quan al final portes tantes hores de treball i ja quan més a dalt, pues, costa una mica més gaudir, no? Però crec que al final és una cosa que no ens hem d'oblidar mai, que el bàsquet el fem perquè volem i s'ha de disfrutar de l'esport que estem fent. Si no, al final no acaba bé, la veritat.
0: Mm-hmm, totalment. Avui estem parlant amb l'Adrià, que ha debutat al IOPOS Lleida. Estem parlant de l'ACB, estem parlant de bàsquet, i ho estem fent també, doncs, des d'aquesta mirada jove, des d'aquesta mirada d'un noi de Sant Just que va començar al bàsquet Sant Just i que ara, doncs, està mirant també aquesta Lliga Nacional. Pel que fa, doncs, als objectius, parlàvem dels d'aquesta temporada, però tens algun somni? Algun somni esportiu a llarg termini?
1: No sé, crec que al final el somni de tot jugador que neix aquí és poder representar la selecció espanyola al final en un futur. Crec que seria un somni de poder jugar contra altres seleccions absolutes, disputar un europeu, unes olimpiades, un mundial, no sé, crec que tot això seria increïble.
0: I el fet de jugar fora, t'ho planteges? Ara entenc que en un futur proper no, però més endavant t'agradaria jugar fora?
1: Ara mateix no m'ho estic plantejant, sincerament. Crec que, bueno, la Lliga Espanyola és una de les millors, així que a dia d'avui no m'ho estic plantejant, la veritat.
0: Mm-hmm. I consells que els hi donaries als nens i nenes a la base que, doncs, ara mateix entrenen pensant que algun dia poden arribar on ets tu. Quin consell els hi donaries?
1: Bueno, des del principi intentar disfrutar al màxim, que al final quan disfrutes és quan et surten bé les coses, no posar-se cap pressió ni cap objectiu, potser des de quan ets tan petit, sinó que intentar gaudir al màxim, posar els peus a terra de la situació on estàs, intentar treballar i les coses aniran sortint si han de sortir.
0: Mm-hmm. Adrià, per anar tancant l'entrevista d'avui, t'hem preparat també un bloc més personal, més ràpid, de preguntes així una mica més ràpides. Llavors, jo te les aniré dient i tu, amb la mesura, doncs, que et vagi sortint la resposta, ens les vas resolent, d'acord?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, comencem amb un referent esportiu.
1: Ricky Rubio.
0: Uh-huh. Un pavelló on somiï jugar o repetir?
1: Al Palau Blaugrana.
0: I ja hi has jugat o vol repetir?
1: No, no hi he jugat, l'any que ve.
0: Uh-huh. Amb nervis de trepitjar aquesta pista.
1: Nervis, sí, sí. Una miqueta, però bueno, al final intentar aprofitar al màxim i gaudir-ho.
0: Uh-huh. Ritual abans dels partits. Tens algun ritual abans d'iniciar el partit?
1: Bueno, tens algunes costums, potser, de... No sé, cordar-te les sabates abans de començar el partit.
0: Uh-huh.
1: Algo així, diria.
0: I per últim ja, acabem amb dues preguntes. Qui és la primera persona a qui vas escriure després del debut?
1: És que hi havia molta família i molts amics allà.
0: Va ser més un contacte llavors, directe, no? Que no pas digital.
1: Sí, sí, exacte. Exacte, sí, sí. Vaig anar a abraçar-los i... Uh-huh. Sí, sí.
0: I aquest moment que estàs vivint ara mateix, defineix-lo en tres paraules, aquest moment de la teva vida, aquest debut, aquests reptes per la temporada vinent, amb tres paraules o amb les que convingui, però procura definir-lo de forma breu.
1: No sé, amb ambició, m'ho prenc amb ambició, la veritat.
0: Uh-huh. Doncs ja l'heu sentit, ell és l'Adrià, sembla doncs, que ha vingut per quedar-se a la Lliga ACB i avui hem pogut conèixer una mica més la persona que hi ha darrere del jugador, la història, la constància, el treball i també doncs, moltes hores de pista que avui tenen recompensa amb aquest debut a l'ACB. Des de Sant Just segur que hi ha molta gent seguint cada pas d'aquest camí i nosaltres doncs, aquí a Ràdio Desvern també hem volgut tenir un espai per tu, Adrià, per poder parlar amb tu, per conèixer-te una mica més i també per desitjar-te molta sort en aquest projecte esportiu que fa tant d'anys que hi treballes i que ara de ben segur doncs, estàs en un moment dolç i en un moment que tens ganes que no s'acabi.
1: Sí, la veritat que sí. Moltes gràcies per tot.
0: Una abraçada. Cuida't.
1: Igualment.
0: I fins aquí l'entrevista del dia. Avui hem parlat amb l'Adrià Rodríguez, hem parlat de bàsquet, de la Lliga ACB i també de tot el seu recorregut. Seguim en directe aquí, a Ràdio Desvern.
2: I fins aquí el resum de la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el resum de la Rambla d'avui dissabte. Un plaer estar amb vosaltres compartint experiències, compartint entrevistes aquí al 98.fm. Soc Daniel Martínez, responsable de la Rambla, i és un plaer estar amb vosaltres, de fet, cada dia de dilluns a divendres i també els dissabtes amb aquest resum. Ja sabeu, ens torneu a escoltar a les ones del 98.fm a partir de dilluns amb el nostre magazín de 10 a 1 i en aquest resum els dissabtes en aquesta mateixa hora i a la mateixa freqüència modulada. Tornem dilluns, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Benvinguts, benvingudes, un dilluns més a Xoc d'Estics, el programa d'hoquei de la nova ràdio de Reus i que també emeten les emissores germanes de UAU, Lleida Ràdio, Ràdio Alpicar, Ràdio d'Esvern, Voltregà Ràdio, Ona Codinenca i Ona Esports Empordà. Estem ja a finals de temporada. Les competicions estan arribant a la seva finalització. La majoria d'equips i jugadors, jugadores ja estan de vacances. Només queden competint aquells equips que han arribat a les darreres eliminatòries de play-off. En masculí ja tenim el primer finalista, és el Liceu, campió de la Lliga Regular, que eliminava semifinals al Calafell. L'altra eliminatòria, la que disputa en Barça i Igualada, necessitarà d'un cinquè i definitiu partit per saber qui dels dos equips disputarà la gran final davant el Liceu. Aquest decisiu partit es disputarà o bé demà dimarts o bé dimecres al Palau Blaugrana i passi el que passi, hem de treure's el barret davant aquesta Igualada de Marc Muntaner que, a base de reinventar-se any rere any, està tornant a fer vibrar d'allò més la seva afició. I en quant a la competició femenina, el Noveri Playoff de quarts de final, la competició ja està més avançada. Dissabte, Vilassant i Fraga van disputar ja el primer dels possibles tres partits a la final. Emocionant partit que va necessitar d'una pròrroga per determinar que finalment fos el Vilassana qui sumés el primer punt de l'eliminatòria. Aquí als estudis de la nova ràdio estem a punt en David Fernández a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
2: Bona tarda.
1: Jordi, començarem per analitzar aquests apassionants play-offs semifinals de l'Hockey Lliga Masculina, veritat?
3: Doncs sí, com tu bé deies, l'emoció està servida amb aquest cinquè partit, que encara no té data, tot i que estava programat per aquest dimarts, entre Barça i Igualada, que s'ha de jugar a la Palau Blaugrana, però haurem de veure si és dimarts o dimecres, amb coincidència amb altres esports, i com sempre l'hoquei aquí s'ha de portar una miqueta, malauradament.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: Aquesta ha estat una setmana d'emocions, on l'hoquei patins ha tornat a omplir els pavellons de les Comes a Igualada i el Joan Ortoll a Calafell per encarar la recta final de la temporada. I també ha estat una setmana decisiva perquè ja tenim un candidat al títol de l'hoquei Lliga. El Liceu s'ha convertit en el primer finalista d'aquest play-off de l'hoquei Lliga després de guanyar el quart repartit que es va jugar ahir diumenge al pavelló Joan Ortoll. Això vol dir que el Calafell, tot i fregar la victòria, va quedar eliminat en aquest quart partit i, per tant, posa punt final.

0: aquesta sèrie de semifinals entre el Barça i l'Igualada. Què ens va deixar aquest marcador?
1: Barça 1, Igualada 3.
0: Un efectiu Igualada recupera Roger Bars i assalta el Palau Blaugrana aconseguint el factor pista. El divendres es jugaven els tercers partits d'aquesta sèrie semifinal prevista al millor de 5 partits.
1: Igualada 1, Barça 2.
0: Dos gols de falta directa de Ferran Font li serveixen al Barça per sumar el segon punt.
1: I Calafell 4, Liceo 1.
0: Tres gols seguits als últims instants de la pròrroga donen vida al Calafell. I sense temps per descansar, ahir diumenge es jugava la quarta jornada d'aquesta semifinal de l'Hockey Lliga que ens va deixar aquests marcadors.
1: Calafell 3, Liceo 4.
0: Un gol de Dava Torres a un minut del final elimina el Calafell i classifica els gallecs.
1: Igualada 2, Barça 1.
0: Un pavelló de les Comes ple empenya l'Igualada cap al cinquè partit contra el Barça. Després de guanyar el primer partit amb claretat per 4 gols a 1, el Barça tornava a jugar a casa contra l'Igualada dos dies després, el dilluns. Una de les principals novetats en aquest partit va ser la presència del capità del conjunt igualadí, Roger Barça, qui es va perdre el primer en contra per problemes físics. Una segona derrota dels de Marc Montaner els hagués posat a tocar de l'eliminació i els arlequinats van sortir decidits a endur-se aquest segon punt de semifinal i anar cap a les Comes amb l'eliminatòria empatada. Marc González, als 3 minuts de partit, va aprofitar per una superioritat després d'una targeta blava a Ferran Font per inaugurar el marcador i posar el 0-1 a l'electrònic del Palau Blaugrana. El 0-2 no va arribar fins a mitjans de la segona part, quan Matías Pascual tornava a marcar per l'Igualada en una gran acció individual. Tot i el 0-2, el Barça no va baixar els braços i a 10 minuts del final, Ferran Font, de falta directa, escurçaria les diferències posant un ajustat 1-2 al marcador. Però a 4 minuts del final, els culers van fer la seva desena falta i Biel Llanes també aprofitava la bola aturada per posar el definitiu 1-3. Un triomf important per una Igualada que feia 12 anys que no aconseguia vèncer el Barça al Palau Blaugrana, com recordava el tècnic del conjunt de l'Anoia, Marc Montaner.
2: A veure, sento alegria, no? Perquè al final guanyem aquesta pista, tu ho has dit, 12 anys. 12 anys passen, tarden a passar. O sigui, imagina lo difícil que és guanyar en aquesta pista. I sento alegria també perquè era un rival que aquest any ens estava posant sempre de cul, a vegades amb mala sort, a vegades amb justícia, que ens guanyaren superiors. I crec que avui no han estat gens superiors, crec que les dades indiquen que hem arribat molts més cops que ells, crec que la victòria és molt justa, tot i que ells hi ha hagut minuts que ens han sotmès, i marxem contents, però sent coneixedors de que aquesta eliminatòria possiblement serà molt llarga i que haurem d'estar molt bé a casa per poder passar. Bueno, crec que hem canviat una cosa que potser l'hauria d'haver canviat partits enrere, i potser aquesta cosa que hem canviat, que tampoc la diré, ha provocat que l'equip sortís amb menys respecte, no? Però bueno, això és el partit d'avui, el partit d'avui ens ha servit això, després el divendres serà una pel·lícula totalment diferent, però crec que divendres hi ha una diferència important, que és que jugarem a casa i amb l'ajuda de la gent espero que ho puguem tirar endavant. Que mentalment em preocupava el tema físic, jo sabia que ells tant avui com ahir haurien anat al fisio al matí, s'haurien pogut fer de professionals, si jo sabia que els meus vindrien la meitat de jugadors de treballar, i em preocupava més el físic que no el mental, però bueno, jo crec que avui s'ha de felicitar els jugadors, i guanyem aquesta pista és molt difícil, i res, un partit més i divendres més.
0: Aquest resultat posava contra les cordes a un Barça que havia d'afrontar els dos partits següents a les Comes amb l'obligatorietat de guanyar-ne com a mínim un si no volia quedar eliminat. Una situació que, segons es reconeixia, el tècnic barcelonista Ricard Ares no entrava en les seves previsions.
3: Veig l'eliminatòria 1-1. S'han de guanyar 3 partits i queden 3 partits. Per tant, evidentment que no estaven els nostres plans perdre el partit a casa, però bé, d'això va el play-off, un equip ha de guanyar 3, estem 1-1. Bé, jo crec que hem entrat tenint errors que han donat moltes opcions a l'Igualada ja en l'inici del partit, no? S'han aconseguit posar davant en la superioritat i han instaurat l'1-0, i després en situacions que han tingut l'opció d'empatar el partit no han estat capaços, i el anar remolc del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat, reaccionar i anar a Igualada a guanyar.
0: Per al jugador del Barça, Ferran Font, la falta d'encert de cara a porteria va condemnar a la Barça en aquest partit, tot i que el camí cap a la final és molt llarg.
4: Crec que hem entrat malament al partit, crec que havíem d'haver entrat més intensos i amb cap. Concretament he set jo la primera jugada, bueno, els primers minuts. Una bola, crec que, bueno, també tinc una mica mala sort, però que allà no hi he d'entrar, he d'aguantar, i em treuen la blava i ells amb el 4x3 pues, aconsegueixen ficar-se per davant. I bé, crec que això ha estat un dels factors. Però bueno, després crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador. Sempre hi creiem, perquè al final sabem que tenim les nostres oportunitats. Crec que ells han sigut molt eficaços de cara a porteria, i això doncs, a nosaltres ens ha fet sempre anar remolc, però la creença hi és sempre, perquè sabem el que generem, sabem que podem fer gols i sempre anem darrere perquè podem. Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
0: En canvi, per l'autor del gol de la tranquil·litat dels igualadins en aquest segon duel, en declaracions dels companys de Ràdio Igualada, la xerrada que van tenir i el canvi d'actitud de l'equip respecte al primer partit va ser clau per sumar aquest primer punt al Palau Blaugrana. Biel Llanes.
5: Guanyar aquí és molt difícil i ja aquí en un playoff de 5 partits, si volem passar a la final l'havíem de guanyar mínim un, i aquests dos teníem l'objectiu de guanyar-ne almenys un, i crec que tot el que no vam transmetre el dissabte avui sí que ho hem fet. Hem guanyat la majoria de rebots, hem parat molts xuts, hem sortit a la contra i hem transmès molt més que el dissabte, i crec que s'ha notat molt.
6: Quina diferència clau trobes entre el partit de fa dos dies al d'avui?
5: Bueno, això que et dic ara, i crec que l'actitud que hem posat no és la mateixa que vam posar el dissabte. També una cosa que vam parlar el dissabte després del partit és que ens ho havíem de creure, i crec que avui tots ens ho hem cregut des del primer moment fins al final. Els primers minuts hem tingut un munt d'ocasions clares, els hem ofegat molt i s'ha notat, i bé, ens hem pogut ficar pel davant i a defensar forts, que ha sigut la clau també. Esperem que vingui tothom, que el pavelló sigui on hi ha pressió, que amb ells som més forts, que els necessitem i que ho donarem tot, com hem fet avui. També un altre punt que avui també ha sigut important, també el Joan ha tingut una mala notícia avui, que ens hem tirat al migdia, i també crec que ha sigut un punt de motivació per poder guanyar aquest partit i poder dedicar-li amb ell.
0: Doncs una sentida notícia, la que sentíem, com ens explicava Biel Llanes, que va arribar a la família de l'Igualada, en la que ens assumem també des de xoc d'estics. Parlem, però, d'aquest tercer duel, perquè amb l'eliminatòria empatada a una victòria per cadascú, ara la sèrie canviava d'escenari i es traslladava a les Comes. El Barça, com dèiem, estava obligat a guanyar un dels dos partits per no quedar fora de la lluita per al títol, mentre que un il·lusionat Igualada, empesa per la seva parròquia, volia donar la campanada. El divendres es jugava el tercer duel entre els dos equips, on el gran protagonista va ser un Ferran Font que, a bola aturada, va decantar el partit cap al cantó culer.
4: Sí, m'ha sortit bé. Crec que estic en un bon moment de confiança personal. Avui ha anat bé, han entrat totes dues. Ojalà les següents si de tornar-hi anar, tornin a entrar per poder ajudar l'equip, que al final és el més important.
0: Pel que fa al partit, al minut 7, el 24 del Barça s'encarregava d'obrir el marcador de falta directa i posar per davant els de Ricard Ares. No va ser fins al minut 16 quan Matías Pascual tornava a posar les taules a l'Electrònic de les Comes amb l'empat a 1. Amb aquest marcador es va arribar al final de la primera part i la igualtat va continuar sent la tònica del segon temps, fins que a 3 minuts del final del partit Miguel Cañadillas feia la desena falta dels de Marc Montaner i una genialitat de Ferran Font donava la victòria pel conjunt blaugrana, que d'aquesta forma recuperava el factor pista i provocava el primer matchball, com reconeixia Ferran Font i Ricard Ares.
4: Sí, ha estat un partit complicat, trebat, sabíem que seria així, però bé, crec que l'equip ha fet un partit molt seriós, ho hem aconseguit tirar endavant i diumenge pues, tornar a fer un partit seriós, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar al final.
3: Sí, importantíssima victòria, 2-1 en la sèrie. Al final d'això va el play-off, de guanyar o perdre. Hem aconseguit l'objectiu amb una pista a rebentar, amb un ambient hostil, però bé, content de l'actitud de l'equip. És cert que havíem d'haver trobat més perill i crear-los més dificultats, però és un equip que a casa seva, amb la seva gent i durant tot l'any, està competint molt bé. Però bé, valoració positiva, al final això va de guanyar i és el que hem fet. Després de la derrota al Palau, que no vam sortir satisfets del nostre rendiment, avui estem contents i el que està clar és que diumenge sí o sí hem de certificar la sèrie. No descobrirem ara el Ferranxus, molta qualitat ja ho ha demostrat, però em quedo amb la lluita, l'esperit de sacrifici de l'equip durant tot el partit, l'actuació del Xenxo espectacular i bé, victòria de l'equip i lluitada i felicitats a l'equip.
0: Pel que fa a l'altre eliminatori, el Calafell tenia l'obligació de guanyar el tercer partit si no volia posar punt final a la temporada. Després de perdre els dos partits a Riazor, els de Guillem Cabestanya van demanar el suport dels seguidors verds per omplir el Joan Ortoll i convertir-ho en una caldera. En un partit molt igualat, les coses no van començar bé per un Calafell que veia com Nuno Paiva inaugurava el marcador als 6 minuts de partit, quan el jugador portuguès del Liceu recuperava una bola i sol davant de Martí Serra feia el primer pels gallecs. Aquest gol va obligar els de Cabestany a prendre més riscos a l'hora de buscar el gol de l'empat, però una nova gran actuació del porter calafellenc, Martí Serra, va evitar el segon gol dels visitants. Els minuts anaven passant i el gol de l'empat no arribava i es va arribar a la final dels primers 25 minuts amb el mínim avantatge per al Liceo, un resultat que de moment eliminava els penedesencs. A l'inici de la segona meitat, una rematada de primeres de Sergi Folguera des de mitja pista entrava per l'escaire de la porteria del Liceo i feia esclatar un Joan Ortoll posant l'empat a l'Electrònic. El marcador ja no es va moure durant el temps reglamentari, tot i una última oportunitat del Calafell quan quedaven a pocs segons per arribar al minut 50, on Biel Pujades amb un 1 contra 1 amb el porter del conjunt corunyès Blai Roca enviava la bola al pal i es va arribar a una pròrroga on no va ser fins al final del temps extra quan va haver-hi novetats, quan una blava de César Carballeira, qui feia una falta sobre l'eix en Marimón, deixava els de Juan Copa amb un jugador menys en els últims 2 minuts d'aquesta pròrroga. Joan Pujalte va aprofitar aquest power play i posava el 2-1 per un Calafell que ampliaria aquest marcador amb 2 gols més en superioritat quan primer Biel Pujalte pujades i pocs segons més tard, Aleix Marimon feien el definitiu 4-1. Una victòria important, com reconeixia el jugador del Calafell, Joan Pujalte.
7: Bé, doncs un partit important, no, per nosaltres, ja que veníem de dues derrotes a Galícia, i crec que és un bon cop de moral per tot l'equip i per tota la gent de Calafell, no, que ens ha vist que podem guanyar el líder, no? I ara tenim ganes d'arribar diumenge, no? Ja que per començar estigui el pavelló Joan Ortoy ple de gom a gom i poder tornar a donar una altra victòria aquí a l'afició.
0: Per Cabestany, el canvi d'intensitat i un joc més físic que va mostrar l'equip en la segona part va ser les claus per aconseguir aquesta victòria del seu equip sobre el Liceu.
8: Bé, doncs, n'hi ha hagut a la segona part no hi ha hagut tantes diferències com pugui semblar respecte al segon partit. La diferència és que la primera part del primer i la primera part d'avui han sigut d'un to molt baix, de no estar lo suficientment intensos. Evidentment que concentrats no podem dir que hi hagi algú que surti a la pista amb una semifinal de play-off desconcentrat, però sí que faltava el punt d'intensitat que aquesta segona part hi hem posat. Més enllà dels gols, hem defensat millor, hem atacat amb més criteri i hem jugat el cos a cos molt millor a la segona part i a la pròrroga. El Liceu és un equipàs i és un equipàs que juga amb molta intensitat i o iguales aquest aspecte o 4-1, i a la primera part hem anat amb un 1-0 que podia ser molt pitjor, la veritat. A partir d'aquí estem supercontents. D'entrada ens hem tret aquest pes de sobre d'haver pogut guanyar el Liceu ja. En aquestes dues temporades no hi havia manera de guanyar-lo i avui hem demostrat que podem guanyar-lo, que podem en primer lloc igualar el joc i el partit i en segon lloc, si tenim un punt d'eficàcia que ens estava costant, evidentment, guanyar-los. Per tant, d'entrada estem molt contents i aquest era el petit objectiu que buscàvem a curt plaç. Ara, evidentment que s'obre un escenari nou. Qui es pensi que perquè hem guanyat avui, diumenge guanyarem i anirem al cinquè partit, estarà molt equivocat. El més important és que ens recuperem el millor possible, que no tenim ni 48 hores, res, molt poques hores per recuperar-nos. Diumenge el cansament serà extrem i per tant haurem de fer un esforç físic, però sobretot un esforç mental, perquè evidentment el Liceu estarà ferit i amb ganes d'acabar-ho el diumenge i per tant haurem de repetir no l'esforç de la segona part, sinó el que hem fet de la segona part, sinó els 50 minuts per poder, com dèiem, igualar el partit i tenir les nostres opcions de guanyar-los.
0: L'entrenador del Liceu lamentava aquesta primera derrota dels gallecs al play-off, en un partit on el seu equip li va faltar aprofitar les ocasions de les que van disposar, sobretot a la primera meitat. Juan Copa.
9: Creo que partido muy igualado, pero bueno, la primera parte creo que estuvimos muy bien, hicimos creo que una gran primera parte en la línea que veníamos trabajando. Quizás esa primera parte nos faltó un poquito más de aprovechar ese momento que tuvimos para nosotros de haber cogido un poquito más de ventaja, no pudo ser. La segunda se igualó más todo, mucho más igualada la segunda parte. El Calafell también subió un poquito más y bueno, consiguieron el empate y ahí pues bueno, quizás el que se pusiera por delante podía llevarse el partido. Nosotros tuvimos el power play, de alguna ocasión algún mano a mano al portero que no estuvimos acertados. Y ya en la prueba, cuando pensábamos que íbamos a los penaltis, pues bueno, apareció el azul en contra nuestra y ellos estuvieron acertados en esa situación y se llevaron el partido. Bueno, hay que aceptarlo y pensar, recuperarnos ya mañana el poco tiempo que tenemos y pensar ya en el domingo.
0: Dos dies després del divendres, ahir diumenge, s'arribava doncs als quarts partits, un quart enfrontament on els gallecs continuaven tenint l'avantatge de dues victòries en els dos primers partits. Això tornava a obligar el Calafell a fer un partit en rodó per guanyar i forçar un hipotètic cinquè partit. Al final, però, un gol del capità del Liceo, Dava Torres, quan faltava un minut pel final, deixava els calafellencs amb la mel als llavis, com ens explica en Leo i Mami.
10: El Calafell queda eliminat dels play-offs de l'Hockey Lliga amb el cap ben alt posant contra les cordes el Liceo, un dels principals favorits. Els de Guillem Cabestany van posar la por al cos als gallecs des de bon inici. Amb només 5 minuts, Domènec va tindre la primera pels locals i poc després un xut de Vial va rebotar un rival. El Calafell cada cop s'acostava més al gol, que estava per caure, amb ocasions que s'esdevenien una després de l'altra. Tot i això, quan menys ho semblava, va arribar el gol visitant. Un xut lliure de David Torres gelava la sang al Joel Hurtoll, però el Calafell va seguir pel mateix camí els últims minuts de la primera part, amb ocasions clares que finalment no es van acabar de concretar. Al segon temps es va seguir amb el mateix guió. Els de Guillem Cabestany seguien volcats a l'atac amb l'objectiu de poder forçar un hipotètic cinquè partit. Finalment, el premi del gol va arribar al minut 28 amb un golaç de Sergi Folgueràs que feia embogir l'afició. Quan més semblava que els locals remuntarien, els gallecs van tornar a donar un cop de realitat. Només 4 minuts van ser necessaris per tornar a posar-se per davant una Diana de Saavedra que tornava a obligar a remuntar els de la província de Tarragona. El Calafell va seguir insistint i amb l'ajuda d'una afició volcada amb l'equip, l'empat es va produir a través de Domènec. Pocs segons després va arribar una oportunitat d'or pels locals. Una targeta blava a Sergi Carballeira donava una falta directa pel Calafell. Tot i que Folguera no va transformar, els locals van aprofitar la superioritat i una gran jugada de Pujalte culminava la remuntada a pocs minuts pel final. La feina més difícil ja s'havia completat i els de Cabestany russaven la victòria, però els visitants finalment van acabar tancant definitivament la sèrie. 2 minuts després del gol, Antonio Pérez empatava el partit i David Torres, a l'últim minut, tancava el maig després de que Pujalte desaprofités una falta directa minuts abans que va impactar el pal. D'aquesta manera, el Calafell despedeix la temporada on el Liceu ha sigut el seu butxí tant a la Copa a la final com a la Lliga a les semifinals. Per altra banda, els gallecs ja esperen rival a la final dels play-offs, que serà o el Barça o l'Igualada.
0: Al final del partit, Guillem Cabestany lamentava que la temporada finalitzés amb una derrota que pot deixar cert regust, tot i que ara és el moment de fer balanç a la temporada que ha fet l'equip i on s'ha classificat per jugar la pròxima edició de la Champions. Guillem Cabestany.
8: Bé, doncs, d'entrada el partit... Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat... adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat, i la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses per la dificultat del partit. A lo millor depèn contra quin rival comets aquests errors i acabes guanyant, però contra el Liceu, un equip que no et perdona, que té una efectivitat i una electricitat en els seus jugadors molt gran, doncs aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui, però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo de, no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar a l'afició, no? Un per un, però penso que la gent quan ve a veure'ns normalment disfruta, que es reconeix amb la intensitat i el joc de l'equip, que gaudeix veient-nos. Les finals, els títols, són molt complicats guanyar-los, arribar a finals també, i a vegades aconsegueixes guanyar, de seguida passen. El que penso que hem d'exigir és l'actitud, la intensitat, el nivell que cada un dels jugadors ha donat cada un dels partits i deixar-s'hi la pell. I això penso que ho han fet sempre i per tant, penso avui pensar que l'afició estarà orgullosa de l'equip. I per últim, doncs, acomiadar el Josep Maria Virgili, que és un porteràs que necessita espai per volar i esperem que el trobi i que tingui els minuts que nosaltres no li hem pogut donar perquè s'ho mereix i perquè té el nivell i ho demostrarà. Espero que contra el Calafell no, però ho demostrarà la temporada que ve. I evidentment, despedir el Gepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey. I com ja vaig dir altres vegades, la grandesa d'un esportista, evidentment que els títols és el que més crida l'atenció, però la grandesa d'un esportista és quan deixa la gran quantitat d'estima que ha deixat el Gepi per tots els pavellons. Sincerament, evidentment que és un jugador intens i que juga fort i que ha jugat dur durant molts anys, però sense cap malícia, i és un jugador que avui mateix s'ha pogut comprovar. Avui i sempre tots els rivals l'estimen, el respecten, i aquest penso que és el títol més gran que s'emporta el Gepi en el seu final de carrera.
0: Les paraules de l'entrenador de la Calafell, Guillem Cabestany, per a un Gepi Selva que, com deia, aquesta temporada, amb aquesta derrota, posava el punt final a tota una vida sobre patins. Un Gepi Selva qui, després d'analitzar aquest partit contra el Liceu, aprofitava també per acomiadar-se.
11: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que ha omplert avui l'Hortoll ha pogut veure hockey d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, amb el Liceu hi ha molts minipartits dintre del partit i crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria i el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i al final són els justos. S'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí, i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Hortoll, que ha sigut, crec que un any que només s'ha guanyat un títol de Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a una semifinals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys. No, estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Hortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics, i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell, que estigui sempre, sempre amunt.
0: Doncs enhorabona, Gepi Selva, per tota aquesta trajectòria amb l'hoquei a patins, i ara doncs a veure'l des de la barrera, com diem sempre, o des de les grades, el que és l'hoquei a patins. Canviem de terç, canviem de partit, anem cap a Igualada, perquè un altre dels equips que estava contra les cordes aquest diumenge i que jugava davant de la seva parròquia era l'Igualada. Els de Marc Muntaner, després de perdre el tercer partit, necessitaven guanyar per forçar un cinquè duel davant de la Barça. Al final, els de Marc Montaner, tot i rebre el primer gol en contra, a la segona part van poder capgirar la situació amb dos gols pràcticament seguits, com ens explica el company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana.
12: Aquest darrer partit entre Arlequinats i Blaugranes no va deixar ningú indiferent. Els igualadins van fer un dels millors partits de la temporada i el Barça va començar marcant els 15 minuts de la segona meitat amb un gol de Sergi Llorca. Però els arlequinats no es van voler descentrar i en qüestió d'un minut van donar la volta al marcador. Primer va ser Biel Llanes, que va marcar la falta directa, i al cap de poc Marc Carol va culminar la remuntada amb el 2-1 definitiu per l'Igualada.
0: Al final del partit, precisament, en Jordi Quintana, que escoltàvem amb aquesta crònica, podia parlar amb un dels protagonistes del partit, com era Marc Carol, que ja pensa en el cinquè partit.
13: Bueno, bé, nosaltres no volíem acabar la temporada aquí. Havíem de fer valer el punt que vam fer allà. Ens hauria agradat guanyar els dos partits a casa, però bueno, el primer vam fer un bon partit i no va ser suficient. I avui crec que hem començat molt millor els primers minuts que l'altre dia ens va faltar. Bé, ara descansar una mica, a veure què diu el míster, però suposo que els haurem d'anar a buscar, que quan no anem a pel partit ens costa i s'avancen i llavors ja no entrem bé, i res, intentar ser força en defensa i intentar avançar-nos nosaltres.
14: Esteu cansats?
13: Doncs sí, una mica
14: no,
13: sí.
14: No, cansats ja ho sabem perquè heu estat fotent un esforç brutal. Esteu cansats però podeu competir tranquils perquè el cap de ball és una mica i seva de què va?
13: Sí, bueno, són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i això, vull dir, estaran cansats ells també, nosaltres també hem de tenir la il·lusió que hem tingut avui i voler arribar a aquesta final.
14: El Palau Blaugrana era impossible de guanyar aquesta temporada, però vau guanyar aquell 1-3, per tant ara ja, això ja ho heu tret del damunt ja, aquella por escènica que hi havia.
13: Sí, bueno, és una pista molt complicada, hi entrenen cada dia, vull dir, ja saben com jugar allà. Nosaltres no estem tan acostumats al parquet, però bueno, jugant els dos partits que hem jugat allà ens va acompanyar tota l'escola, bastanta gent d'Igualada, i això ens va ajudar a fer-nos més grans i poder creure en la victòria.
0: En clau a culer, el porter Sergi Fernández reconeixia que els petits detalls van decantar el partit del cantó de l'Igualada i el cinquè partit espera que sigui una altra història.
15: I els petits detalls l'han decidit, nosaltres l'hem deixat tota pista, no ha pogut ser, ja et dic, treballarem perquè dimecres encara no se sap quan serà el partit, doncs puguem corregir les coses que hem fet malament i endur-nos al partit. Content, l'equip ha treballat al màxim, ja et dic, aquesta temporada doncs, aquests partits així rocosos ens estan costant una mica més del normal, però són grans equips i com ja he dit, felicitar l'Igualada, hem fet un grandíssim partit i dimarts serà un altre que l'hem de guanyar sí o sí per aconseguir aquest pas a la final.
0: Qui tampoc estava content era l'entrenador del Barça, Ricard Ares, ja que no volia arribar a aquest cinquè i decisiu a partit, on espera que el factor, en principi, Palau, serveixi per decantar la victòria cap al cantó blaugrana.
3: Malament, com és evident, no? Volíem tancar la sèrie, però bé, tal i com va ser el partit anterior, ha anat de detalls. És cert que hem patit durant tot el partit i ens ha costat, però hem aconseguit posar-nos a davant, que era molt important, i en un minut ells han equilibrat el marcador. D'això va el play-off de guanyar o perdre, tenim el factor casa, cinquè partit, que dona l'accés a una final i, evidentment, l'últim partit, que és una autèntica final.
0: Per la seva banda, l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, està convençut que el seu equip pot tornar a guanyar el Barça com a local, com va fer-ho en el segon duel d'aquesta sèrie i accedir a la final de l'Hockey Lliga.
2: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar allà perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet, ara hem d'estar molt bé.
0: Així doncs, el Liceu espera arribar a la finalíssima de l'Hockey Lliga, que tornarà a disputar-se el millor de 5 partits. Un rival que sortirà d'aquest Barça-Igualada que es jugarà finalment. Ja s'ha fet públic aquest 5è partit de semifinals de l'hoquei Lliga. Es jugarà a Blanes aquest dimarts, ja que recordem la coincidència amb el bàsquet, amb el playoff de bàsquet, doncs fa impossible, fa inviable que es puguin disputar els dos partits al Palau Blaugrana. Per tant, a les 7 de la tarda aquest dimarts es jugarà aquest 5è partit de semifinals de l'hoquei Lliga entre Barça i Igualada, on sortirà el rival del Liceu de la Corunya. Precisament de tot el que depari aquest partit, així com dels dos primers partits de la final que es jugarà a Riazor, en parlarem aquí al pròxim Xoc d'Estics.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: Dissabte a migdia, Vilassant i Fraga disputaven el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina, que es juga al millor de 3. Una final previsible si tenim en compte que els dos finalistes són qui van quedar campió de la Lliga Regular, el Vilassana, i qui va quedar subcampió, cas del Fraga. El Vilassana eliminava a semifinals el Palau en dos partits, mentre que el Fraga necessitava el partit de desempat que va jugar-se dimarts passat al Sotet, on les fragatines guanyaven per 2-1 al Gijón, amb remuntada inclosa. El descans havia arribat amb avantatge asturiana per 0-1 amb un gol matiner de Mariona Colomer, mentre que era a la segona quan l'equip de Jordi Capdevila imposava la seva superioritat, capgirant el marcador amb gols de Juli Fernández de falta directa i de Carla Font de Glòria. Ambient de gala al pavelló vilassanenc, en el que era un partit molt especial per la capitana del Vilassana, Maria Porta, que disputava el darrer partit davant la que ha estat durant tantes temporades la seva afició. Darrer partit, o penúltim, en cas que les lleidatanes caiguin a Fraga en el segon partit de la sèrie. Els entrenadors sortien amb els equips titularíssims. Rodero alineava a Anna Salvat sota pals, Lucha Agudo, Elsa Salvanyà, Aina Florenza i Vicky Porta, mentre que Jordi Capdevila sortia amb Anna Ferrer en porteria, Aina Arché, Maria Sanjurjo, Adri Soto i Carla Font de Glòria. Moltíssimes internacionals en pista, dos equips que es coneixen molt i que sortien molt forts, amb defenses altes i amb intencions de no deixar pensar les rivals. Aquesta alta intensitat queda reflexada en aquesta dada. En el minut 5, amb dos equips havien comès ja 3 faltes d'equip, i un minut després, les locals ja en sumaven 4 i les visitants 5. Uns primers minuts on van ser les locals qui més van apropar-se a porteria contrària, a rematades d'Aina Florenza i llançaments d'Elsa Salvanyà i Bea Gaete. Amb aquestes circumstàncies, els vols del minut 9, una jugada individual d'Aina Florenza i posterior assistència a Lucha Agudo permetia a aquesta rematar plaer batint Anna Ferrer per primera vegada. 3 minuts després d'aquest primer gol, era Maria Porta qui es quedava sola davant Anna Ferrer i aquesta evitava el 2-0 en una gran aturada. Aquesta jugada donava pas a uns minuts centrals de la part, on els equips no afluixaven a la seva intensitat, on els entrenadors anaven fent rotacions i on ja arribaven algunes ocasions fragatines dels estics d'Ainer Che, Juli Fernández o Maria Sanjurjo. No obstant, en el minut 19, arrel d'una blava a la visitant Carla Font de Glòria, les del Pla d'Urgell tenien l'oportunitat de doblar la diferència. Les rematades de Luchi, d'Aina Florenza i d'Elsa Salvanyà durant la superioritat eren aturades, però, per Anna Salvat, arribant-se al descans amb aquest ajustat 1-0 i amb 7 faltes per les locals i 8 per les visitants. I si la darrera incidència destacada de la primera part eren aquests 2 minuts de power play per les urgelleses, l'inici de la segona meitat també afavoria les groguetes, que disposaven d'un penal al minut 2 que Bea Gaeta no podia materialitzar. Aquest penal semblava que va motivar les aragoneses, que en els minuts posteriors va passar a tenir el domini del joc i les millors ocasions a rematades de Carla Font de Glòria i de Maria Sanjurjo. Una Maria Sanjurjo que pocs segons després de gaudir de l'ocasió a què ens acabem de referir marxava per balla dreta i amb un ganxo i arrastre per sota posava l'empat lluminós. El gol va donar ales a l'equip de Capdevila que, tot i estar amb 9 faltes des del minut 5 de la segona meitat, va gaudir de 2 bones ocasions molt seguides per avançar-se en el marcador. La segona d'elles la treia la portera Anna Salvat amb el casc. Als vols del minut 11 arribava per fi la desena d'equip de les visitants, el llançament Vicky Porta, que després de diverses fintes davant Anna Ferrer, aquesta l'aguantava perfectament i la bola se li acabava escapant. Després d'un temps mort, els equips retornaven amb idees clares, les locals no volien de cap manera cometre la desena i les del Baixinca volien robar bola i sortir en velocitat. Amb dos equips complien correctament les instruccions dels seus entrenadors. El Vilassana resistia amb les 9 faltes fins al minut 21.5 i les fragatines provaven les sortides ràpides amb Vinyet Flitch i Carla Font de Glòria com a exemples més destacats. Mentre les vilassanenques resistien amb les 9 faltes, les visitants es col·locaven massa aviat amb 14 i, a més, eren penalitzades amb una directa que no assumava com a quinzena. Mancaven 6 minuts pel final, empat a 1, els dos equips a una falta de la directa i ara amb una directa a favor per les locals. L'entrenador Rodero treu a pista pel llançament a una Laura Pastor que no havia jugat cap minut i que tampoc havia llançat cap bola aturada en cap de les seves 10 participacions amb el primer equip. Laura Pastor no podia batre Anna Ferrer i tenien per davant 6 apassionants minuts. Aina Florenza i Lucha Agudo serien les que més buscarien el gol del desempat. No obstant, aquest segon gol no arribava i per contra sí que ho feia la desena falta de les vilassanenques. Llançava la directa a Adri Soto i la bola anava fora. Quedaven 3 minuts mal comptats on cap dels equips va poder desnivellar l'empat i, per tant, el primer punt de la final s'hauria de decidir en una pròrroga de 2 parts de 5 minuts. Seria en aquest període extra quan el punt d'aquest primer partit de la final cauria del bàndol local, que amb un gol de penal, obra de Vicky Porta al minut 2 de la primera part de la pròrroga i un de Luchagudo a manca de 45 segons pel final també d'aquesta primera part, posaven un 3-1 per les del Pla d'Urgell, difícil de remuntar per qualsevol equip. Tot i així, el Fraga no es va donar per perdut i en l'intercanvi de dos noves directes, Elsa Salvanyà no acertava en el seu llançament, mentre que Juli Fernández sí que ho feia en el seu, 3-2 però, amb només 30 segons pel final, on les locals van assegurar la victòria i es col·loquen a només una victòria de la que seria la seva primera lliga i el seu primer doblet. El segon partit es disputarà el proper cap de setmana a Fraga. Escolteu les valoracions que feien per xoc d'estics l'entrenador visitant Jordi Capdevila i la portera local Anna Salvat.
0: Bueno, un partit molt igualat, un partit molt disputat. Bueno, al final s'ha acabat decantant per part d'en Velles. Penso que hem estat molt bé dins el partit. Penso que hem fet una segona part molt bona. I bueno, res, al final, pues, petites coses han fet que es decantés cap aquí, cap allà. I ja està. De cara a la setmana vinent, pues, un altre partit. Ara preparar-nos bé, descansar, tornar-nos a ficar a lloc i tornar a treballar. Al final, la setmana que ve juguem a casa, d'allí som molt fortes, sabem que allí podem tornar a sumar un punt a l'eliminatòria i portar-la al tercer partit, i això és el que anirem a fer. Penso que el partit serà molt paregut, però bueno, al final juguem a casa amb la nostra gent, amb el nostre públic, i segur que això ens ajuda també a donar aquest pas endavant.
2: Molt contents per aquesta victòria d'avui. Crec que la necessitàvem. Sí que és veritat que sabíem que seria un partit molt complicat, que aquesta temporada ens hem enfrontat moltes vegades contra el Fraga i doncs, cada partit doncs, ha sigut un món diferent, però bueno, teníem moltes ganes d'aquest partit, veníem moltes ganes doncs, de guanyar, de competir, de començar fortes doncs, per intentar començar guanyant aquest puntet i bueno, amb moltes ganes de la setmana que ve perquè sabem que allà el Sudet apretarà molt i que el Fraga apretarà molt perquè al final doncs, tots depenem d'això. I res, amb això, moltes ganes de començar aquesta setmana, a començar a entrenar ja doncs, per preparar el següent partit i això, a intentar doncs, guanyar el següent i amb moltes ganes i molta il·lusió doncs, per acabar guanyant, bueno, acabar la Lliga guanyant un títol, si podem.
1: I seguint amb hoquei femení, la setmana passada s'acomiadaven de l'hoquei dos grans mites del nostre esport, Anna Casaramona i Berta Busquets. Els de Xoc d'Estics vam ser presents al pavelló Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans i volem que escolteu les paraules de comiat d'aquestes dos cracs.
3: Gràcies per venir, m'ha fet molta il·lusió. Totes les meves amigues, la família, tota la notícia del grup. Moltes gràcies a vosaltres. I que es posa les coses sempre molt difícils i estic super agraïda. El vídeo de la tirada que vaig fer, una de les coses que vaig dir és que el meu avi em va dir que una de les coses més importants de la vida és mantenir la il·lusió i es pot fer és amb les decisions que prens a la vida. I una d'elles ha sigut venir aquí a Palau. Ha sigut molt fàcil tenir la il·lusió perquè des del primer dia que he vingut fins al que he marxat he tingut il·lusió cada dia i això és molt difícil d'aconseguir i em sento superestimada i molt, molt afortunada per tot això. Sobretot, gràcies a la meva companya.
4: Gracias. quartes, tenia tot el dret de jugar-lo i a competir pel títol, i és un dir que sempre vol jugar i tenia el descans que arribés, però també pensava, hosti, és que després de l'últim no n'hi ha cap. Llavors, tenia una mica de sentiments encontrados. I els que em coneixeu sabeu que, bueno, m'ha costat molt prendre aquesta decisió, molt, i sobretot el que m'ha costat més ha sigut dir-la, ha sigut comunicar-la. Perquè, bueno, a vegades sentim, no, les decisions a dins i sentim que el cos ens demana, però dir-ho es fa real. I a mi em feia por aquest moment, i també us diré, quan som petits, no, o quan comences a veure que potser pots complir els teus objectius, pots complir somnis, pots guanyar copes i títols, t'imagines així aixecant copes, t'imagines marcant gols i guanyant campionats, però no t'imagines el teu últim dia. I he de dir que, hosti, des que vaig dir que ho deixava, m'he sentit molt estimada. Molt. Tinc molta gent aquí a agrair-li, tinc aquí les meves amigues que podrien estar aquí veient un partit de tot i com fent el vermut, però estan aquí. I sé que avui algunes ho tenien molt difícil per venir, així que moltes gràcies per ser avui aquí. Tinc gent d'antigues feines, gent de fora de hockey, de la uni, que també ha vingut. Espero que us hagi quedat, moltes gràcies per ser aquí. També tinc per allà gent de la hockey, que ja no juga a hockey o que juga amb un altre equip. El hockey ha passat a ser una excusa, però seguim aquí, això també. Moltes gràcies per ser aquí. A l'afició, a tots vosaltres, és molt guai jugar en un pavelló que coneixes a tothom. És molt guai. Es fa una simbiosi amb el públic, entrar al pavelló, conèixer la gent, els pares, els nens, els aficionats. Quan estàs dins de la pista, la veritat és que es nota molt. Tampoc ho deixeu perdre, seguiu venint, sisplau. Jo vindré. El club, per estar, moltes gràcies per la feina que feu. No deixeu de fer-la, sisplau. També a les institucions, als patrocinadors, també el mateix. Teniu una responsabilitat, però és una responsabilitat molt maca. Seguiu fent-la, sisplau. I també no vull deixar ningú a l'estuari. És el millor del món tenir un estuari. És el millor del món, i recomano la quantitat de tonteries que tinguis un estuari, el nivell d'intimitat que agafes amb les persones, el poc que et jutges, els complexos que et treus. Crec que és super sa, i jo tinc el millor estuari del món, així que li recomano que jo. A mi, els meus cosins, que estem aquí, moltes gràcies per ser aquí. El meu germà, la més proper, no sé on està, no. Allà, a la família més propera, el meu germà, gràcies per la teva clarividència. No sempre m'ha agradat, però sempre m'ha fet pensar. A la meva mare, per ser sempre equip, i el meu pare, que sense ell això avui no existiria.

I per acomiadar aquesta primera hora de xoc d'estics, recordem el cinquè partit de desempat de l'hoquei Lliga Masculina d'aquesta semifinal, buscant un pas a la final entre el Barça i l'Igualada, es jugarà finalment aquest dimarts a la pista blava de la ciutat esportiva de Blanes a partir de les 7 de la tarda. La coincidència amb el bàsquet feia impossible que el Club Blaugrana pogués acollir al Palau Blaugrana aquests dos enfrontaments de bàsquet i d'hoquei, i logísticament doncs era impossible preparar el partit. Després de posar-se en contacte amb el club de l'Igualada i també amb la televisió que té els drets com és TV3, s'ha buscat aquesta solució de portar aquest partit de desempat de la semifinal entre Barça i Igualada a Blanes. Ara bé, la impossibilitat de la Real Federació Espanyola de Patinatge de retardar l'inici de la final de la competició prevista per el divendres dia 12 a La Corunya, on espera el Liceu, recordem, ha obligat el club a buscar aquesta alternativa, ja que no deixaven que es jugués en dimecres. Per tant, recordem, al partit entre Barça i Igualada, el cinquè partit del play-off de l'hoquei Lliga Masculina es jugarà aquest cinquè partit a Blanes aquest dimarts a les 5 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, aquesta primera hora de xoc d'estics. Nosaltres tornem la setmana que ve. Adeu!

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Session, el teu espai dedicat als diferents sons del house, des dels més clàssics fins a les tendències més actuals, com és l'Afro House, que està marcant el ritme a moltes pistes d'avui en dia. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió plena d'energia, on conviuen estils, èpoques i influències amb temes tan icònics com el Little L de Jamiroquai, Celebration dels Kool & The Gang, Rap O Club O de Joe Batham, Storm dels Brothers Johnson o Relight My Fire de Dan Harmon, tot de clàssics amb estils o amb ritmes una mica més actualitzats, però en definitiva un viatge entre clàssics i ritmes actuals per no deixar de ballar. Això és Music Club Mix Session. Vinga, a gaudir.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Cinema sense límits.
3: Cinema sense fronteres.
4: Cinema sense mesures.
5: En definitiva,
6: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
7: Quan el cinema es fa ràdio.
8: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
9: Això és un blues, tio.
8: Com que un blues?
9: Sí,
8: per just... Què? Per què un blues?
9: Just blues.
8: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.
10: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: ladies and gentlemen.
1: Molt bona nit, molt bon dia, molt bon vespre, molt bon matí, matinada i a l'espai on ens trobeu. Això és Frankie Manning Radio Show, aquí a Radio Esben 98.1 de la FM, des de Can Ginestar.
2: Molt bones, Albert Abella, què tal?
1: Hem tornat, Blues Back in Town, i aquí tinc apuntat Lulus Back in Town.
2: Albertus is back in town.
1: Albertus en Diagus is
2: més tranquil, Art Back in Town. Aquesta setmana hem pogut fer programa?
1: Hem pogut més tranquil, no ben bé, perquè encara estem dins la voràgina de final de curs aquí al Mende que us parla, però estem aquí presents i us hem portat un estàndard que feia molt de temps que no
2: sí.
1: El trobava molt a faltar.
2: Sí, això m'has dit. Doncs ja era que anàvem a fer la setmana passada, però com al final no...
1: Possiblement, doncs, mira que jo faig el meu petit hortet de festivals Around the World, però m'agrada més el teu estàndard que qualsevol altre. A mi m'encanta l'estàndard.
2: Bueno, té la seva gràcia, tio, jo què sé. Hem començat, perquè l'altra vegada... No sé com es deia la darrera cançó d'estàndards.
1: Però podem
2: posar... Algo semblant a Lulus Back in Town era...
1: Ah, potser sí.
2: No sé què, Back in Town.
1: Ens ubiquem en el temps. I... Estem a estàndards de l'any 35.
2: Encara seguim. Avui canviarem d'any. Estem acabant l'any 35, sí senyor. Veníem d'algunes cançons de Porgy and Bess.
1: Ah, sí? No, sí.
2: Avui tindrem les darreres. La que sona de fons també ho és, My Man's Gone Now, amb una versió electro... No sé com li diuen això. És la cançó de la Nina Simone, que és super tranqui, com no hi havia cap altra cançó mig moguda, i després d'aquest alt dual que hem sentit amb Lulus Back in Town, dic, hosti, no sé com entrar ara, amb My Man's Gone Now, i llavors he ficat aquesta un tal DJ Wally, fa uns beats aquí de fons... fa una guinyada d'olla al programa de Carles. I bé, doncs això, seguim amb els nostres estàndards. Que...
1: Vale, si vols.
2: Anem sobre la marxa, com sempre. Sí. Ara n'he posat una que em semblava millor per seguir. Després ja a partir d'aquí ja seràs tu que triïs la versió que,
1: clar.
2: Que et vingui de gust, vale?
1: Molt bé.
2: Aquesta primera sí que era... També tenia poques opcions i bueno, sentim en Vince Giordano i...

0: No els en trobo mai, de casualitat, a la ràdio. Vaig posant Ràdio Esbert i no els trobo mai. I l'altre dia, casualment, els vaig trobar. Però era un dissabte. Que no està mal tirat a la nit, que no està mal tirat, perquè la música que posen és molt adequada.
1: Bueno. Anem amb aquest My Romance.

0: Frankie Manning Radio Show, aquí Radio Las Ver 98.1.
1: Baixem una mica el ritme.
0: Sí, baixem una mica el ritme. Tornem a seguir amb My Romance. Hem escoltat la versió de Café Society des de la pel·lícula de Woody Allen.
1: Està pensant, ostres, fa temps que no fa pel·lis, oi?
0: Hòstia, sí, sona? És veritat.
1: O no estic jo al lloro?
0: El mateix et dic, exacte, estic en la mateixa situació que tu. O no estic jo al lloro?
1: I ara ho anava a mirar i m'he descuidat perquè estava llegint... Així volia llegir una mica per sobre de My Romance, que deia, que aprofiti Albert. T'està caient aigua sobre la taula de mescles.
0: Eh? És tan incert el que dius.
1: Perderàs en el infierno.
0: És aigua, eh?
1: Ja. És aquesta cançó, vam parlar també d'alguna altra cançó d'aquest musical. Era aquell musical tan bèstia que vam fer, que es deia Jumbo. El vam fer en una sala gegant que, bueno, era la producció més cara que s'havia fet fins llavors i va ser un fiasco total.
0: Això en vas parlar, sí.
1: Sí. Uh-huh. I no sé si Jumbo és Dumbo? Perquè això és... El libro Jumbo fue escrito por Ben Hatch y Charles MacArthur. No sé si és la història de Dumbo o no.
0: Home, bueno,
1: no sé, eh? Com a llibre, però el musical, la versió del musical d'aquesta història. No, perquè ara Jumbo the Elephant, sí que n'hi ha una cançó que és Jumbo the Elephant, però no sé si es refereix a Dumbo en anglès, que es digui d'una altra manera. I bueno, aquí sortia el Paul Whiteman, el mejor músico del mundo de los blanquitos.
0: Home, potser sí que està inspirat, perquè he trobat que explica a internet que Jumbo és un famós elefant que era gegant al segle XIX i que el va anomenar així el seu cuidador, i que també vol dir hola en suhili. Tot està ubicat a Àfrica, no sé si potser té una connexió.
1: Mm-hmm. Bueno, no, és que ara ja ni me'n recordo la pel·li, de Dumbo, de la Disney, vull dir.
0: Ja, jo tampoc.
1: Doncs sortia pa, igualment en el musical, pujat en un cavall blanc allà, fent com coses de circ, i bueno, era tot un espectacle amb molts animals. Va, tu, ja has triat? Anem amb una cançó que és Red Sails in the Sunset, Hugh Williams, i James B. Kennedy, aquí fa la lletra. I tenim aquí Nat King Cole, Lionel Washington, Louis Armstrong, Emily Ford, el de 16 Tones.
0: Ah.
1: I després tenim unes instrumentals per tornar. També n'hi ha una de Hawaiian.
0: Aquesta la posem per tornar. Posem l'Emil Ford. És el de 16 Tones?
1: Sí, el tio és el de 16 Tones.
0: Va, posem aquest a veure què tal sona. Són 2 minutets i ara tornem.
1: Vinga.

0: Frankie Manning Radio Show aquí a Radio Esbel 98.1 de FM. Hem escoltat Red Sails in the Sunset a càrrec de...
1: Emily Ford. Ah. No, no. Tennessee Ernie Ford.
0: Ah, vale.
1: Aquí, fe de ratas. Muchas ratas.
0: Muchas ratas en el estudio, amigos. Yo diga que tío no es el de Sixty Tones.
1: No, no, no. A la que he sentit la primera nota de la seva veu.
0: Ens han mirat i dic, esto no, no cuadra, amigo.
1: No, no cuadra, Oski. Igual que això que sentim de fons tampoc són els de Hawaiians, eh?
0: No, no, també he enganyat jo. Ja que ens posem tots a enganyar, i els Hawaiians són aquests. Yeah. Aquí sí que guarda.
1: Ara que, ei, que estem a l'estiu.
0: Estem a l'estiu, ja, estem a l'estiu, ja fa coloreta, no m'aixeca la calor, però ens podem relaxar. Fa uns dies esplèndids, el mar està en calma, sí. no es pot surfejar. Però es pot nedar tranquil·lament.
1: Pots quedar sobre de la taula.
0: Pots quedar sobre la taula contemplant el sol i sentint la vibració del mar. Era aquesta Red Sails in the Sunset,
1: uh-huh.
0: És primícia? No, no.
1: Sí, jo diria que sí. T'ho dic ara mateix.
0: És que la tens com novetat.
1: Sí,
0: però jo sí. Juraria que l'hem escoltat.
1: En principi, no, jo no la tinc al meu arxiu. No la tinc arxivada.
0: A mi em sona molt.
1: Pot ser que alguna vegada...
0: Em sona, perdona, Diego.
1: De fons...
0: Em sona més el títol que la cançó.
1: Jo diria que no l'hem escoltat.
0: Vale.
1: Bueno, jo no la tinc apuntada i no... Però bueno, alguna vegada se m'ha passat alguna perquè al principi de tot que no dèiem els títols
0: no.
1: De les cançons que estaven al fons...
0: No,
1: així
0: és al principi no.
1: I encara, bueno...
0: Sí, però... Si és al principi no la recordo. Mm. Molt bé, Diego, Red Sails in the Sunset. Tampoc he estat aquí intentant escoltar, però no...
1: Bueno.
0: No m'ha quedat molt. Això de Red Sails deu tenir un
1: això,
0: significat.
1: Això venia... És que com està en anglès i la traducció ja saps com van... con letras la canción se inspiró en el Velas Rojas
0: ¿sí?
1: De Kitty de Coleraine, un yate que Kennedy a menudo veía frente a la costa norte de Irlanda del Norte y en su ciudad adoptiva Port Stewart, un balneario en el condado de Londonderry. Londonderry, vale. Me encanta este nombre.
0: Vale.
1: Bueno.
0: No, estava buscant si tenia un significat en la navegació, però no. És un tinte d'un arbre que servia per protegir les veles.
1: Uh-huh.
0: I ja m'anava, el meu pensament anava cap a Grècia i dir uh-huh. significats de... Si posem les veles d'aquest color, significa que uh-huh. passa això. O sigui,
1: bueno,
0: comunicacions pues, a través de veles.
1: Poder encara n'hi ha alguna cosa darrere d'aquest nom. Que estigui inspirada a la cançó o no, ja és una altra història, però... Bueno.
0: Molt bé.
1: Doncs amb aquest ritme tan tranquil·let passarem a...
0: Stairway to Heaven, no?
1: To the Stars.
0: To the Stars.
1: Park Avenue Fantasy, entre parèntesi. Creació de Matt Malnick, Frank Signorelli i Mitchell Parrish.

0: Hey, what's in the jukebox, my friend?
1: Ens ha entrat aquí el gran hit i no sabia com aturar-lo. És que no volia entrar aquesta i m'he despistat buscant informació.
2: D'aquesta en podem sentir més d'una, si vols.
1: Jo volia posar dues, segur.
2: Vale. Després de sentir Stairway to the Stars, no, ara no desmarxarem la que hem sentit.
1: Sí, perdó, eh?
2: Clar, ens arriba un dels grans temazos de... de l'època, segurament, no?
1: Bueno, que ha quedat, no?
2: I que ha quedat, tantes bones versions té, a més, molt xules, que n'hem sentit ja i que n'hi han. I bé...
1: I has fet un gran esforç en reduir les versions. La...
2: Sí, perquè he posat coses que no haguéssim sentit, i així per sobre, doncs, les que m'agradaven així o diferents, i tu diries que no hem sentit mai el Summertime de Billie Holiday? Doncs no l'hem sentit.
1: Què dius? No? I aquest de Sidney Bechet és boníssim, també.
2: Molt guai. Oh, guai, sí, sí.
1: És que jo pensava deixar aquest i posar el de la... Bueno, és igual, perquè està la Nina Simone, també.
2: Sí.
1: Fem un pique. Nina Simone...
2: Bueno, que... un tastet, no? Podem fer un tastito.
1: No, però posem dos, no?
2: Sí, i després si fiquen dues senceres i si vols després fem una passadeta ràpida a veure com sonen.
1: Vale. Summertime.
2: Summertime. És el darrer tema de l'obra de Porgy and Bess, el més conegut, segurament, de George Gershwin i el lletrista Dubois Hayward, no Ira Gershwin.
1: Ah, vale. Mm-hmm. Gràcies, perquè jo estava pensant en l'Ira.
2: Pues en aquest cas no. No sé si estava ja a l'Ira, perquè gairebé totes les lletres d'aquest musical les va fer a Dubois Hayward, que era el que va crear la història, de fet.
1: Mm-hmm. Mm.
2: I no sé si... Perquè ara que parlem de l'Ira, en algun moment va morir. No sé si va ser abans d'això o va ser després. Ara us diria una mentida.
1: Mientras.
2: Però tu, saps quines vols sentir, doncs?
1: Bueno, la Nina Simone. Bueno, Nina està el Ray Barreto, que pot ser molt interessant, també.
2: Ah, després podem fer un...
1: Un tastet, el que has dit tu.
2: Una pinzellada.
1: Jo posaria Nina Simone i Billie Holiday perquè es vegi com tracten les dues grans cracks al temazo.
2: Val, molt bé.
1: Vale? Doncs va, som-hi. Ara estarem una estoneta, però és un, bueno, estem en un lloc on ens ho podem permetre.
2: Sí, vale? Jo penso que sí.
1: Vinga, escoltem la Nina Simone, que em sembla que jo l'he sentit i em sembla que és molt guapa, també.
2: Mm.
1: Vale? Doncs va, us deixem la Nina, ens callem i... Summertime...

0: box, my friend.
1: Frankie Manning Radio Show, hem escoltat dues de seguides, estàndard de 35, Summertime, de l'òpera Porgy and Bess.
2: Això, senyor.
1: A càrrec de primer Nina Simone, amb una intro bastant calma, bueno, que
2: sí,
1: calma.
2: Bueno, aquí estava tot el seu sentiment allà en el piano, se senten com cops, no?
1: Sí, no? Així.
2: Sí, també. I, bueno, com estem a sota de canxi, potser està algun buturut per aquí saltant.
1: També.
2: I això, bueno, és tota la Nina Simone, aquesta recopilació amb totes les cançons que va fer de Porgy and Bess. I bueno, està molt interessant tot el CD en si, bueno, CD o...
1: Estem començant a preocupar-nos. Sí.
2: Esperem que no se senti per la ràdio.
1: No crec. I ara estem escoltant en Ray Barreto.
2: En Ray Barreto. I què més? N'hi havia els zombis.
1: Els zombis que han tret el nas un moment, però perquè m'he desconcentrat amb els cops.
2: Ah.
1: Els zombis.
2: Avança-la una mica, si de cas. They're busy jumping. Molt diferent.

0: Aquesta cançó podeu trobar milions de versions. Sí. Bueno, molt guai.
1: Ara, la dels zombis m'ha fet recordar a l'època de la... Ai, ara on sortia la que es va morir, la Janis Joplin?
0: Sí, sí, sí.
1: No? Estava en aquell ambient, no?
0: I amb aquesta cançó diem adeu al 1935, tu.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, sí, era la cançó que feia acomiadar l'any.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I diem hola a l'estiu. Ha quedat millor aquesta setmana, perquè la passada havia plogut, feia una mica de més de rasca.
1: Correcte.
0: I era com, ai, era el destino. I la primera cançó de 1936, senyors i senyores, és All My Life. Una cançó de Sam H. Stepp i Sidney de Mitchell, de la que no he buscat o he trobat informació, ara no recordo, no tinc... No sé per què. Sí, perquè fins al 1936 fa molt de temps que havia preparat aquest programa, i del 36 cap endavant això fa recentment poc, i llavors, bueno, no...
1: Bueno, anem punxant. I
0: el vaig fer la setmana passada per aquella tarda i així s'ha quedat. Pensant que no faria l'estàndard fins a l'any que ve, perquè avui era dia de festivals.
1: Ah, sí,
0: en
1: cert.
0: En teoria, eh?
1: Bueno.
0: Però a la pràctica, mira... Llavors sentirem, tenim la Helen Ward amb el Benny Goodman Trio, tenim una Ella Fitzgerald amb el Teddy Wilson, no la Billy, ja, també n'hi havia Ella Fitzgerald amb Teddy Wilson, i Jay McGruber amb Leo Parker.
1: Doncs posarem la Ella.
0: Sí, sembla bé.
1: I anirem a veure si trobem l'origen de tot aquest terrabastall que estem escoltant aquí a la ràdio.
0: Vamos a asomar el hocico por ahí.
1: I ara tornem, ¿vale?
0: Hem fotut uns crits per aquí.
1: Ja tornem amb el Leon Parker, segurament.
0: Molt bé.
1: Fins ara.

0: sought and now I've found you. You have made me see all that I can be.
1: Ladies and gentlemen.
2: Bueno, una intro llarga a càrrec de Leon Parker i molt progressiva.
3: Té una bona fumada mía.
2: Home.
3: Chaval, això, el ritmo és diferent, eh? Aquí el Frankie Manning.
2: Música.
3: Bueno, ja sé què va passar amb aquesta cançó. All My Life és l'estàndard de la llista que segueixo és en la creació de Sam Step. I quan busques aquesta cançó així al buscador del Google i així, doncs què passa? Que no la trobes. I llavors n'hi ha una All My Life d'Irving Berlin al 44. I després n'hi ha moltes del Foo Fighters, no sé què. Clar, aquests títols, All My Life, és molt comú. Molta gent l'ha fet servir per fer cançons.
2: Clar,
3: i llavors és complicat.
2: Clar.
3: No sé si ni la que està sonant de fons té a veure amb l'original, però bueno, dic, hòstia, mira, hi ha unos ritmitos aquí.
2: Pues dices de mi.
3: jo també planto aquí els meus, aquestes coses que fas tu, tio, que no tenen res a veure. Bueno, ara sí que anirem amb una molt més coneguda, una cançó molt xula, que es diu Caravan. És una creació de l'Ellington i en Tisol. Juan Tisol. Et sona d'algú, Caravan?
2: No. Sí.
3: No és d'una pel·li de Kill Bill ni de Tarantino, eh? Tot i que podria... segons quines versions podrien sonar guai.
2: Tenim Renato Carosone, eh?
3: Vale, el Renato és diferent, eh? Es diu Caravan Petrol.
2: Ah, vale.
3: Que és, no és l'estàndard, diguéssim. I les de Messi.
2: Doncs no, posem un estàndard. Posarem... A veure... No, Tokyo Ska, potser no? O què?
3: És una instrumental, estava... Bueno, pel ritme estava guai.
2: Pues va, pues posem...
3: Tens... Una, hòstia, tens una fumada aquí també bastant guai.
2: La fanfare...
3: Quentin Gas.
2: Ah,
3: i los cíngaros.
2: Pues venga, va, fumadita.
3: Això és una fumadita guai, eh?
2: De fumada en fumada.
3: En espanyol, eh?
2: Venga, va, si no caravana. Quentin Gas i los cíngaros.
3: 2017, eh?
2: Home.

0: Bueno, a la psicodèlia aquí de...
1: Està guapa, eh, això?
0: Cingas i los cíngaros. I ara, perquè veieu el contrast, això no, diria que no és una versió de l'estàndard.
1: No, però sonava bastant guai, eh?
0: Sí, però jo estava buscant aquí la lletra i no és la lletra.
1: No, la lletra no, però recordava el so, sí que recordava una mica. Aquesta és la...
0: Sí. El so...
1: Na, na, na, na. Aquella no acaba de fer la melodia tampoc, però recordava bastant.
0: Això són els Mills Brothers des de l'any 36 o 37?
1: 38. 30,
0: 38.
1: Tinc apuntat aquí, sí.
0: I...
1: Què tal el Tokyo Ska?

La cançó de, del Renato Carosone, és que era molt guai. A mi m'agrada molt el Renato Carosone. Eh? Tampoc és l'estàndard, però...

0: Esta l'has sacat de la manga, nen.
1: Aquesta és la mateixa que hem escoltat a Tòquio, però tocada pels Scatolites, el Roland Alfonso, dels Scatolites de Jamaica, els originals del 1960, que després van venir a Tòquio, que el so de la versió de... és molt més neta. Mira, aquí està molt més...
0: Sí, aquí està... Sucio, no? Lo siguiente, sí, sí.
1: Però, clar, van ser ells.
0: Sí, sí.
1: Aquí se sent molt millor.
0: Tu la cura, l'havies escoltat.
1: Jo l'havia escoltat, jo ja deia jo, ja deia, hombre, si em sona.
0: Diria. Has anat a buscar el baú de los recuerdos, nen.
1: Ja decía yo esto en mis años mozos... molt bé, tio, que ara van de totes mides, de totes formes, de tots colors, eh? Sí, sí. La fumadeta, de que ara van... Tot bueno, he de dir que l'original, he llegit la lletra i també convida a la... El viatge màgic de la caravana, no? La lletra original d'un dels germans Mills, em sembla, també a ell li aboca una nit màgica.
0: Sí,
1: on...
0: sí, sí, va d'això, d'això.
1: Per tant, la fumada també la té ell.
0: També, també.
1: Sí, sí.
0: Sí, senyor. Molt guai, molt guai. És un temazo i hem sentit coses molt diferents. Sí. Caravan Petrol.
1: Caravan Petrol. Caravan Petrol.
0: Amb un italià molt peculiar, no?
1: M'agrada això... molt el títol de l'àlbum, eh? I più grandi successi. Sí. Potser val la pena escoltar aquest àlbum,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí. A mi el Renato Carotore m'encanta. Té molts temazos, tio. Fantàstic. Ja ens sentirem més si tenim oportunitat. Què ens ve ara?
2: Un altre clàssic, també.
1: Un altre clàssic.
0: Aquesta és molt de Jam, em sembla. Ja,
1: correcte.
0: Quan la sentis, sabrà, sí. La reconeixerà ràpid. La reconeixereu si aneu a les Jams, com l'Albert us recomana cada mes que feu. I és un Christopher Columbus. Aquí també hi havia fumades grans, eh? Perquè, clar, Christopher Colomb, hi havia versions on, bueno, el posaven a parir, ja de tot. Però la que ens tracta, en aquest cas, aquí volia calmar una mica els ànims després d'aquestes versions de Caravan. I em sembla que n'hi ha bastant normaletes. Tenim una Maxine Sullivan, un Fats Waller, amb els seus Rhythm, i després dos instrumentals, Duke Ellington i Planet de Nonet. Això és un grup bastant actual, però és un instrumental també de la... que sonava bastant guai, de la... és una versió de la... del Christopher Columbus.
1: Bueno,
0: ens queda un poc... de Leon Brown Berry i Andy Razaf, que recordes el Razaf que feia moltes cançons amb en Fats Waller?
1: Sí.
0: En aquest cas va traicionar en Fats Waller.
1: Ens queda poc temps.
0: Sí, el que tu diguis.
1: Estem a 4 minuts d'acabar el programa, més o menys.
0: Doncs pues hem d'acabar amb aquesta cançó, o què?
1: Diria que sí.
0: Bueno, doncs...
1: Tu digue'm.
0: Aquest rotitito.
1: Planet Dinonet.
0: Vinga, va.

0: ladies and gentlemen.
1: Doncs ara us havíem posat el Duke Ellington, que em semblava més canònic.
2: Sí.
1: No?
2: Molt bé, sí, sona... sí.
1: Sembla com l'himne oficial de Christopher Columbus.
2: Sí.
1: No? És més... És més... Bueno, això...
2: Molt
1: rodó.
2: Té
1: que, molt més rodó. Presència, sí.
2: The Reprise Studios Recordings. És aquest...
1: ah, sí?
2: Surt d'aquesta cançó.
1: D'aquest àlbum. The Reprise Studios Recordings. Molt bé, molt ben fet. El Duke Ellington, molt elegant, sempre. Escoltem, escolteu, fins aquí hem arribat als estàndards d'avui. Uh-huh. Nosaltres en principi tornem la setmana vinent. Espero que esperem trobar-nos sencers aquí.
2: Un tros.
1: I ja està, ja veurem què fem la setmana vinent, vale?
2: Sí, senyor. I per acabar avui, què dius?
1: No, per acabar deixem Christopher Columbus.
2: Ara,
1: però si ja s'acaba l'hora, nano.
2: Vinga, doncs ja està.
1: Goodbye, vinga.
2: Adéu.
1: Així, en sec. Bye.
2: Una abraçada.
1: Una abraçada.

0: Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Perdoneu, perquè si seguim et prendrem més mal, prendrem més mal, Pep, aquí.
1: O tierra
0: aquí prendrem mal.
1: Del sol, aquí prendrem suspiro mal. Por verte.
0: Ja no m'atreveixo, aquí està molt amunt.
1: Ahora que lejos yo vivo, sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
0: Ara això és quan diuen, podem tallar, després això podem tallar, diuen, el pregunten a l'entrevistat.
1: Jan, ja pots posar la música de veritat.
0: Ara la de veritat.
1: La de veritat, ara.

0: bueno que ya regresó. Vamos a brindar por ella. ¡Salud!
1: Bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. Demanar-vos disculpes per la llicència que ens han pres. Està clar que tenim que millorar com a duo, però ho hem volgut intentar perquè la cançó s'ho mereixia.
2: La cançó s'ho mereixia o no?
1: Bueno,
2: la cançó mereixia algú més.
1: No mereixia que la destrossessin així.
2: Ah, exactament. El però... duo Cuernavaca, que ens hauríem de dir, no? El duo Cuernavaca. Perquè sonava una mica, la cosa una mica vacuna.
1: Bueno, a veure, tornem enrere i diem que avui és 9 de juny del 2026, és dimarts, i per tant això, encara que no ho sembli, és cinema sense condicions. I el primer que fem sempre quan comencem és preguntar-li al Jan Hernández com està, com li ha anat la setmana.
3: Molt bé, de vacances ja.
1: De vacances?
3: Sí, jo estic molt
1: fantàstic,
3: content,
1: home.
3: Sí, sí.
1: Fantàstic, tu, ja veus. Bueno, per nosaltres aquí...
3: Els 3 mesos d'estiu, molt llargs.
2: Molt llarg, i tant. El largo i càlido verano.
3: Passin llargs.
1: Molt bé.
2: Sí, senyor.
1: Bona tarda, Anastasi. Què bona tal? Tarda. Com, lo mateix, també? Com ha anat la setmana?
2: Bé, feina.
1: Quines impressions?
2: Sí, impressions de molta feina. No? He tingut una setmana fins al final, ja t'ho vaig comentar. He preparat el programa, lògicament, però enmig d'altres coses que s'havien de presentar.
1: La feina ja. Sempre és bona, feina sobretot és bona. Si al final es cobra.
2: És, bueno, aquest és el tema. Es cobra algun dia, digues.
1: Molt bé. I el que us parla, Pep Armengol, que també ha tingut una setmana suportable, diguem. Bueno, avui hem començat de la forma que hem començat, però tot seguit hem pogut escoltar de tal men, exactament, de tal men seria el títol de la pel·lícula, però Jane Russell, que és l'actriu protagonista, va interpretar aquest tema dins de la banda sonora que es diu I was a peach tree. Aquesta composició és un moment molt romàntic de la pel·lícula en la que a la nit el Clark Gable, que és el protagonista, se'n va a prop del carro, estem en una pel·lícula de l'oest, llavors hi ha un desplaçament de bestiar i per tant també hi ha una colònia, bueno, una sèrie de colons que tenen que desplaçar-se des de Texas a Montana, i precisament un dels que es condueix és el Clark Gable. La cançó, ja he dit, és una cançó romàntica, és a la nit, i ella està baixant el toldo per posar-se a descansar a dalt del carro. A partir d'aquí, pues, dir-vos que és un western dirigit per Raoul Walsh. Raoul Walsh va morir als 93 anys, va néixer al segle, a finals del XIX, 1880,

0: hem parlat de Clark Gable i de Jean Russell, dic que els altres dos components del quarteto principal d'actors serien Robert Ryan en el paper d'oponent i Cameron Mitchell amb el paper de germà de Clark Gable. Tots ells sobre el pes de la capacitat seductora que exerceix amb els tres la presència de Jean Russell. L'argument dels Implacables, títol amb el que es va estrenar aquí The Tall Men, d'una certa similitud amb The Big Trial, ja, The Tall Men, The Big Trial. The Big Trial és una gran pel·lícula, una obra mestra, m'atreviria a dir jo, del mateix Raoul Walsh, però que la va dirigir a 1930.
1: Sí, abans que aquesta...
0: 25 anys abans.
1: No, perdona. 30, sí. I aquesta el 54, exacte. Sí, 24, 25. Sí, sí.
0: 25. Sí, sí. Del 30 al 55.
1: Al 55, sí.
0: Uh-huh. La pel·lícula, el director, sense que ho digués d'una forma explícita, en realitat va fer un autoremake de Big Trail amb The Tall Men, i això es pot comprovar molt bé si es veuen les dues pel·lícules. Ja des d'aquest moment us diem que us recomanem molt, perquè està filmint, que veieu The Big Trail de 1930.
1: Sí.
0: Té moltes coses que valen la pena i, per damunt de tot, tinc que confessar que vaig escollir Los Implacables perquè li tenia una tendresa especial pel que vas representar en la meva infantesa, que va ser quan la vaig veure per primera vegada. Després la vaig veure al cap de 25 anys, ja amb DVD, i ara l'he tornat a veure 25 anys després, al pensar-la com a clàssic. Doncs bé, després de tanta devoció per la pel·lícula, tinc que reconèixer que ara he anat a veure, que en el seu dia és de 1930, no l'havia pogut veure, The Big Trail, i tinc que confessar que Big Trail és un... Aquesta és una bona pel·lícula, Els Implacables, però Big Trail és una obra maestra, sí. Mestra indiscutible, i a més, us diré que té una dolçor i una atenció tan gran amb la composició dels diferents fotogrames i amb la evolució del contingut de la trama, que moltes vegades et dona la impressió que estàs veient un reportatge sobre la conquesta de l'Oest.
1: Sí.
0: És impressionant.
1: Sí,
0: amb un
1: sí.
0: Blanc i negre meravellós, la pel·lícula, així com aquesta, té la meitat d'aquesta pel·lícula que comentarem avui, Els Implacables, és amb estudi. I la segona part, que és la externa del trasllat del bestiar, és amb exteriors. L'altra és absolutament tota feta amb exteriors. És impressionant.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Ja que estem parlant de Big Trail, només dir-vos una cosa, ja us l'hem recomanat,
1: sí, sí.
0: I dir-vos una... Ja té algunes anècdotes aquesta pel·lícula. Una d'elles és que estaven buscant un protagonista i els protagonistes que els hi agradaven, el productor i el director, no estaven disponibles perquè estaven rodant por ahí. I llavors resulta que el director estava a la Fox i va veure que estaven descarregant un carregament de mobles per muntar una escena d'aquestes que amb un estudi, no? I veu ell l'esquena d'un paio que tenia 1,90 m d'alçada i una escena considerable que textualment diu: el vaig veure desplaçant un sofà del segle XVIII com si fos de plomes.
1: Uh-huh.
0: I el va trobar i li va dir: jove, vostè com es diu? Diu: jo? Pues em dic Morrison. Diu: ah, molt bé. Diu: escolti, i vostè què fa aquí? Diu: no, bueno, m'han contractat. Diu: jo en realitat m'he apuntat per estudiar per actor, però m'han apuntat per fer trasllat de mobles i tal, perquè clar, s'ha de guanyar els diners mentrestant, no? Diu: pues escolta, deixa créixer el cabell i torna d'aquí 15 dies que vull parlar amb tu. Molt bé, al cap de 15 dies el que després seria John Wayne, però que en aquell moment es deia Morrison, torna i diu, què tal? Diu, a veure, mira, llegeix-me aquests textos. Li va donar uns textos de la pel·lícula, del guió, els va fer llegir, li va agradar la veu que tenia, una veu profunda, una veu de caixa toràstica important, i li va dir, ja diré alguna cosa. Va parlar amb el productor, li diu, escolta, vull que el vegis, aquest xaval. Diu, i qui és aquest tio? Morrison, diu, no m'agrada gens, diu, això, aquest cognom Morrison és de missioner. Diu, sí, ja, a mi tampoc no m'agrada. Diu, i què podríem fer? Van agafar una espècie de guia de telefònica, van començar a mirar noms i diu, hòstia, Wayne quedaria bé, no? I l'altre diu, sí, però que no sigui Anthony, eh? Que Anthony em recorda un novel·lista que no m'agrada gens. Diu, no, però posem-li John. Diu, ah, això ja m'agrada. Així va néixer el nom de John Wayne. I a partir d'aquí el van cridar, el van contractar i ell va ser el protagonista de la versió aquesta de Big Trail.
1: El gran viatge.
0: Aquesta és l'anècdota que us volíem comentar. Què t'ha semblat a tu la pel·lícula?
1: Jo et dic que, a mi, d'entrada, haig de dir una cosa molt ràpidament, perquè no consumim massa metratge aquí.
0: Sí, m'ho has comentat i és important.
1: La pel·lícula jo no l'he vista en condicions. Vam dir que, el Pep em va dir que la pel·lícula estava realment a YouTube, i està a YouTube, amb una durada més o menys la correcta, 2 hores i 2 minuts. No sé massa per què dura 2 hores i 2 minuts, perquè en realitat no té ni crèdits de principi ni crèdits de final. I la pel·lícula oficialment dura 2 hores i 2 minuts. Per tant, hi ha alguna cosa que se m'escapa. Però en qualsevol cas no seria el problema. El problema és que és una pel·lícula que no porta subtítols, que els has de seleccionar tu. Per defecte, el que fa és la intel·ligència artificial precària, encara, que és el que funcionava amb YouTube fa molt temps, que va de lo que sent, va posant-ho en anglès, i sent en anglès, ella ho explica en anglès, i per tant ho escriu en anglès, o bé pots dir català. I si dius català, llavors interpreta. I a partir d'aquí els subtítols són bastant delirants. Però el problema més gran és que jo, que no pago res per veure YouTube, fins ara podia veure pel·lícules més o menys senceres. Ara no. Ara cada 7-8 minuts hi ha un tall de publicitat. Tall de publicitat doble. Es pot llarg i es pot curt. Què vol dir? Que el més aconsellable, i a més he estat estudiant el tema, i a part d'anar a casa el Pep a veure el seu DVD, que té, que això no puc suggerir perquè és casa seva, però realment ell té un DVD que està en condicions, les pel·lícules, com tot, pateixen amb els anys, cada com més llarga sigui el temps que fa que la pel·lícula es va fer, més transformacions van patint. Detall, ja vam parlar l'altre dia quan estàvem en una altra pel·lícula, parlàvem de la durada diferenciada amb unes versions i unes altres. En aquest cas és de format. La pel·lícula està rodada amb un cinemascop, com diu el Pep, impecable, que és un format que es diu 2.55, que és amplada de pantalla molt, molt ampla. Acabava d'inventar-se, pràcticament, quan aquesta pel·lícula es fa. I després, a partir d'aquí, es poden fer formats intermedis. Llavors, el que jo he vist, per exemple, a YouTube, és un format, segurament, és un 2.35, que vol dir que la pel·lícula l'han apretat pels costats. I què passa quan apretes una cosa pels costats? Pues que el centre s'aixeca. Què vol dir? Que les figures es converteixen en grecos. És a dir, estira les cares de les persones, el penjat que apareix al principi de la pel·lícula amb un arbre és un penjat estirat. És a dir, quan vaig veure allò, vaig dir, Déu meu senyor... I bueno, el so és més o menys correcte, miraculosament, de la pel·lícula. El so anglès és bo i la música sona bé, però és accidentat veure aquesta pel·lícula en aquestes condicions. Per tant, jo seguiria el consell del Pep i diria, me la veuria sabent que passarà tot això, no hi ha altra manera de veure-la, he mirat totes les plataformes del món on es podia veure i ja no es pot veure ara, és a dir, no podem accedir a algunes. Als Estats Units sí que la podríem veure, però aquí no. Nostres, no hi ha cap plataforma que estigui útil en aquest moment per veure la pel·li, per tant ens hem de conformar a veure-la així. Hi ha un Blu-ray que ells denominen el top del Blu-ray bo, que és el Twilight Time, es diu. O sigui, el temps del crepuscle. El Blu-ray es diu així, és a dir, la companyia que va dir el Blu-ray es diu així, entenc...
0: És la versió més actual.
1: La versió més actual, que és del 2019. I aquesta sembla ser que ja és estupenda, que té el format, té tots els subtítols, clar, troba-la.
0: Bueno, el que sempre us diem, biblioteca de la Filmoteca, sí, o biblioteques municipals.
1: Sí, la pregunta que m'has fet és què et va semblar. Malgrat tots aquests accidents, la pel·lícula jo l'he vista, la pel·lícula, és clar, va haver una pel·lícula que cada 7-8 minuts t'has d'aturar, menjar-te la publicitat i esperar que passin els 40...
0: Ha de ser una tortura
1: veure-la. És una tortura. Però tot i així, la sensació meva és que la pel·lícula arrenca molt interessantment, perquè la pel·lícula arrenca amb aquesta història que expliques d'un pacte entre tres persones que són molt diferents. Ells dos són el Wayne i el seu company, són dos germans fora de la llei i que intenten guanyar. Fins ara han estat fent robatoris i fent el que fos, però que de cop troben aquest personatge que han vist que portava un cinturó de diners, que s'acaba de posar un cinturó de diners sota la jaqueta.
0: Sí, bueno, en realitat ells anaven a robar un banc.
1: Ells anaven a robar un banc.
0: Però robar allò típic de manos arriba, esto es un atraco, i roben 3.000 dòlars. No? Però veuen un tio que es carrega amb un cinturó de bitllets grans.
1: De molts bitllets grans. I per tant decideixen que el van
0: segrestar-lo, en principi.
1: En principi sí. Primer pensen potser robar-lo, però després veuen que poden arribar a un pacte amb ells. Per què no fem un negoci que és: anem junts, traslladem, com deies tu molt bé, des de Texas a Montana, aquests caps de bestiar, que és una bestiar...
0: 4.500 caps de bestiar.
1: Però són reals, jo penso que hi són a la pel·lícula, els 4.500. I amb això després ens partim els beneficis d'una manera determinada. La cosa acaba després diferentment, però bé. És a dir, que la pel·lícula estem vivint aquest fet. Jo l'arrencada m'interessa molt. La compra de bestiar, la presentació del personatge de la Nela, que és
0: Jane Russell.
1: Jane Russell. La Jane Russell, molt bé, inici d'història d'amor entre els dos em sembla interessant, sobre... Una mica potser passa massa de cop, o sigui, de cop no saps si hi ha hagut entre ells ni un petó, i de cop veus que dintre de la cabana hi ha una intimitat que potser no te l'esperes. Però bueno, està bé, que tirin. No?
0: Sí, però sembla que amb ells no hi ha intimitat, en canvi després, amb el Robert Ryan... Queda claríssim que hi ha hagut sexe.
1: Que hi ha hagut sexe, exacte, això queda clar. Clar, tota aquesta primera part, el projecte, diguem, de l'Stark, són entre el minut 20 i 35, vol dir dura uns 15 minuts. La compra del bestiar i presentació de Nela entre 35 i 50, vol dir 15 minuts més. Però és que la gran conducció del ramat, aquesta pel·lícula que és en si mateixa, ramat, que vindria a ser l'equivalent, dura, del 50 al 85, dura 35 minuts. Estem veient passar caps de bestiar, creuant rius, passant, pujant carros que han de baixar des dels penya-segats, que deies que aquesta mateixa escena ja existia en la pel·lícula de Big Trail, ja existia el mateix, ell mateix s'autocopia, però això està molt bé. A mi aquesta escena em va cansar. Potser hi pot passar també el fet aquest de les interrupcions forçades per la publicitat. A partir d'aquí, a mi em funciona molt bé. 15 minutets més per triangle amorós i tensions entre els personatges, per aquest mateix triangle. Crisi entre germans i tal, i l'atac indígena. Aquí jo amb els indis em vaig divertir. Necessitava una escena com aquesta, una escena d'indis i cowboys, que deia llavors, no? I l'agraeixo, i quan arriben finalment i al final del recorregut, i la resolució.
0: A més, s'ha de dir una cosa, la pel·lícula, tant els indis com els cowboys són creïbles,
1: totalment,
0: que no són d'aquells que els veus afaitadets, no, tenen les característiques pròpies de gent d'aquests que ho passen difícil, vull dir...
1: Sí, a més aquesta pel·lícula té una cosa, que és que té molts elements...
0: Estan tallats pel temps... i pels efectes també del clima extrem, etc.
1: Claro, una vida molt dura. No és fàcil creuar amb aquest bestiar, aquest pols, els carros que salten damunt i avall. És a dir, és molt dura aquesta vida, i amb aquest bestiar pel mig, que és un bestiar que realment és com un camió, és com un d'allò, com un tren. És a dir, que ja ho veiem en alguna escena, que arrasen, de cop es mengen un carro com si fos un tren travessant un pas de nivell.
0: Fins i tot d'una forma estratègica, com que l'atac dels Sioux és molt important, perquè són un nombre bestial que s'han disposat. Clar, pels Sioux allò principalment és menjar, que se'ls ve a sobre.
1: Sí,
0: i llavors, clar, tenien que atacar per quedar-se amb la manada, no? I aquí ells el que posen en marxa és una estratègia de posar els carros en cercle, que després això ho hem vist en moltes pel·lícules també, per defensar-se en principi de la primera embestida, però després el que fan ells precisament és preparar una embestida del bestiar, i l'embestida del bestiar és la que acaba amb bona part dels indis.
1: Clar, els indis s'han posat realment en una posició molt bona estratègicament.
0: Aquí hi ha unes escenes que són molt difícils de realitzar.
1: Molt.
0: És a dir, no volem ni pensar...
1: No, jo sempre que veig això...
0: els que devien quedar lesionats allí.
1: No, i a més que és difícil de preparar-la, no és un ajudant de direcció. No, un bon ajudant de direcció... No, 25 ajudants de direcció. I el que deies tu abans, gent que realment sàpiga conduir bestiar.
0: Sí.
1: De veritat.
0: Sí.
1: O sigui que,
0: allà hi havia d'haver professionals,
1: professionals moment, allà.
0: Que no tenien text, però que tenien molt que dir en la conducció de,
1: molta
0: del
1: tècnica,
0: bestiar.
1: Molta tècnica. I sí, és veritat que el format està molt ben aprofitat, el format CinemaScope està sempre ple, ben col·locat, tant com deies, molt bé observaves tu, tant en les escenes d'interior, quan ha de compondre un quadre, que normalment era molt més quadrat, estàvem acostumats a veure un cinema molt quadrat, i una planificació, doncs ara veiem l'esquerra, ara veiem la dreta, aquí amb un sol plano
0: sí,
1: resols tot. És a dir,
0: sí, ell agafa la càmera fixa, jo crec que prèviament ha posat com tenien que anar els actors, i d'aquesta forma aconsegueix una utilització del CinemaScope extraordinària, sí, d'una forma que és molt difícil, perquè normalment quan hi ha un pla que és pla mig de dos personatges, el que més se li escau és el 4-3, no?
1: Sí, és el 4-3, que és el que ho hem vist tants anys, a més,
0: és,
1: que ens semblava
0: el
1: més natural.
0: És el més corrent.
1: Clar, més natural.
0: I aquí resulta que el veus i ja, dius, ostres, quina planificació, tu.
1: Clar, aquest home, bueno, tu has començat a dir abans, aquest home ve, té un mestre únic, potser el millor mestre, i ell considerava el seu mestre, que és el Griffith.
0: David Ward Griffith.
1: Aquest home, clar, Griffith era l'Einstein del cinema americà.
0: Sí.
1: És l'home que inventa pràcticament el llenguatge cinematogràfic des del cantó, aquest cantó de l'Atlàntic, és el que inventa, per dir-ho entre cometes, tota una sèrie de coses que fins aleshores no es feien. La càmera es bellugava molt poc fins a aquest moment. Griffith és el que comença a bellugar la càmera. I ell és el seu ajudant en moltes d'aquestes pel·lícules. I actor, com
0: deies. I actor,
1: el
0: Nacimiento de una Nación, que és una pel·lícula de referència total, imprescindible per tothom que es vulgui estudiar la història del cinema, sí, des del començament.
1: Sí. I per tant, el tio que tenia ja molta preparació, diguem, vull dir, perquè si no, no pots abordar aquesta carrera que té, vull dir, si recordem una mica els títols d'ell, tu els tens segurament...
0: Sí, després comentaré. Després.
1: Vale.
0: Sí.
1: Amb la pel·lícula, jo, més cosetes. De la pel·lícula,
0: hi ha una cosa que volia comentar que m'ha agradat molt de la pel·lícula, perquè estem parlant d'una pel·lícula que té de 5 a 12, 70 anys. Mm. És del 55, sí, i estem al 26.
1: 71, sí, sí.
0: 71.
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs hi ha una cosa que quan estem dintre del terreny romàntic del principi, que hi ha una relació continuada entre els personatges de la Jane Russell i el Clark Gable, hi ha un moment en què hi ha una ruptura. Per això entra en joc el Robert Ryan, que també està captivat per ella, però, clar, mentre ella sembla que és, entre cometes, la dona, o serà la dona del Clark Gable, no entra en el trap. Però en el moment en què ella li diu a ell què passa, jo sóc una dona lliure, i de fet ella actua com a tal, com a
1: sí, sí,
0: un personatge modern en aquell
1: sí,
0: moment,
1: sí.
0: Tot i que, a mesura que avança la pel·lícula, potser més que lliure ja comença a ser una mica pendó. Mm-hmm. Bueno, però hi ha una cosa, i és que dius, i com es trenca això d'una forma tan radical? Perquè, si no, es convertiria aquí el Clark Gable en un oponent que aniria directament a enfrontar-se amb el Robert Ryan. No,
1: sí,
0: no, en absolut. Ells dos mantenen una relació professional de conducció del bestiar.
1: Tenen una feina, acompanyats
0: de Cameron
1: diners,
0: Mitchell, sí, sí, que és el germà petit, sí, de Robert Ryan, sí, sense cap tipus de problema. Però quin és el motiu del trencament? El motiu del trencament és que una nit tenen una discussió i ella li diu, mira, la teva forma o la teva aspiració a la vida és arribar a Fontana. No, és tornar a cobrar, tornar a Texas, agafar un ranxo petit,
1: sí, sí,
0: i viure allà, tindre fills, etc. Uh-huh. L'aspiració meva és acabar aquest viatge i trobar un marit que li agrada la ciutat, perquè a mi m'agrada viure en una ciutat, no m'agrada viure en un ranxo,
1: sí,
0: i a mi m'agrada tindre també accés a una ajudant a casa, una assistenta, el que
1: sigui, sí, sí, sí, sí,
0: a vestits per anar canviant i anar a festes, etc.
1: Bueno, s'ha fet una imatge de la seva vida diferent. Llavors, de la que té.
0: Jo, amb un ranxo, no. I això és motiu de trencament. Llavors, aquí podíem dir que hi ha tres personatges que persegueixen tres somnis diferents. És a dir, hi ha un de talla moral alta, podríem dir, que seria un somni menor, el de Clark Gable, muntar un ranxo i una família a Texas. Hi ha un altre de talla moral baixa, que seria el de Robert Ryan, un somni gran, fer-se home important, dels més importants, sinó el més important, de Montana, sí, que és allà on aniran a vendre el bestiar. I llavors hi ha un somni de talla moral baixa, però supeditada a l'amor, segons la pel·lícula, perquè així és com van les coses a la pel·lícula, que seria el tercer somni, el de Jim Russell, que pretén un estatus social urbà i seguretat econòmica, però finalment es deixa vèncer per l'estima, pel romanticisme, etc. Fins aquí.
1: Sí, és un dibuix dels tres personatges.
0: Serien els tres personatges. L'altre personatge, Cameron Mitchell, que és el germà a la pel·lícula del Clark Gable, és un personatge menor que fa d'acompanyament del germà gran, sí. Té tendència a la beguda.
1: Bastant important.
0: Sí. I llavors, pues, esclar, la beguda li provoca moments d'irritació, per tant, de tensió, i té un final esperable.
1: Sí, per un cantó esperable, per altra banda, bastant tremendo. La pel·lícula, és clar, és que tracta de moltes coses. Els temes majors serien realment aquest viatge d'un cantó a l'altre que l'hem vist en altres pel·lícules.
0: Sí, aquest és el tema més important. Sí.
1: Tema de la relació...
0: Sí, perquè això està entroncat amb la conquesta de l'Oest.
1: La conquesta de l'Oest, que de fet hi havia una pel·lícula que llavors... està exactament així, que me la va... Hi ha moments que me la va recordar, la conquesta de l'Oest, que
0: hi ha el moment... Hi ha el moment... Sí, ja se la vam comentar aquí, hi ha el moment del bestiar, que és això. El que passa és que està més desenvolupat.
1: Sí. Després el tema, en la pel·lícula també toca el tema del tema germans, o sigui, relació entre germans. Sí. Bueno, estan allà a la pel·lícula també, això. Mm-hmm. El tema del romans, el romans de romance, eh?
0: Sí, sí.
1: D'un tipus i d'un altre, que sembla que s'insinua un tipus, com deies tu, de romans amb ell, i després és amb l'altre. La rivalitat romàntica que neix a partir d'aquí, tema de moltes pel·lícules que s'han fet. Menors, temes menors. La pel·lícula passa enmig de tempestes de neu, entre homes de negocis. Hi ha indis comanxes, indis de cota, el tema de l'embriaguesa.
0: Els siux, també.
1: Els siux, després al final, que són els que tanquen. I després una cosa també divertida, que són els indis nord-americans. Aquesta cosa de sang mixta, aquesta lleialtat mexicoamericana, en la pel·lícula reflecteix, d'alguna manera.
0: Sí. Sí.
1: Tot i que han tingut conflictes, que hi ha hagut la guerra fa poc de Mèxic...
0: El personatge mexicà és molt important.
1: El personatge mexicà i tota la seva tropa que porta. És a dir, cadascú porta la seva gent.
0: Ells han sortit de l'exèrcit confederat.
1: Sí, ells surten, venen de la guerra, esclar.
0: I això fa que els mexicans els tinguin més tendència cap a Clark Gable i cap al seu germà Cameron Mitchell, que no pas l'altre que representaria més... una mica la forma de fer dels yanquis.
1: Sí, pues sí, pues sí. Aquest és una mica també un motiu de germanament.
0: Agermanament
1: amb el personatge.
0: Amb el personatge.
1: És que ell ho defineix molt bé. Lluís, em sembla que es diu el personatge mexicà, no?
0: Sí.
1: El Lluís ho explica en un moment determinat. Ell està enamorat pràcticament del personatge del Clark Gable.
0: Jo li dec la vida. I per tant, a mi em diuen que demà mai de posar en perill la meva vida i no ho dubto un moment.
1: No ho dubtaré ni per un moment. Sí,
0: això és una bofetada que li donen a ella, que després ella, en silenci, desapareix, perquè ella, hi ha un moment en què la seva família, que són colons, que anaven precisament a colonitzar, són atacats pels indis, però el Clark Gable, hi ha un moment en què pensa que poden estar en perill, deixa els altres que vagin tirant amb el bestiar i diu, en dos dies us agafaré. Torna enrere i ja estan tots morts, menys ella, que estava dalt d'un carro i els indis no la van veure.
1: No la van veure, sí.
0: I llavors, naturalment, ell la recupera, la posa al seu cavall, torna amb els altres i ella baixa el cavall i diu, vostè m'ha salvat la vida. Bueno, ja saps que es parlen de vostè durant una bona estona. Sí. No? I aquí el mexicà és el que li fa veure que ella, en lloc d'anar amb l'altre... que és una revista, etcètera, potser hauria de pensar qui li ha salvat la vida, com a un deute moral que té. No?
1: Sí, sí, sí. No,
0: bueno, vist, són aquestes lliçons sí. una mica elementals bueno, que
1: estem,
0: funcionen
1: estem
0: bé.
1: Western, finalment estem en Western.
0: Clar, estem en territori Western. Llavors que, no podem demanar l'exquisitesa de,
1: no.
0: de...
1: No, i en aquest 2 en 1 que avui estem fent, que és sí. a dir, estem donant el consell de veure una pel·lícula, però també de veure una altra, sí. i diria més... Potser val més la pena començar per veure The Big Trail.
0: Molt més començar pel principi.
1: El gran viatge, que és el Big Trail. I els homes grans, que finalment, els homes grans també és l'altre tema. És a dir, ella vol un home gran. Un home gran en el sentit d'un gran home. Invertim els termes aquí. Un home important, li direm aquí. Es diu, es parla dels homes grans. La pel·lícula està en plural. Men està escrit també. Per tant, vol dir homes grans. I, en canvi, diu, no m'agraden els homes petits. I no refereix als homes baixets, refereix als homes sense ambició.
0: Aquí està.
1: I ell és un home, en el fons, el Clark Gable, amb
0: per
1: tota
0: això,
1: la seva
0: per
1: humanitat.
0: Per això allò dels tres somnis.
1: Clar, clar, clar, no, estava molt ben vist.
0: Somni menor, un somni, alt i una altra mixtura.
1: Mixtura dels dos. Quedes una mica, sí. Bueno, quedes una miqueta. Vosaltres a decidir de veure en una, veure les dues, o no veure en cap.
0: Nosaltres us recomanem les dues, però comenceu per la primera, Big Trail.
1: Sí, seria bo.
0: I després ja anirem cap a Talman.
1: Sí.
0: I mentrestant, mentre veieu la segona, la millor, ai, la primera, la millor, la segona, hi ha possibilitats de veure-la, que la incorporin a Filmin o a alguna plataforma.
1: A Filmin hi ha 3, 5, 10, 13 n'hi ha de pel·lícules de Raoul Walsh. I en canvi aquesta no hi és.
0: Sí.
1: No hi és,
0: sí,
1: una...
0: precisament, és que la primera està a Filmin.
1: Hi ha la Gran Jornada, que a més és la que està més ben puntuada, està amb un 8,1.
0: Sí, sí, és que escolteu, és que, ja dic, si aquesta és una bona pel·lícula, sí. l'altra és una obra mestra, sí. sens dubte. Per tant, la de 1930, de totes, és per mi la que cal veure. Hi ha una anècdota, que no passa de ser una anècdota, o sigui, us podríem parlar de la fitxa tècnica, però, bueno, en realitat, no, per dir-ho aquí per la ràdio tampoc no aporta massa. Però sí que hi ha una curiositat que la vull ressaltar. La pel·lícula aquesta té un guió de dos guionistes. Un és Sidney Bem i l'altre és Frank Nugent, o Nugent.
1: Sí.
0: Llavors, està basada en una novel·la. Aquesta novel·la jo he trobat, d'entrada, allò per complicar-te la vida, dos autors. Un en un lloc he trobat un que es diu Clay Fisher i en un altre Jack Allen. Jack amb H. Jack Allen. Bé, llavors m'he posat a mirar i he estat consultant diversos llibres i en un dels llibres, que és una història del cinema de l'Oest d'un company crític que admiro molt perquè em sembla un tio que en sap un rato, que és Quim Casas,
1: sí.
0: Aquest ens dona com a guionista, com a autor de la novel·la, Clay Fisher, que la va signar també amb el pseudònim de Will Henry. Doncs bé, he estat investigant per altres fonts i resulta que definitivament el primer que vaig trobar jo, que és Heck Allen, és l'autor i que tant Clay Fisher com Will Henry són dos pseudònims. És a dir, cap dels dos és en realitat l'original, el seu nom del que va fer la novel·la, Heck Allen. És curiós perquè aquestes coses a vegades t'hi trobes, no? També igual amb la música, amb bandes sonores i això,
1: sí.
0: que quan comencen a sortir pseudònims, que no sé per qui, si eren raons fiscals o comercials o què, a la que comences a trobar pseudònims o vas a l'arrel o si no...
1: És una investigació, fas de policia, has de ser una mica de policia.
0: Fas una petita falla.
1: Sí.
0: Si et sembla, anem cap a la filmografia.
1: Sí.
0: La filmografia de Raoul Walsh és de més de 100 títols, però d'aquests 100 n'hi ha uns quants que són obres mestres. I després hi ha el primer i l'últim que sempre s'han de dir. El primer, 1913, va començar amb The Pseudo Prodigal. Aquesta va ser la seva primera pel·lícula. Després, ja us hem dit que abans havia fet d'actor amb David Ward Griffith amb El naixement d'una nació. Després, a l'any 1924, i dintre del cinema silent o mut, va fer una pel·lícula extraordinària amb Douglas Fairbanks i Anna May Wong, que es va titular El lladre de Bagdad. Una pel·lícula per veure-la. És
1: d'aventures, tip blanc i negre,
0: d'aventures,
1: sí,
0: però és molt bona.
1: També té, fixa que aquesta també m'ho havia fixat, un 8,6, és la més alta.
0: Sí, és que és extraordinària. Sí, és tot
1: més que la The Big Trail. Més.
0: És extraordinària. Sí. Llavors, el 1929, hi ha una anècdota, ell va dirigir In All Arizona, la vella, en la vella Arizona. Aquesta pel·lícula li van donar l'Òscar a la millor direcció el 1929. Però per què és curiosa aquesta pel·lícula? Bueno, pues perquè si vosaltres veieu una fotografia de Raoul Walsh, veureu que porta un parche a l'ull dret. Correcte. Com se'l va fer aquest parche? Pues anava pel desert amb un cotxe descapotable, bueno, un totterreny, i tal com ha de ser, en aquella època encara més, només portaven una finestreta al davant, pues va saltar una guineu amb tanta punteria...
1: Alguns llocs diuen guineu i altres llebre. Però bueno, sí, sí, hi ha diferència.
0: Posa'm una llebre.
1: El resultat és el mateix.
0: El cas és que va anar amb tanta finura que amb l'ungla li va tallar l'ull dret.
1: Sí, sí.
0: I aquest va ser el motiu que a partir d'aquell moment, clar, no tenia ull, doncs es va posar un parche, cosa que després va ser imitada per alguns actors i sobretot directors de Hollywood.
1: I tant, bueno, imitada perquè a més...
0: I a més li van gastar als col·legues moltes bromes del tipus aquell que el productor diu, bueno, però ara tu podràs conduir així. Diu, passa fantasma, que condueixo millor amb un ull que amb tu amb dos. I coses d'aquestes, o sigui, es gastaven moltes bromes, tenien coses bastant... bromes pesades, que a mi m'han recordat una mica les bromes aquelles que gastava el Buñuel, que també era una mica cazurro amb això.
1: Sí,
0: quan estaven allà a la residència d'estudiants,
1: sí,
0: es fotien bromes pesades, bastant pesades.
1: Sí, expliquen tant ell com
0: l'Orca. Pues aquests també ho recordo. Bueno, tornem a la filmografia. Llavors, aquesta és el 29, In All Arizona, Òscar a la millor direcció. El 1930, The Big Trail, amb John Wayne, que és el seu debut, ja ho hem explicat abans. Després tenim el 1939, Els turbulents anys 20, amb James Gagney i Humphrey Bogart, una gran pel·lícula. Mm-hmm. El 1941, El último refugio, High Sierra, una pel·lícula emblemàtica, Ida Lupino i Humphrey Bogart. El 1941 també una que jo recordo de jove ja, perquè se n'ha parlat molt pel títol, que és molt utilitzat a vegades com a coletilla parlant, que és Murieron con las botas puestas.
1: Sí.
0: No? O sigui, quan ho dones tot, diu, mira, aquest va morir amb les botes posades. Eh? Val.
1: Que, per cert, les botes també són un tema de la pel·lícula a veure.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Actualment, també les botes és un tema
0: important. És un altre tema.
1: De caràcter eròtic, en aquest cas.
0: Sí. Bueno, tingueu en compte una cosa. En moltes pel·lícules de l'Oeste, posteriors a aquesta, veureu com els homes i les noies s'acostumen a treure la bota d'una forma molt curiosa.
1: Sí.
0: Un es posa com si es posés a cavall de la cama de l'altre i amb el peu que no té la bota li donen una empenta al cul perquè empenyent surti la bota fàcil.
1: La bota. Sí, sí, és un
0: això ve de Raoul Walsh.
1: Sí.
0: El 1945, Objetivo Birmania, amb Errol Flynn. Errol Flynn també va fer 5 o 6 pel·lícules amb Raoul Walsh. Era un dels seus actors preferits. Un altre és James Gagnell, amb el que el 1949 va fer El rojo vivo, un thriller d'aquests també important. El 1951 va fer una pel·lícula que té dos títols, El capità Horacio Hornblower, i també aquí la van traduir perquè fos més fàcil, suposo, per digerir el títol, amb El hidalgo de los mares. Aquesta és una pel·lícula interpretada per Gregory Peck i Virginia Mayo, molt bona. El 1951, Camí de la forca, que també és un clàssic del cinema de l'Oest. El 1955, estem a la d'avui, Els implacables. 1957, va fer L'esclava lliure, en Clark Gable, Yvonne de Carlo i Sidney Poitier. Aquesta és una pel·lícula que passa a Àfrica, d'aventures, que, bueno, després, el 1960, es va posar amb el cinema històric i va fer Esther i el rei, que segurament va fer Les delícies de Terence i Moix.
1: Sí, i un tipus de pel·lícula que a ell li podia
0: agradar. Li agradava. Sí, sí. I el 1964, com hem dit abans, al començament del relat, va fer l'última de més d'un centenar de pel·lícules, que es va titular Una trompeta llunyana, amb Troy Donahue i Susan Pleasant. De les 15 més bones que més o menys hem comentat, hi trobareu thrillers, cinema bèl·lic, cinema de l'oest, cinema històric, d'aventures i cinema de gàngsters. És dir, que és de molt complet amb els seus continguts. I fins aquí Raoul Walsh d'avui.
1: Exacte, abans que deies allò, deixem res, si podem tancar molt ràpid.
0: Sí, sí,
1: dos directors que no venien els noms abans, que també porten pagat, el Nicolas Ray també va portar pagat,
0: i
1: el John Ford també va portar pagat.
0: I el John Ford,
1: una època bastant llarga, no sé si després va solucionar
0: el problema. I que en trobaríem algun altre.
1: I en trobaríem algun altre, segurament.
0: Amb algun dia farem un programa sobre els directors que portaven parxa.
1: Amb pagat.
0: Amb pagat.
1: En català, malauradament, no
0: és pagat. Mira que el parxa queda...
1: El parxa és molt castellà.
0: Queda molt castellà, sí.
1: Parxa Sor Virginia, que deia.
0: Sor Virginia, oi tant. Sí, sí. Uns resultats que no fallaven.
1: Exacte, jo sí. Correcte.
0: Sobretot al cap de 10 dies de posar-lo, perquè si no, igualment tampoc hauria fallat.
1: Et haguessis curat igualment.
0: Però bueno, això no tenim res contra la Sor Virginia.
1: Ni molt menys.
0: I molt menys si parlem de Virginia Mayo.
1: Sí, i molt menys si parlem de coses santes, que avui en dia... Avui hem de vigilar.
0: Avui tenim que anar molt en compte.
1: Tenia una anècdota que no explicaré avui, perquè anem molt llargs.
0: No.
1: Anem molt llargs. Del Papa, precisament. Tenia una relació al Papa i al cinema. Ja la faré la setmana que ve. Encara recordarem el Papa.
0: De totes formes, jo ara no em puc aguantar, perquè ja que el mateix Papa ha dit que ell és del Madrid,
1: sí,
0: pues, sembla, rumoreja que Déu és del Barça.
1: Pot ser, que de fet, és clar, estaria, llavors està en inferioritat ell de condicions.
0: Jo crec que sí, perquè si no deixa
1: Déu
0: de ser un subordinat.
1: Si és Déu, ja, és que no, aquí no pots guanyar. Ja.
0: Bueno, ho diem perquè no els blancs no se'ns creixin ara amb excés.
1: Els blancs han fet molt el ridícul. Ja,
0: estàs d'acord, Jan, amb això?
1: Ja t'ho diré.
2: I tant.
0: Molt bé.
1: Ja t'ho diré que els blancs...
0: Si vols afegir alguna anècdota sobre el tema...
2: No. Però molt d'acord.
1: Jo no he vist, no he escoltat més que un minut i mig, no l'he vist, no l'he escoltat sencer, el que va passar en el Bernabéu amb els dos Manolos de la COPE fent una retransmissió, diguem, d'un teòric partit que en realitat estava en conceptes religiosos. I barrejaven futbol i religió. Jo crec que el Papa devia al·lucinar molt, perquè el minut i mig que he escoltat, i em va durar uns quants mesos, es veu, ja m'ha produït una vergonya aliena tan grossa que, bueno, avui he agraït veure la simplicitat de la cerimònia a la catedral de Barcelona. I pensat, mira, això, veus, no sé què estarà passant avui a l'Estadi Olímpic.
0: Bueno, abans ho estàvem comentant, a veure si aquest home, ja que ha vingut a veure Espanya i Catalunya,
1: sí.
0: A veure si es dona compte, per si algun dia li arriba alguna nota sobre el particular,
1: no, aquests dies
0: que una cosa i una gent són Espanya, i una cosa i una altra gent és Catalunya. I a partir d'aquí que s'aclareixi amb Déu i tot això, i si pot fer alguna cosa que ho faci, si no, tranquil. Però almenys que es doni compte de la diferència.
1: Ja que toquem el Papa, ho faré molt ràpid, un minut. El Papa es diu Prevost, de cognom.
0: Sí.
1: Correcte. Quina relació hi hauria entre el Papa i el cine? Bueno, doncs el Papa es diu Prevost i la moviola, aquest tema que sempre hem parlat, que és l'eina que fèiem servir abans per muntar les pel·lícules, hi havia diverses marques italianes.
0: I una d'elles?
1: I una d'elles deia Prevost. És a dir, per què? Perquè el Papa, tot i que el seu origen reconegut no és francès, el cognom Prevost és francès, i l'amo de l'empresa Prevost de Milano, que fabrica les movioles, resulta que era de la zona en què França i Itàlia tenen frontera, la zona alpina.
0: Sí.
1: I llavors el cognom passa d'un cantó a l'altre. I
0: el Papa... segurament era de la Vall d'Aosta.
1: Bueno, la Vall d'Aosta, una d'aquestes que tocaven els dos cantons. Llavors, el Papa, que també remotament també ve d'aquesta zona, segurament el seu cognom ve d'allà, doncs bueno, s'acaba dient com una moviola de cinema. Per tant,
0: bueno, a veure, hem recuperat el Papa d'alguna forma pel cinema.
1: Home, li hem fet una, aquí una petita
0: manetxa. Ja tenim, sí, tenim alguna cosa bona.
1: Molt bé. Ja està.
0: Endavant, sembla que tenies preparada alguna cosa sobre el camp de les sèries.
1: Sí, com que hem anat tocant temes que han demanat més temps en general, no hem arribat a parlar d'aquesta sèrie que, per cert, l'havia pràcticament ara oblidat. Però no, la recupero. És una sèrie que està a Filmin, és una sèrie francesa, que es diu El cas de Laura Stern, l'Affaire Laura Stern. No és que estigui basada en un fet real específic, sinó que és un fet que ni reconstrueix un fet concret, un crim concret, però sí que es basa en un tipus de cosa que pot passar i que està passant a la societat francesa i segurament a l'espanyola i segurament amb altres societats europees, que són, de fet, una, aquest és un moviment que a la pel·lícula és una ficció, que es diu Femme de Beau, que vol dir dones de peus, dones mm-hmm. d'en peus, que lluiten contra el maltractament de parelles.
0: Molt bé.
1: Evidentment que el maltractament també pot ser en l'altre sentit. El majoritari és de l'home a la dona, perquè és el majoritari que es denuncia més i l'estadística és així. Mm-hmm. I la pel·lícula comença amb una escena terrible en la que realment la gent estan reunides. Ella té una farmàcia, regenta una farmàcia, Laura Stern, i és a dintre d'aquest local de farmàcia on tenen les seves reunions aquest grup de Femme de Beau. Mm-hmm. I aquest grup s'està reunint. Un dels casos que s'està portant és el d'una dona que està turmentada per la persecució del seu marit, que a més ha dit que la matarà, és a dir, que la matarà, i efectivament quan surten per protegir-la amb ella, el marit el veuen a fora movent-se, i quan surten a fora protegint-la amb ella, passa allò que havia de passar. És a dir, que malgrat tot el marit aconsegueix arribar fins a elles i es produeix un desenllaç fatal. Aquest inici és l'inici d'un canvi en la personalitat de la pròpia protagonista, de la Laura Stern, que fins ara ha sigut una dona ben pensant, amb bones intencions, que vol arribar realment a aconseguir, és una obra social la que està fent, que aquestes dones tinguin una defensa real, perquè és un fet que sembla ser que la policia les denúncies d'aquest tipus les passa una mica per alt, almenys és el que elles tenen aquesta sensació. Mm. Es presenta un segon cas al cap d'un temps, es torna a trobar ficada ella al mig i torna a acabar malament, amb la qual aquí ve el tema del vengador justiciero. És a dir, hi ha un moment que ella diu me voy a tomar la justicia por mi, no sé per què dic en castellà, però ara em prendré jo la justícia per la meva mà. I llavors la pel·lícula fa un gir cap a thriller, molt interessant, la sèrie, fa un gir cap a thriller molt interessant i ho fa d'una manera impecable, és a dir, una realització
0: planificació
1: simple.
0: Planificació i execució.
1: I execució, més una claredat d'aquest tipus, és el que dius tu. I molt net també de realització. Molt simple, 4 episodis, 45-50 minuts de durada, a Filmin la teniu amb un 8,7 d'allò, que déu-n'hi-do, i uns 52 minuts, diuen aquí, d'episodi. N'hi ha de 50, n'hi ha de 48. I és una sèrie del 26, és una sèrie superrecent.
0: O sigui, jo es pot veure sencera, eh?
1: Sí.
0: Ja sabeu, cap a Filmin.
1: El caso de Laura Stern, endavant. I, bueno, després hi ha l'altre, però l'altre vam més o menys parlar-lo de l'Isaac i vam tocar-la per sobre.
0: Rebelejar.
1: Vam dir que ja veuria un segon, i ara ja hi ha un segon i un tercer capítol.
0: Un segon i un tercer,
1: i jo, veient tonteries, m'ha passat, i dic la veritat totalment, m'ha passat que he vist altre tipus de tonteries de les sèries que no hagués hagut de veure, i m'havia oblidat que tinc pendent això. I, evidentment, la tinc pendent, o sigui que m'hi poso ja i veig tot.
0: Home, jo crec que, tal com vam parlar arrel del primer episodi, que l'han vist els dos,
1: sí,
0: la pel·lícula, o sigui, la sèrie promet.
1: Sí, sí.
0: Després jo vaig veure el segon, i clar, el segon no té l'empenta que té el primer, però com que anem a una sèrie de 8, a veure, el segon pot ser un pas de 8 passos, i el tercer pot ser un trencament cap a coses interessants que es van introduint, etc. Com que la música de fons és interessant. En primer lloc, estem en un barri que ens colpeix, ens toca. És un barri amb història, perquè parlar del Raval vol dir parlar de la història de Barcelona dels últims 150 anys, perquè és un barri que té les parets que deixen anar signes de violència i de vivències d'aquests anys, que són tan importants per Catalunya, també. Uh-huh. Llavors, clar, tenint en compte la sensibilitat i les vivències familiars del Pol Rodríguez, el codirector, i de l'Isaac i la sabidoria i la forma de fer de l'Isaac i la Cuesta, és molt probable que la sèrie,
1: sí, jo tinc
0: que la sèrie enganxi, i a més amb motiu per enganxar a molta gent. És a dir, estem parlant aquí de dos bàndols que estan en les antípodes, que uns són els que volen fer una societat en la que domini el mercadeig i els grans propietaris i tal, i l'altre és la resistència dels comerços tradicionals.
1: Sí.
0: Llavors, aquí hi ha temàtica que pot, molt, molt actual, també,
1: i
0: que pot interessar a molts dels nostres oients. Portaves algun altre...
1: Sí, portada, però l'he començat. No m'agrada parlar d'una sèrie que no he vist el final.
0: Ah.
1: Té bona pinta, i és interessant, parlant d'Isaac, lliga amb ell, perquè es diu Los que sobrevivieron,
0: sí,
1: i parla d'un tema que l'Isaac també va tocar amb La noche más larga, sí, em sembla que era sí, el sí. tema del Bataclan a París, el dia aquell terrible.
0: Un any i una noche.
1: Un any i una noche. M'he inventat aquest un títol que no existia. Títol, un any sí. noche. Que també existia un documental sobre el tema, que jo en aquell moment ho vaig
0: Bataclan.
1: Veure tot. Primer vaig veure Bataclan el documental, uh-huh. un any i una noche després, uh-huh. i ara és un tema que a mi em fascina bastant, perquè és cert que té un punt de morbo, perquè totes les coses tenen el seu punt de morbo, ja t'imagines estar ficat allà dintre, el que va ser allò ha de ser terrible, hòstia. Però a més a més que està tocat des de punts de vista diferents. El documental era meravellós, lo de l'Isaki per mi és una pel·lícula que em va colpir molt profundament,
0: sí.
1: i aquesta, he vist dos capítols, però sincerament la trobo molt Los que sobrevivieron. Està a Movistar. I penso que és una sèrie interessant. De moment porto vista dos capítols i apunta maneres. Mm-hmm. En té vuit, també. En té vuit. Per tant, hem de veure una mica com es desenvolupa.
0: Està a Movistar?
1: Està a Movistar. Està a Movistar, és francesa, una producció molt correcta. Recorda a vegades la manera de fer de l'Isaki, fins al punt de que penso que l'han vista segur. Yeah. És a dir, que han vist la pel·lícula. Perquè té plantejaments de converses aquestes que li han tant a l'Isaki, sí. molt proper... converses amb una taula de quatre i resoldre-les tan bé com ho resol ell.
0: La pel·lícula que està feta com una recreació
1: és un curiós,
0: o,
1: sí.
0: o és o estem parlant a tor passat.
1: A tor passat. De fet, encara que hi ha flashbacks i veus moments, diguem, en què van passar els fets,
0: sí.
1: en realitat el plantejament és que eren 11 persones que estaven en un passadís estretíssim i en allí van viure 2 hores i mitja terribles que van sentir i veure tot el que no volien ni sentir ni veure i van patir la sensació que anaven a morir de mort imminent fins que la policia va entrar. Llavors, aquest record que tenen tots, hi ha algun d'ells que tiba dels altres per trobar l'altra gent. Va intentar localitzar sí. els 11 que estaven allà. Sí, sí. Internet avui en dia ajuda molt, mm. i tal, fins que aconsegueix reunir 9. I aquests 9 comencen a fer ja en el segon capítol un periple, tornen, van a veure'ls la policia que va entrar i els va salvar, van després al mateix Bataclan a visitar el Bataclan, buit totalment.
0: Sí.
1: És a dir, és una mena de punt de vista diferent. El trauma que cadascú porta a sobre, compartit amb el trauma dels altres. I és clar, és una manera de fer una lectura a posteriori del que va poder ser tot allò. Clar, en 8 capítols donen molt de sí, també. Veurem per on va l'assumpte. Pot anar pitjor, pot anar millor.
0: No, s'ha de veure si són 8. Si són 8 i que portes 2 o 3?
1: Porto, de fet, em sembla que vam arrencar 3? El tercer. Sí, vam fer 3, sí, sí. 3.
0: Bueno,
1: sí,
0: tens raó. En tot cas, ho anirem comentant.
1: Exactament.
0: Jo us volia parlar de 3 pel·lícules, però com que segurament no donarà temps, d'entrada us diré els títols, són, perquè són pel·lícules que us recomano per diferents motius. Estan les 3 en estrena en aquests moments, és a dir, que les podeu veure en un o altre cinema de la ciutat. Per començar, n'hi ha una que es diu Backrooms. Aquesta pel·lícula és l'òpera prima. La podríem inscriure dintre del que és cinema fantàstic i de terror. Té les dues coses, eh? És cosa, té moments de cinema fantàstic i també té algun moment de, típic de cinema de terror. Està dirigida per Kane Parsons i és la seva òpera prima. Hi ha dos actors bàsics. Ell és Chadwell Ejiofor, és una mica complicat el cognom, Chiwetel Ejiofor,
1: Déu-n'hi-do.
0: I ella és una actriu bastant coneguda, que segurament haureu vist en diverses pel·lícules, que és Renate Reinsve. És una actriu, no sé si és danesa, però és una actriu nòrdica, crec, i és una actriu... A mi m'encanta tot el que fa... La pel·lícula que veig que interpreta ella, alguna cosa tindrà, perquè em sembla que és una dona que sap escollir molt bé allà on se posa.
1: És important, si això...
0: Sí, home, això en una carrera...
1: Home, és determinant.
0: És determinant, sí. Ja dic, la pel·lícula la podríem inscriure dintre del que és terror psicològic. Té una tendència que posa en qüestió algunes formes de comportament social, és a dir, que en aquest sentit pot ser crítica i si no crítica un toc d'avís sobre algunes exageracions cap a les que té tendència la societat actual i per altra banda ho filtra tot això a través del cinema de terror que a veure, a vegades s'utilitza el cinema d'humor per fer una cosa en la que seria potser massa rigorós i massa dur fer-ho directament i llavors hi posen o bé el mateix de l'humor, o bé el mateix de la sàtira, o bé aquí una mica les claus del cinema de terror, no? Us la recomano, a mi em sembla que és una pel·lícula que val la pena perquè també dintre del que és el cinema fantàstic i de terror és una proposta estètica molt diferent.
1: No, és interessant.
0: O sigui, entrem en el que és una dimensió desconeguda,
1: sí.
0: I tant l'entrada com la sortida, com el que estem fent mentre està passant l'acció, tot va cobrant un cert sentit fins que inevitablement, clar, la trama té que anar avançant i cada vegada ens atencem més cap a el que és la clau de terror, i aquí hi ha, fins i tot amb la crítica també hi han dissidències amb acceptar-ho o no acceptar-ho tant.
1: N'hi ha una pel·lícula més de gènere.
0: Sí,
1: és com
0: però
1: més gènere.
0: Jo diria que és una mica un cine... No té res a veure, però està amb la línia Ari Aster i amb la línia Shyamalan.
1: Vale.
0: Si us agrada Ari Aster i Shyamalan, aquesta pel·lícula no us decebrà. Una altra pel·lícula, El drama. El drama de Christopher Borgli, que és el guionista i el director, és una pel·lícula que és curiosa perquè és una comèdia dramàtica, però negra. És a dir, s'ha de dir una cosa. Vas mirant la producció i un dels coproductors no és altre que Ari Aster. I que Ari Aster ja sabem, Hereditari,
1: sí.
0: Midsommar, és a dir, que si fa això amb clau de comèdia, perquè aquí no té res a veure, o sigui, abans l'he citat...
1: Midsommar és d'ell, eh?
0: Sí, Midsommar és d'ell, sí, sí, i Hereditari també.
1: I Hereditari, sí.
0: Dos bones pel·lícules de terror o de terror fantàstic.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Aquí no, aquí la pel·lícula, el Christopher Borgli, és el que diem, no? Què utilitza? Pues utilitza la comèdia dramàtica. Tenim una parella enamoradíssima que es casa. I al cap de 4 dies, per dir-ho així, doncs sorgeix un problema molt gros de banyes.
1: Vale.
0: De banyes desconegudes que es coneixen. I a partir d'aquí la cosa es complica fins a 1 hora i mitja.
1: Ja
0: no, 1 hora i 46, exactament.
1: Vale.
0: És una pel·lícula que val la pena veure-la. Perquè, o sigui, no és una comedieta d'aquelles allò... No, no, té la seva canya. I... per últim, una pel·lícula, aquesta és dramàtica, que porta per títol Love Me Tender, com la cançó d'Elvis Presley, però
1: no ja
0: aviso que
1: no
0: la cantarem. Podríem acabar cantant Love Me Tender.
1: No vull ni escoltar el que hem fet avui.
0: Però no, de moment us deixem amb la idea de que és francesa, que té una durada de 134 minuts, que és d'una directora, Anna Lassenap Cambet, i que està interpretada per la gran Vicky Krieps. També té un paper menor Fedor Rakin. I aquí ho deixem, amics. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Easy Beam is. La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Els 98.1 de la FM tens la millor música de les últimes 3 dècades i totes les novetats. Ràdio Desvern.
3: Ens agrades tant tu.
4: Sí, home. I tant.
5: Això és un blues, tio.
4: Com que un blues?
5: Sí,
4: per
5: just...
4: Què? Per què un blues?
5: Just blues.
4: Ah, just blues. Perfecte. Sí.
6: Bona noig, bluesers del món mundial. Això és Just Blues. I aquí estem els sospitosos habituals donant la vara. Emilio Alonso, com estàs?
7: Bona noig, David. Molt bé.
6: Molt bé. I el Jan, què tal?
8: De vacances, ja.
6: De vacances. Mira quin somriure fa, un somriure d'orella a orella. I aquí tenim aquí un convidat que potser no parlarà, però el senyor Manuel Gausachs, que és un membre d'aquesta casa perquè fa un programa que es diu Creadors de Cançons.
9: No? Fabricants de Cançons.
6: Fabricants de Cançons.
9: Ah, bueno. Hòstia, fallies parlar.
6: No, bueno, parla sense por. Vinga, va, engeguem.

0: Doncs això eren els G20, un grup que ens agrada molt, el grup de Matthew Stubbs, i aquesta cançó es deia Crazy Love, i és de l'últim EP dels G20, on participa ni més ni menys que el senyor Charlie Musselwhite.
1: Un abans, no? Un abans del, perquè encara no ha sortit, no?
0: Bueno, ha sortit tocant l'harmònica.
1: No, dic el disc...
0: El disc, un avançament, jo per això deia un EP, perquè hem fet aquí com un avançament, jo per això deia un EP.

longe.

0: Això eren els G20 amb aquest avançament del seu proper disc amb la nova formació formada per Matthew Stubbs, que és l'alma mater, Cody Nielsen a l'altra guitarra i a la veu, i el senyor Josh Keegans a la bateria. Un grup fantàstic, que val la pena tenir-los en compte. I anem a l'agenda, perquè aquesta setmana tenim el 13è Festival de Blues de Rubí.
1: Tretzè,
0: sí. Déu-n'hi-do,
1: Sí.
0: I per parlar-nos d'aquest festival tenim ni més ni menys que el seu organitzador, el senyor Carles Pujante. Carles, com estàs?
2: Hola, bones.
0: Com estem?
1: Què tal, Carles?
2: Bueno, pues mira...
0: Molt nerviós?
2: Ara mateix, de reunió de junta i acabant d'enllestir de tots els serrells de les últimes coses ja que ens queden.
0: Molt bé, o sigui que t'hem tret de la reunió.
2: Sí, bueno, però tranquil, pues, molt agraït.
0: Bueno, pues, que ens disculpi la Junta, no? Que ens disculpi la Junta. Pues, escolta, ens presentes una mica al festival, ens dius que hi haurà i com ho heu trobat, això?
2: Bueno, sí, mira, el festival aquest any ha sortit bastant rodó i molt semblant a el que ens agradaria en un futur que fos el festival.
0: Uh-huh.
2: Comencem dimecres amb una xerrada on expliquem el blues de Chicago.
0: Sí.
2: Un moment. Comencem això amb una xerrada del blues de Chicago i enfocat a la figura del Muddy Waters.
0: Sí, senyor.
2: Després, el següent dia...
0: Que tindré l'honor de portar-la.
2: Sí.
1: Qui la fa, la xerrada?
2: Sí, és que el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. I aquí estan a Rubí, estan contents amb les xerrades que fas i llavors no podíem perdre aquesta ocasió, també.
0: Molt bé. I què més?
2: Bueno,
0: això serà en el Sant Patrick's, no? En el Sant Patrick's, sí, a les 9 de la nit.
2: Sí, dimecres a partir de les 8 al Sant Patrick. Després, al mateix Sant Patrick, el dijous farem la jam obligatòria de qualsevol festival,
0: uh-huh.
2: Que lo portarà la Sibèria en van.
0: Molt bé.
2: Divendres ja comencem amb les actuacions grosses allà al
0: castell,
2: a l'arquitectura del castell.
0: Uh-huh.
2: Obrirem festival amb el Ibai García Project, uh-huh. que és des d'Euskadi,
0: uh-huh.
2: que bueno, tenim ganes d'escoltar-lo perquè també l'hem vist que està tocant en festivals com Cazorla i alguns d'aquests i tenim ganes d'escoltar-lo, un blues així...
0: Rockero, no?
2: Per tothom i que serà la millor manera de començar. Això divendres, a partir de les 8:30. Si m'equivoco en alguna hora...
0: Sí, et corregim.
2: Sí, em vas corregint, eh? I després un concert que ens fa molta il·lusió, que és un concert així aconseguit a última hora, Salvados por la Campana,
0: uh-huh.
2: que és el del Pau Bal, a Quartet.
0: Molt bé.
2: Que per les ressenyes que tenim, que en Benicàssim i això és el que va agradar força i, bueno, i crec que és així segur perquè jo m'estan trucant inclús gent de preguntant per aquest músic que...
0: És un guitarrista, de Texas, no?
2: Sí, de Texas, sí, així una mica Steve Vaughan amb una miqueta d'algo així més novedoso i més jove, no?
0: Uh-huh.
2: Que jo crec que és una bona cosa i una bona notícia pel món del blues, que hi hagi artistes així.
0: Molt bé.
2: I això serà a partir de les 10, crec que serà.
0: Molt bé.
1: Això divendres. Hi ha un munt de coses.
2: Sí, aquest any patirem per estar a tot arreu. Després, dissabte, tindrem una altra cosa que també ens agrada molt a la societat, que és la matinal musical, amb blues a tots els racons de la ciutat.
0: Uh-huh.
2: Tindrem 7 actuacions per locals, d'esmorzar, després de vermut, alguna botiga de roba de la llar que s'ha volgut també a incorporar aquest any i alguna coseta així.
1: O sigui, que pots fer, pots esmorzar, fer la compra...
0: Clar, tot mentre escoltes blues.
1: Sents blues per tota la ciutat.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquest any tenim la xurreria, que s'ha afegit la xurreria i farem allà, començarem a les 10. I, bueno, i després això, després ja el vermut i fins la 1 tindrem concerts durant tot el matí.
0: Molt bé.
2: I per acabar, pues, amb un músic d'aquí de Rubí, com el Ferri Estella, davant del Casal Popular, el Crac. Uh-huh. Allà farem una paelleta popular.
0: Això no està anunciat, eh? Això no està anunciat.
2: Això no, això és... Això és perquè escoltin el programa.
0: Ah, això mateix, una primícia, una primícia.
2: I farem això, farem una paelleta, tindrem actuació del Sergi Estella i, bueno, no podrem quasi ni fer la migdiada, que ja haurem d'anar a una altra vegada a l'amfiteatre del castell.
0: Molt bé.
2: Allà començarem a les 8 amb The Higgs, amb la Carla Sundai.
0: Sí.
2: Després continuarem amb la Irin Corin, amb la seva banda i com a artista convidat el Balta Bordoi.
0: Molt bé.
2: Que també tenim ganes d'escoltar la Irin Corin. Nosaltres encara no l'hem escoltat en directe, però per gravacions i coses que hem escoltat, crec que, bueno, que és una cosa molt interessant de veure.
0: Sí.
2: I que bueno, que jo pel que he escoltat et porta bastant a les dames del blues i aquella textura de veu que escoltes en gravacions antigues.
0: Molt bé, sí, sí.
2: I després ja tindrem el dissabte el plat fort, que serà Daninello amb el seu espectacle de 40 anys als escenaris.
0: Uh-huh.
2: Amb un septeto, bueno, amb una bona base rítmica, ja bateria, congas, vents, bueno, també amb moltes ganes d'escoltar i que portàvem molt de temps intentar portar el Daninello i mira, ja al final aquest any ha pogut ser i ha quadrat tot i el tindrem a Rubí.
0: Fantàstic.
2: Vale, després...
0: I el diumenge?
2: El diumenge, pel matí, farem ja, com també des de la societat hem fet també l'escola de l'Indie Hop aquí, pues també aprofitarem i farem una matinal de ballades de l'Indie Hop.
0: Però l'escola aquesta de l'Indie Hop també depèn de la societat de blues de Rubí o això va independent?
2: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, és una iniciativa nostra en col·laboració amb la Sandra, que és la professora, i en col·laboració amb el Casal Popular, que és deixant l'espai. I, bueno, ja som uns quants que estem en P2.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Sí,
2: aprenent a moure.
0: Molt
2: bé, és interessant, és fàcil i jo sempre que dic que jo, com diu el Fito, que hi ha una cançó que diu que sordo d'un pie, pues jo que també sóc sordo d'un pie i encara sí, veus tu que vas aprenent coseta. I posarem en pràctica tot això pues el diumenge a la Rambla del Ferrocarril a les 12.
0: Molt bé.
2: I bueno, i aquí ja estarem, suposo que bastant cansadets, i només ens quedarà el concert de Cluenda, que serà el Lluís Coloma Trio, amb el Kit Carlos, que vindrà des de Sevilla.
0: Que també serà en l'escenari del castell?
2: També al castell.
0: Molt bé.
2: A l'amfiteatre del castell.
0: Fantàstic, doncs un programa rodó. 13 edicions, com ho porteu?
2: Uf, bueno, encara amb ganes i encara amb emoció, no? De com ara que ens truqueu, que estem aquí acabant de definir els últims detalls i tot això, realment amb il·lusió, no? Ja no som tan joves com fa 13 anys, no?
0: Oh,
2: però bueno, encara tenim una mica d'il·lusió i de ganes i bueno, i això que diem, que cada pal que
0: trobem
2: a la roda, pues alguna de moment tenim la capacitat de buscar alternatives i de fer de bueno, d'aquesta resiliència de la que tant parla el blues, no? Pues nosaltres de moment la tenim també.
0: Molt bé, pues escolta, continueu endavant, perquè jo crec que Rubí s'està transformant en el centre neuràlgic del blues a Catalunya, i des d'aquí una forta abraçada i molts ànims.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en nosaltres i us esperem aquí.
0: Perfecte.
2: Per la receta.
0: Molt bé, una abraçada, Carles.
1: Molta sort.
0: I records a l'Anna.
2: Molt bé, ara li donaré.
0: Vinga.
2: Vinga, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, doncs pues, ja sabem, el plan del cap de setmana,
0: sí.
1: Un dels plans de cada setmana, però segurament el més gros, no?
0: Molt bé, i els que vulguin, si algú vol triar alguna de les bandes, doncs he portat aquí una mica d'una mostra de cadascuna d'elles. Per exemple, podem escoltar l'Ibai García amb el seu Blues Project. Endavant.

0: Això era Ibai García, del País Basc. Pachoski es diu aquesta cançó, del seu disc Chasing the Blues. I més cosetes, perquè podem sentir també, perquè això serà el divendres, i el divendres guitarreo a tope a Rubí, perquè després vindrà el senyor Paul Ball, i doncs això, podem escoltar There's Something You Should Know, d'aquest senyor.
1: Val.
0: D'aquest senyor de Texas.

0: Doncs això és el senyor Pol Val, que estarà el divendres a Rubí, i el dissabte estarà el Sergi Estella, que rima amb...
1: paella.
0: A fer la paella popular de Rubí, i podem sentir alguna coseta d'ell també, perquè aquest tema Looking for Trouble...
1: Looking
0: for Trouble, buscant brega. Buscant brega del seu àlbum Blood Like Wine.

0: Aquest és el senyor Sergi Estella i buscant brega. I si el voleu veure, doncs això, a Rubí a l'hora de la paella, com a les 12:30, no?
1: Sí, 13, posa.
0: Sí, a les 13, fantàstic.
1: El crac.
0: El crac. El crac.
1: Fantàsticament.
0: El crac, és el crac. I per la nit, la senyora Carla Sanday, que em sembla que està fincada també a Rubí, doncs estarà amb els seus The Hicks i també m'agradaria sentir-lo una miqueta, no? O què? Va, doncs som-hi. Del seu àlbum Teardrop Sessions, Teardrops from My Eyes.

Doncs aquí estaven The Higgs amb la magnífica veu de la Carla Sunday, i els podeu veure a Rubí també en el 13è Festival de Rubí. I una altra cosa que podreu veure el dissabte serà l'automenatge del Dani Nello als seus 40 anys de carrera musical, de 40 anys sobre els escenaris, i per celebrar-ho, pues, podem posar aquesta cançó que es diu Wine-O.

0: Doncs això era el senyor Dani Nello, que celebra 40 anys sobre els escenaris i ho farà el dissabte a Rubí com a final de festa del dissabte. I com a final de festa ja i cloenda del festival, doncs tenim ni més ni menys que el senyor Lluís Coloma, mestre del Boogie Boogie, amb el Kid Carlos de Madrid i...
1: De Sevilla.
0: I això, i podem escoltar Boogie Wins Again, que millor.

0: El senyor Lluís Coloma, The Boogie Wins Again.
1: The Boogie o The Blues?
0: The Boogie.
1: Ah, era The Blues?
0: The Boogie. Era The Boogie. Sí, sí, sí. El Lluís Coloma, que
1: sí, que no, fa? No, no, diria el títol de la cançó.
0: Facis dubtar, eh? No, The Boogie. Okay. Boogie, Boogie Wins Again. I el tindreu de cloenda del Festival de Blues de Rubí el diumenge.
1: Déu-n'hi-do, el festival.
0: Déu-n'hi-do. Què més coses tenim a l'agenda, Emea?
1: Donarà de sí. Ens ha donat més de tres quarts del programa, gairebé. Més coses de l'agenda? Doncs pues, continuen les xerrades a la Biblioteca Tec, la sala del Blues per tu. I demà dimecres a les 19 hores hi haurà una xerrada superinteressant a càrrec d'un gran del blues de casa nostra, el pianista August Terrats, que a més és dibuixant, Terrats, i parlarà, farà una xerrada sobre blues i dibuix. Bueno, o sigui, a mi em sembla superinteressant, perquè m'agraden sí, totes dues coses.
0: Sí ho és, sí ho és.
1: M'agrada el blues i m'agrada el dibuix.
0: Doncs escolta'm, és la teva xerrada.
1: És una xerrada que no podem perdre'ns. I hi haurà música en directe a càrrec de la Marian Barahona i del Marc Ferrer.
0: Molt bé.
1: Sí, ja ho sabeu. Blues per tu a la Biblioteca Tecla Sala, dimecres 10 a les 19 hores.
0: Molt bé. I el Festival Clot amb Blues del senyor Leo Cayuela, aquest dijous 11 a les 20 hores, ens portarà el Chino Swing Slide amb el Tota al bar de la Farinera del Clot.
1: Mm. Molt bé.
0: I el diumenge 14 a les 7 de la tarda, Clot amb Ball a la plaça Carme Monturiol de, això, del Clot.
1: Molt bé. El Clot, que també està prenent força com a barri de Barcelona d'activitat musical.
0: Bueno, perquè, alguna coseta, sí.
1: Sí, sí, perquè també aquest dijous, a les 20 hores, estareu vosaltres a l'Olalà del Clot.
0: Sí, amb un projecte així de country rural que es diu Dirty River. I bé, allà estarem a veure
1: que, tot i que no formi part del festival, forma part del Clot.
0: Exacte.
1: O sigui que, molt bé, visca el Clot. A més, és un... tota la zona és magnífica, és tot al voltant del mercat del Clot i és una zona peatonal amb bars i terrasses que és fantàstic estar per allà. O sigui que molt recomanable. I més cosa de l'agenda. Continua les celebracions del 30è aniversari de Bad Music i aquest diumenge 14 a l'horari de Vermut, a les 12 hores, tindrà lloc un altre concert d'aquest seguit de concerts de celebració del 30 aniversari de Bad Music. En aquesta ocasió serà The Whisper and Friends. Així que ja ho sabeu. El diumenge, horari Vermut.
0: Molt bé. I per acabar, com a mínim, els destacats de la setmana, tindrem a la BBBB, és a dir, la Barcelona Big Blues Band, en el Jamboree, el diumenge, tant a les 19 hores com a les 20:30, i aquesta setmana porten com a convidat el saxofonista baríton, el senyor Pere Miró.
1: Fantàsticament.
0: O sigui, aneu al Jamboree, aneu al Jamboree, aneu al Jamboree, que qualsevol dia deixen de fer música.
1: S'ha d'anar al Jamboree. I per la resta de l'agenda, ja sabeu, teniu els Jitters de Blues de l'estimat Lluís Souto. Jo destacaria una cosa més, tot i que no estigui destacada a l'agenda de Lluís, però que sempre és destacable que surti un nou joc que fa música en directe. En aquest cas és el 700 Milles, que està al final de la Rambla, molt a prop del Monument a Colom, i que aquest dijous 11 a les 20 hores tindrà a la Sweet Marta i al Johnny Bigstone. O sigui que estem de celebració, que hi hagi un nou joc que esperem que duri molt.
0: Exacte, esperem que duri molt. I benvingut sigui. Benvingut sigui en aquesta ciutat òrfana de música en directe.
1: I tant, i tant. Seguim!

Blues for a Day, Dinah Washington, introduint aquesta secció d'efemèrides del blues d'un dia com avui, que va passar. Un dia com avui, de 1924, el Jelly Roll Morton grava un dels primers blues que es van gravar, que es deia Jelly Roll Blues, amb la seva banda. Per Genet Records a Richmond, Indiana, sentim Jelly Roll Blues.

0: Jelly Roll
1: Morton.
0: Jelly Roll Morton. Jelly Roll Blues, és difícil de pronunciar. Molt bé, també un dia com avui, un altre aniversari. Naixia a Doddsville, Mississippi, un bluesman, guitarrista i divulgador anomenat Fruitland Jackson. Havia sentit tu parlar del Fruitland?
1: No.
0: No, no? I havia sentit algun nom així.
1: I que es deia Fruitland, no.
0: I no és un sobrenom, no és un nickname, es diu així, Fruitland. Fruitland, o Fruitland.
1: Fruitland.
0: No sé, o sigui, suposo que els seus pastissos d'aniversari no són de xocolata, són de fruita.
1: Sí.
0: Fruita variada. Però bueno, sentim, a més, té una cançó que és Happy Birthday Blues, sentim-la, que més adient, no?, que sentir Happy Birthday Blues.
1: El dia del seu aniversari.
0: Exactament.
1: Molt bé.

0: Happy birthday, Fruitland.
1: Happy Jackson. Birthday.
0: Nascut el 1953. Bueno, el tio té reconeixement, a més de tenir discos i no sé si ha fet coses amb l'Alvin, Jan Blood, Heart, però a més té reconeixements W.C. Handy Awards per la seva labor divulgativa amb nens i amb escoles de blues. O sigui que des d'aquí...
1: Feliç aniversari.
0: Feliç aniversari, Fruitland.
1: Fruitland.
0: I també celebrant aniversari de molt més antic, del 1902.
1: Dos.
0: Un tal Nehemiah James.
1: Te'l rebusques, no, últimament?
0: Més conegut com Skip James.
1: Ah, bueno, va.
0: que naixia a Benton i a Mississippi. Sentim Hard Time Killing Floor.
1: Oh, yeah.

0: Kip James, Hard Time Killing Floor, Nehemiah. Hard Time Killing Floor, i ja que parlem de Killing Floor, i un altre aniversari, tot i que demà, 10 de juny del 1910, fa anys, Chester Arthur Burnett.
1: Aquest era
0: Howling Wolf. I acomiadarem el programa d'avui amb Killing Floor.
1: Quina millor cosa.
0: Killing Floor a una altra Killing Floor, d'un aniversari a una altra. Bona noix, Bruxelles del món mundial. Proper dimarts, darrer programa de la temporada. No us ho perdeu, que tindrem convidats.
1: Això mateix.
0: David Jan.
1: Fins la setmana que ve. Bona noix a tothom. Bye.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons. Una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant la veu sinuosa, bella i dúctil d'una gran intèrpret, que també és creadora, cada cop més. Jo crec que amb aquest poema seu recent, que ha musicat Cecília Zavala i que la interpreta amb ella, i que es diu Peregrina, s'autodefineix. Parla del viatge vital i musical que fa 25 anys que està armando, construint, fabricant, aquí a Barcelona, a Catalunya, dins de la cosmovisió musical del tango i sus aledaños. Peregrina, dicho de la persona que anda por tierras extrañas, ens diu el diccionari de la llengua castellana. Jo no crec que sigui gens estranya, ni nosaltres per a ella ni ella per nosaltres. Barcelona històricament ha sigut tanguera. A principis del 20 era l'entrada a Europa dels grans del gènere que arribaven en vaixell per anar a París per carretera, a la capital cultural del món d'aleshores. I actualment tenim la sort de tenir aquí grans instrumentistes argentins que alimenten el nostre jazz. El contrabaixista Horacio Fumero, el guitarrista Gustavo Bataglia, el bandoneonista Marcelo Mercadante. Me'n deixo segur. Tots tres l'han acompanyada. Ara bé, de creadors de cançons, d'escriptors de cançons, però desgraciadament no n'hem tingut tants. Vam tenir una bèstia parda que ens va retratar la Gran Barcelona dels 70 i 80, millor que ningú, que va ser el gran Gato Pérez.
1: Sí.
0: Però el tenim, parafrasejant-lo, el tenim una mica distant en el recuerdo i perdido en la memòria. Bé, jo no, però la majoria de gent sí, desgraciadament.
1: Sí.
0: Doncs bé, crec que tenim una nova connexió argentino-catalana consistent. Una connexió de veritat que s'ha produït després d'una feina de molts anys. Tenim a la Sandra Reder. Celebrem-ho perquè val molt la pena. Creadora perquè escriu parlant d'ella, però també perquè tria repertori. Tango, bolero, copla espanyola, fins i tot cantautoria catalana, i s'ho fa seu, a la seva manera, com les grans, com Sosa, Parra, Bonet, Pradera, per exemple. Ha publicat 10 discos, ha escrit 3 llibres de poemes, En contra 2, que evidentment aquí hi ha un joc de,
1: sí,
0: un joc de,
1: paraules.
0: De paraules, compartit amb Alejandro Crimi, Amores licuados, i La invisible belleza, que també és la seva darrera obra discogràfica. Va musicar poemes de Joan Margarit, oi que sí?
1: Sí.
0: Joan Margarit, d'aquí de Sant Just d'Esvern, i de José Agustín Coitisolo, per un espectacle que es va dir Tango Contemporània a Catalunya, correcte?
1: Sí, sí, era una recerca que he fet, sí.
0: I del 14 al 23 va ser la cantant solista de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, dirigida per Miquel Àngel Maestro. Bé, avui escoltarem sobretot això, La invisible belleza, la seva darrera obra, un disc amb 4 cançons amb lletra seva i 10 d'interpretacions, d'adaptacions seves, de poemes d'Homero Manzi, Antonio Quintero, que és copla espanyola, un Piazzolla del Astor i la Diana, no? Que és la seva filla, no? La Diana
1: sí,
0: és la seva
1: sí,
0: filla.
1: Exactament.
0: Un Mario Clavell, Cantulo Castillo, bueno, un del mismíssim Carlos Gardel, un poema de Leonidas Lamborghini,
1: que aquest
0: no existia com a cançó, sinó que aquest s'ha musicat per tu, no?
1: És una elecció i un treball del guitarrista Adrián Fioramonti, que viu a la Toscana, és argentí, i ell ha fet un treball sobre Leonidas Lamborghini, i lo ha gravat.
0: Però és per tu, aquesta musicació.
1: Sí, pel projecte. Sí, sí, que compartim amb Silvio Salambani.
0: Un Vete de mi, un bolero de Virgilio Expósito que ha cantat Bola de mi, de Vieca, de Tano Veloso, Diego El Cigala, un Eladia Blázquez, que és una cantautora de tango,
1: sí,
0: i actriu,
1: sí.
0: Si no m'equivoco.
1: No, pianista.
0: O pianista. Pues m'he equivocat.
1: No sé si ha actuat, però era pianista i compositora, sí, sí.
0: Bé, un disc de bellesa evident, la bellesa

0: molt jove, però molt jove. I he començat a cantar tango, després he emigrat, he arribat a Barcelona i en el pas del temps sí que volia explicar, crec, per a entendre la meva vida i tot el que havia viscut i el que me commovia o me atravessava. I necessito escriure, i l'últim llibre explica aquesta sensació. Necessito crear i explicar.
1: I explicar de tu.
0: Sí, i del món que m'envolta i que a vegades és molt difícil, no?
1: Llavors, el primer poema que vas musicar, el recordes quin és?
0: De musicar? No em recordo, però tinc molt
1: poema
0: present...
1: Poema teu, poema teu.
0: Sí, però tinc molt present que un dels primers era una tonada que escriu a Barcelona, i una tonada és del gènere del folclòrico de la meva zona, de Cuyo.
1: Ah, Mendoza, no?
0: De Mendoza.
1: A prop dels Andes.
0: Sí, la tonada, la cueca i el gato, que són típicos, gato cuyano, però la tonada és molt, molt típica. I el primer que he escrit a Barcelona era això, i era com amb molt amor i amb molta melancolia. I després, en el disc que he fet, Tercera Pàtria, sí que he escrit Paolo Mainetti ha posat la música magnífica, i Reina de Piedra, que és per a Ciutat Vella. Jo treballava molt en el Raval en aquesta època i tornava a la nit, i la Rambla, i per mi era una visió molt forta. I és una cançó d'amor a Ciutat Vella. Sí, i està en el quart disc, sí.
1: O sigui que les primeres obres s'han fet aquí a Barcelona, això està...
0: Sí.
1: I sempre la poesia és teva, i sempre la música te la fa el músic que t'acompanya.
0: Sí, que jo le proposo. I solament en Canció Maleva hi ha una tonada que és lletra i música mia, que és tonada del domingo. Però jo no soc molt bona con la música per escriure, però l'he dit a Gustavo Battaglia: mira, m'ha sortit la música i és aquesta música i bueno.
1: És a dir, que els indueixes...
0: Però tenia completa, solament havia que escriure.
1: Ah, bueno, m'has dit aquesta.
0: Aquesta.
1: Però les altres...
0: Les altres trio o tinc projectes com Cecília Zavala, que a vegades ella tria un poema meu, o en este cas de Peregrina... Ella m'havia convidat a gravar... Sí, ella m'havia convidat al seu disc, que està Juan Falú, Jussa i altres músics. I ella havia triat un poema que li havia agradat molt meu. I m'ha proposat dos músiques per al poema. I jo he triat un. I l'altra música havia quedat així, que és de Peregrina. I jo m'agrada molt caminar i llevar-me molt, molt aviat, i caminava i escoltava la música. I Peregrina nace de jo caminant hacia Glòries, i la lletra ha sortit mica en mica...
1: Inspirada
0: per la música. I és la música inspirada aquesta lletra.
1: Anem a escoltar una primera cançó sencera, com Déu mana, Sintregua, un poema teu, d'aquest La invisible bellesa, amb música, per això, de la Elba, Elvi o Laia.
0: Sí, tremenda.

0: Cuando la voz del eco ya no suena, es presa del verdugo nuestro canto. Això dius en aquesta cançó Sin tregua.
1: Sí.
0: Què ens vens a voler dir amb això? Que
1: sí,
0: quan hem deixat anar una cosa molt nostra al món,
1: no,
0: aquest món ens...
1: La lletra l'ha escrit en la pandèmia i se llamava... Primer era un soneto que he posat soneto rabioso i era en esta època de pandèmia i que no podies fer una abraçada amb algú i que era tota la situació d'injustícia i corrupció i...
0: Ah, anava per aquí la cosa.
1: Sí, sí,
0: ah,
1: també.
0: Mira, jo,
1: sí,
0: jo, sí. Jo estava buscant altres interpretacions. Bueno, aquest disc, evidentment, ja ho hem dit, però aquest disc és el més teu, que parles més de tu i...
1: Sí.
0: Això està claríssim, no?
1: Sí, sí.
0: I a més te l'has autoproduït.
1: Sí, quasi tot. Sempre, sí, sí. Soc de fer autogestió perquè...
0: No, però la gestió econòmica de la producció és una cosa.
1: No,
0: jo em refereixo a la gravació.
1: No, no.
0: I a la gravació també.
1: Sí, quasi tot treballo, excepte el de Acoba Records, que està coproduït...
0: Aquest home
1: és
0: d'Argentina, no?
1: Sí, coproduït com Pablo Mainetti. Després faig tot.
0: Home, i això d'autoproduir-se no s'ha de ser molt valent, no? O què?
1: Sí, i molt, molt treball, moltíssim. Però m'agrada fer-lo com jo vull i... Sí, tot és com un... Tota la meva vida és així. Vull molta independència i molta limpieza per lo que...
0: Bueno, suposo que busques alguna opinió d'algú que et digui alguna cosa, però
1: sí,
0: que sigui
1: clar.
0: Una opinió només.
1: Sí, no... sí, els músics que estan aquí en l'últim disc, sí, sí, clar.
0: I has fet discos amb guitarrista, has fet discos amb bandoneonista, has fet discos amb pianista.
1: Sí, ara sí.
0: Després escoltarem un gran tema, un clàssic, amb un gran contrabaixista argentí afincat aquí a Barcelona.
1: Sí.
0: Sempre és això, és un diàleg teu... amb una persona i un instrument, diguem.
1: Sí, moltes.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí, sí, m'agrada molt.
0: I també has fet participar al saxo soprano, per exemple, que no,
1: sí.
0: que no sé si és un instrument, jo no és un instrument que l'associo molt al tango, no.
1: Però és una història molt bonica perquè he conegut a Silvio Salambani al 2007 a Valparaíso, en la Cumbre Mundial del Tango de Valparaíso.
0: Això és a Xile, no?
1: En Xile. I jo era el Teatro Municipal de Valparaíso. Jo obria la nit amb una viola i un guitarrista i el tancava amb el seu quintet, Grupo Candombe. I hem conegut ahí i m'ha proposat un any després, un any i mig, treballar i escriure per el seu projecte i ser la seva cantant. I ell visc a Faenza, a Itàlia, Emilia Romagna. I he començat a treballar amb ell. Ell és un investigador. Ara surt una investigació d'un disc que és el tango, que és una de les investigacions més completes sobre el tango i els seus orígens. I tinc una amicícia, va dir, una amistat molt, molt forta con Silvio. I ara el projecte Tango Malandra con Adrián Fioramonti i Silvio.
0: Anem a escoltar una peça teva, una nova peça teva de la invisible bellesa, Canto del Mediodía.
1: Sí.
0: Una peça que te l'ha musicat Adrián Fioramonti.
1: Fioramonti, sí.
0: Fioramonti. Què ens podries dir d'aquesta peça?
1: Se l'he proposat perquè li agradava molt
0: bueno.
1: Adrián, volia sempre posar música a les meves lletres i l'he proposat aquesta i ha fet la milonga i m'ha agradat molt.
0: La milonga.
1: Sí.

0: La verdadera fortuna és bailar con el fraseo. Sí. Això ens dius aquí, en aquesta cançó que acabem d'escoltar, Canto del Mediodía.
1: Sí.
0: I avui aquí a Fabricants de Cançons doncs estem ballant sinuosament amb el fraseo sí. de la poesia i de la gran veu de Sandra Reder. El concert d'aquest divendres, escoltarem aquest disc o què escoltarem?
1: No. Alejandro Di Constanzo fem un concert de tangos i boleros i estrenarem boleros nous i algun no molt coneguts. I ara en farem Vete de mi i Somos, que està en el disc. Sí, perquè Somos l'hem triat per al disco, amb Alejandro, perquè en el Byron hem tingut un concert i Somos, jo he demanat a la gent que...
0: Sí, això fa un mes, no? Ja vas actuar al Byron, en aquesta llibreria.
1: No,
0: i més vegades.
1: Ha sigut l'any passat. I he demanat a la gent que opinara, no? Qual tema de tots li agradaria que gravés, que registrassem. Ah. I el més aplaudit ha sigut Somos i he dit ja està, gravem Somos i ja està, i al disc. I m'agrada molt aquest bolero. Sí, sí.
0: Mira, no l'havia seleccionat, havia d'adaptacions de clàssics o molt sí. o quasi clàssics, n'havia triat una altra per posar, que és Arrabal Amargo.
1: Sí,
0: poema d'Alfredo Lepera.
1: Lepera, sí.
0: I música del mismíssim Carlos Gardel.
1: Sí,
0: sí. I que aquí la fas amb un contrabaix de luxe, no?
1: De luxe, sí, sí. Ha sigut, hem gravat una sola
0: presa.
1: Una sola, sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, i solament hi ha quedat això.
0: Horacio aquí passigant les cordes del contrabaix de manera...
1: Sí, sí. I Homero, Horacio ha dit, sí, per mi està bé, i per... ja està, una.
0: Ja està, la primera.
1: La primera.
0: I aquesta la vas triar per què? Perquè
1: m'agrada moltíssim. Normalment amb Elvio Laja també la fem i sembla que és magnífic, un tango que adoro.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Sí, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem vivint dins les cançons de la Sandra Reder, les cançons que ha estat fent durant 25 anys aquí a Barcelona.
2: Sí, així.
1: Escolta, en tota la teva obra hi ha presència de tota l'Amèrica Austral, diríem, no?
2: Sí.
1: Argentina, òbviament. Abans m'has parlat també... Clar, el tango és porteño, és molt de la ciutat de Buenos Aires, Montevideo, compartit.
2: Sí.
1: Mendoza no és tan tanguera.
2: Sí, però el tango està present en tot el país.
1: Però abans m'has dit que has parlat d'una peça que té aromes
2: de... Sí, perquè en cada província o regió d'Argentina diverses músiques folklòriques de la chacarera más de una zona, como Santiago del Estero, la samba
1: nord,
2: más
1: no?
2: del norte, hay música sureña y la música nuestra, que es la cuyana, que es de la San Juan, San Luis y Mendoza. Y sí, cuando estoy en Mendoza, canto música cuyana. Això.
1: Però també hi ha... Bueno, has fet un projecte amb el Proyecto Afluentes,
2: sí,
1: amb dos uruguaians, amb el Mario Maeso i l'Álvaro Pérez,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I aquí hi ha aromes de candombe,
2: de
1: Uruguai.
2: Sí.
1: Això era tampoc...
2: Magnífico.
1: També vas tocar amb l'Euclides Matos, brasiler, malaguanyat, desgraciadament, que ens va deixar fa uns anys.
2: Sí.
1: Era veí meu, jo el veia prenent un cafè i mai em vaig atrevir a dir-li res, em sap molt de greu.
2: Mira.
1: I també va ser un disc molt maco amb ell.
2: Sí,
1: és a dir, aquesta intenta de fer un mix d'aquest...
2: Era, crec que jo no he fet intents, però una vegada el contrabajista, Leonel Mórtola, me ha convidat a veure el concert del trio d'Euclides Matos i m'ha fascinat, he pensat com canta i com toca, era una cosa increïble. I després ell m'ha dit, però te convido a cantar. No, jo no canto la música del teu país, no, sempre escoltat en l'Argentina, la bossa nova, Vinicius, tot, Jobim, Javan, era, sí, clar. I, però hem començat a fer una amistat i a escoltar, ens trobàvem en Horta, en la seva casa, i era...
1: Alda Mariner, oi que sí?
2: Sí, exactament. I ell m'ha dit, mira, per fer aquest projecte, millor seria que escoltéssim molt la música meva, del meu país, la que jo m'agrada, i la teva. I vem què ens agrada i què podem fer. I quan més temps compartit d'escoltar, entonces... al dinar compartíem, escoltàvem i bueno, hem fet el projecte i després hem registrat la espalda de los pájaros.
1: Exacte. Que el pájaro era ell i tu eres la noia que es penja dels...
2: No, era Ignasi Blanc que ha fet aquest treball preciós.
1: Bueno, la gent que busqui el disc i que busqui la portada, que es veu un ocell que no sap què és.
2: Sí, perquè hi ha un poema de Roberto Juarros que parla de la plenitud como sería de viure volant en l'esquena del Sucels, no? I era esta plenitud que és una...
1: Bueno, i en aquest disc et vas atrevir a cantar Serrat.
2: Sí.
1: Per què la gent s'avorreix tant?
2: Sí, que m'agrada.
1: Una cançó de 1980 de Joan Manuel Serrat, del disc Tal com
2: Preciós.
1: Raja. Tal com Raja, no?
2: Sí.
1: Bé, anem a escoltar una peça de les que vas fer l'any 21 amb el Proyecto Afluentes, amb els uruguaians Mario Maeso i Álvaro Pérez. Anem a escoltar Per a cantar-le a l'olvido, un poema teu que va musicar el Mario Maeso, i on podem escoltar tot, doncs, això també, a l'Álvaro Pérez, percussionista que hem tingut en aquest programa, i a la guitarra el Fulvio Paredes.

0: Doncs això, la idea aquesta d'això, Uruguai, Argentina,
1: Sí.
0: Brasil, tot
1: És bonic
0: molt bonic,
1: quan tu...
0: i tot vist des d'aquí, diguem, no?
1: Sí. Crec que lo important no és ni quedar-se tancat en una cosa, ni que sea tot sincer, que sea por necessitat autèntica. Quan he cantat la copla, la canto com si cantara Gardel. I la trio perquè m'agrada moltíssim. I el mateix con Núvol Blanc.
0: Que és
1: No
0: la que escoltarem ara.
1: perquè sea
0: O per
1: bo o
0: agradar
1: per
0: o pel que
1: agradar,
0: sigui.
1: no, no.
0: No, és
1: Me
0: perquè la
1: debe,
0: vius i la sents.
1: sí, si no, no faig nada. Res.
0: Doncs això, bueno, ja, mira, ho acabes de dir. I en aquest nou disc, la teva darrera obra, has fet una versió d'un Núvol Blanc d'en Lluís Llach, no?
1: Sí.
0: Una cançó dedicada, bueno,
1: A la
0: a la seva mare quan es
1: sí.
0: va
1: Sí.
0: morir, una cançó del 85, si
1: Preciosa.
0: no m'equivoco.
1: Preciosa. Penso que la música i la lletra estan molt bé
0: Treball.
1: trobades i s'ensamblen con
0: Sí.
1: una con bueno, con amor, suposo que és tan de veritat que és.
0: La vas voler fer.
1: Sí. Però totes les els assaigs jo plorava i era perquè era no podia evitar-lo.
0: Aquesta no la vas fer la primera.
1: I després ja he pogut no, com exorcitzar
0: I aquí qui t'acompanya en aquesta
1: la
0: versió?
1: meva en aquesta versió l'arreglo, l'arranjament és de la meva jove, la nòvia del meu fill, la meva nora també, que és diu Anne-Sophie Ballbé, que és una pianista fantàstica, que és una pianista clàssica i especialitzada en música antiga, que tenim el projecte Tango versus Clàssica. I en aquest projecte canto una cançó que he fet musicalitzar al 2010 de Joan Margarit, l'últim sentit, que no la
0: No
1: tinc...
0: la tens gravada, oi que
1: No,
0: no?
1: no,
0: Ah, perquè jo l'he estat buscant, perquè clar,
1: no.
0: Joan Margarit va viure a Sant Just
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: dic, on dia,
1: No
0: això
1: tinc
0: segur.
1: ni esa ni la de Goytisolo. Ja lo fa, ja ho faré. Ja ho faré perquè són molt boniques.
0: Però sí, seria qüestió de gravar-la, diguem.
1: Sí,
0: La
1: sí.
0: feina d'arranjament tot està fet.
1: Sí. Sí.
0: I no tenia una gran complexitat, no,
1: No,
0: anar.
1: podria... A l'inici, el compositor del tema de Margarit se lo he demanat a Pablo Lojovine, un bandoneonista, i la versió era veu i bandoneó. I ha sigut molt bonic perquè quan he conegut a Joan Margarit,
0: Que el vas a
1: ell m'ha
0: reconèixer.
1: dat, sí, ell m'ha dat la seva bendició, perquè no, jo volia que ell diguéssim sí, o no, si em deia no, no vull que poses música, però l'he contactat al 2010, 2009, i m'ha convidat a un cafè ahí en plaça Francesc Macià, i ha sigut molt bonic i m'ha regalat un llibre dedicat, molt, molt bonic.
0: I la va arribar a escoltar. La teva
1: Sí, sí, sí,
0: interpretació
1: sí,
0: la va
1: sí,
0: escoltar en
1: sí, sí,
0: directe.
1: sí. I crec que el músic, el seu fill és músic, un fill,
0: No ho sé.
1: no sé.
0: Hòstia,
1: Però
0: doncs. Doncs a
1: sí,
0: veure
1: ha sigut
0: si...
1: molt bonic el record que tinc.
0: I el poema el va triar ell, per això.
1: No, no, jo.
0: O el vas triar tu?
1: Jo. Perquè el poema és, per mi era un tango.
0: Era un tango.
1: Sí.
0: I el Goytisolo què va ser?
1: És un poema a la seva mare. Que ha mort en el bombardeig. I sí, molt, molt bonic, però no, devia treballar-lo i la música és de Pablo Jiménez, de aquest. Perquè el del projecte Tango Contemporani a Catalunya, jo he fet una recerca i era un treball sobre la similitud entre el Raval i la Boca en Buenos Aires. Perquè són barris portuaris, de mestissatge,
0: Gent humil,
1: i de
0: diguem,
1: gent humil, de molta immigració,
0: d'immigració, o genovesa, o
1: i
0: la que sigui, no?
1: sí, i entonces era una investigació i també este en contra de poetes catalans o poetes en el meu món, que és aquí a Barcelona, i el que
0: és una interpretació de coses d'aquí, però sí, una sensibilitat,
1: sí, de bueno, tant, d'allà, d'allà. Perquè hi ha una mirada i una forma de veure el món que tenim els tangueros. Exacte. Creo.
0: Bé, ara la faré la pregunta del milió. Sí. Per tu el tango què és? És una cosmovisió, no? Una mica...
1: Sí, crec que és una manera d'entendre la vida amb una estètica especial i una sensibilitat que té el tango. El bolero té altra sensibilitat i altra forma de dir les coses, no? Un brasiliano no... potser no va a dir les coses com un tanguero. És una, hay una forma de viure, en la milonga també se ve, en com la gent balla, com visc jo l'enyorança. Crec que són formes diferents de vivir la vida particular.
0: Anem a escoltar un núvol blanc, el teu núvol blanc.
1: El meu.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Bé, i avui aquí, a Fabricants de Cançons, estem tenint la sort de poder estar conversant amb la Sandra Reder, a casa seva, que ens ha convidat. Moltes gràcies.
2: Ah, no, aquí. A tu.
1: Escolta, tu, l'any 73, 72, la Guillermina Mota i l'Enric Barbat sí. van fer un disc de tangos en català, de tangos clàssics adaptats al català. L'has sentit, aquest disc?
2: Sí.
1: El temps present.
2: Sí. Jo he tingut una parella que és molt expert en tango, que és Xavier Febrés, i ell
1: escriptor.
2: Ah. I el gran conocedor de tango, i ell m'ha fet conèixer la
1: dies,
2: Guillermina
1: no?
2: Mota i el Enric Barbat. Sí.
1: Home, ara la llista de clàssic no sé quina és, no me la sé de memòria. Són una mirada amb un punt de paròdia,
2: paròdia i humor,
1: Humor, però només un punt.
2: Sí.
1: I estan molt ben adaptats, i el text és molt convincent.
2: Sí, era molt, además, con molta personalitat, bé.
1: Sí. Hi va haver un curtmetratge de sí, fet pel Mario Gas, un espectacle, hi ha una pel·lículeta d'aquest espectacle.
2: Mira que bé.
1: Bueno, t'ho comentava perquè el tango en català, tu com ho veus? Ho veus factible o què?
2: Sí, bueno, però,
1: tangos, cançons que tanguegen cantades, fetes en català, sí. Ara tinc present una de l'Enric Arnaez, que és l'únic que està a París. Aquesta.
2: Mira.
1: Però ha de...
2: Sí, i Cecília Roseto també cantava una, no recordo si era el xoclo o què, al català, i a vegades queda bé i a vegades és molt difícil.
1: Perquè com la prosòdia, que ja la veus molt diferent.
2: Sí, a vegades sí, costa.
1: Tu has gravat discos a molts llocs. Has gravat a Itàlia, has gravat aquí, has gravat a Argentina...
2: Sí.
1: Hi ha dos discos importants que els vas fer amb discogràfica argentina, si no m'equivoco, no?
2: Sí, Tercera Pàtria està tot fet en Argentina.
1: Sí.
2: Con una coproducció també, i m'ha ajudat molt un gran amic que no està amb nosaltres ja, que és Raúl Carnota. Però sí, tot la producció...
1: Argentina. Escolta, i Argentina, quan veuen...
2: Aquí, en Barcelona, no?
1: La majoria és aquí a Barcelona.
2: Sí.
1: Llavors, Argentina, quan veuen el tango de la diàspora, diguem, del tango que es fa a Europa i el que es fa aquí a Barcelona, del de Barcelona, què diuen? Tu què creus que diuen?
2: No, són feliços. Sí.
1: Sí, no, que són feliços, però què hi veuen?
2: Que el tango agrada en el món, que bueno, que és... ¿Quién era? José Govelo decía que el tango no era centrífugo, sino que era centrípeto, ¿no? Y entonces era una cosa muy bonita que el tango tiene, de que va encontrándose y hace parte suya, y creo que la música és normal i és
1: és com ha de ser, però jo t'ho preguntava en el sentit de dir, aquí es fan les coses de diferent manera o hi ha alguna aportació o les...
2: No sé, que va, és normal. Potser a alguna gent que sea molt porteña visc el tango d'altra manera, però és normal, no solament perquè jo esté en Barcelona. El Violà ja està a Barcelona i fa un tango retango, no és poderós.
1: Per exemple, la presència de músics de jazz aquí a Barcelona és una ciutat molt d'escoles de jazz, diguem.
2: Sí, però no, crec que és Alejandro Di Constanzo, però no és per la ciutat, crec que és per la seva personalitat, que li agrada tant del jazz i se nota en els seus arranjaments, no? Però crec que és personal de cada músic, no?
1: Això, recordem-ho, aquest divendres...
2: Divendres 12, sí.
1: 12 de juny, a les 9 del vespre, a la llibreria Byron, carrer Casanova 32, al costat de la Gran Via, metro Urgell, molt a prop d'aquí.
2: Sí, molt a prop.
1: Si ens escolteu el dissabte feu tard, i si ens escolteu en repeticions, doncs encara més, però bueno. Bueno, mira, per cloure el programa anava a proposar que escoltéssim Guitarra, dimmi-lo tu, aquests diàlegs que tens amb la persona que et vesteix la música, diguem, no?
2: Sí. César Angeleri en la guitarra.
1: Vale, perquè anem a escoltar una gravació del disc Gran Reserva que vas fer amb ell.
2: Sí.
1: I bé, una peça de lletra d'Atahualpa Yupanqui.
2: Maestro. Sí.
1: I música de Pablo del Cerro, que també deu ser...
2: Sí, que era la seva dona. era en realitat la seva dona.
1: I firmava un nom d'home.
2: Sí, i firmava com nom d'home.
1: No, no sabia això.
2: Sí, però era la seva dona, que moltes lletres eren seves. Sí, sí.
1: Una gravació de l'any 2022 i que va publicar Aquarius Records a Argentina el 24, no?
2: Sí, sí.
1: És l'últim disc que has fet.
2: El disc amb César l'hem gravat al seu estudi a Buenos Aires.
1: Sí, sí. Sandra, moltes gràcies per la conversa.
2: No, no?
1: Moltes gràcies pel teu darrer disc.
2: Gràcies.
1: I bueno, que tenim un viatge d'anar i tornar a Argentina musical, consistent, que s'està fent aquí, i que la gent això ho ha de tenir present.
2: Sí, sí, sí, espero que arriben tots al meu concert.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu. Gràcies.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B, que començarem avui amb Ed O'Brien i la peça Incantations. Comencem llarg, sense pressa. Aquesta és una cançó que no entra ràpid, però tampoc ho necessita.

Hi ha cançons que tenen alguna cosa molt concreta, fan bona cara, encara que parlin de coses no tan lleugeres com la de Maisie Peters i Audrey Hepburn.

Future Islands sempre sonen com si estiguessin aguantant alguna cosa a punt d'explotar. I amb Sails això els continua funcionant molt bé.

M'agraden les interpretacions de les peces en directe, on la cançó deixa de ser perfecta i precisament per això hi guanyen Dua Lipa en Ofanira.

Canvi de temperatura amb Instituto Mexicano del Sonido i Ritmo Babilonia. Això entra i el programa es mou sol.

I ara tornem a baixar una mica la llum, no massa, només el més just, amb Anna McLachie i Bitter Winterskin.

Hi ha cançons estranyes que acaben sent les que més recordes. Aquesta podria ser una d'aquestes. Levy Turner i Clown Song.

Els estàndards tenen això. Si els cantes bé, encara funcionen sempre, com la Jamie Paul amb Bewitched, Bothered and Bewildered.

i tanquem amb una cançó que sona lleugera però deixa pòsit. És una combinació bastant difícil. Gareth Duncan i Extraordinary.

I aquí ho deixem. Avui passant per bastants llocs diferents sense moure'ns gaire. Gràcies per ser-hi, que tingueu molt bona nit i recordeu, a vegades les playlists més estranyes són les que acaben tenint més sentit. A reveure'm.

0: És un equip
1: de Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Bona nit, companys, bona nit, oients, Bits 40.0.
1: Bona nit.
2: Bona nit a tothom.
3: Molt bona nit.
0: Perfecte, doncs, de nou, els quatre aquí plegats, junts.
1: Equip titular.
0: Equip titular.
1: Em va trobar molt a faltar, cabrons. Sí.
3: Bastant, sí, bastant.
1: T'hem de dir que sí, sí. Jo especialment. Sí, perquè amb Jesús no m'hi podia fotre.
2: Ja. Perdona, Jesús, o sigui, ja el podem fitxar com a bueno, membre permanent.
0: Membre, tio.
2: Quin puto màquina de tio, o sigui... Us passa la mà per la cara amb elegància i coneixement musical.
1: Això
2: però,
1: és molt fàcil.
2: Però va,
1: això és molt
2: fàcil. Una hora
1: això lluny. És molt fàcil.
3: Sí, però només d'espagueti pop.
0: Exacte.
2: Sí,
0: claro. Què va? Rafael Acarrà.
2: O sigui, so... que us hagués d'explicar el que és l'escrimo.
1: Ah, sí, sí.
2: Però... Vergonya us hauria de fer.
3: Jo no ho coneixia. T'ho dic en
0: sèrio. Jo tampoc.
2: Jo perquè m'agrada molt tot el rotllo hardcoreta i tot això. I tal. Sí, sí. T'ho tenia molt, molt interioritzat, però va ser com... Com molt?
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Jo, en realitat, ho sabia, però vaig dir... Deixa que ho expliqui, perquè hi ha oients que exacte. Necessiten no, aquesta informació.
2: Té una veu radiofònica... explica superbé, sí, sí, superclar, no. Em posa bastant.
1: Sí, sí. I tu què tal per Tenerife, per cert?
2: Bueno, vaig anar a currar.
1: Ah, vas anar a currar? Pensava que anaves a l'Incerso, no? No?
2: Bueno, podria haver sigut un viatge d'Incerso, però no. Vaig fer un flash trip de feina.
0: Molt bé.
1: Benvingut.
2: Me podia haver fet una trucada.
0: És veritat, ho vam pensar.
2: Estava volant just en aquell moment.
3: Jo ho vaig dir i va ser el Miqui que va dir anà, passem.
0: Ah, guarra. Bé, després d'aquesta intro, innecessària però ja està feta. Avui tenim un programa potent, especial Primavera Sound. En vam fer un, com va sortir el cartell, si us en recordeu. Mm-hmm. Ara ja és...
1: No. No recordem, jo no recordo.
2: Sí.
1: No recordo.
2: Jo dic que sí, però tampoc.
0: Sí.
1: Vols dir? No era això l'any passat?
0: No, era aquest, sí. O com a mínim vam parlar, no? O sigui, vam fer un programa com a tal...
2: Quin any som, ara?
0: Quin any som?
1: Tu qui ets? On som? Qui sou?
0: Ja m'ho diràs dintre d'una hora i pico. Com...
2: Estic una mica...
0: Recordes?
1: Al final.
2: Florentinejo.
0: Sí. Doncs, especial Primavera Sound 2026. Filant prim, tenim coses també amb força detall, a part dels... els grans noms que potser ja els vam comentar encara que no se'n recordeu al seu moment. Mm-hmm. I un especial, fins i tot, un especial a càrrec de BC Blur.
2: Un especial de quines coses podria haver fet Primavera Sound millor.
0: Molt bé.
3: Que bé que sempre porta especials, tio.
0: Tio, és molt enriquidor. Tu també en feies, també.
3: Ja, per això ho deia, a veure si un dia...
2: Una cosa xula, ho hem parlat abans amb el Rubén, és que no portem... Com a mínim nosaltres dos no portem supergrans caps de cartell, que ja vam mencionar.
0: Exacte.
2: Quan va
0: obrir, sí.
3: Això s'ha saltat tots.
2: Portem coses més petites, o bé que hem descobert, no? A mesura que anaves escoltant el que hi havia en el cartell, jo crec que això és més enriquidor. Per tots vosaltres.
1: De Cure, no?
0: De Cure.
2: Uns nois. Uns xavals.
0: Ja, sí, sí. Per tant, si us sembla, que ho parlàvem fora d'antena, podíem fer, com també vam fer l'any passat, de fet, aquest approach de filar prim per dies, si us sembla.
3: Sembla perfecte.
0: Aleshores, si us sembla, abans d'anar el dijous, primer dia de festival oficial, tenim el primer a la ciutat, que també hi ha moltes i moltes coses, on afegeixo també el diumenge. Diumenge també hi ha cartell, i és segurament del millor cartell de tot el primer a la ciutat.
3: És aquest
1: a Cal Cox? Sí, el diumenge passat, el primer.
2: Sí. El diumenge després, o sigui, el dia 7.
1: Tanca Cal Cox, no? Cal Cox?
0: Sí. Sí, però bueno, és l'Apolo i tal, hi ha un cartellaco bastant potent i per tant, si us sembla...
2: Sí, Primavera Beats és Greta, Blondish, Joseph Capriati i Cal Cox.
0: Yes, Jesus. Qui, imagina festa, arribar a Cal Cox,
1: no?
0: Exacte, arribar a Cal Cox després de 4 dies o més i anar a Cal Cox, vull dir, és rotllo transfusió de sangre 100% el dilluns i...
3: Kate Richards, tio.
0: I Mareos, no, next.
1: Mareos un mes.
0: Bevent llet allà per...
2: Cadira de rodes, no, suero. Sí, això
0: suero i llet per lo de la... Què era la serotonina, aquella hormona que se'n va a la merda?
2: Serotonina,
0: vale, doncs pues això. Per tant, comencem per primer a la ciutat. Segur que especialment el Saúl té grans noms dintre del que és la setmana prèvia,
2: bueno,
0: i diumenge.
2: Grans noms no, però primer a la ciutat la veritat és que ha elaborat, no, dels últims anys un cartell alternatiu al primavera, no, un off-primavera molt interessant, amb propostes una miqueta més arriscades o més minoritàries i tal, que serveixen com a test també. Penso, per exemple, en l'Ambrini Girls, que l'any passat doncs, van tocar a primavera a la ciutat, i aquest any estava el cartell principal, no, el dissabte, si no m'equivoco, i coses així, no? I ara, per exemple, doncs, hi ha grups que han tret discos nou i que ja són una mica més consagrats, com per Itàlia, per exemple, sí, perquè estan a primera a la ciutat, sí, que potser no van entrar dintre del roster de primavera, ja s'han ficat dintre d'aquest.
3: Dit això, sí que hi ha un percentatge, em sembla que no gaire gran,
1: que repeteixen, no? Repeteixen.
3: Que estan, sí, inclosos,
2: sí, sí,
3: en el...
2: Hi ha gent que repeteix, sí, sí, hi ha gent que repeteix.
3: Que però... també està bé perquè els veus amb sala petita.
0: És que, no? Exacte, sala, bueno, petita.
1: Si no recordo malament, crec que un cap de cartell com Beck va fer, va estar, ah, no? Sí, sí, estar, sí, un de vosaltres, va anar a Resmatàs.
2: Jo no vaig estar.
1: Però va estar a Resmatàs i Interpol, també, crec, el mateix, sí, sí, any.
3: Correcte.
1: Quina història hi ha amb els tíquets de la primavera de la ciutat? O sigui, són exclusius per la gent que té abono o pot accedir qualsevol persona? No, perquè
3: primer obren... El que passa és que hi ha ordre.
2: Sí, obren, per exemple, un número d'entrades per la gent que té el VIP, un número d'entrades per la gent que ha comprat amb Revolut, després els que tenim abonament precartell, que seríem nosaltres, i després els abonament en cartell, nosaltres, i després els que tenen, pues, no, que no tenen res, no? Obren un número d'entrades i tal, que s'està allà al quite, okay, i això, perquè la veritat és que els primers anys que van començar a fer això era un caos. Era un caos i la gent anava allà, es fotia unes cues quilomètriques i tal, i llavors ho han fet d'aquesta manera, també troben pasta, lògicament, de cada reserva, però bueno.
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs, sabent així com funciona, el dilluns, per exemple, tenim a Pali de Tef, que en vam parlar ara a l'anterior programa, si no m'equivoco, fa dos.
2: Els nostres nous benvolguts estimadíssims.
0: Exacte.
1: I que en parlarem.
0: En parlarem aviat, perquè no vam coincidir la seva disponibilitat per fer l'entrevista avui.
3: Però els tindrem, no?
0: Però els tindrem. Sí, sí, encantados, que bien. Vull dir, es van escriure a l'Instagram, podeu veure vosaltres mateixos, que teniu accés també. I, per tant, Pali de Tef, ja no cal posar-ho.
1: Això és un punyal.
0: No, que va, vull dir que va, sense cap punyal. A més, el Rubén no en té d'Instagram.
3: Jo no.
2: No, però sí, la veritat és que és... No, són gent jove, però bueno, ja comencen a tenir una certa família i tal, estan aquí a primavera i supermacos. Viva Albacete.
0: I tant, a tope. Més coses. Dimarts, tu deies a Bar Itàlia, vols que posem un tema o ja està tot conegut?
2: No, posem alguna música, no? La gent no ha vingut aquí a sentir aquests quatre polla viejas.
0: Exacte.
3: No estic segur, eh?
0: Doncs a veure, per exemple... Exacte.
3: No estic segur, eh?

0: Molt bé, ADN Beats completament. Com a mínim el dueto Miki Esaú.
1: Correcte.
2: He de recordar que jo vaig presentar aquest treball.
1: Per tant, també...
2: Oh, he de recordar, he de dir, perquè sois los periodistas malos. De l'ABC.
1: Florentineza.
0: Me voy a dar de baja de l'ABC.
1: Doncs això tenim aquest per Itàlia, el dimarts. Em sembla que, bueno, ara ho reviso perquè, per dir-ho en correcte, a quina sala els tindrem?
0: Diria que és a la 2.
1: A la 2, si
0: mal no m'equivoco.
1: Sí, correcte. A la sala Apolo.
0: A la Apolo a les 9 de la nit. Ja
1: molt bé. Guai. No sé si tens alguna cosa més de dilluns a dimarts, dimecres...
0: Mira, jo volia comentar, si pels que no ho he sentit, perquè abans ho comentàvem també fora i tal, el dilluns a la nau toquen un grup que m'ha encantat, que es diuen Sorry.
3: Sí, m'he quedat bastant integrat.
0: Tenen un disco...
1: Has portat això per...
0: Ho he portat a altres programes, però vale. L'he acabat posant tu per...
4: Bueno, per lo que o sigui que no ho ha portat, Miqui.
0: Fem dues rondes. No, ho portava a les playlists, però no he posat cap tema i tal. És un disco de finals de l'any passat que es diu Cosplay.
2: Com es diuen ells?
0: Sorry. Sí, és difícil buscar-los perquè Sorry i tal, però Sorry Cosplay és un disco que en sèrio m'ha encantat. Segurament és dels discos que més
3: posem una mica, li fem
1: posem una mica, sí. Mickey,
0: sí, sí, si busques algun tema de...
1: Cosplay, correcte, el tinc. Sí. Algun tema especial?
0: Sí, posa qualsevol, la veritat és que és un rotllo... És bastant variadet,
1: vale.
0: Però sí, ja veurem.
3: I quin dia toquen aquests?
0: Aquests toquen al Primavera a la Ciutat dilluns a la Nau, que més és...
1: Sí,
0: la sala de la Nau, que és on vaig anar a veure... Wednesday l'altre dia...
1: Hòstia, molt bé. Sí.
0: Tal, està super a prop, és una acústica guapa, és
1: molt
0: xulo.
1: Bé. Guai. No sé si sona aquest Sorry Echoes, el primer tema
0: temazo, Echoes.
1: De l'àlbum.

0: Ey, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Sabotaje.
2: Puto un finger al sabotaje.
1: Estaba buscando tirar enrere y me ha saltado el tema random, nenes.
2: Ay, llàstima.
1: Sento perquè tenia molt bona pinta i he fet aquí
2: interruptus. Per què no tornes a posar la cançó i la tires com 30 segons cap endavant mentre jo vaig parlar?
3: Sonava molt bé, això.
4: Sí, eh? Molt guapo. Fins que l'ha cagat el Miqui, estava superbé.
2: Fins que el Miqui se li ha passat el finger i s'ha ficat en llocs...
1: Chocofinger.
2: Chocofinger.
4: Saps com li diuen els anglesos a fer aquest typo així, taclejant? Li diuen fat fingers.
2: Fat fingers.
4: Comença.

0: Pues molt aquests són sorri, tio. Jo
1: em van obsessionar. Molt. I ganes de veure'ls.
0: I Echo potser és la cançó així una miqueta més... Tenen alguna cosa més guitarrera, alguna cosa més intimista. Canta un noi i una noia, van alternant i tal. M'han encantat.
2: M'agrada molt com sona, ja us ho deia ara fora d'antena. Molt bé, tio.
3: Guai.
0: Una producció molt fina, tot molt elegant.
3: Molt guai. Bona descoberta, tio. A més que és un tema, vull dir, que molt teu, el grup.
2: Sí.
3: I per tant, molt meu també, que estem alineats.
2: Escolta, jo vull trencar...
0: No trenquem res, trenquem cares. Electrònicos de mierda.
2: Anem a la IDM. Vaig a dir una cosa que és important que ho sàpigues, Lluís.
1: A les 4 del matí ja estaran sentint sorri, aquests ja.
2: Exacte.
0: A les 4 del matí estarem sentint ronquidos.
2: Aquesta dualitat innecessària que està generant Miki i Esaú, escoltem guitarres, i el Lluís i només en electrònica,
0: és
2: falsa.
0: Blur Oasis.
2: Vale, un moment.
0: Exacte. Tota la vida.
2: Per què ho dic? Perquè els primers 5 minuts de conversa amb el teu amic Fontanals...
1: Sí.
2: Ell va dir...
0: Shoutout per Albert Fontanals des d'aquí.
2: Molt maco, va estar molt bé.
1: Està convidat.
0: Ens el vam trobar,
2: ja li vam dir que
0: vingués. Ens el vam trobar al Miceli, amb ell i el Franqui.
2: Frankie
0: Pizà. Hem estat xerrant un rato amb l'Albert, maquíssim, superbé. És un gran conocer, com ho demostra amb el seu podcast.
1: Sí, molt friqui, està convidat. Ell i el Frankie també.
2: Es va presentar així, no, som 4, 2 ens agrada més. Què dius, tio? Què dius això? No? Tot,
1: el Fontanals és DJ, però és molt de guitarres.
2: Absolutament, també vaig estar parlant d'ell, de Rudimentary Perry.
0: Sí, i nosaltres vam estar parlant de Cro-Mags i de tota l'escena hardcore i tal.
3: Joder.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs ja hem rebut.
3: Vinga.
1: No, ja... Seguim, jo tinc de primavera.
2: Comencem dijous ja o no?
1: No sé.
3: Deixeu-me fer un parell de...
2: Claro.
3: Vinga, va, diumenge, ho dèiem, ho anunciem.
0: Trobeu que el Miki podria ser una mica Florentino?
1: Sí.
3: Vistes de l'estadi? Sí, bueno, estic tan malament, em veieu, cabrons?
1: Malmus i Florentino.
3: Papadopoulos.
0: Malmus i Florentino.
1: I Djokovic.
3: Papadopoulos.
0: Djokovic també, una mica.
2: És Malmus. Sempre ho serà.
3: No porto flequilla. Bueno, escolteu...
0: Però tienes pelo.
2: Això sí.
3: El Lluís també té pelo.
0: Sí, el Lluís també, però menys.
3: Sí. Bueno, escolteu, diumenge és un dia molt potent. Hi ha aquestes D-Speeds, aquestes que vas posar tu...
0: D-Speeds,
3: que estan superbé també diumenge. Hi ha penya molt potent també. Hi ha un parell de coses més que he descobert arrel de buscar així més intensament. Un cantautor que es diu Cas Macombs, que segur que el coneixeu. És un puto màquina, aquest senyor.
0: No vam parlar sobre Cas Macombs amb el Ferran Palau?
3: Sí, que bo, tio.
0: És una referència creuada amb Ferran Palau. Hòstia,
3: pues respecte, jo no el tenia...
1: És el que va dir que era un mort de gana, un tio boníssim i que es moria de
3: gana. Hola, tio.
2: Cas Macombs.
0: Cas Macombs, brutal, sí, però és boníssim, tio.
3: Pues tio, jo no coneixia el nom, sí que em sona haver-lo vist.
2: Aquest i Dami Jurado, va dir.
3: Hòstia, Dami Jurado també.
2: Dos cracs abandonadíssims, no?
0: Sí.
3: Doncs, tios, un tema que allò buscant que he trobat, a veure, segurament potser ja el coneixeu, crec que és bastant descriptiu del que fa aquest senyor, que és el 77, com del nostre any.
1: Un jovenet.
3: I per tant, respect, així sona aquest tema Peace, sentim un momentet i passem al següent.

0: Nano, això sona de puta mare, tio.
1: És increïble, tio.
0: Sona molt bé. No. Sona molt bé. I és un que clàssic, sí. És un clàssic del rock de luxe, aquest tio, eh? I de... No sé si... No sé on més l'he sentit, però... Sona moltíssim, a part de l'entrevista amb Ferran Palau, i sona de puta mare, tio.
1: Puta mare.
2: Jo, Casma Comas, el vaig descobrir fa mogollon. Fa, és, un té, disco...
0: és un tio ja veterà, no?
2: Vull sí, dir... ja portava molt de temps, però jo descobria un disco que es deia Catacombs, que em va...
1: Ah, Catacombs, sí, hòstia. És famós aquest em disco, va, em sona, algú has dit.
2: Em va flipar, em va flipar, o sigui, em va encantar. Hòstia, sona I molt després bé. Sí que era veritat que no l'he seguit, però és que clar, la vagina ja, de discos que hi ha por ahí i tal, però aquest disco em va marcar i sempre l'he tingut com un referent.
0: Wow. Quan està aquest?
1: Diumenge.
0: Diumenge,
1: diumenge tio.
3: Una bolla amb penja.
0: Si ens aguantem de peu.
1: Sí, sí. No, no, ja no és un tema d'aguantar de peu, que també, sinó digue-li a la dona que sí. Tornes a marxar diumenge. Sí.
2: No, no, els...
1: Ei, que no ha acabat. No ha acabat.
2: Els family points són...
1: Bueno, i...
2: Negatius.
1: Sí, sí. Sí. Bé, dèiem, abans de passar a l'últim detall pincellada que estem allargant-nos molt a la ciutat, ho sento, fem un últim guinyo...
0: Tens pressa?
1: No, pas, és cert. Grande, doncs pues ja està, és veritat. Últim grup així descoberta per part meva, una banda de Barcelona que es diu Paco Te Quiero, es diu el grup, i sonen de puta mare, així en el perfecte estil nostre de beats.
2: És en honor de mon pare.
1: Paco Te Quiero, exacte, i es diu el tema que m'has de, i sonen també diumenge al Primavera Sound.

0: Pues malgrat el nom, m'encanten, tio.
1: Sí, nen, sí, sí. Vull dir que valdria la pena anar-hi el diumenge, a Primavera Sound. Qui tingui...
2: Impossible.
3: Mireia,
1: no tingui Mireia, família
3: el Miqui, el Miqui el diumenge té una trobada de la classe...
0: Pels nostres oients que sou solters i teniu molt de temps,
4: aneu-hi.
1: Sí, sí, valdrà la pena, seguríssim. Jo me'n recordo de fa molts anys haver anat el diumenge al Primavera Sound, quan tenia allò joventut i energia, i, bueno, guai, era molt bon plan, recordo de l'Apolo passat, tarda nits, molt xules.
3: Energia no hem tingut mai.
1: Energia, exacte.
0: Jo crec que m'agafaria la llorera, o sigui, el diumenge ja.
1: Sí, tio.
0: La depressió sí. Màxima. Ja. Esto se acaba.
1: No quiero.
0: No, vivir així tota la vida.
4: Jo, ara us diré que he tingut sensacions contràries a aquesta. És a dir, vull que s'acabi. Recordo algun dissabte de dir em fan mal les cames,
0: mal les
4: i pensar què estic fent aquí.
1: Ja.
3: I dimarts, dimecres...
4: I no en marxar.
0: No, i
3: dimarts molt... O sigui, plorant i agressiu. Jo m'he trobat agressiu. Sí. Beligerant.
1: El pacient, no, pacient. Sí. Què dice? Què dolor sí, ni què hòsties?
0: Què li passa a tothom? Què li passa... No, et passa a tu.
3: Molt bé. Vinga, fem el salt.
1: Dèiem, no, fèiem l'últim manguinyo...
0: L'última cosa que hi ha primera a la ciutat.
3: Per favor.
0: Que jo trobo...
3: A més, aquí no podré ser-hi. Ei, no m'heu felicitat, per cert. Hagués esperat una... Un aplaudiment.
0: Felicitats, aplaudiment per...
3: Pel fet que vingui el divendres a...
1: Sí.
0: Molt bé! Sacrificant la teva vida professional
3: absolutament,
0: per venir
3: absolutament.
0: A Primavera Sound.
4: Acabes de perdre la teva oportunitat de ser jefe de servei, no?
3: Sí, l'he perdut, ja en parlarem.
4: Però
3: sí, exacte, el tren ha passat, però estaré el divendres amb vosaltres. No podré estar el dijous, que per cert, jo us preguntava en privat, perquè jo el dijous realment sí que tinc bastants grups que
4: m'agradaria.
3: I divendres m'ha sorprès que em diguéssiu que és el millor dia, especialment les 1,
4: com a
3: que m'ho haurà de demostrar avui.
4: Com a diversió,
1: ara,
4: crec
1: parem.
3: Perfecte.
4: El més fort.
3: Jo sóc un tio divertit.
0: Bueno, jo no penso demostrar-te res, perquè crec que m'ha guanyat la credibilitat teva durant tots aquests anys, si no confies en mi, et retiro la paraula.
3: Confio en tu, 100%, i ho saps, t'estimo molt, i ho saps. No volia dir això si t'he ferit, ho sé. Però sí que m'agradaria veure, perquè no, realment...
0: No sé, mirant el cartell així una miqueta per sobre...
3: Era de Cure, ja, vale.
0: No, però de totes les coses que he anat
3: seleccionant
0: i he pensat, joder, el divendres no era conscient que hi havia tanta cosa, tio.
1: Totalment.
0: Que guapo.
3: Bé.
0: Bueno, però el que volia dir, primer a la ciutat, dimecres, ens fan un regalazo enorme i és portar a Mogwai en sala petita, entre cometes, que és a Ras Matàs. Això pot ser...
3: Jo que sóc un tio d'electrònica i no sóc de guitarres, com deia, no? que tinc 8 guitarres, però no, jo sóc d'electrònica. Mogwai,
1: he tocat la fibreta, eh?
3: He de dir que Mogwai és un dels grups a mi que més m'ha marcat, o sigui, més enllà de Radiohead, Pavement, Sonic Youth, The Cure, el que vulgueu, però Mogwai per mi és un grup de referència absoluta. És cert que l'últim...
4: No facis soroll, segur.
3: Hòstia... L'últim treball ni l'he sentit perquè m'ha semblat un rotllo diferent.
0: Era poc amable.
3: Potser és boníssim, no té mala crítica, però no, ja no... M'he quedat amb els 4 o 5 primers discos, amb el que vols presentar, el gran disc que vols presentar, bueno, que no és el meu preferit, per cert.
0: No ho és. Jo ara anava a posar algú del Rock Action, però potser no és el preferit.
3: Come
0: però...
3: on the Young, per mi és...
0: Sí, segurament és
3: una portada horrible.
0: Però jo és que aquesta intro... de la primera cançó del Rock Action. Sí, o sigui, és que...
4: Vam escoltar una mica, no? Posem les dents llargues a la gent. Va,
0: posa els pèls de punta.
1: Vinga.

0: És que és magnífic, això.
1: És magnífic, és magnífic. Sí, sí, sí. Rebentat a posta, a pari, eh? No? I brutal, brutal. Sí, sí, molt guai. Em feu molta enveja.
2: Mm. Sí, sí, sí.
1: Em feu molta, molta enveja.
0: Bueno, totes que puguin ser amb aquest concert, a més...
2: Sí, amb aquest binomi que deies tu, de poder anar al RAS a veure...
0: Sí, és el nostre plan dels guitarreros de Beats.
2: Exacte.
1: És, tu no vas.
3: No
1: vas, de veritat?
3: No em deixen, no em deixen.
0: És anar, meva, és anar a Mogwai i després anar, a la jornada inaugural al, sí, al Poppy Forum, que està a Wet Leg.
2: Sí, sí,
3: a veure
2: sí,
3: si podeu entrar, perquè recordeu la que es valia amb Wet Leg al PS sí, l'any bueno, passat, no, que no es podien entrar.
0: No es podien entrar, van marxar.
3: Joder. Entrar en un espai obert. Espai obert,
0: gegant, perquè era l'amfiteatre que era allà
3: sí, sí, sí, sí, sí. És que estaven els dos passadissos
1: el
3: laterals.
1: El millor escenari del Primavera, per mi, és el millor.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bé, molt bé, nois, doncs passem, sí, ara sí, dijous, primer dia del Primavera Sound 26 oficial.
3: Oh, yeah.
2: Dèiem, fora d'antena, bueno, ho en portem comentant diversos dies, quin és el millor dia, o si hi ha un dia més fluix, no? Dit d'una altra manera, no? Hi ha grans noms dijous, no en pararem segurament Massive Attack, no? Que és un mitiquíssim, que es van veure, de fet, l'any passat, o fa dos anys, al BBK, no?
1: Fa dos anys.
2: Sí. Va estar bé. El BBK, malament, si recordeu, que es colava el puto so de l'altre escenari.
3: Això i les Gallinoac.
0: Parlem del BBK, si voleu parlar de l'acústica del BBK, Gallinoac i escenaris que es creuen. Per pas d'ostres oients, el concepte de Gallinoac es va acunyar perquè, no sé si és a tot el País Basc, però com a mínim al BBK hi ha molta gent que xerra durant els concerts.
3: Molt fort.
2: És que no van a sentir música, van a fer la trobada social allà, vinga.
0: Potser nosaltres estem acostumats a un altre estàndard, no? Potser és que estava massa lluny, no sé.
1: Bueno. També parlem, eh? També
0: parlem, sí. Però allò era...
3: No, però hi havia un moment...
2: El Rubén, parlar?
1: No. Vale.
3: Permeteu un segon? Sí, home, que tens raó, eh? Però permeteu un segon.
0: No, Rubén, un el binomi Rubén-Joel, des d'aquí un xarau, Joel López, un petonet, carinyo meu. Quan es posen els dos, borratxetes...
3: Ara ja està dit això, i jo no tinc cap problema...
1: El mal està fet.
3: En reconeixeu. Dit això, us recordaré...
1: Ens han fet callar diverses vegades. Mira.
3: En aquest concert... En aquest concert Massive Attack,
2: sí,
3: va haver-hi un moment on teníem gent darrere cantant
1: sí,
3: White
1: sí.
3: Stripes.
1: Lo.
3: I un moment, a veure, un moment. No. Què està passant aquí? Això ja no és xerrar, això ja és...
2: Juligolejar.
0: Sí, festa major.
2: Sí.
1: I bueno, què bé s'ho passen?
0: A veure, doncs pues això, no parlem de WK, Gallinoac, parlem de...
2: Grans noms, Massive Attack, deia Mac DeMarco, també és un grande. Jo no el segueixo especialment, però sí que té certa ja...
3: I a Guís.
2: Bagatge, Guís.
1: Jo crec que Guís, ara em perdonareu perquè és el grup típic i el grup...
0: Estàs a punt de dir que és Seran Bluff?
1: No, al contrari. Després de veure el directe que ja, no, que ja hem comentat, crec que és el de Front de Basement.
0: Se n'ha parlat molt de la bombolla de Guís.
2: Sí, que era si artificial molt, i tal.
3: Bueno, ell ho ha fet aquí bastant sovint.
0: Sí.
1: No, jo els he defensat. Justament Guís els he defensat. I el concert del Front de Basement, ja ho vam comentar, això. Això sí, és cert que hi ha el Nigel Godrich per allà al mig, produint en directe
3: a
1: veure com...
3: Que és un freaker.
1: Claro, a veure com sonen. O sigui, Neil Godrich no està... Com es diu l'altre, el productor aquest mític de hip-hop, dels Beastie Boys?
3: El Rick Rubin.
1: No està a aquest nivell, però li falta poc, bueno, perquè
3: poc falta.
1: Ha produït a Radiohead.
3: Bueno, va fer l'últim d'Idols.
1: D'Idols, hòstia, tot. Bueno, que no sé com estarà en directe, però veient el From the Basement, jo esperaria bastant. Jo crec que jo els aniria a veure. No hi seré dijous, jo no puc dir res, però jo els aniria a veure.
3: Jo crec que ja anirem.
1: Jo els aniria a veure.
3: D'aquests noms que ens saltem, que ens saltarem Massive Attack, no en parlarem, Mar de Marco, sí, em sembla, no? No posarem
2: res,
3: no?
2: No. Jo no passarà menys, si teniu alguna cosa vosaltres, amics.
0: Jo sí, aviam... Estem parlant de coses potents o de coses interessants?
3: No, cadascú que posi tot. El que hagi portat.
1: Exacte.
3: Per al dijous.
1: No, però comentem una mica el cartell.
3: Però intentem fer-ho per ordre, perquè si no aquí...
1: Sí, però bueno, dir que la gent...
3: Aquí només posa música els de les guitarres, el Miqui i l'Esau.
1: Però vull dir que la gent que potser no està tant a l'oro del cartell, potser va bé que senti una mica els noms,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I comentem i després posem algun tema. Bad
2: Gaial.
1: Bad Gaial, per exemple.
3: No m'interessa.
0: Però hi ha tres coses.
2: Padre John Misty, un mític que segur dia, en concret.
0: Hi ha tres coses de electrònica al dijous que considero interessant.
2: Obermono, nene, respect.
3: Obermono, jo l'he portat.
2: Lo siguiente.
0: Obermono, Fuckers.
2: Sí, Fuckers, també, molt
0: divertit. I el meu estimadíssim Yosuke Yuki Matsu.
2: Uau, xaval, sí.
0: Que el faran punxar a les 6 de la matinada.
2: Correcte.
0: I no el veurem.
4: I sense però... samarreta i pujant de Prodigy.
0: Però
4: no sé
0: seria sí. Magnífic per aquest tio.
2: Sí.
1: Jo puc dir, o sigui, em sorprèn que no heu dit coses que jo crec que ja heu presentat aquí. Ah, tens. Em quedo per l'últim perquè ja estic sorprès.
2: Vale, Luigi. Estic sorprès. Tio, què portes el dijous?
1: No.
3: Comença tu.
2: Sí, González, sí,
1: uns que jo suposo que l'heu posat... Jo m'ha semblat bastant fiquet, tio, i jo fent una mica l'estudi del dijous. Blood Orange?
3: Ah, bueno, vale. No, és que vale. Jo me l'he saltat ja.
1: Ah, aquest és molt conegut ja.
0: No, jo l'he portat, jo l'he portat Blood Orange.
3: O sigui, pues això venga, posem Blood Orange,
1: no.
2: Sí,
1: dic,
2: posem.
0: Quin tema has portat?
3: Sí.
0: Mind Loaded?
2: Somewhere in Between, tens aquí a la llista.
1: Sí, però és que m'ha semblat molt bo, tot.
2: Pues estupendíssim, nen.
3: Molt fi.
1: Vale, però era massa evident, això, no? Jo he pensat que descobria...
2: No, jo per mi és descobriment també. Sí que sé qui és, però no el tinc controlat.
1: Bé.
2: Doncs Blood Orange amb aquest Somewhere in Between. Motherfuckers.
0: What's up, bitch?

0: D'on vens, Rubén? D'on vens?
1: Pues ja has sentit abans.
2: Has fet Blood Orange?
1: No, he fet Brown Orange.
2: Brown Orange.
0: Nois, sí, perdó, comenteu.
3: No, jo no els coneixia. Vaig estar estudiant una miqueta per venir ben preparat i em va semblar brutal.
2: Blood Orange és una de les referències, no? De
3: I col·laboracions amb molta gent.
2: Sí. Bueno, és aquesta mescla, no? Aquest punt entre l'R&B i el pop, no? Tan ben collat, tan ben produït, molta gent aquí.
1: Però no és R&B apestoso, eh?
3: No.
2: Sí, Frankie Pizza té alguna cosa a dir amb això.
1: Li van dir que tenen molt de beef. Va dir.
2: No, és un R&B...
1: Aviam, és una altra cosa.
2: És que, clar, què és l'R&B exactament? No?
0: Vull dir.
2: És el pop de los negros, no? Vull dir, és això, no deixa de ser música pop, sí. És veritat que té aquell punt una mica més funky.
1: Però quan és molt xiclós...
0: Sí.
2: Quan és molt...
1: Fa mandra, ara, aquí vaig.
2: Això,
1: i això és diferent, això està molt ben parit.
2: Això està molt ben fet.
3: Sentirem, jo diré un parell de noms més.
0: Sí?
3: Tirza.
1: No, per què?
0: Tirza.
3: Tirza
0: està?
3: Està el dijous.
0: Hòstia, nene.
3: Està el dijous.
1: T'ho has inventat, no?
3: Tirza, no, està i té dos treballs boníssims.
0: Hòstia, mitiquíssima aquesta.
3: Monkimby també, vull dir, com a...
2: Monkimby està al dijous. Monkimby,
1: estàs mirant una altra cartera.
0: Has mirat un altre puto any.
2: Sí, què t'estàs mirant?
3: No foteu.
0: Monkimby
1: va ser fa 3 anys.
3: Hòstia, no foteu.
1: Passem a següent.
3: No foteu, me l'ha fotut o què? No foteu.
1: No miris xarra, tio.
0: I Monkimby, dic, què collons és això, tio?
1: Home, no, Monkimby ens encanta.
0: Ens encanta, pavo.
3: Per això deia, per això, estava sorprès.
2: Posa la cançó, mira.
3: Estava sorprès, dic... Hòstia, Marxo, noi.
1: Next!
0: Va,
3: però ahí va, no, que sí que tinc...
0: Pandavier.
3: Pandavier, no, abans de Pandavier.
1: Però un moment, ha fet tanta volta els anys que coincideix algun.
3: Coincideix
1: Blood Orange.
3: Blood Orange, no.
2: És històric, això.
0: Ara buscarem quin primavera sound estàs parlant, tio.
3: Bueno, ei, deixeu-me dir... Caroline sí, no?
0: Sí.
3: Vale.
2: Caroline. El ChatGPT t'ha fet un poti.
3: Ha fet una al·lucinació aquí brutal.
2: Igual que és el Miguel Bosé aquí.
1: Parlem de Caroline, que jo l'he portat també. Vinga, endavant.
0: Caroline. Bueno, però us segons de Pandavier o no? Que deies que és una mica
3: sensible. Sí, va, deixa'm... Està aquest any, no?
0: Sí, vale.
3: Pandavier, que tenen aquest concepte... Bueno, quan estava amb Animal Collective, aquest concepte més àrtic...
1: Molt
3: àrtic. És una mica avorridot, millor disc de rock deluxe durant molts anys. Jo no tenia masses ganes, però posa aquest tema de Pandavier, porfa.
0: Sí, sí.
3: El nou treball de Pandavier m'ha sorprès molt agradablement. Té un rotllo, jo diria que més accessible, encara
1: més
3: que...
1: Amable?
3: Més amable? Més amable, sentim-ho.
0: Vinga.

0: Bueno, després de rebre unes quantes colleges...
1: Moment. Primavera 2024,
0: Bueno, tio, a veure, tio, dos anys, què, dos anys?
2: No, és un salat. Per buscar música de qualitat.
0: Després he rebut colleges per això i perquè no he pronunciat bé, perquè... Panda Bear, no Bear.
1: Oh, hòstia, puta, tio, clar.
0: Però, bueno, dit això, espero que Panda Bear estigui aquest any i crec que pots...
3: Sí,
0: el rotllo és diferent, jo m'he sentit al nou treball i està força bé. I et deixo amb Caroline, si vols.
1: Guaio, vinga.
2: No, Caroline, bueno, jo...
3: També ho has portat?
2: Jo no he portat Caroline perquè...
0: Jo sí he portat, jo també.
2: Sí, Caroline, m'encantarà veure'ls, són poc radiofònics, la cosa és que les coses com siguin, són d'un tema raro, no? Però la veritat és que me flipen aquestes disrítmies, aquestes melodies...
3: Una mica country en el moment, no?
2: Sí, però fica moltes coses, és molt experimental a vegades, és un pop modern.
3: Escoltaria en 30 segons o què? Jo he portat Song 2, però no sé quina has portat tu.
0: No, havia portat una altra, la de Fòria.
3: Doncs posa la Lluís, que ell sempre guanya.
0: No. Però una cosa, igual que Kiss són una mica un hype, Caroline podien ser-ho també dintre del món del que seria...
3: Però no ha arribat tan amunt.
0: No, però bueno, ha estat a diverses llistes i són més raros que l'hòstia.
3: Sí.
0: Vull dir, és estrany.
3: Però per això m'agradarà veure.
0: Bé, vinga, va.
1: Doncs Caroline, aquest Total Euphoria...

0: Caroline.
1: Caroline, sembla que estiguin aprenent a tocar aquests.
2: És, sí, és una cançó impossible, impossible de fer headbanging. Estàs allà...
1: No, fots una luxació cervical.
2: Sí, sí, acabes a la consulta del doctor González.
3: Estivillo.
1: I jo volia dir, però clar, igual és el del Primavera Sound 2013, Lucrecia Dalt, perquè aquesta és una artista que em va recomanar...
0: Em sembla que està, però ara no sé quin dia.
1: Jo tinc a dijous, però bueno.
0: Doncs vinga, apuntem a dijous.
1: Que segur va... A mi, com a mínim, em va descobrir fa uns programes i em sembla també bastant brutal, no cal que posem res, però m'ha semblat molt, molt interessant. Artista colombiana, fincada a Berlín, amb una història, no sé, una folk electrònic, sí. Molt guapo, tio.
2: Sí, sí,
1: molt
2: elements molt foscos, al mateix temps tradició, no? Electrocumbia, tal, ficats per allà, més tradicional.
0: Electrocumbia, dit?
1: Sí, no, té una història, sí, sí.
2: Bueno, mica, també,
1: és una bona definició.
2: També ho fa Berraco. Berraco Berraco va una mica més al tecno, més berlinès, més fosc i tal, el que feia d'ara és una mica
0: molt
2: més ambiental.
0: Ojo, poca broma.
2: Està el dissabte, amigo. Està el dissabte, el primer. A veure, Berraco.
0: Oh, sí.
2: Oh, yes.
3: Segur? De quin any estàs parlant?
2: De l'any 2034.
0: Vale.
2: Jo veig el futur.
0: Tenim dijous. Lluís, estic, ha fet el que ha volgut.
3: Esteu alguna cosa més?
2: Sí, no, jo de dijous porto coses... hòstia, tinc moltes coses que semblen interessants, però una debilitat personal sí. És Renaldo i Clara. Renaldo i Clara, ah. La Clara Vinyals ha tret disco nou. És una proposta molt tranquil·la, molt relaxada, però m'encanta el flow que té aquesta noia, com canta, les sí. Composicions tan elegants, tan suaus, és música estival completament per mi i ha tret nou disco. Ara mateix, vull dir, és que fa un parell de mesos i tal, l'he portat a la playlist en gener, que sí. És una cançó que m'ha agradat molt i que espero que la disfruteu. Renaldo i Clara és el projecte de la Clara Vinyals, però sí. És el seu conjunt, diguéssim.
3: Correcte.
2: Conjunt musical.
3: Conjunt, oi, epa, no som-hi amb la Renaldo.
1: Le Renaldo.

0: Molt elegant.
1: És que té una forma de cantar super sensual, super elegant, és tot és flow, no sé, m'encanta.
0: Molt bé.
2: Guai, perfecte.
1: I molt amb bé. Aquesta línia una mica suavona, encara que no ho sembli, t'he enviat via WhatsApp
2: immediately.
1: Un tema d'una noia que es fa dir Skull Crusher,
2: yes.
1: Que si veus el nom així, no? Skull Crusher i tal, penses que és un grup de metal noruego, de death metal noruego i tal.
2: No, però és però molt delicada.
1: No, però no, fa unes cançonetes, la mar de delicades, suaves i boniques. No sé si pots posar 30 segons al tema que t'he enviat.
2: Of course, motherfucker. Aquí sona.

0: Això ho faran a l'auditori, probablement, una cosa així, no?
1: No,
2: però és molt maco.
0: Home, sí, bonic, però clar, que això és molt intimista.
1: Sí, és cantautor, així, molt tranquil·la i tal. La Lluïsa estava traient el referent de Ethel Cain, no? Que seria la versió...
2: T'acompanyaré i t'abraçaré molt.
1: No, Ethel Cain l'hem portat, sí, que toca l'endemà, toca el divendres.
0: Sí, sí, ara en parlarem.
1: Molt
0: bé, Rubén, tu no has posat res directament, o has fet Caroline, vols afegir alguna cosa del
3: dijous? Home, si pogués ser.
0: Doncs no pot ser, passo jo i... Va, per favor, vinga, Rubén.
3: Escolta, dijous hi ha moltes altres coses que ja ens les hem saltat, però...
2: El so de la felicitat.
3: No posaré res, però recomanaria Anthony Naples, pot ser una cosa molt...
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Molt bé, però no l'he portat. Electrònica, amigos electrónicos.
2: Molt bé.
0: Over Mono.
3: Sí, clar, he portat Over Mono, però també he portat una altra banda, no cal que la posem, que m'ha sorprès molt i l'he descobert a través d'intentar descobrir cartell, que és TV Girl.
0: Ah, sí.
3: I TV Girl fan un dream pop...
2: Cuidado.
3: Com, no sé, molt eteri, molt guai, tio. La veritat és que està francament bé. I saps què estic pensant mentre parlo? Que posem 30 segons de TV Girl i després anem al nou tema d'Over Mono, que pot ser la repanotxa.
0: Doncs mira, no cal ni que tanquem micros. Aquí sona la TV Girl.

0: guai, tio.
1: A veure, tio, és una passada, en sèrio.
2: Està molt bé,
1: tio. Us ho recomano moltíssim, molt fort.
2: M'esteu dient que el divendres és un dia de puta mare, però jo crec que el dijous és un dia extraordinari.
1: Bueno, bueno, espera, espera, anem a divendres. Però, Tibiguel, super recomanat. Banda de LA, San Diego, tota aquella zona West Coast. Molt, molt recomanat. Però anem a escoltar la meva recomanació de dijous, que crec que serà el moment...
0: Abraçades.
1: Abraçades de
0: teclats,
1: la nit.
0: Teclats a l'esquena.
1: Teclats a l'esquena, no en tinguis home, cap dubte.
3: Per l'audiència que no té aquesta referència, el Rubén té uns dits...
2: No cal explicar.
3: Molt forts, molt forts. I quan hi ha un moment de la nit en què es dedica a tocar el teclat amb la teva esquena, no? I et toca...
2: El ritme del sorrave.
3: El ritme del que sigui. El que sigui. Te toca el que sigui amb aquells fingers que et penetra la columna.
0: Xoca fingers.
1: Si us agrada, xoca fingers. Una cosa. Anem a escoltar Obermono, que treuen nou LP en breu. Per tant, entenc que dintre del live portaran aquesta nova fornada de temes i han avançat un tema que es diu Lock Up o alguna cosa així.
0: Sí, exacte.
3: Lock Up. Per un pas
1: es recomanaria tirar-lo del minut poc en endavant perquè no m'ha escoltat un ratet. Va, un minutet.
2: Els vam veure el Mira. Els vam veure el Mira
1: i els vam veure el BBK també, em sembla.
0: Exacte.
2: BBK també?
0: No vam arribar, em sembla. El Xavi es va quedar, era el dia... sí, ho vam veure, sí, ho vam veure. Sí, ho vam veure.
2: Locomotora, Xavi.
0: Sí, sí, sí. El Mira va ser un festivalaco,
1: va ser infinit.
3: Increïble.
0: Obermonos ja sonant, Lock Up, així sona. I amb aquest tema sí que tanquem i
1: dijous.
0: Passem al divendres. Portem 50 minuts, xavales. Pues ni menys.
1: Canya.
0: Vinga.

0: Per favor.
1: Fiquem-nos les guitarres al cul. Vale?
2: Ja, ja, la tumba, Germán.
3: Overmore deixarà tres cadàvers al terra de Primavera Sound.
0: Hòstia, nene.
3: Ens pot matar, això.
0: Increïble, increïble. Increïble. Espectacular.
1: Buah, tio. Però bueno, s'havia de portar o no?
3: S'havia de portar.
0: Evidentment.
1: Els nostres oients han de saber que si van a Primavera, Overmore no, imperdible.
4: I un altre imperdible, un màster del tecno, que és Ben Yufo. També sí, senyor. És un tio que és un selector espectacular.
3: Espectacular.
4: I que també estarà allà.
3: Sí, sí, senyor.
0: Guai. Nois, voleu fer l'especial SAU o voleu passar divendres?
1: El que vulgueu.
3: Fem una mica divendres i fem
1: especial i dissabte.
3: Sí.
0: Vinga, perfecte.
3: I el que duri.
0: Està molt bé. Divendres, nois, teníem aquest debat obert a la pre-programa d'avui, fora d'antena. Grans noms espectaculars de Cure, no cal que en parlem massa. Skrillex, també a veure què collons fa, potser interessant.
1: Hòstia, Skrillex, pues saps què? Sí, saps què?
4: Un moment.
1: Que igual, si no coincideix amb res raro, em passo.
4: A veure, vaig a fer com fans de la versió RQ. Skrillex?
1: Sí, sí.
4: Hòstia, no, el concepte que tinc d'Skrillex és horrent. No sé
1: jo
4: si...
1: també. Però...
4: Pots sorprendre?
1: En festi...
0: Sí, no sé. Jo també tinc el mateix que tu.
4: És aquesta, no? Aquesta, com en diuen? EDM. EDM, no? Horrible, tio. Algo... Sí. Bueno,
0: és,
4: no
0: dic... Tomorrowland.
4: A veure, exacte.
3: Sí que és veritat que últimament...
4: Si vinc el divendres i em porteu a l'Skrillex, potser que us retiri la paraula.
1: Jo no tinc gran simpatia, de fet...
3: Però últimament s'ha associat...
1: Han fet Fate Again, Fortet...
4: Aquests estan passant cap a l'EDM, que és diferent.
3: No.
1: Mira,
3: si escoltes
1: mira,
3: el que està fent,
1: potser,
3: no és tan
1: potser
3: així,
1: t'ho compro una mica.
4: No, home,
1: però Skrillex és un tio que era un flipat de Prodigy, de coses així, molt de baix, molt greu i tal, i ho va rebentar massa fort. De fet, va haver-hi un sonar, i us diria,
0: sí.
1: Potser fa 10 anys o 12, o sigui, fa molts anys ja, que quan el van programar va haver-hi molta crítica molt forta.
0: Correcte.
1: A la gent del Sonar, de dir què fas portant Skrillex,
0: sí,
1: per la mateixa aquesta reacció que has tingut tu. I van dir, tios, el Sonar és el que, diguem, la modernitat i tal, i el jovent d'ara va ser, jo crec, un crec, Sonar va ser més urban,
3: així
1: i Skrillex va...
3: Bueno, pot ser,
1: no dic que no, però...
4: Jo
1: no defensaré Skrillex i no el tinc en la llista de prioritats. Dit això, pot ser un festival.
3: Depèn de com coincideixi, i tal. Mira, l'any passat va ser, o fa 2 anys, o sigui, vam anar a Fate Again, no? Perquè vam anar una mica arrastrats. No, però vam anar una mica arrastrats i tal. Vinga, va, tots.
0: Però a Fate Again jo m'ho vaig passar espectacular.
3: I ens ho vam passar teta a Fate Again. Ens ho vam passar superbé a Fate Again. Sí, sí, jo també. Llavors és, bueno...
1: Vinga.
3: No té per què estar malament.
0: Correcte, doncs més coses. Pink Panthers, també l'hem parat aquí, jo n'he portat alguna cosa aquí.
1: Jo també.
3: Mira, tios, el que porto jo a la samarreta avui,
0: Dive, chaval.
4: Slow Dive.
3: Divendres és Slow Dive.
0: Slow Dive.
1: M'interessa molt el que dius, Sau, però
0: Grabois...
1: com a setmana Pink Pinterest...
0: Sí, sisplau. M'interessa molt, però...
1: Una cosa. Digues. Pots posar el tema que
0: Illegal?
1: Porto jo, no el que has portat tu?
0: Home, evidentment.
1: Perquè
0: Illegal.
1: Vull fer un petit apunt d'aquest últim disc de...
3: El que parlàvem abans, no?
1: De Pink Panthers, que si la recordeu la vam veure fa 2 anys o 3 al Primavera, que era molt drum and bass,
0: sí,
1: us en recordeu?
0: Sí.
1: Tenia samples de Ronnie Size i de
0: tota aquella època
1: del drum and bass.
3: S'ha passat un poquito a l'oscuro.
1: Llavors, d'acord, però aquest últim disc, el samplejat que té, que és inclús diria un pas més samplejat, és en plan estar refritant, fer un refrit dels temes del de l'electrònica dels 90, una mica mainstream i tot. Underworld, Groove Armada, Basement Jacks...
3: Tal qual, agafo un loop...
1: Agafo això i canto a sobre.
3: Agafo un loop, canto a sobre, com mi vocita molona.
0: Sí, sí.
1: Correcte. I aquest, Illegal, és un exemple, que és el tema de Dark and Long d'Underworld,
0: sí,
1: del
0: total.
1: Dub Not Bass With My Headman.
0: Correcte.
1: Anem a escoltar-lo, va. Some people

0: Espera, estem oberts.
1: Estem oberts.
2: Avisa una mica, home.
1: Sí, però és realment...
2: És Dark and Long.
1: Massa evident.
2: Sí.
0: Bueno, jo suposo que el royalties, el tema legal ja deu haver sobrepassat una sèrie d'anys i ho fusila, però, vamos...
2: Dit això, aniria.
0: Jo crec que aniré.
1: A veure els horaris, a veure, tot això que estem parlant cal després
0: fer el
1: matxembrat.
0: Sí, els horaris ens poden matar, però Pink Panther, per exemple, començava una cosa així com més temes molt curtets, no? Molt tiktokeros, no? I tal, sí. I molt drum and bass, sí. I ara s'ha passat una mica més al mainstream, amb collabs així, una mica més del pop modern, no?
1: D'acord.
0: Bueno, pot ser interessant. No serà la meva prioritat, Pink Panther.
1: No, tampoc. Més coses al divendres. Nanos, a part de Slow Dive, que serà un must, Viagra Boys, també un must.
2: Jo també he portat una mica de Viagra Boys. Crec que pot ser, sense cal que posem la música,
1: no cal.
2: Crec que pot ser un concert tan gamberro.
1: Total.
2: I tan diferent que el recomanaria a tothom.
0: Viagra Boys sí. És suor.
2: Ja vas veure els suecs tatuats, mal tatuats. En plan, m'han tatuat aquí, en un quartelillo.
0: És tatuatge de presidiari.
2: Sí o no?
1: Així com
2: i amb cervesa, amb llauna, estiraran, vomitaran... O sigui, és, jo crec que és un espectacle que s'ha de veure.
3: Va
2: i a més tenen un bon rotllo.
3: Cinquè millor disc a la llista de beats.
1: Correcte. Sí, correcte, correcte.
3: O sigui, quart sí, cinquè disc sí, de l'any.
1: I així com l'any passat sí que va haver molta guitarra potent, que aquest any també hi ha, però potser n'hi havia tant noms, Idols. Aquest any Viagra Boys s'agafa el relleu en aquest sentit, no? Potser.
2: Sí. Però jo crec que van ser contundent. Molt divertits i, a més, recordar només un punt, és veritat que té aquest rotllo punk, però li fiquen un palet, a vegades, de teclats i porten un saxo. I aquesta combinació tan marciana fa uns temarrals espectaculars.
3: Això permetrà aguantar dues cançons.
2: Ja m'ho diràs.
0: Però jo crec que el divendres també podem parlar del que hem parlat abans, que és Ethelkane.
1: Qui porta, qui porta?
3: En quin rotllo està aquest? Perquè jo estic entrant i el disco I Love You,
0: Willie Whittaker.
3: Quina història és? Si és tipus Lana del Rey, és quina... Perquè és com una cosa molt intimista, però inclús encara més.
2: Jo també ho vaig pensar,
3: no sé ben bé. M'encanta, m'ha agradat molt.
0: És al revés fosc de...
3: És comercial?
0: És la Taylor Swift fosca, vull dir. És aquella mateixa història americana, aquelles històries de petit poble americà, però amb el seu revés més fosc, no? Vull dir,
3: bé.
0: No sé, les històries que explica Ethelkane, és a dir, si et pares a llegir les lletres, no? De dir, ostres, les històries que està explicant...
3: És sinistre.
0: Més que sinistre, és com... És com...
2: Cru?
0: Sí, i no, històries tristes, molt reals, no? De perdedors i de, no sé, American Teenager, per exemple, és una cançó que a mi m'encanta.
1: Sonant-la de fons.
0: I si sents la lletra, no? És totes aquelles,
3: si és de perdedors,
0: totes aquelles noies de... No? Aquest cas parla de noies, no? De poble, de Middle America i tal, que persegueixen els seus somnis i acaben tirant-se a qualsevol només per sentir-se importants i estimades, saps? I sents la lletra i t'agafa una desesperació i una... Bueno, és veritat, són històries tristes, molt reals i molt ben explicades.
2: I
0: sona molt bé i composa molt bé.
2: Escolta'm una mica o no?
3: T'acompanyaré.
1: Sí, sona de fons, pugem una mica el volum i sentim uns segons que val la pena.

0: Bueno, una mica Frozen 3, però...
1: Sí. No, però perquè sona molt bonic i ja té una veu preciosa i tal, però el que diu...
2: Sí, que sí. Que
3: és de l'últim treball, aquesta? No.
1: Sí, sí, sí?
3: Hòstia, perquè m'ha semblat molt més íntim aquesta, aquesta més comercial, no? Aquesta,
1: sí. Diguéssim, oh, no, dintre... espera, potser és de l'anterior.
3: No, jo crec que és de l'anterior.
0: És que ja anava a dir, has dit un nom, que és l'Anna del Rei, i sí. És el primer que em va venir
1: al cap,
0: però no vaig
1: dir. És del Pitches d'Ores, sí, sí, sí.
3: És d'abans, no? Molt bé, jo estaré amb Ethel Cain, seguríssim, agafant-te de la mà.
0: Bueno, ja veurem.
3: Bueno, intentaré estar...
1: Però bueno, he parlat d'Anna del Rei com si fos algo negatiu.
3: No!
2: Ho deia fan, per reforçar la recomanació.
3: Gilipolles. Soc molt fan, l'Anna del Rei. No, no,
0: escolta...
1: M'encanta l'Anna del Rei.
3: Jo també, estic enamorat, inclús. Des que s'ha operat, encara més.
1: Tu vas estar a punt de salvar-li la vida.
3: Sí, m'ho van demanar, però...
4: Hòstia, tio, el Vida Festival.
3: M'ho van demanar, però no vaig tenir valor.
4: Hòstia, molt fort aquesta història, és veritat.
1: No, explica la història per als nostres oients.
4: No, explica-la, tio.
3: No, home,
2: l'història tampoc. Luigi, jo no la sé,
3: Bueno, estàvem veient Jo la Tengo.
4: Tenim una foto, Jo la Tengo, d'aquell festival. Clar, tenim una foto tu i jo amb la...
3: Ah, sí, amb la Georgia, amb la cantant, amb la bateria. Estàvem veient una mica Jo la Tengo amb Tom Courtenay i ens va trucar el Dani Poveda, no?, que és el mànager del Vida, no?
4: El director del festival
3: Vida. Sí, i em va dir, escolta'm, diu, has de venir ràpid, que sap que, bueno, que soc metge, bueno, soc traumatòleg. Metge. Has de venir ràpid, no?
1: Carpintero / médico.
3: Vam agafar el Miqui, hòstia. No, diu, la Lana no es troba bé. Hòstia, no es troba bé. Mas, això es pot explicar, no?
4: Sí, home, sí.
0: Ha prescrit ja.
4: Però, tio, que escolten 20 persones.
3: Sí, exacte. Total, que arribem allà i...
1: Serveis jurídics de l'Anna del Rei.
4: Exacte.
3: La Lana no es troba bé. Dic, bueno, jo el que calgui, tio, per la Lana, que tocava després, que la persona va fer un concert espectacular.
4: Increïble.
3: I no, res, vam arribar allà i tenia una crisi. És una noia que té unes grans inseguretats. Jo crec que ara ja, primer de tot, que segurament...
2: Molt bona aquesta anècdota, Luigi?
3: Bueno, estava amb una crisi d'ansietat i el que volia, doncs, ja necessitava posar alguna cosa per estar més tranquil·la. I em va dir, escolta'm, doncs, tu pots fer la recepta. Però clar, vaig pensar, hòstia, tio, fots tu la recepta i passa aquí algo... I...
4: Hòstia, nen, la palma la dona del Rei al
1: festival. Mor a Vilanova.
3: Rotllo com
1: et converteixes amb el metge de Michael Jackson.
3: Exacte. Vaig pensar aquí i vaig dir, hòstia, jo... És que me les he deixat al cotxe. No.
1: Fentanil.
3: Claro, imagina't. No, demanava fentanil. No, evidentment era un tranquil·litzant. Heroïna. Però ja està. Sí. I, bueno, i vam tenir... Heroïna. No sé, ens vam convidar alguna coseta, no?
4: Correcte.
1: Diablo vestido de ángel.
3: Però, bueno, a tot això no la vam veure. No la vam arribar ni a veure, l'Anna del Rei. Però ens estava
0: esperant. Si li vas fer la recepta sense veure.
3: No li vaig fer, no. Jo volia entrar a l'habitació a explorar-la. Aviam, una mica... Però...
0: Ho empitjores.
3: Bueno,
4: desnúdese, por favor.
0: Eso es de Lana del Rey, que estoy nerviosa.
3: Les estoy llorando.
0: Eso es de Lana del Rey, ¿no?
3: Tiene calor.
0: Soy asistente, desnúdese también.
3: Yo voy...
1: Es una escena de Teresa como puedas.
4: Sí. Però no va passar, no va passar.
3: I va sortir a cantar molt tranquil, algú altre li va donar alguna coseta i va sortir molt tranquil. Jo volia posar un tema, una banda que tu crec que has presentat segur, com no podia ser d'una altra forma, és de guitarres, no és del nostre grup, Rubén, però ens va posar New Dad.
1: L'has portat, però bé.
3: L'he portat perquè m'ha semblat bastant guapa, un rotllo guitarrero guapo, i també pel...
4: Guapo,
3: amable. I pel divendres també tenia una última recomanació que és clàssics de Detroit, per tu i per mi,
1: Andrew Resistance.
3: Home, jo crec que això és una cosa que s'ha de veure.
4: Això és heavy.
3: S'ha de veure.
4: Sí, s'ha de veure.
2: Serà les 5 de la nit.
3: Sí,
1: no ho sé. Potser.
4: Home, Joer, tio,
3: no arriben, són molt vells. Són molt vells.
1: Són molt vells i fan molt banda.
3: Sí, sí, sí. Potser és
0: espectacular. Ja no hi ha ni Robert Hood.
4: Ho poden fer igual.
3: Òbviament, serà una versió...
2: El Max, com es diu aquest? Max?
3: Might Max.
4: Igual al garatge aquell que, saps? Igual està allà.
3: Ojalà, tio.
1: Jo els veig escenari petit, però fora, perquè els lives que he vist així més darrers i tal és com amb banda, tal, trompeta
4: amb banda?
1: T'ho juro, tio.
0: Que guai, tio. Sí.
3: Però què queda, no?, de la formació original, doncs segurament...
0: La formació original és de Champions League.
3: Jeff Mills, Robert Hood i Mike Banks. Mad Max.
1: Mad Mike, que és el Miquel.
2: Vale, pues Underground Resistance també el recomanem, a tothom.
4: Sí.
3: Jo penso que és obligatori. Veurem qui surt allà. Igual surt el sobrino.
2: No ho sabem. Home, parlem de fa uns anys.
4: Més coses també...
2: Puc
4: també
2: un parell de noms? No cal posar música?
4: Sí,
2: perquè com ja veig que aquí jo no puc posar música... Bueno,
1: però posem alguna cançó.
3: Si és de guitarra, sí.
2: No, bueno, potser sí hi ha una mica de guitarres, però dirà alguns noms. Un que me'l salto perquè per mi és cap de cartell, que és en Schwarzenegger o Bauten.
4: Hòstia, sí.
2: I...
3: Bueno, jo soc un... Per mi serà una novetat, Per mi fa vergonya dir això, em fa vergonya, però...
2: Val molt la pena veure'ls en directe. Això, però és igual, ho deixarem a banda. Una banda que em va recomanar l'ESA, que es diuen Somos la Herencia. Per què no posem 30 segons?
4: Collons, ara sonen.

0: sense posar música, una altra recomanació que diré és Igloo Ghost, que wow. És un tio que va començar a fer electrònica molt marciana, i quan vull dir molt marciana, una mica diré aquest super ultra breaks d'Aphex Twin.
1: Perfecte.
0: Però ara s'ha mogut amb un rotllo molt estrany i ho va patar molt fort amb aquest disc l'any passat, que és com fosc, i ell fa un spoken word tot el rato a sobre. Ha canviat bastant d'estil, però pot ser un directe molt
2: interessant.
0: Que
2: sona,
0: que sona. Ah, escolteu. Bueno, venga, escolteu.

0: Molt bé, tio. Pues sí que m'he convençut, eh? Estic tranquil que divendres m'ho passaré bé.
1: Excel·lent. I amb més cosetes, perquè...
0: Què més?
1: Jo he portat unes quantes referències de coses que no havia sentit i que m'han interessat. Potser la primera seria com la més ADN meva, que seria un grup que es diuen BD,
2: sí,
1: de Bar Disco, el nom de Bar Disco, i és un grup bastant jovenet, em sembla que han tret només un EP i tal, però vaig sentir el single, com siguin, que van treure, que és aquest de 500, que si vols el pots anar posant, i que és un tema de 6 minuts o 5 i pico o alguna cosa així i tal, i vaig pensar, hòstia,
2: jo vaig llegir que són banda madrilenya, que són els de Black Country New Road espanyols.
3: Deien.
2: Sí, això vaig veure la crítica, no sé si serà o no.
1: I vaig sentir després una altra cançó que es diu Hemos roto los espejos, que també em va flipar, i vaig dir, hòstia, tios, i venen a la primavera. Em sembla que són aquesta, no sé si estan a primavera a la ciutat. Però bueno.
2: No, estan al divendres també. Sí, sí.
1: Perfecte.
2: Sí, sonen de fons.
0: BD.

0: Doncs amb això de fons, jo crec que és un moment potser per repassar el teu especial.
1: No, espera, espera, que tinc més coses.
0: Ah, llepa, llepa, cuidao, cuidao.
1: Un parell de coses més, vale?
0: Sisplau.
2: I tant, per favor, per favor.
1: Això era el preludi en plan bonic. Després, un grup que m'ha divertit molt, que es diuen Raya Diplomàtica.
0: Raya Diplomàtica, nen.
3: M'ha agradat molt el nom i estava a punt d'escoltar-los i no l'has arribat a escoltar. Doncs
1: pues escolta aquest tema, que us encantarà.
3: Us veureu molt...
1: Us bueno, veureu molt reflectits.
3: Un traje de Raya Diplomàtica, no sé, gràcia.
0: Vols dir el títol de la cançó, segur?
1: No, se sent, se sent.

0: Oh, nois.
1: Sí, Rosa Trenzin.
2: Repetim el nom perquè vull que quedi molt clar per tothom que volem anar-hi, eh?
3: Rosa
4: i posar-nos un collar d'aquests brillants.
2: Que t'ho fegui molt fort.
4: Que me'l posin, que me'l posin.
0: Amb un gorro de Pikachu.
1: Com l'hem passat que va posar aquell collar que t'impedia...
4: A mi?
1: Impedia que et circulés sang al cervell.
2: Marc,
4: una papa del coll.
2: El Marc encara està plorant de riure.
4: El Marc va esclatar a riure.
2: El vaig gravar i li vaig ensenyar. Encara tinc el vídeo per ahí, eh?
1: Un xarau també aquí per Marc Sánchez.
0: Cerebral.
1: El gran músic.
4: Like a dog. Molt bé.
0: Nois, divendres fet, especial, sisplau, segur.
1: Quanta estona portem? Perquè portem
0: una hora i
4: moment,
0: quart.
4: Moment, perdoneu, heu comentat de Water From Your Eyes?
0: No, però...
4: Oh,
0: hòstia, què he dit?
4: Que m'has posat l'altre dia, brutal.
0: Sí, sí. Què he dit?
4: Queda dit i ja està. Ja està, estava revisant i ja està.
0: Perfecte, segur. Especial, nene.
1: Bueno, jo, mira... Primera Sound molt ens agrada molt, tot i que l'altre dia quan parlàvem amb Albert Fontanals i això són bastant haters, i sí que és veritat que genera anticossos, no?, el model tan
2: dominant
1: que té Primavera Sound.
2: El Pere també ens ho va dir aquí, eh?
1: El Pere també, però compartim aquesta sensació, no?, d'aquesta monopoli que té Primavera Sound sobre la música, però nosaltres que tenim poca disponibilitat ens permet veure un munt de grups que ens agrada.
2: Joder,
1: no?
2: I llavors, és practicitat, eh?
0: I trobar-nos
1: allà, i és una forma, no?, de poder anar allà. I amb el qual, bueno, ens agrada bastant el concepte. Però Primavera Sound ha fet moltes cagades també al llarg de la seva història, tant a nivell d'empresa com en concerts i coses que han passat, no?
0: Sí.
1: I he portat algunes d'aquestes coses, o sigui, recollides, i no sé, m'agradaria també preguntar-vos, en plan, vosaltres quines creieu que han sigut les grans cagades que ha pogut fer Primavera Sound a nivell estructural, diguéssim, no?
2: Jo recordo un dijous, quan encara anava un dia només, sabeu que vaig estar molts anys en un dia, i vaig escollir anar un dijous on no hi havia impossibilitat de demanar begudes a les barres.
0: Sí, va col·lapsar.
2: No hi havia aigua, va haver-hi denúncies de gent... cues quilomètriques...
4: Ho van solucionar molt ràpid.
0: Molt ràpid.
2: El dia següent, però clar, aquell dia va ser una puta merda.
1: A l'any 22, que es van passar
4: de... No, l'any 22?
1: Crec que sí.
4: Jo diria
1: que... L'any 22 va ser un any que va ser quan van tornar, és a dir, van haver dos anys que, no?, pandèmia...
2: Els portuguesos.
1: I sí, van haver les barres que veien aquell grup, aquella empresa que eren portuguesos i tal, i que era un ritme diferent. Era un ritme diferent. L'endemà ja es va solucionar, tot sigui dit, però aquell dijous va ser bastant estressant, tant a nivell de gent com a nivell de serveis.
0: Sí,
1: el model aquest de doble cap de setmana que vam fer post-pandèmia, no?, que va ser com, va, anem a celebrar el 20è
0: aniversari,
1: però a tope, i va haver una miqueta de col·lapse, de repetició, realment això va ser un experiment una miqueta fallido, no? Què més us acudeix? O sigui...
0: El Madrid, bueno, l'expansió...
1: Jo crec que aquest
2: Madrid
1: és el gran...
2: Barrizal Fest.
1: La gran cagada i on van haver de replegar una miqueta mobles... No?
0: Van perdre molts diners, es veu, a Madrid.
2: I va haver-hi molta polèmica, inclús, tensions aquí en Barcelona, no?, i amb l'Ajuntament.
0: Sí.
2: De dir, què esteu fent, tio? Bueno, us hem deixat molta pasta aquí,
4: una marca molt de Barcelona.
0: Correcte.
2: Però perquè també han ficat molta pasta, tio.
0: Correcte.
1: Jo no sé exactament els intríngulis de com s'ho maneguen a nivell polític, econòmic, etcètera i tal, però que la marca Primavera Sound va molt lligada a Barcelona.
2: Sens dubte.
1: Això està clar, i crec que ells van voler fer un or d'agost, se'n van anar a Madrid i van anar a tomar pel cul en un camp que estava super lluny, i a més van tenir la mala sort que els hi
0: va ploure molt, dijous va ser cancel·lat.
1: I allò va ser un autèntic desastre, de forma que van replegar veles i no hi han tornat.
0: No, va ser un any i prou, sí.
1: Similar problema van tenir amb l'expansió a Llatinoamèrica.
0: Sí.
1: No sé si recordeu, època... Sí,
0: però han tornat, eh?
4: Jo diria que pensava que ara
1: aquest
4: estaven...
1: Aquest any es torna a fer... Xile i Argentina. Buenos Aires i tal, però van fer expansió a Paraguai, Uruguai, Brasil... Van fer una expansió molt, molt bèstia. I van tenir problemes amb els proveïdors locals. Van tenir una miqueta... No? Van cedir control.
0: Buenos Aires i Sao Paulo, és un fan. Buenos Aires i Sao Paulo. I Oporto, que això sí
2: Porto
0: que
2: ja, però és bastant sòlid, no? Oporto és bastant sòlid.
1: Oporto ho tenen molt més controlat. Imagino que és més fàcil, no?
0: Sí, és com la Barna de Portugal, segurament, no? Encaixa en aquest sentit.
1: Correcto. Però els projectes a Latinoamèrica van ser també una reculada important, perquè se la van fotre amb certes coses allà, i diuen que és això, que va ser sobretot pels contactes locals que tenien que no va funcionar. I potser l'últim gran problema de Primavera Sound, o com a mínim la meva opinió, és que la pèrdua de la identitat de festival indie, no? De música sí. indie. És a dir, hi ha un punt...
2: Obrim aquí una,
0: hòstia, bona.
2: Una carpeta sí, sí. interessant. Eh?
1: Hi ha un moment sí. en què Primavera Sound canvia i del que era un festival de música independent sí. i, entre cometes...
0: De New miqueta, Normal, aquell logo inicial.
1: Quan apareix de New Normal, correctament.
0: Que van fotre el reggaeton, van començar.
4: Molt bé, molt bé.
1: En aquell moment hi ha un salt a la música urbana, comencen a entrar Bad Gyals i companyies i una mica de reggaeton sí. i tal, no sé què, sí. i comença a trencar-se una miqueta aquest concepte de festival indie. No?
0: Sí.
1: I entra
0: sí.
1: ja a les grans...
2: I entren Rosalies, i entren... que no critico, però vull dir...
1: Bueno, sobre.
2: I tu mires el cartell i els grans noms són d'aquesta lliga.
0: Sí, sí,
2: i després
0: sí, sí.
2: per sota pots trobar coses molt guais com les que hem dit
4: sí,
2: avui, eh?
4: Evidentment.
2: Però, o sigui, no desapareix, o sigui, no ha desaparegut la identitat al 100%, però és evident que és un business i el business evidentment requereix caps de cartell que portaran tot el jovent d'Europa.
4: I això ho veig bastant quan miro allà el tinc a casa tot dels gots, no, dels altres dels festivals d'altres anys i clar, la identitat indie està molt més palesa. Entenc que sempre em sorpreneu quan porteu les coses noves, perquè avui, per exemple, estic disfrutant molt amb música que ni coneixia i escoltaré. Per tant, penso que la qualitat està i està per sobre de qualsevol altre festival europeu.
0: Exacte.
4: Que
0: i això
4: veure,
0: es manté.
4: Això es manté, perquè tu vas a altres llocs i és una...
0: L'oferta o sigui, i el lloc i el servei és excepcional.
4: És excepcional i després la qualitat de la programació és excepcional també. El que passa és que el cap de cartell, doncs, en vez de ser un, jo què sé, un Pavement o una... Portishead o un Sonic Youth, ara
2: Charlie
4: posarà...
2: XX.
4: Exacte.
0: Mira, correcte. Però,
1: posem un exemple del que és
4: bueno.
1: les lletres grans d'aquest any, vale? Els caps sí. de cartell. Vale?
0: Va passar l'any passat també. Això,
1: dijous. Sí. Dijous.
4: Encara més va passar.
1: Doja Cat. Clarament marcada
4: no
1: per...
4: No sé ni què és Doja Cat.
1: Pues una rapera americana, vale. que està molt bé, però vamos, a mi vale. me la traia el Pairo.
4: Vale.
1: Massive Attack i Bad Gyal.
2: Hòstia, Bad Gyal és...
4: O sigui, Bad Gyal és el cap de cartell.
1: Cap de cartell, de dijous.
4: Sí, això,
1: no, i Bad Gyal, tio, t'omple qualsevol Within, qualsevol... Si no, ho nego, però no és indie, no? Sí. Dijous, perdona, divendres, The Cure, caps de cartell, bien. Molt bé i tal, però la següent és Addison Rae,
2: sí.
1: i l'altre és Skrillex, sí, com a caps de cartell. Sí. I divendres, DXX,
4: bueno.
2: Dissabte.
1: Gorillaz i My Bloody Valentine.
0: No, aquí potser aquí és el més...
2: Aquí potser s'assembla una mica més a l'Old School, eh?
1: Sí. Bueno, jo Gorillaz l'utraria de la...
0: Sí,
2: bueno,
0: sí, sí.
2: Però està en una lliga més semblant.
0: Sí.
1: Però bueno, DXX i My Bloody Valentine, fantàstic, vull dir, en aquest aspecte. Però fixeu-vos, vull dir, el que... Addison Rae, aviam, hòstia, sí. no es pot ser més pop que Addison Rae.
2: I anys anteriors hi han hagut noms...
1: L'hem passat.
0: Sabrina Carpenter.
2: Era molt hardcore, tio.
4: Taylor Swift també, no? Va estar fa uns...
0: No,
4: no està mai?
2: No.
4: No està mai?
2: No ho sé.
4: I tant,
2: no.
4: Ha estat seguríssim.
0: Taylor Swift? No.
4: Ja us ho dic jo que sí.
0: Bueno, un moment.
1: No ha estat mai.
4: Què us hi jugueu?
0: Bastant, però a veure, vinga. Mentrestant, segueix, segur.
1: No ha estat mai. Taylor Swift.
0: Bueno,
4: potser.
0: Vinga, va.
1: Bueno,
0: tira.
1: Després, algunes coses que han passat al Primavera Sound més aviat de contingut o problemes que han hagut, és a dir, tots hem sigut conscients de problemes de so,
0: sí.
1: no? De grups que esperaven molt i quan s'has tingut allà, pues, o l'aforament ha sigut una puta bogeria, com parlàvem abans de Wet Leg, o que el so ha sigut horrorós.
2: O recorda de Pitch Mod també, que no hi havia manera d'apropar-se, o sigui, va ser una cosa...
1: Bueno, o veure Rosalía des de...
4: Sí.
1: amb 100.000 persones davant, a 3.000 quilòmetres, però més sonats, per exemple, van ser alguna cosa... No sé si recordeu un grup que es deien Waves, que a mi m'agrada molt,
0: sí.
1: i tal, no sé què.
2: Van anar borratxos o drogats, no podien ni tocar, van demanar perdó i tot.
1: Waves van sortir que no s'aguantaven els pets, o sigui, pràcticament es queien pel terra i van fer van sortir intoxicats, completament.
2: Desastre.
1: Va ser un autèntic desastre. El que parlàvem de l'any 2022, no? que va ser un cacau d'aforament i tal,
0: sí.
1: no havia forma de... Si eres mitjanament gran, no havia forma de sobreviure amb aquell festival. Després... un concert de Kelela fa 3 anys, em sembla, que també el so va ser horrorós, van haver de parar, tot el concert, cancel·lacions d'última hora de gent que els hi va fallar, no
0: sí.
1: sé si us en recordeu,
2: sí.
1: un any que Strokes van caure del cartell.
2: Ai, no me'n recordo aquest en concret.
1: Strokes van caure del cartell i Tame Impala van tocar temes de Strokes,
0: hòstia,
1: que va ser una cosa molt xula de sentir, però van caure del cartell Strokes, o bueno, Migos, per exemple, aquell grup de rap d'Atlanta que va estar molt hype, també es van fallar a l'últim moment i van haver de substituir-ho.
4: Però això és una mica inevitable, no? Vull dir que al final, quan manegues amb 300 o 400 no sé
2: roster quant, tan gran,
4: clar, vull dir que això pot passar, però sí, sí.
0: No, i segurament serà des de festivals que té més, més grups.
2: Segurament.
0: És aventurat perquè n'hi ha molts festivals. No,
2: sí, Coachella ja és el Coachella
0: show absolut. Són diferents caps de setmanes, no? Vull dir que no,
2: dos caps de setmanes.
0: Dos caps de setmanes, vale.
1: Bueno, després també artistes, per exemple, que, pues, que han ho han polititzat, no? L'any passat, per exemple, es va haver molta politització a favor de Palestina. Que jo estic d'acord.
0: Sí, sí, correcte.
1: No? Jo estic d'acord i tal, però...
2: Idols es va inflar, eh?
1: Idols es va inflar. Jo recordo l'actuació de Wednesday fa 2 anys que jo vaig estar, jo solet, m'encanta Wednesday, vas estar sí, allà, sí. I des de l'escenari Amazon van criticar a Amazon i la seva política... Ole sus cojones, o sigui, increïble. Van criticar a Amazon i tota la política expansiva que tenen i van criticar Amazon Health, no? Que diu que... Bueno, va ser increïble perquè allà mateix van criticar a Amazon.
4: Jo el vinil de Wednesday el tinc comprat a Amazon, justament. Sí, sí, sí. Tinc el vinil i comprat a Amazon, però bueno.
1: Bé, només comentar això, no? Vull dir que no tot és rosa dintre de Primavera Sound, però bueno, ja estarem com un any més.
4: Però dit això, que vosaltres que vau estar amb en Fontanals i en Pizà, que ara, o amb en Pere, no? que estan molt en modo hater i puc entendre, vull dir, estan en un altre, potser en un altre concepte, però també hi ha una tendència a criticar el Primavera Sound, potser sí. Inclús excessiva, no? Diria, no dic per ells, en global.
2: Més que excessiva és des d'on tu vols mirar, no? Llavors, un tio com el Pere, que programa coses molt locals, té el Casa Montjuïc...
4: Però bueno, hi ha tios molt locals, a la Primavera Sound ja estem dient,
2: sí,
4: no? Que...
2: Però vull dir, parlava, per exemple, de subvencions, no? O sigui, com és possible que el Primavera rebi encara o el son a les subvencions quan tenen escenario Santander, escenario Amazon, en plan, hòstia, és molt greu, tio, que després aixecar aquí a coses... Recordeu la frase del Pere que ens va dir, que és anem a empatar amb un parell o 3 anys i tenim sort. Sí, sí. Empatar! Sí. De palmar pasta ja de forma immediata, perquè no
4: funciona. Jo suposo que tot això és un negoci al final, no? I
2: sí, però pues això és del que es queixen, que el negoci. I la cultura potser no necessàriament,
0: però,
2: sobretot
0: clar,
2: la subvenció.
0: El negoci, si al final... és que això és el món on vivim, en realitat. Si vols ser coherent i vols ser... Te n'has d'anar a una masia... al Pirineu, no, a viure, però, perquè el món on vivim forma part de la roda.
2: Entenc el que dius. La queixa d'ells no és tant... Si hi ha un model de negoci, com el Primavera, pues, que existeixi, cap problema.
0: Claro.
2: El que ells criticaven una mica més és que a sobre acaparin les subvencions.
0: Ja.
1: No, i la
2: tio,
1: política...
2: El govern no pot subvencionar.
1: I la política
2: això és Ayuso, no? Pago al grup...
1: Però la política de monopoli, Quirón, vull dir, no? Estan, o sigui, treuen tant els colzes, vull dir, tots els tours que hi ha ara, totes les gires i tal, tot això...
2: Passen
1: per Primavera, vull dir, és que pràcticament s'està menjant tota l'escena musical.
2: Hi ha praxis denunciades, evidents, on si punxes o toques fora del meu festi, o sigui, no pots.
1: No, baneat, sí, sí.
2: Baneat, no estàs ja. Bé. I això és fatal.
4: Bé,
1: no dintre d'aquesta línia anem a continuar parlant del festival.
2: Anem a parlar del dissabte, sí, vinga, sí, va.
1: Si tenen alguna esperança que ens convidessin a parlar com a mitjà oficial, sí, a Primavera,
2: ja ho som.
0: Molt bé, nois, què teniu així... A veure, anem a repassar primer de tot els noms.
1: Puc parlar del dissabte? Vull introduir una cosa al dissabte que va totalment en contra de lo meu habitual, guitarrer o tal, no sé què, indie, però és un descobriment que he fet d'un senyor que es diu Beverly Glenn Copeland.
2: Oh! L'he sentit bé.
1: Un senyor de 80 anys.
0: No,
2: sí, sí, tio, quina veu, macho.
1: Un senyor de 80 anys que fa 40 va treure un disco que es deia l'any 86, Keyboard Fantasies, on utilitzant teclats creava unes melodies precioses del que ara s'ha reeditat. I ve a tocar amb la seva dona, també música i tal, i que t'he posat un tema
2: a
1: la playlist, i és... El que més bon rotllo m'ha donat en els últims mesos, la sensació 100%. Més vital i
0: però,
1: més emocionant...
0: Lligant-ho, ara que comença a sonar de fons, el Primavera et permet sentir aquest pavo.
2: Ja. Sí, aquí tens raó.
0: Està de merdes, tio. Aquest tio de 80 anys te'l porta a Primavera.
2: Sí, sí.
0: Tu com a usuari final de la música, que ets capaç
2: impossible,
0: de disfrutar de la música, Pues benvingut al Primavera Sound, tio.
4: Has donat un punt important, eh? Jo crec que has de saber, i no és la meva especialitat, aquí per això tinc a vosaltres d'estirar el gra de la palla, i realment sí que tens Addison Rae, si tens aquí, pues, jo què sé, un Doja Cat,
0: sí.
4: Però tens molta cosa bona. Jo,
2: tio, ojo amb això,
4: el programa d'avui, igual hem dit 40 o 50, bueno, portem 40 grups que, hòstia, molta gent segur que no coneix, jo entre els quals no coneixia molts, i que són molt interessants. Per això et dic que també està bé que hi hagi subvencions per això. No vull dir que altres festivals no s'hagin de donar.
0: Exacte.
4: No em vull enamistar amb en Pere, que em va semblar amb el meu amic Albert.
2: Que, per cert, molt bé el Misery, eh? Quan vam anar
1: sí.
2: a l'ESA.
1: Sí, no hem parlat. No,
4: però,
1: ja
4: bueno,
1: parlarem, ja parlarem.
4: Vull dir que entenc que es promocioni i, hòstia, a veure, la pregunta, al final el que em preguntaria és per què anem a Primavera? Si no es fos una merda, no hi aniríem.
0: Correcte. No
4: sí, si anem i tenim ganes és perquè segurament hi ha coses interessants.
0: Doncs sentim ara uns segons, no minuts, no arribarà, però d'aquest...
1: Beverly Glenn Copeland.
0: Endavant.

0: Música celestial.
1: A la clínica de Guadalupe, tio, sona això. És la,
2: a l'ascensor que puja a la 8a planta també.
0: Que fills de puta.
1: No, m'ha agradat molt. Ara feia una broma de mal gust, però m'ha agradat molt. Sí.
2: Molt bé, seguim.
1: El nostre ancià està pixant.
2: Està pixant, no ha anunciat, però està passant. Ok, estem el dissabte ja, grandíssims noms d'XX, que valdran molt la pena veure, els goril·les que en realitat els odiem, bueno, jo personalment, segur que també.
0: Jo també, sí.
2: My Bloody Valentine, que és...
1: My Bloody Valentine, jo també els odio.
0: Digues tres vegades My Bloody Valentine.
1: My Bloody Valentine, My Bloody Valentine, My Bloody Valentine.
0: Vamos.
1: Molt bé. Jo els odio.
0: Sí, no? No,
1: sí, els odio perquè, mare, ja sabeu que vinc de l'escola del Nois absolutament, però... Amb el tema del volum, ara estic molt sensibilitzat i a mi me'n toquen els collons. O sigui,
0: bé, doncs jo estic enamorat de My Bloody Valentine també. I estic emocionat de que tornin a venir a fer un World of Sound.
1: Jo estaré veient Little Sims o qualsevol altra cosa.
0: Bueno, Little Sims, tio, sí, vamos. És que,
1: bueno, bé, perquè algú coincidirà, no?
0: Allà em tindràs a Little Sims, no? Bueno. És que, sí. Claríssim. També estan la Mini Girls, que hem parlat abans.
2: Sudan Archives també està molt bé.
0: Jo... Ostres, tinc una descoberta, no sé si...
2: Sisplau.
0: Jelly Haha. Hi ha por ahí un tema que es diu Tiramisu.
2: Sí.
0: És una noia americana que es diu... no me'n recordo com es diu, Angel... No sé què, Angela Valla, ja l'he buscat. Que havia fet algun disco amb el seu propi nom i tal, i que fa un pop electrònic divertidíssim, que m'ha encantat. No sé, no m'ho esperava en absolut, ni la seva iconografia super mega pop colorista i tal, entra dintre de la meva iconografia, però sentint-la m'ha encantat. Posa aquest temilla, a veure què et sembla.

0: Va, bravo.
1: Buen rollito.
0: Molt sí, bé.
1: I ara parlàvem amb el Rubén, que a mi em recorda una miqueta aquest pop japonès.
2: Yellow Magic Orchestra,
1: sí.
2: No?
1: Sí, molt kawaii, tot molt. I de fet ella, la seva iconografia és... Mica...
2: Sí, sí, videojoc Katamari, també.
1: La Katamari, tio.
2: D'aquí deixem caure la recomanació del Katamari.
1: Sí,
2: eh?
1: Oients, busqueu el Katamari.
0: Bé, seguim fa dies que no poso cap tema jo.
1: Sí, per tu deu semblar dies, perquè habitualment...
2: Però els noms que hem dit, que no hem posat música, coincidien amb
0: home,
2: la llista que portaves o no?
0: Sí.
2: Hi havia coincidències.
0: Home, hi ha coses que no tenia ni idea, que la Sau sempre porta aquí grans descobertes, que queden apuntadíssimes. Guai. Passem, a un, si us sembla, canviem de tercio, i passem per una banda que és una banda clàssica, trobo, que no els tenien massa controlats, que són de These New Puritans.
2: Ah, molt
0: per
2: bé.
0: Mi,
3: aquest les porto també.
0: Vull dir que no els tenien massa controlats, i m'ha semblat, tio, una banda anglesa, si no m'equivoco, hòstia, com...
1: Sí, sí,
0: puta mare.
1: Tenen tres o quatre discos ja, no?
0: Exacte.
1: De la trajectòria.
0: Això, canviem absolutament de rotllo, tornem al so més...
2: A les guitarres vostres,
0: guitarres,
2: no?
0: Vostres, vostres i nostres.
3: Post-punk.
0: Post-punk, i sentim uns 10 minuts, tampoc, perquè no dona temps, però un segon sí.

0: si sonen aquest tema Elvis.
1: Gràcies, les heu encertat, efectivament és Elvis. Molt bé,
2: sí, també és del primer disco, això, em sembla.
3: Això una, ara estan una mica més tranquils, no?
2: Ara estan una mica més foscos, perquè... més rarunos i tal. Això és del primer disc que va ser veritablement post-punk i una mica més ballable, més, més rítmic. I després han anat arribant una miqueta...
3: Sí, és que vaig estar estudiant una mica i... Sí, sí.
2: Van tenir, em sembla, que amb el segon disc van treure fins i tot alguna cançó amb una... campanya de Levi's, van tenir així un moment així una mica hype, sí, sí, sí, van tenir un moment així grande.
1: Puc obrir un petit meló, però el tanquem de seguida, sí. Que amb aquest tema sí. M'ha vingut al cap un pensament que és igual hi ha bandes que no te les escoltaries 14.000 vegades a casa, però que poden tenir un directe molt,
0: molt
1: divertit.
0: Guapo,
1: i llavors no perdem de vista també que en un festi
0: correcte.
1: Hi ha també una funcionalitat de, ja ho diu la paraula, festival, no?
0: Correcte.
3: Home, de, és important, no?
1: No? De que t'ho puguis passar bé, sí. Encara que diguis, bueno, sí. Tio, no són la meva banda preferida, però he vist un live aquí que m'ho he passat molt bé, tio.
0: Molt
2: sempre, sempre ens passa que hi ha un momentet d'una mica de browsing, no? Vull dir, quan ja portem una mica de, hòstia, aquí, aquí, aquí, no sé què, bueno, i ens deixem portar una miqueta, quan ja portem tres o quatre cervesetes, i ja ens deixem portar una mica pel flow.
1: Bueno, i que hi ha bandes descobrint... que, hi ha bandes que amb live...
2: Acabes descobrint coses molt
1: hòstia,
2: xules.
1: Hòstia, ens agrada molt, no? Perdoneu, però l'any passat, crec que ho vam comentar, Squid és un... Jo no me'ls escolto cada dia, no, però Squid, vaig veure aquell directe i vaig dir...
2: Per mi, Squid és que era un must, però sí que és veritat que costava arrastrar Squid, no? Vull dir, i vam anar allà i va ser el millor del festival.
1: I jo parlo per mi ara, no per vosaltres, però no és una banda que jo em posi
0: molt
1: sovint. Però vas veure aquest directe i dius, uau, tio...
0: Sí, sí.
1: I jo crec que aquest efecte de veure coses
3: això ens va passar fa,
1: que pot tenir fa, molta energia, no?
3: Fa uns anys a mi em va passar, potser ho coneixeu més, amb Cromàtics, que els coneixia de disco, però el directe de Cromàtics va ser
0: molt guapo.
3: Molt bèstia, molt bèstia. Per cert, estan desaparegudíssims, no?
2: Sí. Bueno, perquè... s'han separat per començar i s'ha quedat sol el Johnny...
3: Però des d'aquell festival, vull dir, des d'aquell Primavera Sound ja no ja els he vist, mai més els he vist.
1: No, però han guanyat un halo, que diuen els americans, de mística, d'alguna cosa així, que han tret dos discos només i són una cosa com...
2: Però bueno, l'ànima...
1: L'ànima és Johnny Jewel.
2: Johnny Jewel, no?, que ha continuat fent els seus lives, ha continuat traient temes.
3: I té segell, no?
1: Italian
3: Do It Better, no?
1: Italian Do It Better, efectivament.
3: Molt bé, molt bé. Escolta, Miqui, em sorprèn que no hagis parlat d'un grup que per mi ha de ser...
1: Per dissabte. De dissabte, parlem?
3: De dissabte, sí, sí. Jo crec que és un dels...
1: I del 2026 parlem, no?
3: Exactament, sí, perquè ho he comprovat. Bueno,
0: Joey Valens?
3: Vale.
0: Amb Brian.
3: Vale.
0: Una cosa, diré més. L'any passat, que quan no seguim el cartell del 2025, vam dir...
2: Si està
0: Joey Valens amb Brian, anem al festival vestits de Sabotage.
2: De Sabotage.
0: Ho vam dir.
2: Hem d'anar aquest any? Hem d'anar de Sabotage?
0: Home, ho vam dir...
1: Pot fer molta calor amb traje, eh?
0: No, amb camisa de màniga curta i cuello pico així, fort.
3: Sí.
0: I pantaló així com antic.
2: El Rubén i jo tenim un remake. Tenim un remake fa molts anys. Potser teníem, què, 18 anys?
1: 18, 19, 20, sí.
2: Vam fer un remake de Sabotage amb els col·legues.
0: Molt bé.
2: A casa meva. Sí,
1: al terrat a casa meva.
2: Al terrat a casa del Rubén i després a Montjuïc fent trompos amb un R5.
1: I un Opel Corsa
2: i tal. Sí, vam fer un remake de la... Vam crear una història al voltant de Sabotage.
3: I recordeu Sabotage al Sonar? Quan els vestibulls que es van fotre amb el Bush, tio. Érem al Bush. Van dir, fuck, no sé, em sembla recordar que es van fotre molt bèstia. Bueno, Joey Valens.
0: Joey Valens.
2: Joey Valens and Brian.

0: Esperit Beastie Boys, no?
1: El primer disc és, és Beastie Boys.
2: És Punk Tactics, que és del primer que van fer,
3: però...
2: que és absolutament Beastie
3: Disfrutarem
2: Boys.
3: Disfrutarem total.
2: Perquè, de fet, fixeu-vos que l'associació que s'ha fet directament de Sabotage amb Joey... No hem dit la paraula Beastie Boys.
0: Clar. Sí.
2: Perquè és tan immediata, no?
0: Inclús estem dient que és massa semblant.
2: Absolutament, sobretot al principi, però han fet una petita evolució amb algunes col·laboracions on comencen a tocar un tema més de... m'atreveixo a dir, de pista de ball. On tenen alguns temes més en drum and bass.
0: Sí.
2: I amb baix...
0: Porto un tema diferent. Pots posar de fons, si vols, el que tinc aquí.
2: El de The Baddest?
0: No ho sé com es diu.
2: Jo també l'havia portat,
0: és l'últim, és l'últim, l'últim EP.
1: Ha anat evolucionant. El primer disco, clarament, era un homenatge barra influència a Beastie Boys.
2: Però molt, molt ben fet, tio.
1: Molt ben fet. Nosaltres estàvem amb les peus de punta.
0: Hi ha un so més anglès, que diria més...
2: Més UK Club, no? És el que deia.
3: Jo crec que ho passarem en gran. I no descarto que... Per què no anem de camisa màniga puta curta i a veure el dissabte?
2: Jo, de màniga curta, segur que aniré.
0: Ulleres de poli?
1: No, anem de macarra.
3: Anem de macarra, de
1: Sabotage. Solapones, anem de Sabotage.
3: Solapones, tio. És, vull dir, passarem vergonya, eh?
1: Jo no passaré cap vergonya. Ulleres de sol. Cap vergonya.
3: Home, si es donen els quatre entre Rio de Sabotage...
1: Recordo que el dissabte aniré amb la meva dona.
3: Hòstia, és veritat.
1: I la podem portar de, no sé, protegint-nos.
2: Un apunt sobre Joey Valens en Brahe. Que quedi clar que és un dels, de les grans apostes de Beats perquè s'ho passi, no?, la gent molt bé el dissabte.
0: Sí, 100%.
2: Sens dubte. Trobarà molt de Beastie Boys, és cert, però crec que pot ser...
3: Farem molts salts.
2: Divertidíssim.
0: Us he sentit parlar molt de Joey Valens i Brahe, i al principi no vaig ser molt de cas, i després vaig entrar de forma brutal, especialment amb un EP que va presentar Mickey, penso, o tu, no sé, recordo, amb Drum and Bass.
1: Li foten a tots.
0: Que em va semblar, i arran d'això...
2: Que pot ser un dels moments molt divertits, i és interessant que aquí l'hem portat quasi tots quatre, no?
1: Sí,
2: tres o quatre l'hem
1: portat
2: tots.
3: Molt bé. Més coses de dissabte, nois?
1: Jo una cosa que em vaig quedar amb moltes ganes de veure fa, no sé si va fer 2 anys que estaven en cartell, és Knee Cap.
3: Sí.
1: Que els van...
2: Jo també l'he portat.
1: No sé per què va passar.
2: Crec que serà...
1: Temes polítics, lògicament. Però Knee Cap crec que pot ser un dels grans concerts. Jo el seu primer disc, que es diu Fine Art, això és Fine Art, el que estàs posant?
3: Sí.
1: Ja és un tema Fine Art. I el nou disc que han tret, que es diu Finian...
2: aquí hi ha un tema que jo portava, que era el de Liar's Tale, que és una cosa...
1: Bueno, heu de saber, Knee Cap són un grup que canta mig en anglès, mig en irlandès, que són molt reivindicatius per la llibertat del nord d'Irlanda.
2: Jugant amb la imatge, imagineria terrorista.
1: Sí,
2: no?
1: amb balaclaves i una miqueta... Juga amb aquest rotllo i tal, però d'una forma molt intel·ligent i molt reivindicativa, però sobretot el que és important és, a nivell musical, són divertidíssims, una barreja de pista, energia, hip-hop, no sé. I...
2: Crec que pot ser, m'atreveixo a dir, que venen amb molt de hype i com ja sabeu que al primavera aquí hi ha molt de guiri i de les illes n'hi ha moltíssim guiri, pot ser un reventón tipus Fountain
1: City.
2: Que estigui a patar. Here gonna minute that the call your crane I caro toss under the hot with the blade oh and no fuck it I rated a 10 now crown on Twitter and that's a win-win. On the Nolan show today, a mural of a burning police car and chance of get the Brits out. So this is in Ireland 2022. Robert Kneecap said the mural was unveiled as just a piece of fine art.

0: faces on our faces.
1: Aquesta carai, mescla de grime, pista de ball, reivindicació...
2: Els fa una mica el que els surt del...
1: I uns tios que canten en irlandès, tio, es mereixen tot el respecte.
3: Totalment, totalment. Bueno, escolta, i més coses, queden...
2: Què tens tu?
3: No, ja està el que... Vull dir, ara aquest punt on estem ja ho tinc tot fet per part meva.
4: Queda, Rubén, jo...
3: Una hora 46 minuts portem, eh, nois?
4: Bueno, arribarem a les dues, no passa res.
1: Xapada.
4: Ja està, serà el nostre... Home, és que la primavera s'ho mereix.
1: No, però jo crec que això serà...
4: Jo trobo faltar que no hagis mencionat, perquè si hem parlat de Detroit, de UR, ara, tio, parlem de... No, crec que anem a Manchester, no?
1: Manchester, formava part de... Ho vam comentar l'últim programa, formava 808. Part de 808 State.
4: Hòstia.
1: És un noi amb una història...
3: Que s'anomena Gerard.
1: Que s'anomena Gerard. Parlem d'un tio que és bastant seminal dintre de l'electrònica de UK. Ja
3: estem parlant d'electrònica un altre cop.
1: Ja, bueno, sí, ho sento.
4: Però, bueno, l'electrònica...
1: Que ha tocat molts pals, potser, efectivament, va triomfar bastant com a part de 808 State, on tocava molt de rave, però a mi em sembla que té una història una mica de pel·li Antena 3, però alhora interessant.
4: Hòstia, que és un tio... Aquest concepte és interessant.
3: Espera, no. Posem les crispetes al microones.
1: Aquest concepte m'agrada molt. Vaig explicar-ho sí, molt ràpid.
4: Desenvolupa aquest concepte perquè...
1: És un tio que no li arribava ni per comprar-se equip, ni per res de l'estil, i anava rapinyant d'amics de tendes de discos i tal. Un tio amb molt, diguem, inquietuds i interès, però no tenia tal. Què va fer aquest tio? Aquest tio va decidir, crec que puc fer coses... I va treure amb 808 State coses relativament, diguem, acceptables, i té una via, que ara no me'n recordaré de quina és l'àlies que tenia, de música de ball de Chichinabo, de 3 al quarto, on començava a guanyar diners. O sigui, guanyava diners per aquesta via, fent inclús commercials per poder comprar-se equip i podem fer el que ell volia. Vale?
4: O sigui, és molt una història molt romàntica.
1: Molt tira. Romàntica, d'electrònica self-made, no? Una mica punk, no? En aquest
4: I el treball, no?, de referència, no? És el Black Secret Technologies, no?
1: Correcte.
4: És una, correcte. És, va cap a, més cap al drum and bass, no? Potser cap a...
1: Abans de fer drum and bass... Perdó, no, si va treure aquest on ja començava a juntar-se amb el rotllo rave i tal, i sabeu que al principi de les raves hi havia un híbrid entre drum and bass, trance i molt àcid, mm-hmm. Vale? I ell comença, abans de treure el Black Secret Magic, el tema que he portat jo és de l'any 89, poca broma, que es diu... Voodoo Ray, que és un mític
3: clàssicazo
1: de raves, que ara sonarà molt old school, quasi Kraftwerk, però clar, és de l'any 89. Escolta una mica de A Guy Called Gerald.
3: Endavant.

0: I aquí, així és com fills meus, els germans Harnold van decidir fer música i es van posar el nom d'Orbital i van copiar, i van copiar això.
1: Doncs sí, senyor.
2: Sí, senyor. Escolta, sí, senyor.
3: Jo voldria tancar la meva carpeta dissabte. Hem parlat de moltes coses. Avui jo fora d'antena hem comentat un grup de metal. Ja sabeu que jo no sóc molt metalero quan he jugat amb el metal. És jo més sí. del rotllo industrial i tal. Però hi ha una cosa que es diu Knocked Loose, que el deixo com a nom, no cal que posem res.
0: Sí, vale. Sí, una... posa un tros de
3: no,
0: Knocked
3: Loose. És molt bèstia. Oh. Però crec que pot ser una cosa molt energètica, molt bèstia dintre del festi. I una altra, que sí que vull que posem una mica, vale. Que crec que pot ser molt divertit com a concert, aquest vale. senyor amb americana i a més té el cabell canós com jo, que es diu Baxter Dury, sí. I posarem un tema de l'últim disc que es diu Alberoni.

0: Jo voldria fer una menció... Oh, perdó, perdó, perdó.
1: No. Simplement això, que comentàvem amb l'Esaú que efectivament els primers discos són una més crooners, però sempre jugant una mica, no?
2: Sí, sempre tenia aquest punt amb aquest joc amb l'electrònica. Aquest s'ha deixat anar.
1: S'ha deixat anar i pot ser divertidíssim.
2: Però aquesta cançó, a Baloni, és un tema ral infinit. O sigui, perquè aquí no s'ha desenvolupat, però sentiu-lo a casa.
0: Jo, si vols posar 30 segons, ara és, jo penso que és un moment ideal que punxi a l'atardecer. Parlo al jefe de School Disco, de Sam Shackleton. Jo vaig veure al Nitsa, vaig flipar, tio. I és un tio que en disco pot semblar avorrit, però en directe vaig flipar, tio. Era un autèntic mantra. El vaig veure al Nitsa i tinc molt bon record. No sé si tens aquí
3: tant,
0: un
3: tema
0: per posar.
1: Shackleton
0: 30 segons.
1: És molt gran, eh?
0: Shackleton és molt gran. I per aquella hora que s'està fent de nit...
3: Molt bé, doncs, nois, jo crec que estem arribant a les 2 hores. Intentem tancar-ho aquí.
2: Hem de callar la puta boca ja.
1: Hem deixat Shackleton. Molts noms, no? I crec que ajudarem a la gent a poder
3: molt.
1: Escollir una mica entre el PS, que era l'objectiu del programa.
2: Tornarem
1: no?
2: després de primavera, ja.
3: Però estem acomiadant o què està passant?
1: Sí, no?
3: No, queden 8 minuts. Sentim una mica de...
1: Ah, tio, doncs llavors què collons fots aquestes preses, tio?

0: Recomanació...
1: Shackleton, tio.
0: Shackleton, a veure què tal.
2: Bravo.
0: Tio, tio, hi ha un mític tema remix de Villalobos, sí. No? El Blood on Your Hands, sí, aquest, sí, hòstia, sí. Mític. Vinga.
2: Nois.
1: No sé, esteu molt electrònica i moltes coses.
0: No, home, estem acabant.
2: Tanca tu, Saúl.
1: No, jo faré bajona ara mateix.
2: Pues és no que... tanques tu, tanca no. Tu, Rubén.
1: Bueno, jo recomano, si voleu sentir, o sigui, sistema electrònica i tal, la meva recomanació de...
0: Peggy Wood.
1: No, la meva recomanació del dissabte és Digi Novo.
3: Oh, ah, bueno, tralla bueno, fina, també, eh?
1: O sigui, tecno del més fi, és a dir, connexió però Detroit, Saúl... Berlín, Japó, en directe.
3: Digi Novo. Però el que comentaves abans, Digi Novo pinta de 6 del matí, que ja no hi ha ni de
1: segurament
3: Cristo, no?
1: Serà tardet, però Novo per mi és un dels millors selectors de
3: tecno. I és un tio
1: tecno...
3: carreret, vull dir, ja té...
1: No,
3: més de la nostra edat, eh?
1: 60 tacos,
2: wow.
0: Sí, sí. I què penseu de Peggy Goo? Perquè té aquesta aura d'ara més comercial, però jo he vist que aquesta va punxar al Tech Mantel, va punxar... Sí. A, o sigui, és una tia que...
3: Però últimament s'ha tirat el...
0: Però una tia, jo penso que va...
3: Escolta, ja va estar fa un parell d'anys, no gaire, eh? El Primavera.
0: Pot ser una sessió...
3: Ho va fer molt fort, eh?
0: Si el que parlàvem abans, de passar-ho bé, Peggy Goo, sí, penso que sí, pot ser una sessió de passar-ho sí, molt
3: compro,
0: bé. Molt bé.
3: T'ho compro.
0: Doncs, escoltem Novo per tancar
2: Novo
0: o no?
2: I per tancar, si us sembla...
3: El tanques tu, Miqui, com
2: no,
3: sempre.
2: No, tinc res que d'aquest nivell. I, nois...
0: un moment, hi ha un DJ el dissabte
2: què?
0: Que és Florentino.
2: Uai!
0: Florentino.
1: Bueno, jo, a part de DJ Florentino, només no sentirem cançons, però recomanar a Anna von Hauswolf.
3: Oh, és tan bonic l'últim disc,
1: que
3: tio.
1: Per mi és un dels concerts, a veure, a Fran l'Auditori, tal, no sé què, però a mi és un dels discos que més m'ha impressionat
3: bonic,
1: a, aquest any. I,
3: molt bonic.
1: I crec que val la pena,
3: la
1: ni que sigui que el sentiu. Que
3: això que la portada em va posar molt nerviós, perquè és una noia com una dentadura, com una cosa molt estranya.
1: És una mica inquietant, és una mica inquietant, sí.
3: Però és preciós el disc.
1: I després no us perdeu per lo que más queréis a Little Sims. No us perdeu a Little Sims.
0: El vam presentar aquí, el millor de l'any. I només un petit comentari, també estic veient
3: només,
0: ara...
3: I aquí, vinga. No.
0: De dintre dels treballs del millor de l'any, per exemple, a la llista, parlàvem abans de Pizza i Fontanals, teníem a Nick Leon, tenim a Smers i tenim a Dijon, per exemple.
1: Hòstia, Smers, tio.
0: Tenim tres aquí que són dintre del món més alternatiu que estan
3: Smers
0: aquí, a Primavera Sound.
3: Smers està molt guai,
0: Però estan aquí, eh?
3: Vull dir que... reforça una mica el missatge que donaves tu, bueno, que dintre del superhype porten coses que estan molt bé. Els Reis porten coses. No,
2: res més. És que portem 2 hores de programa, tio. No ho hem fet mai, un programa tan llarg com avui. No ho ha semblat.
1: No ha semblat per nosaltres.
2: A nosaltres. Però, clar, la gent, com serà Spotify, pot fer cap endavant, pot parar-ho, pot seguir-ho.
3: Jo només diré una cosa.
0: Això ho ha dit 5 vegades, eh? Només diré
1: una cosa.
3: Al final sou vosaltres els que parlem més.
1: T'estimem molt, tio.
3: Gràcies. La Tai estava ansiosa ja amb el programa. Per favor, recomaneu-vos coses. Doncs pues toma, 2 tasses, 2 hores.
0: Va. Ei, jo també estava ansiós. Jo volia saber el que m'espera.
3: Ja ho sabem.
2: Divendres... I dissabte.
0: Divendres i dissabte. Mira,
1: he vist a Amazon unes cadires plegables.
0: porto un tacataca que pots seure.
2: I el suero.
0: No, però el tacataca pots seure, pots parar, pots seure i ja està. Dijous no estic perquè... Primer perquè estic tornant a Sevilla, però podia venir la nit, però tinc...
2: No cal,
0: ja està bé.
2: Bravo. Doncs, companys, oients, ha sigut tot per avui. Especial Primavera Sound 2026, 2 hores de traca... marinera. Hi ha informació aquí per
1: posem un parental,
2: per reventar
1: l'advisory
2: sí.
3: Escolta, però d'això es tractava, no? De portar molts noms a la taula, no?
0: I d'anys anteriors, com jo, tio, del 2020.
2: Exacte.
0: Vull dir que també...
3: L'anècdota de la nit, eh?
0: Una miqueta
3: increïble.
0: Explicar, no?
3: I Mount Kimmich,
2: I Mount Kimmich, i Tirza.
1: Què collons? Caminos esto, no viene este año.
0: Radiohead, tio, està aquí, no?
2: Sí. Cap de cartell, i... dimecres. Molt bé, nois, és un plaer, en sèrio, com sempre. I es veiem aviat amb vosaltres i amb els oients. Bits 40.0.
1: Ens trobem allà.
3: Una abraçada.
0: Bona nit. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. L'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per intentar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada, per intentar evitar, volíem dir. El foc ha començat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, el Solsonès, i les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També hi han col·laborat els pagesos de la zona amb tractors. Més notícies amb el Nando Zenoguera.
3: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans.
1: Els suïssos voten aquest diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc.
3: El govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs 2026-27 i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla i l'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o filla. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Catalunya ara mateix, aproximadament hi ha 78.000 tipus de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
3: El govern, després de l'acord de pressupostos signat amb els comuns, destinarà 12 milions i mig d'euros a aquesta mesura.
1: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cloenda, que s'ha fet aquest vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Anem fins allà, fins a Roda de Berà, amb l'Ariadna Escoda.
5: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
6: Estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català.
5: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, qui ha defensat la identitat i la llengua catalana.
7: Jo dubto que un americà li doni el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino. Gràcies, ara donem un premi per... No. Això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis.
5: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una vuitantena de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
1: En esports, l'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Pro Recco italià per 17-16.
3: En handbol, el Barça s'ha classificat per la final de la Champions després de derrotar l'Aalborg de Nas per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40 a l'altra semifinal.
1: I també aquest dissabte, el Barça de bàsquet s'ha classificat per la final de la Lliga ACB en guanyar 76 6 a 85 al Tenerife. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona.
3: En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada es jugarà a la nova Creu Alta divendres que ve.
1: El Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1. A aquesta hora s'està jugant el Brasil contra el Marroc amb rapinya de titular. A les 3 de la matinada jugarà l'Haití contra l'Escòcia i a les 6 de la matinada jugarà Austràlia contra Turquia.
3: El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per ell aquesta temporada. Russell estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. La cursa serà demà a les 3 de la tarda en directe per TV3 a Catalunya Ràdio.
0: Fins aquí les notícies.
8: Els matins del cap de setmana, el suplement...
9: Sí, el Papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
10: Molt més.
9: Et fa molta més il·lusió veure el Papa a l'estadi Olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
10: 100%.
9: Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
10: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
11: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, però estem els locos o què?
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
9: I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
11: Sí, sí.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: I amb l'Albert Castellví, la Sole García Insu, l'Àlex Torió i la Gisela Cot a les vies de so.
2: Canals i Munner, més conseller, us ofereix el Tast Vertical.
1: En aquest programa, com que és la setmana de la visita del Papa, hauríem de parlar, potser, de vida missa.
3: Diria que no hem parlat mai.
1: No, és veritat. Hauríem de fer un especial vida missa per saber què és i què veu el Papa. Però me'n recordo que una vegada vam entrevistar els de Pérez Pascuas, a la Ribera del Duero, que eren els que feien el vi de l'anterior Papa.
3: Ah, molt bé.
1: És com eren els proveïdors oficials amb el Pérez Pascuas. Però avui us volem parlar d'una altra qüestió. Us volem parlar de bombolles. I, per tant, és l'Àlex qui ens ho centra, primer de tot. Pa, pa, pa.
4: Hola, companys. Pel programa d'avui, que parlem d'una fira que és una gran festa, he pensat en un disc del 1965 dels Beach Boys, que es diu Beach Boys Party, i que és una falsa festa, diguéssim, perquè, tot i que està gravada en un estudi de música tradicional, fan veure que és una gravació en directe d'una festa a una casa. Per tant, amb instruments més aviat acústics que no elèctrics, amb molta gent parlant de fons i gent cantant cançons com si les estiguessin incorporant-s'hi, com si estiguessin improvisant. No són cançons noves. També hi havia un tema de discogràfica que volia alguna cosa per les festes de, per publicar les festes de Nadal. Van publicar-ho al novembre del 65. I bé, acaba tenint aquesta sensació, sí, d'aquests enmig d'una festa d'amics que estan cantant cançons que no són estrenes. Hi ha cançons dels Beatles, hi ha cançons dels mateixos Beach Boys i altra música dels anys 50, de quan ells eren petits, grans clàssics com dels Everly Brothers. I, en fi, crec que encaixa bastant amb el programa d'avui.
1: Doncs sí que encaixa en el programa d'avui, perquè avui us volem parlar de bombolles ancestrals. I en parlarem amb un amic.

0: polles amb dos colors preciosíssims.
1: Una mica de
0: colors. I,
1: per fer-li una mica.
0: Per fer-li una mica a tothom que vulgui. I tenim amb nosaltres també a la Blanca Oscariz. Ella és enòloga i és viticultora del celler al Jardí dels Sentits. Què tal?
2: Molt bé.
0: Formes part també d'aquest festival, dels Bombolles Ancestrals.
2: Sí, i tant.
0: Va, doncs expliqueu-m'ho tot. Però sempre que veniu al Tas Vertical, el que fem és tastar. Per tant, què tenim a la copa?
1: A veure, a mi no m'agrada mai gaire explicar el que fem.
0: Clar, però com que és la ràdio...
1: És la ràdio,
0: els hem de, llavors... Els hem d'explicar una mica perquè s'imaginin colors, festes...
1: A veure, això que tens ara mateix, que ensumes, així té un to com molt daurat...
0: Sí.
1: Com molt atractiu, una bombolla molt agradable, sí? Un nas molt dolç, dolcet, i en canvi a la boca no ho és de dolcet, és bastant sequet per ser un ancestral. Sí?
0: Què dius, Blanca?
2: Jo el trobo també un toc salí.
0: Ah, doncs escolta una cosa, tastem. Crec que la música que ha triat l'Àlex per explicar aquests vins és perfecta, perquè és una festa d'amics. Una festa d'amics, però molt endreçada.
1: De moment.
0: En el sentit d'aquest vi, no? Que tu deies, Blanca, que li trobaves aquest vi, aquest escumós, que li trobaves un toc salí.
2: Sí, sí. La veritat que tenim una sort al Penedès, perquè si cuides bé de la vinya, treballes amb un enfocament de sostenibilitat i de regeneració de la terra, fas que l'arrel aporti el raïm i després el vi, per tant, tingui més minerals. I això, com que el senyor Àngel i jo som uns bojos de la natura, doncs treballem la vinya des del punt de vista de donar vida des de l'arrel fins a dalt, la part aèria.
0: Ara molta gent treballa així, o molta gent està descobrint això. Cellers grans, cellers petits, miren el llunari, miren què necessita aquesta vinya, fan un cultiu com molt circular, no?
2: Jo crec que és el futur. Si no cuidem la natura no cuidarà de nosaltres. I també la natura és molt, molt generosa, i si treballes així amb tot el respecte, tenint tota la cura de què necessita, de tota la vitalitat que porta, doncs, treballar amb cobertes vegetals i tot això, la vinya és molt agraïda i t'ho recompensa amb una complexitat a la boca dels teus vins, amb una mineralitat, tot i que hi ha gent que discuteix aquesta paraula, diguem-li frescor, diguem-li tocs no afruitats, sinó notes que venen de la terra. La nota calcària, o en casos que sigui roques d'altres tipus, doncs notes diferències amb aquest aspecte, sobretot en boca.
0: Mineralitat, jo ho veig correcte. Però
2: però hi ha molts sommeliers que ho discuteixen àmpliament. No, jo no vull discutir.
0: No, però...
2: però jo, personalment, per mi és un terme com quan un di frescor. No hi ha cap tesis doctoral que demostri la frescor. Per tant, la mineralitat es podria considerar com un terme, un atribut de tast tan vàlid com frescor o com afruitat.
0: Jo trobo que sí.
2: Però sí que...
0: També hem de pensar que la gent del Mediterrani tenim una manera de tastar que és una mica diferent d'altres maneres.
2: Certament.
0: A mi m'agraden totes, però
2: sí.
0: D'una altra manera tastant, no? Amb els adjectius, som...
2: Bueno, jo crec que ens hem de deixar anar i el tast és un tema sensorial i també emocional. Llavors, l'emoció no deixa d'estar conduïda pels sentits. Llavors, si els teus sentits estan transmetent el que aporta el teu vi, també t'emociones.
0: Quin raïm és aquest vi que tenim a la copa?
1: Ho he de dir jo.
0: Quins diversos raïms?
1: Pels que ens

0: escolteu, perquè com que no ho podeu veure...
1: Es diu Beuma.
0: Es diu Beuma, com Alícia al País de les Meravelles.
1: Exacte, exactament, que es troba el pastís Menja'm i l'elixir Beuma. És una ampolla molt bonica, que no té etiqueta, sinó que l'etiqueta va amb un cordill.
0: És un punt de llibre.
1: Un punt de llibre, exactament.
0: Doncs, sense més preàmbuls, això és Malvasia de Sitges.
1: Uau. I... un 10,5 d'alcohol, o sigui, com molt del gust d'ara.
0: Lleuger.
1: Un color... Com el podríem definir, aquest color? Ajudeu-me.
2: Home, jo crec que és un or vell.
1: Or vell, sí, senyora, molt bé. Molt bé. Totes les ampolles del meu amic Oh Yeah venen amb aquest punt de llibre, el cordillet, una xapa com de cervesa.
0: Sí.
1: I vens de Santa Margarida i els Monjos. Tu avui vens amb el barret, com hem dit, de bombollista ancestral. Expliqueu-m'ho tot, d'aquesta festa.
0: Expliquem-t'ho tot. A veure, molt important, a la gent que li agraden les bombolles i el vi, el dia 27 de juny, que això està a tocar, sense més preàmbuls, agafeu i aneu direcció a Santa Margarida dels Monjos. Hi ha la Casa de Cultura, que és la Masia de Mascatarro, que és un bosquet enjardinat amb uns pinets a la mar de bé, que s'està molt fresca allà sota, sí? I allà hi haurà més d'una vintena de cellers, entre ells la Blanca, amb el Jardí dels Sentits. I des de ben aviat, després de dinar, veniu i a partir de les 4 o així tindreu les portes obertes i podreu tastar ancestrals i vins des de la Catalunya Nord, passant pel País Valencià, les Illes Balears, a veure si puc llegir, oi?
1: Clar que pots llegir. Estem intentant convidar tothom a venir a la vostra festa i, per tant, no et vols descuidar, ningú no t'ho descuidis.
0: Aquest projecte de les Illes es diu Vins i Punt, no? Em sembla que és entenedor.
1: Sí.
0: I han començat a tractar de fer ancestrals i volen que els coneguem i es desplaçaran des de les Illes a Santa Margarida dels Monjos per mostrar-nos les meravelles que fan allà envoltats d'aigua per tot arreu.
1: Si parlem d'ancestral, potser molts oients del Desvertical ja saben de què estem parlant, però no està de més explicar la diferència entre un per exemple, cava i un ancestral, que això ens ho farà molt bé la Blanca.
2: Molt bé, un ancestral es diferencia d'un mètode tradicional, o cava, o champanois, o també el franja corta, que tots aquests que acabo de mencionar, tenen dues fermentacions. El mètode ancestral, o en termes anglosaxons, petnat, és un vi que es fa amb una sola fermentació, perquè simplement el vi el culles amb una maduració més òptima des del punt de vista aromàtic, que no un va ser cava o va ser xampany, perquè no li afegiràs res de sucre ni res per fer una segona fermentació, sinó que durant la primera fermentació, quan ja té uns aproximats 20 grams del sucre que ve del raïm que encara no han fermentat, l'embotellem. I així ens continua la fermentació dintre la botella, i aquest gas carbònic que es produeix de la fermentació dels llevats queda atrapat a la botella. Llavors, com tapem amb tap corona, que manté la pressió, et queda un vi escumós de forma natural.
1: Clar, és a dir, per fer un mètode champenois ja hem de tenir un vi. Que ja ha fermentat. Llavors el tornem a fer fermentar. El ancestral és allò que devien fer els nostres ancestres, que agafaven, tapaven, i és el que li devia passar a Don Perignon, que quan li va explotar una ampolla per casualitat i va dir, ostres, veniu, que estic aquí tastant les estrelles. Ens agrada pensar que ho va dir. Hi ha ancestrals, hi ha bombolles, vi natural... què ens costarà, què hem de fer, com podem treure els tiquets o el que sigui?
0: Doncs els tiquets els podeu treure a la porta.
1: No, allà a la porta, no hi haurà aglomeracions?
0: No hi haurà aglomeració.
1: Què val un tiquet per venir a tastar?
0: A veure, hi haurà dues modalitats, fem una cosa mixta. Per aquells que ho vulguin tastar podran comprar un forfet per tastar, que això els hi sortirà per uns 15 euros.
1: Per 15 euros tastes un forfet, tastes tot, està molt bé de preu. Està molt bé de preu.
0: I llavors, pel qui només vulgui entrar i fer una copa, doncs podrà comprar un tiquet i pagar per copa. Llavors, que ningú li resulti angoixant de venir, perquè no sé si podré o no podré, amb 3 haurets ja podrà començar la festa.
1: No, i a més, coneixent el celler, sempre t'omplen bé. Sempre hi perden una mica.
0: La passió per donar a conèixer el producte,
1: clar,
0: a vegades ens
1: clar,
0: cap.
1: Clar. Llavors, esteu emparats a la Casa de Cultura Mascatarro, que això està molt bé. Vull dir, si fa calor, estarem allà dins.
0: Hi haurà ombra, hi haurà ombra. Musiqueta...
1: Hi haurà música, explica.
0: Bueno, tenim 3 DJs.
1: Molt
0: tenim
1: bé.
0: El DJ De La Pierre. De La Pierre o De La Pierre? Ara no ho sabré dir, em ratllarà.
1: Aquest seria Cava. El DJ De La Pierre seria
0: bueno,
1: Cava. El mètode és Cava.
0: Bueno, perquè com que ara s'enfadarà amb mi el Joan, però com que és el més granat de tots,
1: doncs,
0: i potser ve de l'època del Cava.
1: És el més granat de tots.
0: És el més granat de tots.
1: I quin tipus de música posarà el DJ De La Pierre?
0: Soul.
1: Oh, que bé.
0: Pop d'aquest més clàssic i, bueno, una mica de tot per tenir-nos a tots frescos. Estàndards de jazz d'aquests una mica animadets, no? Que sigui una cosa plaent.
1: Molt bé.
0: Plaent, però no esbojarrada, eh?
1: Fet. Tenim el DJ De La Pierre, què més?
0: Després tenim a la DJ Albeta Franklin.
1: Ah, molt bé.
0: Que aquesta ens portarà, o l'Anna, sobretot clàssics del pop català.
1: M'encanta.
0: Perquè penso que també som catalans, estem a Catalunya, fem coses de catalans.
1: Clar, però no perquè siguin de catalans, perquè hi ha clàssics del pop català extraordinaris.
0: No, evidentment, però a vegades ens solem passar de llarg d'aquesta cosa i penso que
1: està bé
0: tenir-ho en compte.
1: Sí, senyor.
0: I per rebentar la nit tindrem el DJ Missouri, que ens posarà els clàssics de tots els temps.
1: Oi, que bé.
0: Ara em ve al cap sempre aquells finals de festa amb el Vivir sin ti, del Camilo Sesto, i la copa alçada.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Ah, exacte.
1: Oi.
0: Llavors, clar, vull dir, estem dintre d'una cosa tan passional, que, clar, vivir así es morir de amor. Viure així no té preu.
1: La festa comença a les 4.
0: A les 4.
1: És a dir, veniu dinats...
0: Dinarem allà. Els cellers, una mini trobada abans, i llavors ens posarem a tots plegats.
1: Els cellers estareu dinant abans, però nosaltres no podem venir.
0: Bueno, si algú vol venir, que ho digui, però que avisi amb temps per ficar-li plat.
1: Per posar més arròs.
0: Ah, exacte, per tirar una cullerada
1: més d'arròs.
0: Un grapat més d'arròs.
1: No, però en tot cas venim dinats, i això s'allargarà fins quan?
0: Això s'allargarà fins que les autoritats competents diguin que prou. En principi és fins a les 11. Vull dir que allò... Ai, és que tinc un esdeveniment o una cosa... No, pots venir una estona abans, pots tornar després...
1: Sí.
0: Pots venir només al final... Allà a les 5 de la tarda hi haurà una entrega, un reconeixement... De la fira a l'ambaixador dels ancestrals.
1: Molt bé.
0: Sí, aquest reconeixement aquest any se'n va cap a França. Sí. I em sembla que n'hi ha un altre pel mig, però no sé com anirà la cosa, no sé si puc desvetllar res o no.
1: No desvetllis per si de cas.
0: Per si de cas.
1: Jo estic convençuda que l'ancestral és la porta d'entrada als joves, al món del vi. És una porta alegre, divertida, fàcil. No vas a l'infern del sommelier si te'l prens amb got. És a dir, em sembla una cosa informal que és molt bonica, no?
0: Té molts al·licients per ser una cosa festiva, de celebració, sense tindre que esperar a un moment concret. Oi, avui destaparem aquesta ampolla. No. El dissabte, al vespre, un dia entre setmana, no saps què fer. Crec que seria molt recomanable començar a explicar-li a la gent que podrien, com a mínim, intercanviar una mica l'hàbit de beure cervesa, allò de... És una trobada social, fem quatre cerveses, no? Doncs fem un ancestral.
1: Clar, perquè passi això, que nosaltres sempre ho demanem, hi ha d'haver ancestral a tot arreu, ha de ser fàcil de trobar... estaria molt bé.
0: Lluitem per això.
1: Sí.
0: Lluitem per això. Sabem que és una empresa complexa, però penso que aquí hi ha una opció de fugir de tots els tòpics de que tots som iguals, tots tenim els mateixos gustos, no? Perquè cada elaborador d'ancestrals hi posa de la seva part, la seva passió, la seva manera d'entendre-ho, i llavors, com que qui tasta un ancestral i s'enamora té una cosa molt personalitzada, i a més sap que allò que veu és molt poc probable que n'hi hagi molt més enllà, perquè les produccions sempre són molt limitades. Llavors tens per una banda una cosa molt exclusiva, per l'altra banda una cosa molt lleugera i molt propera, i crec que la combinació d'aquestes coses ha de fer que mica en mica vagi resultant atractiu als joves i als no tan joves.
1: Els no tan joves ja estem convençuts, però t'imagines sempre que és una bona entrada pels joves.
0: Jo crec que sí, perquè...
1: Des del color fins a la informalitat, aquesta alegria, aquest vi que estem tenint a la copa, no? Que és una meravella, no?
0: A mi em té enamorat,
1: Vull sí.
0: dir, no... Sé que en tinc alguna part de responsabilitat, però més enllà d'això, em ve de gust veure-me'l.
1: Sí, no? Sí, sí, sí, sí.
0: Em va posant...
1: No, fa alegria. Fa alegria.
0: Em va donant alegria.
1: Alegria, sí, sí.
0: Coi,
1: sí.
0: Mira, seria una manera de dir-ho, és alegria embotellada.
1: Efectivament.
0: Sí.
1: Si vas a un tast, sempre sortiràs més content del que has entrat.
0: Sí. I a més, per tota la gent que és dubtosa de que això, les fires, els festivals... tenim un rècord que difícilment es podrà superar mai, com a molt igualar-lo, que és que la darrera edició no es va trencar ni una sola copa.
1: Ep.
0: No.
1: Interessant.
0: I això, a vegades, ni que sigui accidentalment, perquè l'has deixat sobre d'alguna bota allà, d'aquestes que hi ha, per aturar-se i menjar alguna cosa. Ni per accident, no es va trencar cap copa. No? Llavors, jo vull veure qui gosa raptar-nos a, com a mínim, igualar el nostre rècord. No?
1: La Blanca, aprofitant que la tenim aquí, enòloga, viticultora, com us dèiem, del celler, el Jardí dels Sentits, sí que ens agradaria demanar-te alguna qüestió, alguna cosa del teu projecte. El nom ja és tota una declaració d'intencions, Blanca.
2: Sí. El Jardí dels Sentits neix d'una fusió de les meves dues grans passions, una el vi i l'altra les ciències sensorials. Vaig estar treballant bastant de temps amb la Societat Científica de Ciències Sensorials espanyola i vaig gaudir del gran coneixement de neuròlegs, otorrinolaringòlegs especialitzats en la percepció sensorial. Llavors vaig decidir que si algun dia creava el meu projecte personal, que el vaig crear el 2017, el Jardí dels Sentits, fusionaria les ciències sensorials amb el tast de vi. I és el que faig. I sempre els tastos al meu celler segueixen aquesta filosofia i aquesta sensibilitat, no? Parlem del tacte del vi, parlem no només de la part... de nas, de boca, també d'oïda, no? Perquè un ancestral fa soroll,
1: sí, sí,
2: i
1: clar,
2: a la boca.
1: Clar, clar, clar.
2: No és la mateixa sensació auditiva d'un escumós jove que un escumós envellit. Aprofitant que parlem de sensorialitat, també volia parlar de la versatilitat dels ancestrals. Jo a la fira presentaré un ancestral que té més de 10 anys de
1: wow.
2: criança.
1: De quin raïm?
2: Doncs mira, és un xarel·lo.
1: Wow.
2: És un xarel·lo i també trenco una llança a favor del xarel·lo, de la varietat que tenim grandiosa al Penedès.
1: És una meravella.
2: Pots
1: una
2: fer,
1: meravella.
2: Clar, pots fer ancestrals de 10 anys, pots fer ancestrals de 2 anys que estaran fantàstics. Depèn de com cullis, depèn de com l'elaboris, evidentment, amb maceració en pells o sense, però sempre té una versatilitat tremenda. I res, doncs el meu projecte és una mica buscar la sensorialitat dels raïms de casa i de portar-los a la màxima expressió.
1: En seguim parlant, però... Aquesta setmana tenim el Papa de Roma entre nosaltres, ha visitat Montserrat, ha visitat Barcelona, també Madrid, i nosaltres teníem ganes de parlar-vos d'una qüestió que no és menor. Si hi ha una qüestió que al Papa pot interessar-li és el vi de missa. El vi de missa, aquest vi que es fa per la missa, del qual poca cosa en sabem. I hem pensat, calla, trucarem a un celler, a l'amic d'un celler, que et fa vi de missa. L'Elias Gil, que és propietari del celler Les Vinyes del Convent, n'hem parlat moltes vegades de Les Vinyes del Convent, ell té una col·lecció de rancis i també fa vi de missa. Jo volia saludar-lo, Elias. Què tal?
3: Bon dia, molt i molt bé.
1: Elias, tu fas vi de missa?
3: Sí, sí, sí. Fem un vi de missa molt presumit.
1: Com se fa el vi de missa?
3: Bueno, ha anat canviant en funció de diferents èpoques. Nosaltres encara el fem, tot i que ja no és una obligació, seguint les normes de l'antiga llei de puresa canònica.
1: Que quines són aquestes normes? És que això és molt interessant.
3: Bueno, no té per què ser un vi dolç, però normalment ho és. Llavors, el que sí que manen els sagrats cànons és que no es pugui fer cap intervenció fora de la fase fermentativa. Clar. O sigui, pot ser dolç, se pot mirar de parar la fermentació, se li pot afegir vi, se li pot afegir most, però sempre tot el que es faci té que ser dintre de la fase fermentativa.
1: És clar, igual que qui fa vi kosher, doncs té uns paràmetres religiosos i el vi de missa era així. Ara ja no, per això.
3: Me sembla que hi ha alguna llibertat més ara.
1: L'Església compra vi de missa?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, i tant. Sí, sí, sí. Sí, sí. De fet, hi ha una casa molt i molt coneguda aquí al nostre territori, abans a Tarragona i ara a Reus, que porten molts i molts sants pares sent clients d'aquesta casa. Sí, sí. De fet, ara se n'està venent una quantitat no menor molt a Sud-amèrica.
1: Clar.
3: I a Àfrica.
1: Clar. Què té el teu vi de missa?
3: Però el meu vi de missa és
1: una meravella.
3: Però és una xulada perquè, a més sí. a més, està fet d'una varietat, jo diria que, si no única al món, gairebé única. El fem, bàsicament, i afegim alguna cosa de garnatxa, perquè a la Terra Alta no es podria entendre un vi que no portés
1: clar,
3: garnatxa, però
1: clar.
3: La varietat majoritària és un moscat.
1: Uau.
3: Un moscat de gra vermell roig.
1: Quantes ampolles en fas?
3: Fem unes 1.600.
1: Que és molt poquet, molt poca producció, perquè a més tu també, aquesta col·lecció de rancis que tens, que és una meravella.
3: Sí.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Sí. I un dels rancis també elaborat en esta antiga llei de puresa canònica perquè pugui ser també vida missa, o sigui, en fem un de fresc jove i un altre en la oxidació típica dels rancis terraltins.
1: En tot cas, ens hem d'imaginar que quan en una missa beuen vi, és aquest estil de vi, és un vi, no s'estan bevent un sangre de toro.
3: No. Sí, és un vi que més o menys té unes característiques bastant semblants. Si bé pot ser un vi sec, normalment és un vi dolç perquè històricament quan els capellans diuen la missa primera a la matinada, a les 7 del matí o a les 8 del matí, a l'hivern, clar, ingerir un vi molt, molt fort, doncs no els hi posava fàcil.
1: Vulguis que no, vi, clar.
3: I així, al ser una mica dolç, pues entrava més bé.
1: Passa una mica més bé.
3: Passa una mica més bé.
1: Elias, tenim pendent una visita a Vinyes del Convent, bueno, que és preciós.
3: Sí. Me sembla que serà de gaudiment, d'intensitat elevada per totes les parts. A mi em farà molt i molt content que tornis a vindre allà.
1: M'agradaria molt, i ho farem ara ja ve l'estiu i és el moment de les visites.
3: Sí.
1: Moltes gràcies, Elias. Si Déu vol,
3: a la tardor farem una mica el que en castellà es diu la posta de largo, no?
1: Perquè teniu sorpreses.
3: Sí.
1: Saps que aquest món, el món ranci, és la meva debilitat.
3: Ho sé prou.
1: Moltes gràcies, Elias.
3: Sembla que ho passarem bé. Gràcies a tu.
1: Adéu.

0: Parlàvem amb l'Elias de Vida Missa, com que tot canvia en un instant, ara la meva copa hi ha un altre color. Un altre color també preciós, ple de vida. Que, com el definim?
1: Ostres, aquí sí que m'has putut, eh?
0: Va, doncs la Blanca, que és la jefa.
2: Vinga, aquí jo trobaria una mica... És una mica una varietat que ens dona uns tocs teula.
0: Mm-hmm.
2: Un rosadet teula.
0: Estem parlant d'un ancestral, eh? El mateix, una etiqueta... Una etiqueta no, un punt de llibre de color... D'aquest color, del color teula, agafat amb un cordill, t'expressa la naturalitat del projecte, no? A més, l'ampolla, sense etiqueta, és la típica ampolla que després fa servir de gerro de flors. sempre ens agrada això. Va, fem un tast. Què dius, Blanca?
2: Vinga,
0: estem fent tastar els vins del teu rival i amic.
2: No, som rivals. Mai
0: de la vida.
1: Never.
2: Som companys totalment i amics. Home, la bombolla és molt cremosa, molt fina, és molt transparent, són vins naturals, alguns no clarifiquen mai, aquest ha clarificat perfecte, vull dir, això depèn de la varietat i depèn de l'anyada, també, aquest, en aquest cas aquest és molt transparent, i és, notem la fruita, no?, d'aquesta frescor, i també noto ja també una mica els llevats. Noto els llevats, que són ben presents.
0: De quina varietat? O quines?
1: Això, a dia d'avui, pràcticament tots els ancestrals que fem, tret d'alguna conya marinera que ens traiem de la màniga, són monovarietals. A mi m'agrada molt que el raïm s'expressi. Que digui el que ha de dir, de facilitar les coses a la gent, perquè els monovarietals potser són més fàcils d'entendre que els blends, els copatges o allò d'haver posat una mica d'aquí, una mica d'allà. I això és carinyena.
0: Uau!
1: És amor a primera vista. La vinya no la treballem nosaltres, és d'un senyor que té una sola vinya als peus de Montserrat, al costat de... Ara no me'n recordaré del nom, aquell poble, el poble del Timbaler.
0: El Bruc,
1: això mateix. Doncs allà el Bruc té una vinya de carinyena que deu tenir 60 anys o així, i ell normalment era l'única vinya que va conservar de les que hi havia per allà, perquè ho ha anat fent camps d'oliveres i de sembrats. I aquesta... aquelles coses de l'estima familiar i això, la va voler conservar, i a través d'un company vam acordar de quedar-nos a tot el raïm, i llavors l'assessorem en com volem que cuidi la vinya, etc, i ens emportem el raïm. El company va estar aquí en una ocasió, que va ser el premi binari a l'ancestral rosat.
0: Sí.
1: I era el mateix raïm.
0: Molt bé.
1: Aquesta és una anyada posterior.
0: I quantes ampolles en feu d'això?
1: Ai, no t'ho sabria dir, però molt poques.
0: Però molt poquetes.
1: 300 o 400.
0: 300 o 400 ampolles.
1: Sí, és que... ens perd... Últimament he començat a acceptar que sóc hiperactiu, per dir-ho finament, m'ha costat molt, i clar, de l'anyada 24, per exemple, vam fer 8 ancestrals. Llavors, fer 8 ancestrals tampoc, com que el marge de fer-ho naturalment sempre són finestres molt curtetes de temps, què fem? Fem tirades de 200, 300, 400 ampolles, i potser el nostre ancestral estrella, que és el Xarel·lo, comparteixo la passió de la Blanca i de moltíssima gent del Penedès amb el Xarel·lo.
0: Qui no estima el Xarel·lo?
1: És brutal.
0: I tant.
1: Permet expressar una quantitat de coses que em sembla que no, mereixeria un capítol a part.
0: I de fora t'ho diuen, quan et venen a... És a dir, el Xarel·lo és com la vedet blanca.
1: Sí. Estan versàtils.
0: Xarel·lo o panxa blanca,
1: Que no se'ns enfadin, També hi ha el cartoixà marí i també acabaríem al mateix lloc. també és bonic que cada indret tingui la seva manera d'anomenar-lo.
0: I que en cada indret s'expressi diferent. Sí. Estàvem parlant del projecte de la Blanca i l'has iniciat, però te'n volem demanar més coses d'aquest projecte que us recordem que serà el Festival Bombolles Ancestrals el 27 de juny, portes obertes des de les 4 i estem aprofitant això, de portar des de Santa Margarida i els Monjos als nostres dos bons amics, l'Àngel Vendrell i la Blanca Oscàriz, però també, com que ella és enòloga i viticultora del celler al Jardí dels Sentits, doncs ens agrada preguntar coses i tot el que sigui. La ment, les neurones, els sentits, ens agrada. Perquè res en sabem, però tot ho intuïm.
2: Tot ho intuïm, i el vi també ens desperta els sí. sentits, i ens desperta passions, i ens desperta també agermanament, no? Totes les cultures s'han reunit i han gaudit al voltant d'una copa de vi, no? Doncs el meu projecte va començar l'any 2017 amb un coworking. Jo no tenia celler a l'època i aprofito que seràs de les primeres en saber que encara no he inaugurat el meu celler que porto rehabilitant des de l'any 2020, un celler bicentenari al costat del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que té 1000 anys, i l'he reformat absolutament amb cada euro que ha anat cap allà ha sortit de la meva feina com a enòloga. Puc fardar d'això,
0: que
2: no he tingut cap inversor. Wow. I encara no està inaugurat perquè estem ultimant els últims petits detalls. Però és un lloc espectacular, amb calma, al costat d'un monestir, estic paret amb paret.
0: Però quina meravella!
2: Vam descobrir sitges, al fer les obres. Tinc a dintre del celler una antiga sitja soterrada en forma d'àmfora.
0: Ostres!
2: Sí, la veritat que és un lloc espectacular. I no sé quan, però pròximament inaugurarem.
0: Doncs convida'ns.
2: I tant.
0: I allà fareu el vostre vi...
2: Allà estic fent el meu vi, ja farà, aquest any farà la tercera barema. Vaig marxar del coworking, que és fantàstic per començar,
0: clar,
2: perquè no tenim celler.
0: Sí. És a dir, vam fer un programa la setmana passada a Pacs del Penedès i van venir els de la Xarmada. És a dir, si tu estàs començant i en aquests coworkings, o com li vulgueu dir, cellers de viveristes, sí, fan projectes superinteressants.
2: I tant.
0: De gent que potser no té l'espai.
2: I tant. Sobretot que són viticultors, que tenen la vinya, tenen la passió, i per iniciar no tenim diners per comprar un celler o per reformar, com jo m'ha tocat reformar o he volgut reformar. I almenys els 6 primers anys vaig poder llançar el projecte i recuperar diners per poder invertir en un celler, que no vaig voler cap celler nou. Jo vaig voler recuperar un celler tancat durant 60 anys. Estava en runes, amb murs de pedra d'un metro. És fabulós.
0: Oi.
2: La veritat que sí.
0: Mare meva, i clar, anar trobant ara una sitja.
2: Sí.
0: I llavors la teva manera de treballar, com dèiem, és una manera molt, molt enfocada als cicles de la lluna, m'imagino,
2: sí.
0: A les plantes...
2: Sí, jo treballo en biodinàmica des de l'any 2015, abans de tenir el projecte vinícola. Doncs les meves vinyes jo ja les cultivava en biodinàmica, i també des del 2016 vaig iniciar en regeneratiu. En regeneratiu vol dir que no llaurem la vinya, deixem coberta vegetal tot l'any, plogui o no plogui, i això vol dir que ho hem passat molt malament durant els anys de sequera, que hem tingut 4 anys seguits terribles, però això és com una mena de religió.
0: De quina edat són els ceps?
2: Jo tinc ceps de 60 anys del meu avi, plantats pel meu avi.
0: I de quina varietat?
2: Xarel·lo. Wow. I també en tinc de 50, doncs, de 55 anys.
0: Wow.
2: Sí, són de la mare encara. Són de la mare. La meva mare és viva.
0: I els cuida?
2: No, les cuido jo, però la propietària és ella. Sí, la meva mare era filla de Làcrima Bacus.
0: Ostres!
2: L'avi era l'amo de Làcrima Bacus.
0: Ostres!
2: Sí.
0: Uau.
2: Tenim part de les vinyes, i mira, sóc de 21 nets que va tenir el meu avi, sóc l'única que he continuat el cultiu de la vinya.
0: Ostres!
2: De 21 nets.
0: Uau.
1: Però molt concentrat, eh? Li ha quedat ho porta molt dins. Crec que ha fet... ha recollit tot el que els altres no han aprofitat.
0: No, clar, bueno, és una manera de fer que tu hi deus estar certament d'acord, no? Aquesta totalment. Manera de fer... que és la teva manera de fer vi, no, també? Vull dir...
1: Bé, jo que durant 30 anys he sigut un gran expert llevant taps, no? Gran expert vull dir en treure'l, després el que hi havia dintre he anat aprenent pel camí, no? En els vins i els escumosos i tot això. I la Blanca, que ve d'un llinatge i d'un món completament diferent al meu, que va ser, com saps, una il·luminació espontània, sí, allò, generació espontània, dir, no sé què passa, i un dia estava... intentant fermentar coses i això es va convertir en una malaltia. Ara ja sé que no és una malaltia, és que sóc inquiet. No passa res, eh? No? I acabar omplint un garatge amb dipòsits, amb botes, i bé, a França, per exemple, és molt comú trobar vins de garatge. Aquí,
0: sí, sí,
1: aquí,
0: sí.
1: Aquí som una rara avis, però donant les circumstàncies que ja no era un nano, que ja era granadet i que el temps apremia, però la curiositat en pot, doncs en un garatge ho vam habilitar per fer aquests vins que tantes alegries ens estan donant. No ho sé. A la meva família venien de pagesos, però eren més aviat masovers i... gent de complicar-se poc la vida, no? I dir... Encara és avui que tornarem a fer referència a les mares, encara em diu, però busca't una feina normal, busca't una feina normal. I jo li dic, mare, dic, és que jo no puc, dic, jo no ho podria fer, dic, perquè, dic, 3 dies a les 8 i aniria, en canvi, si he d'anar a la vinya i m'he d'aixecar a les 5 del matí, no tinc cap problema, no? Però una cosa que sigui monot, no puc, no, va en contra meu, i llavors necessito que la vida sigui dinàmica.
0: La vinya i l'hort enganxen molt.
1: Molt. Són addictius.
0: Sí, sí.
2: I... La natura...
0: Sí.
2: És molt relaxant.
0: Sí que és veritat.
2: És dur, però relaxant.
0: Sí, és el millor esport, no? Segurament, sí. Un esport suau. Tampoc...
1: No cal matar-se.
0: T'has de jupir, però vaja, t'ajut, però vaja.
2: Arribem ben torts, de tant treballar.
0: Sí, és fruit
1: de la passió. És fruit de la passió.
0: Llavors, tu, clar, tens unes vinyes que són velles i, per tant, fas això que t'expliques de la coberta vegetal.
2: Sí, i els preparats biodinàmics, que ara estic amb un grup de preparats biodinàmics.
0: I què feu? Ortigues i...
2: Els preparats d'ortiga, també fem el 501, que és un preparat amb quars, que trinxem el quars per provocar el sílice, el fem fermentar sota terra, amb banyes de vaca.
0: Això amb... no ets la primera que ho fa, o sigui, sembla que és el porcelànic, els sí. Vins porcelànic que enterren banyes de vaca, però és a dir, l'objectiu és que es descomposi.
2: L'objectiu és aquest sílice tornar-lo, diguéssim, més d'una certa manera, entre cometes, orgànic, perquè faci una funció de revitalitzar i connectar amb la planta. O sigui, un ésser mineral, o sigui, una matèria mineral, la fem fermentar perquè pugui connectar i comunicar la llum i que aquesta llum revitalitzi la planta, i de pas també és un gran antifúngic, el sílice, perquè, clar, té moltes arestes i reflexa la llum per totes les cares.
0: Mm-hmm.
2: Llavors el micronitzem i el fem fermentar i fa aquesta doble funció, un gran antifúngic i després revitalitzant.
0: Clar, és a dir, abans les banyes de vaca ja s'enterraven. Quan s'enterrava un animal, etcètera, etcètera, no? I ara estem com intentant reproduir aquella idea, no?
1: Home, jo voldria afegir aquí, que sempre... Són aquells que enterren banyes. Jo voldria afegir aquí, per millorar l'acudit, és... avui en dia, qui no s'ha pres un comprimit de no sé què ina o no sé què on o no sé què re, sense preguntar-se què i ho fa amb tota la naturalitat. En canvi, quan algú enterra una banya per revitalitzar el que l'ha posat dintre per omplir-ho, bueno, això són xamanismes i coses. I en canvi, és una cosa que tenen explicació i que tenen sentit.
0: Però en el món del vi... o en el món de la verduleria, també, és a dir, hi ha un... O sigui, veus que grans viticultors, petits, mitjans, s'hi aboquen sobre el llunari, quan s'ha de podar... és a dir, això de les ortigues, doncs, és un... Qui no ho ha fet, no? Jo mateixa. Qui no ho ha fet, no?
2: L'ortiga també és un gran revitalitzant, molt ric en ferro, i ja com a infusió és fantàstica, per quan un està baix d'energies i baix de ferro, és un gran aliat.
0: I si ho vols fer a l'hort o a la vinya, doncs l'has de deixar macerar, però l'olor no la recomanem.
2: Els purins d'ortiga ja és un altre tema. Ja no seria per humans.
0: Mare meva, no, terrible. Però va bé, es veu que va bé.
2: Sí, allò és purí. Per nosaltres faríem infusió.
0: Exacte, l'acollim amb guants, qui es punxi, que hi ha gent que no es punxa tant.
2: Sí, bueno, tenen una petita tècnica.
0: No, o que no et fa tant, no?
2: Bueno, són urticants, però tens raó, que hi ha gent que li pica menys.
0: Sí. Jo sempre presumeixo d'això, que no em pica tant.
2: Pica menys.
0: Pica menys. L'ortiga, que quan la trobem als horts, no? Doncs mira, la fem servir, no?
2: I és molt bona senyal trobar ortiga al teu hort.
0: Vol dir que el terra està... que la terra és bona, no?
2: Que és bona, que no li falta nitrogen, i també l'ortiga neix allà on necessita posar ordre. L'ortiga ve a posar ordre.
0: En quin sentit?
2: És una mica, un sentit una mica eteri, de tema energètic.
0: Però és a dir que hi ha moltes plantes diferents, mira, em surt en un lloc que no, podria ser aquest.
2: És un tema energètic que necessita una mica com reposar, que potser s'ha plantat massa planta del mateix tipus durant masses anys d'allà, després tu estàs posant un altre tipus sempre a l'altra panda... I llavors l'ortiga com unifica les energies.
1: Com compensa, reequilibra el
0: clar,
1: sol.
0: Estem aprenent molt les plantes, què t'indiquen, no? Però vaig entenent.
2: I tant, les plantes són bioindicadores. Les plantes són bioindicadores perquè una herba, per exemple, neix per compensar una mancança del terra. Llavors, segons la herba que neix al teu terreny... t'està indicant si li falta nitrogen, si està compactat. Si manca oxigen... Sí, és... Jo ja no faig analítiques, jo faig observació...
0: Mires les plantes, clar.
2: ...de les herbes, i tant.
0: Festival de bombolles ancestrals.
1: 27
0: de juny. Portes obertes des de les 4 a la Casa de Cultura Mas Catarro de Santa Margarida i els Monjos. 27 de juny, per 15 euros, ho tasteu tot, sense límit. Hi ha preus per no tastar-ho tot si no voleu, però és a dir, 15 euros, una tarda extraordinària, jo no m'ho penso perdre. Perquè m'agraden els ancestrals i perquè m'agradeu vosaltres.
1: No em renyis, però m'he de prendre una llicència, que és donar les gràcies al comerç del Foix.
0: Clar.
1: Pel suport...
0: No, perquè t'hauria de renyar.
1: Bueno, perquè som coorganitzadors.
0: Doncs,
1: no, sense ells no seria possible.
0: Clar.
1: El comerç local, el nostre estimat ajuntament, per cedir-nos les instal·lacions, el material, etc, i per permetre'ns tirar endavant aquest projecte, òbviament, i sense ells tot això no seria possible, a banda... de que m'he descobert com una persona molt sentida, no m'ho havia permès fins fa ben poc, i crec que per l'endavant vagi el reconeixement a tots els cellers, a tots els col·laboradors que ens ajuden a tirar endavant aquest projecte i a totes les persones implicades i, sobretot, a tota la gent que vindrà de públic, perquè sense ells tot això no tindria sentit.
0: Doncs res de renyar-te, al contrari. Contenta que un ajuntament com el de Santa Margarida i els Monjos, la Diputació, el Comerç del Foix i vosaltres organitzeu un festival que sigui perquè la gent estigui molt alegre i perquè els pagesos es puguin guanyar la vida. Moltes gràcies.
1: Que el papa t'escolti.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.

0: this coupe. We'll have to do this real fast, obviously.
1: I've got it, Brian. Here, Bruce, do your thing. Oh, okay. Hey, do the...
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bona nit, us informa Carola Gil. Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a les reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que efectivament la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. Més notícies. L'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per evitar una represa del foc d'aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc ha començat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
4: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força, i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
3: Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona cau de 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. El comerç local defensa el seu paper en la seguretat dels carrers. Després dels últims tirotejos a Barcelona, la patronal de la petita i mitjana empresa reivindica que les botigues i serveis de proximitat generen vida i activitat al carrer, i això dissuadeix dels delinqüents. Reclamen que els ajuntaments apliquin els plans d'usos per decidir quins tipus de negocis poden obrir als locals de les ciutats. Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé. Explica que tant la família de la soprano com el Liceu sabien que la veu de l'entrevista que es va emetre era de l'actriu Judit Martín. El director teatral diu al suplement que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la commemoració dels 50 anys del Teatre Lliure, que ell va presidir durant 7 anys. El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martínez, de Besnets per la Dignitat, volia saber què li va passar al seu besavi Josep.
5: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir, i també, doncs, hi ha famílies que també sospiten que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé què va passar, no? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
3: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Esports, l'Atlètica Barceloneta ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final del Prorreco italià per 17-16. En handbol, el Barça s'ha classificat per la final de la Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37. A la pròrroga, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà al Fuchset de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40 a l'altra semifinal. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. Aquest diumenge a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf de l'Olímpic de Badalona. En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada es jugarà a la nova Creu Alta divendres que ve. I el Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1. I el pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per a ell aquesta temporada.
2: Fins aquí les notícies.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
6: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
7: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
6: El divan, el valor de la conversa.
7: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
6: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, moment per connectar l'amplificador amb en Josep Maria Campillo, en Campi, de tota la vida, a l'altra banda del vidre, i d'entrada posant el focus en el Cabró Rock, a Osona, a Vic, perquè encara hi ha concerts en marxa. Si aneu ara cap allà, us connectem amb la Fúmiga, que de seguida els tindreu a l'escenari.

La matinada de Catalunya Ràdio aquest cap de setmana és per connectar-vos amb el Canet... No, amb el Canet Rock, amb el Cabró Rock. És que al final els noms s'assemblen tant que jo em començo a confondre. Cabró Rock, ara mateix, gaudint-se, vivint-se a Vic, a la capital d'Osona, i per això nosaltres que hem pensat, calla, punxem els grups que encara han de pujar a l'escenari. Així, si us agafem ara de camí cap allà, doncs us poseu ja en mut, per exemple, un altre sisplau campi de la Fúmiga.

És evident, oi? Havia de passar que ens fixéssim a l'amplificador a Catalunya de Ràdio en la temporada de festivals. Ja fa setmanes que anem parlant de festivals, perquè és el que toca. Som a mitjans del mes de juny i no es pot pensar en res més. I mireu, la que ve és especial, perquè sona la Fúmiga, però ho fa amb Figaflaues, que de fet venen després, perquè també tenen pendent encara la seva actuació aquesta matinada al Cabró Rock a Vic.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I no ens podreu pas dir que no ho estem donant tot. A l'altra banda del vidre, en campi, en moda DJ, punxant només hits per fer-vos votar tota aquesta matinada. Si aneu cap al Cabró Rock, ara mateix, l'amplificador de Catalunya Ràdio és clarament la millor opció que teniu, seguríssim, perquè us estem punxant a la gent que encara ha de pujar a l'escenari. Hem arrencat amb la Fúmiga. De seguida anirem a Figaflaues, però abans... I ara, DJ, per favor, sisplau, que talla el bacallà a l'escena musical catalana. És del Maresme, es diu DJ Trapella, és companya, aquí a la casa, fa un programa a ICAT, i d'aquí una estona la tindreu cantant i punxant només tamarros.
2: Yo. La ressaca, tio.
3: Yo, Trapi. Salut.
2: Voy,

ja la sentiu, és la DJ Trapella, que no només punxa hits, també els fabrica i els canta ella. Ja fa mesos que us estem explicant que s'ha posat a pensar, a produir, a fabricar el seu primer disc. Va a poc, perquè va lluny, de moment un parell de cançons, aquesta, que es diu Trapella, que canta amb en Cucapí, i en tenim una altra, Alquímia del dolor, amb la DJ Trapella cantant al costat de la Sandra Montfort.

I si voleu, per rematar el bloc DJ Trapella, ja que l'hem sentida cantant i més o menys rapejant, doncs anem a buscar un dels seus remixos clàssics de tota la vida, d'una cançó de Buhos, d'Actitud. Són la Trapella, Mon DJ, Fractal i, evidentment, Guillem Soler i companyia.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui el pla infal·lible per plantar-se a Osona, al cor de Catalunya, a gaudir del Cabró Rock, que arriba a una nova edició, que a més serà ben especial, perquè hi actuen Oques Grasses i serà l'últim concert d'Oques a casa, entenent Osona com a casa, perquè només queden ja els quatre aquells de l'octubre, que seran el fi de festa del comiat definitiu, ja sí, d'en Josep Montero i companyia. Abans, però, ens estem fixant en el que queda per viure aquesta nit i, en canvi, des de l'altra banda del vidre, ens està llançant un hit rere un altre, rere un altre, rere un altre. Ens en queden tres de cançons. Les tres són de Figaflaues, que tancaran l'escenari avui, aquesta matinada, i les tres són molt estiuenques. Per quina voleu que comencem? Va, comencem per la més nova, que és a punt de fer un any ja, a la fresca. T'espero.

Jo encara no sé quina serà la cançó de l'estiu 2026. Si voleu, un dia d'aquests obrim el meló i fem prospecció i en parlem, però el que sí que sé segur és que La Fresca va ser la cançó de l'estiu 2025. I també sé, i tu també saps, quina va ser la cançó de l'estiu 2024. I, curiosament, també és de Figaflaues. I, curiosament, també la ballaràs d'aquí una estona si vas cap a Vic al Cabró Rock.

No en tinc cap dubte que aquesta desballada de perfil, de cara i d'esquena. I tampoc en tens tu cap dubte que hem de completar la trilogia Figaflaues, ens posem en moda cabró rock, els davalls que han de pujar a l'escenari i no hi faltarà la Fresca, no hi faltarà la Marina i jo juraria que tampoc hi faltarà un dels seus primers hits, una de les cançons que ens van portar a descobrir Figaflaues. Que no s'acabi, de moment encara no.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Això és així, va, situem-nos. Matinada de dissabte cap a diumenge, Catalunya Ràdio, l'amplificador, Josep Maria Campillo, campi de tota la vida, disparant cançons, hits, des de l'altra banda del vidre, i avui no pateixis perquè no s'acabi l'estiu, que encara falta molt, mitjans de juny. De fet, encara som a la primavera, encara ni ha començat l'estiu, per tant, no ens embalem tant. El que sí que és a punt d'acabar-se ja és el Cabró Rock, d'acord? Queda poca gent per pujar dalt de l'escenari, perquè s'hi han posat ben d'hora aquesta tarda, i de fet ja ahir divendres ja era el primer dia de concerts. Llavors nosaltres ens hem centrat en la Fúmiga, en la DJ Trapella i en Figaflaues, perquè és el que pots veure encara, si estàs ara anant cap al Cabró, anant cap a Osona o cap a Vic. Llavors, si vols, per repescar el que ha passat, per si t'ho has perdut, doncs mira, ens n'anem el divendres, ja el deixem descartat, però del que ha passat avui dissabte, doncs tot plegat començava fa unes quantes hores amb la Guineta, que després del Primavera Sound ha pujat també a l'escenari del Cabró.

la Wineta, que ha estat l'encarregada d'obrir el foc, de trencar el gel a l'escenari del Cabró. Aquest dissabte, darrere seu, una altra veu femenina, la de la Su, que ho ha vist tot claríssim des d'allà dalt.

I sabeu què s'ha celebrat i fort també aquesta tarda vespre a Vic, al Cabró Rock 2026? Doncs ni més ni menys que les cançons d'un grup que ja porta 4 dècades dalt dels escenaris, amb canvis a la formació, amb entrades i sortides, però 4 dècades, 40 anys de l'Axambusto.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb en Joan Dausà, que no s'ha volgut perdre el Cabró Rock. De fet, en Joan s'ha apuntat a uns quants festivals aquest estiu.

Joan Dausà, que és un dels artistes que ens ha fet el welcome a la party del Cabró Rock de Vic. Perdoneu, LOL, no me n'he pogut estar de fer el joc de paraules. Vaja, però és xulo veure en Joan Dausà també més enllà del seu recorregut de concerts, dels que es programa ell mateix, doncs en els recintes que tria, veure'l també en festivals, compartint escenari amb d'altres grups i artistes, que és un format que fins ara no li havíem vist gaire. Sembla que aquest estiu l'està començant a treballar. Uns altres que han tornat a treballar justament aquest 2026 amb una tornada fulgurant que inclou també aturada, de fet fa una estona ja se'ls ha suat i fort aquí al Cabró Rock, doncs són la Gossa Sorda, que estan repassant tot de hits. I si et poses a repassar hits, has de fer esbarzers.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Boníssima barra, que es tiren esbarzers la gossa sorda. Quan isca a buscar l'alegria, no sé per què, sempre cau al teu carrer. Coses que passen, boníssima frase per fer-ne una samarreta. Això que us ho regalo. Recte final ja de l'amplificador, tenim en Campi disposat a tirar-nos les tres últimes cançons, que de fet són els tres últims noms del cabró rock d'avui a Vic, que teníem ganes de compartir. Per exemple, una de les artistes que més està tocant aquest estiu. I encara no ha començat l'estiu. Imagineu-vos si anem avançats. San Domingo Forever, sempre amb la Maria Jaume.

Sant Domingo Forever, la Maria Jaume passejant per tot el país. El seu quart disc, uns altres que estan tocant molt també, i pel que ens diuen, a punt de treure nou material, són un duet icònic del Maresme, els Tiets. Ens vam

ballets que no se'n perden ni una i també han passat avui pel Cabró Rock i nosaltres ja que enfilem última cançó, per tant toca fer els crèdits, recordar-vos que això és l'amplificador de Catalunya Ràdio, matinada del dissabte cap al diumenge, que tenim en Josep Maria Campillo, en Campi a l'altra banda del vidre, shoutouts per ell i per tota la seva feina i marxem doncs amb uns altres que també marxen, evidentment, oques grasses, avui acomiadant-se d'Osona i avui posant el punt i final a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc ha començat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat al màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, pues agafar